0: en el fons som.
1: 3CAT Info.
0: Els bombers treballen en les tasques d'extinció d'un incendi de vegetació a Rubió, a l'Anoia, que ja ha cremat unes 47 hectàrees. En el dispositiu s'han mobilitzat una cinquantena de dotacions amb un fort desplegament de mitjans aeris. Els cossos d'emergència també actuen en un segon incendi a Cunit, al Baix Penedès, que ja està estabilitzat. El foc ha obligat a confinar tres urbanitzacions d'aquest municipi i de Castellet i la Gornal durant una hora. Corresponsal a l'Anoia, Montse Gené.
2: Nit intensa a Rubió per intentar estabilitzar el foc abans que arribi el vent de ponent aquest dimecres. Al vespre s'havia aconseguit perimetrar el 80% de l'incendi i alguns trams s'han aturat gràcies als treballs conjunts dels mitjans aeris i terrestres dels bombers, també dels voluntaris de les ADF i maquinària agrícola dels pagesos de la zona. El foc amenaça una extensa massa boscosa, però cap nucli habitat. No hi ha població a prop, per tant, no ha calgut fer confinaments ni evacuacions. Sí, alguna masia aïllada, com explica l'inspector Joan Rovira, cap d'emergències de la Regió Metropolitana Sud.
3: I sí que també s'ha fet un confinament amb alguns dels masos aïllats que quedaven per davant de l'eix de propagació de l'incendi. Diguem-ne, és una zona bàsicament forestal o agroforestal i hi havia alguns disseminats que també s'ha fet una ordre de confinament amb alguns d'aquests nuclis. Juntament amb els companys de Mossos d'Esquadra, pues hem fet també una activitat de comunicar als residents pues, aquesta situació.
2: S'ha treballat tant en el flanc esquerre com sobretot en el flanc dret i s'ha aconseguit alentir la ràpida progressió inicial quan s'ha declarat a Castellfollit del Boix, al Bages. Les últimes dades són de 47 hectàrees cremades, el 47% corresponen precisament a aquest terme, a Castellfollit del Boix, i 53% al de Rubió. Es mantenen 33 dotacions treballant-hi per perimetre l'incendi i evitar revifades. A Cunit, on s'ha pogut estabilitzar el foc que s'ha declarat aquest dimarts al vespre a les urbanitzacions de muntanya, es mantenen 7 dotacions terrestres. Ja s'ha aixecat el confinament de 3 urbanitzacions, però les feines continuen durant la nit per intentar apagar-lo.
3: L'incendi l'estem ja donant per estabilitzat, queda encara feina pendent al llarg de la nit per acabar de consolidar el perímetre, però el pronòstic és positiu. Les urbanitzacions que havien fet el confinament, doncs aquest ja s'ha aixecat.
2: Es tracta d'una zona boscosa amb moltes cases i el foc estava a prop d'algunes d'elles. La decisió inicial ha estat en aquest cas que la població es quedés a dins de les seves cases protegits.
0: Catalunya afronta aquest dimecres el moment més crític de la tercera onada de calor, amb un pic de les temperatures que poden arribar o superar els 40 graus. Els agents rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal en 111 municipis de 20 comarques i mantenen la prohibició d'accés a 8 espais naturals. Des de Protecció Civil, la cap de Servei de Gestió d'Emergències, Montse Font, avisa que la calor començarà a primera hora i anirà acompanyada de pols en suspensió.
4: Intentar anar hidratat, barret, protecció, perquè de més demà ens coincideix la calor amb aquest ambient de pols que també dificulta la respiració de les persones que tenen doncs, algun tipus de problema respiratori.
0: La calor també té conseqüències als centres d'atenció primària i als hospitals. En l'última setmana, les visites per problemes de salut relacionats amb les altes temperatures han pujat un 40% als CAPs, la gran majoria per cops de calor, seguits de deshidratacions i síncopes. Són dades del Departament de Salut que també indiquen que hi ha hagut 40 ingressos als hospitals per aquest motiu, gairebé tots de gent gran. Ho explica el vicepresident de la Societat Catalana de Medicina Familiar, Jordi Mestres, metge de família.
5: Sobretot nits de calor, que és el que genera molts problemes, no? Que fa que el dia següent ja no comenci doncs, en condicions. I, evidentment, tenim una població que cada vegada doncs, hi ha més esperança de vida, per tant, més patologia crònica i més persones que entren doncs, en aquesta bossa de pacients que poden tenir descompensacions.
0: Mareig, mal de cap, deixar de suar o somnolència són símptomes que ens han de fer consultar un metge.
1: 3CAT Info.
0: Manlleu declara 2 dies de dol per la mort de 2 germans bessons d'11 anys ofegats al riu Ter. Els Mossos investiguen els fets, però la principal hipòtesi és un accident. Els 2 nens no van tornar dilluns a la nit a casa, després hi van engegar un dispositiu per mirar de localitzar-los. Aquest dimarts han trobat els 2 cadàvers dins de l'aigua. Manlleu, Xavier Cussó i Maria Costa.
6: Els dos germans estaven jugant a futbol en una pista esportiva relativament a prop de la zona del riu. La pista tancava a les 9 del vespre i després havien d'anar cap a casa, però no hi van anar. Per això, a la nit, la família va alertar la policia local i, conjuntament amb els Mossos, van muntar un dispositiu de recerca amb drons i la unitat subaquàtica per localitzar-los. Ha estat aquest dimarts al migdia quan han trobat roba a l'entorn del riu i a la llera han localitzat els dos cossos que coincidien amb la descripció dels dos menors. Un cop s'hagin fet les dues autòpsies, es podrà concloure la identificació dels dos infants. La zona on s'ha produït l'ofegament és el meandre de la Devesa, on hi passa el riu Ter. Es tracta d'una zona amb poc cabal i en alguns punts hi ha un màxim d'entre 2 i 3 metres de profunditat. Veïns i persones que caminen pel passeig del Ter han explicat a aquesta emissora que a la zona a vegades hi ha gent que s'hi banya i s'hi refresca.
7: Jo també he vingut a banyar de petit. Roca Negra és un puesto que s'hi fugava molta gent abans, perquè és un puesto que fa sempre un remolí i allà hi ha un de sota de fang. I, clar, i encara que sàpigues nedar, el xucador xucla.
8: L'altre dia aquí dos nanos, ahir, saltaven per aquí. L'altre dia un altre que picava els peus. Vull dir, és el riu, fa calor, són nanos. Què volem fer? Lo que és una pena.
9: Algunos he visto que llegan a refrescarse un poco como los pies. Algunos también he visto que se bañan, pero no es tan frecuente como tal.
6: La hipòtesi principal és que es tracta d'una mort accidental. L'Ajuntament de Manlleu ha decretat 2 dies de dol oficial i ha convocat per aquest dimecres un minut de silenci davant del consistori a les 8 del vespre. En un comunicat ha traslladat el condol a les famílies i ha demanat a la població que no difonguin informacions no contrastades.
0: Des que va començar la campanya de banya a Catalunya, ara fa un mes, s'han perdut la vida 20 persones. La majoria, 11, s'han ofegat en platges, 6 han perdut la vida en piscines i 3 en aigües interiors, que inclouen pantans i rius, com el cas de les dues víctimes de Manlleu. Montserrat Font, cap del Servei de Gestió d'Emergències, explicava en declaracions al Catalunya Vespre que els menors han d'anar acompanyats en qualsevol zona de bany.
4: Hi poden haver remolins, hi pot haver fang, hi poden haver branques a sota, elements que no veiem, perquè, a més, l'aigua no és ben bé transparent, sinó que acostuma a baixar tèrbola en segons quins punts, i per això recomanem que no s'hi vagin mai sol, i, evidentment, doncs, si són menors, que vagin sempre acompanyats.
0: Durant la campanya de bany de l'any passat van perdre la vida 28 persones.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Més qüestions. El govern espanyol manté que el germà de Pedro Sánchez és innocent i veuen en la sentència de 9 anys d'inhabilitació un intent de tombar l'executiu de coalició. L'Audiència de Badajoz ha condemnat aquest dimarts David Sánchez Pérez Castejón per un delicte de prevaricació. El tribunal conclou que la Diputació d'aquella província va crear una plaça feta a mida per ell, tot i que no pot demostrar si l'ordre venia d'instàncies superiors i, per això, l'absol del delicte de tràfic d'influències. Madrid, Dani Sainz de Aja.
10: La condemna se sustenta en els correus intervinguts per Luco i en múltiples indicis que, valorats amb lògica, diu la sentència, permeten inferir l'existència d'un pla delictiu preconcebut. Segons els magistrats, els acusats es van posar d'acord per afavorir David Sánchez amb la creació i adjudicació d'una plaça de coordinador dels conservatoris de música de Badajoz innecessària i buida de contingut. Ho van fer perquè era el germà del futur líder socialista, tot i que encara faltaven 7 mesos perquè Pedro Sánchez tornés a la Secretaria General del PSOE. Ara bé, no queda demostrat, diu la sentència, si la decisió va néixer d'una persona externa o d'un superior jeràrquic. És per això que absolen els acusats del delicte de tràfic d'influències, però sí que els condemnen per prevaricació a penes de 9 anys d'inhabilitació. En el cas de l'expresident de la Diputació i antic líder dels socialistes extremenys, Miguel Ángel Gallardo, la condemna és doble, a 18 anys d'inhabilitació. Les acusacions populars havien demanat 6 anys de presó. Les defenses dels condemnats que reclamaven l'absolució ja han anunciat que recorreran la sentència.
0: Es tracta de la primera condemna a l'entorn familiar de Pedro Sánchez, que aquesta setmana sabrà si la seva parella, Begoña Gómez, també va a judici acusada de delictes de corrupció.
10: Sánchez sempre havia mantingut que el seu germà és innocent i ara la Moncloa no es fa enrere. La portaveu Elma Saiz diu que així s'acabarà demostrant.
11: Confianza en la justícia i en que en instàncies superiores se confirme lo que creemos, la inocència de David Sánchez.
10: Òscar Puente va més lluny i parla d'intent de derrocar un govern. La sentència és injusta i una barbaritat pel PSOE, desproporcionada per Sumar i l'Aufer per Esquerra. El PP la qualifica d'històrica i Feijóo diu que és inapel·lable.
12: ¿Qué es lo que al gobierno no le gusta? Me preocupa la actitud del gobierno instigada por el presidente del gobierno. Le digo que es preocupante porque nunca l'havia sucedido a democràcia.
10: El president espanyol ha conegut la sentència quan era de viatge oficial a París i per ara no s'ha pronunciat sobre la condemna al seu germà.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'escalada bèl·lica a l'Iran s'intensifica amb nous atacs dels Estats Units a diferents punts de la República Islàmica, sobretot a la costa de l'estret d'Hormuz. Teheran respon amb bombardejos a països del Golf aliats de Washington, com Bahrein i Kuwait, on hi ha hagut 4 ferits. Donald Trump fa marxa enrere en la idea d'aplicar una taxa del 20% als vaixells comercials que naveguen per l'estret a canvi d'inversions multimilionàries dels socis de la regió. El bloqueig naval sobre els ports iranians s'ha reactivat aquesta nit. Washington, Oriol Serra.
13: Donald Trump assegura que els principals països productors de petroli del Golf Pèrsic li han garantit inversions multimilionàries als Estats Units a canvi de la vigilància militar nord-americana de l'estret d'Hormuz. Encara no feia ni 24 hores que havia anunciat la implementació d'una taxa del 20% al trànsit marítim a l'estret. Trump assegura que dilluns va rebre trucades de Kuwait, l'Aràbia Saudita, Qatar, Bahrain i els Emirats Àrabs Units.
14: Em van trucar reis i emirs de diversos països que són aliats molt potents i em van dir, ens agradaria fer-ho diferent. Voldríem invertir milers de milions de dòlars als Estats Units en comptes del cobrament d'una taxa. Això m'agrada, perquè no crec que ningú hagi de poder cobrar una tarifa per passar per l'estret.
13: Per cert que Trump s'ha reunit amb el primer ministre de l'Iraq a Washington, amb qui assegura haver tingut tan bona sintonia que fins i tot han improvisat un dinar conjunt a la Casa Blanca. A la seva línia, atzivat a l'homòleg iraquià, que és un home jove i ben plantat. Tot això mentre les embarcacions militars nord-americanes s'acosten cada vegada més a la costa iraniana i els bombardejos no s'aturen.
1: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
15: Nit matinada càlida, tòrrida a la majoria de la façana litoral i també tropical a moltes comarques, tret, podríem dir, del Pirineu, perquè al Prepirineu també algunes mínimes quedaran als 20 graus o per sobre. Per tant, costarà de dormir i demà al matí es mantindrà aquest ambient força, força càlid. Aquest dimecres tindrem aquest punt àlgic d'aquesta tercera onada de calor, amb un matí de cel terrós, de pols sahariana, de núvols baixos resseguint la façana litoral, que encara porten aquest ambient més xafogós i que costarà una miqueta més de trencar-se cap a l'extrem sud, cap al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. De cara al migdia, la temperatura es voldrà enfilar una miqueta més. Tota Catalunya sota avís de calor, de nivell moderat, alt o molt alt. Molt alt, al Baix Llobregat, Vallès Occidental i Vallès Oriental. Moltes màximes arribarien a aquests 40 graus, fins i tot en punt del Prepirineu, amb vent de sud-oest, i aquestes temperatures elevades cap a la Catalunya central, també cap a punts de ponent, on es pot enfilar encara una miqueta més la temperatura. La nit de dimecres a dijous es mantindrà càlida, o fins i tot una miqueta més. En canvi, de cara a dijous ja començaríem a notar que la temperatura baixarà una mica.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Junts trenca el govern tripartit de Girona i deixa Guanyem i Esquerra governant en minoria. La fins ara vicealcaldessa, la juntaire Gemma Geis, argumenta que han pres la decisió perquè ja no poden influir en les decisions de l'alcalde Lluc Salellas i perquè les prioritats de Junts queden aparcades. Salellas, en canvi, hi veu interessos partidistes i acusa Geis d'actuar amb la vista posada en les municipals de l'any que ve. Girona, Laia Claret.
16: L'alcalde ha especificat que no ha tingut cap punt d'inflexió en les relacions amb Junts. És per això que acusa Geis de tenir el cap posat en les eleccions municipals.
17: Per poder fer oposició clarament pensant en les eleccions. Si algú ha volgut, per por a l'extrema dreta, introduir tàctica electoral en el seu dia a dia, jo crec que la responsabilitat és, en aquest cas, de Junts. Entenem que és un error perquè trenca una feina feta a la ciutat i perquè és, a més, dona ales al PSC i Aliança Catalana.
16: Aquest dimarts al matí, Gemma Geis defensava la sortida del govern argumentant manca de poder d'execució.
18: Al final, la figura de l'alcalde és molt personalista. Aquests darrers mesos ens hem trobat carpetes que nosaltres volíem tancar, que per altres incidents quedaven en segon lloc. Al final nosaltres hem intentat condicionar tot el que hem pogut.
16: Salelles ha defensat la feina feta amb el govern tripartit i tot i que ha assegurat que encara no ha tingut cap conversa amb Quim Ayats, líder d'Esquerra, els ha emplaçat a mantenir el pacte i governar en minoria per potenciar, diu, un govern d'esquerres i independentista a Girona. Ha afegit que treballa per reorganitzar el cartipàs municipal abans de final de mes.
0: Junts reté part del grup municipal a l'Ajuntament de Cambrils, al Baix Camp. El fins ara líder del partit al consistori, Enric Daza, ha fitxat per Aliança Catalana, però les altres dues regidores no el seguiran. Tarragona, Manel Sastre.
19: Les dues regidores de Junts a Cambrils, Teresa Requesens i Laura Mallau, no seguiran el cap de llista Enric Daza en el seu salt cap a Aliança Catalana. Requesens ho ha desmentit en una compareixença i ha dit que no ha estat mai temptada de fer-ho perquè no comparteix la ideologia de la formació d'ultradreta.
20: No em sento al costat d'Aliança Catalana. No he pactat res amb Aliança Catalana. Vaig dir que jo no volia que la meva persona es vegés involucrada amb aquest partit polític. Sempre he cregut que les extremes, siguin de dretes o d'esquerres, no són bones.
19: Daza ha justificat el seu salt a la formació de Sílvia Orriols perquè el projecte de Junts, diu, està esgotat.
21: Prenem aquesta decisió perquè després de que el projecte en Junts s'hagi esgotat, pensem que aquesta aliança amb Aliança ens portarà amb les eleccions del 2027 amb tota la força per aconseguir revertir la situació actual del municipi.
19: Enric Daza atribueix la confusió sobre el pas de les regidores Aliança per l'equivocació entre l'acord entre la plataforma ciutadana Compromís per Cambrils i el que ha de fer el grup municipal Compromís Junts, que és el que caldrà determinar ara, segons ha explicat la regidora Requesens, que assegura que té el suport també de la Direcció Nacional de Junts.
0: El Parlament considera que la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, i el portaveu de Vox a la cambra, Joan Garriga, han vulnerat el codi de conducta dels diputats amb diversos discursos d'odi. La Comissió de l'Estatut dels Diputats hi veu faltes lleus i ara la mesa del Parlament haurà de decidir si el sanciona. En el cas d'Orriols, la comissió la fa responsable d'haver assenyalat fins a 7 vegades la diputada d'Esquerra, Najat Driouech, amb expressions com aquesta per l'ús del vel.
22: La primera formació política que ha obert les portes del Parlament al fonamentalisme i al misoginia islàmiques.
0: També es consideren faltes lleus que el portaveu de Vox, Joan Garriga, col·loqués cartells amb l'expressió «companys assassí» i vinculés els socialistes amb les drogues i la prostitució, arran de les investigacions judicials que afecten el PSOE. Garriga ja ha anunciat que, sigui quina sigui la decisió de la mesa, la recorreran. Les sancions a Orriols i Garriga poden anar des d'una amonestació pública fins a multes d'entre 600 i 12.000 euros. El Consell de Ministres aprova la llei de violència vicària, que reconeix com a agreujant de la violència masclista el mal que l'agressor causa als fills o altres persones de l'entorn de la víctima per fer-la patir. El text posa l'accent a protegir les mares i els fills quan hi hagi indicis de violència masclista i amplia la consideració de víctimes a pares, germans i altres familiars de l'entorn de la dona. Madrid, Àngels Lafuente.
23: Amb aquesta nova llei, la violència vicària passa a ser un agreujant de la violència de gènere i la introdueix al Codi Penal com a delicte específic. El text modifica diverses lleis per cobrir el buit normatiu. Entre altres, retira automàticament la pàtria potestat als agressors condemnats amb sentència ferma. Ana Redondo, ministra d'Igualtat.
24: El interés superior del menor no está en someterse a la pàtria potestat del maltratador. La premisa, por lo tanto, es clara. Un maltratador, una persona violenta nunca puede ser un buen padre.
23: Pel que fa a la guàrdia i custòdia, abans de prendre qualsevol decisió, el jutge haurà de demanar informes al fiscal i escoltar els menors d'edat per poder protegir-los i garantir els seus drets. També ampliarà la condició de víctimes a la resta de familiars que siguin atacats amb l'objectiu de fer patir la dona.
24: També aquells majors d'edat que estén sometidos a la guàrdia o custòdia de esa pareja o de esa mujer, por supuesto también a los ascendientes y a los hermanos, hermanas o a la actual pareja de la víctima.
23: Una llei que arriba al Consell de Ministres en segona volta, els ministeris implicats, Igualtat, Joventut, Infància i Justícia, han necessitat més d'un any per llimar diferències i consensuar un text per protegir els menors. Des del 2013, 68 han estat assassinats, dels quals 3 han mort aquest any.
0: I aprovada al Congrés la reforma de les lleis de dependència i discapacitat. La nova norma reforça els drets de les persones dependents, amplia les prestacions i fixa per llei que l'Estat haurà d'assumir la meitat del finançament del sistema. La reforma també amplia el servei d'assistència personal més enllà de la llar. Això inclou, per exemple, acompanyar les persones dependents a fer la compra o anar al metge. La llei també reconeix com a cuidadors persones que no siguin familiars. El ministre Pablo Bustinduy, ministre de Drets Socials, destaca la importància de l'aprovació.
2: Hoy es un día importantísimo para la política social de este país y que el 14 de julio de 2027 lo recordaremos durante décadas como el día en que se refundó nuestro sistema de cuidados.
0: A Catalunya, gairebé 300.000 persones tenen reconegut algun grau de dependència.
1: 3CAT Info.
0: La música en viu va facturar 244 milions d'euros al 2025 amb un rècord de 31,9 milions d'espectadors. Són dades de l'anuari de la música d'aquest any que assenyalen que els ingressos s'estabilitzen, tot i que els concerts es disparen, gairebé 32.000 al llarg de l'any, fins a 8.000 més que el 2024, amb 23,8 milions d'espectadors. Per contra, per primer cop en molts anys, la producció discogràfica en català pateix un fort retrocés. Sentim Lluís Gendrau, director del grup Enderroc.
3: Fins ara sempre havíem dit que la música era l'oasi de la llengua, era un espai on sempre creixia la producció. Doncs això ja no ho diem. Per primera vegada en la història de l'anuari hi ha menys producció de discos en qualsevol format en català. Ha baixat un 6% la producció de música en català i, a més, també han baixat els discos, l'edició de discos, que ja això ja veiem feia 2 o 3 anys que passava.
0: L'any 2023, el sector musical facturava més amb la venda de discos que amb els concerts i, en canvi, actualment, la indústria del directe ja suposa més del 90% de tota la facturació de la indústria musical catalana.
1: Esports.
0: Amb David Ubach.
5: La selecció espanyola de futbol s'ha classificat per disputar la final del Mundial. Amb 4 catalans titulars, el combinat de Luis de la Fuente ha superat França a les semifinals per 0-2 en un partit de superioritat global dels espanyols. El seleccionador espanyol ha subratllat el mèrit col·lectiu del triomf en declaracions a Televisió Espanyola.
7: Nos enfrentábamos a uno de los mejores selecciones del mundo, pero enfrente tenían al mejor equipo del mundo. Eso es diferente, eso es un plus. Estos jugadores se merecen todo porque demuestran día tras día eso, su compromiso, su generosidad, su solidaridad, su talento. Es maravilloso verles jugar, hoy ha sido un espectáculo.
5: Oyarzabal, de penal provocat per Lamine Yamal, ha marcat el 0-1 al minut 22 i fins i tot abans del descans Espanya ha fregat el segon gol. A la represa, Pedro Porro ha culminat una paret amb Dani Olmo per fer el 0-2 definitiu al minut 58 de joc. De la Fuente ha repetit l'11 del partit de quarts contra Bèlgica amb 4 catalans, Cubarsí, Olmo i Lamine Yamal del Barça i Cucurella del Madrid. I també amb suplència de Pedri, que ha jugat els últims 15 minuts de partit, com el també blaugrana Ferran Torres. La segona semifinal del Mundial la disputaran aquest dimecres Atlanta, l'Argentina i Anglaterra. El migcampista dels argentins, Rodrigo De Paul, creu que encara han una oportunitat única.
8: Un partido de fútbol único, porque bueno, es una semifinal contra Inglaterra. Que bueno, que los argentinos cuando terminen el partido estén muy felices.
5: Mentrestant, el porter dels anglesos, Jordan Pickford, s'ha referit a la influència de Leo Messi.
25: Tots sabem que Messi és molt bo, però també sabem com n'és de bona l'Argentina, així que no ens podem centrar només en ell. També tenim en compte els seus altres punts forts, així com les debilitats que podem aprofitar.
5: Més futbol, Mundial a banda.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: Al Barça, Frenkie de Jong podria estar entre 4 i 6 mesos de baixa per una lesió al genoll dret. El migcampista neerlandès va passar aquest dilluns proves mèdiques a la ciutat esportiva Johan Cruyff arran d'unes molèsties que el van obligar a jugar infiltrat, de fet, els dos últims partits del Mundial amb els Països Baixos. A l'espera de proves complementàries que determinin l'abast exacte de la seva lesió, de Jong té previst incorporar-se a la pretemporada blaugrana el 27 de juliol. Sense deixar el Barça, afegim que el migcampista Marc Casado ha deixat oberta la porta a marxa del club blaugrana si s'escau. Són declaracions de Casado en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
26: Jo el que vull sempre és ajudar l'equip, ajudar el club. Em considero una persona molt culer i com a culer l'únic que vull és el millor pel club, el millor per l'equip. I si això ve amb el que jo em quedi, doncs jo em quedaré. Si que el club segueixi creixent i l'equip segueixi vibrant comporta que jo hagi de marxar perquè així m'ho diuen, doncs així serà.
5: Més futbol. Aquest dimarts s'han fet públics els horaris de les primeres jornades de Lliga a la primera i segona divisió. A primera, diumenge 16 d'agost, Espanyol Llevant a les 7 de la tarda i Barça Atlètic Club de Bilbao, que es posposa el dijous 27 d'agost a les 9 per garantir el descans als internacionals blaugranes després del Mundial. I a segona, la Lliga també comença a mitjans d'agost. Diumenge 16 d'agost, Girona-Leganés a les 7 i l'endemà dilluns 17, Sporting de Gijón-Sabadell també a les 7. Precisament a segona, aquest dimarts ha estat dia de presentacions. El Girona ha presentat els migcampistes Ivan Morante i Izan González. Sentim Izan González.
4: Està clar que això és un gran pas per mi. Jo ho sé, per créixer personalment i per aprendre. Em vindrà molt...

0: S'han mobilitzat una cinquantena de dotacions amb un fort desplegament de mitjans aeris. Els cossos d'emergència també actuen en un segon incendi a Cunit, al Baix Penedès, que ja està estabilitzat. El foc ha obligat a confinar tres urbanitzacions d'aquest municipi i de Castellet i la Gornal durant una hora. Corresponsal a l'Anoia, Montse Jané.
1: Nit intensa a Rubió per intentar estabilitzar el foc abans que arribi el vent de ponent aquest dimecres. Al vespre s'havia aconseguit perimetrar el 80% de l'incendi i alguns trams s'han aturat gràcies als treballs conjunts dels mitjans aeris i terrestres dels bombers, també dels voluntaris de les ADF i maquinària agrícola dels pagesos de la zona. El foc amenaça una extensa massa boscosa, però cap nucli habitat. No hi ha població a prop, per tant, no ha calgut fer confinaments ni evacuacions. Sí, alguna masia aïllada, com ha explicat l'inspector Joan Rovira, cap d'emergències de la Regió Metropolitana Sud.
2: I sí que també s'ha fet un confinament amb alguns dels masos aïllats que quedaven per davant de l'eix de propagació de l'incendi. Diguem-ne, és una zona bàsicament forestal o agroforestal, i hi havia alguns disseminats que també s'ha fet una ordre de confinament amb alguns d'aquests nuclis. Juntament amb els companys de Mossos d'Esquadra, pues hem fet també una activitat de comunicar als residents aquesta situació.
1: S'ha treballat tant en el flanc esquerre com sobretot en el flanc dret i s'ha aconseguit alentir la ràpida progressió inicial quan s'ha declarat a Castellfollit del Boix, al Bages. Les últimes dades són de 47 hectàrees cremades, el 47% corresponen precisament a aquest terme, a Castellfollit del Boix, i 53% al de Rubió. Es mantenen 33 dotacions treballant-hi per perimetre l'incendi i evitar revifades. A Cunit, on s'ha pogut estabilitzar el foc que s'ha declarat aquest dimarts al vespre a les urbanitzacions de muntanya, es mantenen 7 dotacions terrestres. Ja s'ha aixecat el confinament de 3 urbanitzacions, però les feines continuen durant la nit per intentar apagar-lo.
2: L'incendi l'estem ja donant per estabilitzat, queda encara feina pendent al llarg de la nit per acabar de consolidar el perímetre, però el pronòstic és positiu. Les urbanitzacions que havien fet el confinament, doncs aquest ja s'ha aixecat.
1: Es tracta d'una zona boscosa amb moltes cases i el foc estava a prop d'algunes d'elles. La decisió inicial ha estat en aquest cas que la població es quedés a dins de les seves cases protegits.
0: Manlleu declara 2 dies de dol per la mort de 2 germans bessons d'11 anys ofegats al riu Ter. Els Mossos investiguen els fets, però la principal hipòtesi és un accident. Els 2 nens no van tornar dilluns a la nit a casa després d'estar jugant a una pista propera al riu i la família va donar la veu d'alarma. Els Mossos van engegar un dispositiu per mirar de localitzar-los i aquest dimarts s'han trobat els 2 cadàvers a dins de l'aigua. Manlleu, Xavier Cussó i Maria Costa.
3: Els 2 germans estaven jugant a futbol en una pista esportiva relativament a prop de la zona del riu. La pista tancava a les 9 del vespre i després havien d'anar cap a casa, però no hi van anar. Per això, a la nit, la família va alertar la policia local i, conjuntament amb els Mossos, van muntar un dispositiu de recerca amb drons i la unitat subaquàtica per localitzar-los. Ha estat aquest dimarts al migdia quan han trobat roba a l'entorn del riu i a la llera han localitzat els 2 cossos que coincidien amb la descripció dels 2 menors. Un cop s'hagin fet les 2 autòpsies, es podrà concloure la identificació dels 2 infants. La zona on s'ha produït l'ofegament és el meandre de la Devesa, on hi passa el riu Ter. Es tracta d'una zona amb poc cabal i en alguns punts hi ha un màxim d'entre 2 i 3 metres de profunditat. Veïns i persones que caminen pel passeig del Ter han explicat a aquesta emissora que a la zona, a vegades, hi ha gent que s'hi banya i s'hi refresca.
4: Jo també he vingut a banyar de petit. Roca Negra és un puesto que havia fugat molta gent abans, perquè és un puesto que fa sempre un remolí i allà hi ha un de sota de fang. I, clar, i encara que sàpigues nedar, el xucador xucla.
5: A l'altre dia aquí 2 nanos, ahir, saltaven per aquí. A l'altre dia un altre que picava els peus. Vull dir, és el riu, fa calor, són nanos. Què volem fer? Lo que és una pena.
6: Algunos he visto que llegan a refrescarse un poco como los pies. Algunos también he visto que se bañan, pero no es tan frecuente como tal.
3: La hipòtesi principal és que es tracta d'una mort accidental. L'Ajuntament de Manlleu ha decretat 2 dies de dol oficial i ha convocat per aquest dimecres un minut de silenci davant del consistori a les 8 del vespre. En un comunicat ha traslladat el condol a les famílies i ha demanat a la població que no difonguin informacions no contrastades.
0: El govern espanyol veu en la sentència el germà de Pedro Sánchez un intent d'acabar amb el govern de coalició i insisteix que David Sánchez és innocent. L'Audiència de Badajoz ha condemnat David Sánchez a 9 anys d'inhabilitació per prevaricació per la plaça de coordinador als conservatoris de música que va ocupar. Un lloc de treball que, segons la sentència, es va crear a vida per ell. però l'absol del delicte de tràfic d'influències perquè no s'ha pogut demostrar si l'ordre venia d'instàncies superiors. Elma Saiz, portaveu de l'executiu espanyol.
7: Confianza en la justicia y en que en instancias superiores se confirme lo que creemos, la inocencia de David Sánchez.
0: Des del PP qualifiquen d'històrica la primera condemna a un dels membres del nucli familiar de Pedro Sánchez. El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, no entén les crítiques del PSOE a la sentència.
8: ¿Qué es lo que al gobierno no le gusta? Me preocupa la actitud del gobierno instigada por el presidente del gobierno. Le digo que es preocupante porque nunca lo había sucedido en democracia.
0: El president espanyol ha conegut la sentència quan era de viatge oficial a París i per ara no s'ha pronunciat sobre la condemna al seu germà.
9: 3CAT Info.
0: El Congrés tomba els objectius de dèficit presentats pel Ministeri d'Hisenda amb els vots en contra de Junts, el PP, Vox i UPN. Era el primer pas de la tramitació dels pressupostos per al 2027 a la Cambra Baixa. L'executiu ha defensat un límit del dèficit del 0,1% a les comunitats autònomes, que és el mateix que en els últims anys i que tampoc va aconseguir aprovar. En el debat sobre la proposta, Josep Maria Cruzet, de Junts, ha afirmat que el govern espanyol només intenta tapar els casos de corrupció a l'entorn del PSOE.
10: Si fan el mateix, obtindran el mateix. Un govern assetjat per la corrupció només li queda que fer veure que gasta quantitats ingents de diners per si així pot tapar el lladrocini dels seus.
0: Esquerra hi ha votat a favor, però a contracor. Teresa Jordà és diputada dels Republicans.
11: No votarem a favor perquè pensem que el govern de l'Estat ja ha complert, ni molt menys. De fet, ho fem emprenyats. Nosaltres continuem exigint el compliment de tots i cadascun dels compromisos pendents.
0: El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha explicat que el límit de dèficit proposat suposava que les autonomies haurien pogut gastar 6.000 milions d'euros i ha lamentat que s'hagi desviat el debat. Pel PP és absurd que Pedro Sánchez s'entesti a portar al Congrés unes xifres que sap que no s'aprovaran i consideren que hauria de dimitir i convocar eleccions. El govern espanyol afrontarà una segona votació sobre els objectius de dèficit en un ple extraordinari que es farà el 23 de juliol. Catalunya serà un dels territoris europeus on més augmentarà la població d'aquí al 2050. Són projeccions publicades per la Comissió Europea. La demarcació de Barcelona és l'onzena de tota Europa que més creixerà en habitants. La de Girona, la setzena, sobre un total de gairebé 1.200 subregions arreu del continent. Tarragona ocupa el lloc 80 i Lleida el 108. Brussel·les, Bruno Fortea Mires.
12: D'aquí al 2050, la població de Catalunya creixerà un 23% a causa, sobretot, de la immigració. A l'informe, la Comissió Europea avisa que l'arribada d'immigrants pot pressionar els serveis públics i comprometre'n la qualitat als territoris que, com Catalunya, experimentaran un creixement demogràfic tan pronunciat. Alhora, però, Brussel·les també diu que els nouvinguts poden ajudar a contrarrestar l'envelliment poblacional. I diu la seva el director del Centre d'Estudis Demogràfics, Albert Esteve, en una entrevista al Catalunya Vespre.
13: Molta més gent significa doncs, molt més millor transport, habitatge, sobretot. El tema de les escoles no tant, perquè com està creixent els immigrants hi arriben, diguem, grandets, doncs es donarà la paradoxa doncs, de que la població seguirà creixent, però no necessàriament la població de 0,15.
12: El creixement de Catalunya contrasta amb la tendència general d'Europa, on les projeccions assenyalen una baixada de la població. Això passarà a la immensa majoria de regions europees. Segons l'informe, els únics territoris que esquivaran aquesta tendència a la baixa seran les capitals i les grans àrees urbanes amb una economia dinàmica, diu. És el cas del Mediterrani francès, el sud d'Alemanya o els països catalans en el seu conjunt. I aquí també crida l'atenció el cas de les Illes Balears. El 2050 tindran un 28% més d'habitants que ara.
0: I Catalunya vol ser pionera a Europa en la circulació de cotxes autònoms. El govern ha aprovat el programa de carreteres connectades intel·ligents que preveu la instal·lació de sensors en 930 quilòmetres de vies que són competència seva per crear els futurs corredors digitalitzats. Ho ha explicat la consellera de Territori, Sílvia Paniqué.
14: És un projecte que incorpora la digitalització de totes les infraestructures per tenir una mobilitat connectada avui, però progressivament autònoma a futur. Aquesta és la llavor dels corredors de mobilitat autònoma que hem de tenir a futur i, com els dic, siguin pioners en l'àmbit europeu.
0: Està prevista la creació d'una xarxa wifi pròpia que permetrà que el vehicle s'hi connecti. D'aquesta manera es podrà tenir informació detallada i immediata de la situació del trànsit, es podran prendre decisions de gestió en temps real i enviar missatges als vehicles. Actualment el sistema està en proves a la C32 entre Sitges i l'Arboç i s'ampliarà a la C35, la C25, la C16 i la C17. La inversió total prevista serà de 66 milions d'euros fins al 2030. I us expliquem també que l'aeroport del Prat tanca el millor semestre de la seva història després de superar els 28 milions de viatgers. La xifra representa un creixement de més del 4% respecte ara fa un any. Segons dades d'AENA, 21 dels 28 milions han estat passatgers de vols internacionals. L'increment del trànsit aeri està per sobre del que preveia AENA a l'hora de fixar les taxes aeroportuàries. Davant d'aquest escenari, les aerolínies demanen a la gestora que rebaixi les tarifes que imposa per passatger. Pel que fa als altres aeroports catalans gestionats per AENA, també augmenten els viatgers de Reus, un 10% més que en el primer semestre de l'any passat, amb 575.000 passatgers. En canvi, l'aeroport de Girona-Costa Brava ha tancat el període de gener a juny amb 800.000 viatgers, un 7% menys que el 2025. França ha celebrat aquest dimarts la festivitat nacional amb una exhibició militar històrica pels Camps Elisis de París. Hi han assistit 24 caps d'estat i de govern, entre ells Friedrich Merz, Keir Starmer, Volodymyr Zelensky o Pedro Sánchez, cosa que ha ofert un missatge clar d'unitat europea. París, Isabel Galí.
15: La desfilada de la Festa Nacional Francesa d'enguany ha estat un reconeixement a tots els països de la coalició de voluntaris per Ucraïna, els 25 caps d'estat i de govern a la tribuna presidencial i els exèrcits de 36 països més França marxant pels Camps Elisis. A la tarda, Volodymyr Zelensky ha confirmat que l'acord de cooperació signat amb França inclou les llicències per produir a Ucraïna els míssils francesos Scalp, a més de munició, i juntament amb Itàlia els míssils Aster. El president ucraïnès també ha confirmat la compra de 16 avions de combat Rafale. Un 14 de juliol, doncs, que ha reforçat aquesta cooperació europea amb Kiev en un moment delicat de la guerra que manté amb Moscou, tot i que aquest dimarts Bulgària ha dit que es retirava de la coalició de voluntaris per Ucraïna. Les Nacions Unides han dit que aquest juny del 2026 ha estat el mes més mortífer per als civils ucraïnesos des de l'inici de la guerra.
0: La celebració de la Diada Nacional Francesa ha coincidit amb el desè aniversari de l'atemptat de Niça, que va deixar 86 morts i 400 ferits en un atropellament massiu. L'autor de la massacre va conduir un camió durant gairebé 2 quilòmetres contra la multitud que acabava de veure l'espectacle pirotècnic de la celebració. En la cerimònia d'aquest dimarts han col·locat branques d'olivera sobre 86 cadires buides. El president francès Emmanuel Macron dedicava aquestes paraules a les víctimes.
16: Aucun d'entre nous n'a oublié, n'oublie.
17: Ningú ho ha oblidat, ni oblidarà el que va passar aquí a Niça. Res donarà sentit el 14 de juliol del 2016, però junts podem donar sentit a tots els 15 de juliol que han seguit a memòria i justícia.
16: Par la mémoire, la justice.
9: El temps.
0: És moment per la previsió de Gemma Puig.
18: Nit matinada càlida, tòrrida a la majoria de la façana litoral i també tropical a moltes comarques, tret, podríem dir, del Pirineu, perquè al Prepirineu també algunes mínimes quedaran als 20 graus o per sobre. Per tant, costarà de dormir i demà al matí es mantindrà aquest ambient força, força càlid. Aquest dimecres tindrem aquest punt àlgic d'aquesta tercera onada de calor, amb un matí de cel terrós, de pols sahariana, de núvols baixos resseguint la façana litoral, que encara porten aquest ambient més xafogós i que costarà una miqueta més de trencar-se cap a l'extrem sud, cap al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. De cara al migdia, la temperatura es voldrà enfilar una miqueta més. Tota Catalunya sota avís de calor, de nivell moderat, alt o molt alt. Molt alt al Baix Llobregat, Vallès Occidental i Vallès Oriental. Moltes màximes arribarien a aquests 40 graus, fins i tot en punt del Prepirineu, amb vent de sud-oest, i aquestes temperatures elevades cap a la Catalunya central, també cap a punts de ponent, on es pot enfilar encara una miqueta més la temperatura. La nit de dimecres a dijous es mantindrà càlida, o fins i tot una miqueta més. En canvi, de cara a dijous ja començaríem a notar que la temperatura baixarà una mica.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: A partir d'aquest dimecres desapareix la tanca de Gibraltar com a frontera terrestre, cosa que permetrà l'eliminació dels controls policials a la frontera entre el territori britànic i l'estat espanyol. Per garantir la seguretat dins de l'espai Schengen de lliure circulació de la Unió Europea, funcionaris espanyols controlaran els passatgers que arribin a l'aeroport de Gibraltar. La mesura pactada s'ha segellat amb un acord entre la Unió Europea i el Regne Unit a Brussel·les, des del ministre espanyol d'Exteriors, José Manuel Álvarez, mantenia que Madrid mantindrà la reclamació de sobirania sobre el penyal.
19: Espanya no canvia una coma a su reclamación de soberanía.
0: I el ministre principal de Gibraltar, Fabián Picardo, li ha replicat.
20: Esto no cambia ninguna parte de la realidad de la soberanía de Gibraltar.
0: El Parlament Europeu haurà de ratificar l'acord d'aquí a uns mesos. Totes les parts implicades esperen que sigui un tràmit.
9: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Aquest dimecres hi torna a haver jornada de vaga a Renfe, convocada a tot l'Estat pel sindicat ferroviari. Es tracta d'un sindicat minoritari i a l'aturada que ja va fer finals de juny la repercussió al servei va ser escassa. A les Rodalies de Barcelona van circular un 94% dels trens d'un dia habitual. Els serveis mínims tornaran a ser de Rodalies del 66% en hora punta i del 33% la resta del dia. A l'alta velocitat seran del 73%. El sindicat ferroviari retreu al Ministeri de Transports l'incompliment de compromisos per preservar l'activitat a mercaderies. A Lleida, les autoescoles han protestat aquest dimarts contra el col·lapse en els exàmens de conduir. Asseguren que la llista d'espera a Catalunya arriba a les 85.000 persones i, precisament, un dels punts més saturats és la demarcació de Lleida. Anem fins allà, Júlia Albacar.
21: La protesta s'ha fet a les portes de la Direcció General de Trànsit per reclamar solucions al col·lapse per fer exàmens de conduir. Aquí, a la demarcació, bona part dels examinadors estan de baixa i la llista

0: De la posada en marxa de l'embassament de l'Albagés. Les obres tindran un cost de 13 milions d'euros i estaran enllestides d'aquí 2 anys. Tornem cap a Lleida. Júlia Albacar.
1: Els 6 municipis es troben tots a la comarca de les Garrigues i són l'Albagés, el Cogul, la Granadella, Juncosa, el Soleràs i Granyena de les Garrigues. L'ampliació s'ha pogut aprovar després de la posada en marxa aquest estiu de l'embassament de l'Albagés. Josep Maria Jové, president de la comunitat de regants del Canal, explica que aquesta zona és una de les més costoses de regar.
2: És el que ja tenim per poder fer i, a més, una cosa molt important que deu vegés és poder portar aigua al sector 12. El sector 12 és el sector que gasta més energia de les Garrigues i ara, a partir d'ara, doncs moltes finques que regaien del bon moment, ara es poden regar directament de l'embassament del Vallès.
1: Ara es construirà una xarxa de canonades per fer arribar l'aigua a les agrupacions de regants amb 2 dotacions que sumaran 8.000 metres cúbics anuals. El govern ha aprovat este dimarts l'execució de les obres, que duraran 2 anys i costaran 13 milions d'euros.
0: I a Barcelona, els comerciants de Sant Gervasi, que han hagut de tancar el negoci per l'esvoranc del Putxet, diuen que les administracions segueixen sense respondre als problemes econòmics que tenen. Per exemple, els 16 comerços afectats reclamen que els avancin diners per fer front a despeses immediates. Alba Barreras és propietària d'una clínica dental de la zona.
3: Que ens ajudin per tenir flujo de caja i poder pagar factures, nòmines, els lloguers i de més, que és el que més ens preocupa, no? Perquè el dia de demà doncs, rebrem la indemnització, ja se verà què parte, però el que més ens interessa és això, no? De poder passar aquests mesos o aquestes setmanes, aquests dies, el que sigui.
0: La tinent d'alcalde de Barcelona, Maria Eugènia Gay, assegura que des de l'Ajuntament se'ls donarà assessorament jurídic.
4: És obvi que aquests comerços ara han de fer la seva oportuna reclamació de danys i perjudicis i l'Ajuntament doncs, també afavorirà perquè puguin doncs, anar desplegant tota aquesta actuació de la qual doncs, n'haurà de respondre la companyia competent en aquest cas.
0: Mentrestant, continuen els mesuraments del subsol dels 93 habitatges desallotjats. Divendres, els veïns afectats sabran si poden tornar a casa. L'emblemàtic cinema Truffaut de Girona, l'únic que quedava al centre de la ciutat, ha tancat portes aquest dimarts. El col·lectiu de crítics que l'havia gestionat fins ara ha decidit, per sorpresa de molts usuaris, no tornar a obrir perquè no tenen garanties jurídiques per tirar endavant. La gestió d'aquest equipament està pendent de la resolució d'un recurs del mateix col·lectiu contra el concurs fet per l'Ajuntament. Girona, Clara Jordan.
5: El concurs va donar com a guanyadora el mes d'abril una empresa de Cambrils que es va imposar al col·lectiu de crítics que des de feia 25 anys, des que va obrir portes, fins aquest dimarts mateix, havien gestionat l'equipament. El procés, però, va quedar suspès pel recurs presentat pel mateix col·lectiu que en els 3 últims mesos havia seguit al capdavant del cinema perquè l'alcalde els havia demanat. Però sense cap document vàlid, el col·lectiu ha decidit tancar portes perquè no tenen garanties jurídiques. Això ha agafat per sorpresa molts usuaris.
6: Quina decepció. Espero que això sigui per poc temps. He sortit de la feina, pensava per passar les hores de calor, he mirat quina pel·li em venia de gust, he vingut aquí i m'he trobat la sorpresa.
7: I estic sorpresa, suposo que fins que no renovin amb els nous, però bueno, no serà el mateix.
5: L'alcalde Lluc Salelles ha reconegut que la situació el sap greu i ha confirmat que el cinema estarà tancat fins que resolgui el recurs. El Truffaut era l'últim cinema que quedava al centre de Girona que oferia cinema d'autor, produccions independents i pel·lícules en versió original.
0: La coreògrafa sud-coreana Sun In-her debuta a Barcelona amb el muntatge amb què convida el públic a reflexionar sobre com l'art pot inspirar respostes als canvis del medi ambient. És una de les propostes de dansa internacional que formen part de la programació del GREC. Marta Vives.
8: El moviment com a força, l'art com a motor per plantejar respostes davant l'entorn canviant que ens envolta. La prestigiosa coreògrafa sud-coreana Sun In-her ens proposa un muntatge hipnòtic a través dels cossos de 7 ballarins que es desplacen per l'escenari del Mercat de les Flors amb una precisió aguda, un moviment electrificant i una il·luminació dinàmica. És en una identitat col·lectiva compartida, feta d'individualitats que calculen, xoquen, resisteixen i tornen a unir-se amb un objectiu, com ens ha explicat la coreògrafa.
9: El meu espectacle tracta de patrons en marxa. La manera com el cos i caminar tenen a veure amb la natura, com un peix, com un ocell al cel, i com aquest patró de caminar es transforma en un cos calculat, en un cos industrialitzat quan arriba a la ciutat. Aleshores el cos es dissol, es fon. I aquest és el viatge de l'espectacle.
10: And that's the journey of the horse show.
1: Aquest

0: el poder d'un muntatge que ens recorda que cap acció és insignificant i que cada elecció determina el futur del món, especialment quan parlem del medi ambient.
1: Esports. Amb David Ubach.
2: La selecció espanyola de futbol s'ha classificat per disputar la final del Mundial. Amb quatre catalans titulars, el combinat de Luis de la Fuente ha superat França a les semifinals per 0-2, en un partit de superioritat global dels finalistes. Oyarzabal de penal, provocat per Lamine Yamal, ha marcat el 0-1 al minut 22, i fins i tot abans del descans Espanya ha fregat el segon gol. A la represa, Pedro Porro ha culminat una paret amb Dani Olmo per fer el 0-2 definitiu al minut 58 de joc. Un dels quatre catalans titulars que esmentàvem, Pau Cubarsí, ha explicat a la televisió espanyola que han firmat una actuació de molt nivell.
3: Estamos, la verdad, que muy ilusionados. Creo que es un trabajo que hemos hecho magnífico estos últimos meses y que veníamos de un nivel espectacular de fuera, pero yo creo que se ha demostrado que somos una gran familia, que hemos dado el nivel cuando se tenía que dar. Y ahora viene lo más complicado, que es una final que se va a hacer larga, pero con el compromiso y el compañerismo que tenemos en el equipo, pues yo creo que se va a sacar adelante.
2: De la Fuente ha repetit l'11 del partit de quarts contra Bèlgica, com dèiem, amb quatre catalans, Cubarsí mateix, Olmo i Lamine Yamal, del Barça, i Cucurella, del Madrid. I també amb suplència de Pedri, que ha jugat els últims 15 minuts de partit, com el també blaugrana Ferran Torres. La segona semifinal del Mundial la disputaran aquest dimecres Atlanta, l'Argentina i Anglaterra. Més futbol, Mundial a banda.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: El Barça, Frenkie de Jong podria estar entre 4 i 6 mesos de baixa per una lesió al genoll dret. El migcampista neerlandès va passar aquest dilluns proves mèdiques a la ciutat esportiva Johan Cruyff arran d'unes molèsties que el van obligar a jugar infiltrat els dos últims partits del Mundial amb els Països Baixos. A l'espera de proves complementàries que determinin l'abast exacte de la seva lesió, de Jong té previst incorporar-se a la pretemporada blaugrana el 27 de juliol. Sense deixar el Barça encara, afegim que el migcampista Marc Casado ha deixat oberta la porta a marxar del club blaugrana si s'escau. Són declaracions de Casado en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
4: Jo el que vull sempre és ajudar l'equip, ajudar el club. Em considero una persona molt culer i com a culer l'únic que vull és el millor pel club, el millor per l'equip. I si això ve amb el que jo em quedi, doncs jo em quedaré. Si que el club segueixi creixent i l'equip segueixi millorant comporta que jo hagi de marxar perquè així m'ho diuen, doncs així serà.
2: Més futbol. A segona, aquest dimarts ha estat dia de presentacions. El Girona ha presentat els migcampistes Ivan Morante i Izan González. Sentim Ivan Morante.
5: Puedo aportar, pese a mi edad, veteranía, porque ya llevo muchos años. Soy un organizador de juego, he crecido también mucho defensivamente. Creo que soy a día de un centrocampista bastante completo.
2: El Sabadell, per la seva banda, ha presentat el defensa Miqui Codina i el migcampista Len Ribeiro. A més, el club sabadellenc ha anunciat l'arribada del central José Luis Català, de 21 anys, i que ha firmat fins al 2028, procedent de l'Espanyol B.
1: 3CAT Info.
2: A la Lliga Femenina de Futbol, el Badalona Women ha presentat la migcampista Vicky Losada, excapitana del Barça de 35 anys, que arriba cedida pel Bristol City anglès.
6: Va a ser raro, pero de compañeras con las que yo viví esos años, quedarán dos. Siempre allí va a ser especial, pero quizá después de 5 años, ahora sí que me veo preparada.
2: Mentrestant, l'Espanyol Femení ha fitxat Natàlia Scott, la màxima golejadora de la segona divisió, fins al 2028. Scott, de 19 anys, és formada al planter blanc i blau i prové del Barça B. Obrim ara bloc poliesportiu parlant de bàsquet.
1: 3CAT Info.
2: El Barça té previst anunciar durant els propers dies la incorporació de l'eslové Alexander Sekulic com a nou entrenador. L'acord club tècnic és total i Sekulic només té pendent firmar el nou contracte com a blaugrana. Sekulic deixa el Dubai, on aterra Xavi Pasqual, i és que Pasqual ha fet efectiu aquest dimarts el pagament de la clàusula de rescisió amb el Barça, i el Dubai ja l'ha anunciat com a nou preparador del conjunt dels Emirats fins al 2029. Mentrestant, el Barça podrà comptar amb Xavi Pujol com a director esportiu a partir del mes d'agost. En ciclisme, un últim apunt, perquè al Tour de França hi ha hagut nou cop d'autoritat de Tadej Pogačar, que s'ha imposat en solitari a la desena etapa de 166 quilòmetres de mitja muntanya entre Aurillac i Le Lioran. A la general, Pogačar, que ha sumat el seu tercer triomf parcial en aquesta edició de la ronda francesa, ha refermat el lideratge ara amb 3 minuts i 36 segons de marge sobre el segon, que és el danès del Visma, Jonas Vingegaard.
1: Trescat Info.

0: Els bombers treballen en les tasques d'extinció de dos incendis que s'han declarat aquest dimarts a la tarda. Un crema entre l'Anoia i el Bages i ha calcinat més d'una quarantena d'hectàrees. L'altre, que ja està estabilitzat, s'ha declarat aconit i ha obligat a activar el confinament de tres urbanitzacions durant uns minuts. L'Ajuntament de Manlleu, a Osona, ha decretat dos dies de dol oficial per la mort d'uns bessons d'11 anys al riu Ter. Els Mossos investiguen els fets, però tot apunta que ha estat un accident. La família va avisar la policia dilluns a la nit quan els dos infants no tornaven a casa. 20 persones han mort ofegades a Catalunya des que va començar la campanya de bany, ara fa un mes. Entre les víctimes, 11 han perdut la vida a les platges, 6 en piscines i 3 en aigües interiors, que inclouen rius i pantans. Protecció Civil demana que els menors sempre es banyin amb la supervisió d'un adult. El govern espanyol insisteix en la innocència del germà de Pedro Sánchez, condemnat a 9 anys d'inhabilitació, i veu en la sentència un intent de fer caure l'executiu de coalició. L'Audiència de Badajoz condemna David Sánchez per la plaça de coordinador de conservatoris que li van fer a mida, però l'absol de tràfic d'influències perquè no s'ha pogut demostrar si l'ordre venia de dalt. Junts trenca el govern tripartit de Girona i deixa el govern de Guanyem i Esquerra en minoria. L'alcalde Lluc Salelles hi veu motius electoralistes, mentre que Junts argumenta que ja no poden influir en les decisions de Salelles i que les prioritats del partit queden aparcades. L'escalada bèl·lica a l'Orient Mitjà s'intensifica amb atacs dels Estats Units contra l'Iran i llançament de míssils i drons contra països del Golf aliats de Washington per part de la República Islàmica. Donald Trump fa marxa enrere la taxa del 20% sobre la càrrega dels vaixells comercials que naveguen per l'estret d'Hormuz. El Consell de Ministres ha aprovat la llei de violència vicària que reconeix com a agreujant a la violència masclista el mal que l'agressor causa als fills o altres persones de l'entorn de la víctima. Entre altres mesures, retira automàticament la pàtria potestat als agressors condemnats. Des del 2013, 68 menors han estat assassinats per violència vicària, 3 dels quals aquest any. La música en viu va facturar 244 milions d'euros el 2025, amb un rècord de 31,9 milions d'espectadors. Són dades de l'anuari de la música d'aquest any que assenyalen que els concerts es disparen, gairebé 32.000. Per contra, per primer cop en molts anys, la producció discogràfica en català pateix un fort retrocés.
1: Esports.
2: La selecció espanyola de futbol s'ha classificat per disputar la final del Mundial. Amb 4 catalans titulars, el combinat espanyol ha superat França a les semifinals per 0-2 amb gols d'Oyarzábal, de penal, al primer temps, i de Pedro Porro a la represa. Aquest dimecres, segona semifinal, Anglaterra-Argentina. Al Barça, Frenkie de Jong podria estar entre 4 i 6 mesos de baixa per una lesió al genoll dret. El migcampista neerlandès va jugar infiltrat als dos últims partits del Mundial amb els Països Baixos. I el Barça de bàsquet té previst anunciar durant els propers dies la incorporació de l'eslové Alexander Sekulic com a nou entrenador. Sekulic deixa el Dubai on aterra Xavi Pasqual, que ha fet efectiu aquest dimarts el pagament de la seva clàusula de rescisió.
0: I el temps, dimecres, serà el punt àlgid d'aquesta tercera onada de calor. S'intensificarà la calor nocturna, les mínimes seran tropicals i tòrrides i farà més calor migdia. Moltes màximes arribaran als 40 graus i a ponent puntualment estaran per sobre. La pols sahariana deixarà el cel terrós, hi haurà més núvols i la xafogó serà marcada a la costa.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info.
0: Els bombers treballen en les tasques d'extinció d'un incendi de vegetació a Rubió, a l'Anoia, que ja ha cremat unes 47 hectàrees. En el dispositiu s'han mobilitzat una cinquantena de dotacions amb un fort desplegament de mitjans aeris. Els cossos d'emergència també actuen en un segon incendi a Cunit, al Baix Penedès, que ja està estabilitzat. El foc ha obligat a confinar 3 urbanitzacions d'aquest municipi i de Castellet i la Gornal durant una hora. Corresponsal a l'Anoia, Montse Jané.
3: Nit intensa a Rubió per intentar estabilitzar el foc abans que arribi el vent de ponent aquest dimecres. Al vespre s'havia aconseguit perimetrar el 80% de l'incendi i alguns trams s'han aturat gràcies als treballs conjunts dels mitjans aeris i terrestres dels bombers, també dels voluntaris de les ADF i maquinària agrícola dels pagesos de la zona. El foc amenaça una extensa massa boscosa, però cap nucli habitat. No hi ha població a prop, per tant, no ha calgut fer confinaments ni evacuacions. Sí, alguna masia aïllada, com explica notificat l'inspector Joan Rovira, cap d'emergències de la Regió Metropolitana Sud.
4: I sí que també s'ha fet un confinament amb alguns dels masos aïllats que quedaven per davant de l'eix de propagació de l'incendi. Diguem, és una zona bàsicament forestal o agroforestal, i hi havia alguns disseminats que també s'ha fet una ordre de confinament amb alguns d'aquests nuclis. Juntament amb els companys de Mossos d'Esquadra, pues, hem fet també una activitat de comunicar als residents, pues, aquesta situació.
3: S'ha treballat tant en el flanc esquerre com sobretot en el flanc dret i s'ha aconseguit alentir la ràpida progressió inicial quan s'ha declarat a Castellfollit del Boix, al Bages. Les últimes dades són de 47 hectàrees cremades, el 47% corresponen precisament a aquest terme, a Castellfollit del Boix, i 53% al de Rubió. Es mantenen 33 dotacions treballant-hi per perimetre l'incendi i evitar revifades. A Cunit, on s'ha pogut estabilitzar el foc que s'ha declarat aquest dimarts al vespre a les urbanitzacions de muntanya, es mantenen 7 dotacions terrestres. Ja s'ha aixecat el confinament de 3 urbanitzacions, però les feines continuen durant la nit per intentar apagar-lo.
4: L'incendi l'estem ja donant per estabilitzat, queda encara feina pendent al llarg de la nit per acabar de consolidar el perímetre, però el pronòstic és positiu. Les urbanitzacions que havien fet el confinament, doncs aquest ja s'ha aixecat.
3: Es tracta d'una zona boscosa amb moltes cases i el foc estava a prop d'algunes d'elles. La decisió inicial ha estat en aquest cas que la població es quedés a dins de les seves cases protegits.
0: Catalunya afronta aquest dimecres el moment més crític de la tercera onada de calor, amb un pic de les temperatures que poden arribar o superar els 40 graus. Els agents rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal en 111 municipis de 20 comarques i mantenen la prohibició d'accés a 8 espais naturals. Des de Protecció Civil, la cap de Servei de Gestió d'Emergències, Montse Font, avisa que la calor començarà a primera hora i anirà acompanyada de pols en suspensió.
5: Intentar anar hidratat, barret, protecció, perquè a més demà ens coincideix la calor amb aquest ambient de pols que també dificulta la respiració de les persones que tenen, doncs, algun tipus de problema respiratori.
0: La calor també té conseqüències als centres d'atenció primària i als hospitals. En l'última setmana, les visites per problemes de salut relacionats amb les altes temperatures han pujat un 40% als CAPs, la gran majoria per cops de calor, seguits de deshidratacions i síncopes. Són dades del Departament de Salut que també indiquen que hi ha hagut 40 ingressos als hospitals per aquest motiu, gairebé tots de gent gran. Ho explica el vicepresident de la Societat Catalana de Medicina Familiar, Jordi Mestres, metge de família.
6: Sobretot nits de calor, que és el que genera molts problemes, no? Que fa que el dia següent ja no comenci, doncs, en condicions. I, evidentment, tenim una població que cada vegada, doncs, hi ha més esperança de vida, per tant, més patologia crònica i més persones que entren, doncs, en aquesta bossa de pacients que poden tenir descompensacions.
0: Mareig, mal de cap, deixar de suar o somnolència són símptomes que ens han de fer consultar un metge.
1: 3CAT Info.
0: Manlleu declara 2 dies de dol per la mort de 2 germans bessons d'11 anys ofegats al riu Ter. Els Mossos investiguen els fets, però la principal hipòtesi és un accident. Els 2 nens no van tornar dilluns a la nit a casa, després hi van engegar un dispositiu per mirar de localitzar-los. Aquest dimarts han trobat els 2 cadàvers dins de l'aigua. Manlleu, Xavier Cussó i Maria Costa.
7: Els 2 germans estaven jugant a futbol en una pista esportiva relativament a prop de la zona del riu. La pista tancava a les 9 del vespre i després havien d'anar cap a casa, però no hi van anar. Per això, a la nit, la família va alertar la policia local i, conjuntament amb els Mossos, van muntar un dispositiu de recerca amb drons i la unitat subaquàtica per localitzar-los. Ha estat aquest dimarts al migdia quan han trobat roba a l'entorn del riu i a la llera han localitzat els 2 cossos que coincidien amb la descripció dels 2 menors. Un cop s'hagin fet les 2 autòpsies, es podrà concloure la identificació dels 2 infants. La zona on s'ha produït l'ofegament és el meandre de la Devesa, on hi passa el riu Ter. Es tracta d'una zona amb poc cabal i en alguns punts hi ha un màxim d'entre 2 i 3 metres de profunditat. Veïns i persones que caminen pel passeig del Ter han explicat a aquesta emissora que a la zona a vegades hi ha gent que s'hi banya i s'hi refresca.
8: Jo també he vingut a banyar de petit. I Roca Negra és un puesto que hi fugava molta gent abans, perquè és un puesto que fa sempre un remolí i allà hi ha un de sota de fang. I, clar, i encara que sàpigues nedar, el xucador xucla.
9: A l'altre dia aquí 2 nanos, ahir, saltaven per aquí. A l'altre dia un altre que picava els peus. Vull dir, És el riu, fa calor. Són nanos. Què volem fer? Perquè és una pena.
10: Algunos he visto que llegan a refrescarse un poco como los pies. Algunos también he visto que se bañan, pero no es tan frecuente como tal.
7: La hipòtesi principal és que es tracta d'una mort accidental. L'Ajuntament de Manlleu ha decretat 2 dies de dol oficial i ha convocat per aquest dimecres 1 minut de silenci davant del consistori a les 8 del vespre. En un comunicat ha traslladat el condol a les famílies i ha demanat a la població que no difonguin informacions no contrastades.
0: Des que va començar la campanya de bany a Catalunya, ara fa un mes, s'han perdut la vida 20 persones. La majoria, 11, s'han ofegat en platges, 6 han perdut la vida en piscines i 3 en aigües interiors, que inclouen pantans i rius, com el cas de les dues víctimes de Manlleu. Montserrat Font, cap del Servei de Gestió d'Emergències, explicava en declaracions al Catalunya Vespre que els menors han d'anar acompanyats en qualsevol zona de bany.
5: Hi poden haver remolins, hi pot haver fang, hi poden haver branques a sota, elements que no veiem perquè, a més, l'aigua no és ben bé transparent, sinó que acostuma a baixar tèrbola en segons quins punts, i per això recomanem que no s'hi vagin mai sol i, evidentment, doncs, si són menors, que vagin sempre acompanyats.
0: Durant la campanya de bany de l'any passat van perdre la vida 28 persones.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Més qüestions. El govern espanyol manté que el germà de Pedro Sánchez és innocent i veuen en la sentència de 9 anys d'inhabilitació un intent de tombar l'executiu de coalició. L'Audiència de Badajoz ha condemnat aquest dimarts David Sánchez Pérez Castejón per un delicte de prevaricació. El tribunal conclou que la Diputació d'aquella província va crear una plaça feta a mida per ell, tot i que no pot demostrar si l'ordre venia d'instàncies superiors i, per això, l'absol del delicte de tràfic d'influències. Madrid, Dani Sainz de Aja.
11: La condemna se sustenta en els correus intervinguts per Luco i en múltiples indicis que, valorats amb lògica, diu la sentència, permeten inferir l'existència d'un pla delictiu preconcebut. Segons els magistrats, els acusats es van posar d'acord per afavorir David Sánchez amb la creació i adjudicació d'una plaça de coordinador dels conservatoris de música de Badajoz innecessària i buida de contingut. Ho van fer perquè era el germà del futur líder socialista, tot i que encara faltaven 7 mesos perquè Pedro Sánchez tornés a la Secretaria General del PSOE. Ara bé, no queda demostrat, diu la sentència, si la decisió va néixer d'una persona externa o d'un superior jeràrquic. És per això que absolen els acusats del delicte de tràfic d'influències, però sí que els condemnen per prevaricació a penes de 9 anys d'inhabilitació. En el cas de l'expresident de la Diputació i antic líder dels socialistes extremenys, Miguel Ángel Gallardo, la condemna és doble, a 18 anys d'inhabilitació. Les acusacions populars havien demanat 6 anys de presó. Les defenses dels condemnats, que reclamaven l'absolució, ja han anunciat que recorreran la sentència.
0: Es tracta de la primera condemna a l'entorn familiar de Pedro Sánchez, que aquesta setmana sabrà si la seva parella, Begoña Gómez, també va a judici acusada de delictes de corrupció.
11: Sánchez sempre havia mantingut que el seu germà és innocent i ara la Moncloa no es fa enrere. La portaveu, Elma Saiz, diu que així s'acabarà demostrant.
12: Confianza en la justícia i en que en instàncies superiores se confirme lo que creemos, la innocència de David Sánchez.
11: Òscar Puente va més lluny i parla d'intent de derrocar un govern. La sentència és injusta i una barbaritat pel PSOE, desproporcionada per Sumar i l'Aufer per Esquerra. El PP la qualifica d'històrica i Feijóo diu que és inapel·lable.
13: ¿Qué es lo que al gobierno no le gusta? Me preocupa la actitud del gobierno instigada por el presidente del gobierno. Le digo que es preocupante porque nunca lo había sucedido en democracia.
11: El president espanyol ha conegut la sentència quan era de viatge oficial a París i per ara no s'ha pronunciat sobre la condemna al seu germà.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'escalada bèl·lica a l'Iran s'intensifica amb nous atacs dels Estats Units a diferents punts de la República Islàmica, sobretot a la costa de l'estret d'Hormuz. Teheran respon amb bombardejos a països del Golf aliats de Washington, com Bahrain i Kuwait, on hi ha hagut 4 ferits. Donald Trump fa marxa enrere en la idea d'aplicar una taxa del 20% als vaixells comercials que naveguen per l'estret a canvi d'inversions multimilionàries dels socis de la regió. El bloqueig naval sobre els ports iranians s'ha reactivat aquesta nit. Washington, Oriol Serra.
14: Donald Trump assegura que els principals països productors de petroli del Golf Pèrsic li han garantit inversions multimilionàries als Estats Units a canvi de la vigilància militar nord-americana de l'estret d'Hormuz. Encara no feia ni 24 hores que havia anunciat la implementació d'una taxa del 20% al trànsit marítim a l'estret. Trump assegura que dilluns va rebre trucades de Kuwait, l'Aràbia Saudita, Qatar, Bahrain i els Emirats Àrabs Units.
15: Em van trucar reis i emirs de diversos països que són aliats molt potents i em van dir: ens agradaria fer-ho diferent. Voldríem invertir milers de milions de dòlars als Estats Units en comptes del cobrament d'una taxa. Això m'agrada, perquè no crec que ningú hagi de poder cobrar una tarifa per passar per l'estret.
14: Per cert que Trump s'ha reunit amb el primer ministre de l'Iraq a Washington, amb qui assegura haver tingut tan bona sintonia que fins i tot han improvisat un dinar conjunt a la Casa Blanca. A la seva línia, ha etzibat a l'homòleg iraquià, que és un home jove i ben plantat. Tot això mentre les embarcacions militars nord-americanes s'acosten cada vegada més a la costa iraniana i els bombardejos no s'aturen.
1: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
16: Nit matinada càlida, tòrrida a la majoria de la façana litoral i també tropical a moltes comarques, tret, podríem dir, del Pirineu, perquè al Prepirineu també algunes mínimes quedaran als 20 graus o per sobre. Per tant, costarà de dormir i demà al matí es mantindrà aquest ambient força, força càlid. Aquest dimecres tindrem aquest punt àlgic d'aquesta tercera onada de calor, amb un matí de cel terrós, de pols sahariana, de núvols baixos resseguint la façana litoral, que encara porten aquest ambient més xafogós i que costarà una miqueta més de trencar-se cap a l'extrem sud, cap al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. De cara al migdia, la temperatura es voldrà enfilar una miqueta més. Tota Catalunya sota avís de calor, de nivell moderat, alt o molt alt. Molt alt al Baix Llobregat, Vallès Occidental i Vallès Oriental. Moltes màximes arribarien a aquests 40 graus, fins i tot en punt del Prepirineu, amb vent de sud-oest, i aquestes temperatures elevades cap a la Catalunya central, també cap a punts de ponent, on es pot enfilar encara una miqueta més la temperatura. La nit de dimecres a dijous es mantindrà càlida, o fins i tot una miqueta més. En canvi, de cara a dijous ja començaríem a notar que la temperatura baixarà una mica.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Junts trenca el govern tripartit de Girona i deixa Guanyem i Esquerra governant en minoria. La fins ara vicealcaldessa, la juntaire Gemma Geis, argumenta que han pres la decisió perquè ja no poden influir en les decisions de l'alcalde Lluc Salellas i perquè les prioritats de Junts queden aparcades. Salellas, en canvi, hi veu interessos partidistes i acusa Geis d'actuar amb la vista posada en les municipals de l'any que ve. Girona, Laia Claret.
17: L'alcalde ha especificat que no ha tingut cap punt d'inflexió en les relacions amb Junts. És per això que acusa Geis de tenir el cap posat en les eleccions municipals.
18: Per poder fer oposició clarament pensant en les eleccions. Si algú ha volgut, per por a l'extrema dreta, introduir tàctica electoral en el seu dia a dia, jo crec que la responsabilitat és, en aquest cas, de Junts. Entenem que és un error perquè trenca una feina feta a la ciutat i perquè és, a més, dona ales al PSC i Aliança Catalana.
17: Aquest dimarts al matí, Gemma Geis defensava la sortida del govern argumentant manca de poder d'execució.
19: Al final, la figura de l'alcalde és molt personalista. Aquests darrers mesos ens hem trobat carpetes que nosaltres volíem tancar que per altres incidents quedaven en segon lloc. Al final, nosaltres hem intentat condicionar tot el que hem pogut.
17: Salellas ha defensat la feina feta amb el govern tripartit i, tot i que ha assegurat que encara no ha tingut cap conversa amb Quim Ayats, líder d'Esquerra, els ha emplaçat a mantenir el pacte i governar en minoria per potenciar, diu, un govern d'esquerres i independentista a Girona. Ha afegit que treballa per reorganitzar el cartipàs municipal abans de final de mes.
0: Junts reté part del grup municipal a l'Ajuntament de Cambrils, al Baix Camp. El fins ara líder del partit al consistori, Enric Daza, ha fitxat per Aliança Catalana, però les altres dues regidores no el seguiran. Tarragona, Manel Sastre.
20: Les dues regidores de Junts a Cambrils, Teresa Requesens i Laura Mallau, no seguiran el cap de llista Enric Daza en el seu salt cap a Aliança Catalana. Requesens ho ha desmentit en una compareixença i ha dit que no ha estat mai temptada de fer-ho perquè no comparteix la ideologia de la formació d'ultradreta.
21: No em sento al costat d'Aliança Catalana. No he pactat res amb Aliança Catalana. Vaig dir que jo no volia que la meva persona es vegés involucrada amb aquest partit polític. Sempre he cregut que les extremes siguin de dretes o d'esquerres, no són bones?
20: Daza ha justificat el seu salt a la formació de Sílvia Orriols perquè el projecte de Junts, diu, està esgotat.
2: Prenem aquesta decisió perquè després de que el projecte en Junts s'hagi esgotat, pensem que aquesta aliança amb Aliança ens portarà amb les eleccions del 2027 amb tota la força per aconseguir revertir la situació actual del municipi.
20: Enric Daza atribueix la confusió sobre el pas de les regidores Aliança per l'equivocació entre l'acord entre la plataforma ciutadana Compromís per Cambrils i el que ha de fer el grup municipal Compromís Junts, que és el que caldrà determinar ara, segons ha explicat la regidora Requesens, que assegura que té el suport també de la Direcció Nacional de Junts.
0: El Parlament considera que la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, i el portaveu de Vox a la cambra, Joan Garriga, han vulnerat el codi de conducta dels diputats amb diversos discursos d'odi. La Comissió de l'Estatut dels Diputats hi veu faltes lleus i ara la mesa del Parlament haurà de decidir si el sanciona. En el cas d'Orriols, la comissió la fa responsable d'haver assenyalat fins a 7 vegades la diputada d'Esquerra, Najat Driouech, amb expressions com aquesta per l'ús del vel.
4: La primera formació política que ha obert les portes del Parlament al fonamentalisme i al misoginia islàmiques.
0: També es consideren faltes lleus que el portaveu de Vox, Joan Garriga, col·loqués cartells amb l'expressió «companys assassí» i vinculés els socialistes amb les drogues i la prostitució, arran de les investigacions judicials que afecten el PSOE. Garriga ja ha anunciat que, sigui quina sigui la decisió de la mesa, la recorreran. Les sancions a Orriols i Garriga poden anar des d'una amonestació pública fins a multes d'entre 600 i 12.000 euros. El Consell de Ministres aprova la llei de violència vicària, que reconeix com a agreujant de la violència masclista el mal que l'agressor causa als fills o altres persones de l'entorn de la víctima per fer-la patir. El text posa l'accent a protegir les mares i els fills quan hi hagi indicis de violència masclista i amplia la consideració de víctimes a pares, germans i altres familiars de l'entorn de la dona. Madrid, Àngels Lafuente.
22: Amb aquesta nova llei, la violència vicària passa a ser un agreujant de la violència de gènere i la introdueix al Codi Penal com a delicte específic. El text modifica diverses lleis per cobrir el buit normatiu. Entre altres, retira automàticament la pàtria potestat als agressors condemnats amb sentència ferma. Ana Redondo, ministra d'Igualtat.
23: El interés superior del menor no está en someterse a la pàtria potestat del maltratador. La premisa, por lo tanto, es clara. Un maltratador, una persona violenta, nunca puede ser un buen padre.
22: Pel que fa a la guàrdia i custòdia, abans de prendre qualsevol decisió, el jutge haurà de demanar informes al fiscal i escoltar els menors d'edat per poder protegir-los i garantir els seus drets. També ampliarà la condició de víctimes a la resta de familiars que siguin atacats amb l'objectiu de fer patir la dona.
23: També aquells majors d'edat que estén sometidos a la guàrdia o custòdia de esa pareja o de esa mujer, por supuesto también a los ascendientes y a los hermanos, hermanas o a la actual pareja de la víctima.
22: Una llei que arriba al Consell de Ministres en segona volta, els ministeris implicats, Igualtat, Joventut, Infància i Justícia, han necessitat més d'un any per llimar diferències i consensuar un text per protegir els menors. Des del 2013, 68 han estat assassinats, dels quals 3 han mort aquest any.
0: I aprovada al Congrés la reforma de les lleis de dependència i discapacitat. La nova norma reforça els drets de les persones dependents, amplia les prestacions i fixa per llei que l'Estat haurà d'assumir la meitat del finançament del sistema. La reforma també amplia el servei d'assistència personal més enllà de la llar. Això inclou, per exemple, acompanyar les persones dependents a fer la compra o anar al metge. La llei també reconeix com a cuidadors persones que no siguin familiars. El ministre Pablo Bustinduy, ministre de Drets Socials, destaca la importància de l'aprovació.
24: Hoy es un día importantísimo para la política social de este país y que el 14 de julio de 2027 lo recordaremos durante décadas como el día en que se refundó nuestro sistema de cuidados.
0: A Catalunya, gairebé 300.000 persones tenen reconegut algun grau de dependència.
1: 3CAT Info.
0: La música en viu va facturar 244 milions d'euros al 2025 amb un rècord de 31,9 milions d'espectadors. Són dades de l'anuari de la música d'aquest any que assenyalen que els ingressos s'estabilitzen, tot i que els concerts es disparen, gairebé 32.000 al llarg de l'any, fins a 8.000 més que el 2024, amb 23,8 milions d'espectadors. Per contra, per primer cop en molts anys, la producció discogràfica en català pateix un fort retrocés. Sentim Lluís Gendrau, director del grup Enderroc.
3: Fins ara sempre havíem dit que la música era l'oasi de la llengua, era un espai on sempre creixia la producció, doncs això ja no ho diem. Per primera vegada en la història de l'anuari hi ha menys producció de discos en qualsevol format en català. Ha baixat un 6% la producció de música en català i, a més, també han baixat els discos, l'edició de discos, que ja això ja veiem feia 2 o 3 anys que passava.
0: L'any 2023 el sector musical facturava més amb la venda de discos que amb els concerts i, en canvi, actualment, la indústria del directe ja suposa més del 90% de tota la facturació de la indústria musical catalana.
1: Esports.
0: Amb David Ubach.
6: La selecció espanyola de futbol s'ha classificat per disputar la final del Mundial. Amb 4 catalans titulars, el combinat de Luis de la Fuente ha superat França a les semifinals per 0-2, en un partit de superioritat global dels espanyols. El seleccionador espanyol ha subratllat el mèrit col·lectiu del triomf en declaracions a Televisió Espanyola.
8: Nos enfrentábamos a uno de los mejores selecciones del mundo, pero enfrente tenían al mejor equipo del mundo. Eso es diferente, eso es un plus. Estos jugadores se merecen todo porque demuestran día tras día eso, su compromiso, su generosidad, su solidaridad, su talento. Es maravilloso verles jugar, hoy ha sido un espectáculo.
6: Oyarzabal, de penal provocat per Lamine Yamal, ha marcat el 0-1 al minut 22 i fins i tot abans del descans Espanya ha fregat el segon gol. A la represa, Pedro Porro ha culminat una paret amb Dani Olmo per fer el 0-2 definitiu al minut 58 de joc. De la Fuente ha repetit l'11 del partit de quarts contra Bèlgica amb 4 catalans, Cubarsí, Olmo i Lamine Yamal del Barça i Cucurella del Madrid. I també amb suplència de Pedri, que ha jugat els últims 15 minuts de partit, com el també blaugrana Ferran Torres. La segona semifinal del Mundial la disputaran aquest dimecres Atlanta, l'Argentina i Anglaterra. El migcampista dels argentins, Rodrigo De Paul, creu que encara han una oportunitat única.
9: Un partido de fútbol único, porque bueno, es una semifinal contra Inglaterra. Que bueno, que los argentinos cuando terminen el partido estén muy felices.
6: Mentrestant, el porter dels anglesos, Jordan Pickford, s'ha referit a la influència de Leo Messi.
10: Tots sabem que Messi és molt bo, però també sabem com n'és de bona l'Argentina, així que no ens podem centrar només en ell. També tenim en compte els seus altres punts forts, així com les debilitats que podem aprofitar.
6: Més futbol, Mundial a banda.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: Al Barça, Frenkie de Jong podria estar entre 4 i 6 mesos de baixa per una lesió al genoll dret. El migcampista neerlandès va passar aquest dilluns proves mèdiques a la ciutat esportiva Johan Cruyff arran d'unes molèsties que el van obligar a jugar infiltrat, de fet, els dos últims partits del Mundial amb els Països Baixos. A l'espera de proves complementàries que determinin l'abast exacte de la seva lesió, de Jong té previst incorporar-se a la pretemporada blaugrana el 27 de juliol. Sense deixar el Barça, afegim que el migcampista Marc Casado ha deixat oberta la porta a marxar del club blaugrana si s'escau. Són declaracions de Casado en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
25: Jo el que vull sempre és ajudar l'equip, ajudar el club. Em considero una persona molt culer i com a culer l'únic que vull és el millor pel club, el millor per l'equip. I si això ve amb el que jo em quedi, doncs jo em quedaré. Si que el club segueixi creixent i l'equip segueixi millorant comporta que jo hagi de marxar perquè així m'ho diuen, doncs així serà.
6: Més futbol. Aquest dimarts s'han fet públics els horaris de les primeres jornades de Lliga a la primera i segona divisió. A primera, diumenge 16 d'agost, Espanyol-Llevant a les 7 de la tarda i Barça-Atlètic Club de Bilbao, que es posposa el dijous 27 d'agost a les 9 per garantir el descans als internacionals blaugranes després del Mundial. I a segona, la Lliga també comença a mitjans d'agost. Diumenge 16 d'agost, Girona-Leganés a les 7 i l'endemà dilluns 17, Sporting de Gijón-Sabadell també a les 7. Precisament a segona, aquest dimarts ha estat dia de presentacions. El Girona ha presentat els migcampistes Ivan Morante i Izan González. Sentim Izan González.
26: Està clar que això és un gran pas per mi, jo ho sé, per créixer personalment i per aprendre. Em vindrà molt bé també estar un any més a aquesta categoria, pot ser, i aprendre sempre.
6: El Sabadell, per la seva banda, ha presentat el defensa Miqui Codina i el migcampista Alain Ribeiro. A més, el club sabadellenc ha anunciat l'arribada del central José Luis Català, de 21 anys, i que ha firmat fins al 2028 procedent de l'Espanyol B.
1: 3CAT Info.
6: A la Lliga Femenina, el Badalona Women ha presentat la migcampista Vicky Losada, excapitana del Barça de 35 anys, que arriba cedida del Bristol City. Mentrestant, l'Espanyol Femení ha fitxat Natàlia Scott, la màxima golejadora de la segona divisió fins al 2028. I en ciclisme, el Tour de França, nou cop d'autoritat de Tadej Pogačar, que s'ha imposat en solitari en la desena etapa de muntanya i ha refermat el lideratge de la General, ara amb 3 minuts i 36 segons d'avantatge respecte del segon, el danès Jonas Vingegaard.
1: 3CAT Info. Són 3:15.

0: Aquestes són les principals informacions. Els bombers treballen en les tasques d'extinció de dos incendis que s'han declarat aquest dimarts a la tarda. Un crema entre l'Anoia i el Bages i l'altre, que ja està estabilitzat, s'ha declarat a Cunit. L'Ajuntament de Manlleu, a Osona, ha decretat dos dies de dol oficial per la mort d'uns bessons d'11 anys al riu Ter. Els Mossos investiguen els fets, però tot apunta que ha estat un accident. El govern espanyol insisteix en la innocència del germà de Pedro Sánchez, condemnat a 9 anys d'inhabilitació, i veu en la sentència un intent de fer caure l'executiu de coalició. L'Audiència de Badajoz condemna David Sánchez per la plaça de coordinador de conservatoris que li van fer a mida, però l'absol de tràfic d'influències. A partir d'ara us explicarem que un estudi de la Unió Europea assenyala Barcelona com una de les zones on la població augmentarà més de cara al 2050. També que Catalunya vol ser pionera a Europa en la circulació de cotxes autònoms. El govern ha aprovat el programa de carreteres connectades intel·ligents que preveu la instal·lació de sensors en 930 quilòmetres de vies. I us explicarem que tanca portes l'emblemàtic cinema Truffaut de Girona. El col·lectiu de crítics que el gestionava des de feia 25 anys ha decidit abaixar la persiana perquè no té garanties jurídiques per continuar.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que la selecció espanyola de futbol s'ha classificat per disputar la final del Mundial. Amb quatre catalans titulars, el combinat de Luis de la Fuente ha superat França a les semifinals per 0-2, amb gols d'Oyarzabal de penal al primer temps i de Pedro Porro a la represa. Aquest dimecres, segona semifinal, Anglaterra-Argentina.
0: I el temps dimecres serà el punt àlgid d'aquesta tercera onada de calor. S'intensificarà la calor nocturna, les mínimes seran tropicals i tòrrides i farà més calor al migdia. Moltes màximes arribaran als 40 graus i a Ponent puntualment estaran per sobre. La pols sahariana deixarà el cel terrós, hi haurà més núvols i la xafogó serà marcada a la costa. Els bombers treballen en les tasques d'extinció d'un incendi de vegetació a Rubió, a l'Anoia, que ja ha cremat unes 47 hectàrees. En el dispositiu s'han mobilitzat una cinquantena de dotacions amb un fort desplegament de mitjans aeris. Els cossos d'emergència també actuen en un segon incendi a Cunit, al Baix Penedès, que ja està estabilitzat. El foc ha obligat a confinar tres urbanitzacions d'aquest municipi i de Castellet i la Gornal durant una hora. Corresponsal a l'Anoia, Montse Jané.
3: Nit intensa a Rubió per intentar estabilitzar el foc abans que arribi el vent de Ponent aquest dimecres. Al vespre s'havia aconseguit perimetrar el 80% de l'incendi i alguns trams s'han aturat gràcies als treballs conjunts dels mitjans aeris i terrestres dels bombers, també dels voluntaris de les ADF i maquinària agrícola dels pagesos de la zona. El foc amenaça una extensa massa boscosa, però cap nucli habitat. No hi ha població a prop, per tant, no ha calgut fer confinaments ni evacuacions si alguna masia aïllada, com ha explicat l'inspector Joan Rovira, cap d'emergències de la Regió Metropolitana Sud.
4: I sí que també s'ha fet un confinament amb alguns dels masos aïllats que quedaven per davant de l'eix de propagació de l'incendi. Diguem-ne, és una zona bàsicament forestal o agroforestal i hi havia alguns disseminats que també s'ha fet una ordre de confinament amb alguns d'aquests nuclis. Juntament amb els companys de Mossos d'Esquadra, pues hem fet també una activitat de comunicar als residents pues, aquesta situació.
3: S'ha treballat tant en el flanc esquerre com sobretot en el flanc dret i s'ha aconseguit alentir la ràpida progressió inicial quan s'ha declarat a Castellfollit del Boix, al Bages. Les últimes dades són de 47 hectàrees cremades, el 47% corresponen precisament a aquest terme, a Castellfollit del Boix, i 53% al de Rubió. Es mantenen 33 dotacions treballant-hi per perimetre l'incendi i evitar revifades. A Cunit, on s'ha pogut estabilitzar el foc que s'ha declarat aquest dimarts al vespre a les urbanitzacions de muntanya, es mantenen 7 dotacions terrestres. Ja s'ha aixecat el confinament de 3 urbanitzacions, però les feines continuen durant la nit per intentar apagar-lo.
4: L'incendi l'estem ja donant per estabilitzat, queda encara feina pendent al llarg de la nit per acabar de consolidar el perímetre, però el pronòstic és positiu. Les urbanitzacions que havien fet el confinament, doncs aquest ja s'ha aixecat.
3: Es tracta d'una zona boscosa amb moltes cases i el foc estava a prop d'algunes d'elles. La decisió inicial ha estat en aquest cas que la població es quedés a dins de les seves cases protegits.
0: Manlleu declara dos dies de dol per la mort de dos germans bessons d'11 anys ofegats al riu Ter. Els Mossos investiguen els fets, però la principal hipòtesi és un accident. Els dos nens no van tornar dilluns a la nit a casa després d'estar jugant a una pista propera al riu i la família va donar la veu d'alarma. Els Mossos van engegar un dispositiu per mirar de localitzar-los i aquest dimarts s'han trobat els dos cadàvers a dins de l'aigua. Manlleu, Xavier Cussó i Maria Costa.
1: Els dos germans estaven jugant a futbol en una pista esportiva relativament a prop de la zona del riu. La pista tancava a les 9 del vespre i després havien d'anar cap a casa, però no hi van anar. Per això, a la nit, la família va alertar la policia local i conjuntament amb els Mossos van muntar un dispositiu de recerca amb drons i la unitat subaquàtica per localitzar-los. Ha estat aquest dimarts al migdia quan han trobat roba a l'entorn del riu i a la llera han localitzat els dos cossos que coincidien amb la descripció dels dos menors. Un cop s'hagin fet les dues autòpsies, es podrà concloure la identificació dels dos infants. La zona on s'ha produït l'ofegament és el meandre de la Devesa, on hi passa el riu Ter. Es tracta d'una zona amb poc cabal i en alguns punts hi ha un màxim d'entre 2 i 3 metres de profunditat. Veïns i persones que caminen pel passeig del Ter han explicat a aquesta emissora que a la zona a vegades hi ha gent que s'hi banya i s'hi refresca.
5: Jo també he vingut a banyar de petit. Roca Negra és un lloc que havia fugat molta gent abans, perquè és un lloc que fa sempre un remolí i allà hi ha un de sota de fang. I, clar, i encara que sàpigues nedar, el xucador xucla.
6: A l'altre dia aquí dos nanos, ahir, saltaven per aquí. A l'altre dia un altre que picava els peus. Vull dir, és el riu, fa calor, són nanos. Què volem fer? El que és una pena.
7: Algunos he visto que llegan a refrescarse un poco como los pies. Algunos también he visto que se bañan, pero no es tan frecuente como tal.
1: La hipòtesi principal és que es tracta d'una mort accidental. L'Ajuntament de Manlleu ha decretat dos dies de dol oficial i ha convocat per aquest dimecres un minut de silenci davant del consistori a les 8 del vespre. En un comunicat ha traslladat el condol a les famílies i ha demanat a la població que no difonguin informacions no contrastades.
0: El govern espanyol veu en la sentència el germà de Pedro Sánchez un intent d'acabar amb el govern de coalició i insisteix que David Sánchez és innocent. L'Audiència de Badajoz ha condemnat David Sánchez a 9 anys d'inhabilitació per prevaricació per la plaça de coordinador als conservatoris de música que va ocupar. Un lloc de treball que, segons la sentència, es va crear a vida per ell. Però l'absol del delicte de tràfic d'influències perquè no s'ha pogut demostrar si l'ordre venia d'instàncies superiors. Elma Saiz, portaveu de l'executiu espanyol.
8: Confianza en la justicia y en que en instancias superiores se confirme lo que creemos, la inocencia de David Sánchez.
0: Des del PP qualifiquen d'històrica la primera condemna a un dels membres del nucli familiar de Pedro Sánchez. El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, no entén les crítiques del PSOE a la sentència.
9: ¿Qué es lo que al gobierno no le gusta? Me preocupa la actitud del gobierno instigada por el presidente del gobierno. Le digo que es preocupante porque nunca lo había oído de democracia.
0: El president espanyol ha conegut la sentència quan era de viatge oficial a París i per ara no s'ha pronunciat sobre la condemna al seu germà.
10: 3CAT Info.
0: El Congrés tomba els objectius de dèficit presentats pel Ministeri d'Hisenda amb els vots en contra de Junts, el PP, Vox i UPN. Era el primer pas de la tramitació dels pressupostos per al 2027 a la Cambra Baixa. L'executiu ha defensat un límit del dèficit del 0,1% a les comunitats autònomes, que és el mateix que en els últims anys i que tampoc va aconseguir aprovar. En el debat sobre la proposta, Josep Maria Cruzet, de Junts, ha afirmat que el govern espanyol només intenta tapar els casos de corrupció a l'entorn del PSOE.
11: Si fan el mateix, obtindran el mateix. Un govern assetjat per la corrupció només li queda que fer veure que gasta quantitats ingents de diners per si així pot tapar el lladrocini dels seus.
0: Esquerra hi ha votat a favor, però a contracor. Teresa Jordà és diputada dels Republicans.
12: No votarem a favor perquè pensem que el govern de l'Estat ja ha complert, ni molt menys. De fet, ho fem emprenyats. Nosaltres continuem exigint el compliment de tots i cadascun dels compromisos pendents.
0: El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha explicat que el límit de dèficit proposat suposava que les autonomies haurien pogut gastar 6.000 milions d'euros i ha lamentat que s'hagi desviat el debat. Pel PP, és absurd que Pedro Sánchez s'entesti a portar al Congrés unes xifres que sap que no s'aprovaran i consideren que hauria de dimitir i convocar eleccions. El govern espanyol afrontarà una segona votació sobre els objectius de dèficit en un ple extraordinari que es farà el 23 de juliol. Catalunya serà un dels territoris europeus on més augmentarà la població d'aquí al 2050. Són projeccions publicades per la Comissió Europea. La demarcació de Barcelona és l'onzena de tota Europa que més creixerà en habitants. La de Girona, la setzena, sobre un total de gairebé 1.200 subregions arreu del continent. Tarragona ocupa el lloc 80 i Lleida el 108. Brussel·les, Bruno Fortea Mires.
13: D'aquí al 2050, la població de Catalunya creixerà un 23% a causa, sobretot, de la immigració. A l'informe, la Comissió Europea avisa que l'arribada d'immigrants pot pressionar els serveis públics i comprometre'n la qualitat als territoris que, com Catalunya, experimentaran un creixement demogràfic tan pronunciat. Alhora, però, Brussel·les també diu que els nouvinguts poden ajudar a contrarrestar l'envelliment poblacional. I diu la seva el director del Centre d'Estudis Demogràfics, Albert Esteve, en una entrevista al Catalunya Vespre.
14: Molta més gent significa doncs, molt més millor transport, habitatge, sobretot. El tema de les escoles no tant, perquè com està creixent i els immigrants hi arriben, diguem, grandets, doncs es donarà la paradoxa doncs, de que la població seguirà creixent, però no necessàriament la població de 0,15.
13: El creixement de Catalunya contrasta amb la tendència general d'Europa, on les projeccions assenyalen una baixada de la població. Això passarà a la immensa majoria de regions europees. Segons l'informe, els únics territoris que esquivaran aquesta tendència a la baixa seran les capitals i les grans àrees urbanes amb una economia dinàmica, diu. És el cas del Mediterrani francès, el sud d'Alemanya o els Països Catalans en el seu conjunt. I aquí també crida l'atenció el cas de les Illes Balears. El 2050 tindran un 28% més d'habitants que ara.
0: I Catalunya vol ser pionera a Europa en la circulació de cotxes autònoms. El govern ha aprovat el programa de carreteres connectades intel·ligents que preveu la instal·lació de sensors en 930 quilòmetres de vies que són competència seva per crear els futurs corredors digitalitzats. Ho ha explicat la consellera de Territori, Sílvia Paniqué.
15: És un projecte que incorpora la digitalització de totes les infraestructures per tenir una mobilitat connectada avui, però progressivament autònoma a futur. Aquesta és la llavor dels corredors de mobilitat autònoma que hem de tenir a futur i, com els dic, siguent pioners en l'àmbit europeu.
0: Està prevista la creació d'una xarxa wifi pròpia que permetrà que el vehicle s'hi connecti. D'aquesta manera es podrà tenir informació detallada i immediata de la situació del trànsit, es podran prendre decisions de gestió en temps real i enviar missatges als vehicles. Actualment el sistema està en proves a la C32 entre Sitges i l'Arboç i s'ampliarà a la C35, la C25, la C16 i la C17. La inversió total prevista serà de 66 milions d'euros fins al 2030. I us expliquem també que l'aeroport del Prat tanca el millor semestre de la seva història després de superar els 28 milions de viatgers. La xifra representa un creixement de més del 4% respecte ara fa un any. Segons dades d'AENA, 21 dels 28 milions han estat passatgers de vols internacionals. L'increment del trànsit aeri està per sobre del que preveia AENA a l'hora de fixar les taxes aeroportuàries. Davant d'aquest escenari, les aerolínies demanen a la gestora que rebaixi les tarifes que imposa per passatger. Pel que fa als altres aeroports catalans gestionats per AENA, també augmenten els viatgers de Reus, un 10% més que en el primer semestre de l'any passat, amb 575.000 passatgers. En canvi, l'aeroport de Girona-Costa Brava ha tancat el període de gener a juny amb 800.000 viatgers, un 7% menys que el 2025. França ha celebrat aquest dimarts la festivitat nacional amb una exhibició militar històrica pels Camps Elisis de París. Hi han assistit 24 caps d'estat i de govern, entre ells Friedrich Merz, Keir Starmer, Volodymyr Zelensky o Pedro Sánchez, cosa que ha ofert un missatge clar d'unitat europea. París, Isabel Galí.
16: La desfilada de la Festa Nacional Francesa d'enguany ha estat un reconeixement a tots els països de la coalició de voluntaris per Ucraïna, els 25 caps d'estat i de govern a la tribuna presidencial i els exèrcits de 36 països més França marxant pels Camps Elisis. A la tarda, Volodymyr Zelensky ha confirmat que l'acord de cooperació signat amb França inclou les llicències per produir a Ucraïna els míssils francesos Scalp, a més de munició, i juntament amb Itàlia els míssils Aster. El president ucraïnès també ha confirmat la compra de 16 avions de combat Rafale. Un 14 de juliol, doncs, que ha reforçat aquesta cooperació europea amb Kiev en un moment delicat de la guerra que manté amb Moscou, tot i que aquest dimarts Bulgària ha dit que es retirava de la coalició de voluntaris per Ucraïna. Les Nacions Unides han dit que aquest juny del 2026 ha estat el mes més mortífer per als civils ucraïnesos des de l'inici de la guerra.
0: La celebració de la Diada Nacional Francesa ha coincidit amb el desè aniversari de l'atemptat de Niça, que va deixar 86 morts i 400 ferits en un atropellament massiu. L'autor de la massacre va conduir un camió durant gairebé 2 quilòmetres contra la multitud que acabava de veure l'espectacle pirotècnic de la celebració. En la cerimònia d'aquest dimarts han col·locat branques d'olivera sobre 86 cadires buides. El president francès Emmanuel Macron dedicava aquestes paraules a les víctimes.
17: Aucun d'entre nous n'a oublié, n'oublie.
18: Ningú ho ha oblidat, ni oblidarà el que va passar aquí a Niça. Res donarà sentit el 14 de juliol del 2016, però junts podem donar sentit a tots els 15 de juliol que han seguit a memòria i justícia.
17: Par la mémoire, la justice.
10: El temps.
0: És moment per la previsió de Gemma Puig.
19: Nit matinada càlida, tòrrida a la majoria de la façana litoral i també tropical en moltes comarques, tret, podríem dir, del Pirineu, perquè al Prepirineu també algunes mínimes quedaran als 20 graus o per sobre. Per tant, costarà de dormir i demà al matí es mantindrà aquest ambient força, força càlid. Aquest dimecres tindrem aquest punt àlgic d'aquesta tercera onada de calor, amb un matí de cel terrós, de pols sahariana, de núvols baixos resseguint la façana litoral, que encara porten aquest ambient més xafogós i que costarà una miqueta més de trencar-se cap a l'extrem sud, cap al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. De cara al migdia, la temperatura es voldrà enfilar una miqueta més. Tota Catalunya sota avís de calor, de nivell moderat, alt o molt alt. Molt alt, al Baix Llobregat, Vallès Occidental i Vallès Oriental. Moltes màximes arribarien a aquests 40 graus, fins i tot en punt del Prepirineu, amb vent de sud-oest, i aquestes temperatures elevades cap a la Catalunya central, també cap a punts de ponent, on es pot enfilar encara una miqueta més la temperatura. La nit de dimecres a dijous es mantindrà càlida, o fins i tot una miqueta més. En canvi, de cara a dijous ja començaríem a notar que la temperatura baixarà una mica.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: A partir d'aquest dimecres desapareix la tanca de Gibraltar com a frontera terrestre, cosa que permetrà l'eliminació dels controls policials a la frontera entre el territori britànic i l'estat espanyol. Per garantir la seguretat dins de l'espai Schengen de lliure circulació de la Unió Europea, funcionaris espanyols controlaran els passatgers que arribin a l'aeroport de Gibraltar. La mesura pactada s'ha segellat amb un acord entre la Unió Europea i el Regne Unit a Brussel·les, des del ministre espanyol d'Exteriors, José Manuel Álvarez, mantenia que Madrid mantindrà la reclamació de sobirania sobre el Penyal.
20: Espanya no canvia una coma a su reclamación de soberanía.
0: I el ministre principal de Gibraltar, Fabián Picardo, li ha replicat.
21: Esto no cambia ninguna parte de la realidad de la soberanía de Gibraltar.
0: El Parlament Europeu haurà de ratificar l'acord d'aquí a uns mesos. Totes les parts implicades esperen que sigui un tràmit.
10: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
0: Aquest dimecres hi torna a haver jornada de vaga a Renfe, convocada a tot l'Estat pel sindicat ferroviari. Es tracta d'un sindicat minoritari i a l'aturada que ja va fer finals de juny la repercussió al servei va ser escassa. A les rodalies de Barcelona van circular un 94% dels trens d'un dia habitual. Els serveis mínims tornaran a ser de rodalies del 66% en hora punta i del 33% la resta del dia. A l'alta velocitat seran del 73%. El sindicat ferroviari retreu al Ministeri de Transports l'incompliment de compromisos per preservar l'activitat a mercaderies. A Lleida, les autoescoles han protestat aquest dimarts contra el col·lapse en els exàmens de conduir. Asseguren que la llista d'espera a Catalunya arriba a les 85.000 persones i, precisament, un dels punts més saturats és la demarcació de Lleida. Anem fins allà, Júlia Albacar.
22: La protesta s'ha fet a les portes de la Direcció General de Trànsit per reclamar solucions al col·lapse per fer exàmens de conduir. Aquí, a la demarcació, bona part dels examinadors estan de baixa i la llista d'espera supera els 5.000 alumnes. Raquel Castro és presidenta de l'Associació d'Autoescoles de Lleida.
23: Volem una plantilla estable, però una plantilla estable efectiva que estigui treballant, no que tinguem personal de baixa i que ara inclús ens ve un coordinador que agafa la plaça, una persona de Sevilla, i que també fa un any i mig que està de baixa. Això, per tant, és insostenible.
22: A la protesta també hi han participat alumnes que esperen per examinar-se. Tot i que els concentrats han intentat entrar a l'edifici de la DGT, finalment només ho ha fet un representant per entregar un manifest.
0: I el canal Segarra-Garrigues incorporarà més de 1.300 hectàrees de regadiu repartides en 6 municipis. Això després de la posada en marxa de l'embassament de l'Albagés. Les obres tindran un cost de 13 milions d'euros i estaran enllestides d'aquí 2 anys. Tornem cap a Lleida. Júlia Albacar.
22: Els 6 municipis es troben tots a la comarca de les Garrigues i són l'Albagés,

0: La xarxa de canonades per fer arribar l'aigua a les agrupacions de regants amb dues dotacions que sumaran 8.000 metres cúbics anuals. El govern ha aprovat este dimarts l'execució de les obres, que duraran dos anys i costaran 13 milions d'euros.
1: I a Barcelona, els comerciants de Sant Gervasi, que han hagut de tancar el negoci per l'esvoranc del Putxet, diuen que les administracions segueixen sense respondre als problemes econòmics que tenen. Per exemple, els 16 comerços afectats reclamen que els avancin diners per fer front a despeses immediates. Alba Barreras és propietària d'una clínica dental de la zona.
2: Que ens ajudin per tenir flujo de caja i poder pagar factures, nòmines, els lloguers i demés, que és el que més ens preocupa, no? Perquè el dia de demà doncs, rebrem la indemnització, ja se verà què parte, però el que més ens interessa és això, no? De poder passar aquests mesos o aquestes setmanes, aquests dies, el que sigui.
1: La tinent d'alcalde de Barcelona, Maria Eugènia Gay, assegura que des de l'Ajuntament se'ls donarà assessorament jurídic.
3: És obvi que aquests comerços ara han de fer la seva oportuna reclamació de danys i perjudicis i l'Ajuntament doncs, també afavorirà perquè puguin doncs, anar desplegant tota aquesta actuació de la qual doncs, n'haurà de respondre la companyia competent en aquest cas.
1: Mentrestant, continuen els mesuraments del subsòl dels 93 habitatges desallotjats. Divendres, els veïns afectats sabran si poden tornar a casa. L'emblemàtic cinema Truffaut de Girona, l'únic que quedava al centre de la ciutat, ha tancat portes aquest dimarts. El col·lectiu de crítics que l'havia gestionat fins ara ha decidit, per sorpresa de molts usuaris, no tornar a obrir perquè no tenen garanties jurídiques per tirar endavant. La gestió d'aquest equipament està pendent de la resolució d'un recurs del mateix col·lectiu contra el concurs fet per l'Ajuntament. Girona, Clara Jordan.
4: El concurs va donar com a guanyadora el mes d'abril una empresa de Cambrils que es va imposar al col·lectiu de crítics que des de feia 25 anys, des que va obrir portes, fins aquest dimarts mateix, havien gestionat l'equipament. El procés, però, va quedar suspès pel recurs presentat pel mateix col·lectiu que en els tres últims mesos havia seguit al capdavant del cinema perquè l'alcalde els havia demanat. Però sense cap document vàlid, el col·lectiu ha decidit tancar portes perquè no tenen garanties jurídiques. Això ha agafat per sorpresa molts usuaris.
5: Quina decepció. Espero que això sigui per poc temps. He sortit de la feina, pensava per passar les hores de calor, he mirat quina pel·li em venia de gust, he vingut aquí i m'he trobat la sorpresa.
6: I estic sorpresa, suposo que fins que no renovin amb els nous, però bueno, no serà el mateix.
4: L'alcalde Lluc Salelles ha reconegut que la situació el sap greu i ha confirmat que el cinema estarà tancat fins que resolgui el recurs. El Truffaut era l'últim cinema que quedava al centre de Girona que oferia cinema d'autor, produccions independents i pel·lícules en versió original.
1: La coreògrafa sud-coreana Sun In-her debuta a Barcelona amb el muntatge amb què convida el públic a reflexionar sobre com l'art pot inspirar respostes als canvis del medi ambient. És una de les propostes de dansa internacional que formen part de la programació del GREC. Marta Vives.
7: El moviment com a força, l'art com a motor per plantejar respostes davant l'entorn canviant que ens envolta. La prestigiosa coreògrafa sud-coreana Sung Kim-hert ens proposa un muntatge hipnòtic a través dels cossos de 7 ballarins que es desplacen per l'escenari del Mercat de les Flors amb una precisió aguda, un moviment electrificant i una il·luminació dinàmica. És en una identitat col·lectiva compartida, feta d'individualitats que calculen, xoquen, resisteixen i tornen a unir-se amb un objectiu, com ens ha explicat la coreògrafa.
8: El meu espectacle tracta de patrons en marxa. La manera com el cos i caminar tenen a veure amb la natura, com un peix, com un ocell al cel, i com aquest patró de caminar es transforma en un cos calculat, en un cos industrialitzat quan arriba a la ciutat. Aleshores el cos es dissol, es fon. I aquest és el viatge de l'espectacle.
7: Aquest és el poder d'un muntatge que ens recorda que cap acció és insignificant i que cada elecció determina el futur del món, especialment quan parlem del medi ambient.
1: Esports. Amb David Ubach.
9: La selecció espanyola de futbol s'ha classificat per disputar la final del Mundial. Amb quatre catalans titulars, el combinat de Luis de la Fuente ha superat França a les semifinals per 0-2 en un partit de superioritat global dels finalistes. Oyarzabal de penal, provocat per Lamine Yamal, ha marcat el 0-1 al minut 22 i fins i tot abans del descans Espanya ha fregat el segon gol. A la represa, Pedro Porro ha culminat una paret amb Dani Olmo per fer el 0-2 definitiu al minut 58 de joc.

0: Dels quatre catalans titulars que esmentàvem, Pau Cubarsí ha explicat a la televisió espanyola que han firmat una actuació de molt nivell.
1: Estamos la verdad que muy ilusionados, creo que es un trabajo que hemos hecho magnífico estos últimos meses y que veníamos de un nivel espectacular de fuera, pero yo creo que se ha demostrado que somos una gran familia, que hemos dado el nivel cuando se tenía que dar y ahora viene lo más complicado, que es una final que se va a hacer larga, pero con el compromiso y el compañerismo que tenemos en el equipo, pues yo creo que se va a sacar adelante.
0: De la Fuente ha repetit l'11 del partit de quarts contra Bèlgica, com dèiem, amb quatre catalans, Cubarsí mateix, Olmo i Lamine Yamal del Barça i Cucurella del Madrid. I també amb suplència de Pedri, que ha jugat els últims 15 minuts de partit, com el també blaugrana Ferran Torres. La segona semifinal del Mundial la disputaran aquest dimecres Atlanta, l'Argentina i Anglaterra. Més futbol, Mundial a banda.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Al Barça, Frenkie de Jong podria estar entre 4 i 6 mesos de baixa per una lesió al genoll dret. El migcampista neerlandès va passar aquest dilluns proves mèdiques a la ciutat esportiva Johan Cruyff arran d'unes molèsties que el van obligar a jugar infiltrat els dos últims partits del Mundial amb els Països Baixos. A l'espera de proves complementàries que determinin l'abast exacte de la seva lesió, de Jong té previst incorporar-se a la pretemporada blaugrana el 27 de juliol. Sense deixar el Barça encara, afegim que el migcampista Marc Casado ha deixat oberta la porta a marxar del club blaugrana si s'escau. Són declaracions de Casado en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
3: Jo el que vull sempre és ajudar l'equip, ajudar el club. Em considero una persona molt culer i com a culer l'únic que vull és el millor pel club, el millor per l'equip. I si això ve amb el que jo em quedi, doncs jo em quedaré. Si que el club segueixi creixent i l'equip segueixi millorant comporta que jo hagi de marxar perquè així m'ho diuen, doncs així serà.
0: Més futbol. A segona, aquest dimarts ha estat dia de presentacions. El Girona ha presentat els migcampistes Ivan Morante i Izan González. Sentim Ivan Morante.
4: Puedo aportar pese a mi edad veteranía porque ya llevo muchos años. Soy un organizador de juego, he crecido también mucho defensivamente. Creo que soy a día de un centrocampista bastante completo.
0: El Sabadell, per la seva banda, ha presentat el defensa Miqui Codina i el migcampista Len Ribeiro. A més, el club sabadellenc ha anunciat l'arribada del central José Luis Català, de 21 anys, i que ha firmat fins al 2028, procedent de l'Espanyol B.
2: 3CAT Info.
0: A la Lliga Femenina de Futbol, el Badalona Women ha presentat la migcampista Vicky Losada, excapitana del Barça de 35 anys, que arriba cedida pel Bristol City anglès.
5: Va ser raro, però de companyeres con las que yo viví esos años, quedaran dos. Siempre allí va ser especial, pero quizá después de 5 años, ahora sí que me veo preparada.
0: Mentrestant, l'Espanyol Femení ha fitxat Natàlia Scott, la màxima golejadora de la segona divisió, fins al 2028. Scott, de 19 anys, és formada al planter blanc i blau i prové del Barça B. Obrim ara bloc poliesportiu parlant de bàsquet.
2: 3CAT Info.
0: El Barça té previst anunciar durant els propers dies la incorporació de l'eslové Alexander Sekulic com a nou entrenador. L'acord club tècnic és total i Sekulic només té pendent firmar el nou contracte com a blaugrana. Sekulic deixa el Dubai, on aterra Xavi Pascual, i és que Pascual ha fet efectiu aquest dimarts el pagament de la clàusula de rescisió amb el Barça, i el Dubai ja l'ha anunciat com a nou preparador del conjunt dels Emirats fins al 2029. Mentrestant, el Barça podrà comptar amb Xavi Pujol com a director esportiu a partir del mes d'agost. En ciclisme, un últim apunt, perquè al Tour de França hi ha hagut nou cop d'autoritat de Tadej Pogačar, que s'ha imposat en solitari a la desena etapa de 166 km de mitja muntanya entre Aurillac i Le Lioran. A la general, Pogačar, que ha sumat el seu tercer triomf parcial en aquesta edició de la ronda francesa, ha refermat el lideratge ara amb 3 minuts i 36 segons de marge sobre el segon, que és el danès del Visma, Jonas Vingegaard.
2: Trescat Info.

0: Els bombers treballen en les tasques d'extinció de dos incendis que s'han declarat aquest dimarts a la tarda. Un crema entre l'Anoia i el Bages i ha calcinat més d'una quarantena d'hectàrees. L'altre, que ja està estabilitzat, s'ha declarat acunit i ha obligat a activar el confinament de tres urbanitzacions durant uns minuts. L'Ajuntament de Manlleu, a Osona, ha decretat dos dies de dol oficial per la mort d'uns bessons d'11 anys al riu Ter. Els Mossos investiguen els fets, però tot apunta que ha estat un accident. La família va avisar la policia dilluns a la nit quan els dos infants no tornaven a casa. 20 persones han mort ofegades a Catalunya des que va començar la campanya de bany, ara fa un mes. Entre les víctimes, 11 han perdut la vida a les platges, 6 en piscines i 3 en aigües interiors, que inclouen rius i pantans. Protecció Civil demana que els menors sempre es banyin amb la supervisió d'un adult. El govern espanyol insisteix en la innocència del germà de Pedro Sánchez, condemnat a 9 anys d'inhabilitació, i veu en la sentència un intent de fer caure l'executiu de coalició. L'Audiència de Badajoz condemna David Sánchez per la plaça de coordinador de conservatoris que li van fer a mida, però l'absol de tràfic d'influències perquè no s'ha pogut demostrar si l'ordre venia de dalt. Junts trenca el govern tripartit de Girona i deixa el govern de Guanyem i Esquerra en minoria. L'alcalde Lluc Salelles hi veu motius electoralistes, mentre que Junts argumenta que ja no poden influir en les decisions de Salelles i que les prioritats del partit queden aparcades. L'escalada bèl·lica a l'Orient Mitjà s'intensifica amb atacs dels Estats Units contra l'Iran i llançament de míssils i drons contra països del Golf aliats de Washington per part de la República Islàmica. Donald Trump fa marxa enrere la taxa del 20% sobre la càrrega dels vaixells comercials que naveguen per l'estret d'Hormuz. El Consell de Ministres ha aprovat la llei de violència vicària que reconeix com a agreujant a la violència masclista el mal que l'agressor causa als fills o altres persones de l'entorn de la víctima. Entre altres mesures, retira automàticament la pàtria potestat als agressors condemnats. Des del 2013, 68 menors han estat assassinats per violència vicària, 3 dels quals aquest any. La música en viu va facturar 244 milions d'euros el 2025, amb un rècord de 31,9 milions d'espectadors. Són dades de l'anuari de la música d'aquest any que assenyalen que els concerts es disparen, gairebé 32.000. Per contra, per primer cop en molts anys, la producció discogràfica en català pateix un fort retrocés.
1: Esports. La selecció espanyola de futbol s'ha classificat per disputar la final del Mundial. Amb 4 catalans titulars, el combinat espanyol ha superat França a les semifinals per 0-2 amb gols d'Oyarzábal, de penal, al primer temps, i de Pedro Porro a la represa. Aquest dimecres, segona semifinal, Anglaterra-Argentina. Al Barça, Frenkie de Jong podria estar entre 4 i 6 mesos de baixa per una lesió al genoll dret. El migcampista neerlandès va jugar infiltrat als dos últims partits del Mundial amb els Països Baixos. I el Barça de bàsquet té previst anunciar durant els propers dies la incorporació de l'eslové Alexander Sekulić com a nou entrenador. Sekulić deixa el Dubai on aterra Xavi Pascual, que ha fet efectiu aquest dimarts el pagament de la seva clàusula de rescisió.
0: I el temps, dimecres, serà el punt àlgid d'aquesta tercera onada de calor. S'intensificarà la calor nocturna, les mínimes seran tropicals i tòrrides i farà més calor al migdia. Moltes màximes arribaran als 40 graus i a ponent puntualment estaran per sobre. La pols sahariana deixarà el cel terrós, hi haurà més núvols i la xafogó serà marcada a la costa.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info.
0: Els bombers treballen en les tasques d'extinció d'un incendi de vegetació a Rubió, a l'Anoia, que ja ha cremat unes 47 hectàrees. En el dispositiu s'han mobilitzat una cinquantena de dotacions amb un fort desplegament de mitjans aeris. Els cossos d'emergència també actuen en un segon incendi a Cunit, al Baix Penedès, que ja està estabilitzat. El foc ha obligat a confinar tres urbanitzacions d'aquest municipi i de Castellet i la Gornal durant una hora. Corresponsal a l'Anoia, Montse Jané.
2: Nit intensa a Rubió per intentar estabilitzar el foc abans que arribi el vent de ponent aquest dimecres. Al vespre s'havia aconseguit perimetrar el 80% de l'incendi i alguns trams s'han aturat gràcies als treballs conjunts dels mitjans aeris i terrestres dels bombers, també dels voluntaris de les ADF i maquinària agrícola dels pagesos de la zona. El foc amenaça una extensa massa boscosa, però cap nucli habitat. No hi ha població a prop, per tant, no ha calgut fer confinaments ni evacuacions. Sí, alguna masia aïllada, com explicava notificat l'inspector Joan Rovira, cap d'emergències de la Regió Metropolitana Sud.
3: I sí que també s'ha fet un confinament amb alguns dels masos aïllats que quedaven per davant de l'eix de propagació de l'incendi. És una zona bàsicament forestal o agroforestal, i hi havia alguns disseminats que també s'ha fet una ordre de confinament amb alguns d'aquests nuclis. Juntament amb els companys de Mossos d'Esquadra, pues, hem fet també una activitat de comunicar als residents, pues, aquesta situació.
2: S'ha treballat tant en el flanc esquerre com sobretot en el flanc dret i s'ha aconseguit alentir la ràpida progressió inicial quan s'ha declarat a Castellfollit del Boix, al Bages. Les últimes dades són de 47 hectàrees cremades, el 47% corresponen precisament a aquest terme, a Castellfollit del Boix, i 53% al de Rubió. Es mantenen 33 dotacions treballant-hi per perimetre l'incendi i evitar revifades. A Cunit, on s'ha pogut estabilitzar el foc que s'ha declarat aquest dimarts al vespre a les urbanitzacions de muntanya, es mantenen 7 dotacions terrestres. Ja s'ha aixecat el confinament de 3 urbanitzacions, però les feines continuen durant la nit per intentar apagar-lo.
3: L'incendi l'estem ja donant per estabilitzat, queda encara feina pendent al llarg de la nit per acabar de consolidar el perímetre, però el pronòstic és positiu. Les urbanitzacions que havien fet el confinament, doncs aquest ja s'ha aixecat.
2: Es tracta d'una zona boscosa amb moltes cases i el foc estava a prop d'algunes d'elles. La decisió inicial ha estat en aquest cas que la població es quedés a dins de les seves cases protegits.
0: Catalunya afronta aquest dimecres el moment més crític de la tercera onada de calor, amb un pic de les temperatures que poden arribar o superar els 40 graus. Els agents rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal en 111 municipis de 20 comarques i mantenen la prohibició d'accés a 8 espais naturals. Des de Protecció Civil, la cap de Servei de Gestió d'Emergències, Montse Font, avisa que la calor començarà a primera hora i anirà acompanyada de pols en suspensió.
4: Intentar anar hidratat, barret, protecció, perquè de més demà ens coincideix la calor amb aquest ambient de pols que també dificulta la respiració de les persones que tenen, doncs, algun tipus de problema respiratori.
0: La calor també té conseqüències als centres d'atenció primària i als hospitals. En l'última setmana, les visites per problemes de salut relacionats amb les altes temperatures han pujat un 40% als CAPs, la gran majoria per cops de calor, seguits de deshidratacions i síncopes. Són dades del Departament de Salut que també indiquen que hi ha hagut 40 ingressos als hospitals per aquest motiu, gairebé tots de gent gran. Ho explica el vicepresident de la Societat Catalana de Medicina Familiar, Jordi Mestres, metge de família.
5: Sobretot nits de calor, que és el que genera molts problemes, no? Que fa que el dia següent ja no comenci, doncs, en condicions. I, evidentment, tenim una població que cada vegada, doncs, hi ha més esperança de vida, per tant, més patologia crònica i més persones que entren, doncs, en aquesta bossa de pacients que poden tenir descompensacions.
0: Mareig, mal de cap, deixar de suar o somnolència són símptomes que ens han de fer consultar un metge.
6: 3CAT Info.
0: Manlleu declara 2 dies de dol per la mort de 2 germans bessons d'11 anys ofegats al riu Ter. Els Mossos investiguen els fets, però la principal hipòtesi és un accident. Els 2 nens no van tornar dilluns a la nit a casa, després hi van engegar un dispositiu per mirar de localitzar-los. Aquest dimarts han trobat els 2 cadàvers dins de l'aigua. Manlleu, Xavier Cussó i Maria Costa.
7: Els 2 germans estaven jugant a futbol en una pista esportiva relativament a prop de la zona del riu. La pista tancava a les 9 del vespre i després havien d'anar cap a casa, però no hi van anar. Per això, a la nit, la família va alertar la policia local i, conjuntament amb els Mossos, van muntar un dispositiu de recerca amb drons i la unitat subaquàtica per localitzar-los. Ha estat aquest dimarts al migdia quan han trobat roba a l'entorn del riu i a la llera han localitzat els 2 cossos que coincidien amb la descripció dels 2 menors. Un cop s'hagin fet les 2 autòpsies, es podrà concloure la identificació dels 2 infants. La zona on s'ha produït l'ofegament és el meandre de la Devesa, on hi passa el riu Ter. Es tracta d'una zona amb poc cabal i en alguns punts hi ha un màxim d'entre 2 i 3 metres de profunditat. Veïns i persones que caminen pel passeig del Ter han explicat a aquesta emissora que a la zona a vegades hi ha gent que s'hi banya i s'hi refresca.
8: Jo també he vingut a banyar de petit. Roca Negra és un lloc que havia fugat molta gent abans, perquè és un lloc que fa sempre un remolí i allà hi ha un de sota de fang. I, clar, i encara que sàpigues nedar, el xucador xucla.
9: L'altre dia aquí 2 nanos, ahir, saltaven per aquí. L'altre dia un altre que picava els peus. Vull dir,
6: És el riu, fa calor, són nanos. Què volem fer? El que és una pena.
9: Algunos he visto que llegan a refrescarse un poco como los pies. Algunos también he visto que se bañan, pero no es tan frecuente como tal.
7: La hipòtesi principal és que es tracta d'una mort accidental. L'Ajuntament de Manlleu ha decretat 2 dies de dol oficial i ha convocat per aquest dimecres 1 minut de silenci davant del consistori a les 8 del vespre. En un comunicat ha traslladat el condol a les famílies i ha demanat a la població que no difonguin informacions no contrastades.
0: Des que va començar la campanya de banya a Catalunya, ara fa un mes, s'han perdut la vida 20 persones. La majoria, 11, s'han ofegat en platges, 6 han perdut la vida en piscines i 3 en aigües interiors, que inclouen pantans i rius, com el cas de les 2 víctimes de Manlleu. Montserrat Font, cap del Servei de Gestió d'Emergències, explicava en declaracions al Catalunya Vespre que els menors han d'anar acompanyats en qualsevol zona de bany.
4: Hi poden haver remolins, hi pot haver fang, hi poden haver branques a sota, elements que no veiem, perquè, a més, l'aigua no és ben bé transparent, sinó que acostuma a baixar tèrbola en segons quins punts, i per això recomanem que no s'hi vagin mai sol, i, evidentment, doncs, si són menors, que vagin sempre acompanyats.
0: Durant la campanya de bany de l'any passat van perdre la vida 28 persones. 3CAT Info. 3CAT Info. Més qüestions. El govern espanyol manté que el germà de Pedro Sánchez és innocent i veuen en la sentència de 9 anys d'inhabilitació un intent de tombar l'executiu de coalició. L'Audiència de Badajoz ha condemnat aquest dimarts David Sánchez Pérez Castejón per un delicte de prevaricació. El tribunal conclou que la Diputació d'aquella província va crear una plaça feta a mida per ell, tot i que no pot demostrar si l'ordre venia d'instàncies superiors i, per això, l'absol del delicte de tràfic d'influències. Madrid, Dani Sainz de Aja.
10: La condemna se sustenta en els correus intervinguts per Luco i en múltiples indicis que, valorats amb lògica, diu la sentència, permeten inferir l'existència d'un pla delictiu preconcebut. Segons els magistrats, els acusats es van posar d'acord per afavorir David Sánchez amb la creació i adjudicació d'una plaça de coordinador dels conservatoris de música de Badajoz innecessària i buida de contingut. Ho van fer perquè era el germà del futur líder socialista, tot i que encara faltaven 7 mesos perquè Pedro Sánchez tornés a la Secretaria General del PSOE. Ara bé, no queda demostrat, diu la sentència, si la decisió va néixer d'una persona externa o d'un superior jeràrquic. És per això que absolen els acusats del delicte de tràfic d'influències, però sí que els condemnen per prevaricació a penes de 9 anys d'inhabilitació. En el cas de l'expresident de la Diputació i antic líder dels socialistes extremenys, Miguel Ángel Gallardo, la condemna és doble a 18 anys d'inhabilitació. Les acusacions populars havien demanat 6 anys de presó. Les defenses dels condemnats que reclamaven l'absolució ja han anunciat que recorreran la sentència.
0: Es tracta de la primera condemna a l'entorn familiar de Pedro Sánchez, que aquesta setmana sabrà si la seva parella, Begoña Gómez, també va a judici acusada de delictes de corrupció.
10: Sánchez sempre havia mantingut que el seu germà és innocent i ara la Moncloa no es fa enrere. La portaveu Elma Saiz diu que així s'acabarà demostrant.
11: Confianza en la justicia y en que en instancias superiores se confirme lo que creemos, la inocencia de David Sánchez.
10: Òscar Puente va més lluny i parla d'intent de derrocar un govern. La sentència és injusta i una barbaritat pel PSOE, desproporcionada per Sumà i l'Aufet per Esquerra. El PP la qualifica d'històrica i Feijóo diu que és inapel·lable.
12: ¿Qué es lo que al gobierno no le gusta? Me preocupa la actitud del gobierno instigada por el presidente del gobierno. Le digo que es preocupante porque nunca lo había sucedido en democracia.
10: El president espanyol ha conegut la sentència quan era de viatge oficial a París i per ara no s'ha pronunciat sobre la condemna al seu germà.
13: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'escalada bèl·lica a l'Iran s'intensifica amb nous atacs dels Estats Units a diferents punts de la República Islàmica, sobretot a la costa de l'estret d'Hormuz. Teheran respon amb bombardejos a països del Golf, aliats de Washington, com Bahrein i Kuwait, on hi ha hagut 4 ferits. Donald Trump fa marxa enrere en la idea d'aplicar una taxa del 20% als vaixells comercials que naveguen per l'estret a canvi d'inversions multimilionàries dels socis de la regió. El bloqueig naval sobre els ports iranians s'ha reactivat aquesta nit. Washington, Oriol Serra.
14: Donald Trump assegura que els principals països productors de petroli del Golf Pèrsic li han garantit inversions multimilionàries als Estats Units a canvi de la vigilància militar nord-americana de l'estret d'Hormuz. Encara no feia ni 24 hores que havia anunciat la implementació d'una taxa del 20% al trànsit marítim a l'estret. Trump assegura que dilluns va rebre trucades de Kuwait, l'Aràbia Saudita, Qatar, Bahrain i els Emirats Àrabs Units.
15: Em van trucar reis i emirs de diversos països que són aliats molt potents i em van dir: ens agradaria fer-ho diferent. Voldríem invertir milers de milions de dòlars als Estats Units en comptes del cobrament d'una taxa. Això m'agrada. Per què no crec que ningú hagi de poder cobrar una tarifa per passar per l'estret?
14: Per cert que Trump s'ha reunit amb el primer ministre de l'Iraq a Washington, amb qui assegura haver tingut tan bona sintonia que fins i tot han improvisat un dinar conjunt a la Casa Blanca. A la seva línia, ha etzibat a l'homòleg iraquià, que és un home jove i ben plantat. Tot això mentre les embarcacions militars nord-americanes s'acosten cada vegada més a la costa iraniana i els bombardejos no s'aturen.
13: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
16: Nit matinada càlida, tòrrida, a la majoria de la façana litoral i també tropical en moltes comarques, tret, podríem dir, del Pirineu, perquè al Prepirineu també algunes mínimes quedaran als 20 graus o per sobre. Per tant, costarà de dormir i demà al matí es mantindrà aquest ambient força, força càlid. Aquest dimecres tindrem aquest punt àlgic d'aquesta tercera onada de calor, amb un matí de cel terrós, de pols sahariana, de núvols baixos resseguint la façana litoral, que encara porten aquest ambient més xafogós i que costarà una miqueta més de trencar-se cap a l'extrem sud, cap al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. De cara al migdia, la temperatura es voldrà enfilar una miqueta més. Tota Catalunya sota avís de calor, de nivell moderat, alt o molt alt. Molt alt, al Baix Llobregat, Vallès Occidental i Vallès Oriental. Moltes màximes arribarien a aquests 40 graus, fins i tot en punt del Prepirineu, amb vent de sud-oest, i aquestes temperatures elevades cap a la Catalunya central, també cap a punts de ponent, on es pot enfilar encara una miqueta més la temperatura. La nit de dimecres a dijous es mantindrà càlida, o fins i tot una miqueta més. En canvi, de cara a dijous ja començaríem a notar que la temperatura baixarà una mica.
13: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Junts trenca el govern tripartit de Girona i deixa Guanyem i Esquerra governant en minoria. La fins ara vicealcaldessa, la juntaire Gemma Geis, argumenta que han pres la decisió perquè ja no poden influir en les decisions de l'alcalde Lluc Salelles i perquè les prioritats de Junts queden aparcades. Salelles, en canvi, hi veu interessos partidistes i acusa Geis d'actuar amb la vista posada en les municipals de l'any que ve. Girona, Laia Claret.
17: L'alcalde ha especificat que no ha tingut cap punt d'inflexió en les relacions amb Junts. És per això que acusa Geis de tenir el cap posat en les eleccions municipals.
18: Per poder fer oposició clarament pensant en les eleccions. Si algú ha volgut, per por a l'extrema dreta, introduir tàctica electoral en el seu dia a dia, jo crec que la responsabilitat és, en aquest cas, de Junts. Entenem que és un error perquè trenca una feina feta a la ciutat i perquè és, a més, dona ales al PSC i Aliança Catalana.
17: Aquest dimarts al matí, Gemma Geis defensava la sortida del govern argumentant manca de poder d'execució.
19: Al final, la figura de l'alcalde és molt personalista. Aquests darrers mesos ens hem trobat carpetes que nosaltres volíem tancar que per altres incidents quedaven en segon lloc. Al final, nosaltres hem intentat condicionar tot el que hem pogut.
17: Salelles ha defensat la feina feta amb el govern tripartit i, tot i que ha assegurat que encara no ha tingut cap conversa amb Quim Ayats, líder d'Esquerra, els ha emplaçat a mantenir el pacte i governar en minoria per potenciar, diu, un govern d'esquerres i independentista a Girona. Ha afegit que treballa per reorganitzar el cartipàs municipal abans de final de mes.
0: Junts reté part del grup municipal a l'Ajuntament de Cambrils, al Baix Camp. El fins ara líder del partit al consistori, Enric Daza, ha fitxat per Aliança Catalana, però les altres dues regidores no el seguiran. Tarragona, Manel Sastre.
20: Les dues regidores de Junts a Cambrils, Teresa Requesens i Laura Mallau, no seguiran el cap de llista Enric Daza en el seu salt cap a Aliança Catalana. Requesens ho ha desmentit en una compareixença i ha dit que no ha estat mai temptada de fer-ho perquè no comparteix la ideologia de la formació d'ultradreta.
21: No em sento al costat d'Aliança Catalana. No he pactat res amb Aliança Catalana. Vaig dir que jo no volia que la meva persona es vegés involucrada amb aquest partit polític. Sempre he cregut que les extremes siguin de dretes o d'esquerres, no són bones?
20: Daza ha justificat el seu salt a la formació de Sílvia Orriols perquè el projecte de Junts, diu, està esgotat.
1: Prenem aquesta decisió perquè després de que el projecte en Junts s'hagi esgotat, pensem que aquesta aliança amb Aliança ens portarà amb les eleccions del 2027 amb tota la força per aconseguir revertir la situació actual del municipi.
20: Enric Daza atribueix la confusió sobre el pas de les regidores Aliança per l'equivocació entre l'acord entre la plataforma ciutadana Compromís per Cambrils i el que ha de fer el grup municipal Compromís Junts, que és el que caldrà determinar ara, segons ha explicat la regidora Requesens, que assegura que té el suport també de la direcció nacional de Junts.
0: El Parlament considera que la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, i el portaveu de Vox a la cambra, Joan Garriga, han vulnerat el codi de conducta dels diputats amb diversos discursos d'odi. La comissió de l'Estatut dels Diputats hi veu faltes lleus i ara la mesa del Parlament haurà de decidir si el sanciona. En el cas d'Orriols, la comissió la fa responsable d'haver assenyalat fins a 7 vegades la diputada d'Esquerra, Najat Driouech, amb expressions com aquesta per l'ús del vel.
3: La primera formació política que ha obert les portes del Parlament al fonamentalisme i al misoginia islàmiques.
0: També es consideren faltes lleus que el portaveu de Vox, Joan Garriga, col·loqués cartells amb l'expressió «company assassí» i vinculés els socialistes amb les drogues i la prostitució, arran de les investigacions judicials que afecten el PSOE. Garriga ja ha anunciat que, sigui quina sigui la decisió de la mesa, la recorreran. Les sancions a Orriols i Garriga poden anar des d'una amonestació pública fins a multes d'entre 600 i 12.000 euros. El Consell de Ministres aprova la llei de violència vicària que reconeix com a agreujant de la violència masclista el mal que l'agressor causa als fills o altres persones de l'entorn de la víctima per fer-la patir. El text posa l'accent a protegir les mares i els fills quan hi hagi indicis de violència masclista i amplia la consideració de víctimes a pares, germans i altres familiars de l'entorn de la dona. Madrid, Àngels Lafuente.
22: Amb aquesta nova llei, la violència vicària passa a ser un agreujant de la violència de gènere i la introdueix al Codi Penal com a delicte específic. El text modifica diverses lleis per cobrir el buit normatiu. Entre altres, retira automàticament la pàtria potestat als agressors condemnats amb sentència ferma. Ana Redondo, ministra d'Igualtat.
23: El interés superior del menor no está en someterse a la pàtria potestat del maltratador. La premisa, por lo tanto, es clara. Un maltratador, una persona violenta nunca puede ser un buen padre.
22: Pel que fa a la guàrdia i custòdia, abans de prendre qualsevol decisió, el jutge haurà de demanar informes al fiscal i escoltar els menors d'edat per poder protegir-los i garantir els seus drets. També ampliarà la condició de víctimes a la resta de familiars que siguin atacats amb l'objectiu de fer patir la dona.
23: També aquells majors d'edat que estén sometidos a la guàrdia o custòdia de esa pareja o de esa mujer, por supuesto también a los ascendientes y a los hermanos, hermanas o a la actual pareja de la víctima.
22: Una llei que arriba al Consell de Ministres en segona volta, els ministeris implicats, Igualtat, Joventut, Infància i Justícia, han necessitat més d'un any per llimar diferències i consensuar un text per protegir els menors. Des del 2013, 68 han estat assassinats, dels quals 3 han mort aquest any.
0: I aprovada al Congrés la reforma de les lleis de dependència i discapacitat. La nova norma reforça els drets de les persones dependents, amplia les prestacions i fixa per llei que l'Estat haurà d'assumir la meitat del finançament del sistema. La reforma també amplia el servei d'assistència personal més enllà de la llar. Això inclou, per exemple, acompanyar les persones dependents a fer la compra o anar al metge. La llei també reconeix com a cuidadors persones que no siguin familiars. El ministre Pablo Bustinduy, ministre de Drets Socials, destaca la importància de l'aprovació.
24: Hoy es un día importantísimo para la política social de este país y que el 14 de julio de 2027 lo recordaremos durante décadas como el día en que se refundó nuestro sistema de cuidados.
0: A Catalunya, gairebé 300.000 persones tenen reconegut algun grau de dependència.
13: 3CAT Info.
0: La música en viu va facturar 244 milions d'euros al 2025 amb un rècord de 31,9 milions d'espectadors. Són dades de l'anuari de la música d'aquest any que assenyalen que els ingressos s'estabilitzen, tot i que els concerts es disparen, gairebé 32.000 al llarg de l'any, fins a 8.000 més que el 2024, amb 23,8 milions d'espectadors. Per contra, per primer cop en molts anys, la producció discogràfica en català pateix un fort retrocés. Sentim Lluís Gendrau, director del grup Enderroc.
2: Fins ara sempre havíem dit que la música era l'oasi de la llengua, era un espai on sempre creixia la producció, doncs això ja no ho diem. Per primera vegada en la història de l'anuari hi ha menys producció de discos en qualsevol format en català. Ha baixat un 6% la producció de música en català i, a més, també han baixat els discos, l'edició de discos, que ja això ja veiem feia 2 o 3 anys que passava.
0: L'any 2023 el sector musical facturava més amb la venda de discos que amb els concerts i, en canvi, actualment, la indústria del directe ja suposa més del 90% de tota la facturació de la indústria musical catalana.
13: Esports.
0: Amb David Ubach.
5: La selecció espanyola de futbol s'ha classificat per disputar la final del Mundial. Amb 4 catalans titulars, el combinat de Luis de la Fuente ha superat França a les semifinals per 0-2, en un partit de superioritat global dels espanyols. El seleccionador espanyol ha subratllat el mèrit col·lectiu del triomf en declaracions a Televisió Espanyola.
6: Nos enfrentábamos a uno de los mejores selecciones del mundo, pero enfrente tenían al mejor equipo del mundo. Eso es diferente, eso es un plus. Estos jugadores se merecen todo porque demuestran día tras día eso, su compromiso, su generosidad, su solidaridad, su talento. Es maravilloso verles jugar, hoy ha sido un espectáculo.
5: Oyarzabal, de penal provocat per la Mínia Mal, ha marcat el 0-1 al minut 22 i fins i tot abans del descans Espanya ha fregat el segon gol. A la represa, Pedro Porro ha culminat una paret amb Dani Olmo per fer el 0-2 definitiu al minut 58 de joc. De la Fuente ha repetit l'11 del partit de quarts contra Bèlgica amb 4 catalans, Cubarsí, Olmo i Lamine Yamal del Barça i Cucurella del Madrid. I també amb suplència de Pedri, que ha jugat els últims 15 minuts de partit, com el també blaugrana Ferran Torres. La segona semifinal del Mundial la disputaran aquest dimecres Atlanta, l'Argentina i Anglaterra. El migcampista dels argentins, Rodrigo De Paul, creu que encara han una oportunitat única.
8: Un partido de fútbol único, porque bueno, es una semifinal contra Inglaterra. Que bueno, que los argentinos cuando terminen el partido estén muy felices.
5: Mentrestant, el porter dels anglesos, Jordan Pickford, s'ha referit a la influència de Leo Messi.
9: Tots sabem que Messi és molt bo, però també sabem com n'és de bona l'Argentina, així que no ens podem centrar només en ell. També tenim en compte els seus altres punts forts, així com les debilitats que podem aprofitar.
5: Més futbol, Mundial a banda.
13: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: Al Barça, Frenkie de Jong podria estar entre 4 i 6 mesos de baixa per una lesió al genoll dret. El migcampista neerlandès va passar aquest dilluns proves mèdiques a la ciutat esportiva Johan Cruyff arran d'unes molèsties que el van obligar a jugar infiltrat, de fet, els dos últims partits del Mundial amb els Països Baixos. A l'espera de proves complementàries que determinin l'abast exacte de la seva lesió, de Jong té previst incorporar-se a la pretemporada blaugrana el 27 de juliol. Sense deixar el Barça, afegim que el migcampista Marc Casador ha deixat oberta la porta a marxar del club blaugrana si s'escau. Són declaracions de Casador en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
25: Jo el que vull sempre és ajudar l'equip, ajudar el club. Em considero una persona molt culer i com a culer l'únic que vull és el millor pel club, el millor per l'equip. I si això ve amb el que jo em quedi, doncs jo em quedaré. Si que el club segueixi creixent i l'equip segueixi vibrant comporta que jo hagi de marxar perquè així m'ho diuen, doncs així serà.
5: Més futbol. Aquest dimarts s'han fet públics els horaris de les primeres jornades de Lliga a la primera i segona divisió. A primera, diumenge 16 d'agost, Espanyol-Llevant a les 7 de la tarda i Barça Athletic Club de Bilbao, que es posposa el dijous 27 d'agost a les 9 per garantir el descans als internacionals blaugranes després del Mundial. I a segona, la Lliga també comença a mitjans d'agost. Diumenge 16 d'agost, Girona-Leganés a les 7 i l'endemà dilluns 17, Sporting de Gijón-Sabadell també a les 7. Precisament a segona, aquest dimarts ha estat dia de presentacions. El Girona ha presentat els migcampistes Ivan Morante i Izan González. Sentim Izan González.
26: Està clar que això és un gran pas per mi. Jo ho sé, per créixer personalment i per aprendre. Em vindrà molt bé també estar un any més a aquesta categoria, pot ser, i aprendre sempre.
5: El Sabadell, per la seva banda, ha presentat el defensa Miqui Codina i el migcampista Alain Ribeiro. A més, el club sabadellenc ha anunciat l'arribada del central José Luis Català, de 21 anys, i que ha firmat fins al 2028 procedent de l'Espanyol B.
13: 3CAT Info.
5: A la Lliga Femenina, el Badalona Women ha presentat la migcampista Vicky Losada, excapitana del Barça de 35 anys, que arriba cedida del Bristol City. Mentrestant, l'Espanyol femení ha fitxat Natalia Scott, la màxima golejadora de la segona divisió fins al 2028. I en ciclisme, el Tour de França, nou cop d'autoritat de Tadej Pogačar, que s'ha imposat en solitari en la desena etapa de muntanya i ha refermat el lideratge de la General, ara amb 3 minuts i 36 segons d'avantatge respecte del segon, el danès Jonas Vingegaard.
4: 3CAT Info. Són 4:45.

0: Aquestes són les principals informacions. Els bombers treballen en les tasques d'extinció de dos incendis que s'han declarat aquest dimarts a la tarda. Un crema entre l'Anoia i el Bages i l'altre, que ja està estabilitzat, s'ha declarat a Cunit. L'Ajuntament de Manlleu, a Osona, ha decretat dos dies de dol oficial per la mort d'uns bessons d'11 anys al riu Ter. Els Mossos investiguen els fets, però tot apunta que ha estat un accident. El govern espanyol insisteix en la innocència del germà de Pedro Sánchez, condemnat a 9 anys d'inhabilitació, i veu en la sentència un intent de fer caure l'executiu de coalició. L'Audiència de Badajoz condemna David Sánchez per la plaça de coordinador de conservatoris que li van fer a mida, però l'absol de tràfic d'influències. A partir d'ara us explicarem que un estudi de la Unió Europea assenyala Barcelona com una de les zones on la població augmentarà més de cara al 2050. També que Catalunya vol ser pionera a Europa en la circulació de cotxes autònoms. El govern ha aprovat el programa de carreteres connectades intel·ligents que preveu la instal·lació de sensors en 930 quilòmetres de vies. I us explicarem que tanca portes l'emblemàtic cinema Truffaut de Girona. El col·lectiu de crítics que el gestionava des de feia 25 anys ha decidit abaixar la persiana perquè no té garanties jurídiques per continuar.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que la selecció espanyola de futbol s'ha classificat per disputar la final del Mundial. Amb quatre catalans titulars, el combinat de Luis de la Fuente ha superat França a les semifinals per 0-2, amb gols d'Oyarzabal de penal al primer temps i de Pedro Porro a la represa. Aquest dimecres, segona semifinal, Anglaterra-Argentina.
0: I el temps dimecres serà el punt àlgid d'aquesta tercera onada de calor. S'intensificarà la calor nocturna, les mínimes seran tropicals i tòrrides i farà més calor al migdia. Moltes màximes arribaran als 40 graus i a ponent puntualment estaran per sobre. La pols sahariana deixarà el cel terrós, hi haurà més núvols i la xafogó serà marcada a la costa. Els bombers treballen en les tasques d'extinció d'un incendi de vegetació a Rubió, a l'Anoia, que ja ha cremat unes 47 hectàrees. En el dispositiu s'han mobilitzat una cinquantena de dotacions amb un fort desplegament de mitjans aeris. Els cossos d'emergència també actuen en un segon incendi a Cunit, al Baix Penedès, que ja està estabilitzat. El foc ha obligat a confinar tres urbanitzacions d'aquest municipi i de Castellet i la Gornal durant una hora. Corresponsal a l'Anoia, Montse Jané.
3: Nit intensa a Rubió per intentar estabilitzar el foc abans que arribi el vent de ponent aquest dimecres. Al vespre s'havia aconseguit perimetrar el 80% de l'incendi i alguns trams s'han aturat gràcies als treballs conjunts dels mitjans aeris i terrestres dels bombers, també dels voluntaris de les ADF i maquinària agrícola dels pagesos de la zona. El foc amenaça una extensa massa boscosa, però cap nucli habitat. No hi ha població a prop, per tant, no ha calgut fer confinaments ni evacuacions. Sí, alguna masia aïllada, com ha explicat l'inspector Joan Rovira, cap d'emergències de la Regió Metropolitana Sud.
4: I sí que també s'ha fet un confinament amb alguns dels masos aïllats que quedaven per davant de l'eix de propagació de l'incendi. Diguem, és una zona bàsicament forestal o agroforestal i hi havia alguns disseminats que també s'ha fet una ordre de confinament amb alguns d'aquests nuclis. Juntament amb els companys de Mossos d'Esquadra pues hem fet també una activitat de comunicar als residents pues, aquesta situació.
3: S'ha treballat tant en el flanc esquerre com sobretot en el flanc dret i s'ha aconseguit alentir la ràpida progressió inicial quan s'ha declarat a Castellfollit del Boix, al Bages. Les últimes dades són de 47 hectàrees cremades, el 47% corresponen precisament a aquest terme, a Castellfollit del Boix, i 53% al de Rubió. Es mantenen 33 dotacions treballant-hi per perimetre l'incendi i evitar revifades. A Cunit, on s'ha pogut estabilitzar el foc que s'ha declarat aquest dimarts al vespre a les urbanitzacions de muntanya, es mantenen 7 dotacions terrestres. Ja s'ha aixecat el confinament de 3 urbanitzacions, però les feines continuen durant la nit per intentar apagar-lo.
4: L'incendi l'estem ja donant per estabilitzat, queda encara feina pendent al llarg de la nit per acabar de consolidar el perímetre, però el pronòstic és positiu. Les urbanitzacions que havien fet el confinament, doncs aquest ja s'ha aixecat.
3: Es tracta d'una zona boscosa amb moltes cases i el foc estava a prop d'algunes d'elles. La decisió inicial ha estat en aquest cas que la població es quedés a dins de les seves cases protegits.
0: Manlleu declara dos dies de dol per la mort de dos germans bessons d'11 anys ofegats al riu Ter. Els Mossos investiguen els fets, però la principal hipòtesi és un accident. Els dos nens no van tornar dilluns a la nit a casa després d'estar jugant a una pista propera al riu i la família va donar la veu d'alarma. Els Mossos van engegar un dispositiu per mirar de localitzar-los i aquest dimarts s'han trobat els dos cadàvers a dins de l'aigua. Manlleu, Xavier Cussó i Maria Costa.
1: Els dos germans estaven jugant a futbol en una pista esportiva relativament a prop de la zona del riu. La pista tancava a les 9 del vespre i després havien d'anar cap a casa, però no hi van anar. Per això, a la nit, la família va alertar la policia local i, conjuntament amb els Mossos, van muntar un dispositiu de recerca amb drons i la unitat subaquàtica per localitzar-los. Ha estat aquest dimarts al migdia quan han trobat roba a l'entorn del riu i a la llera han localitzat els dos cossos que coincidien amb la descripció dels dos menors. Un cop s'hagin fet les dues autòpsies, es podrà concloure la identificació dels dos infants. La zona on s'ha produït l'ofegament és el meandre de la Devesa, on hi passa el riu Ter. Es tracta d'una zona amb poc cabal i en alguns punts hi ha un màxim d'entre 2 i 3 metres de profunditat. Veïns i persones que caminen pel passeig del Ter han explicat a aquesta emissora que a la zona a vegades hi ha gent que s'hi banya i s'hi refresca.
5: Jo també he vingut a banyar de petit. Roca Negra és un puesto que havia fugat molta gent abans, perquè és un puesto que fa sempre un remolí i allà hi ha un de sota de fang. I clar, i encara que sàpigues nedar, el xucador xucla.
6: L'altre dia aquí dos nanos, ahir, saltaven per aquí. L'altre dia un altre que picava els peus. Vull dir, és el riu, fa calor, són nanos. Què volem fer? Lo que és una pena.
7: Algunos he visto que llegan a refrescarse un poco como los pies. Algunos también he visto que se bañan, pero no es tan frecuente como tal.
1: La hipòtesi principal és que es tracta d'una mort accidental. L'Ajuntament de Manlleu ha decretat 2 dies de dol oficial i ha convocat per aquest dimecres 1 minut de silenci davant del consistori a les 8 del vespre. En un comunicat ha traslladat el condol a les famílies i ha demanat a la població que no difonguin informacions no contrastades.
0: El govern espanyol veu en la sentència el germà de Pedro Sánchez un intent d'acabar amb el govern de coalició i insisteix que David Sánchez és innocent. L'Audiència de Badajoz ha condemnat David Sánchez a 9 anys d'inhabilitació per prevaricació per la plaça de coordinador als conservatoris de música que va ocupar, un lloc de treball que, segons la sentència, es va crear a vida per ell. Però l'absol del delicte de tràfic d'influències perquè no s'ha pogut demostrar si l'ordre venia d'instàncies superiors. Elma Said, portaveu de l'executiu espanyol.
8: Confianza en la justicia y en que en instancias superiores se confirme lo que creemos, la inocencia de David Sánchez.
0: Des del PP qualifiquen d'històrica la primera condemna a un dels membres del nucli familiar de Pedro Sánchez. El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, no entén les crítiques del PSOE a la sentència.
9: ¿Qué es lo que al gobierno no le gusta? Me preocupa la actitud del gobierno instigada por el presidente del gobierno. Le digo que es preocupante porque nunca lo había sucedido en democracia.
0: El president espanyol ha conegut la sentència quan era de viatge oficial a París i per ara no s'ha pronunciat sobre la condemna al seu germà.
10: 3Cat Info.
0: El Congrés tomba els objectius de dèficit presentats pel Ministeri d'Hisenda amb els vots en contra de Junts, el PP, Vox i UPN. Era el primer pas de la tramitació dels pressupostos per al 2027 a la Cambra Baixa. L'executiu ha defensat un límit del dèficit del 0,1% a les comunitats autònomes, que és el mateix que en els últims anys i que tampoc va aconseguir aprovar. En el debat sobre la proposta, Josep Maria Cruzet, de Junts, ha afirmat que el govern espanyol només intenta tapar els casos de corrupció a l'entorn del PSOE.
11: Si fan el mateix, obtindran el mateix. Un govern assetjat per la corrupció només li queda que fer veure que gasta quantitats ingents de diners per si així pot tapar el lladrocini dels seus.
0: Esquerra hi ha votat a favor, però a contracor. Teresa Jordà és diputada dels Republicans.
12: No votarem a favor perquè pensem que el govern de l'Estat ja ha complert, ni molt menys. De fet, ho fem emprenyats. Nosaltres continuem exigint el compliment de tots i cadascun dels compromisos pendents.
0: El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha explicat que el límit de dèficit proposat suposava que les autonomies haurien pogut gastar 6.000 milions d'euros i ha lamentat que s'hagi desviat el debat. Pel PP és absurd que Pedro Sánchez s'entesti a portar al Congrés unes xifres que sap que no s'aprovaran i consideren que hauria de dimitir i convocar eleccions. El govern espanyol afrontarà una segona votació sobre els objectius de dèficit en un ple extraordinari que es farà el 23 de juliol. Catalunya serà un dels territoris europeus on més augmentarà la població d'aquí al 2050. Són projeccions publicades per la Comissió Europea. La demarcació de Barcelona és l'onzena de tota Europa que més creixerà en habitants. La de Girona, la setzena, sobre un total de gairebé 1.200 subregions arreu del continent. Tarragona ocupa el lloc 80 i Lleida el 108. Brussel·les, Bruno Fortea Mires.
13: D'aquí al 2050, la població de Catalunya creixerà un 23% a causa, sobretot, de la immigració. A l'informe, la Comissió Europea avisa que l'arribada d'immigrants pot pressionar els serveis públics i comprometre'n la qualitat als territoris que, com Catalunya, experimentaran un creixement demogràfic tan pronunciat. Alhora, però, Brussel·les també diu que els nouvinguts poden ajudar a contrarrestar l'envelliment poblacional. I diu la seva, el director del Centre d'Estudis Demogràfics, Albert Esteve, en una entrevista al Catalunya Vespre.
14: Molta més gent significa doncs, molt més millor transport, habitatge, sobretot. El tema de les escoles no tant, perquè com està creixent i els immigrants hi arriben, diguem, grandets, doncs es donarà la paradoxa doncs, de que la població seguirà creixent, però no necessàriament la població de 0,15.
13: El creixement de Catalunya contrasta amb la tendència general d'Europa, on les projeccions assenyalen una baixada de la població. Això passarà a la immensa majoria de regions europees. Segons l'informe, els únics territoris que esquivaran aquesta tendència a la baixa seran les capitals i les grans àrees urbanes amb una economia dinàmica, diu. És el cas del Mediterrani francès, el sud d'Alemanya o els Països Catalans en el seu conjunt. I aquí també crida l'atenció el cas de les Illes Balears. El 2050 tindran un 28% més d'habitants que ara.
0: I Catalunya vol ser pionera a Europa en la circulació de cotxes autònoms. El govern ha aprovat el programa de carreteres connectades intel·ligents que preveu la instal·lació de sensors en 930 quilòmetres de vies que són competència seva per crear els futurs corredors digitalitzats. Ho ha explicat la consellera de Territori, Sílvia Paniqué.
15: És un projecte que incorpora la digitalització de totes les infraestructures per tenir una mobilitat connectada avui, però progressivament autònoma a futur. Aquesta és la llavor dels corredors de mobilitat autònoma que hem de tenir a futur i, com els dic, siguent pioners en l'àmbit europeu.
0: Està prevista la creació d'una xarxa wifi pròpia que permetrà que el vehicle s'hi connecti. D'aquesta manera es podrà tenir informació detallada i immediata de la situació del trànsit, es podran prendre decisions de gestió en temps real i enviar missatges als vehicles. Actualment el sistema està en proves a la C32, entre Sitges i l'Arboç, i s'ampliarà a la C35, la C25, la C16 i la C17. La inversió total prevista serà de 66 milions d'euros fins al 2030. I us expliquem també que l'aeroport del Prat tanca el millor semestre de la seva història després de superar els 28 milions de viatgers. La xifra representa un creixement de més del 4% respecte ara fa un any. Segons dades d'AENA, 21 dels 28 milions han estat passatgers de vols internacionals. L'increment del trànsit aeri està per sobre del que preveia AENA a l'hora de fixar les taxes aeroportuàries. Davant d'aquest escenari, les aerolínies demanen a la gestora que rebaixi les tarifes que imposa per passatger. Pel que fa als altres aeroports catalans gestionats per AENA, també augmenten els viatgers de Reus, un 10% més que en el primer semestre de l'any passat, amb 575.000 passatgers. En canvi, l'aeroport de Girona-Costa Brava ha tancat el període de gener a juny amb 800.000 viatgers, un 7% menys que el 2025. França ha celebrat aquest dimarts la festivitat nacional amb una exhibició militar històrica pels Camps Elisis de París. Hi han assistit 24 caps d'estat i de govern, entre ells Friedrich Merz, Keir Starmer, Volodymyr Zelensky o Pedro Sánchez, cosa que ha ofert un missatge clar d'unitat europea. París, Isabel Galí.
16: La desfilada de la Festa Nacional Francesa d'enguany ha estat un reconeixement a tots els països de la coalició de voluntaris per Ucraïna, els 25 caps d'estat i de govern a la tribuna presidencial i els exèrcits de 36 països més França marxant pels Camps Elisis. A la tarda, Volodymyr Zelensky ha confirmat que l'acord de cooperació signat amb França inclou les llicències per produir a Ucraïna els míssils francesos Scalp, a més de munició, i juntament amb Itàlia els míssils Aster. El president ucraïnès també ha confirmat la compra de 16 avions de combat Rafale. Un 14 de juliol, doncs, que ha reforçat aquesta cooperació europea amb Kiev en un moment delicat de la guerra que manté amb Moscou, tot i que aquest dimarts Bulgària ha dit que es retirava de la coalició de voluntaris per Ucraïna. Les Nacions Unides han dit que aquest juny del 2026 ha estat el mes més mortífer per als civils ucraïnesos des de l'inici de la guerra.
0: La celebració de la Diada Nacional Francesa ha coincidit amb el desè aniversari de l'atemptat de Niça, que va deixar 86 morts i 400 ferits en un atropellament massiu. L'autor de la massacre va conduir un camió durant gairebé 2 quilòmetres contra la multitud que acabava de veure l'espectacle pirotècnic de la celebració. En la cerimònia d'aquest dimarts han col·locat branques d'olivera sobre 86 cadires buides. El president francès Emmanuel Macron dedicava aquestes paraules a les víctimes.
17: Aucun d'entre nous n'a oublié, n'oublie.
18: Ningú ho ha oblidat, ni oblidarà el que va passar aquí a Niça. Res donarà sentit el 14 de juliol del 2016, però junts podem donar sentit a tots els 15 de juliol que han seguit a memòria i justícia.
17: Par la mémoire, la justice.
10: El temps.
0: És moment per la previsió de Gemma Puig.
19: Nit matinada càlida, tòrrida, a la majoria de la façana litoral i també tropical en moltes comarques, tret, podríem dir, del Pirineu, perquè al Prepirineu també algunes mínimes quedaran als 20 graus o per sobre. Per tant, costarà de dormir i demà al matí es mantindrà aquest ambient força, força càlid. Aquest dimecres tindrem aquest punt àlgic d'aquesta tercera onada de calor, amb un matí de cel terrós, de pols sahariana, de núvols baixos resseguint la façana litoral, que encara porten aquest ambient més xafogós i que costarà una miqueta més de trencar-se cap a l'extrem sud, cap al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. De cara al migdia, la temperatura es voldrà enfilar una miqueta més. Tota Catalunya sota avís de calor, de nivell moderat, alt o molt alt. Molt alt, al Baix Llobregat, Vallès Occidental i Vallès Oriental. Moltes màximes arribarien a aquests 40 graus, fins i tot en punts del Prepirineu, amb vent de sud-oest, i aquestes temperatures elevades cap a la Catalunya central, també cap a punts de ponent, on es pot enfilar encara una miqueta més la temperatura. La nit de dimecres a dijous es mantindrà càlida, o fins i tot una miqueta més. En canvi, de cara a dijous ja començaríem a notar que la temperatura baixarà una mica.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: A partir d'aquest dimecres desapareix la tanca de Gibraltar com a frontera terrestre, cosa que permetrà l'eliminació dels controls policials a la frontera entre el territori britànic i l'estat espanyol. Per garantir la seguretat dins de l'espai Schengen de lliure circulació de la Unió Europea, funcionaris espanyols controlaran els passatgers que arribin a l'aeroport de Gibraltar. La mesura pactada s'ha segellat amb un acord entre la Unió Europea i el Regne Unit a Brussel·les, des del ministre espanyol d'Exteriors, José Manuel Álvarez, mantenia que Madrid mantindrà la reclamació de sobirania sobre el penyal.
20: Espanya no canvia una coma a su reclamación de soberanía.
0: I el ministre principal de Gibraltar, Fabián Picardo, li ha replicat.
21: Esto no cambia ninguna parte de la realidad de la soberanía de Gibraltar.
0: El Parlament Europeu haurà de ratificar l'acord d'aquí a uns mesos. Totes les parts implicades esperen que sigui un tràmit.
10: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
0: Aquest dimecres hi torna a haver jornada de vaga a Renfe, convocada a tot l'Estat pel sindicat ferroviari. Es tracta d'un sindicat minoritari i a l'aturada que ja va fer finals de juny la repercussió al servei va ser escassa. A les Rodalies de Barcelona van circular un 94% dels trens d'un dia habitual. Els serveis mínims tornaran a ser de Rodalies del 66% en hora punta i del 33% la resta del dia. A l'alta velocitat seran del 73%. El sindicat ferroviari retreu al Ministeri de Transports l'incompliment de compromisos per preservar l'activitat a mercaderies. A Lleida, les autoescoles han protestat aquest dimarts contra el col·lapse en els exàmens de conduir. Asseguren que la llista d'espera a Catalunya arriba a les 85.000 persones i, precisament, un dels punts més saturats és la demarcació de Lleida. Anem fins allà, Júlia Albacar.
22: La protesta s'ha fet a les portes de la Direcció General de Trànsit per reclamar solucions al col·lapse per fer exàmens de conduir. Aquí, a la demarcació, bona part dels examinadors estan de baixa i la llista d'espera supera els 5.000 alumnes. Raquel Castro és presidenta de l'Associació d'Autoescoles de Lleida.
23: Volem una plantilla estable, però una plantilla estable, efectiva, que estigui treballant, no que tinguem personal de baixa i que ara inclús ens ve un coordinador que agafa la plaça, una persona de Sevilla, i que també fa un any i mig que està de baixa. Això, per tant, és insostenible.
22: A la protesta també hi han participat alumnes que esperen per examinar-se. Tot i que els concentrats han intentat entrar a l'edifici de la DGT, finalment només ho ha fet un representant per entregar un manifest.
0: I el canal Segarra-Garrigues incorporarà més de 1.300 hectàrees de regadiu repartides en 6 municipis. Això després de la posada en marxa de l'embassament de l'Albagés. Les obres tindran un cost de 13 milions d'euros i estaran enllestides d'aquí 2 anys. Tornem cap a Lleida, Júlia Albacar.
22: Els 6 municipis es troben tots a la comarca de les Garrigues i són l'Albagés, el Cogul, la Granadella, Juncosa, el Soleràs i Granyena de les Garrigues. L'ampliació s'ha pogut aprovar després de la posada en marxa aquest estiu de l'embassament de l'Albagés. Josep Maria Jové, president de la comunitat de regants del canal, explica que aquesta zona és una de les més costoses de regar.
2: Això ja tenim per poder fer i, a més, una cosa molt important que deu vegés és poder portar aigua al sector 12. El sector 12 és el sector que gasta més energia de Segarra-Garrigues i ara, a partir d'ara, doncs moltes finques que regaien del bon moment, ara es poden regar directament de l'embassament del Vegès.
22: Ara es construirà una xarxa de canonades per fer arribar l'aigua a les agrupacions de regants amb dues dotacions que sumaran 8.000 metres cúbics anuals. El govern ha aprovat este dimarts l'execució de les obres, que duraran 2 anys i costaran 13 milions d'euros.
0: I a Barcelona, els comerciants

0: d'aquest parte, però el que més ens interessa és això, no? De poder passar aquests mesos o aquestes setmanes, aquests dies, el que sigui.
1: La tinent d'alcalde de Barcelona, Maria Eugènia Gay, assegura que des de l'Ajuntament se'ls donarà assessorament jurídic.
2: És obvi que aquests comerços ara han de fer la seva oportuna reclamació de danys i perjudicis i l'Ajuntament doncs, també afavorirà perquè puguin doncs, anar desplegant tota aquesta actuació de la qual doncs, n'haurà de respondre la companyia competent en aquest cas.
1: Mentrestant, continuen els mesuraments del subsòl dels 93 habitatges desallotjats. Divendres, els veïns afectats sabran si poden tornar a casa. L'emblemàtic cinema Truffaut de Girona, l'únic que quedava al centre de la ciutat, ha tancat portes aquest dimarts. El col·lectiu de crítics que l'havia gestionat fins ara ha decidit, per sorpresa de molts usuaris, no tornar a obrir perquè no tenen garanties jurídiques per tirar endavant. La gestió d'aquest equipament està pendent de la resolució d'un recurs del mateix col·lectiu contra el concurs fet per l'Ajuntament. Girona, Clara Jordan.
3: El concurs va donar com a guanyadora el mes d'abril una empresa de Cambrils que es va imposar al col·lectiu de crítics que des de feia 25 anys, des que va obrir portes, fins aquest dimarts mateix, havien gestionat l'equipament. El procés, però, va quedar suspès pel recurs presentat pel mateix col·lectiu que en els tres últims mesos havia seguit al capdavant del cinema perquè l'alcalde els havia demanat. Però sense cap document vàlid, el col·lectiu decidit tancar portes perquè no tenen garanties jurídiques. Això ha agafat per sorpresa molts usuaris.
4: Quina decepció. Espero que això sigui per poc temps. He sortit de la feina, pensava per passar les hores de calor, he mirat quina pel·li em venia de gust, he vingut aquí i m'he trobat la sorpresa.
5: I estic sorpresa, suposo que fins que no renovin amb els nous, però bueno, no serà el mateix.
3: L'alcalde Lluc Salelles ha reconegut que la situació el sap greu i ha confirmat que el cinema estarà tancat fins que resolgui el recurs. El Truffaut era l'últim cinema que quedava al centre de Girona que oferia cinema d'autor, produccions independents i pel·lícules en versió original.
1: La coreògrafa sud-coreana Sun In-her debuta a Barcelona amb el muntatge amb què convida el públic a reflexionar sobre com l'art pot inspirar respostes als canvis del medi ambient. És una de les propostes de dansa internacional que formen part de la programació del GREC. Marta Vives.
6: El moviment com a força, l'art com a motor per plantejar respostes davant l'entorn canviant que ens envolta. La prestigiosa coreògrafa sud-coreana Sung Kim-hert ens proposa un muntatge hipnòtic a través dels cossos de 7 ballarins que es desplacen per l'escenari del Mercat de les Flors amb una precisió aguda, un moviment electrificant i una il·luminació dinàmica. És en una identitat col·lectiva compartida, feta d'individualitats que calculen, xoquen, resisteixen i tornen a unir-se amb un objectiu, com ens ha explicat la coreògrafa.
7: El meu espectacle tracta de patrons en marxa. La manera com el cos i caminar tenen a veure amb la natura, com un peix, com un ocell al cel, i com aquest patró de caminar es transforma en un cos calculat, en un cos industrialitzat quan arriba a la ciutat. Aleshores el cos es dissol, es fon. I aquest és el viatge de l'espectacle.
6: Aquest és el poder d'un muntatge que ens recorda que cap acció és insignificant i que cada elecció determina el futur del món, especialment quan parlem del medi ambient.
1: Esports. Amb David Ubach.
8: La selecció espanyola de futbol s'ha classificat per disputar la final del Mundial. Amb quatre catalans titulars, el combinat de Luis de la Fuente ha superat França a les semifinals per 0-2 en un partit de superioritat global dels finalistes. Oyarzabal de penal provocat per Lamine Yamal ha marcat el 0-1 al minut 22 i fins i tot abans del descans Espanya ha fregat el segon gol. A la represa, Pedro Porro ha culminat una paret amb Dani Olmo per fer el 0-2 definitiu al minut 58 de joc. Un dels quatre catalans titulars que esmentàvem, Pau Cubarsí, ha explicat a la televisió espanyola que han firmat una actuació de molt nivell.
9: Estamos la verdad que muy ilusionados, creo que es un trabajo que hemos hecho magnífico estos últimos meses y que veníamos de un nivel espectacular de fuera, pero yo creo que se ha demostrado que somos una gran familia, que hemos dado el nivel cuando se tenía que dar y ahora viene lo más complicado, que es una final que se va a hacer larga, pero con el compromiso y el compañerismo que tenemos en el equipo, pues yo creo que se va a sacar adelante.
8: De la Fuente ha repetit l'11 del partit de quarts contra Bèlgica, com dèiem, amb quatre catalans, Cubarsí mateix, Olmo i Lamine Yamal, del Barça, i Cucurella, del Madrid. I també amb suplència de Pedri, que ha jugat els últims 15 minuts de partit, com el també blaugrana Ferran Torres. la segona semifinal del

0: El Mundial la disputaran aquest dimecres Atlanta, l'Argentina i Anglaterra. Més futbol, Mundial a banda.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Barça, Frenkie de Jong podria estar entre 4 i 6 mesos de baixa per una lesió al genoll dret. El migcampista neerlandès va passar aquest dilluns proves mèdiques a la ciutat esportiva Johan Cruyff arran d'unes molèsties que el van obligar a jugar infiltrat els dos últims partits del Mundial amb els Països Baixos. A l'espera de proves complementàries que determinin l'abast exacte de la seva lesió, de Jong té previst incorporar-se a la pretemporada blaugrana el 27 de juliol. Sense deixar el Barça encara, afegim que el migcampista Marc Casado ha deixat oberta la porta a marxar del club blaugrana si s'escau. Són declaracions de Casado en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
2: Jo el que vull sempre és ajudar l'equip, ajudar el club. Em considero una persona molt culer i com a culer l'únic que vull és el millor pel club, el millor per l'equip. I si això ve amb el que jo em quedi, doncs jo em quedaré. Si que el club segueixi creixent i l'equip segueixi millorant comporta que jo hagi de marxar perquè així m'ho diuen, doncs així serà.
0: Més futbol. A segona, aquest dimarts ha estat dia de presentacions. El Girona ha presentat els migcampistes Ivan Morante i Izan González. Sentim Ivan Morante.
3: Puedo aportar, pese a mi edad, veteranía, porque ya llevo muchos años. Soy un organizador de juego, he crecido también mucho defensivamente. Creo que soy a día de un centrocampista bastante completo.
0: El Sabadell, per la seva banda, ha presentat el defensa Miqui Codina i el migcampista Len Ribeiro. A més, el club sabadellenc ha anunciat l'arribada del central José Luis Català, de 21 anys, i que ha firmat fins al 2028, procedent de l'Espanyol B.
1: 3CAT Info.
0: A la Lliga Femenina de Futbol, el Badalona Women ha presentat la migcampista Vicky Losada, excapitana del Barça de 35 anys, que arriba cedida pel Bristol City anglès.
4: Va ser raro, però de companyeres con las que yo viví esos años, quedaran dos. Siempre allí va a ser especial, pero quizá después de 5 años, ahora sí que me veo preparada.
0: Mentrestant, l'Espanyol Femení ha fitxat Natàlia Scott, la màxima golejadora de la segona divisió, fins al 2028. Scott, de 19 anys, és formada al planter blanc i blau i prové del Barça B. Obrim ara bloc poliesportiu parlant de bàsquet.
1: 3CAT Info.
0: El Barça té previst anunciar durant els propers dies la incorporació de l'eslové Alexander Sekulić com a nou entrenador. L'acord club tècnic és total i Sekulić només té pendent firmar el nou contracte com a blaugrana. Sekulić deixa el Dubai, on aterra Xavi Pascual, i és que Pascual ha fet efectiu aquest dimarts el pagament de la clàusula de rescisió amb el Barça, i el Dubai ja l'ha anunciat com a nou preparador del conjunt dels Emirats fins al 2029. Mentrestant, el Barça podrà comptar amb Xavi Pujol com a director esportiu a partir del mes d'agost. En ciclisme, un últim apunt, perquè al Tour de França hi ha hagut nou cop d'autoritat de Tadej Pogačar, que s'ha imposat en solitari a la desena etapa de 166 km de mitja muntanya entre Aurillac i Le Lioran. A la general, Pogačar, que ha sumat el seu tercer triomf parcial en aquesta edició de la ronda francesa, ha refermat el lideratge ara amb 3 minuts i 36 segons de marge sobre el segon, que és el danès del Visma, Jonas Vingegaard.
1: Trescat Info.

0: Els bombers treballen en les tasques d'extinció de dos incendis que s'han declarat aquest dimarts a la tarda. Un crema entre l'Anoia i el Bages i ha calcinat més d'una quarantena d'hectàrees. L'altre, que ja està estabilitzat, s'ha declarat aconit i ha obligat a activar el confinament de tres urbanitzacions durant uns minuts. L'Ajuntament de Manlleu, a Osona, ha decretat dos dies de dol oficial per la mort d'uns bessons d'11 anys al riu Ter. Els Mossos investiguen els fets, però tot apunta que ha estat un accident. La família va avisar la policia dilluns a la nit quan els dos infants no tornaven a casa. 20 persones han mort ofegades a Catalunya des que va començar la campanya de bany, ara fa un mes. Entre les víctimes, 11 han perdut la vida a les platges, 6 en piscines i 3 en aigües interiors, que inclouen rius i pantans. Protecció Civil demana que els menors sempre es banyin amb la supervisió d'un adult. El govern espanyol insisteix en la innocència del germà de Pedro Sánchez, condemnat a 9 anys d'inhabilitació, i veu en la sentència un intent de fer caure l'executiu de coalició. L'Audiència de Badajoz condemna David Sánchez per la plaça de coordinador de conservatoris que li van fer a mida, però l'absol de tràfic d'influències perquè no s'ha pogut demostrar si l'ordre venia de dalt. Junts trenca el govern tripartit de Girona i deixa el govern de Guanyem i Esquerra en minoria. L'alcalde Lluc Salelles hi veu motius electoralistes, mentre que Junts argumenta que ja no poden influir en les decisions de Salelles i que les prioritats del partit queden aparcades. L'escalada bèl·lica a l'Orient Mitjà s'intensifica amb atacs dels Estats Units contra l'Iran i llançament de míssils i drons contra països del Golf aliats de Washington per part de la República Islàmica. Donald Trump fa marxa enrere la taxa del 20% sobre la càrrega dels vaixells comercials que naveguen per l'estret d'Hormuz. El Consell de Ministres ha aprovat la llei de violència vicària que reconeix com a agreujant a la violència masclista el mal que l'agressor causa als fills o altres persones de l'entorn de la víctima. Entre altres mesures, retira automàticament la pàtria potestat als agressors condemnats. Des del 2013, 68 menors han estat assassinats per violència vicària, 3 dels quals aquest any. La música en viu va facturar 244 milions d'euros el 2025, amb un rècord de 31,9 milions d'espectadors. Són dades de l'anuari de la música d'aquest any que assenyalen que els concerts es disparen, gairebé 32.000. Per contra, per primer cop en molts anys, la producció discogràfica en català pateix un fort retrocés.
1: Esports.
2: La selecció espanyola de futbol s'ha classificat per disputar la final del Mundial. Amb 4 catalans titulars, el combinat espanyol ha superat França a les semifinals per 0-2 amb gols d'Oyarzábal, de penal, al primer temps, i de Pedro Porro a la represa. Aquest dimecres, segona semifinal, Anglaterra-Argentina. Al Barça, Frenkie de Jong podria estar entre 4 i 6 mesos de baixa per una lesió al genoll dret. El migcampista neerlandès va jugar infiltrat als dos últims partits del Mundial amb els Països Baixos. I el Barça de bàsquet té previst anunciar durant els propers dies la incorporació de l'eslové Alexander Sekulic com a nou entrenador. Sekulic deixa el Dubai on aterra Xavi Pasqual, que ha fet efectiu aquest dimarts el pagament de la seva clàusula de rescisió.
0: I el temps, dimecres, serà el punt àlgid d'aquesta tercera onada de calor. S'intensificarà la calor nocturna, les mínimes seran tropicals i tòrrides i farà més calor al migdia. Moltes màximes arribaran als 40 graus i a ponent puntualment estaran per sobre. La pols sahariana deixarà el cel terrós, hi haurà més núvols i la xafogó serà marcada a la costa.
1: 3CAT Info.
0: Benvingut, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info.
0: Els bombers treballen en les tasques d'extinció d'un incendi de vegetació a Rubió, a l'Anoia, que ja ha cremat unes 47 hectàrees. En el dispositiu s'han mobilitzat una cinquantena de dotacions amb un fort desplegament de mitjans aeris. Els cossos d'emergència també actuen en un segon incendi a Cunit, al Baix Penedès, que ja està estabilitzat. El foc ha obligat a confinar 3 urbanitzacions d'aquest municipi i de Castellet i la Gornal durant una hora. Corresponsal a l'Anoia, Montse Jané.
3: Nit intensa a Rubió per intentar estabilitzar el foc abans que arribi el vent de ponent aquest dimecres. Al vespre s'havia aconseguit perimetrar el 80% de l'incendi i alguns trams s'han aturat gràcies als treballs conjunts dels mitjans aeris i terrestres dels bombers, també dels voluntaris de les ADF i maquinària agrícola dels pagesos de la zona. El foc amenaça una extensa massa boscosa, però cap nucli habitat. No hi ha població a prop, per tant, no ha calgut fer confinaments ni evacuacions. Sí, alguna masia aïllada, com explica explicat l'inspector Joan Rovira, cap d'emergències de la Regió Metropolitana Sud.
4: I sí que també s'ha fet un confinament amb alguns dels masos aïllats que quedaven per davant de l'eix de propagació de l'incendi. Diguem-ne, és una zona bàsicament forestal o agroforestal, i hi havia alguns disseminats que també s'ha fet una ordre de confinament amb alguns d'aquests nuclis. Juntament amb els companys de Mossos d'Esquadra, pues, hem fet també una activitat de comunicar als residents, pues, aquesta situació.
3: S'ha treballat tant en el flanc esquerre com sobretot en el flanc dret i s'ha aconseguit alentir la ràpida progressió inicial quan s'ha declarat a Castellfollit del Boix, al Bages. Les últimes dades són de 47 hectàrees cremades, el 47% corresponen precisament a aquest terme, a Castellfollit del Boix, i 53% al de Rubió. Es mantenen 33 dotacions treballant-hi per perimetre l'incendi i evitar revifades. A Cunit, on s'ha pogut estabilitzar el foc que s'ha declarat aquest dimarts al vespre a les urbanitzacions de muntanya, es mantenen 7 dotacions terrestres. Ja s'ha aixecat el confinament de 3 urbanitzacions, però les feines continuen durant la nit per intentar apagar-lo.
4: L'incendi l'estem ja donant per estabilitzat, queda encara feina pendent al llarg de la nit per acabar de consolidar el perímetre, però el pronòstic és positiu. Les urbanitzacions que havien fet el confinament, doncs aquest ja s'ha aixecat.
3: Es tracta d'una zona boscosa amb moltes cases i el foc estava a prop d'algunes d'elles. La decisió inicial ha estat en aquest cas que la població es quedés a dins de les seves cases protegits.
0: Catalunya afronta aquest dimecres el moment més crític de la tercera onada de calor, amb un pic de les temperatures que poden arribar o superar els 40 graus. Els agents rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal en 111 municipis de 20 comarques i mantenen la prohibició d'accés a 8 espais naturals. Des de Protecció Civil, la cap de Servei de Gestió d'Emergències, Montse Font, avisa que la calor començarà a primera hora i anirà acompanyada de pols en suspensió.
5: Intentar anar hidratat, barret, protecció, perquè de més demà ens coincideix la calor amb aquest ambient de pols que també dificulta la respiració de les persones que tenen, doncs, algun tipus de problema respiratori.
0: La calor també té conseqüències als centres d'atenció primària i als hospitals. En l'última setmana, les visites per problemes de salut relacionats amb les altes temperatures han pujat un 40% als CAPs, la gran majoria per cops de calor, seguits de deshidratacions i síncopes. Són dades del Departament de Salut que també indiquen que hi ha hagut 40 ingressos als hospitals per aquest motiu, gairebé tots de gent gran. Ho explica el vicepresident de la Societat Catalana de Medicina Familiar, Jordi Mestres, metge de família.
6: Sobretot nits de calor, que és el que genera molts problemes, no? Que fa que el dia següent ja no comenci, doncs, en condicions. I, evidentment, tenim una població que cada vegada, doncs, hi ha més esperança de vida, per tant, més patologia crònica i més persones que entren, doncs, en aquesta bossa de pacients que poden tenir descompensacions.
0: Mareig, mal de cap, deixar de suar o somnolència són símptomes que ens han de fer consultar un metge.
1: 3CAT Info.
0: Manlleu declara 2 dies de dol per la mort de 2 germans bessons d'11 anys ofegats al riu Ter. Els Mossos investiguen els fets, però la principal hipòtesi és un accident. Els 2 nens no van tornar dilluns a la nit a casa, després hi van engegar un dispositiu per mirar de localitzar-los. Aquest dimarts han trobat els 2 cadàvers dins de l'aigua. Manlleu, Xavier Cussó i Maria Costa.
7: Els 2 germans estaven jugant a futbol en una pista esportiva relativament a prop de la zona del riu. La pista tancava a les 9 del vespre i després havien d'anar cap a casa, però no hi van anar. Per això, a la nit, la família va alertar la policia local i, conjuntament amb els Mossos, van muntar un dispositiu de recerca amb drons i la unitat subaquàtica per localitzar-los. Ha estat aquest dimarts al migdia quan han trobat roba a l'entorn del riu i a la llera han localitzat els 2 cossos que coincidien amb la descripció dels 2 menors. Un cop s'hagin fet les 2 autòpsies, es podrà concloure la identificació dels 2 infants. La zona on s'ha produït l'ofegament és el meandre de la Devesa, on hi passa el riu Ter. Es tracta d'una zona amb poc cabal i en alguns punts hi ha un màxim d'entre 2 i 3 metres de profunditat. Veïns i persones que caminen pel passeig del Ter han explicat a aquesta emissora que a la zona a vegades hi ha gent que s'hi banya i s'hi refresca.
8: Jo també he vingut a banyar de petit. Roca Negra és un puesto que havia fugat molta gent abans, perquè és un puesto que fa sempre un remolí i allà hi ha un de sota de fang. I, clar, i encara que sàpigues nedar, el xucador xucla.
9: L'altre dia aquí 2 nanos, ahir, saltaven per aquí. L'altre dia un altre que picava els peus. Vull dir, És el riu, fa calor, són nanos. Què volem fer? El que és una pena.
10: Algunos he visto que llegan a refrescarse un poco como los pies. Algunos también he visto que se bañan, pero no es tan frecuente como tal.
7: La hipòtesi principal és que es tracta d'una mort accidental. L'Ajuntament de Manlleu ha decretat 2 dies de dol oficial i ha convocat per aquest dimecres 1 minut de silenci davant del consistori a les 8 del vespre. En un comunicat ha traslladat el condol a les famílies i ha demanat a la població que no difonguin informacions no contrastades.
0: Des que va començar la campanya de banya a Catalunya, ara fa un mes, s'han perdut la vida 20 persones. La majoria, 11, s'han ofegat en platges, 6 han perdut la vida en piscines i 3 en aigües interiors, que inclouen pantans i rius, com el cas de les dues víctimes de Manlleu. Montserrat Font, cap del Servei de Gestió d'Emergències, explicava en declaracions al Catalunya Vespre que els menors han d'anar acompanyats en qualsevol zona de bany.
5: Hi poden haver remolins, hi pot haver fang, hi poden haver branques a sota, elements que no veiem perquè, a més, l'aigua no és ben bé transparent, sinó que acostuma a baixar tèrbola en segons quins punts, i per això recomanem que no s'hi vagin mai sol i, evidentment, doncs, si són menors, que vagin sempre acompanyats.
0: Durant la campanya de bany de l'any passat van perdre la vida 28 persones.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Més qüestions. El govern espanyol manté que el germà de Pedro Sánchez és innocent i veuen en la sentència de 9 anys d'inhabilitació un intent de tombar l'executiu de coalició. L'Audiència de Badajoz ha condemnat aquest dimarts David Sánchez Pérez Castejón per un delicte de prevaricació. El tribunal conclou que la Diputació d'aquella província va crear una plaça feta a mida per ell, tot i que no pot demostrar si l'ordre venia d'instàncies superiors i, per això, l'absol del delicte de tràfic d'influències. Madrid, Dani Sainz de Aja.
11: La condemna se sustenta en els correus intervinguts per Luco i en múltiples indicis que, valorats amb lògica, diu la sentència, permeten inferir l'existència d'un pla delictiu preconcebut. Segons els magistrats, els acusats es van posar d'acord per afavorir David Sánchez amb la creació i adjudicació d'una plaça de coordinador dels conservatoris de música de Badajoz innecessària i buida de contingut. Ho van fer perquè era el germà del futur líder socialista, tot i que encara faltaven 7 mesos perquè Pedro Sánchez tornés a la Secretaria General del PSOE. Ara bé, no queda demostrat, diu la sentència, si la decisió va néixer d'una persona externa o d'un superior jeràrquic. És per això que absolen els acusats del delicte de tràfic d'influències, però sí que els condemnen per prevaricació a penes de 9 anys d'inhabilitació. En el cas de l'expresident de la Diputació i antic líder dels socialistes extremenys, Miguel Ángel Gallardo, la condemna és doble, a 18 anys d'inhabilitació. Les acusacions populars havien demanat 6 anys de presó. Les defenses dels condemnats, que reclamaven l'absolució, ja han anunciat que recorreran la sentència.
0: Es tracta de la primera condemna a l'entorn familiar de Pedro Sánchez, que aquesta setmana sabrà si la seva parella, Begoña Gómez, també va a judici acusada de delictes de corrupció.
11: Sánchez sempre havia mantingut que el seu germà és innocent i ara la Moncloa no es fa enrere. La portaveu, Elma Saiz, diu que així s'acabarà demostrant.
12: Confianza en la justícia i en que en instàncies superiores se confirme lo que creemos, la inocència de David Sánchez.
11: Òscar Puente va més lluny i parla d'intent de derrocar un govern. La sentència és injusta i una barbaritat pel PSOE, desproporcionada per Sumar i l'Aufet per Esquerra. El PP la qualifica d'històrica i Feijóo diu que és inapel·lable.
13: ¿Qué es lo que al gobierno no le gusta? Me preocupa la actitud del gobierno instigada por el presidente del gobierno. Le digo que es preocupante porque nunca lo había sucedido en democracia.
11: El president espanyol ha conegut la sentència quan era de viatge oficial a París i per ara no s'ha pronunciat sobre la condemna al seu germà.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'escalada bèl·lica a l'Iran s'intensifica amb nous atacs dels Estats Units a diferents punts de la República Islàmica, sobretot a la costa de l'estret d'Hormuz. Teheran respon amb bombardejos a països del Golf, aliats de Washington, com Bahrein i Kuwait, on hi ha hagut 4 ferits. Donald Trump fa marxa enrere en la idea d'aplicar una taxa del 20% als vaixells comercials que naveguen per l'estret a canvi d'inversions multimilionàries dels socis de la regió. El bloqueig naval sobre els ports iranians s'ha reactivat aquesta nit. Washington, Oriol Serra.
14: Donald Trump assegura que els principals països productors de petroli del Golf Pèrsic li han garantit inversions multimilionàries als Estats Units a canvi de la vigilància militar nord-americana de l'estret d'Hormuz. Encara no feia ni 24 hores que havia anunciat la implementació d'una taxa del 20% al trànsit marítim a l'estret. Trump assegura que dilluns va rebre trucades de Kuwait, l'Aràbia Saudita, Qatar, Bahrain i els Emirats Àrabs Units.
15: Em van trucar reis i emirs de diversos països que són aliats molt potents i em van dir: ens agradaria fer-ho diferent. Voldríem invertir milers de milions de dòlars als Estats Units en comptes del cobrament d'una taxa. Això m'agrada, perquè no crec que ningú hagi de poder cobrar una tarifa per passar per l'estret.
14: Per cert que Trump s'ha reunit amb el primer ministre de l'Iraq a Washington, amb qui assegura haver tingut tan bona sintonia que fins i tot han improvisat un dinar conjunt a la Casa Blanca. A la seva línia, ha etzibat a l'homòleg iraquià, que és un home jove i ben plantat. Tot això mentre les embarcacions militars nord-americanes s'acosten cada vegada més a la costa iraniana i els bombardejos no s'aturen.
1: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
16: Nit matinada càlida, tòrrida a la majoria de la façana litoral i també tropical a moltes comarques, tret, podríem dir, del Pirineu, perquè al Prepirineu també algunes mínimes quedaran als 20 graus o per sobre. Per tant, costarà de dormir i demà al matí es mantindrà aquest ambient força, força càlid. Aquest dimecres tindrem aquest punt àlgic d'aquesta tercera onada de calor, amb un matí de cel terrós, de pols sahariana, de núvols baixos resseguint la façana litoral, que encara porten aquest ambient més xafogós i que costarà una miqueta més de trencar-se cap a l'extrem sud, cap al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. De cara al migdia, la temperatura es voldrà enfilar una miqueta més. Tota Catalunya sota avís de calor, de nivell moderat, alt o molt alt. Molt alt al Baix Llobregat, Vallès Occidental i Vallès Oriental. Moltes màximes arribarien a aquests 40 graus, fins i tot en punt del Prepirineu, amb vent de sud-oest, i aquestes temperatures elevades cap a la Catalunya central, també cap a punts de ponent, on es pot enfilar encara una miqueta més la temperatura. La nit de dimecres a dijous es mantindrà càlida, o fins i tot una miqueta més. En canvi, de cara a dijous ja començaríem a notar que la temperatura baixarà una mica.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Junts trenca el govern tripartit de Girona i deixa Guanyem i Esquerra governant en minoria. La fins ara vicealcaldessa, la juntaire Gemma Geis, argumenta que han pres la decisió perquè ja no poden influir en les decisions de l'alcalde Lluc Salelles i perquè les prioritats de Junts queden aparcades. Salelles, en canvi, hi veu interessos partidistes i acusa Geis d'actuar amb la vista posada en les municipals de l'any que ve. Girona, Laia Claret.
17: L'alcalde ha especificat que no ha tingut cap punt d'inflexió en les relacions amb Junts. És per això que acusa Geis de tenir el cap posat en les eleccions municipals.
18: Per poder fer oposició clarament pensant en les eleccions. Si algú ha volgut, per por a l'extrema dreta, introduir tàctica electoral en el seu dia a dia, jo crec que la responsabilitat és, en aquest cas, de Junts. Entenem que és un error perquè trenca una feina feta a la ciutat i perquè és, a més, dona ales al PSC i Aliança Catalana.
17: Aquest dimarts al matí, Gemma Geis defensava la sortida del govern argumentant manca de poder d'execució.
19: Al final, la figura de l'alcalde és molt personalista. Aquests darrers mesos ens hem trobat carpetes que nosaltres volíem tancar que per altres incidents quedaven en segon lloc. Al final, nosaltres hem intentat condicionar tot el que hem pogut.
17: Salelles ha defensat la feina feta amb el govern tripartit i, tot i que ha assegurat que encara no ha tingut cap conversa amb Quim Ayats, líder d'Esquerra, els ha emplaçat a mantenir el pacte i governar en minoria per potenciar, diu, un govern d'esquerres i independentista a Girona. Ha afegit que treballa per reorganitzar el cartipàs municipal abans de final de mes.
0: Junts reté part del grup municipal a l'Ajuntament de Cambrils, al Baix Camp. El fins ara líder del partit al consistori, Enric Daza, ha fitxat per Aliança Catalana, però les altres dues regidores no el seguiran. Tarragona, Manel Sastre.
20: Les dues regidores de Junts a Cambrils, Teresa Requesens i Laura Mallau, no seguiran el cap de llista Enric Daza en el seu salt cap a Aliança Catalana. Requesens ho ha desmentit en una compareixença i ha dit que no ha estat mai temptada de fer-ho perquè no comparteix la ideologia de la formació d'ultradreta.
21: No em sento al costat d'Aliança Catalana. No he pactat res amb Aliança Catalana. Vaig dir que jo no volia que la meva persona es vegés involucrada en aquest partit polític. Sempre he cregut que les extremes siguin de dretes o d'esquerres, no són bones?
20: Daza ha justificat el seu salt a la formació de Sílvia Orriols perquè el projecte de Junts, diu, està esgotat.
2: Prenem aquesta decisió perquè després de que el projecte en Junts s'hagi esgotat, pensem que aquesta aliança amb Aliança ens portarà amb les eleccions del 2027 amb tota la força per aconseguir revertir la situació actual del municipi.
20: Enric Daza atribueix la confusió sobre el pas de les regidores Aliança per l'equivocació entre l'acord entre la plataforma ciutadana Compromís per Cambrils i el que ha de fer el grup municipal Compromís Junts, que és el que caldrà determinar ara, segons ha explicat la regidora Requesens, que assegura que té el suport també de la Direcció Nacional de Junts.
0: El Parlament considera que la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, i el portaveu de Vox a la cambra, Joan Garriga, han vulnerat el codi de conducta dels diputats amb diversos discursos d'odi. La Comissió de l'Estatut dels Diputats hi veu faltes lleus i ara la mesa del Parlament haurà de decidir si el sanciona. En el cas d'Orriols, la comissió la fa responsable d'haver assenyalat fins a 7 vegades la diputada d'Esquerra, Najat Driouech, amb expressions com aquesta per l'ús del vel.
4: La primera formació política que ha obert les portes del Parlament al fonamentalisme i al misoginia islàmiques.
0: També es consideren faltes lleus que el portaveu de Vox, Joan Garriga, col·loqués cartells amb l'expressió «companys assassí» i vinculés els socialistes amb les drogues i la prostitució, arran de les investigacions judicials que afecten el PSOE. Garriga ja ha anunciat que, sigui quina sigui la decisió de la mesa, la recorreran. Les sancions a Orriols i Garriga poden anar des d'una amonestació pública fins a multes d'entre 600 i 12.000 euros. El Consell de Ministres aprova la llei de violència vicària, que reconeix com a agreujant de la violència masclista el mal que l'agressor causa als fills o altres persones de l'entorn de la víctima per fer-la patir. El text posa l'accent a protegir les mares i els fills quan hi hagi indicis de violència masclista i amplia la consideració de víctimes a pares, germans i altres familiars de l'entorn de la dona. Madrid, Àngels Lafuente.
22: Amb aquesta nova llei, la violència vicària passa a ser un agreujant de la violència de gènere i la introdueix al Codi Penal com a delicte específic. El text modifica diverses lleis per cobrir el buit normatiu. Entre altres, retira automàticament la pàtria potestat als agressors condemnats amb sentència ferma. Ana Redondo, ministra d'Igualtat.
23: El interés superior del menor no está en someterse a la pàtria potestat del maltratador. La premisa, por lo tanto, es clara. Un maltratador, una persona violenta nunca puede ser un buen padre.
22: Pel que fa a la guàrdia i custòdia, abans de prendre qualsevol decisió, el jutge haurà de demanar informes al fiscal i escoltar els menors d'edat per poder protegir-los i garantir els seus drets. També ampliarà la condició de víctimes a la resta de familiars que siguin atacats amb l'objectiu de fer patir la dona.
23: També aquells majors d'edat que estén sometidos a la guàrdia o custòdia de esa pareja o de esa mujer, por supuesto también a los ascendientes y a los hermanos, hermanas o a la actual pareja de la víctima.
22: Una llei que arriba al Consell de Ministres en segona volta, els ministeris implicats, Igualtat, Joventut, Infància i Justícia, han necessitat més d'un any per llimar diferències i consensuar un text per protegir els menors. Des del 2013, 68 han estat assassinats, dels quals 3 han mort aquest any.
0: I aprovada al Congrés la reforma de les lleis de dependència i discapacitat. La nova norma reforça els drets de les persones dependents, amplia les prestacions i fixa per llei que l'Estat haurà d'assumir la meitat del finançament del sistema. La reforma també amplia el servei d'assistència personal més enllà de la llar. Això inclou, per exemple, acompanyar les persones dependents a fer la compra o anar al metge. La llei també reconeix com a cuidadors persones que no siguin familiars. El ministre Pablo Bustinduy, ministre de Drets Socials, destaca la importància de l'aprovació.
24: Hoy es un día importantísimo para la política social de este país y que el 14 de julio de 2027 lo recordaremos durante décadas como el día en que se refundó nuestro sistema de cuidados.
0: A Catalunya, gairebé 300.000 persones tenen reconegut algun grau de dependència.
1: 3CAT Info.
0: La música en viu va facturar 244 milions d'euros al 2025 amb un rècord de 31,9 milions d'espectadors. Són dades de l'anuari de la música d'aquest any que assenyalen que els ingressos s'estabilitzen, tot i que els concerts es disparen, gairebé 32.000 al llarg de l'any, fins a 8.000 més que el 2024, amb 23,8 milions d'espectadors. Per contra, per primer cop en molts anys, la producció discogràfica en català pateix un fort retrocés. Sentim Lluís Gendrau, director del grup Enderroc.
3: Fins ara sempre havíem dit que la música era l'oasi de la llengua, era un espai on sempre creixia la producció, doncs això ja no ho diem. Per primera vegada en la història de l'anuari hi ha menys producció de discos en qualsevol format en català. Ha baixat un 6% la producció de música en català i, a més, també han baixat els discos, l'edició de discos, que ja això ja veiem feia 2 o 3 anys que passava.
0: L'any 2023 el sector musical facturava més amb la venda de discos que amb els concerts i, en canvi, actualment, la indústria del directe ja suposa més del 90% de tota la facturació de la indústria musical catalana.
1: Esports.
0: Amb David Ubach.
6: La selecció espanyola de futbol s'ha classificat per disputar la final del Mundial. Amb 4 catalans titulars, el combinat de Luis de la Fuente ha superat França a les semifinals per 0-2, en un partit de superioritat global dels espanyols. El seleccionador espanyol ha subratllat el mèrit col·lectiu del triomf en declaracions a Televisió Espanyola.
8: Nos enfrentábamos a uno de los mejores selecciones del mundo, pero enfrente tenían al mejor equipo del mundo. Eso es diferente, eso es un plus. Estos jugadores se merecen todo porque demuestran día tras día eso, su compromiso, su generosidad, su solidaridad, su talento. Es maravilloso verles jugar, hoy ha sido un espectáculo.
6: Oyarzabal, de penal provocat per Lamine Yamal, ha marcat el 0-1 al minut 22 i fins i tot abans del descans Espanya ha fregat el segon gol. A la represa, Pedro Porro ha culminat una paret amb Dani Olmo per fer el 0-2 definitiu al minut 58 de joc. De la Fuente ha repetit l'11 del partit de quarts contra Bèlgica amb 4 catalans, Cubarsí, Olmo i Lamine Yamal del Barça i Cucurella del Madrid. I també amb suplència de Pedri, que ha jugat els últims 15 minuts de partit, com el també blaugrana Ferran Torres. La segona semifinal del Mundial la disputaran aquest dimecres Atlanta, l'Argentina i Anglaterra. El migcampista dels argentins, Rodrigo De Paul, creu que encara han una oportunitat única.
9: Un partido de fútbol único, porque bueno, es una semifinal contra Inglaterra. Que bueno, que los argentinos cuando terminen el partido estén muy felices.
6: Mentrestant, el porter dels anglesos, Jordan Pickford, s'ha referit a la influència de Leo Messi.
10: Tots sabem que Messi és molt bo, però també sabem com n'és de bona l'Argentina, així que no ens podem centrar només en ell. També tenim en compte els seus altres punts forts, així com les debilitats que podem aprofitar.
6: Més futbol, Mundial a banda.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: Al Barça, Frenkie de Jong podria estar entre 4 i 6 mesos de baixa per una lesió al genoll dret. El migcampista neerlandès va passar aquest dilluns proves mèdiques a la ciutat esportiva Johan Cruyff arran d'unes molèsties que el van obligar a jugar infiltrat, de fet, els 2 últims partits del Mundial amb els Països Baixos. A l'espera de proves complementàries que determinin l'abast exacte de la seva lesió, de Jong té previst incorporar-se a la pretemporada blaugrana el 27 de juliol. Sense deixar el Barça, afegim que el migcampista Marc Casado ha deixat oberta la porta a marxa del club blaugrana si s'escau. Són declaracions de Casado en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
25: Jo el que vull sempre és ajudar l'equip, ajudar el club. Em considero una persona molt culer i com a culer l'únic que vull és el millor pel club, el millor per l'equip. I si això ve amb el que jo em quedi, doncs jo em quedaré. Si que el club segueixi creixent i l'equip segueixi millorant comporta que jo hagi de marxar perquè així m'ho diuen, doncs així serà.
6: Més futbol. Aquest dimarts s'han fet públics els horaris de les primeres jornades de Lliga a la primera i segona divisió. A primera, diumenge 16 d'agost, Espanyol-Llevant a les 7 de la tarda i Barça-Atlètic Club de Bilbao, que es posposa el dijous 27 d'agost a les 9 per garantir el descans als internacionals blaugranes després del Mundial. I a segona, la Lliga també comença a mitjans d'agost. Diumenge 16 d'agost, Girona-Leganés a les 7 i l'endemà, dilluns 17, Sporting de Gijón-Sabadell també a les 7. Precisament a segona, aquest dimarts ha estat dia de presentacions. El Girona ha presentat els migcampistes Ivan Morante i Izan González. Sentim Izan González.
26: Està clar que això és un gran pas per mi, jo ho sé, per créixer personalment i per aprendre. Em vindrà molt bé també estar un any més a aquesta categoria, pot ser, i aprendre sempre.
6: El Sabadell, per la seva banda, ha presentat el defensa Miqui Codina i el migcampista Alain Ribeiro. A més, el club sabadellenc ha anunciat l'arribada del central José Luis Català, de 21 anys, i que ha firmat fins al 2028 procedent de l'Espanyol B.
1: 3CAT Info.
6: A la Lliga Femenina, el Badalona Women ha presentat la migcampista Vicky Losada, excapitana del Barça de 35 anys, que arriba cedida del Bristol City. Mentrestant, l'Espanyol Femení ha fitxat Natàlia Scott, la màxima golejadora de la segona divisió fins al 2028. I en ciclisme, el Tour de França, nou cop d'autoritat de Tadej Pogačar, que s'ha imposat en solitari en la desena etapa de muntanya i ha refermat el lideratge de la General, ara amb 3 minuts i 36 segons d'avantatge respecte del segon, el danès Jonas Vingegaard.
1: 3CAT Info. Són 6:15.

0: Aquestes són les principals informacions. Els bombers treballen en les tasques d'extinció de dos incendis que s'han declarat aquest dimarts a la tarda. Un crema entre l'Anoia i el Bages i l'altre, que ja està estabilitzat, s'ha declarat a Cunit. L'Ajuntament de Manlleu, a Osona, ha decretat dos dies de dol oficial per la mort d'uns bessons d'11 anys al riu Ter. Els Mossos investiguen els fets, però tot apunta que ha estat un accident. El govern espanyol insisteix en la innocència del germà de Pedro Sánchez, condemnat a 9 anys d'inhabilitació, i veu en la sentència un intent de fer caure l'executiu de coalició. L'Audiència de Badajoz condemna David Sánchez per la plaça de coordinador de conservatoris que li van fer a mida, però l'absol de tràfic d'influències. A partir d'ara us explicarem que un estudi de la Unió Europea assenyala Barcelona com una de les zones on la població augmentarà més de cara al 2050. També que Catalunya vol ser pionera a Europa en la circulació de cotxes autònoms. El govern ha aprovat el programa de carreteres connectades intel·ligents que preveu la instal·lació de sensors en 930 quilòmetres de vies. I us explicarem que tanca portes l'emblemàtic cinema Truffaut de Girona. El col·lectiu de crítics que el gestionava des de feia 25 anys ha decidit abaixar la persiana perquè no té garanties jurídiques per continuar.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que la selecció espanyola de futbol s'ha classificat per disputar la final del Mundial. Amb quatre catalans titulars, el combinat de Luis de la Fuente ha superat França a les semifinals per 0-2, amb gols d'Oyarzabal de penal al primer temps i de Pedro Porro a la represa. Aquest dimecres, segona semifinal, Anglaterra-Argentina.
0: I el temps dimecres serà el punt àlgid d'aquesta tercera onada de calor. S'intensificarà la calor nocturna, les mínimes seran tropicals i tòrrides i farà més calor al migdia. Moltes màximes arribaran als 40 graus i a ponent puntualment estaran per sobre. La pols sahariana deixarà el cel terrós, hi haurà més núvols i la xafogó serà marcada a la costa. Els bombers treballen en les tasques d'extinció d'un incendi de vegetació a Rubió, a l'Anoia, que ja ha cremat unes 47 hectàrees. En el dispositiu s'han mobilitzat una cinquantena de dotacions amb un fort desplegament de mitjans aeris. Els cossos d'emergència també actuen en un segon incendi a Cunit, al Baix Penedès, que ja està estabilitzat. El foc ha obligat a confinar tres urbanitzacions d'aquest municipi i de Castellet i la Gornal durant una hora. Corresponsal a l'Anoia, Montse Jané.
3: Nit intensa a Rubió per intentar estabilitzar el foc abans que arribi el vent de ponent aquest dimecres. Al vespre s'havia aconseguit perimetrar el 80% de l'incendi i alguns trams s'han aturat gràcies als treballs conjunts dels mitjans aeris i terrestres dels bombers, també dels voluntaris de les ADF i maquinària agrícola dels pagesos de la zona. El foc amenaça una extensa massa boscosa, però cap nucli habitat. No hi ha població a prop, per tant, no ha calgut fer confinaments ni evacuacions. Sí, alguna masia aïllada, com ha explicat l'inspector Joan Rovira, cap d'emergències de la Regió Metropolitana Sud.
4: I sí que també s'ha fet un confinament amb alguns dels masos aïllats que quedaven per davant de l'eix de propagació de l'incendi. Diguem, és una zona bàsicament forestal o agroforestal, i hi havia alguns disseminats que també s'ha fet una ordre de confinament amb alguns d'aquests nuclis. Juntament amb els companys de Mossos d'Esquadra, pues hem fet també una activitat de comunicar als residents pues, aquesta situació.
3: S'ha treballat tant en el flanc esquerre com sobretot en el flanc dret i s'ha aconseguit alentir la ràpida progressió inicial quan s'ha declarat a Castellfollit del Boix, al Bages. Les últimes dades són de 47 hectàrees cremades, el 47% corresponen precisament a aquest terme, a Castellfollit del Boix, i 53% al de Rubió. Es mantenen 33 dotacions treballant-hi per perimetre l'incendi i evitar revifades. A Cunit, on s'ha pogut estabilitzar el foc que s'ha declarat aquest dimarts al vespre a les urbanitzacions de muntanya, es mantenen 7 dotacions terrestres. Ja s'ha aixecat el confinament de 3 urbanitzacions, però les feines continuen durant la nit per intentar apagar-lo.
4: L'incendi l'estem ja donant per estabilitzat, queda encara feina pendent al llarg de la nit per acabar de consolidar el perímetre, però el pronòstic és positiu. Les urbanitzacions que havien fet el confinament, doncs aquest ja s'ha aixecat.
3: Es tracta d'una zona boscosa amb moltes cases i el foc estava a prop d'algunes d'elles. La decisió inicial ha estat en aquest cas que la població es quedés a dins de les seves cases protegits.
0: Manlleu declara dos dies de dol per la mort de dos germans bessons d'11 anys ofegats al riu Ter. Els Mossos investiguen els fets, però la principal hipòtesi és un accident. Els dos nens no van tornar dilluns a la nit a casa després d'estar jugant a una pista propera al riu i la família va donar la veu d'alarma. Els Mossos van engegar un dispositiu per mirar de localitzar-los i aquest dimarts s'han trobat els dos cadàvers a dins de l'aigua. Manlleu, Xavier Cussó i Maria Costa.
1: Els dos germans estaven jugant a futbol en una pista esportiva relativament a prop de la zona del riu. La pista tancava a les 9 del vespre i després havien d'anar cap a casa, però no hi van anar. Per això, a la nit, la família va alertar la policia local i conjuntament amb els Mossos van muntar un dispositiu de recerca amb drons i la unitat subaquàtica per localitzar-los. Ha estat aquest dimarts al migdia quan han trobat roba a l'entorn del riu i a la llera han localitzat els dos cossos que coincidien amb la descripció dels dos menors. Un cop s'hagin fet les dues autòpsies, es podrà concloure la identificació dels dos infants. La zona on s'ha produït l'ofegament és el meandre de la Devesa, on hi passa el riu Ter. Es tracta d'una zona amb poc cabal i en alguns punts hi ha un màxim d'entre 2 i 3 metres de profunditat. Veïns i persones que caminen pel passeig del Ter han explicat a aquesta emissora que a la zona a vegades hi ha gent que s'hi banya i s'hi refresca.
5: Jo també he vingut a banyar de petit. Roca Negra és un puesto que havia fugat molta gent abans, perquè és un puesto que fa sempre un remolí i allà hi ha un de sota de fang. I clar, i encara que sàpigues nedar, el xucador xucla.
6: A l'altre dia aquí dos nanos, ahir, saltaven per aquí. A l'altre dia un altre que picava els peus. Vull dir, és el riu, fa calor, són nanos. Què volem fer? Lo que és una pena.
7: Algunos he visto que llegan a refrescarse un poco como los pies. Algo otros también he visto que se bañan, pero no es tan frecuente como tal.
1: La hipòtesi principal és que es tracta d'una mort accidental. L'Ajuntament de Manlleu ha decretat dos dies de dol oficial i ha convocat per aquest dimecres un minut de silenci davant del consistori a les 8 del vespre. En un comunicat ha traslladat el condol a les famílies i ha demanat a la població que no difonguin informacions no contrastades.
0: El govern espanyol veu en la sentència el germà de Pedro Sánchez un intent d'acabar amb el govern de coalició i insisteix que David Sánchez és innocent. L'Audiència de Badajoz ha condemnat David Sánchez a 9 anys d'inhabilitació per prevaricació per la plaça de coordinador als conservatoris de música que va ocupar. Un lloc de treball que, segons la sentència, es va crear a vida per ell. Però l'absol del delicte de tràfic d'influències perquè no s'ha pogut demostrar si l'ordre venia d'instàncies superiors. Elma Said, portaveu de l'executiu espanyol.
8: Confianza en la justicia y en que en instancias superiores se confirme lo que creemos, la inocencia de David Sánchez.
0: Des del PP qualifiquen d'històrica la primera condemna a un dels membres del nucli familiar de Pedro Sánchez. El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, no entén les crítiques del PSOE a la sentència.
9: ¿Qué es lo que al gobierno no le gusta? Me preocupa la actitud del gobierno instigada por el presidente del gobierno. Le digo que es preocupante porque nunca lo había sucedido en democracia.
0: El president espanyol ha conegut la sentència quan era de viatge oficial a París i per ara no s'ha pronunciat sobre la condemna al seu germà.
10: 3Cat Info.
0: El Congrés tomba els objectius de dèficit presentats pel Ministeri d'Hisenda amb els vots en contra de Junts, el PP, Vox i UPN. Era el primer pas de la tramitació dels pressupostos per al 2027 a la Cambra Baixa. L'executiu ha defensat un límit del dèficit del 0,1% a les comunitats autònomes, que és el mateix que en els últims anys i que tampoc va aconseguir aprovar. En el debat sobre la proposta, Josep Maria Cruzet, de Junts, ha afirmat que el govern espanyol només intenta tapar els casos de corrupció a l'entorn del PSOE.
11: Si fan el mateix, obtindran el mateix. Un govern assetjat per la corrupció només li queda que fer veure que gasta quantitats ingents de diners per si així pot tapar el lladrocini dels seus.
0: Esquerra hi ha votat a favor, però a contracor. Teresa Jordà és diputada dels Republicans.
12: No votarem a favor perquè pensem que el govern de l'Estat ja ha complert, ni molt menys. De fet, ho fem emprenyats. Nosaltres continuem exigint el compliment de tots i cadascun dels compromisos pendents.
0: El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha explicat que el límit de dèficit proposat suposava que les autonomies haurien pogut gastar 6.000 milions d'euros i ha lamentat que s'hagi desviat el debat. Pel PP és absurd que Pedro Sánchez s'entesti a portar al Congrés unes xifres que sap que no s'aprovaran i consideren que hauria de dimitir i convocar eleccions. El govern espanyol afrontarà una segona votació sobre els objectius de dèficit en un ple extraordinari que es farà el 23 de juliol. Catalunya serà un dels territoris europeus on més augmentarà la població d'aquí al 2050. Són projeccions publicades per la Comissió Europea. La demarcació de Barcelona és l'onzena de tota Europa que més creixerà en habitants. La de Girona, la setzena, sobre un total de gairebé 1.200 subregions arreu del continent. Tarragona ocupa el lloc 80 i Lleida el 108. Brussel·les, Bruno Fortea Mires.
13: D'aquí al 2050, la població de Catalunya creixerà un 23% a causa, sobretot, de la immigració. A l'informe, la Comissió Europea avisa que l'arribada d'immigrants pot pressionar els serveis públics i comprometre'n la qualitat als territoris que, com Catalunya, experimentaran un creixement demogràfic tan pronunciat. Alhora, però, Brussel·les també diu que els nouvinguts poden ajudar a contrarrestar l'envelliment poblacional. I diu la seva el director del Centre d'Estudis Demogràfics, Albert Esteve, en una entrevista al Catalunya Vespre.
14: Molta més gent significa doncs, molt més millor transport, habitatge, sobretot. El tema de les escoles no tant, perquè com està creixent i els immigrants hi arriben, diguem, grandets, doncs es donarà la paradoxa doncs, de que la població seguirà creixent, però no necessàriament la població de 0,15.
13: El creixement de Catalunya contrasta amb la tendència general d'Europa, on les projeccions assenyalen una baixada de la població. Això passarà a la immensa majoria de regions europees. Segons l'informe, els únics territoris que esquivaran aquesta tendència a la baixa seran les capitals i les grans àrees urbanes amb una economia dinàmica, diu. És el cas del Mediterrani francès, el sud d'Alemanya o els països catalans en el seu conjunt. I aquí també crida l'atenció el cas de les Illes Balears. El 2050 tindran un 28% més d'habitants que ara.
0: I Catalunya vol ser pionera a Europa en la circulació de cotxes autònoms. El govern ha aprovat el programa de carreteres connectades intel·ligents que preveu la instal·lació de sensors en 930 quilòmetres de vies que són competència seva per crear els futurs corredors digitalitzats. Ho ha explicat la consellera de Territori, Sílvia Paniqué.
15: És un projecte que incorpora la digitalització de totes les infraestructures per tenir una mobilitat connectada avui, però progressivament autònoma a futur. Aquesta és la llavor dels corredors de mobilitat autònoma que hem de tenir a futur i, com els dic, siguent pioners en l'àmbit europeu.
0: Està prevista la creació d'una xarxa wifi pròpia que permetrà que el vehicle s'hi connecti. D'aquesta manera es podrà tenir informació detallada i immediata de la situació del trànsit, es podran prendre decisions de gestió en temps real i enviar missatges als vehicles. Actualment el sistema està en proves a la C32, entre Sitges i l'Arboç, i s'ampliarà a la C35, la C25, la C16 i la C17. La inversió total prevista serà de 66 milions d'euros fins al 2030. I us expliquem també que l'aeroport del Prat tanca el millor semestre de la seva història després de superar els 28 milions de viatgers. La xifra representa un creixement de més del 4% respecte ara fa un any. Segons dades d'AENA, 21 dels 28 milions han estat passatgers de vols internacionals. L'increment del trànsit aeri està per sobre del que preveia AENA a l'hora de fixar les taxes aeroportuàries. Davant d'aquest escenari, les aerolínies demanen a la gestora que rebaixi les tarifes que imposa per passatger. Pel que fa als altres aeroports catalans gestionats per AENA, també augmenten els viatgers de Reus, un 10% més que en el primer semestre de l'any passat, amb 575.000 passatgers. En canvi, l'aeroport de Girona-Costa Brava ha tancat el període de gener a juny amb 800.000 viatgers, un 7% menys que el 2025. França ha celebrat aquest dimarts la festivitat nacional amb una exhibició militar històrica pels Camps Elisis de París. Hi han assistit 24 caps d'estat i de govern, entre ells Friedrich Merz, Keir Starmer, Volodymyr Zelensky o Pedro Sánchez, cosa que ha ofert un missatge clar d'unitat europea. París, Isabel Galí.
16: La desfilada de la Festa Nacional Francesa d'enguany ha estat un reconeixement a tots els països de la coalició de voluntaris per Ucraïna, els 25 caps d'estat i de govern a la tribuna presidencial i els exèrcits de 36 països més França marxant pels Camps Elisis. A la tarda, Volodymyr Zelensky ha confirmat que l'acord de cooperació signat amb França inclou les llicències per produir a Ucraïna els míssils francesos Scalp, a més de munició, i juntament amb Itàlia els míssils Aster. El president ucraïnès també ha confirmat la compra de 16 avions de combat Rafale. Un 14 de juliol, doncs, que ha reforçat aquesta cooperació europea amb Kiev en un moment delicat de la guerra que manté amb Moscou, tot i que aquest dimarts Bulgària ha dit que es retirava de la coalició de voluntaris per Ucraïna. Les Nacions Unides han dit que aquest juny del 2026 ha estat el mes més mortífer per als civils ucraïnesos des de l'inici de la guerra.
0: La celebració de la Diada Nacional Francesa ha coincidit amb el desè aniversari de l'atemptat de Niça, que va deixar 86 morts i 400 ferits en un atropellament massiu. L'autor de la massacre va conduir un camió durant gairebé 2 quilòmetres contra la multitud que acabava de veure l'espectacle pirotècnic de la celebració. En la cerimònia d'aquest dimarts han col·locat branques d'olivera sobre 86 cadires buides. El president francès Emmanuel Macron dedicava aquestes paraules a les víctimes.
17: Aucun d'entre nous n'a oublié, n'oublie.
18: Ningú ho ha oblidat, ni oblidarà el que va passar aquí a Niça. Res donarà sentit el 14 de juliol del 2016, però junts podem donar sentit a tots els 15 de juliol que han seguit a memòria i justícia.
17: Par la mémoire, la justice.
10: El temps.
0: És moment per la previsió de Gemma Puig.
19: Nit matinada càlida, tòrrida, a la majoria de la façana litoral i també tropical en moltes comarques, tret, podríem dir, del Pirineu, perquè al Prepirineu també algunes mínimes quedaran als 20 graus o per sobre. Per tant, costarà de dormir i demà al matí es mantindrà aquest ambient força, força càlid. Aquest dimecres tindrem aquest punt àlgic d'aquesta tercera onada de calor, amb un matí de cel terrós, de pols sahariana, de núvols baixos resseguint la façana litoral, que encara porten aquest ambient més xafogós i que costarà una miqueta més de trencar-se cap a l'extrem sud, cap al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. De cara al migdia, la temperatura es voldrà enfilar una miqueta més. Tota Catalunya sota avís de calor, de nivell moderat, alt o molt alt. Molt alt, al Baix Llobregat, Vallès Occidental i Vallès Oriental. Moltes màximes arribarien a aquests 40 graus, fins i tot en punt del Prepirineu, amb vent de sud-oest, i aquestes temperatures elevades cap a la Catalunya central, també cap a punts de ponent, on es pot enfilar encara una miqueta més la temperatura. La nit de dimecres a dijous es mantindrà càlida, o fins i tot una miqueta més. En canvi, de cara a dijous ja començaríem a notar que la temperatura baixarà una mica.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: A partir d'aquest dimecres desapareix la tanca de Gibraltar com a frontera terrestre, cosa que permetrà l'eliminació dels controls policials a la frontera entre el territori britànic i l'estat espanyol. Per garantir la seguretat dins de l'espai Schengen de lliure circulació de la Unió Europea, funcionaris espanyols controlaran els passatgers que arribin a l'aeroport de Gibraltar. La mesura pactada s'ha segellat amb un acord entre la Unió Europea i el Regne Unit a Brussel·les, des del ministre espanyol d'Exteriors, José Manuel Álvarez, mantenia que Madrid mantindrà la reclamació de sobirania sobre el Penyal.
20: Espanya no canvia una coma a su reclamación de soberanía.
0: I el ministre principal de Gibraltar, Fabián Picardo, li ha replicat.
21: Esto no cambia ninguna parte de la realidad de la soberanía de Gibraltar.
0: El Parlament Europeu haurà de ratificar l'acord d'aquí a uns mesos. Totes les parts implicades esperen que sigui un tràmit.
10: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
0: Aquest dimecres hi torna a haver jornada de vaga a Renfe, convocada a tot l'Estat pel sindicat ferroviari. Es tracta d'un sindicat minoritari i a l'aturada que ja va fer finals de juny la repercussió al servei va ser escassa. A les rodalies de Barcelona van circular un 94% dels trens d'un dia habitual. Els serveis mínims tornaran a ser de rodalies del 66% en hora punta i del 33% la resta del dia. A l'alta velocitat seran del 73%. El sindicat ferroviari retreu al Ministeri de Transports l'incompliment de compromisos per preservar l'activitat a mercaderies. A Lleida, les autoescoles han protestat aquest dimarts contra el col·lapse en els exàmens de conduir. Asseguren que la llista d'espera a Catalunya arriba a les 85.000 persones i, precisament, un dels punts més saturats és la demarcació de Lleida. Anem fins allà, Júlia Albacar.
22: La protesta s'ha fet a les portes de la Direcció General de Trànsit per reclamar solucions al col·lapse per fer exàmens de conduir. Aquí, a la demarcació, bona part dels examinadors estan de baixa i la llista d'espera supera els 5.000 alumnes. Raquel Castro és presidenta de l'Associació d'Autoescoles de Lleida.
23: Volem una plantilla estable, però una plantilla estable efectiva que estigui treballant, no que tinguem personal de baixa i que ara inclús ens ve un coordinador que agafa la plaça, una persona de Sevilla, i que també fa un any i mig que està de baixa. Això, per tant, és insostenible.
22: A la protesta també hi han participat alumnes que esperen per examinar-se. Tot i que els concentrats han intentat entrar a l'edifici de la DGT, finalment només ho ha fet un representant per entregar un manifest.
0: I el canal Segarra-Garrigues incorporarà més de 1.300 hectàrees de regadiu repartides en 6 municipis. Això després de la posada en marxa de l'embassament de l'Albagés. Les obres tindran un cost de 13 milions d'euros i estaran enllestides d'aquí 2 anys. Tornem cap a Lleida. Júlia Albacar.
22: Els 6 municipis es troben tots a la comarca de les Garrigues i són l'Albagés, el Cogul, la Granadella, Juncosa, el Soleràs i Granyena de les Garrigues. L'ampliació s'ha pogut aprovar després de la posada en marxa aquest estiu de l'embassament de l'Albagés. Josep Maria Jové, president de la comunitat de regants del canal, explica que aquesta zona és una de les més costoses de regar.
2: Això ja tenim per poder fer i, a més, una cosa molt important que deu vegés és poder portar aigua al sector 12. El sector 12 és el sector que gasta més energia de Segarra-Garrigues i ara, a partir d'ara, doncs moltes finques que regaien del bon moment, ara es poden regar directament de l'embassament del Vegès.
22: Ara es construirà una xarxa de canonades per fer arribar l'aigua a les agrupacions de regants amb 2 dotacions que sumaran 8.000 metres cúbics anuals. El govern ha aprovat este dimarts l'execució de les obres, que duraran 2 anys i costaran 13 milions d'euros.
0: I a Barcelona, els comerciants de Sant Gervasi, que han hagut de tancar el negoci per l'esvoranc del Putxet, diuen que les administracions segueixen sense respondre als problemes econòmics que tenen. Per exemple, els 16 comerços afectats reclamen que els avancin diners per fer front a despeses immediates. Alba Barreras és propietària d'una clínica dental de la zona.
3: Que ens ajudin per tenir flujo de caja i poder pagar factures, nòmines, els lloguers i de més, que és el que més ens preocupa, no? Perquè el dia de demà, doncs, rebrem la indemnització, ja se verà aquest parte, però el que més ens interessa és això, no? De poder passar aquests mesos o aquestes setmanes, aquests dies, el que sigui.
0: La tinent d'alcalde de Barcelona, Maria Eugènia Gay, assegura que des de l'Ajuntament se'ls donarà assessorament jurídic.
4: És obvi que aquests comerços

0: El col·lectiu de crítics que l'havia gestionat fins ara ha decidit, per sorpresa de molts usuaris, no tornar a obrir perquè no tenen garanties jurídiques per tirar endavant. La gestió d'aquest equipament està pendent de la resolució d'un recurs del mateix col·lectiu contra el concurs fet per l'Ajuntament. Girona, Clara Jordan.
1: El concurs va donar com a guanyadora el mes d'abril una empresa de Cambrils que es va imposar al col·lectiu de crítics que des de feia 25 anys, des que va obrir portes, fins aquest dimarts mateix, havien gestionat l'equipament. El procés, però, va quedar suspès pel recurs presentat pel mateix col·lectiu que en els tres últims mesos havia seguit al capdavant del cinema perquè l'alcalde els ho havia demanat. Però sense cap document vàlid, el col·lectiu ha decidit tancar portes perquè no tenen garanties jurídiques. Això ha agafat per sorpresa molts usuaris.
2: Quina decepció. Espero que això sigui per poc temps. He sortit de la feina, pensava per passar les hores de calor, he mirat quina pel·li em venia de gust, he vingut aquí i m'he trobat la sorpresa.
3: I estic sorpresa, suposo que fins que no renovin amb els nous, però bueno, no serà el mateix.
1: L'alcalde Lluc Salelles ha reconegut que la situació el sap greu i ha confirmat que el cinema estarà tancat fins que resolgui el recurs. El Truffaut era l'últim cinema que quedava al centre de Girona que oferia cinema d'autor, produccions independents i pel·lícules en versió original.
0: La coreògrafa sud-coreana Sun In-her debuta a Barcelona amb el muntatge amb què convida el públic a reflexionar sobre com l'art pot inspirar respostes als canvis del medi ambient. És una de les propostes de dansa internacional que formen part de la programació del GREC. Marta Vives.
4: El moviment com a força, l'art com a motor per plantejar respostes davant l'entorn canviant que ens envolta. La prestigiosa coreògrafa sud-coreana Sung Kim-her ens proposa un muntatge hipnòtic a través dels cossos de 7 ballarins que es desplacen per l'escenari del Mercat de les Flors amb una precisió aguda, un moviment electrificant i una il·luminació dinàmica. És en una identitat col·lectiva compartida, feta d'individualitats que calculen, xoquen, resisteixen i tornen a unir-se amb un objectiu, com ens ha explicat la coreògrafa.
5: El meu espectacle tracta de patrons en marxa. La manera com el cos i caminar tenen a veure amb la natura, com un peix, com un ocell al cel, i com aquest patró de caminar es transforma en un cos calculat, en un cos industrialitzat quan arriba a la ciutat. Aleshores el cos es dissol, es fon. I aquest és el viatge de l'espectacle.
4: Aquest és el poder d'un muntatge que ens recorda que cap acció és insignificant i que cada acció determina el futur del món, especialment quan parlem del medi ambient.
0: Esports. Amb David Ubach.
6: La selecció espanyola de futbol s'ha classificat per disputar la final del Mundial. Amb quatre catalans titulars, el combinat de Luis de la Fuente ha superat França a les semifinals per 0-2 en un partit de superioritat global dels finalistes. Oyarzabal de penal provocat per Lamine Yamal ha marcat el 0-1 al minut 22 i fins i tot abans del descans Espanya ha fregat el segon gol. A la represa, Pedro Porro ha culminat una paret amb Dani Olmo per fer el 0-2 definitiu al minut 58 de joc. Un dels quatre catalans titulars que esmentàvem, Pau Cubarsí, ha explicat a la televisió espanyola que han firmat una actuació de molt nivell.
7: Estamos, la verdad, que muy ilusionados. Creo que es un trabajo que hemos hecho magnífico estos últimos meses y que veníamos de un nivel espectacular de fuera, pero yo creo que se ha demostrado que somos una gran familia, que hemos dado el nivel cuando se tenía que dar. Y ahora viene lo más complicado, que es una final que se va a hacer larga, pero con el compromiso y el compañerismo que tenemos en el equipo, pues yo creo que se va a sacar adelante.
6: De la Fuente ha repetit l'11 del partit de quarts contra Bèlgica, com dèiem, amb quatre catalans, Cubarsí mateix, Olmo i Lamine Yamal, del Barça, i Cucurella, del Madrid. I també amb suplència de Pedri, que ha jugat els últims 15 minuts de partit, com el també blaugrana Ferran Torres. La segona semifinal del Mundial la disputaran aquest dimecres Atlanta, l'Argentina i Anglaterra. Més futbol, Mundial a banda.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: El Barça, Frenkie de Jong podria estar entre 4 i 6 mesos de baixa per una lesió al genoll dret. El migcampista neerlandès va passar aquest dilluns proves mèdiques a la ciutat esportiva Johan Cruyff arran d'unes molèsties que el van obligar a jugar infiltrat els dos últims partits del Mundial amb els Països Baixos. A l'espera de proves complementàries que determinin l'abast exacte de la seva lesió, de Jong té previst incorporar-se a la pretemporada blaugrana el 27 de juliol. Sense deixar el Barça encara, afegim que el migcampista Marc Casado ha deixat oberta la porta a marxar del club blaugrana si s'escau. Són declaracions de Casado en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio.

0: Jo el que vull sempre és ajudar l'equip, ajudar el club. Em considero una persona molt culer i com a culer l'únic que vull és el millor pel club, el millor per l'equip. I si això ve amb el que jo em quedi, doncs jo em quedaré. Si que el club segueixi creixent i l'equip segueixi millorant comporta que jo hagi de marxar perquè així m'ho diuen, doncs així serà.
1: Més futbol. A segona, aquest dimarts ha estat dia de presentacions. El Girona ha presentat els migcampistes Ivan Morante i Izan González. Sentim Ivan Morante.
2: Puedo aportar, pese a mi edad, veteranía, porque ya llevo muchos años. Soy un organizador de juego, he crecido también mucho defensivamente. Creo que soy a día de un centrocampista bastante completo.
1: El Sabadell, per la seva banda, ha presentat el defensa Miqui Codina i el migcampista Len Ribeiro. A més, el club sabadellenc ha anunciat l'arribada del central José Luis Català, de 21 anys, i que ha firmat fins al 2028, procedent de l'Espanyol B.
3: 3CAT Info.
1: A la Lliga Femenina de Futbol, el Badalona Women ha presentat la migcampista Vicky Losada, excapitana del Barça de 35 anys, que arriba cedida pel Bristol City anglès.
4: Va a ser raro, pero de compañeras con las que yo viví esos años, quedarán dos. Siempre allí va a ser especial, pero quizá después de 5 años, ahora sí que me veo preparada.
1: Mentrestant, l'Espanyol Femení ha fitxat Natàlia Scott, la màxima golejadora de la segona divisió, fins al 2028. Scott, de 19 anys, és formada al planter blanc i blau i prové del Barça B. Obrim ara bloc poliesportiu per Andabàsquet.
3: 3CAT Info.
1: El Barça té previst anunciar durant els propers dies la incorporació de l'eslové Alexander Sekulić com a nou entrenador. L'acord club tècnic és total i Sekulić només té pendent firmar el nou contracte com a blaugrana. Sekulić deixa el Dubai, on aterra Xavi Pasqual, i és que Pasqual ha fet efectiu aquest dimarts el pagament de la clàusula de rescisió amb el Barça, i el Dubai ja l'ha anunciat com a nou preparador del conjunt dels Emirats fins al 2029. Mentrestant, el Barça podrà comptar amb Xavi Pujol com a director esportiu a partir del mes d'agost. En ciclisme, un últim apunt, perquè al Tour de França hi ha hagut nou cop d'autoritat de Tadej Pogačar, que s'ha imposat en solitari a la desena etapa de 166 quilòmetres de mitja muntanya entre Aurillac i Le Lioran. A la general, Pogačar, que ha sumat el seu tercer triomf parcial en aquesta edició de la ronda francesa, ha refermat el lideratge ara amb 3 minuts i 36 segons de marge sobre el segon, que és el danès del Visma, Jonas Vingegaard.
3: Trescat Info.

0: Els bombers treballen en les tasques d'extinció de dos incendis que s'han declarat aquest dimarts a la tarda. Un crema entre l'Anoia i el Bages i ha calcinat més d'una quarantena d'hectàrees. L'altre, que ja està estabilitzat, s'ha declarat acunit i ha obligat a activar el confinament de tres urbanitzacions durant uns minuts. L'Ajuntament de Manlleu, a Osona, ha decretat dos dies de dol oficial per la mort d'uns bessons d'11 anys al riu Ter. Els Mossos investiguen els fets, però tot apunta que ha estat un accident. La família va avisar la policia dilluns a la nit quan els dos infants no tornaven a casa. 20 persones han mort ofegades a Catalunya des que va començar la campanya de bany, ara fa un mes. Entre les víctimes, 11 han perdut la vida a les platges, 6 en piscines i 3 en aigües interiors, que inclouen rius i pantans. Protecció Civil demana que els menors sempre es banyin amb la supervisió d'un adult. El govern espanyol insisteix en la innocència del germà de Pedro Sánchez, condemnat a 9 anys d'inhabilitació, i veu en la sentència un intent de fer caure l'executiu de coalició. L'Audiència de Badajoz condemna David Sánchez per la plaça de coordinador de conservatoris que li van fer a mida, però l'absol de tràfic d'influències perquè no s'ha pogut demostrar si l'ordre venia de dalt. Junts trenca el govern tripartit de Girona i deixa el govern de Guanyem i Esquerra en minoria. L'alcalde Lluc Salellas hi veu motius electoralistes, mentre que Junts argumenta que ja no poden influir en les decisions de Salellas i que les prioritats del partit queden aparcades. L'escalada bèl·lica a l'Orient Mitjà s'intensifica amb atacs dels Estats Units contra l'Iran i llançament de míssils i drons contra països del Golf aliats de Washington per part de la República Islàmica. Donald Trump fa marxa enrere la taxa del 20% sobre la càrrega dels vaixells comercials que naveguen per l'estret d'Hormuz. El Consell de Ministres ha aprovat la llei de violència vicària que reconeix com a agreujant a la violència masclista el mal que l'agressor causa als fills o altres persones de l'entorn de la víctima. Entre altres mesures, retira automàticament la pàtria potestat als agressors condemnats. Des del 2013, 68 menors han estat assassinats per violència vicària, 3 dels quals aquest any. La música en viu va facturar 244 milions d'euros el 2025, amb un rècord de 31,9 milions d'espectadors. Són dades de l'anuari de la música d'aquest any que assenyalen que els concerts es disparen, gairebé 32.000. Per contra, per primer cop en molts anys, la producció discogràfica en català pateix un fort retrocés.
1: Esports.
2: La selecció espanyola de futbol s'ha classificat per disputar la final del Mundial. Amb 4 catalans titulars, el combinat espanyol ha superat França a les semifinals per 0-2 amb gols d'Oyarzábal, de penal, al primer temps, i de Pedro Porro a la represa. Aquest dimecres, segona semifinal, Anglaterra-Argentina. Al Barça, Frenkie de Jong podria estar entre 4 i 6 mesos de baixa per una lesió al genoll dret. El migcampista neerlandès va jugar infiltrat als dos últims partits del Mundial amb els Països Baixos. I el Barça de bàsquet té previst anunciar durant els propers dies la incorporació de l'eslové Alexander Sekulic com a nou entrenador. Sekulic deixa el Dubai on aterra Xavi Pascual, que ha fet efectiu aquest dimarts el pagament de la seva clàusula de rescisió.
0: I el temps, dimecres serà el punt àlgid d'aquesta tercera onada de calor. S'intensificarà la calor nocturna, les mínimes seran tropicals i tòrrides i farà més calor migdia. Moltes màximes arribaran als 40 graus i a Ponent puntualment estaran per sobre. La pols sahariana deixarà el cel terrós, hi haurà més núvols i la xafogó serà marcada a la costa.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info.
0: Els bombers treballen en les tasques d'extinció d'un incendi de vegetació a Rubió, a l'Anoia, que ja ha cremat unes 47 hectàrees. En el dispositiu s'han mobilitzat una cinquantena de dotacions amb un fort desplegament de mitjans aeris. Els cossos d'emergència també actuen en un segon incendi a Cunit, al Baix Penedès, que ja està estabilitzat. El foc ha obligat a confinar 3 urbanitzacions d'aquest municipi i de Castellet i la Gornal durant una hora. Corresponsal a l'Anoia, Montse Gené.
3: Nit intensa a Rubió per intentar estabilitzar el foc abans que arribi el vent de Ponent aquest dimecres. Al vespre s'havia aconseguit perimetrar el 80% de l'incendi i alguns trams s'han aturat gràcies als treballs conjunts dels mitjans aeris i terrestres dels bombers, també dels voluntaris de les ADF i maquinària agrícola dels pagesos de la zona. El foc amenaça una extensa massa boscosa, però cap nucli habitat. No hi ha població a prop, per tant, no ha calgut fer confinaments ni evacuacions. Sí, alguna masia aïllada, com explica explicat l'inspector Joan Rovira, cap d'emergències de la regió metropolitana sud.
4: I sí que també s'ha fet un confinament amb alguns dels masos aïllats que quedaven per davant de l'eix de propagació de l'incendi. Diguem, és una zona bàsicament forestal o agroforestal, i hi havia alguns disseminats que també s'ha fet una ordre de confinament amb alguns d'aquests nuclis. Juntament amb els companys de Mossos d'Esquadra, pues hem fet també una activitat de comunicar als residents pues, aquesta situació.
3: S'ha treballat tant en el flanc esquerre com sobretot en el flanc dret i s'ha aconseguit alentir la ràpida progressió inicial quan s'ha declarat a Castellfollit del Boix, al Bages. Les últimes dades són de 47 hectàrees cremades, el 47% corresponen precisament a aquest terme, a Castellfollit del Boix, i 53% al de Rubió. Es mantenen 33 dotacions treballant-hi per perimetre l'incendi i evitar revifades. A Cunit, on s'ha pogut estabilitzar el foc que s'ha declarat aquest dimarts al vespre a les urbanitzacions de muntanya, es mantenen 7 dotacions terrestres. Ja s'ha aixecat el confinament de 3 urbanitzacions, però les feines continuen durant la nit per intentar apagar-lo.
4: L'incendi l'estem ja donant per estabilitzat, queda encara feina pendent al llarg de la nit per acabar de consolidar el perímetre, però el pronòstic és positiu. Les urbanitzacions que havien fet el confinament, doncs aquest ja s'ha aixecat.
3: Es tracta d'una zona boscosa amb moltes cases i el foc estava a prop d'algunes d'elles. La decisió inicial ha estat en aquest cas que la població es quedés a dins de les seves cases protegits.
0: Catalunya afronta aquest dimecres el moment més crític de la tercera onada de calor, amb un pic de les temperatures que poden arribar o superar els 40 graus. Els agents rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal en 111 municipis de 20 comarques i mantenen la prohibició d'accés a 8 espais naturals. Des de Protecció Civil, la cap de Servei de Gestió d'Emergències, Montse Font, avisa que la calor començarà a primera hora i anirà acompanyada de pols en suspensió.
5: Intentar anar hidratat, barret, protecció, perquè de més demà ens coincideix la calor amb aquest ambient de pols que també dificulta la respiració de les persones que tenen doncs, algun tipus de problema respiratori.
0: La calor també té conseqüències als centres d'atenció primària i als hospitals. En l'última setmana, les visites per problemes de salut relacionats amb les altes temperatures han pujat un 40% als CAPs, la gran majoria per cops de calor, seguits de deshidratacions i síncopes. Són dades del Departament de Salut que també indiquen que hi ha hagut 40 ingressos als hospitals per aquest motiu, gairebé tots de gent gran. Ho explica el vicepresident de la Societat Catalana de Medicina Familiar, Jordi Mestres, metge de família.
6: Sobretot nits de calor, que és el que genera molts problemes, no? Que fa que el dia següent ja no comenci doncs, en condicions. I, evidentment, tenim una població que cada vegada doncs, hi ha més esperança de vida, per tant, més patologia crònica i més persones que entren doncs, en aquesta bossa de pacients que poden tenir descompensacions.
0: Mareig, mal de cap, deixar de suar o somnolència són símptomes que ens han de fer consultar un metge.
1: 3CAT Info.
0: Manlleu declara 2 dies de dol per la mort de 2 germans bessons d'11 anys ofegats al riu Ter. Els Mossos investiguen els fets, però la principal hipòtesi és un accident. Els 2 nens no van tornar dilluns a la nit a casa, després hi van engegar un dispositiu per mirar de localitzar-los. Aquest dimarts han trobat els 2 cadàvers dins de l'aigua. Manlleu, Xavier Cussó i Maria Costa.
7: Els 2 germans estaven jugant a futbol en una pista esportiva relativament a prop de la zona del riu. La pista tancava a les 9 del vespre i després havien d'anar cap a casa, però no hi van anar. Per això, a la nit, la família va alertar la policia local i, conjuntament amb els Mossos, van muntar un dispositiu de recerca amb drons i la unitat subaquàtica per localitzar-los. Ha estat aquest dimarts al migdia quan han trobat roba a l'entorn del riu i a la llera han localitzat els 2 cossos que coincidien amb la descripció dels 2 menors. Un cop s'hagin fet les 2 autòpsies, es podrà concloure la identificació dels 2 infants. La zona on s'ha produït l'ofegament és el meandre de la Devesa, on hi passa el riu Ter. Es tracta d'una zona amb poc cabal i en alguns punts hi ha un màxim d'entre 2 i 3 metres de profunditat. Veïns i persones que caminen pel passeig del Ter han explicat a aquesta emissora que a la zona a vegades hi ha gent que s'hi banya i s'hi refresca.
8: Jo també he vingut a banyar de petit. Roca Negra és un puesto que havia fugat molta gent abans, perquè és un puesto que fa sempre un remolí i allà hi ha un sota de fang. I, clar, i encara que sàpigues nedar, el xucador xucla.
9: L'altre dia aquí 2 nanos, ahir, saltaven per aquí. L'altre dia un altre que picava els peus. Vull dir, És el riu, fa calor, són nanos. Què volem fer? Lo que és una pena.
10: Algunos he visto que llegan a refrescarse un poco como los pies. Algunos también he visto que se bañan, pero no es tan frecuente como tal.
7: La hipòtesi principal és que es tracta d'una mort accidental. L'Ajuntament de Manlleu ha decretat 2 dies de dol oficial i ha convocat per aquest dimecres 1 minut de silenci davant del consistori a les 8 del vespre. En un comunicat ha traslladat el condol a les famílies i ha demanat a la població que no difonguin informacions no contrastades.
0: Des que va començar la campanya de banya a Catalunya, ara fa un mes, s'han perdut la vida 20 persones. La majoria, 11, s'han ofegat en platges, 6 han perdut la vida en piscines i 3 en aigües interiors, que inclouen pantans i rius, com el cas de les dues víctimes de Manlleu. Montserrat Font, cap del Servei de Gestió d'Emergències, explicava en declaracions al Catalunya Vespre que els menors han d'anar acompanyats en qualsevol zona de bany.
5: Hi poden haver rebolins, hi pot haver fang, hi poden haver branques a sota, elements que no veiem, perquè, a més, l'aigua no és ben bé transparent, sinó que acostuma a baixar tèrbola en segons quins punts, i per això recomanem que no s'hi vagin mai sol, i, evidentment, doncs, si són menors, que vagin sempre acompanyats.
0: Durant la campanya de bany de l'any passat van perdre la vida 28 persones.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Més qüestions. El govern espanyol manté que el germà de Pedro Sánchez és innocent i veuen en la sentència de 9 anys d'inhabilitació un intent de tombar l'executiu de coalició. L'Audiència de Badajoz ha condemnat aquest dimarts David Sánchez Pérez Castejón per un delicte de prevaricació. El tribunal conclou que la Diputació d'aquella província va crear una plaça feta a mida per ell, tot i que no pot demostrar si l'ordre venia d'instàncies superiors i, per això, l'absol del delicte de tràfic d'influències. Madrid, Dani Sainz de Aja.
11: La condemna se sustenta en els correus intervinguts per l'UCO i en múltiples indicis que, valorats amb lògica, diu la sentència, permeten inferir l'existència d'un pla delictiu preconcebut. Segons els magistrats, els acusats es van posar d'acord per afavorir David Sánchez amb la creació i adjudicació d'una plaça de coordinador dels conservatoris de música de Badajoz innecessària i buida de contingut. Ho van fer perquè era el germà del futur líder socialista, tot i que encara faltaven 7 mesos perquè Pedro Sánchez tornés a la Secretaria General del PSOE. Ara bé, no queda demostrat, diu la sentència, si la decisió va néixer d'una persona externa o d'un superior jeràrquic. És per això que absolen els acusats del delicte de tràfic d'influències, però sí que els condemnen per prevaricació a penes de 9 anys d'inhabilitació. En el cas de l'expresident de la Diputació i antic líder dels socialistes extremenys, Miguel Ángel Gallardo, la condemna és doble, a 18 anys d'inhabilitació. Les acusacions populars havien demanat 6 anys de presó. Les defenses dels condemnats que reclamaven l'absolució ja han anunciat que recorreran la sentència.
0: Es tracta de la primera condemna a l'entorn familiar de Pedro Sánchez, que aquesta setmana sabrà si la seva parella, Begoña Gómez, també va a judici acusada de delictes de corrupció.
11: Sánchez sempre havia mantingut que el seu germà és innocent i ara la Moncloa no es fa enrere. La portaveu Elma Saiz diu que així s'acabarà demostrant.
12: Confianza en la justicia y en que en instancias superiores se confirme lo que creemos, la inocencia de David Sánchez.
11: Òscar Puente va més lluny i parla d'intent de derrocar un govern. La sentència és injusta i una barbaritat pel PSOE, desproporcionada per Sumar i l'Aufer per Esquerra. El PP la qualifica d'històrica i Feijóo diu que és inapel·lable.
13: ¿Qué es lo que al gobierno no le gusta? Me preocupa la actitud del gobierno instigada por el presidente del gobierno. Le digo que es preocupante porque nunca lo había sucedido en democracia.
11: El president espanyol ha conegut la sentència quan era de viatge oficial a París i per ara no s'ha pronunciat sobre la condemna al seu germà.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'escalada bèl·lica a l'Iran s'intensifica amb nous atacs dels Estats Units a diferents punts de la República Islàmica, sobretot a la costa de l'estret d'Hormuz. Teheran respon amb bombardejos a països del Golf, aliats de Washington, com Bahrein i Kuwait, on hi ha hagut 4 ferits. Donald Trump fa marxa enrere en la idea d'aplicar una taxa del 20% als vaixells comercials que naveguen per l'estret a canvi d'inversions multimilionàries dels socis de la regió. El bloqueig naval sobre els ports iranians s'ha reactivat aquesta nit. Washington, Oriol Serra.
14: Donald Trump assegura que els principals països productors de petroli del Golf Pèrsic li han garantit inversions multimilionàries als Estats Units a canvi de la vigilància militar nord-americana de l'estret d'Hormuz. Encara no feia ni 24 hores que havia anunciat la implementació d'una taxa del 20% al trànsit marítim a l'estret. Trump assegura que dilluns va rebre trucades de Kuwait, l'Aràbia Saudita, Qatar, Bahrain i els Emirats Àrabs Units.
15: Em van trucar reis i emirs de diversos països que són aliats molt potents i em van dir: ens agradaria fer-ho diferent. Voldríem invertir milers de milions de dòlars als Estats Units en comptes del cobrament d'una taxa. Això m'agrada, perquè no crec que ningú hagi de poder cobrar una tarifa per passar per l'estret.
14: Per cert que Trump s'ha reunit amb el primer ministre de l'Iraq a Washington, amb qui assegura haver tingut tan bona sintonia que fins i tot han improvisat un dinar conjunt a la Casa Blanca. A la seva línia, atzivat a l'homòleg iraquià, que és un home jove i ben plantat. Tot això mentre les embarcacions militars nord-americanes s'acosten cada vegada més a la costa iraniana i els bombardejos no s'aturen.
1: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
16: Nit matinada càlida, tòrrida a la majoria de la façana litoral i també tropical a moltes comarques, tret, podríem dir, del Pirineu, perquè al Prepirineu també algunes mínimes quedaran als 20 graus o per sobre. Per tant, costarà de dormir i demà al matí es mantindrà aquest ambient força, força càlid. Aquest dimecres tindrem aquest punt àlgic d'aquesta tercera onada de calor, amb un matí de cel terrós, de pols sahariana, de núvols baixos resseguint la façana litoral, que encara porten aquest ambient més xafogós i que costarà una miqueta més de trencar-se cap a l'extrem sud, cap al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. De cara al migdia, la temperatura es voldrà enfilar una miqueta més. Tota Catalunya sota avís de calor, de nivell moderat, alt o molt alt. Molt alt, al Baix Llobregat, Vallès Occidental i Vallès Oriental. Moltes màximes arribarien a aquests 40 graus, fins i tot en punt del Prepirineu, amb vent de sud-oest, i aquestes temperatures elevades cap a la Catalunya central, també cap a punts de ponent, on es pot enfilar encara una miqueta més la temperatura. La nit de dimecres a dijous es mantindrà càlida, o fins i tot una miqueta més. En canvi, de cara a dijous ja començaríem a notar que la temperatura baixarà una mica.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Junts trenca el govern tripartit de Girona i deixa Guanyem i Esquerra governant en minoria. La fins ara vicealcaldessa, la juntaire Gemma Geis, argumenta que han pres la decisió perquè ja no poden influir en les decisions de l'alcalde Lluc Salelles i perquè les prioritats de Junts queden aparcades. Salelles, en canvi, hi veu interessos partidistes i acusa Geis d'actuar amb la vista posada en les municipals de l'any que ve. Girona, Laia Claret.
17: L'alcalde ha especificat que no ha tingut cap punt d'inflexió en les relacions amb Junts. És per això que acusa Geis de tenir el cap posat en les eleccions municipals.
18: Per poder fer oposició clarament pensant en les eleccions. Si algú ha volgut, per por a l'extrema dreta, introduir tàctica electoral en el seu dia a dia, jo crec que la responsabilitat és, en aquest cas, de Junts. Entenem que és un error perquè trenca una feina feta a la ciutat i perquè és, a més, dona ales al PSC i Aliança Catalana.
17: Aquest dimarts al matí, Gemma Geis defensava la sortida del govern argumentant manca de poder d'execució.
19: Al final, la figura de l'alcalde és molt personalista. Aquests darrers mesos ens hem trobat carpetes que nosaltres volíem tancar que per altres incidents quedaven en segon lloc. Al final, nosaltres hem intentat condicionar tot el que hem pogut.
17: Salelles ha defensat la feina feta amb el govern tripartit i, tot i que ha assegurat que encara no ha tingut cap conversa amb Quim Ayats, líder d'Esquerra, els ha emplaçat a mantenir el pacte i governar en minoria per potenciar, diu, un govern d'esquerres i independentista a Girona. Ha afegit que treballa per reorganitzar el cartipàs municipal abans de final de mes.
0: Junts reté part del grup municipal a l'Ajuntament de Cambrils, al Baix Camp. El fins ara líder del partit al consistori, Enric Daza, ha fitxat per Aliança Catalana, però les altres dues regidores no el seguiran. Tarragona, Manel Sastre.
20: Les dues regidores de Junts a Cambrils, Teresa Requesens i Laura Mellau, no seguiran el cap de llista Enric Daza en el seu salt cap a Aliança Catalana. Requesens ho ha desmentit en una compareixença i ha dit que no ha estat mai temptada de fer-ho perquè no comparteix la ideologia de la formació d'ultradreta.
21: No em sento al costat d'Aliança Catalana. No he pactat res amb Aliança Catalana. Vaig dir que jo no volia que la meva persona es vegés involucrada amb aquest partit polític. Sempre he cregut que les extremes siguin de dretes o d'esquerres, no són bones?
20: Daz ha justificat el seu salt a la formació de Sílvia Orriols perquè el projecte de Junts, diu, està esgotat.
2: Prenem aquesta decisió perquè després de que el projecte en Junts s'hagi esgotat, pensem que aquesta aliança amb Aliança ens portarà amb les eleccions del 2027 amb tota la força per aconseguir revertir la situació actual del municipi.
20: Enric Daz atribueix la confusió sobre el pas de les regidores Aliança per l'equivocació entre l'acord entre la plataforma ciutadana Compromís per Cambrils i el que ha de fer el grup municipal Compromís Junts, que és el que caldrà determinar ara, segons ha explicat la regidora Requesens, que assegura que té el suport també de la Direcció Nacional de Junts.
0: El Parlament considera que la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, i el portaveu de Vox a la cambra, Joan Garriga, han vulnerat el codi de conducta dels diputats amb diversos discursos d'odi. La Comissió de l'Estatut dels Diputats hi veu faltes lleus i ara la mesa del Parlament haurà de decidir si els sanciona. En el cas d'Orriols, la comissió la fa responsable d'haver assenyalat fins a 7 vegades la diputada d'Esquerra, Najat Driouech, amb expressions com aquesta per l'ús del vel.
4: La primera formació política que ha obert les portes del Parlament al fonamentalisme i al misoginia islàmiques.
0: També es consideren faltes lleus que el portaveu de Vox, Joan Garriga, col·loqués cartells amb l'expressió «companys assassí» i vinculés els socialistes amb les drogues i la prostitució, arran de les investigacions judicials que afecten el PSOE. Garriga ja ha anunciat que, sigui quina sigui la decisió de la mesa, la recorreran. Les sancions a Orriols i Garriga poden anar des d'una amonestació pública fins a multes d'entre 600 i 12.000 euros. El Consell de Ministres aprova la llei de violència vicària que reconeix com a agreujant de la violència masclista el mal que l'agressor causa als fills o altres persones de l'entorn de la víctima per fer-la patir. El text posa l'accent a protegir les mares i els fills quan hi hagi indicis de violència masclista i amplia la consideració de víctimes a pares, germans i altres familiars de l'entorn de la dona. Madrid, Àngels Lafuente.
22: Amb aquesta nova llei, la violència vicària passa a ser un agreujant de la violència de gènere i la introdueix al Codi Penal com a delicte específic. El text modifica diverses lleis per cobrir el buit normatiu. Entre altres, retira automàticament la pàtria potestat als agressors condemnats amb sentència ferma. Ana Redondo, ministra d'Igualtat.
23: El interés superior del menor no está en someterse a la pàtria potestat del maltratador. La premisa, por lo tanto, es clara. Un maltratador, una persona violenta nunca puede ser un buen padre.
22: Pel que fa a la guàrdia i custòdia, abans de prendre qualsevol decisió, el jutge haurà de demanar informes al fiscal i escoltar els menors d'edat per poder protegir-los i garantir els seus drets. També ampliarà la condició de víctimes a la resta de familiars que siguin atacats amb l'objectiu de fer patir la dona.
23: També aquells majors d'edat que estén sometidos a la guàrdia o custòdia de esa pareja o de esa mujer, por supuesto también a los ascendientes y a los hermanos, hermanas o a la actual pareja de la víctima.
22: Una llei que arriba al Consell de Ministres en segona volta, els ministeris implicats, Igualtat, Joventut, Infància i Justícia, han necessitat més d'un any per llimar diferències i consensuar un text per protegir els menors. Des del 2013, 68 han estat assassinats, dels quals 3 han mort aquest any.
0: I aprovada al Congrés la reforma de les lleis de dependència i discapacitat. La nova norma reforça els drets de les persones dependents, amplia les prestacions i fixa per llei que l'Estat haurà d'assumir la meitat del finançament del sistema. La reforma també amplia el servei d'assistència personal més enllà de la llar. Això inclou, per exemple, acompanyar les persones dependents a fer la compra o anar al metge. La llei també reconeix com a cuidadors persones que no siguin familiars. El ministre Pablo Bustinduy, ministre de Drets Socials, destaca la importància de l'aprovació.
24: Hoy es un día importantísimo para la política social de este país y que el 14 de julio de 2027 lo recordaremos durante décadas como el día en que se refundó nuestro sistema de cuidados.
0: A Catalunya, gairebé 300.000 persones tenen reconegut algun grau de dependència.
1: 3CAT Info.
0: La música en viu va facturar 244 milions d'euros al 2025 amb un rècord de 31,9 milions d'espectadors. Són dades de l'anuari de la música d'aquest any que assenyalen que els ingressos s'estabilitzen, tot i que els concerts es disparen, gairebé 32.000 al llarg de l'any, fins a 8.000 més que el 2024, amb 23,8 milions d'espectadors. Per contra, per primer cop en molts anys, la producció discogràfica en català pateix un fort retrocés. Sentim Lluís Gendrau, director del grup Enderroc.
3: Fins ara sempre havíem dit que la música era l'oasi de la llengua, era un espai on sempre creixia la producció. Doncs això ja no ho diem. Per primera vegada en la història de l'anuari hi ha menys producció de discos en qualsevol format en català. Ha baixat un 6% la producció de música en català i, a més, també han baixat els discos, l'edició de discos, que ja això ja veiem feia 2 o 3 anys que passava.
0: L'any 2023 el sector musical facturava més amb la venda de discos que amb els concerts i, en canvi, actualment, la indústria del directe ja suposa més del 90% de tota la facturació de la indústria musical catalana.
1: Esports.
0: Amb David Ubach.
6: La selecció espanyola de futbol s'ha classificat per disputar la final del Mundial. Amb 4 catalans titulars, el combinat de Luis de la Fuente ha superat França a les semifinals per 0-2, en un partit de superioritat global dels espanyols. El seleccionador espanyol ha subratllat el mèrit col·lectiu del triomf en declaracions a Televisió Espanyola.
8: Nos enfrentábamos a uno de los mejores selecciones del mundo, pero enfrente tenían al mejor equipo del mundo. Eso es diferente, eso es un plus. Estos jugadores se merecen todo porque demuestran día tras día eso, su compromiso, su generosidad, su solidaridad, su talento. Es maravilloso verles jugar, hoy ha sido un espectáculo.
6: Oyarzabal, de penal provocat per Lamine Yamal, ha marcat el 0-1 al minut 22 i fins i tot abans del descans Espanya ha fregat el segon gol. A la represa, Pedro Porro ha culminat una paret amb Dani Olmo per fer el 0-2 definitiu al minut 58 de joc. De la Fuente ha repetit l'11 del partit de quarts contra Bèlgica amb 4 catalans, Cubarsí, Olmo i Lamine Yamal del Barça i Cucurella del Madrid. I també amb suplència de Pedri, que ha jugat els últims 15 minuts de partit, com el també blaugrana Ferran Torres. La segona semifinal del Mundial la disputaran aquest dimecres Atlanta, l'Argentina i Anglaterra. El migcampista dels argentins, Rodrigo De Paul, creu que encara han una oportunitat única.
9: Un partido de fútbol único, porque bueno, es una semifinal contra Inglaterra. Que bueno, que los argentinos cuando terminen el partido estén muy felices.
6: Mentrestant, el porter dels anglesos, Jordan Pickford, s'ha referit a la influència de Leo Messi.
10: Tots sabem que Messi és molt bo, però també sabem com n'és de bona l'Argentina, així que no ens podem centrar només en ell. També tenim en compte els seus altres punts forts, així com les debilitats que podem aprofitar.
6: Més futbol, Mundial a banda.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: El Barça, Frenkie de Jong, podria estar entre 4 i 6 mesos de baixa per una lesió al genoll dret. El migcampista neerlandès va passar aquest dilluns proves mèdiques a la ciutat esportiva Johan Cruyff arran d'unes molèsties que el van obligar a jugar infiltrat, de fet, els dos últims partits del Mundial amb els Països Baixos. A l'espera de proves complementàries que determinin l'abast exacte de la seva lesió, de Jong té previst incorporar-se a la pretemporada blaugrana el 27 de juliol. Sense deixar el Barça, afegim que el migcampista Marc Casador ha deixat oberta la porta a marxar del club blaugrana si s'escau. Són declaracions de Casador en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
25: Jo el que vull sempre és ajudar l'equip, ajudar el club. Em considero una persona molt culer i com a culer l'únic que vull és el millor pel club, el millor per l'equip. I si això ve amb el que jo em quedi, doncs jo em quedaré. Si que el club segueixi creixent i l'equip segueixi vibrant comporta que jo hagi de marxar perquè així m'ho diuen, doncs així serà.
6: Més futbol. Aquest dimarts s'han fet públics els horaris de les primeres jornades de Lliga a la primera i segona divisió. A primera, diumenge 16 d'agost, Espanyol Llevant a les 7 de la tarda i Barça Atlètic Club de Bilbao, que es posposa el dijous 27 d'agost a les 9 per garantir el descans als internacionals blaugranes després del Mundial. I a segona, la Lliga també comença a mitjans d'agost. Diumenge 16 d'agost, Girona-Leganés a les 7 i l'endemà dilluns 17, Sporting de Gijón-Sabadell també a les 7. Precisament a segona, aquest dimarts ha estat dia de presentacions. El Girona ha presentat els migcampistes Ivan Morante i Izan González. Sentim Izan González.
26: Està clar que això és un gran pas per mi, jo ho sé, per créixer personalment i per aprendre. Em vindrà molt bé també estar un any més a aquesta categoria, pot ser, i aprendre sempre.
6: El Sabadell, per la seva banda, ha presentat el defensa Miqui Codina i el migcampista Alain Ribeiro. A més, el club sabadellenc ha anunciat l'arribada del central José Luis Català, de 21 anys, i que ha firmat fins al 2028, procedent de l'Espanyol B.
1: 3CAT Info.
6: A la Lliga Femenina, el Badalona Women ha presentat la migcampista Vicky Losada, excapitana del Barça, de 35 anys, que arriba cedida del Bristol City. Mentrestant, l'Espanyol femení ha fitxat Natalia Scott, la màxima golejadora de la segona divisió fins al 2028. I en ciclisme, el Tour de França, nou cop d'autoritat de Tadej Pogačar, que s'ha imposat en solitari en la desena etapa de muntanya i ha refermat el lideratge de la general, ara amb 3 minuts i 36 segons d'avantatge respecte del segon, el danès Jonas Vingegaard.
1: 3CAT Info. Són 7:15.

0: Aquestes són les principals informacions. Els bombers treballen en les tasques d'extinció de dos incendis que s'han declarat aquest dimarts a la tarda. Un crema entre l'Anoia i el Bages i l'altre, que ja està estabilitzat, s'ha declarat a Cunit. L'Ajuntament de Manlleu, a Osona, ha decretat dos dies de dol oficial per la mort d'uns bessons d'11 anys al riu Ter. Els Mossos investiguen els fets, però tot apunta que ha estat un accident. El govern espanyol insisteix en la innocència del germà de Pedro Sánchez, condemnat a 9 anys d'inhabilitació, i veu en la sentència un intent de fer caure l'executiu de coalició. L'Audiència de Badajoz condemna David Sánchez per la plaça de coordinador de conservatoris que li van fer a mida, però l'absol de tràfic d'influències. A partir d'ara us explicarem que un estudi de la Unió Europea assenyala Barcelona com una de les zones on la població augmentarà més de cara al 2050. També que Catalunya vol ser pionera a Europa en la circulació de cotxes autònoms. El govern ha aprovat el programa de carreteres connectades intel·ligents que preveu la instal·lació de sensors en 930 quilòmetres de vies. I us explicarem que tanca portes l'emblemàtic cinema Truffaut de Girona. El col·lectiu de crítics que el gestionava des de feia 25 anys ha decidit abaixar la persiana perquè no té garanties jurídiques per continuar.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que la selecció espanyola de futbol s'ha classificat per disputar la final del Mundial. Amb quatre catalans titulars, el combinat de Luis de la Fuente ha superat França a les semifinals per 0-2, amb gols d'Oyarzabal de penal al primer temps i de Pedro Porro a la represa. Aquest dimecres, segona semifinal, Anglaterra-Argentina.
0: I el temps dimecres serà el punt àlgid d'aquesta tercera onada de calor. S'intensificarà la calor nocturna, les mínimes seran tropicals i tòrrides i farà més calor al migdia. Moltes màximes arribaran als 40 graus i a ponent puntualment estaran per sobre. La pols sahariana deixarà el cel terrós, hi haurà més núvols i la xafogó serà marcada a la costa. Els bombers treballen en les tasques d'extinció d'un incendi de vegetació a Rubió, a l'Anoia, que ja ha cremat unes 47 hectàrees. En el dispositiu s'han mobilitzat una cinquantena de dotacions amb un fort desplegament de mitjans aeris. Els cossos d'emergència també actuen en un segon incendi a Cunit, al Baix Penedès, que ja està estabilitzat. El foc ha obligat a confinar tres urbanitzacions d'aquest municipi i de Castellet i la Gornal durant una hora. Corresponsal a l'Anoia, Montse Gené.
3: Nit intensa a Rubió per intentar estabilitzar el foc abans que arribi el vent de ponent aquest dimecres. Al vespre s'havia aconseguit perimetrar el 80% de l'incendi i alguns trams s'han aturat gràcies als treballs conjunts dels mitjans aeris i terrestres dels bombers, també dels voluntaris de les ADF i maquinària agrícola dels pagesos de la zona. El foc amenaça una extensa massa boscosa, però cap nucli habitat. No hi ha població a prop, per tant, no ha calgut fer confinaments ni evacuacions si alguna masia aïllada, com ha explicat l'inspector Joan Rovira, cap d'emergències de la Regió Metropolitana Sud.
4: I sí que també s'ha fet un confinament amb alguns dels masos aïllats que quedaven per davant de l'eix de propagació de l'incendi. Diguem-ne, és una zona bàsicament forestal o agroforestal i hi havia alguns disseminats que també s'ha fet una ordre de confinament amb alguns d'aquests nuclis. Juntament amb els companys de Mossos d'Esquadra, pues hem fet també una activitat de comunicar als residents pues, aquesta situació.
3: S'ha treballat tant en el flanc esquerre com sobretot en el flanc dret i s'ha aconseguit alentir la ràpida progressió inicial quan s'ha declarat a Castellfollit del Boix, al Bages. Les últimes dades són de 47 hectàrees cremades, el 47% corresponen precisament a aquest terme, a Castellfollit del Boix, i 53% al de Rubió. Es mantenen 33 dotacions treballant-hi per perimetre l'incendi i evitar revifades. A Cunit, on s'ha pogut estabilitzar el foc que s'ha declarat aquest dimarts al vespre a les urbanitzacions de muntanya, es mantenen 7 dotacions terrestres. Ja s'ha aixecat el confinament de 3 urbanitzacions, però les feines continuen durant la nit per intentar apagar-lo.
4: L'incendi l'estem ja donant per estabilitzat, queda encara feina pendent al llarg de la nit per acabar de consolidar el perímetre, però el pronòstic és positiu. Les urbanitzacions que havien fet el confinament, doncs aquest ja s'ha aixecat.
3: Es tracta d'una zona boscosa amb moltes cases i el foc estava a prop d'algunes d'elles. La decisió inicial ha estat en aquest cas que la població es quedés a dins de les seves cases protegits.
0: Manlleu declara dos dies de dol per la mort de dos germans bessons d'11 anys ofegats al riu Ter. Els Mossos investiguen els fets, però la principal hipòtesi és un accident. Els dos nens no van tornar dilluns a la nit a casa després d'estar jugant a una pista propera al riu i la família va donar la veu d'alarma. Els Mossos van engegar un dispositiu per mirar de localitzar-los i aquest dimarts s'han trobat els dos cadàvers a dins de l'aigua. Manlleu, Xavier Cussó i Maria Costa.
1: Els dos germans estaven jugant a futbol en una pista esportiva relativament a prop de la zona del riu. La pista tancava a les 9 del vespre i després havien d'anar cap a casa, però no hi van anar. Per això, a la nit, la família va alertar la policia local i, conjuntament amb els Mossos, van muntar un dispositiu de recerca amb drons i la unitat subaquàtica per localitzar-los. Ha estat aquest dimarts al migdia quan han trobat roba a l'entorn del riu i a la llera han localitzat els dos cossos que coincidien amb la descripció dels dos menors. Un cop s'hagin fet les dues autòpsies, es podrà concloure la identificació dels dos infants. La zona on s'ha produït l'ofegament és el meandre de la Devesa, on hi passa el riu Ter. Es tracta d'una zona amb poc cabal i en alguns punts hi ha un màxim d'entre 2 i 3 metres de profunditat. Veïns i persones que caminen pel passeig del Ter han explicat a aquesta emissora que a la zona, a vegades, hi ha gent que s'hi banya i s'hi refresca.
5: Jo també he vingut a banyar de petit. Roca Negra és un lloc que havia fugat molta gent abans, perquè és un lloc que fa sempre un remolí i allà hi ha un de sota de fang. I, clar, i encara que sàpigues nedar, el xucador xucla.
6: L'altre dia aquí dos nanos, ahir, saltaven per aquí. L'altre dia un altre que picava els peus. Vull dir, és el riu, fa calor, són nanos. Què volem fer? El que és una pena.
7: Algunos he visto que llegan a refrescarse un poco como los pies. Algunos también he visto que se bañan, pero no es tan frecuente como tal.
1: La hipòtesi principal és que es tracta d'una mort accidental. L'Ajuntament de Manlleu ha decretat 2 dies de dol oficial i ha convocat per aquest dimecres 1 minut de silenci davant del consistori a les 8 del vespre. En un comunicat ha traslladat el condol a les famílies i ha demanat a la població que no difonguin informacions no contrastades.
0: El govern espanyol veu en la sentència el germà de Pedro Sánchez un intent d'acabar amb el govern de coalició i insisteix que David Sánchez és innocent. L'Audiència de Badajoz ha condemnat David Sánchez a 9 anys d'inhabilitació per prevaricació per la plaça de coordinador als conservatoris de música que va ocupar. Un lloc de treball que, segons la sentència, es va crear a vida per ell. Però l'absol del delicte de tràfic d'influències perquè no s'ha pogut demostrar si l'ordre venia d'instàncies superiors. Elma Saiz, portaveu de l'executiu espanyol.
8: Confianza en la justicia y en que en instancias superiores se confirme lo que creemos, la inocencia de David Sánchez.
0: Des del PP qualifiquen d'històrica la primera condemna a un dels membres del nucli familiar de Pedro Sánchez. El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, no entén les crítiques del PSOE a la sentència.
9: ¿Qué es lo que al gobierno no le gusta? Me preocupa la actitud del gobierno instigada por el presidente del gobierno. Le digo que es preocupante porque nunca lo había oído democracia.
0: El president espanyol ha conegut la sentència quan era de viatge oficial a París i per ara no s'ha pronunciat sobre la condemna al seu germà.
10: 3Cat Info.
0: El Congrés tomba els objectius de dèficit presentats pel Ministeri d'Hisenda amb els vots en contra de Junts, el PP, Vox i UPN. Era el primer pas de la tramitació dels pressupostos per al 2027 a la Cambra Baixa. L'executiu ha defensat un límit del dèficit del 0,1% a les comunitats autònomes, que és el mateix que en els últims anys i que tampoc va aconseguir aprovar. En el debat sobre la proposta, Josep Maria Cruzet, de Junts, ha afirmat que el govern espanyol només intenta tapar els casos de corrupció a l'entorn del PSOE.
11: Si fan el mateix, obtindran el mateix. Un govern assetjat per la corrupció només li queda que fer veure que gasta quantitats ingents de diners per si així pot tapar el lladrocini dels seus.
0: Esquerra hi ha votat a favor, però a contracor. Teresa Jordà és diputada dels Republicans.
12: No votarem a favor perquè pensem que el govern de l'Estat ja ha complert, ni molt menys. De fet, ho fem emprenyats. Nosaltres continuem exigint el compliment de tots i cadascun dels compromisos pendents.
0: El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha explicat que el límit de dèficit proposat suposava que les autonomies haurien pogut gastar 6.000 milions d'euros i ha lamentat que s'hagi desviat el debat. Pel PP, és absurd que Pedro Sánchez s'entesti a portar al Congrés unes xifres que sap que no s'aprovaran i consideren que hauria de dimitir i convocar eleccions. El govern espanyol afrontarà una segona votació sobre els objectius de dèficit en un ple extraordinari que es farà el 23 de juliol. Catalunya serà un dels territoris europeus on més augmentarà la població d'aquí al 2050. Són projeccions publicades per la Comissió Europea. La demarcació de Barcelona és l'onzena de tota Europa que més creixerà en habitants. La de Girona, la setzena, sobre un total de gairebé 1.200 subregions arreu del continent. Tarragona ocupa el lloc 80 i Lleida el 108. Brussel·les, Bruno Fortea Mires.
13: D'aquí al 2050, la població de Catalunya creixerà un 23% a causa, sobretot, de la immigració. A l'informe, la Comissió Europea avisa que l'arribada d'immigrants pot pressionar els serveis públics i comprometre'n la qualitat als territoris que, com Catalunya, experimentaran un creixement demogràfic tan pronunciat. Alhora, però, Brussel·les també diu que els nouvinguts poden ajudar a contrarrestar l'envelliment poblacional. I diu la seva el director del Centre d'Estudis Demogràfics, Albert Esteve, en una entrevista al Catalunya Vespre.
14: Molta més gent significa doncs, molt més millor transport, habitatge, sobretot. El tema de les escoles no tant, perquè com està creixent els immigrants hi arriben, diguem, grandets, doncs es donarà la paradoxa doncs, de que la població seguirà creixent, però no necessàriament la població de 0,15.
13: El creixement de Catalunya contrasta amb la tendència general d'Europa, on les projeccions assenyalen una baixada de la població. Això passarà a la immensa majoria de regions europees. Segons l'informe, els únics territoris que esquivaran aquesta tendència a la baixa seran les capitals i les grans àrees urbanes amb una economia dinàmica, diu. És el cas del Mediterrani francès, el sud d'Alemanya o els Països Catalans en el seu conjunt. I aquí també crida l'atenció el cas de les Illes Balears. El 2050 tindran un 28% més d'habitants que ara.
0: I Catalunya vol ser pionera a Europa en la circulació de cotxes autònoms. El govern ha aprovat el programa de carreteres connectades intel·ligents que preveu la instal·lació de sensors en 930 quilòmetres de vies que són competència seva per crear els futurs corredors digitalitzats. Ho ha explicat la consellera de Territori, Sílvia Paniqué.
15: És un projecte que incorpora la digitalització de totes les infraestructures per tenir una mobilitat connectada avui, però progressivament autònoma a futur. Aquesta és la llavor dels corredors de mobilitat autònoma que hem de tenir a futur i, com els dic, siguent pioners en l'àmbit europeu.
0: Està prevista la creació d'una xarxa wifi pròpia que permetrà que el vehicle s'hi connecti. D'aquesta manera es podrà tenir informació detallada i immediata de la situació del trànsit, es podran prendre decisions de gestió en temps real i enviar missatges als vehicles. Actualment el sistema està en proves a la C32 entre Sitges i l'Arboç i s'ampliarà a la C35, la C25, la C16 i la C17. La inversió total prevista serà de 66 milions d'euros fins al 2030. I us expliquem també que l'aeroport del Prat tanca el millor semestre de la seva història després de superar els 28 milions de viatgers. La xifra representa un creixement de més del 4% respecte ara fa un any. Segons dades d'AENA, 21 dels 28 milions han estat passatgers de vols internacionals. L'increment del trànsit aeri està per sobre del que preveia AENA a l'hora de fixar les taxes aeroportuàries. Davant d'aquest escenari, les aerolínies demanen a la gestora que rebaixi les tarifes que imposa per passatger. Pel que fa als altres aeroports catalans gestionats per AENA, també augmenten els viatgers de Reus, un 10% més que en el primer semestre de l'any passat, amb 575.000 passatgers. En canvi, l'aeroport de Girona-Costa Brava ha tancat el període de gener a juny amb 800.000 viatgers, un 7% menys que el 2025. França ha celebrat aquest dimarts la festivitat nacional amb una exhibició militar històrica pels Camps Elisis de París. Hi han assistit 24 caps d'estat i de govern, entre ells Friedrich Merz, Keir Starmer, Volodymyr Zelensky o Pedro Sánchez, cosa que ha ofert un missatge clar d'unitat europea. París, Isabel Galí.
16: La desfilada de la Festa Nacional Francesa d'enguany ha estat un reconeixement a tots els països de la coalició de voluntaris per Ucraïna, els 25 caps d'estat i de govern a la tribuna presidencial i els exèrcits de 36 països més França marxant pels Camps Elisis. A la tarda, Volodymyr Zelensky ha confirmat que l'acord de cooperació signat amb França inclou les llicències per produir a Ucraïna els míssils francesos Scalp, a més de munició, i juntament amb Itàlia els míssils Aster. El president ucraïnès també ha confirmat la compra de 16 avions de combat Rafale. Un 14 de juliol, doncs, que ha reforçat aquesta cooperació europea amb Kiev en un moment delicat de la guerra que manté amb Moscou, tot i que aquest dimarts Bulgària ha dit que es retirava de la coalició de voluntaris per Ucraïna. Les Nacions Unides han dit que aquest juny del 2026 ha estat el mes més mortífer per als civils ucraïnesos des de l'inici de la guerra.
0: La celebració de la Diada Nacional Francesa ha coincidit amb el desè aniversari de l'atemptat de Niça, que va deixar 86 morts i 400 ferits en un atropellament massiu. L'autor de la massacre va conduir un camió durant gairebé 2 quilòmetres contra la multitud que acabava de veure l'espectacle pirotècnic de la celebració. En la cerimònia d'aquest dimarts han col·locat branques d'olivera sobre 86 cadires buides. El president francès Emmanuel Macron dedicava aquestes paraules a les víctimes.
17: Aucun d'entre nous n'a oublié, n'oublie.
18: Ningú ho ha oblidat, ni oblidarà el que va passar aquí a Niça. Res donarà sentit el 14 de juliol del 2016, però junts podem donar sentit a tots els 15 de juliol que han seguit a memòria i justícia.
17: Par la mémoire, la justice.
10: El temps.
0: És moment per la previsió de Gemma Puig.
19: Nit matinada càlida, tòrrida a la majoria de la façana litoral i també tropical a moltes comarques, tret, podríem dir, del Pirineu, perquè al Prepirineu també algunes mínimes quedaran als 20 graus o per sobre. Per tant, costarà de dormir i demà al matí es mantindrà aquest ambient força, força càlid. Aquest dimecres tindrem aquest punt àlgic d'aquesta tercera onada de calor, amb un matí de cel terrós, de pols sahariana, de núvols baixos resseguint la façana litoral, que encara porten aquest ambient més xafogós i que costarà una miqueta més de trencar-se cap a l'extrem sud, cap al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. De cara al migdia, la temperatura es voldrà enfilar una miqueta més. Tota Catalunya sota avís de calor, de nivell moderat, alt o molt alt. Molt alt, al Baix Llobregat, Vallès Occidental i Vallès Oriental. Moltes màximes arribarien a aquests 40 graus, fins i tot en punt del Prepirineu, amb vent de sud-oest, i aquestes temperatures elevades cap a la Catalunya central, també cap a punts de ponent, on es pot enfilar encara una miqueta més la temperatura. La nit de dimecres a dijous es mantindrà càlida, o fins i tot una miqueta més. En canvi, de cara a dijous ja començaríem a notar que la temperatura baixarà una mica.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: A partir d'aquest dimecres desapareix la tanca de Gibraltar com a frontera terrestre, cosa que permetrà l'eliminació dels controls policials a la frontera entre el territori britànic i l'estat espanyol. Per garantir la seguretat dins de l'espai Schengen de lliure circulació de la Unió Europea, funcionaris espanyols controlaran els passatgers que arribin a l'aeroport de Gibraltar. La mesura pactada s'ha segellat amb un acord entre la Unió Europea i el Regne Unit a Brussel·les, des del ministre espanyol d'Exteriors, José Manuel Álvarez, mantenia que Madrid mantindrà la reclamació de sobirania sobre el Penyal.
20: Espanya no canvia una coma a su reclamación de soberanía.
0: I el ministre principal de Gibraltar, Fabián Picardo, li ha replicat.
21: Esto no cambia ninguna parte de la realidad de la soberanía de Gibraltar.
0: El Parlament Europeu haurà de ratificar l'acord d'aquí a uns mesos. Totes les parts implicades esperen que sigui un tràmit.
10: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
0: Aquest dimecres hi torna a haver jornada de vaga a Renfe, convocada a tot l'Estat pel sindicat ferroviari. Es tracta d'un sindicat minoritari i a l'aturada que ja va fer finals de juny la repercussió al servei va ser escassa. A les Rodalies de Barcelona van circular un 94% dels trens d'un dia habitual. Els serveis mínims tornaran a ser de Rodalies del 66% en hora punta i del 33% la resta del dia. A l'alta velocitat seran del 73%. El sindicat ferroviari retreu al Ministeri de Transports l'incompliment de compromisos per preservar l'activitat a mercaderies. A Lleida, les autoescoles han protestat aquest dimarts contra el col·lapse en els exàmens de conduir. Asseguren que la llista d'espera a Catalunya arriba a les 85.000 persones i, precisament, un dels punts més saturats és la demarcació de Lleida. Anem fins allà, Júlia Albacar.
22: La protesta s'ha fet a les portes de la Direcció General de Trànsit per reclamar solucions al col·lapse per fer exàmens de conduir. Aquí, a la demarcació, bona part dels examinadors estan de baixa i la llista d'espera supera els 5.000 alumnes. Raquel Castro és presidenta de l'Associació d'Autoescoles de Lleida.
23: Volem una plantilla estable, però una plantilla estable, efectiva, que estigui treballant, no que tinguem personal de baixa i que ara inclús ens ve un coordinador que agafa la plaça, una persona de Sevilla, i que també fa un any i mig que està de baixa. Això, per tant, és insostenible.
22: A la protesta també hi han participat alumnes que esperen per examinar-se. Tot i que els concentrats han intentat entrar a l'edifici de la DGT, finalment només ho ha fet un representant per entregar un manifest.
0: I el canal Segarra-Garrigues incorporarà més de 1.300 hectàrees de regadiu repartides en 6 municipis. Això després de la posada en marxa de l'embassament de l'Albagés. Les obres tindran un cost de 13 milions d'euros i estaran enllestides d'aquí 2 anys. Tornem cap a Lleida. Júlia Albacar.
22: Els 6 municipis es troben tots a la comarca de les Garrigues i són l'Albagés, el Cogul, la Granadella, Juncosa, el Soleràs i Granyena de les Garrigues. L'ampliació s'ha pogut aprovar després de la posada en marxa aquest estiu de l'embassament de l'Albagés. Josep Maria Jové, president de la comunitat de regants del canal, explica que aquesta zona és una de les més costoses de regar.
2: Aigua ja en tenim per poder fer i, a més, una cosa molt important en aquest Albagés és poder portar aigua al sector 12. El sector 12 és el sector que gasta més energia de Segarra-Garrigues i ara, a partir d'ara, doncs moltes finques que regaien del bon moment, ara es poden regar directament de l'embassament del Albagés.
22: Ara es construirà una xarxa de canonades per fer arribar l'aigua a les agrupacions de regants amb 2 dotacions que sumaran 8.000 metres cúbics anuals. El govern ha aprovat este dimarts l'execució de les obres, que duraran 2 anys i costaran 13 milions d'euros.
0: I a Barcelona, els comerciants de Sant Gervasi, que han hagut de tancar el negoci per l'esvoranc del Putxet, diuen que les administracions segueixen sense respondre als problemes econòmics que tenen. Per exemple, els 16 comerços afectats reclamen que els avancin diners per fer front a despeses immediates. Alba Barreras és propietària d'una clínica dental de la zona.
3: Que ens ajudin per tenir flujo de caja i poder pagar factures, nòmines, els lloguers i demés, que és el que més ens preocupa, no? Perquè el dia de demà, doncs, rebrem la indemnització, ja sé bé a què parte, però el que més ens interessa és això, no? De poder passar aquests mesos o aquestes setmanes, aquests dies, el que sigui.
0: La tinent d'alcalde de Barcelona, Maria Eugènia Gay, assegura que des de l'Ajuntament se'ls donarà assessorament jurídic.
4: És obvi que aquests comerços ara han de fer la seva oportuna reclamació de danys i perjudicis i l'Ajuntament, doncs, també afavorirà perquè puguin, doncs, anar desplegant tota aquesta actuació de la qual, doncs, n'haurà de respondre la companyia competent en aquest cas.
0: Mentrestant, continuen els mesuraments del subsòl dels 93 habitatges desallotjats. Divendres, els veïns afectats sabran si poden tornar a casa. L'emblemàtic cinema Truffaut de Girona, l'únic que quedava al centre de la ciutat, ha tancat portes aquest dimarts. El col·lectiu de crítics que l'havia gestionat fins ara ha decidit, per sorpresa de molts usuaris, no tornar a obrir perquè no tenen garanties jurídiques per tirar endavant. La gestió d'aquest equipament està pendent de la resolució d'un recurs del mateix

0: a la feina, pensava per passar les hores de calor, he mirat quina pel·li em venia de gust, he vingut aquí i m'he trobat la sorpresa.
1: I estic sorpresa, suposo que fins que no renovin amb els nous, però bueno, no serà el mateix.
2: L'alcalde Lluc Salellas ha reconegut que la situació el sap greu i ha confirmat que el cinema estarà tancat fins que resolgui el recurs. El Trufó era l'últim cinema que quedava al centre de Girona, que oferia cinema d'autor, produccions independents i pel·lícules en versió original.
3: La coreògrafa sud-coreana Sun In-her debuta a Barcelona amb el muntatge amb què convida el públic a reflexionar sobre com l'art pot inspirar respostes als canvis del medi ambient. És una de les propostes de dansa internacional que formen part de la programació del GREC. Marta Vives.
4: El moviment com a força, l'art com a motor per plantejar respostes davant l'entorn canviant que ens envolta. La prestigiosa coreògrafa sud-coreana Sung Kim-her ens proposa un muntatge hipnòtic a través dels cossos de 7 ballarins que es desplacen per l'escenari del Mercat de les Flors amb una precisió aguda, un moviment electrificant i una il·luminació dinàmica. És en una identitat col·lectiva compartida, feta d'individualitats que calculen, xoquen, resisteixen i tornen a unir-se amb un objectiu, com ens ha explicat la coreògrafa.
5: El meu espectacle tracta de patrons en marxa. La manera com el cos i caminar tenen a veure amb la natura, com un peix, com un ocell al cel, i com aquest patró de caminar es transforma en un cos calculat, en un cos industrialitzat quan arriba a la ciutat. Aleshores el cos es dissol, es fon. I aquest és el viatge de l'espectacle.
4: Aquest és el poder d'un muntatge que ens recorda que cap acció és insignificant i que cada acció determina el futur del món, especialment quan parlem del medi ambient.
3: Esports. Amb David Ubach.
6: La selecció espanyola de futbol s'ha classificat per disputar la final del Mundial. Amb quatre catalans titulars, el combinat de Luis de la Fuente ha superat França a les semifinals per 0-2 en un partit de superioritat global dels finalistes. Oyarzabal de penal provocat per Lamine Yamal ha marcat el 0-1 al minut 22 i fins i tot abans del descans Espanya ha fregat el segon gol. A la represa, Pedro Porro ha culminat una paret amb Dani Olmo per fer el 0-2 definitiu al minut 58 de joc. Un dels quatre catalans titulars que esmentàvem, Pau Cubarsí, ha explicat a la televisió espanyola que han firmat una actuació de molt nivell.
7: Estamos, la verdad, que muy ilusionados. Creo que es un trabajo que hemos hecho magnífico estos últimos meses y que veníamos de un nivel espectacular de fuera, pero yo creo que se ha demostrado que somos una gran familia, que hemos dado el nivel cuando se tenía que dar y ahora viene lo más complicado, que es una final que se va a hacer larga, pero con el compromiso y el compañerismo que tenemos en el equipo, pues yo creo que se va a sacar adelante.
6: De la Fuente ha repetit l'11 del partit de quarts contra Bèlgica, com dèiem, amb quatre catalans, Cubarsí mateix, Olmo i Lamine Yamal, del Barça, i Cucurella, del Madrid. I també amb suplència de Pedri, que ha jugat els últims 15 minuts de partit, com el també blaugrana Ferran Torres. La segona semifinal del Mundial la disputaran aquest dimecres Atlanta, l'Argentina i Anglaterra. Més futbol, Mundial a banda.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: El Barça, Frenkie de Jong podria estar entre 4 i 6 mesos de baixa per una lesió al genoll dret. El migcampista neerlandès va passar aquest dilluns proves mèdiques a la ciutat esportiva Johan Cruyff arran d'unes molèsties que el van obligar a jugar infiltrat els dos últims partits del Mundial amb els Països Baixos. A l'espera de proves complementàries que determinin l'abast exacte de la seva lesió, de Jong té previst incorporar-se a la pretemporada blaugrana el 27 de juliol. Sense deixar el Barça encara, afegim que el migcampista Marc Casado ha deixat oberta la porta a marxar del club blaugrana si s'escau. Són declaracions de Casado en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
9: Jo el que vull sempre és ajudar l'equip, ajudar el club. Em considero una persona molt culer i com a culer l'únic que vull és el millor pel club, el millor per l'equip. I si això ve amb el que jo em quedi, doncs jo em quedaré. Si que el club segueixi creixent i l'equip segueixi millorant comporta que jo hagi de marxar perquè així m'ho diuen, doncs així serà.
6: Més futbol. A segona, aquest dimarts ha estat dia de presentacions. El Girona ha presentat els migcampistes Ivan Morante i Izan González. Sentim Ivan Morante.
10: Puedo aportar, pese a mi edad, veteranía, porque ya llevo muchos años. Soy un organizador de juego, he crecido también mucho defensivamente. Creo que soy a día de un centrocampista bastante completo.
6: El Sabadell, per la seva banda, ha presentat el defensa Miqui Codina i el migcampista Len Ribeiro. A més, el club sabadellenc ha anunciat l'arribada del central José Luis

0: és català de 21 anys i que ha firmat fins al 2028, procedent de l'Espanyol B.
1: 3CAT Info.
0: A la Lliga Femenina de Futbol, el Badalona avui ha presentat la migcampista Vicky Losada, excapitana del Barça de 35 anys, que arriba cedida pel Bristol City anglès.
2: Va a ser raro, pero de compañeras con las que yo viví esos años, quedarán dos. Siempre allí va a ser especial, pero quizá después de 5 años, ahora sí que me veo preparada.
0: Mentrestant, l'Espanyol femení ha fitxat Natàlia Scott, la màxima golejadora de la segona divisió, fins al 2028. Scott, de 19 anys, és formada al planter blanc i blau i prové del Barça B. Obrim ara bloc poliesportiu parlant de bàsquet.
1: 3CAT Info.
0: El Barça té previst anunciar durant els propers dies la incorporació de l'eslové Alexander Sekulić com a nou entrenador. L'acord club tècnic és total i Sekulić només té pendent firmar el nou contracte com a blaugrana. Sekulić deixa el Dubai, on aterra Xavi Pasqual, i és que Pasqual ha fet efectiu aquest dimarts el pagament de la clàusula de rescisió amb el Barça, i el Dubai ja l'ha anunciat com a nou preparador del conjunt dels Emirats fins al 2029. Mentrestant, el Barça podrà comptar amb Xavi Pujol com a director esportiu a partir del mes d'agost. En ciclisme, un últim apunt, perquè al Tour de França hi ha hagut nou cop d'autoritat de Tadej Pogačar, que s'ha imposat en solitari a la desena etapa de 166 quilòmetres de mitja muntanya entre Aurillac i Le Lioran. A la general, Pogačar, que ha sumat el seu tercer triomf parcial en aquesta edició de la ronda francesa, ara ha fermat el lideratge, ara amb 3 minuts i 36 segons de marge sobre el segon, que és el danès del Visma, Jonas Vingegaard.
3: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Com esteu? Molt bon dia, benvinguts i benvingudes al Matí de Catalunya Ràdio. Avui ens llevem amb 23 graus a Castell-Llaro, 25 a Sant Romà d'Abella, 27 a Vinebre, i això tot just comença. Tomàs Molina, com estàs? Bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Avui tindrem les temperatures més altes de la setmana, eh? Bona part del país.
1: Correcte, i a més, en llocs potser no tan habituals, com per exemple el Vallès, avui potser, exemple, poden arribar als 40 graus en punts com Terrassa, o 39 a Granollers. Per tant, doncs, atenció a aquesta situació de temperatures altes, amb un dia també amb què el vent aponentat pot incrementar aquest perill d'incendi, especialment cap a l'Alt Pirineu, al nord de les comarques lleidatanes. Per tant, també molta precaució amb aquesta situació, en un dia que serà bàsicament assolellat, molt calorós. El pic de la calor serà avui, i a partir de demà sembla que la tendència serà cap a la baixa.
0: Gràcies, Tomàs Molina. Avui tindrem, per tant, el pic de la calor. Deia el Tomàs que el Vallès, el grau de perill és molt alt. El Baix Llobregat també s'esperen temperatures molt altes, i això fa aquesta previsió de calor per avui, que també augmenti, evidentment, també ho deia el Tomàs Molina, el risc d'incendis. Tenim risc extrem en 111 municipis de 20 comarques, és el doble del que teníem ahir. De fet, encara tenim un foc actiu que no s'ha estabilitzat encara. És el foc de Rubió, a l'Anoia. Ahir, a última hora, havia cremat una 50ena d'hectàrees.
2: La zona és abrupta, té moltes pendents, pujades, baixades, camps molt petits, estrets, que llavors això no permet moltes vegades doncs, fer una franja de seguretat o cultivar per poder aturar l'incendi, que és el que ens preocupa. I és un bosc doncs, que és jove o relativament jove i, per tant, crema més ràpid.
0: És el que explicava Alfons Caçador, dels ADFs. Avui farem seguiment d'aquest foc i dels efectes de la calor, que també es noten als centres sanitaris. De seguida ho explicarem. Però les visites relacionades amb les altes temperatures, les visites a hospitals, a ambulatoris, han augmentat un 40% en aquests últims dies. Tot això aquest dimecres, en què, un avís per navegants, tornem a tenir vaga de Renfe. La convoca a tot Espanya un sindicat minoritari. L'última vegada que es va convocar una aturada similar va tenir una repercussió escassa en el servei, però igualment s'han decretat serveis mínims del 66% en hora punta, del 33% la resta del dia. Per tant, una cosa a tenir en compte si avui heu d'agafar el tren. A l'Àgora, avui analitzarem abastament la sentència contra el germà de Pedro Sánchez, que coneixíem ahir poc després d'acabar el Matí de Catalunya Ràdio. El germà del president espanyol ha estat inhabilitat durant 9 anys per prevaricació. La sentència considera demostrat que se li va crear un lloc de treball a mida a la Diputació de Badajoz, per bé que la mateixa sentència diu que no està clar qui va demanar que se li creés aquest lloc de treball. El govern espanyol i el PSOE, agafant-se això, han sortit a criticar la decisió.
3: Pues me parece una auténtica barbaridad, porque lo único que determina esta sentencia es el triunfo de la estrategia de la ultraderecha.
4: Y es evidente que este caso forma parte de una estrategia para intentar desgastar a cualquier precio a un gobierno progresista legítimo.
0: Algunes de les reaccions que hi havia ahir poc després de conèixer la sentència. A l'Àgora parlarem amb el diputat del PSC al Congrés, José Zaragoza, per veure com valora aquesta sentència. Avui també parlarem, aquí al Matí de Catalunya Ràdio, amb l'alcalde de Girona, amb Lluc Salellas. Li volem demanar com s'ho farà a partir d'ara, ara que el govern municipal ha quedat en minoria per la sortida, que també explicàvem ahir, de Junts.
5: Aquesta mala notícia, aquest error de Junts per Catalunya, no significa que la història s'acabi aquí. Tenim un rumb, tenim un govern que continua.
0: És el que deia l'alcalde Lluc Salellas, que ens acompanyarà avui al Matí de Catalunya Ràdio. En temps d'àgora també parlarem amb Toni Comín. Ho farem el dia abans del Toni Comín, aquí ahir Junts li reobria la investigació per suposat assetjament, quan és al Parlament Europeu. També parlarem amb Toni Comín el dia abans de l'esperat pronunciament de la Justícia Europea sobre l'amnistia i el dia que el diari Ara, com dèiem, publica que Junts li ha reobert la investigació. A partir d'un quart d'11, evidentment, àgora esportiva.
6: Sí que a lo mejor había un poco de rum-rum que la defensa y la portería no estábamos bien, pero yo creo que hemos callado muchas bocas, llevamos un gol recibido y estamos en una final. Yo creo que estamos haciendo un trabajo impresionante.
0: És el que deia Pau Cubarsí després que Espanya hagi certificat el passi a la final del Mundial del Futbol. El seu rival sortirà de les segones semifinals d'avui, de la segona semifinal, entre Anglaterra i l'Argentina. Ahir la selecció espanyola es va imposar clarament a França per 2-0. D'altra banda, avui tenim nou article de Mariano Rajoy al Debate, on no es disculpa per dir allò que a França no hi juguen francesos. El nou article es titula S'ha de tenir bon humor, fa tot un anàlisi del partit, en la línia del que és habitual en l'expresident espanyol, i diu que li agraeix molt l'atenció que li ha donat no només la gent que l'ha saludat pel carrer, de fet, per aquí diu, aquí és on diu s'ha de tenir bon humor per saludar-me, sinó també que les autoritats s'han preocupat del que no se'ls hauria de preocupar. Avui també ho explicarem. Benvinguts al nou matí, molt bon dia a tothom.
7: El Matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una hora i mitja, Aitor Arriaga, Joan Guirado, Pere Rossinyol i Eva Pomares.

0: De moment, Pol Foradada, Marc Jurado, Sílvia Comet, bon dia.
1: Bon dia.
0: Cacera.
2: El PSOE i el govern espanyol titllen de barbaritat i d'intent de fer caure l'executiu la condemna contra David Sánchez, el germà del president del govern espanyol. L'audiència de Badajoz l'ha condemnat a 9 anys d'inhabilitació per un delicte de prevaricació.
3: La sentència conclou que es va crear una plaça de coordinador dels conservatoris de música expressament per a ell. L'absol, però, del delicte de tràfic d'influències que hauria pogut portar a la presó, perquè no ha quedat provat si l'ordre de dissenyar-li un vestit laboral a mida venia d'instàncies superiors.
4: Portaveus socialistes i diversos ministres han sortit en les últimes hores a carregar contra aquesta decisió judicial, que la defensa ja ha dit que recorrerà. Avui Pedro Sánchez va a Gibraltar, un acte commemoratiu de la demolició de la tanca. A les 12 farà una declaració institucional. Serà la primera oportunitat que tindrà per referir-s'hi.
0: Anem a Madrid, Dani Sánchez de Aja.
5: Sánchez sempre havia mantingut que el seu germà és innocent i ara la Moncloa no es fa enrere. La portaveu Elma Saiz diu que així s'acabarà demostrant.
6: Confianza en la justícia i en que en instàncies superiores se confirme lo que creemos, la innocència de David Sánchez.
5: Òscar Puente va més lluny i parla d'intent de derrocar un govern. La sentència és injusta i una barbaritat pel PSOE, desproporcionada per Sumar i l'Aufer per Esquerra. El PP la qualifica d'històrica i Feijóo diu que és inapel·lable.
7: ¿Qué es lo que al gobierno no le gusta? Me preocupa la actitud del gobierno instigada por el presidente del gobierno. Le digo que es preocupante porque nunca l'havia sucedido de democràcia.
5: El president espanyol ha rebut la sentència de viatge oficial a París i quan està a punt de saber si la seva dona també anirà a judici per suposats delictes de corrupció. Des de Madrid, Dani Sainz, deja pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Continua el degoteig.
2: La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, declara avui davant del jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, pel cas Leire. També estan citats els fiscals, que es van reunir amb l'exmilitant socialista investigada, recordem, per intentar desestabilitzar les causes judicials que afectaven el Partit Socialista i la Moncloa.
3: També aquesta setmana s'hauria de confirmar si la parella de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, també va a judici acusada de delictes de corrupció.
0: Dol oficial.
4: A partir d'avui a Manlleu, a Osona, per la mort de dos germans bessons d'11 anys que es van ofegar al riu Ter. La investigació continua oberta, però la hipòtesi principal és que es tractaria d'un accident.
0: Més detalls, Maria Costa.
8: La família va alertar la policia dilluns al vespre que els seus dos fills no havien tornat a casa, havien estat jugant a futbol i després haurien anat al riu. La policia local i els Mossos van muntar un dispositiu de recerca i no va ser fins ahir al migdia que van trobar primer la roba al riu i després a la llera els dos cossos. Veïns i persones que caminen pel passeig del Ter han explicat a Catalunya Ràdio que a la zona a vegades hi ha gent que s'hi banya i s'hi refresca i que és un fet habitual.
9: Jo també he vingut a banyar de petit.
10: Roca Negra és un puesto que havia fugat molta gent abans, perquè és un puesto que fa sempre un remolí i allà hi ha un de sota de fang. I, clar, i encara que sàpigues nedar, el xucador xucla.
11: L'altre dia aquí dos nanos, ahir, saltaven per aquí. L'altre dia un altre que picava els peus. Vull dir, és el riu, fa calor, són nanos. Què volem fer? El que és una pena.
8: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Molt mal inici.
2: De la campanya de bany al començament d'aquest estiu a Catalunya, en l'últim mes ja han mort ofegades 20 persones, quan entre el juny i el setembre de l'any passat en van morir 28.
3: La majoria, 11, han mort en platges, 6 en piscines i 3 en aigües interiors, que inclouen pantans i rius, com el cas dels dos nens de Manlleu. Montserrat Font, cap del Servei de Gestió d'Emergències, explicava al Catalunya Vespre que els menors han d'anar acompanyats en qualsevol zona de bany.
12: Hi poden haver rebolins, hi pot haver fang, hi poden haver branques a sota, elements que no veiem, i per això recomanem que no s'hi vagin mai sol. I, evidentment, doncs, si són menors, que vagin sempre acompanyats.
0: Toca sostre.
4: Catalunya afronta avui el moment més crític de la tercera onada de calor, amb un pic de les temperatures que poden arribar o superar els 40 graus.
2: Els agents rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal a 111 municipis de 20 comarques i mantenen també la prohibició d'accés a 8 espais naturals. La calor, que per cert també ha disparat les visites als centres d'atenció primària.
0: Més detalls d'això, Cèlia Forment.
8: A l'última setmana, les visites per problemes de salut relacionats amb les altes temperatures han pujat un 40% als CAPs, la gran majoria per cops de calor seguits de deshidratacions i síncopes. Són dades del Departament de Salut que també indiquen que hi ha hagut 40 ingressos als hospitals per aquest motiu, gairebé tots de gent gran. Ho explica el vicepresident de la Societat Catalana de Medicina Familiar, Jordi Mestres.
13: Sobretot nit de calor, que és el que genera molts problemes, no? Que fa que el dia següent ja no comenci
1: i dones en condicions. I, evidentment, tenim una població que cada vegada doncs, hi ha més esperança de vida, per tant, més patologia crònica i més persones que entren doncs, en aquesta bossa de pacients que poden tenir descompensacions.
8: Mareig, mal de cap, deixar de suar o somnolència són símptomes que ens han de fer consultar un metge. Cèlia Forment, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I, malauradament, nous incendis.
3: Els bombers esperen estabilitzar les pròximes hores l'incendi de Rubió a l'Anoia, que ha cremat unes 47 hectàrees de terreny forestal. Ahir al vespre s'hi havien mobilitzat una cinquantena de dotacions. L'inspector Joan Rovira és el cap de la Regió d'Emergències Metropolitana Sud.
13: Bona part del perímetre, al voltant del 80% del perímetre, ja estabilitzat i ens queda doncs, donar-li continuïtat als treballs per poder garantir que fem efectiu aquesta estabilització de l'incendi.
2: El que ja es va poder donar per estabilitzat ahir al vespre va ser un incendi a Cunit, al Baix Penedès. El foc va obligar a confinar durant una hora 3 urbanitzacions d'aquest municipi i de Castellet i la Gornal.
0: 3 minuts i arribarem a un quart d'avui. Escolteu el matí de Catalunya Ràdio. Ja és història.
4: Des de la mitjanit, la tanca metàl·lica que des del 1909 ha marcat la frontera terrestre entre Espanya i Gibraltar.
14: Of the Borders and Coast Guard Agency of Gibraltar, please thank your officers for an excellent job. Well done.
3: Amb aquestes paraules d'agraïment als guardes fronterers, el ministre principal de Gibraltar, Fabián Picardo, celebrava aquest acord firmat ahir a Brussel·les que farà possible la lliure circulació de persones. De fet, centenars de persones ja l'han travessada simbòlicament aquesta mateixa nit.
2: Cada dia passaven per aquest control 15.000 treballadors des de la línia de la Concepción fins al Penyal. Tot i el pas històric, Espanya anuncia que no deixarà de reclamar Gibraltar com a territori espanyol. Sentim el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, i la rèplica de Picardo.
15: España no cambia una coma a su reclamación de soberanía.
16: Esto no cambia ninguna parte de la realidad de la soberanía de Gibraltar.
0: I s'intensifica.
4: L'escalada bèl·lica a l'Orient Mitjà després del bloqueig naval nord-americà dels ports iranians reactivat aquesta nit passada. Donald Trump fa marxa enrere amb la taxa del 20% sobre els vaixells comercials que naveguen per l'estret d'Hormuz.
0: Washington, Oriol Serra.
17: Donald Trump ha tornat a amenaçar amb destruir ponts i centrals elèctriques iranianes si aquell país no torna a la taula de negociacions. Aquesta vegada dona temps als interlocutors iranians fins la setmana que ve. Mentrestant, el president nord-americà ha assegurat que els bombardejos no afluixaran mentre ell ho consideri oportú. Ho ha dit en una entrevista a Fox News.
18: Continuaran fins que jo digui que n'hi ha prou. Vull dir, saps la paraula que diuen els militars? Diuen degradar. Han estat degradats a un nivell molt baix.
17: Tot just ahir a la nit, els Estats Units van reactivar el bloqueig dels ports iranians, ara ja amb una dotzena d'embarcacions militars a la zona. El mateix Trump va anunciar ahir que la major part de països del Golf Pèrsic s'han compromès a fer inversions multimilionàries als Estats Units a canvi de la vigilància militar de l'estret d'Hormuz. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Discursos d'odi.
3: El Parlament considera que la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, i el portaveu de Vox, Joan Garriga, han fet a la cambra discursos de despreci que vulneren el codi de conducta dels diputats.
0: Joan Vilaplana.
19: La comissió de l'Estatut dels Diputats veu faltes lleus en el seu comportament i ara la mesa haurà de decidir si el sanciona. En el cas de Sílvia Orriols, hauria assenyalat fins a 7 vegades la diputada d'Esquerra, Najat Driouech, amb expressions com aquesta relacionada amb l'ús del vel.
20: La primera formació política que ha obert les portes del Parlament al fonamentalisme i al misoginia islàmiques.
19: Pel que fa a Joan Garriga, de Vox, se li retreu que col·loqués cartells titllant d'assassí l'expresident Lluís Companys i també aquestes paraules vinculant els socialistes amb les drogues i la prostitució.
21: Gastar-se el dinero en drogues i putas com han hecho los socialistas.
19: Les sancions a Orriols i Garriga poden anar des d'una amonestació pública fins a multes d'entre 600 i 12.000 euros. Joan Vilaplana, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I en minoria.
2: El govern de Girona, després de la sortida de Junts, la ja ex-vicealcaldessa Gemma Geis argumenta la decisió quan falta menys d'un any per les eleccions municipals perquè diu que ja no pot influir en les decisions de l'alcalde.
0: Girona, Laia Claret.
22: Lluc Salellas acusa Geis de prendre una decisió electoralista.
23: Si algú ha volgut, per por d'extrema dreta, introduir tàctica electoral en el seu dia a dia, jo crec que la responsabilitat és en aquest cas de Junts. Entenem que és un error perquè trenca una feina feta i perquè, a més, dona ales al PSC i Aliança Catalana.
22: Geis defensa la sortida del govern argumentant manca de poder d'execució.
24: Al final, la figura de l'alcalde és molt personalista. Aquests darrers mesos ens hem trobat carpetes que nosaltres volíem tancar que per altres incidents quedaven en segon lloc.
22: Salellas afegeix que no ha mantingut cap conversa amb Esquerra i, per tant, els emplaça a mantenir el pacte i governar en minoria. Des de Girona, Laia Claret, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Ja es queden.
4: Dues de les regidores de Junts a Cambrils, al Baix Camp, finalment continuaran el partit i no passen a Aliança Catalana, tal com ha fet el fins ara líder del partit a l'Ajuntament, Enric Dasa. D'aquesta manera, el partit de Carles Puigdemont reté part del grup municipal.
0: Tombats.
3: No hi ha hagut sorpreses i la majoria de PP, Vox i Junts ha rebutjat els objectius de dèficit presentats pel Ministeri d'Hisenda. Era el primer pas de la tramitació dels pressupostos per al 2027 a la Cambra Baixa.
2: L'executiu espanyol ha defensat un límit de dèficit del 0,1% per a les comunitats autònomes, el mateix que en els últims anys. En el debat sobre la proposta, Josep Maria Croset de Junts ficava la banya en els casos de corrupció de l'entorn del PSOE.
5: La nova norma reforça els drets de les persones dependents, amplia les prestacions i fixa per llei que l'Estat haurà d'assumir la meitat del finançament del sistema. Ho farà amb una injecció de més de 6.000 milions d'euros més per aquest any i el que ve. Pablo Bustinduy és el ministre de Drets Socials.
6: És un dia importantíssim per a la política social d'aquest país i que el 14 de juliol de 2027 lo recordaremos durante décadas como el día en que se refundó nuestro sistema de cuidados.
5: A Catalunya, gairebé 300.000 persones tenen reconegut algun grau de dependència i prop de 39.000 continuen en llista d'espera per obtenir la valoració. Oriol Pujadó, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Oriol. Això, evidentment, sobre ahir, que la votació que va fer el Congrés dels Diputats donant llum verd a la reforma de les lleis de dependència amb una pluja de milions, que en teoria hauria d'arribar a les persones que se'n han de beneficiar. Encara alguna cosa més. Violència vicària.
4: El Consell de Ministres ha aprovat la llei que reconeix com a agreujant de la violència masclista el mal que l'agressor causa als fills o altres persones de l'entorn de la víctima per fer-la patir. Ana Redondo, ministra d'Igualtat.
7: En estos casos, y cuando hay una sentencia firme, el juzgado de lo civil, la jurisdicción civil, tiene que imponer la privación de la patria potestad al agresor.
3: Des del 2013, 68 menors han estat assassinats per violència vicària a Espanya, 3 dels quals aquest any.
0: 100 quilòmetres.
4: La P7 tindrà més carrils al llarg d'un centenar de quilòmetres amb una inversió de 500 milions del Ministeri de Transports. Segons avança avui el periòdico, són 4 projectes que permetran incorporar tercers i quarts carrils en la que és la principal autopista catalana.
3: En concret, això afectarà els trams Sant Celoni, Montornès del Vallès, Martorell, Vilafranca, Centre i B23 Martorell, que guanyaran un quart carril, i l'Hospitalet de l'Infant Amposta, que en guanyarà un tercer. D'aquesta manera es vol augmentar la capacitat d'aquesta infraestructura, que els últims 5 anys, des que es van retirar els peatges, ha vist incrementat de manera important el volum de vehicles que hi circulen.
0: Més creixement.
4: Un informe de la Comissió Europea apunta que Catalunya serà un dels territoris on més augmentarà la població els pròxims anys. Les dades dibuixen una Catalunya de 10 milions d'habitants al 2050. Ara n'hi ha una mica més de 8.
0: Brussel·les, Bruno Forte, Amires. Recuperant després aquesta crònica del Bruno, de moment ensorrat.
3: Un edifici de 3 plantes aquesta matinada a Benetússer, a l'Horta Sud, al País Valencià. No hi ha ferits. De fet, els veïns els havien evacuat per prevenció, perquè ja s'havien detectat esquerdes i també sorolls al bloc. A més, s'havia evacuat un altre edifici pròxim que els tècnics municipals estan avaluant.
0: Queixes.
4: A Barcelona, els comerciants de Sant Gervasi, que han hagut de tancar el negoci per l'esvoranc del Putxet, denuncien que les administracions continuen sense respondre als seus problemes econòmics. Demanen, per exemple, que se'ls avancin ajudes. Alba Carreras és propietària d'una clínica dental.
9: Que ens ajudin per tenir flujo de caja i poder pagar factures, nòmines, els lloguers i de més, que és el que més ens preocupa, no? Perquè el dia de demà, doncs, rebrem la indemnització, ja se verà a què parte, però el que més ens interessa és això, no? De poder passar aquests mesos o aquestes setmanes, aquests dies, el que sigui.
0: I 244 milions.
3: És el que va facturar la música en viu a Catalunya el 2025 amb un rècord de 31,9 milions d'espectadors. Són dades de l'anuari de la música que assenyalen que els ingressos s'estabilitzen, tot i que els concerts es disparen, gairebé 32.000 al llarg de l'any.
0: Montse Pujol.
10: La causa més destacada de l'augment dels concerts ha estat la implantació del model de festivals, que ha multiplicat per 7 el 500.000 d'espectadors del 2001 fins als 3,7 milions del 2025. Per contra, per primera vegada en molts anys, la producció discogràfica en català registra un retrocés. Sentim Lluís Andrau, director del grup Enderroc.
25: Per primera vegada en la història de l'anuari hi ha menys producció de discos en qualsevol format en català. Ha baixat un 6% la producció de música en català i, a més, també han baixat els discos, l'edició de discos, que jo això ja veiem feia 2 o 3 anys que passava.
10: Des del 2001 s'ha certificat el retrocés de la indústria discogràfica catalana de 82 a 21 milions, causada per la crisi del format físic i la desaparició dels grans segells. Montse Pujol, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Montse. Una bona notícia. Tenim estabilitzat l'incendi de Rubió, la noia. Segons han comunicat els bombers fa ben pocs minuts, asseguren que durant tota la nit han estat treballant amb una 20ena de dotacions, un 100 d'efectius, i ara sí que aquest incendi es pot donar per estabilitzat. Per tant, ara mateix no tenim cap incendi fora de control a Catalunya, la qual cosa, evidentment, és molt bona notícia en vistes de la calorada que ens espera avui. En fi, anem als esports. Ara sí, Robert Prat, què tal? Bon dia.
1: Bon dia.
0: La selecció espanyola es converteix en la primera finalista del Mundial amb una victòria molt clara davant França per 2-0.
1: Espanya va superar França molt apàtica, que es va veure incapaç de generar joc i ocasions. Oyarzabal de penal, minut 22, Pedro Porro, minut 58, van marcar pels espanyols. Pau Cubarsí.
8: Estamos, la verdad, que muy ilusionados. Creo que es un trabajo que hemos hecho magnífico estos últimos meses y que veníamos de un nivel espectacular de fuera, pero yo creo que se ha demostrado que somos una gran familia, que hemos dado el nivel cuando se tenía que dar, y ahora viene lo más complicado, que es una final que se va a hacer larga, pero con el compromiso y el compañerismo que tenemos en el equipo, pues yo creo que se va a sacar adelante.
1: Pedri va ser suplent.
0: L'altre finalista sortirà del partit que avui disputen l'Argentina i Anglaterra.
1: Partides a partir de les 9, l'argentí Rodrigo de Paul parla d'oportunitat única.
11: Un partido de fútbol único, porque bueno, es una semifinal contra Inglaterra. Que bueno, que los argentinos cuando terminen el partido estén muy felices.
0: Tot això pel que fa al Mundial, però, Robert, Frenkie de Jong podria estar ben mitja temporada de baixa?
1: Sí, sí, mitja temporada. Té una lesió al genoll dret, se l'ha fet al Mundial. Podria estar entre 4 i 6 mesos de baixa. Se li han de fer proves mèdiques complementàries, ja se li han fet, però s'ha de determinar l'abast exacte d'aquesta lesió. Mentrestant, Marc Casado deixa oberta una porta a marxar del club. Són declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
12: Jo el que vull sempre és ajudar l'equip, ajudar el club. Em considero una persona molt culer i com a culer l'únic que vull és el millor pel club, el millor per l'equip. I si això ve amb el que jo em quedi, doncs jo em quedaré. Si que el club segueixi creixent i l'equip segueixi millorant comporta que jo hagi de marxar perquè així m'ho diuen, doncs així serà.
1: En bàsquet, al Barça arriba un acord amb l'eslové Aleksandar Sekulić com a nou entrenador. Sekulić deixa el Dubai per anar al Barça, mentre que el Dubai fitxa Xavi Pascual. Pogacar guanya l'etapa de muntanya al Tour en solitari i ja treu 3 minuts i mig a Vingegaard. Avui, etapa plana a la ronda francesa.
13: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
14: Uf, se m'ha desfet el gelat per la calor. A tu per què no se't desfà?
26: Doncs potser perquè estic pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de la 11.
14: I se't transmet el fred a la mà?
26: Suposo.
14: Oh.
27: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupó extra d'estiu de l'11. No et quedis sense el teu cupó.
28: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
29: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja la teva manera amb Grimaldi Lines.
30: L'estiu és temps de somiar. Somiar amb la platja, amb la muntanya o amb tornar al poble. Somiar aquests moments que penses. Sóc on vull i, sobretot, amb qui vull.
31: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
32: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
2: 5, 6, 17, 34 i 36. Els sols, el 3 i l'11.
32: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
0: Històries del Mundial. Avui juga Argentina-Anglaterra, ho deia ara el Robert, dues seleccions històriques amb una rivalitat política, però que tot just s'han enfrontat 5 vegades.
2: De fet, Leo Messi mai ha jugat contra Anglaterra, el país que va inventar el futbol, contra el país que el viu amb més passió i sovint amb més irracionalitat. Argentina-Anglaterra, una rivalitat en què políticament ve ràpidament al cap l'any 82 i les Malvines. British sovereign territory. Un intent infructuós de l'Argentina de conquerir aquest arxipèlag que es troba a prop de la Patagònia. Feia però més d'un segle i mig que hi havia hagut enfrontaments bèl·lics entre tots dos països, una tensió que es traslladaria després als terrenys de joc. Es creuen per primer cop a Xile 62, 3-1 per Anglaterra, però el primer partit calent seria 4 anys després, al 66, quarts de final del Mundial a Wembley.
5: Me expulsen a mí del campo de juego por yo pedir el intérprete. Nada más, yo no hice un foul violento, no insulté a nadie.
2: El capità argentí d'aleshores, Antonio Ratín, qui, per cert, va morir aquest passat cap de setmana, encara es preguntava 60 anys després per què l'havien expulsat. Una expulsió que va marcar el partit, Anglaterra va acabar guanyant 1-0. Però el que segur ha passat a la història i que ningú ha oblidat, als quarts de Mèxic, 86.
6: Válido el gol de Maradona, aunque el árbitro lo vio. Argentina está ganando por 1-0. Y que Dios me perdone lo que voy a decir. Contra Inglaterra, hoy, aún así, con un gol con la mano.
2: Va ser el mateix Maradona qui va batejar l'històric gol quan al vestuari un periodista li va preguntar si havia tocat la pilota amb la mà i va respondre una mica amb el cap, una mica amb la mà de Déu.
6: Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona.
2: Partit marcat per la mà de Déu i pel que per molts és el millor gol de la història, que va tombar Anglaterra en un Mundial que s'acabaria emportant l'Argentina. Els dos precedents més recents, i no sense polèmica, no s'oblidarà d'haver jugat contra l'Argentina. David Beckham va viure un dels moments més durs de la seva carrera. França 98, vuitens de final. 2-2 a l'inici de la segona part.
7: A red card for David Beckham. Well, question marks have been raised over his temperament on the big occasion.
2: I Beckham al carrer per donar una patada des de terra a Simeone. Es va arribar als penals, va acabar guanyant l'Argentina, la premsa britànica es va carnissar amb l'aleshores jugador del United. 10 lleons heroics i un noi estúpid, titulava The Sun.
0: Vinga, parlem de televisió. El més destacat amb la Mariola Cubells, avui els San Fermines.
15: Ni m'agrada ni em sembla acceptable el que representa la festa dels San Fermines, com el maltracte animal, per exemple. Com cada any, la tele pública fa un desplegament considerable amb directes i retransmissions especials d'esta festa. Em resulta desconcertant que siga la mateixa tele pública que no permet paraulotes, que sol amagar-les amb xiulets, com fa a la Resistència, per exemple, perquè, clar, i si hi ha nens mirant? Sembla que si veuen patir un bou, no passa res.
0: I a la recomanació del dia, la Sílvia Comet ens proposa la sèrie Satisfacción Garantizada.
16: Se centra en una dona divorciada que entra en el món de les plataformes de sexe en línia i que, enmig d'una sessió, veu com ataquen violentament el jove amb qui està mantenint relacions. A partir d'aquí, queda atrapada en una trama de xantatge i assassinats. Una sèrie que barreja suspens, humor absurd i drama personal. Té bons girs de guió i interpretacions excel·lents per part de Tatiana Maslany, coneguda per la sèrie Orphan Black, i Murray Bartlett, que segur que recordareu pel seu paper de gerent de l'hotel a The White Lotus. Des d'avui la teniu completa a Apple TV. Té 10 capítols.
0: Vinga, i per arribar a dos quarts, algun dels protagonistes de l'any amb el Jovany i companyia.
17: Atendé, monsieur. Écoutez, s'il vous plaît.
18: Arrobas cartera!
19: A hores d'ara ja no hi ha pistes, de fet, sobre qui està al darrere del robatori d'ahir.
20: No, pues no tengo ni la más remota idea de quién puede estar detrás, pero si el colegiado pitó lo que pitó, pues...
19: A ver, señor Florentino, de què està parlant vostè?
20: ¿No están hablando de partido contra el Getafe?
19: No, estem parlant del robatori de joies al Museu del Louvre.
20: Pues
19: és un altre robatori.
20: És que les escuché hablar de un robo y digo, mira, ya están echando mierda al Real Madrid otra vez.
19: Bueno, sí, també ho farem, però d'aquí una estona, perquè ahir va tornar a guanyar robant el Madrid.
20: Bueno, eso es interpretable, caballero. Lo que para usted es un robo, para mí es un acto de responsabilidad en colegiado, de respeto a su vida y a la de su familia. Y al fin y al cabo, pues es poner las cosas en su sitio.
19: Después en parlaré.
20: Lo del Louvre, lo mismo. Que ha sido un robo, pues es una opinión que tienen ustedes. Pero
19: no es cap opinió,
20: no, es una opinión.
19: No, es un robatori.
20: A ver, ¿eran del Louvre las joyas?
19: Bueno.
20: Ah, ¿antes de quién eran?
19: Ya.
20: Claro. Y si yo
19: ¿quién roba aquí, no?
20: ¿Quién roba quién? ¿El primero, el segundo? Y si yo solicito a unos señores, previo pago, para que me proporcionen las joyas, ¿estoy robando? No. Pagado por unos servicios.
19: Ya, això és una interpretació molt, bueno, molt forçada.
20: Mi querido Fenutrio, esté tranquilo, que si tanto les preocupan unas joyitas, pues hago un par de llamadas a ver quién las tiene y se lo comento.
19: Això del Louvre també hauríem de pensar i revisar com ha sigut aquest robatori, perquè amb tantes sèries de ficció que et donen tantes idees...
0: Amb el robatori del Louvre, que encara s'investiga, arribarem a dos quarts. Clavats, dos quarts de vuit.

0: I una bona notícia per començar el matí, perquè els bombers fa ben pocs minuts que han donat per estabilitzat l'incendi de Rubió a l'Anoia, que a última hora d'ahir havia afectat una cinquantena d'hectàrees. Durant la nit ja han estat treballant un centenar d'efectius i fa uns pocs minuts els bombers han confirmat que l'han pogut donar per estabilitzat. Una molt bona notícia tenint en compte que avui tindrem les temperatures més altes de tota la setmana a bona part del país. De fet, tenim totes les comarques en alerta per calor. Al Baix Llobregat i al Vallès el grau de perill per calor és molt alt, es poden veure temperatures superiors als 40 graus i això, evidentment, fa que es multipliqui el risc d'incendis. Risc extrem en 111 municipis de 20 comarques. És el doble del que teníem ahir. A l'Àgora, avui, analitzarem la sentència contra el germà de Pedro Sánchez d'inhabilitat durant 9 anys per prevaricació perquè veu demostrat la sentència que se li va crear un lloc de treball a mida a la Diputació de Badajoz. El govern espanyol i el PSOE han sortit en tromba a criticar aquesta decisió.
1: Pues me parece una auténtica barbaridad. Porque lo único que determina esta sentencia es el triunfo de la estrategia de la ultraderecha.
2: Y es evidente que este caso forma parte de una estrategia para intentar desgastar a cualquier precio a un gobierno progresista legítimo.
0: Són algunes de les reaccions que han arribat des del Partit Socialista. Avui ho explorarem una miqueta més, perquè a 8:45 a l'Àgora parlarem amb José Zaragoza, un dels històrics diputats del PSOE al Congrés. També parlarem avui amb l'alcalde de Girona, amb Lluc Salellas, per saber com s'ho farà a partir d'ara, un cop el govern municipal ha quedat en minoria per la sortida abrupta de Junts.
3: Aquesta mala notícia, aquest error de Junts per Catalunya, no significa que la història s'acabi aquí. Tenim un rumb, tenim un govern que continua.
0: I, evidentment, hem de parlar del Mundial, una altra de les notícies de la nit. Robert Prat.
4: La selecció espanyola és la primera finalista d'aquest Mundial, molt superior a França, guanya 2-0, gols d'Oyarzabal i Pedro Porro. Argentina i Anglaterra busquen a les 9 l'altra plaça de finalista, mentre que De Jong es sotmetrà a noves proves per determinar l'abast de la seva greu lesió al genoll. El jugador del Barça podria estar sense jugar mitja temporada.
0: Gràcies, Robert. Ens falta el temps, i això vol dir calor, calor i calor, Tomàs Molina.
5: Especialment a les comarques de Ponent, però atenció en particular al Vallès, perquè, per exemple, a Terrassa poden arribar als 40, a Granollers 39, per tant, calor intensa durant el dia d'avui. Atenció també a la presència de vent, especialment cap a l'Alt Pirineu, que farà que augmenti el perill d'incendis en un dia, bàsicament assolellat a tot arreu, molt xafogós i amb aquesta sensació de calor intensa. A partir de demà, la temperatura comença a la baixa, però encara hi haurà alguns 40 graus, i demà també comença un canvi de temps, amb nous ruixats, amb tempestes que en alguns casos podran ser intenses.
0: Paciència amb aquesta calor, eh? Avui explicarem al matí de Catalunya Ràdio quines conseqüències té aquesta situació, però també val la pena repassar la mobilitat a aquesta hora. Sílvia Andrés, bon dia.
6: Bon dia. Aquest matí de nou hi ha retards a les línies R13 i R14 entre Riumilans i Vilaverd. Es treballa per solucionar la incidència. També el tren que tenia previst arribar a Barcelona des de Girona a 7:45 ho farà 10 minuts més tard. Recordar que avui hi ha vaga convocada a tot l'Estat per un sindicat minoritari. Hi ha serveis mínims establerts i pot haver algun retard més a la xarxa de Rodalies.
0: I a les carreteres, Clàudia Serra, bon dia.
7: Bon dia. Doncs circulació complicada aquesta hora a la P7. Hi ha cua a Sant Cugat en sentit nord per un vehicle avariat que ocupa el voral, i entre Barberà i Badia del Vallès també en sentit nord per un accident que talla un carril. També retencions en aquesta mateixa via en sentit sud de Santa Perpètua a Barberà del Vallès. A Barcelona, retencions habituals a les rondes. Destaca la cua a la ronda litoral de Sant Adrià a la Barceloneta per un accident que talla un carril.
0: Gràcies, Claudi. Fins ara.
7: Fins ara. Ah.
0: Avui al matí de Catalunya Ràdio a l'Àgora, d'aquí una horeta, se m'oblidava, l'Aitor Arriaga, el Joan Guirada, el Pere Rossinyol i la Eva Pomares per comentar tots aquests temes i molts altres que tenim avui sobre la taula. Ara mateix passen 4 minuts de 7:45, com sempre a aquesta hora fem un cop d'ull als diaris. Comencem per les portades i les opinions destacades. Marc Jurado, Pol Foradada, com esteu? Molt bon dia.
8: Bon dia.
0: Avui amb la selecció espanyola, totes les portades.
9: Sí, titulars i grans fotografies de tot arreu. El periòdico Espanya platòrica a la final, foto de la celebració del gol d'Oyarzabal. A La Vanguardia es parla de recital de futbol.
10: I ara la foto és del final del partit, a la celebració d'aquest pas a la final. Justament el titular a peu de fotografia diu Espanya a la final del Mundial.
9: Precisament editorial en aquest diari d'Antoni Bassas, titulat El Mundial ja no és nacionalisme banal, sinó principal.
10: I escriu Bassas que és la gran màquina d'alimentar identitats.
9: I que no hi ha desfilada militar, Eurovisió o Nobel capaç de posar tanta gent diferent darrere una mateixa bandera.
10: L'altre gran tema del dia és polític i judicial. Titulars pastats a La Vanguardia i a l'Ara. El germà de Sánchez inhabilitat 9 anys per prevaricació.
9: Al diari del grup Godó hi llegim l'editorial que signa el seu director Jordi Juan, titulat El germà del César, on relata totes les fases per les quals ha passat el cas.
10: I es pregunta quants càrrecs ha dit s'han creat Espanya els últims anys, però sentencia que el germà d'un president espanyol ha de ser molt cautelós amb les seves decisions.
9: Altres temes de portada, el periòdico avança que l'AP7 tindrà més carrils al llarg de 100 quilòmetres.
10: Transports hi invertirà 500 milions d'euros amb l'objectiu de dotar de més capacitat una via que cada cop està més i més saturada.
9: I dues coses més per acabar. El País, al final de la tanca de Gibraltar, obre una nova era entre el Regne Unit i Espanya.
10: I l'ara que es fa ressò dels dos bessons trobats morts al riu Ter, a Manlleu.
0: Continuem el repàs a la premsa. Què hi ha llegit avui el periodista David Bassa?
8: Llegeixo al The Guardian un irònic article d'en Jonathan Friedland titulat «Els escèptics aplaudeixen el desglàs amb temperatures rècord». A l'article, en Friedland subratlla com fins i tot ara, quan les onades de calor estan fent estralls a banda i banda de l'Atlàntic, encara hi ha negacionistes del canvi climàtic. I aquí, en Friedland fa una comparació amb la pel·lícula «Don't Look Up, No Miris Amunt», d'en Leo DiCaprio. Una pel·lícula on el món s'enfronta a una catàstrofe imminent per la topada d'un meteorit gegant contra la Terra. Però la població opta per no mirar cap amunt. Doncs això, si no volem assumir la realitat i anem fent l'orni, acabarem tots ben cuits.
11: Aquest tren té un retard de 90 minuts.
12: Sí, sort que ha portat nous!
13: La teva vida necessita Alesto. Amb Lidl Plus 200 grams de nous per 1,99. T'estalvies un 16%. Lidl, val la pena.
14: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
15: I tant. I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
14: A més, té un 98% de carn.
15: És natural que es noti, oi?
14: Doncs sí, natural.
16: Argal Bon Natura. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
17: Les campiones van començar al pati i ara em toca a mi. Compra Bacus i em porta't la primera pilota oficial del Barça femení. Només a Bacus.
18: Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugisclimàtics o al telèfon 010.
19: Pla Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
20: Encara sense vacances? Reserva el millor preu en les rebaixes de viatges al Corte Inglés. I amb la targeta al Corte Inglés les pots finançar fins a 12 mesos de 0% sense interessos. Fins al 31 de juliol per compres superiors a 300 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta condicions i exclusions a viajeselcorteinglés.es.
21: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: Vinga, seguim el repàs a la premsa. Cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb la Sílvia Comet i la Sílvia Andrés. La dona del Premi Nobel, Joseph Stiglitz, elogia l'Hospital Josep Trueta de Girona.
22: Ania Schifrin afirma que el centre sanitari gironí va salvar la vida del seu marit. Ho llegim al diari Ara en un emotiu article d'opinió que ha escrit la dona del Premi Nobel d'Economia. Stiglitz feia mesos que arrossegava molèsties sense un diagnòstic clar als Estats Units. La parella va decidir passar unes setmanes a Cadaqués per completar la recuperació de l'economista, però pocs dies després d'arribar, Stiglitz va empitjorar i va acabar al Josep Trueta de Girona i va estar ingressat 18 dies. La dona del Premi Nobel lloa la professionalitat del personal del Trueta i, de fet, el títol de l'article és tota una declaració d'intencions. Invertiu en sanitat pública, no la privatitzeu.
0: El Barri Vell de Girona, nou escenari de Disney.
23: Girona ja és un escenari habitual de grans produccions audiovisuals internacionals. Aquesta setmana han començat les feines de muntatge per al rodatge de la nova pel·lícula de Disney, Embolicats. El diari de Girona explica que els carrers del Barri Vell, amb el seu estil romàntic i gòtic, són ideals per l'ambient medieval que pretén recrear la cinta. Recordem que aquest rodatge comença tot just un mes després que es paralitzessin diverses zones del centre de la ciutat per la gravació de la sèrie d'Amazon Prime, Tomb Raider.
0: Troben sucre a la Via Làctea.
22: El descobriment l'ha fet un grup de científics internacionals i és la primera vegada que es detecta aquest tipus de sucre en l'espai interestel·lar. Ho llegim al diari El País, que explica que aquest descobriment ofereix noves pistes de com va poder sorgir la vida a la Terra, ja que el sucre n'és un component bàsic. La dada curiosa és que aquest tipus de sucre també es troba en el gers i en altres fruits vermells.
0: I Volkswagen contracta 100 ovelles?
23: La companyia automobilística alemanya ha posat a treballar 100 ovelles en els camps de la seva planta fotovoltaica de Polònia. De fet, les ovelles han substituït els tradicionals tallagespes. Es veu que les ovelles són més efectives que les màquines perquè mengen l'herba que hi ha al voltant de les plaques solars sense fer-les malbé. De fet, la presència de les ovelles sembla que és beneficiosa per al microclima local, però també per a la butxaca de Volkswagen, que ara ara està de retallades.
0: No, dir això, estem de retallades i agafem ovelles.
23: Ah, sí, que
0: mica,
23: no paga.
0: Una mica contradictori. Vinga, aquesta hora us expliquem els destacats en internacional i economia amb Mireia Isari i Albert Duran.
1: A la premsa francesa, la derrota de la selecció davant d'Espanya centra l'atenció i desplaça la informació de la festa nacional del 14 de juliol. A Liberación diuen que els francesos deixen escapar la final. A Le Monde asseguren que cauen bruscament del seu núvol. Al Clarín, el Mundial també capara gran part de la seva portada digital. L'enfrontament que la selecció argentina tindrà amb l'anglesa desperta fantasmes del passat. Destaquen les paraules d'Scaloni, seleccionador dels argentins, que diu que hem de tenir memòria, però això només és un partit de futbol. Anglaterra, en canvi, Donald Trump és el protagonista a The Times i The Guardian. Les dues capçaleres expliquen que el president nord-americà amenaça d'inutilitzar totes les centrals elèctriques i els ponts de l'Iran.
2: Pel que fa a la premsa econòmica, el diari Cinco Días explica que CaixaBank ultima el seu desembarcament comercial als Estats Units per assessorar grans fortunes. L'entitat té previst començar a operar-hi l'any que ve i s'instal·laria a Miami. De moment, ja ha nomenat un responsable d'aquesta seu. Per la seva banda, l'Expansión diu que Catalunya, Madrid i Andalusia assumeixen el 49% del cost total de l'absentisme laboral a l'Estat. La factura es dispara fins als gairebé 60.000 milions d'euros cada any, dels quals Catalunya n'assumeix 11.000. Finalment, On Economia assegura que les cadires de plata divideixen la Cambra de Comerç. Aquestes cadires es destinen a empreses que fan una aportació de 75.000 euros a l'any. Actualment n'hi ha dues i la Cambra vol que passin a 10. Pimec i Eines de País han anunciat que hi votaran en contra.
0: Vinga, anem a la premsa esportiva, Robert Prat.
3: El Mundo Deportivo parla d'un equip espanyol que va sotmetre a França amb un partit sensacional davant un conjunt francès impotent en atac. 16 anys després, Espanya tornarà a jugar una final d'un Mundial.

L'Esportiu destaca que 9 catalans jugaran la final del Mundial després de minimitzar França i apunta a una final entre Lamine Yamal i Leo Messi. Joan Josep Pallàs escriu a La Vanguardia que el bany de futbol que Espanya li va donar a França era impensable. El periòdico parla d'una Espanya platòrica que anul·la a França. Francisco Cabezas explica que aquest joc d'Espanya és cruifista, amb clar protagonisme de la possessió de la pilota, sense ídols, prioritzant un futbol coral insuportable que nega el futbol dels solistes. Sergio Viñas escriu que és l'Espanya dels sense nom, sense la necessitat que les estrelles tirin del carro.

0: El diari Ara diuen que va ser una lliçó de futbol d'una generació increïble. A El País remarquen que Deschamps s'acomiada de la selecció francesa amb només una rematada d'Mbappé. Pel Marc, que va ser un bany històric, i l'equip francès il·lustra el partit amb una gran imatge d'Mbappé i un titular, Estrella Fugaz.
1: Ai, això m'ha matat. 2 minuts i arribarem a 3:15. Ja la premsa del cor, Sílvia Andrés.
2: La supermodel xeca Eva Herzigova s'ha casat, la recordeu? Va ser la que va protagonitzar la legendària campanya de Wonderbra. Una de les singularitats d'aquest casament és que ho ha fet amb la seva parella dels últims 25 anys i pare dels seus 3 fills. Per a la cerimònia, Herzigova, de 52 anys, va fer tota una declaració d'intencions. Vestit senzill, sense maquillatge i amb un simple recollit. Aquesta imatge natural contrasta amb les darreres aparicions de l'actriu Sacha Listeron, que està superprima per al medicament de prima de moda ara a Hollywood. De fet, fa una mica de coseta mirar-la i tot. En canvi, el missatge de la model xeca és molt potent perquè declara als 4 vents que se sent orgullosa del seu cos de 52 anys. Un apunt final que no puc evitar, que és la kafkiana celebració de la família reial espanyola per la classificació d'Espanya a la final del Mundial. Jo trucaria als britànics per un parell de consells.
1: A les xarxes socials, la família reial, com deia la Sílvia, va exposar com el rei, amb tota la família celebraven el pas i la final del Mundial. En fi, a 7:45 al matí de Catalunya Ràdio. Mira, Isar, com estàs? Bon dia.
3: Bon dia, un altre cop.
1: Qui fa anys avui?
3: Doncs mira, avui va de roquers. Hey, ho, let's go! Marc i Ramone, bateria de Ramones, fa 70 anys, és del mateix dia i any, Joe Satriani, guitarrista de referència pels amants del rock instrumental. El 15 de juliol també va néixer l'actor nord-americà Forest Whitaker, el que va guanyar un Oscar per la pel·lícula L'últim rei d'Escòcia fa 65 anys. Una altra actriu, Diane Kruger, està d'aniversari, és l'espia Bridget von Hammersmark amb Maleïts malparits de Quentin Tarantino. Per últim, qui també farà festa avui és el periodista Eduardo Inda, que en fa 59, i un altre periodista, companya de TV3, l'Anna Teixidor, en fa 48.
1: I el Santoral, Mireia.
3: El Santoral d'avui recull uns quants noms, però el principal és Bonaventura. Segons l'IDESCAT, hi ha 173 persones a Catalunya amb aquest nom, 156 homes i 17 dones. Altres sants d'avui, a veure si en tens alguna llegenda, són Pompili, Piroti, Antíoc, Bonosa o Zòsima.
1: Zòsima?
3: Sí.
1: Amb Z, això, eh?
3: Sí, exacte.
1: No, crec que no en tinc cap.
3: Has vist? Cada dia parlem
1: sí,
3: coses noves.
1: Sí, no, m'agrada molt el Zòsima. Gràcies, Mireia. Cada dia aprenem coses noves, com diu la Mireia, i cada dia a aquesta hora fem una recomanació literària des del matí de Catalunya Ràdio, des d'una llibreria.
4: Soc la Mary Pineda Puig, llibretera de la llibreria Buc a Torelló, i aquest estiu vull recomanar-vos Metamorfosi de la Míriam Cano, una petita joia que recull 2 estius i una primavera. Ara que ningú ens escolta, us confessaré que no sóc gaire amiga de les guies de viatge. El que sí que m'agrada, en canvi, és poder llegir a gent que ha viscut de primera mà les zones que visitaré. L'any passat la Míriam em va reconciliar amb una manera molt concreta de viatjar, aquella que té més a veure amb la calma i amb incloure, en el transcurs frenètic d'uns dies en què tot és nou, el no fer res. Així que la meva recomanació per aquest estiu, per tots aquells que viatgeu o no a Grècia, és que llegiu Metamorfosi i que recordeu que viatjar és redescobrir-nos, primer de tot, a nosaltres mateixos.
1: Passen 2 minuts de 7:45. Aquests són els sons del matí.
5: Els sons del matí.
6: Sánchez sempre havia mantingut que el seu germà és innocent i ara la Moncloa no es fa enrere.
7: ¿Qué es lo que al gobierno no le gusta? Me preocupa la actitud del gobierno instigada por el presidente del gobierno.
8: La família va alertar la policia dilluns al vespre que els seus 2 fills no havien tornat a casa.
9: Jo també he vingut a banyar de petit. Roca Negra és un puesto que havia fugat molta gent abans, perquè és un puesto que fa sempre un remolí i encara que sàpigues nedar, el xucador xucla.
10: Espanya no canvia una coma a su reclamación de soberanía.
11: Esto no cambia ninguna parte de la realidad de la soberanía de Gibraltar.
12: Lluc Salellas acusa Geis de prendre una decisió electoralista.
13: Entenem que és un error, dona ales al PSC i Aliança Catalana.
14: Al final, la figura de l'alcalde és molt personalista. Aquests darrers mesos ens hem trobat carpetes que nosaltres volíem tancar, que per altres incidents quedaven en segon lloc.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el Marc Jurado.
15: Degoteig.
16: Acció de degotar o degotejar, caure gota a gota. A qui li pot degotar la suor del front és a Pedro Sánchez, perquè l'endemà de la sentència, el seu germà, per prevaricació, continua el degoteig de casos amb la declaració de la presidenta del PSOE en el cas Leire. Això la setmana que s'hauria de confirmar si la seva dona anirà a judici per corrupció.
15: Minoria.
16: Els menys, el més petit de dos nombres que es consideren formant part d'un tot. Qui serà més petit és el govern de la ciutat de Girona, després de la sortida confirmada ahir de Junts. A falta de 10 mesos per les municipals, la ja exvicealcaldessa assegura que se n'ha fartat de no poder influir, diu, en el govern de l'alcalde Salelles.
15: Persiana.
16: Tanca en una porta, en una finestra, segons el DIEC, en sentit figurat, abaixem la persiana o tanquem la paradeta quan tanquem un negoci de forma definitiva. Avui lamentem que ahir va tancar l'emblemàtic cinema Trufó de Girona, l'únic que quedava al centre de la ciutat. Aquest, malauradament, també és un altre degoteig.
15: Posem-hi ara tres xifres amb Albert Duran. 500.
17: Són els milions que el Ministeri de Transports destinarà a ampliar carrils de l'AP7 al llarg de 100 quilòmetres per poder incrementar la seva capacitat. El Ministeri actuarà als trams entre Sant Celoni i Montornès del Vallès, Martorell i Vilafranca Centre, la B23 i Martorell i l'Hospitalet de l'Infant i Amposta.
15: 28,3.
17: Són els milions de persones que han passat per l'aeroport del Prat durant els primers 6 mesos de l'any, segons les dades d'AENA. Aquesta xifra significa un increment del 4,4% en comparació amb el mateix període del 2025.
15: 39.
17: Són les hores de son que els barcelonins perden de mitjana al llarg de l'any a causa de la calor i les altes temperatures nocturnes. Segons els experts, el canvi climàtic ha duplicat en 50 anys la pèrdua de son en més de 1.300 ciutats de tot el planeta.
15: I tres imatges del dia amb el Pol Foradada. A la primera, el capità de la selecció francesa, el jugador del Real Madrid, Kylian Mbappé, inclinat cap endavant, colze sobre les cames i tapant-se la cara amb les mans.
18: Nit molt discreta, molt fluixa de l'estrella i del conjunt de la selecció francesa, que tot i partir com a favorita per molts, va deixar molt a desitjar ahir a les semifinals contra Espanya. França i Mbappé es queden sense la seva tercera final del Mundial consecutiva. L'equip titula avui destrossa a Dallas. I pel que fa a les notes, 3 per Mbappé, 2 per Dembélé.
15: A la segona imatge veiem dues persones saludant, envoltades de càmeres. És de nit. De fons s'hi veu una multitud de persones en una gran porta reixada que està oberta. I en un costat, la bandera britànica i la bandera de Gibraltar.
18: Són l'alcalde de la línia de la Concepción, Juan Franco, i el ministre en cap de Gibraltar, Fabián Picardo. Aquesta nit ha desaparegut, encara que de moment només de manera simbòlica, la tanca al punt fronterer que cada dia havien de travessar 15.000 treballadors. Un acte simbòlic que algunes cròniques avui recullen com que alguns dels vigilants van presenciar l'acte seguint de reull la semifinal del Mundial.
15: I la tercera imatge ens l'envien des de Tarragona. S'hi veu un grup de persones ben equipades, amb barrets, amb gorres, treballant a ple sol al jaciment Ibert de Tivenys, al Baix Ebre. Al fons s'hi observa una zona boscosa, amb camps de fruiters a tocar dels canals de rec i del riu Ebre. És un jaciment amb molta història, Jordi Barranca.
19: Sí, és un assentament que va estar ocupat durant més de 6 segles. Va ser abandonat l'any 130 abans de Crist i ara s'han trobat evidències que també es va utilitzar atenció durant les guerres sertòries, és a dir, la continuació de les guerres civils romanes a la península Ibèrica. Aquesta, de fet, és una de les descobertes que ha fet l'equip d'historiadors de la Universitat Rovira i Virgili. Enguany s'han fet les 27enes intervencions arqueològiques i el que han descobert els fa repensar l'origen i el creixement d'un assentament clau al tram final del riu Ebre.
5: Real o fals? Amb Marc Amorós.
15: Atenció a aquest titular que circula. Una dona acusada de racisme... Una dona acusa de racisme, perdoneu. Una dona acusa de racisme als seus companys de feina perquè no li van organitzar una festa d'aniversari. Marc Amorós, bon dia.
20: Bon dia. La notícia diu que una treballadora d'origen africà ha denunciat els seus companys de feina acusant-los de racisme per no haver-li organitzat una festa d'aniversari. La dona va formular denúncia un mes després del dia del seu aniversari quan va veure que una altra companya de la feina feia 50 anys i tots els companys i les companyes li organitzaven una festa per celebrar-ho. Aquest detall li va sorprendre i aleshores es va preguntar per què ella no havia tingut la seva festa. La notícia explica que en lloc de consultar-ho als companys, la treballadora va optar per dimitir del seu lloc de feina i presentar una denúncia. Una denúncia davant del Tribunal Laboral per discriminació i racisme.
15: I això és real o és fals?
21: El Matí de Catalunya Ràdio.
22: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
23: El periodisme viu una transformació accelerada i exigeix professionals capaços d'adaptar-se als nous hàbits informatius. Segons el Digital News Report 2026, el consum setmanal de notícies en vídeo arriba ja al 77% a escala global. A més, en 45 dels mercats analitzats, el vídeo informatiu en línia ja supera les notícies a la televisió. Un canvi que confirma el pes creixent dels formats audiovisuals i la necessitat d'actualitzar llenguatges i competències periodístiques.
22: El Big Data i les xarxes socials han revolucionat el món de la comunicació. Per això, amb els graus de periodisme de la Universitat CEU Abat Oliva, avui aprendràs Data Journalism i Social Media. Demà dominaràs el nou periodisme de dades. Canvia el teu present, crea el teu futur.
21: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya.

0: és perquè ningú sabia que era el seu aniversari.
1: Gràcies, Marc.
0: Adéu, bon dia.
1: 6 minuts per arribar a les 8, titulars en 2 minuts, amb Marc Jurado i Sílvia Comet. És notícia bona, notícia de fa poquets minuts. Ha quedat estabilitzat l'incendi de Rubió, la noia.
2: Ho acaben d'informar els bombers. A última hora d'ahir havia cremat una cinquantena d'hectàrees durant la nit i han estat treballant un centenar d'efectius.
1: Precisament, previsió del dia, avui arribarem al pic de la tercera onada de calor.
3: Els termòmetres tocaran sostre i podrien superar els 40 graus en diversos punts del país. Més d'un centenar de municipis de 20 comarques es troben en el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal. Els agents rurals mantenen prohibit l'accés a 8 espais naturals.
1: Avui, que és el primer dia de dol oficial a Manlleu per la mort de dos germans bessons de 11 anys que es van ofegar al riu.
2: La investigació continua oberta, però la hipòtesi principal és que es tractaria d'un accident. Els dos nens no van tornar dilluns a la nit a casa després d'estar jugant en una pista a prop del riu i ahir els Mossos van trobar els dos cossos a dins l'aigua.
1: El govern espanyol considera que la sentència contra el germà de Pedro Sánchez és un intent de fer caure l'executiu de coalició i insisteix una vegada i una altra en la seva innocència.
3: L'audiència de Badajoz ha condemnat David Sánchez a 9 anys d'inhabilitació per prevaricació, perquè la Diputació d'aquesta província extremenya el va contractar per a un càrrec fet a mida. El PP i su capà, Alberto Núñez Feijóo.
4: ¿Qué es lo que al gobierno no le gusta? Me preocupa la actitud del gobierno instigada por el presidente del gobierno. Le digo que es preocupante porque nunca lo había sucedido en democracia.
1: A 3:15, el diputat socialista José Zaragoza a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio per abordar també aquesta qüestió. I a Girona, l'alcalde Lluc Salellas atribueix a una estratègia electoralista la decisió de Junts de trencar el pacte tripartit de govern.
2: L'alcalde parla d'error, mentre que Gemma Geis argumenta que el personalisme de l'alcalde ja no els donava marge d'actuació.
5: Entenem que és un error perquè trenca una feina feta i perquè, a més, dona ales al PSC i Aliança Catalana.
6: Al final, la figura de l'alcalde és molt personalista. Aquests darrers mesos ens hem trobat carpetes que nosaltres volíem tancar que per altres incidents quedaven en segon lloc.
1: I en temps d'Àgora entrevistarem avui l'alcalde Lluc Salellas, justament l'alcalde de Girona, per veure com s'ho farà a partir d'ara. Encara parlant de Girona, el cinema Trufó de la ciutat, que és l'únic que quedava al centre, ha tancat portes.
3: El col·lectiu de crítics que l'havia gestionat fins ara ha decidit no tornar a obrir aquest espai emblemàtic perquè no té garanties jurídiques per tirar endavant. La gestió d'aquest equipament està pendent de la resolució d'un recurs del mateix col·lectiu contra el concurs fet per l'Ajuntament.
1: De fet, el cinema Trufó és un dels arguments que donava Junts també per, entre d'altres, trencar el pacte de govern.
7: Avui serà un dia de pic de calor. Atenció a aquestes temperatures altes, per sobre dels 40 graus, sobretot a les comarques de Ponent, a les Terres de l'Ebre, i en particular atenció també cap a la zona del Vallès i el Baix Llobregat, perquè, per exemple, a Terrassa, la màxima pot arribar als 40 graus, a Granollers als 39. Un dia de calor, un dia també amb vent, que bufarà ponentat, especialment cap a l'Alt Pirineu, i que augmentarà aquesta situació de perill d'incendis. Cal estar molt amatent a aquesta situació durant el dia d'avui, en un temps que serà majoritàriament assolellat. A partir de demà comença el canvi, tot i que encara demà hi haurà temperatures fins a 40 graus a les comarques de Ponent, però demà comencen també els primers ruixats, les primeres tempestes, que atenció, perquè a la tarda podrien ser intenses.
1: I el trànsit a aquesta hora, Clàudia Serra, bon dia.
8: Bon dia, doncs segueixen les retencions a la P7 de Sant Cugat a Barberà en sentit nord per un vehicle avariat ja retirat i un accident de retruc afectada també la B30 paral·lela a la P7. Un altre accident provoca retencions també a la P7 a l'Ametlla de Mar en sentit nord. A la Nacional 340, al Vendrell, es dona pas alternatiu també per un accident. I a l'entorn de Barcelona, retencions als punts habituals, destacar la cua a la Ronda Litoral de Sant Adrià a la Barceloneta per un altre accident que també talla un carril.
1: Gràcies, Clàudia.
8: Fins ara.
1: I aquests dies que li hem donat festa al Manu, doncs si voleu dedicar una cançó a algú, li posarem l'original. El que heu de fer és enviar-nos una nota de veu al 636-360609. El 636-360609 és el que ha fet el Raül.
9: Ai, bon dia a tots els escoltants de Catalunya Ràdio. Us voldria demanar una cançó dedicada a les dues persones més importants de la meva vida, la meva companya Laia i la meva filla Queralt. La cançó segurament la coneixeu tots. Es diu Xavier, el tècnic de so. Moltes gràcies, que tingueu bon dia.

0: Bon dia, són les 8. I comencem amb el trànsit, amb la mobilitat. Equip viari, Clàudia Serra, molt bon dia.
1: Bon dia. Matí amb forces incidències a les carreteres. Hi ha retencions a l'AP7 de Sant Cugat a Barberà en sentit nord per un vehicle avariat ja retirat i un accident de retruc afectada també la B30 paral·lela a l'AP7. Un altre accident provoca retencions a l'AP7 a l'Ametlla de Mar en sentit nord. A la Nacional 340 al Vendrell es dona pas alternatiu també per un accident i a l'entorn de Barcelona retencions als punts habituals. Destaca la cua a la Ronda Litoral de Santa a la Barceloneta per un accident que talla un carril. Avui, que recordem-ho, hi ha vaga convocada a Rodalies fins a 9:45 d'aquest matí. Els serveis mínims decretats són d'un 66%.
0: Els bombers han estabilitzat el foc que des d'ahir cremava a Rubió, a l'Anoia. El foc hauria afectat prop d'una cinquantena d'hectàrees, coincidint avui amb el pic de l'onada de calor. Més d'un centenar de municipis estan inclosos dins el nivell 4 del Pla Alfa per risc extrem d'incendi forestal. Primer dia de dol oficial a Manlleu, a Osona, per la mort de dos germans bessons d'11 anys que es van ofegar al riu Ter. Tot apunta a un accident. Els dos nens no van tornar dilluns a la nit a casa després d'estar jugant en una pista a prop del riu. Per aquest vespre s'ha convocat un minut de silenci. L'alcalde de Girona atribueix a una estratègia electoralista la decisió de Junts de trencar el pacte tripartit de govern. Lluc Salellas parla d'error, mentre que Gemma Geis argumenta que el personalisme de l'alcalde ja no es donava marge d'actuació. Des de la mitjanit, la tanca metàl·lica que des del 1909 ha marcat la frontera terrestre entre Espanya i Gibraltar és història. Centenar de persones ja han aprofitat aquesta mateixa nit l'eliminació dels controls policials entre el territori britànic i l'estat espanyol per moure's a banda i banda de la frontera. La tanca es demolirà avui. I els Estats Units han reactivat el bloqueig naval dels ports iranians, tot i que Donald Trump ha fet marxa enrere en la imposició d'una taxa del 20% als vaixells comercials que naveguen per l'estret d'Hormuz. El president nord-americà amenaça l'Iran de destruir les seves centrals elèctriques i els seus ponts si no torna a la taula negociadora. La calor fa caure en picat la humitat de la vegetació en zones forestals i la situa a nivells perillosos pel que fa a la supervivència i també pel risc d'incendi, segons el nou mapa que ha desenvolupat el CREAF. A Catalunya, les zones més seques són el Vallès Oriental, el Vallès Occidental, el Maresme i la zona interior de les comarques de Girona. I el cinema Truffaut de Girona, l'únic que quedava al centre de la ciutat, ha tancat portes. El col·lectiu de crítics, que l'havia gestionat fins ara, ha decidit no tornar a obrir aquest espai emblemàtic perquè no té garanties jurídiques de tirar endavant. Aquesta gestió d'aquest equipament està pendent de la resolució d'un recurs del mateix col·lectiu contra el concurs fet per l'Ajuntament.
2: Esports. La selecció espanyola és la primera finalista del Mundial de Futbol. Molt superior a França, guanya 2-0 amb gols d'Oyarzabal i Pedro Porro. L'Argentina i Anglaterra busquen a les 9 del vespre l'altra plaça de finalista enmig de fortes mesures de seguretat, partit declarat del risc per la rivalitat històrica entre els dos equips. De Jong se sotmetrà a noves proves per determinar l'abast de la greu lesió que té al genoll que el podria deixar sense jugar mitja temporada. Marc Casado deixa oberta la porta de marxada al Barça si s'escau en declaracions al Toc Costa de Catalunya Ràdio. I avui, onzena etapa del Tour, en Pogacar ha refermat el lideratge, surt de Vichy i fins a Nevers, amb 161 quilòmetres pràcticament plans i favorable als velocistes.
0: I el temps, avui s'espera un nou pic de calor amb temperatures que tornaran a arribar als 40 graus. Les temperatures més altes s'esperen al Baix Llobregat i al Vallès, però no es descarten a l'interior de les comarques de Girona i Catalunya Central, i fins i tot valors més alts a Ponent i a Pla de Lleida. Vent de garbí intens amb por sahariana.
3: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de les 8 del matí. Avui és dimecres 15 de juliol i aquesta hora us informa Àngels López Domènech. Comencem. Estabilitzat aquest matí l'incendi de Rubió a l'Anoia, que ha cremat unes 47 hectàrees de terreny forestal, segons dades provisionals. Durant tota la nit, més d'un centenar d'efectius, amb una vintena de dotacions, han treballat intensament sobre el terreny. El foc ha afectat una massa boscosa amb masies aïllades dels termes municipals de Castellfollit, del Boix i Rubió. S'espera que aquest matí assumin la feina d'extinció alguns mitjans aeris. També tres dotacions terrestres dels bombers treballen també en un foc forestal que es va declarar ahir Cunit, al Baix Penedès. Poc abans de les 9 del vespre ja van quedar estabilitzat i es va aixecar el confinament a 3 urbanitzacions de Cunit i de Castellet i la Gornal. Els agents rurals fan una crida a no baixar la guàrdia, ja que avui arribarem al pic de la tercera onada de calor. Els termòmetres tocaran sostre i podrien superar els 40 graus a diversos punts del país. S'ha activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal en 111 municipis de 20 comarques i mantenen la prohibició d'accés a 8 espais naturals. La cap de Serveis de Gestió d'Emergències de Protecció Civil, Montse Font, avisa que la calor començarà ja a primera hora i anirà acompanyada de pols en suspensió.
4: Intentar anar hidratat, barret, protecció, ens coincideix la calor amb aquest ambient de pols que també dificulta la respiració de les persones que tenen doncs, algun tipus de problema respiratori.
0: En l'última setmana han pujat un 40% les visites als centres d'atenció primària per problemes de salut relacionats amb les altes temperatures, la gran majoria per cops de calor, seguits de deshidratacions i síncopes. Segons Salut, també hi ha hagut 40 ingressos als hospitals per aquest motiu, gairebé tots de gent gran. I avui, primer dia de dol oficial a Manlleu, a Osona, per la mort de dos germans bessons d'11 anys després que s'ofeguessin al riu Ter. La investigació continua oberta, però la hipòtesi principal és que es tractaria d'un accident. Manlleu, Maria Costa.
5: La família va alertar la policia dilluns al vespre que els seus dos fills no havien tornat a casa, havien estat jugant a futbol i després haurien anat al riu. La policia local i els Mossos van muntar un dispositiu de recerca i no va ser fins ahir al migdia que van trobar primer la roba al riu i després a la llera els dos cossos. Veïns i persones que caminen pel passeig del Ter han explicat a Catalunya Ràdio que a la zona a vegades hi ha gent que s'hi banya i s'hi refresca i que és un fet habitual.
6: Jo també he vingut a banyar de petit. Roca Negra és un puesto que s'hi fugava molta gent abans, perquè és un puesto que fa sempre un remolí i allà hi ha un de sota de fang. I, clar, i encara que sàpigues nedar, el xucador xucla.
7: L'altre dia aquí dos nanos, ahir, saltaven per aquí. L'altre dia un altre que picava els peus. Vull dir, és el riu, fa calor, són nanos. Què volem fer? El que és una pena.
3: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Avui torna a haver vaga Renfe convocada a tot l'estat pel sindicat ferroviari. Es tracta d'un sindicat minoritari. L'aturada de finals de juny, la repercussió al servei va ser escassa. Les Rodalies de Barcelona van circular un 94% dels trens d'un dia habitual. Tot i això, a Rodalies s'han decretat per avui uns serveis mínims del 66% en hora punta i del 33% la resta del dia. A l'alta velocitat seran del 73%. Anirem veient com va doncs, aquesta jornada pel que fa als trens. Marxem ara cap a Girona, parlem de política. El govern de Girona es queda en minoria després de la sortida de Junts per Catalunya. La ja exvicealcaldessa Gemma Geis argumenta que ja no pot influir en les decisions de l'alcalde, Lluc Salelles, de Guanyem i veu motius electoralistes. Laia Claret.
8: Lluc Salelles acusa Geis de prendre una decisió electoralista.
9: Si algú ha volgut, per por a l'extrema dreta, introduir tàctica electoral en el seu dia a dia, jo crec que la responsabilitat és, en aquest cas, de Junts. Entenem que és un error perquè trenca una feina feta i perquè, a més, dona ales al PSC i Aliança Catalana.
8: Geis defensa la sortida del govern argumentant manca de poder d'execució.
10: Al final, la figura de l'alcalde és molt personalista. Aquests darrers mesos ens hem trobat carpetes que nosaltres volíem tancar que per altres incidents quedaven en segon lloc.
8: Salelles afegeix que no ha mantingut cap conversa amb Esquerra i, per tant, els emplaça a mantenir el pacte i governar en minoria.
0: També hi ha hagut canvis a Cambrils, al Baix Camp. Dues de les regidores de Junts es mantenen al partit i no passen a Aliança Catalana, tal com ha fet el fins ara líder del partit a l'Ajuntament, Enric Daza. D'aquesta forma, el partit de Carles Puigdemont reté part del grup municipal. Tarragona, Jordi Barranca.
11: Les dues regidores són Teresa Requesens i Laura Mellau. Requesens no comparteix la ideologia del partit d'extrema dreta.
12: No em sento al costat d'Aliança Catalana. No he pactat res amb Aliança Catalana. Vaig dir que jo no volia que la meva persona es vegés involucrada amb aquest partit polític.
11: Daza, per la seva banda, ha justificat el canvi de partit.
13: Pensem que aquesta aliança amb Aliança ens portarà amb les eleccions del 2027 amb tota la força per aconseguir revertir la situació actual del municipi.
11: Les dues regidores tenen tot el suport de la Direcció Nacional de Junts.
0: Encara en política, el setge judicial contra l'entorn de Pedro Sánchez s'ha endut el primer assalt amb la condemna al germà del president espanyol, l'Audiència de Badajoz. Recordem, feia pública ahir la sentència de condemna David Sánchez Pérez Castejón en 9 anys d'inhabilitació per un delicte de prevaricació. El tribunal conclou que la Diputació de Badajoz va crear una plaça de coordinador de conservatoris de música expressament per a ells. El govern espanyol manté que el germà de Pedro Sánchez és innocent i veu un intent de tombar l'executiu en la seva condemna per prevaricació. Pel PP, en canvi, és una sentència històrica perquè per primer cop es condemna el familiar d'un president del govern espanyol en exercici. Anem cap a Madrid. Dani Sánchez Veaja.
14: Sánchez sempre havia mantingut que el seu germà és innocent i ara la Moncloa no es fa enrere. La portaveu, Elma Saiz, diu que així s'acabarà demostrant.
15: Confianza en la justícia i en que en instàncies superiores se confirme lo que creemos, la innocència de David Sánchez.
14: Òscar Puente va més lluny i parla d'intent de derrocar un govern. La sentència és injusta i una barbaritat pel PSOE, desproporcionada per Sumar i l'Aufer per Esquerra. El PP la qualifica d'històrica i Feijóo diu que és inapel·lable.
16: ¿Qué es lo que al gobierno no le gusta? Me preocupa la actitud del gobierno instigada por el presidente del gobierno. Le digo que es preocupante porque nunca lo había oído de democracia.
14: El president espanyol ha rebut la sentència de viatge oficial a París i quan està a punt de saber si la seva dona també anirà a judici per suposats delictes de corrupció.
0: I Mariano Rajoy evita disculpar-se pel seu comentari sobre la selecció francesa en un article al digital El Debate, en una nova columna que rega contra els que l'han criticat per haver escrit que la selecció de França no juga amb francesos i especialment contra el govern espanyol i Pedro Sánchez. Dona les gràcies a les autoritats per l'atenció que li han prestat aquests dies i ha afegit que és una llàstima que tants esforços dedicats a parlar d'ell els hagin distret d'altres qüestions que realment importen als espanyols. Considera que els interessa més fer soroll, distreure l'atenció i provocar en renou, tot perquè no es parli del que s'està vivint, i conclou que ells no demanen perdó per res i que sempre els toca als altres. 4 minuts i arribarem a 9:15. Notícia destacada d'avui, us ho dèiem en titulars. Des d'aquesta mitjanit, la tanca metàl·lica que des del 1909 ha marcat la frontera terrestre entre Espanya i Gibraltar ja és història.
17: Of the Borders and Coast Guard Agency of Gibraltar, please thank your officers for an excellent job. Well done.
0: Amb aquestes paraules d'agraïment als guardes fronterers, el ministre principal de Gibraltar, Fabián Picardo, ha celebrat el punt de la mitjanit la desaparició de la reixa, que farà possible la lliure circulació de persones. I centenars de persones ja han travessat la frontera aquesta mateixa nit, aprofitant aquesta eliminació dels controls policials entre territori britànic i estat espanyol. L'eliminació de la tanca arriba després de l'acord sobre el control fronterer entre la Unió Europea i el Regne Unit, firmat ahir a Brussel·les. A partir d'avui s'acaben les cues que havien de fer els 15.000 treballadors transfronterers que cada dia es desplacen al Penyal des de la línia de la Concepción. Tot i el pas que es dona avui, Espanya no deixarà de reclamar Gibraltar com a territori espanyol. Sentim el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, i la rèplica de Fabián Picardo.
18: Espanya no canvia una coma a su reclamación de soberanía.
19: Esto no cambia ninguna parte de la realidad de la soberanía de Gibraltar.
0: El president espanyol, Pedro Sánchez, serà avui al pas fronterer de Gibraltar per veure en persona la desaparició d'aquesta històrica tanca. I l'escalada bèl·lica a l'Orient Mitjà s'intensifica després del bloqueig naval nord-americà dels ports iranians, reactivat aquesta nit. Donald Trump fa marxa enrere amb la taxa del 20% sobre els vaixells comercials que naveguen per l'estret d'Hormuz. Washington, Oriol Serra.
20: Donald Trump ha tornat a amenaçar amb destruir ponts i centrals elèctriques iranianes si aquell país no torna a la taula de negociacions. Aquesta vegada dona temps als interlocutors iranians fins la setmana que ve. Mentrestant, el president nord-americà ha assegurat que els bombardejos no afluixaran mentre ell ho consideri oportú. Ho ha dit en una entrevista a Fox News.
21: Continuaran fins que jo digui que n'hi ha prou. Vull dir, saps la paraula que diuen els militars? Diuen degradar. Han estat degradats a un nivell molt baix.
22: To a very low level.
20: Tot just ahir a la nit, els Estats Units van reactivar el bloqueig dels ports iranians, ara ja amb una dotzena d'embarcacions militars a la zona. El mateix Trump va anunciar ahir que la major part de països del Golf Pèrsic s'han compromès a fer inversions multimilionàries als Estats Units a canvi de la vigilància militar de l'estret d'Hormuz.
0: Continuem amb més notícies. Un edifici de 3 plantes s'ha esfondrat aquesta matinada a Benetússer, a l'Horta Sud, sense provocar ferits. Segons els bombers, havien evacuat preventivament els veïns perquè ja s'havien detectat esquerdes i sorolls al bloc. També s'havia evacuat un altre edifici proper que els tècnics municipals estan avaluant aquesta hora. La delegada del govern espanyol al País Valencià, Pilar Bernabé, ha assegurat a la xarxa X que segueix els fets amb atenció i ha enviat un missatge d'ànim a les famílies afectades. I a Barcelona, els comerciants de Sant Gervasi, que han hagut de tancar el negoci per l'esvoranc del Putxet, reclamen solucions als seus problemes de liquiditat. Són 16 comerços que han hagut de baixar la persiana perquè han de continuar fent front a tota la... Però, volíem dir, que han de continuar fent front a totes les despeses corrents. Per això demanen que se'ls avancin diners a compte de les futures indemnitzacions. Alba Barreras és propietària d'una clínica dental.
1: Que ens ajudin per tenir flujo de caja i poder pagar factures, nòmines, els lloguers i de més, que és el que més ens preocupa, no?
0: L'Ajuntament ofereix assessorament, però els diners hauran de venir de les assegurances. Sentim la tinent d'alcalde de Barcelona, Maria Eugènia Gay.
2: És obvi que aquests comerços ara han de fer la seva oportuna reclamació de danys i perjudicis i l'Ajuntament doncs, també afavorirà perquè puguin doncs, anar desplegant tota aquesta actuació de la qual doncs, n'haurà de respondre la companyia competent en aquest cas.
0: Divendres, els veïns afectats sabran si poden tornar ja a casa. Hem arribat a un quart de nou, connectem amb el nostre equip viari, sapiguem com tenim les carreteres, també com estan funcionant els trens. Avui recordem jornada de vaga, però convocada per un sindicat minoritari. Clàudia Serra, molt bon dia.
4: Molt bon dia. Doncs, matí, amb forces incidències a les carreteres. A aquesta hora, retencions a la P7 per un accident del Papiol a Barberà del Vallès en sentit nord. De retruc afectada també la B30 paral·lela a la P7. Un altre accident amb un camió implicat que ocupa el voral provoca retencions a la mateixa P7 a l'Ametlla de Mar en sentit nord. A la Nacional 340, al Vendrell, es dona pas alternatiu també per un accident i a l'entorn de Barcelona. Retencions als punts habituals d'aquesta hora d'entrada a la ciutat. Destaca sobretot la cua a la ronda litoral de Sant Adrià a la Barceloneta per un accident que talla un carril en sentit Llobregat. Avui que, com ara explicaves, hi ha vaga convocada a Rodalies pel sindicat minoritari Sindicat Ferroviari SF Intersindical. Fins a 9:45 d'aquest matí hi ha serveis mínims decretats del 66%. En paral·lel, avui de nou incidències a les línies R13, R14 i RT1. Els trens circulen amb demores que poden superar els 30 minuts per una incidència a la infraestructura a la plana Picamoixons.
3: El temps.
0: Jofre Genué.
23: Avui dimecres esperem les temperatures més altes d'aquesta setmana amb un nou pic de calor que ens ha de dur la tornada dels valors de 40 graus en moltes poblacions, sobretot del prelitoral i cap a ponent, interior del país. La calor, per tant, s'intensifica al llarg de la jornada d'avui, amb una jornada dominada un cop més per la presència d'aquesta polsa gradient en suspensió i encara per l'aixafogor a la façana litoral, tot i que pot anar una mica de baixa, però en detriment de l'augment de les temperatures. Per tant, es notarà tot plegat poc. Calor més intensa, en definitiva. De fet, hi ha avisos de risc alt de superar els llindars d'onada de calor arreu del país i amb el risc molt alt, sobretot al Baix Llobregat i Vallès, on, insistim, poden haver-hi valors de 40 graus. A Ponent, de fet, per a Lleida, es podria arribar als 42 graus, almenys de manera local, tranquil·lament. Amb una jornada que, sobretot a partir de migdia de la tarda, estarà dominada per un augment de núvols prims, amb un cel més entrenat, mig ennugulat. Això pot esmorteir una mica el sol i també fer una miqueta de fre al termòmetre al llarg de la tarda. Demà esperem un canvi de temps amb l'arribada d'un front. Les temperatures variaran poc o baixaran una mica, però continuarem amb una calor molt intensa. I això sí, els ruixats guanyaran terreny al terç oest del país, sobretot comarques de Lleida, i amb l'entrada de la tramuntana, sobretot a darreres hores, amb una calor més moderada o potser no tan extrema de cara a divendres i al cap de setmana.
3: Fresca Info.
24: Quina calor. Vens a l'aigua?
25: No, no, em quedo a la tovallola. És que estic aquí pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i m'ha passat la calor.
24: Ja, això passa.
26: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupó extra d'estiu de l'11. No et quedis sense el teu cupó.
27: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: Fresca Info.
0: Passant 4 minuts d'un quart de nou, continuem a Catalunya. S'han ofegat 20 persones des que va començar la campanya de bany, ara fa un mes. La majoria, 11, han mort en platges, 6 en piscines i 3 en aigües interiors, que inclouen pantans i rius, com el cas dels dos nens de Manlleu. Montserrat Font, cap del Servei de Gestió d'Emergències, explicava que al Catalunya Vespre que els menors han d'anar acompanyats en qualsevol zona de bany.
5: Hi poden haver rebolins, hi pot haver fang, hi poden haver branques a sota, elements que no veiem, i per això recomanem que no s'hi vagin mai sol i, evidentment, doncs, si són menors, que vagin sempre acompanyats.
0: Durant la campanya de bany de l'any passat, entre juny i setembre, van morir ofegades 28 persones. I les altes temperatures d'aquest inici d'estiu han provocat una caiguda en picat de la humitat de la vegetació a les zones forestals i s'ha situat a nivells perillosos pel que fa a la supervivència de la vegetació, però també pel risc d'incendis. Són dades del nou mapa d'humitat de la vegetació de la península Ibèrica desenvolupat pel CREAF, que mesura a temps real la quantitat d'aigua que hi ha al sol, als arbres i les plantes de les zones forestals de tota la península i les Balears, ens ho explica la Montse Poblet.
6: Malgrat que a la primavera el percentatge d'humitat de la vegetació va arribar al 130%, amb les dues primeres onades de calor de l'estiu ha baixat per sota del 100 i en algunes zones al 80, un indicatiu d'estrès per sequera sumament perillós en cas d'incendi. Rodrigo Balaguer és un dels investigadors que han desenvolupat el mapa.
7: Lo que hemos vivido ahora en este principio del verano, que han sido dos olas de calor seguidas, propiciado que haya una gran demanda evaporativa desde la atmósfera y que ha secado tanto los suelos como la vegetación, haciendo que este contenido de humedad de las plantas pues haya ido reduciéndose ahora mismo a niveles que se corresponderían más con finales de julio, principios de agosto.
6: La novetat que porta aquest nou mapa és que, a més de mesurar la humitat de les restes de vegetació morta, com les fulles o els troncs, també detecta la humitat d'arbres i arbustos vius. Pel que fa al risc d'incendi, no és el mateix tenir un bosc amb matolls que depenen de l'aigua superficial i s'assequen ràpid si no en tenen, que arbres amb arrels que arriben a la que hi ha al subsol. La presència d'uns o altres a una zona forestal explica que, en condicions iguals, el risc d'incendi sigui diferent en un bosc o en un altre. Tenint en compte tots aquests paràmetres, a Catalunya la vegetació està especialment seca al Vallès Oriental i Occidental, al Maresme i a la zona interior de Girona. A la resta de l'estat, Extremadura, la zona occidental d'Andalusia i Castella-La Manxa.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Anem ara cap a Girona. L'emblemàtic cinema Truffaut, l'únic que quedava al centre de la ciutat, ha tancat portes aquest dimarts. El col·lectiu de crítics que l'havia gestionat fins ara ha decidit, per sorpresa de molts usuaris, no tornar a obrir perquè no tenen garanties jurídiques per tirar endavant. La gestió d'aquest equipament està pendent de la resolució d'un recurs del mateix col·lectiu contra el concurs fet per l'Ajuntament. Clara Jordan.
8: El concurs va donar com a guanyadora el mes d'abril una empresa de Cambrils que es va imposar al col·lectiu de crítics que des de feia 25 anys, des que va obrir portes, fins aquest dimarts mateix, havien gestionat l'equipament. El procés, però, va quedar suspès pel recurs presentat pel mateix col·lectiu que en els tres últims mesos havia seguit al capdavant del cinema perquè l'alcalde els ho havia demanat. Però sense cap document vàlid, el col·lectiu ha decidit tancar portes perquè no tenen garanties jurídiques. Això ha agafat per sorpresa molts usuaris.
9: Quina decepció. Espero que això sigui per poc temps. He sortit de la feina, pensava per passar les hores de calor, he mirat quina pel·li em venia de gust, he vingut aquí i m'he trobat la sorpresa.
10: I estic sorpresa, suposo que fins que no renovin amb els nous, però bueno, no serà el mateix.
0: Historiadors de la Universitat Rovira i Virgili han descobert nous estrats d'època ibèrica al jaciment de la sud de Tivenys, al Baix Ebre. Tot plegat els ajuda a avançar en l'origen d'un assentament amb una ocupació continuada de més de 6 segles. Anem ara cap a Tarragona, Jordi Barranca.
11: Els treballs fets obliguen a revisar la història de l'espai. 27 anys després de començar les excavacions, els experts han descobert evidències que un cop abandonat el poblat ibèric cap al 130 abans de Crist, l'espai es va reutilitzar durant les guerres sartorianes, la continuació de les guerres civils romanes a la península Ibèrica. Jordi Diloli, professor del Departament d'Història i Història de l'Art de la URB.
12: Això és sartorià, totalment, les troballes ja ens ho indiquen. La part esta d'aquí dalt, que estan els cabanells, tenim els nivells sartorians i per sota hi ha nivells ibèrics, és el que ens desquadra una miqueta, perquè dius, si tenen una muralla, què fan construint algo fora? Però la cronologia és molt clara, i dalt és on estem debatint encara, perquè ens han sortit elements més antics del que pensàvem.
11: A banda de les troballes, també els han permès descobrir indicis d'una ocupació anterior al segle III abans de Crist, la qual cosa reforça la idea que la Sud és un jaciment protohistòric amb una ocupació continuada d'atenció durant més de 600 anys. Ivan Kotz, professor del mateix departament de la universitat.
13: Tenim tota una sèrie d'indicis que ens semblen indicar que fins i tot podem tenir algun tipus o alguna fase anterior que ens faci canviar, modificar o intentar buscar noves interpretacions en el que seria tot aquest desenvolupament urbanístic d'un assentament que, com ho podeu veure, té unes dimensions cada vegada més considerables i que té una cronologia que abasta més de 600 anys del que seria la protohistòria a tot aquest territori del curs inferior de l'Ebre.
11: Entre altres objectes, s'han trobat un segell que podia pertànyer a un comandant militar sartorià, monedes o una fíbula romana.
3: Esports.
0: Montse Raya, molt bon dia.
14: Hola, bon dia. La selecció espanyola de futbol és la primera finalista del Mundial amb una victòria clara davant França per 2-0. L'equip espanyol va superar un equip francès molt apàtic que es va veure incapaç de generar joc i ocasions. Mikel Oyarzabal va fer el primer gol de penal al minut 22 gràcies a una jugada forçada per Lamine Yamal dins de l'àrea francesa, xocant contra Lucas Digne, una acció de Murri. El segon gol el va fer Pedro Porro al minut 58 i va guanyar el trofeu com a millor jugador de partit. El central de l'Estanyol, el blaugrana Pau Cubarsí, és un dels catalans finalistes del Mundial de Futbol.
15: Doncs, si dic la veritat, ara mateix estic molt content de les semifinals que ha fet tot l'equip, de totes les coses que han sortit molt bé. Sí que algunes coses també hem de millorar com sempre, però ara aquests dies a descansar, a mirar la final del món amb moltes ganes de que arribi ja i a veure si tenim sort, perquè la lluitarem al màxim per emportar-nos la casa.
14: A més de Cubarsí, hi havia tres catalans més a l'equip espanyol: Olmo i Lamine Yamal, també del Barça, i Cucurella, del Madrid. Pedri va ser suplent i va jugar l'últim quart d'hora de partit, com el també blaugrana Ferran Torres.
3: 3CAT Info.
14: L'Argentina i Anglaterra busquen aquesta nit l'altra plaça de finalista del Mundial a partir de les 9 a Atlanta. És un partit declarat d'alt risc per la rivalitat històrica entre les dues seleccions, amb 1.600 agents de seguretat que vigilaran la zona dins i fora del camp on les aficions es barrejaran. S'han prohibit banderes que facin al·lusió a les Malvines. Anglaterra es troba de nou amb els fantasmes del passat i a partir de quarts del Mundial de Mèxic 1986, amb els dos gols més cèlebres de Maradona, la mà de Déu i l'anomenat gol del segle, en el 2-0 contra els europeus. Lionel Scaloni, el seleccionador argentí, ho té a la ment.
16: Todo el mundo recuerda ese partido, recuerda la actuación de Diego, recuerda sobre todo el segundo gol, que quedará guardado en nuestros corazones por lo lindo del gol.
14: El partit Argentina-Anglaterra comença a les 9 del vespre i es juga a Atlanta. El Barça, mentrestant, Frenkie de Jong podria estar mitja temporada de baixa. El neerlandès té una lesió al genoll dret i podria estar entre 4 i 6 mesos inactiu. Es va lesionar durant el Mundial i va jugar infiltrat els dos últims partits amb els Països Baixos. Ahir va passar proves mèdiques a Barcelona i està a l'espera que li facin noves proves per determinar la base exacta de la lesió. Pel que fa a Marc Casado, deixa oberta una porta a marxar del Barça. Són declaracions al Tot Costa Catalunya Ràdio.
17: Jo el que vull sempre és ajudar l'equip, ajudar el club. Em considero una persona molt culer i com a culer l'únic que vull és el millor pel club, el millor per l'equip, i si això ve amb el que jo em quedi, doncs jo em quedaré. Si que el club segueixi creixent i l'equip segueixi millorant comporta que jo hagi de marxar perquè així m'ho diuen, doncs així serà.
14: A la Lliga Femenina de Futbol, Vicky Losada, excapitana del Barça, de 35 anys, arriba al Badalona Women, cedida pel Bristol City anglès.
18: Va ser raro, però de companyeres con las que yo viví esos años, quedarán dos. Siempre allí va ser especial, pero quizá después de 5 años, ahora sí que me veo preparada.
14: Vicky, que parlava de jugar contra el Barça. Mentrestant, l'Espanyol femení ha fitxat Natàlia Scott, la màxima golejadora de la segona divisió fins al 2028.
19: Desde el primer momento me ha dado la confianza y lo tuve muy claro. Tengo muchas ganas de ayudar al equipo a cumplir los objetivos que nos propongamos.
14: Scott, de 19 anys, és formada a planter blanc i blau i prové del Barça B. I encara en clau blanc i blava, l'Espanyol ha presentat Sergio García com a entrenador del filial.
21: La cantera de l'Espanyol tiene que ser un servicio para el primer equipo. Tenemos muy buenos jugadores en la cantera. Tenemos buenos mimbres para que el primer equipo se curta de ellos. Podemos sacar muy buenos jugadores.
14: En bàsquet, el Barça arriba a un acord amb l'eslové Aleksandar Sekulić. Com a nou entrenador, Sekulić deixa el Dubai per anar al Barça, mentre que el Dubai fitxa el fins ara tècnic blaugrana Xavi Pascual. Un Barça que podrà comptar amb Xavi Pujol com a director esportiu a partir del mes d'agost, quan baixarà molt la compensació que el club blaugrana li haurà de pagar al Baskonia. Direm també que el Tour de França avui, 11a etapa, 161 quilòmetres plans entre Vichy i Nevers, propícia per als velocistes. Tadej Pogačar surt reforçat el lideratge després de guanyar ahir l'etapa de muntanya en solitari i ja treu 3 minuts i mitja Jonas Vingegaard a la classificació general. En futbol sala, la Supercopa jugarà a Palau Blaugrana el 5 i 6 de setembre i prendran part al Barça, al Jaén, al Pozo de Múrcia i al Palma. En tenis, Paula Badosa ha passat als vuitens de final del torneig de Iași a Romania. La begurenca ha superat la ucraïnesa, que elimina en 2-7, 6-3 i 6-1. I en waterpolo, Mataró ha anunciat a les últimes hores el fitxatge de Miquel Gasulla com a entrenador del seu equip masculí i de Carla Martín com a jugadora del femení.

0: 3CAT Info.
1: Dos quarts de nou, repàs del més destacat, estabilitzat des de primera hora del matí. L'incendi que es va declarar ahir a la tarda a Rubió, a l'Anoia, que ha cremat unes 47 hectàrees. També ahir es va actuar en un segon incendi a Cunit, al Baix Penedès, que es va poder estabilitzar. I atenció, perquè avui arribem al pic de la tercera onada de calor. Més d'un centenar de municipis de 20 comarques es troben en el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal. Dol oficial avui a Manlleu, a Osona, per la mort de dos germans bessons d'11 anys que es van ofegar al riu Ter. La investigació continua oberta, però la hipòtesi principal és que es tractaria d'un accident. Els dos nens no van tornar dilluns a la nit a casa després d'estar jugant en una pista a prop del riu i ahir els Mossos van trobar els dos cossos a dins l'aigua. I avui, pendents d'aquesta vaga a Renfe, es preveu que l'afectació però sigui relativa perquè la convoca un sindicat minoritari. A Rodalies s'han decretat uns serveis mínims del 66% en hora punta i del 33% la resta del dia. A l'alta velocitat seran del 73%. Des d'ara fins les 9 recordarem el cop d'estat fallit a Turquia avui fa 10 anys, quan una part de l'exèrcit va intentar sense èxit fer caure el president Erdogan en un episodi amb 251 civils morts. I com una dècada després, les organitzacions de defensa dels drets humans denuncien que ha portat a una degradació de les llibertats civils. També us explicarem que Andorra rebaixa durant tot l'estiu el preu dels combustibles per poder tornar a competir amb les benzineres catalanes. Les empreses importadores parlen de pèrdues milionàries per la diferència provocada per les rebaixes aplicades pel govern espanyol. I en cultura sentirem la crònica del debut a Barcelona de la coreògrafa sud-coreana Sun Im-her dins el Festival Grec. També us explicarem que el Palau de la Música acull aquest vespre un concert d'Albert Guinovart en què repassa el piano tota la seva carrera. En esports, Montse Raya, molt bon dia.
2: Bon dia.
1: Parlarem, evidentment, del Mundial.
2: I d'aquesta selecció espanyola que jugarà diumenge la final després de superar i França 2-0. S'enfrontaran el guanyador del partit Argentina-Anglaterra, que juga avui a les 9. I De Jong se sotmetrà a noves proves per determinar l'abast de la greu lesió que té al genoll i que podria deixar sense jugar mitja temporada.
1: I el temps, avui s'espera un nou pic de calor amb temperatures que tornen a arribar als 40 graus. Les temperatures més altes s'esperen al Baix Llobregat i al Vallès, però no es descarten a l'interior de les comarques de Girona, tampoc a la Catalunya central i fins i tot valors més alts a ponents i al Pla de Lleida. Vent de garbí intens amb por sahariana. Abans de tancar aquest repàs, connexió també amb el nostre equip viari. Us parlàvem d'aquestes afectacions que hi pot haver als trens per aquesta jornada de vaga. També carreteres amb força incidències des de primera hora. Sapiguem com ho tenim. Clàudia Serra, bon dia.
3: Bon dia, sí. Es preveu que sigui un nou matí complicat a Rodalies per aquesta vaga que hi ha convocada. Recordem que a aquesta hora hi ha serveis mínims del 66% fins a 9:45. A partir d'aquesta hora els serveis mínims baixaran el 33% fins a les 5 de la tarda. En paral·lel, però, ja hi ha dues incidències actives també que afecten diverses línies de Rodalies. La línia R4 acumula demores de 20 minuts per una incidència a l'estació de Castellbisbal i les línies R13, R14 i RTU circulen amb retards que poden superar els 30 minuts per una incidència a la plana Picamoixons.
1: Passen gairebé 4 minuts de 9:15. Estabilitzat aquest matí l'incendi de Rubió a l'Anoia, que ha cremat unes 47 hectàrees de terreny forestal, segons dades provisionals. Durant tota la nit, més d'un centenar d'efectius amb una vintena de dotacions han treballat intensament sobre el terreny. El foc ha afectat una massa boscosa amb masies aïllades dels termes municipals de Castellfollit del Boix i Rubió. S'espera que aquest matí assumin a la feina d'extinció alguns mitjans aeris. Tres dotacions terrestres dels bombers també treballen en un foc forestal tal que es va declarar ahir a Cunit, al Baix Penedès, poc abans de les 9 del vespre, però ja va quedar estabilitzat i es va aixecar el confinament a les tres urbanitzacions de Cunit i de Castellet de la Gornal. Els agents rurals fan una crida, però a no baixar la guàrdia, ja que avui arribarem al pic d'aquesta tercera onada de calor. Els termòmetres tocaran sostre i podrien superar els 40 graus a diversos punts del país. S'ha activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal en 111 municipis de 20 comarques. També mantenen a la prohibició d'accés a 8 espais naturals. La cap de Servei de Gestió d'Emergències de Protecció Civil, Montse Font, avisa que la calor començarà ja a primera hora i que anirà acompanyada de pols en suspensió.
4: Intentar anar hidratat, barret, protecció, ens coincideix la calor amb aquest ambient de pols que també dificulta la respiració de les persones que tenen doncs, algun tipus de problema respiratori.
1: En l'última setmana han pujat un 40% les visites als centres d'atenció primària per problemes de salut relacionats amb les altes temperatures. La gran majoria són cops de calor, també seguit de deshidratacions i de síncope. Segons Salut, també hi ha hagut 40 ingressos als hospitals per aquest motiu, gairebé tots de gent gran. Anem ara cap a Manlleu, avui primer dia de dol oficial per la mort de dos germans bessons d'11 anys després que s'ofeguessin al riu Ter. La investigació continua oberta, però la hipòtesi principal és que es tractaria d'un accident. Maria Costa.
0: La família va alertar la policia dilluns al vespre que els seus dos fills no havien tornat a casa, havien estat jugant a futbol i després haurien anat al riu. La policia local i els Mossos van muntar un dispositiu de recerca i no va ser fins ahir al migdia que van trobar primer la roba al riu i després a la llera els dos cossos. Veïns i persones que caminen pel passeig del Ter han explicat a Catalunya Ràdio que a la zona a vegades hi ha gent que s'hi banya i s'hi refresca i que és un fet habitual.
5: Jo també he vingut a banyar de petit. La Roca Negra és un lloc que havia fugat molta gent abans, perquè és un lloc que fa sempre un remull i allà hi ha un de sota de fang. I, clar, i encara que sàpigues nedar, el xucador xucla.
6: L'altre dia aquí dos nanos, ahir, saltaven per aquí. L'altre dia un altre que picava els peus. Vull dir, és el riu, fa calor, són nanos. Què volem fer? El que és una pena.
7: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: Avui fa 10 anys del cop d'estat fallit a Turquia. Una part de l'exèrcit va intentar, sense èxit, fer caure el president Erdogan en un episodi amb 251 civils morts. En resposta, el govern va imposar l'estat d'emergència i va haver centenars de milers de detinguts i desenes de milers d'acomiadaments de jutges, professors o periodistes. Una dècada després, les organitzacions de defensa dels drets humans denuncien que l'intent de cop d'estat ha portat a una degradació de les llibertats civils a Turquia i a la concentració de cada cop més poder en mans d'Erdogan. Jordi Baró.
8: Ja fa 10 anys de l'intent de cop d'estat a Turquia, però les autoritats encara fan detencions massives contra els sospitosos d'organitzar-lo. 1.000 persones han estat arrestades aquesta setmana al país, acusades d'intentar derrocar la nit del 15 al 16 de juliol de 2016 el govern de Recep Tayyip Erdogan. Erdogan estava aquell dia de vacances i va intervenir a la televisió en directe per FaceTime per dirigir-se als ciutadans i demanar-los que sortissin al carrer per frenar el cop d'estat. Milers de persones es van enfrontar als militars díscols que van tallar ponts i van bombardejar el Parlament a Ankara, però van acabar fracassant. Resultat, 251 civils morts, 2.000 ferits i l'inici d'una nova etapa per a Turquia. El govern va acusar del cop el moviment de l'imam a l'exili, Fethullah Gülen, i va imposar durant 2 anys l'estat d'emergència, amb detencions massives, més de 330.000 i una purga de 130.000 funcionaris acomiadats.
9: It's been a 10 years of...
8: Aquest activista d'Amnistia Internacional denuncia un deteriorament fort de l'estat de dret en la independència del poder judicial, els drets del col·lectiu LGTBI, la llibertat d'expressió en el món universitari o la persecució de polítics opositors, com l'alcalde d'Istanbul, en un model que des de 2017 és presidencialista, com explica Milena Buyum, en base a l'oficina de l'ONG a Londres.
10: Sigui quin sigui l'aspecte de la vida cívica i social que miris, veurà restriccions, especialment per a aquells que es consideren crítics amb el govern. I per descomptat, hi ha la gran repressió contra el principal partit de l'oposició, amb l'alcalde d'Istanbul empresonat i afrontant milers d'anys de presó.
8: Erdogan, que amb 72 anys i després de 2 dècades governant concentra més poder que mai, va donar una nova mostra de pressió contra els crítics la setmana passada durant la cimera de l'OTAN, amb 4.400 detinguts en la repressió de les protestes.
1: I Catalunya serà un dels territoris europeus on més augmentarà la població d'aquí a l'any 2050. Creixerà un 23% a causa, sobretot, de la immigració. Són projeccions de la Comissió Europea. La demarcació de Barcelona és l'onzena de tota Europa que més creixerà en habitants i la de Girona la setzena, sobre un total de gairebé 1.200 subregions de tot el continent. Tarragona ocupa el lloc 80 i Lleida el 108. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
11: A l'informe, la Comissió Europea avisa que l'arribada d'immigrants pot pressionar els serveis públics al dels territoris que, com Catalunya, viuran un creixement tan pronunciat. Alhora, Brussel·les també diu que els nouvinguts poden contrarrestar l'envelliment poblacional. I va dir la seva el director del Centre d'Estudis Demogràfics, Albert Esteve, ahir al Catalunya Vespre.
12: Molta més gent significa, doncs, molt més millor transport, habitatge, sobretot. Els immigrants hi arriben, diguem, grandets, doncs es donarà la paradoxa, doncs, de que la població seguirà creixent, però no necessàriament la població de 0,15.
11: Segons l'informe, el creixement demogràfic es concentrarà en grans àrees urbanes amb economies dinàmiques. Europa, en el seu conjunt, perdrà població.
1: I ara anem cap a Andorra, que rebaixa durant tot l'estiu el preu dels combustibles, que costaran entre 10 i 15 cèntims menys. L'objectiu és que els preus de les benzineres tornin a ser més baixos que a Catalunya per frenar la caiguda de vendes. Corresponsal a Andorra, Joaquim Albalate.
13: La rebaixa serà de 15 cèntims per litre de gasolina i de 10 cèntims en el cas del gasoil i s'allargarà fins al 30 de setembre. La mesura, segons el govern, vol alleujar la pujada de preus als ciutadans i les empreses, però també es busca que les benzineres andorranes, tradicionalment més barates que a Catalunya, tornin a ser competitives i atractives per als visitants, coincidint amb la temporada alta turística. De fet, els últims mesos, les rebaixes aplicades pel govern espanyol han fet que la gasolina arribés a costar 20 cèntims més per litre a Andorra que en una benzinera de baix cost de la Seu d'Urgell. I això ha suposat unes pèrdues milionàries al Principat, segons les empreses importadores. Ara la diferència era més petita i amb aquesta mesura es calcula que cada litre de combustible serà uns 10 cèntims més barat a les benzineres andorranes que a l'Alt Urgell.
1: I d'Andorra cap a Madrid, el Congrés tomba els objectius de dèficit presentats pel Ministeri d'Hisenda amb els vots en contra de Junts, el PP, Vox i la Unió del Poble Navarrès. Era el primer pas de l'elaboració dels comptes per al 2027 a la Cambra Baixa. L'executiu ha defensat un límit de dèficit del 0,1% per a les comunitats autònomes, el mateix que en els últims anys, que tampoc va aconseguir aprovar. En el debat sobre la proposta, Josep Maria Cruzet, de Junts, ficava la banya en els casos de corrupció a l'entorn del PSOE.
14: Si fan el mateix, obtindran el mateix. Un govern assetjat per la corrupció només li queda que fer veure que gasta quantitats ingents de diners per si així pot tapar el lladrocini dels seus.
1: Esquerra hi ha votat a favor, però a contracor, com reconeixia la diputada Teresa Jordà.
15: No votarem a favor perquè pensem que el govern de l'Estat ja ha complert, ni molt menys. De fet, ho fem emprenyats. Nosaltres continuem exigint el compliment de tots i cadascun dels compromisos pendents.
1: El govern espanyol afrontarà una segona votació sobre els objectius de dèficit en un ple extraordinari convocat pel 23 de juliol. I aprovada al Congrés, en canvi, la reforma de les lleis de dependència i discapacitat que reforça els drets de les persones dependents i amplia les prestacions. La nova norma també fixa per llei que l'Estat haurà d'assumir la meitat del finançament del sistema i amplia el servei d'assistència personal més enllà de la llar. Això inclou, per exemple, acompanyar les persones dependents a fer la compra o anar al metge i també reconeix com a cuidadors persones que no siguin familiars. Pablo Bustinduy és ministre de Drets Socials.
16: Oi. Es un día importantísimo para la política social de este país y que el 14 de julio de 2027 lo recordaremos durante décadas como el día en que se refundó nuestro sistema de cuidados.
1: En paral·lel, el Consell de Ministres ha autoritzat una transferència de més de 900 milions d'euros a les comunitats autònomes per finançar els serveis de dependència. A Catalunya, gairebé 300.000 persones tenen reconegut algun grau de dependència i prop de 39.000 més continuen en llista d'espera per obtenir la valoració. I el Consell de Ministres ha aprovat la llei de violència vicària que reconeix com a agreujant de la violència masclista el mal que l'agressor causa als fills o altres persones de l'entorn de la víctima per fer-la patir. Amb aquesta nova llei, la violència vicària s'introdueix en el Codi Penal com a delicte específic i, entre altres mesures, retira automàticament la pàtria potestat als agressors condemnats. Ana Redondo és ministra d'Igualtat.
17: En estos casos, y cuando hay una sentencia firme, el juzgado de lo civil, la jurisdicción civil, tiene que imponer la privación de la patria potestad al agresor.
1: Des del 2013, 68 menors han estat assassinats per violència vicària a Espanya, tres dels quals aquest mateix any. I el futur de la mobilitat per carretera estarà marcat d'aquí a pocs anys per la conducció autònoma i Catalunya vol ser pionera a Europa a posar les bases tecnològiques per ordenar la circulació dels cotxes autònoms. Amb aquest objectiu, el govern ha aprovat un programa de carreteres connectades intel·ligents que preveu instal·lar sensors en 930 quilòmetres de vies per crear els futurs corredors digitals.
18: És un projecte que incorpora la digitalització de totes les infraestructures per tenir una mobilitat connectada avui però progressivament autònoma a futur, siguent pioners en l'àmbit europeu.
1: Són declaracions de la portaveu del govern, Sílvia Paneque. Ara els sensors ja estan en proves a la C32 entre Sitges i l'Arbós. El sistema operatiu preveu disposar d'una xarxa wifi pròpia perquè el cotxe autònom s'hi connecti. D'aquesta manera, el vehicle podrà tenir informació detallada i immediata de la situació del trànsit, podrà prendre decisions de gestió en temps real i enviar missatges a altres usuaris. Hem arribat a 9:15, no deixem de parlar de mobilitat. Connectem amb el nostre equip viari. Clàudia Serra, molt bon dia.
3: Molt bon dia. A aquesta hora, retencions destacades a les rondes de Barcelona en tots dos sentits de la marxa. Destaca la ronda litoral i a cua de Trinitat al Port per un accident que talla un carril en sentit Llobregat. També a la zona franca en sentit Besòs. També els accessos a la ciutat, molta intensitat a la B23, Esplugues cap a la Diagonal i a la B20 a Santa Coloma cap al nus de la Trinitat. Avui que estem vivint un nou matí complicat a Rodalies, recordem-ho, hi ha vaga convocada per un sindicat minoritari i els serveis mínims a aquesta hora del 66% fins a 9:45. A partir d'aleshores, els serveis mínims baixaran al 33% fins a les 5 de la tarda. En paral·lel, dues incidències actives que afecten la línia R4. Aquesta línia circula amb demores de 20 minuts per una incidència a l'estació de Castellbisbal i a les línies R13, R14 i RT1. Aquestes tres línies circulen amb 30 minuts de retard per una incidència, en aquest cas, a la plana Picamoixons.
7: El temps.
1: Crònica del Jofre Genuer.
19: Déu-n'hi-do aquesta matinada, les temperatures amb un ambient tropical o tòrrid arreu del país, fins i tot cap a les valls del Pirineu. Només hi ha hagut algunes poblacions on el termòmetre ha baixat per sota dels 20 graus, però tot i així, molt estirat, poc per sota dels 15, amb aquests 13 graus a Das, a Ger, o alta muntanya, 14, es pot. Destacarem que no s'ha baixat dels 24 a Lleida, 22 a Girona, 27 a Barcelona, 27 a Benissanet, 26 a Tarragona, amb molta xafogor, també a Sabadell, 25 graus, i, per tant, una nit d'insomni. Avui esperem que el termòmetre toqui sostre, amb un pic de calor que ens durarà les temperatures més altes de la setmana i la tornada dels valors de 40. Hi ha avís de temperatures extremes donada de calor en moltes poblacions. El risc és molt alt, per exemple, al Baix Llobregat i al Vallès i al arreu del país. De fet, ja al llarg d'aquest matí el termòmetre s'enfilarà de valent per sobre dels 35 al prelitoral central i esperem que al llarg del dia es puguin assolir doncs, aquests vols de 40 puntualment en aquests indrets o també Catalunya Central, interior de les comarques de Girona, però és el Pla de Lleida, Terres de l'Ebre, on fins i tot es podrà superar els 40 i no descartem alguna xifra pròxima als 42. Amb una jornada de sol, amb pols secaret en suspensió, sol al matí perquè a la tarda aniran arribant núvols amb un cel mig ennuvolat i enteranyinat, anunciant un petit canvi de temps que ens afectarà demà. Demà ens creurà un front, al llarg del dia s'esperen núvols més abundants, temperatures reculant una mica, i fins i tot a les comarques de Lleida ja de bon matí amb alguns ruixats que podrien persistir al llarg de la jornada, localment amb alguna tempesta, al Pirineu i Prepirineu. Acabarem demà, dijous, amb l'entrada d'una lleugera tramuntana i temperatures reculant una miqueta, que es notarà més de manera general, entre divendres i dissabte, amb una calor no tan intensa.
20: Benvinguts a l'Univers Vertical. Benvinguts al 3 Rondes. L'informatiu casteller de 3Cat Info.
7: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
21: Us expliquem els castells des de les classes i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
7: 3 Rondes. Diumenge de 9 a 10 del vespre al món dels castells en viu a 3Cat Info.
20: Escolteu-nos i fem pinya.
7: 3Cat Info.
1: Passen 4 minuts de 9:15. Ara parlem de cultura. La coreògrafa sud-coreana Sun Im-her debuta a Barcelona amb un muntatge amb què convida el públic a reflexionar sobre com l'art pot inspirar respostes als canvis del medi ambient. És una de les propostes de dansa internacional que formen part de la programació del GREC. Marta Vives.
22: El moviment com a força, l'art com a motor per plantejar respostes davant l'entorn canviant que ens envolta. La prestigiosa coreògrafa sud-coreana Sun Im-her ens proposa un muntatge hipnòtic polític a través dels cossos de 7 ballarins que es desplacen per l'escenari del Mercat de les Flors amb una precisió aguda, un moviment electrificant i una il·luminació dinàmica.
0: El meu llenguatge coreogràfic es basa en la simplicitat. Tan senzill com córrer, caminar, saltar o donar voltes. Són material suficient per transformar el nostre cos i arribar a l'essència del que vull dir.
22: És en una identitat col·lectiva compartida, feta d'individualitats que calculen, xoquen, resisteixen i tornen a unir-se amb un objectiu, com ens ha explicat la coreògrafa.
0: El meu espectacle tracta de patrons en marxa. La manera com el cos i caminar tenen a veure amb la natura, com un peix, com un ocell al cel, i com aquest patró de caminar es transforma en un cos calculat, en un cos industrialitzat quan arriba a la ciutat. Aleshores, el cos es dissol, es fon. I aquest és el viatge de l'espectacle.
22: Aquest és el poder d'un muntatge que ens recorda que cap acció és insignificant i que cada elecció determina el futur del món, especialment quan parlem del medi ambient.
1: I Albert Guinovart repassarà la seva carrera amb un concert de piano al Palau de la Música aquest vespre, interpretarà fragments de Maricel o els 24 preludis i estrenarà també un nocturn dedicat a la pianista Rosa Sabater. Marc Ruiz.
2: La llarga carrera musical d'Albert Guinovart inclou teatre musical, òpera, ballet i música orquestral de cambra i de piano. Avui oferirà una panoràmica centrada en les seves peces més íntimes i les més exitoses. Pel que fa a l'intimisme, interpretarà, entre d'altres, els 24 preludis, que tocarà per primer cop de forma íntegra al Palau. Són peces compostes durant la pandèmia que han tingut un gran èxit a les plataformes. Però l'obra de Guinovart és prou àmplia per oferir un concert complex, com ha explicat a Catalunya Ràdio.
4: A mi el meu tarannà personal em fa que sempre m'estigui més còmode en les parts intimistes i líriques, no? Però bé, com a pianista de repertori sé que has de buscar, diguem-ne, doncs també una mica l'espectacularitat del virtuosisme per portar-te, diguem-ne, el públic a la butxaca, no? Llavors, tant en els preludis com les altres peces, doncs combino lirisme amb una cosa una mica més virtuosística o més èpica.
2: El programa també inclou peces amb què homenatge a Debussy i Alice de la Rocha i l'estrena del nocturn Rosa, dedicat a la pianista i pedagoga Rosa Sabater.
4: Sempre l'he admirat i, a més, tota la gent que l'ha coneguda i que jo he pogut conèixer sempre em parlaven meravelles d'ella, no? És una cosa de justícia, doncs, reivindicar les figures que han estat importants i que el pas del temps no ens faci oblidar, no?
2: El recital també inclourà les seves peces més populars adaptades per a piano sol, els musicals Gaudí i Maricel. Bona part del secret de la seva popularitat el deu a la seva sinceritat a l'hora de compondre.
4: No ha de buscar l'originalitat, sinó que ha de buscar l'autenticitat, perquè tots som diferents. No cal autoimposar-se a fer una cosa diferent perquè que no hagi fet mai ningú. Jo crec que un ha de ser sincer amb si mateix, tenir ganes d'explicar coses, això està clar que és el motiu, motor, no, de qualsevol artista, tenir coses a dir i dir-les des del teu propi jo, amb la teva sinceritat.
1: I encara més propostes musicals. Nou Barris es torna a convertir en l'epicentre del flamenc a Barcelona amb el Festival Desvarío dins la programació del Grec. Fins dissabte hi actuaran noms destacats com Israel Galván, Leonor Leal, David Lagos o Jesús Méndez. Ens ho explica la Clàudia Roses.
23: La proposta arrenca amb un pròleg al Museu de la Música dedicat al paper de Barcelona en la consolidació de la guitarra flamenca a principis del segle XX. A partir de demà, el pati de l'Esteu del Districte acull els concerts principals en formats íntims. Pedro Barragán és el director del festival.
24: El flamenco se expresa muy bien en el cara a cara, por así decirlo. Nosotros en el Dorado, que es el espacio que tenemos, vamos siempre al formato mínimo, al pequeño, ¿no? Una especie muy representativa del arte mínimo. Sí, el menos es más, que decía Van der Rohe, ¿no?
23: El festival organitzat per El Dorado, Societat Flamenca Barcelonina, reivindica el flamenc com una cultura viva i en constant transformació. Dissabte serà una de les nits fortes amb el projecte de la soprano Mariby Blasco i a la matinada la presència d'Israel Galván, distingit pel Ministeri de Cultura amb el Premi Nacional de Dansa, que està content de tornar a Barcelona, i així ho ha explicat a Catalunya Ràdio.
25: Siempre, en general, trabajar en Barcelona me parece muy especial, que he pasado por muchos sitios muy diferentes y Barcelona siempre me abre puertas nuevas y creo que en este caso, con la edad de oro que voy, así me hace conectarme con el bailaor que llevo, ¿no?
23: En aquesta sisena edició, Desvarío vol

0: De Murri, forçada per Lamine Yamal dins de l'àrea francesa, xocant contra Lucas Digne. El segon gol el va fer Pedro Porro, al minut 58, i va guanyar el trofeu com a millor jugador del partit. El central de l'Estanyol, el blaugrana Pau Cubarsí, és un dels catalans finalistes del Mundial de Futbol.
1: Doncs, si et dic la veritat, ara mateix estic molt content de les semifinals que ha fet tot l'equip, de totes les coses que han sortit molt bé. Sí que algunes coses també hem de millorar, com sempre, però ara aquests dies a descansar, a mirar la final del món amb moltes ganes de que arribi ja, i a veure si tenim sort, perquè la lluitarem al màxim per emportar-nos la casa.
0: A més de Cubarsí, hi havia tres catalans més a l'equip espanyol: Olmo i Lamine Yamal, també del Barça, i Cucurella, del Madrid. Pedri va ser suplent i va jugar l'últim quart d'hora de partit, com el també blaugrana Ferran Torres. I ara què? Doncs el seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, té clar qui vol a la final.
2: Obviamente no es lo mismo el fútbol de Argentina que el fútbol de Inglaterra. No es lo mismo el fútbol europeo que el fútbol sudamericano. Yo tengo mucha ilusión por enfrentarnos a Argentina por la amistad que tengo con Lionel Scaloni, pero respeto muchísimo el potencial futbolístico que tiene Inglaterra.
0: Doncs això, l'Argentina i Anglaterra busquen aquesta nit l'altra plaça de finalista del Mundial. És un partit declarat d'alt risc per la rivalitat històrica entre les dues seleccions, amb 1.600 agents de seguretat que vigilaran la zona dins i fora del camp on les aficions es barrejaran. S'han prohibit banderes que facin al·lusió a les Malvines. Lionel Scaloni, el seleccionador argentí, no vol que relacioni aquest fet històric amb el partit d'avui.
3: Es que la realidad es que es un partido de fútbol. Yo no puedo mezclar las cosas, sobre todo por respeto a lo que pasó hace tantos años. Fue una época de nuestra historia muy triste y es un partido de fútbol, no hay otra. Mezclarlo sería una locura en esta época en la que vivimos, en la que, bueno, están pasando cosas en otro lado del mundo y criticamos que haya guerra, y yo me voy a poner a decir que más que un partido de fútbol me parece una locura.
0: El partit Argentina-Anglaterra comença a les 9 del vespre i es juga a Atlanta. Doncs de ressaca del Mundial, el Barça podria perdre Frenkie de Jong durant mitja temporada. El neerlandès té una lesió al genoll dret que es va fer durant el Mundial i va jugar infiltrat als dos últims partits amb els Països Baixos. Ahir va passar proves mèdiques a Barcelona i de moment sembla que haurà d'estar de baixa entre 4 i 6 mesos. De Jong està a l'espera que li facin proves complementàries per determinar l'abast exacte de la lesió. Pel que fa a Marc Casado, deixa oberta una porta a marxar del Barça. Són declaracions al Toc Costa, de Catalunya Ràdio.
4: Sí, em diuen que creuen que el millor per l'equip és que jo no hi sigui, o que jo pugui deixar caixa al club, o no ho sé. Si en algun moment em diuen alguna cosa d'aquestes, que pel club o per l'equip és millor, doncs que busquem un traspàs, doncs així serà, ja està.
0: A la Lliga Femenina, Vicky Losada vol ajudar a pujar el nivell de la Lliga F com a nova jugadora del Badalona Women, on estarà cedida la pròxima temporada. Mentrestant, l'Espanyol Femení ha fitxat Natàlia Scott, la màxima golejadora de la segona divisió, fins al 2028. Scott, de 19 anys, és formada a planter blanc-i-blau i prové del Barça B. I encara en clau blanc-i-blava, l'Espanyol ha presentat Sergio García com a entrenador del filial.
5: La verdad que esto ya está como un poquito nervioso, porque al final volver donde he estado muchos años, me han querido, me han tratado súper bien, pues siempre de agradecer. Pero bueno, una cosa no quita la otra. Yo vengo aquí a trabajar, a dar el máximo de mí, a seguir creciendo como entrenador.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: En bàsquet, el Barça arriba a un acord amb l'eslové Aleksandar Sekulić com a nou entrenador. Sekulić deixa el Dubai per anar al Barça, mentre que el Dubai fitxa el fins ara tècnic blaugrana Xavi Pasqual. Un Barça que podrà comptar amb Xavi Pujol com a director esportiu a partir del mes d'agost, quan baixarà molt la compensació que el club blaugrana li haurà de pagar al Baskonia. Pel que fa a la plantilla, el Barça té tancats verbalment els alers nord-americans Stanley Umut i Tyrese Martin, procedents de l'NBA. En canvi, l'alè pivot georgià Shengelia podria marxar perquè vol un projecte amb opcions de titular a l'Eurolliga. El Girona ha incorporat David Nguessan com a nou jugador fins al 2027. I el Tour de França avui, 11a etapa, 161 quilòmetres plans entre Vichy i Nevers, propícia per als velocistes. Tadej Pogacar s'ha reforçat el lideratge després de guanyar ahir l'etapa de muntanya en solitari. Té ara mateix l'eslové 3 minuts i mig sobre Jonas Vingegaard a la classificació general de la ronda francesa. En futbol sala, la Supercopa jugarà pel Blaugrana 5 i 6 de setembre amb el Barça, el Jaén, el Pozo de Múrcia i el Palma.

0: Terrassa. 9 del matí, molt bon dia a tothom. Què tal? Com estan? És dimecres, és 15 de juliol de 2026 i arrenquem aquí aquesta nova edició de la Cel Obert. 27,8 graus de temperatura, per tant, fregant ja amb els 28. Avui que entrem ja de ple en el temps canicular, aquest que va del 15 de juliol al 15 d'agost, tot i que la canícula ja fa dies que la tenim. I per endavant, ja els diem, un dimecres en el que patirem molta, molta calor. D'aquí just un mes, 15 d'agost, si estarem ja, com aquell qui diu, a les portes de celebrar la Festa Major. Una Festa Major que, recordem, es presentarà d'aquí 15 dies, el proper dia 30 de juliol, a la Torreta. De moment, tenim cartell i faltarà saber qui pregonarà la festa el dia 19 d'agost, quins seran els pandonistes, tant de Sant Bartomeu com de Santa Tecla, i una altra de les incògnites que també quedaran resoltes. Quin serà el recorregut de la Cívica del 23 d'agost? Tot això, com dèiem, d'aquí 15 dies. Mentrestant, l'actualitat gira un dia més a l'entorn de la situació que viu la política local arran de la marxa dels comuns de l'equip de govern. Ahir el PSC va fer una roda de premsa i el que serà amb el seu cap de llista a les properes municipals, Manu Rodríguez, va ser clar en la seva valoració. El govern de Sitges ha acabat ja el seu recorregut. Escoltaran a la segona hora de programa el que va dir ahir en aquesta roda de premsa Manu Rodríguez. Ja els avancem, però ja els diem que va ser una intervenció curteta, que gairebé no va arribar ni als 5 minuts.
1: A Ràdio Maricel, a Cel Obert,

Com els dèiem, l'actualitat política de nou protagonista en aquest dimecres 15 de juliol. Però va, fem un petit parèntesi, si ens ho permeten. Què els sembla una cirereta per començar? Com aquell que diu, treta del forn, aquesta versió de la cirereta que ens ofereix la gent de guitarrejant la festa. És a dir, en Manel Sabater, l'Àlex Paco, en Cisco Vidal i en Tomàs Pedregosa.

deixant la festa que, a poc a poc, va ampliant el seu repertori de clàssics festa majorencs i que enguany ens arriba, com poden escoltar, amb aquesta cirereta.

Sensacional, aquesta versió de la cirereta de la gent del Guitarrejant la Festa la podran trobar a través de la plataforma Spotify i crec, sense por equivocar-me, que també a través de YouTube. Guitarrejant la Festa i aquesta cirereta i aquest repertori festa majorenc que cada cop, cada any que passa, es va fer una miqueta més gran. I posem, com cada dia, unes notes d'agenda. Encara queden places, però sàpiguen que tenen aquestes dues franges d'horaris per donar sang avui dimecres al pàrquing de Can Robert, on trobaran la unitat mòbil del Banc de Sang i Teixits. Els horaris, recordem, són de 10 a 2 i de 5 a 9. I musicalment parlant, la proposta per avui arriba de la mà del quintet de vent Ethos Ensemble.

Aquesta formació, que fou guardonada amb el segon premi de música de cambra del 29è concurs Mirabent i Magrans, i que seran avui els protagonistes del concert de clàssica que tindrà lloc al Racó de la Calma a partir de les 8 del vespre. Amb aquest quintet de vent el formen Ariadna Cornadó a la flauta, Carmen García de l'oboè, Damien Müller a la trompa, Laura Gómez al fagot i Rafael Esparrell al clarinet. Recordem que el preu de l'entrada és de 15 euros.

clàssica avui al racó de la calma, com els dèiem, amb la formació amb aquest quintet de vent Ethos Ensemble a partir de les 8 del vespre. I més enllà del concert d'aquest vespre al racó de la calma, altres propostes per avui, cinematogràfiques, perquè avui arriba la projecció a la platja de la Fragata de La Llum de l'Aixa. En el marc del cicle Cinema Lliure amb la platja, aquesta nit a la platja de la Fragata a partir de 9:15. Prèviament es projectaran dos curts, un que es diu Eureka i l'altre Arrange Room. Es projecta avui, com dèiem, La Llum de l'Aixa, el cinema a la platja, aquesta nit a partir de 9:15 a la platja de la Fragata amb entrada lliure. Demà, dia 16 de juliol, s'escau la Mare de Déu del Carme, recordin que des del port de Sitges, Aiguadols, sortirà la tradicional processó marinera un any més. Aquesta processó de les barques es farà també la tradicional ofrena floral a la Verge del Carme. Sortirà la processó, com els dèiem, demà a partir de les 7 de la tarda des del port de Sitges. I un cop finalitzi la processó, una horeta més tard, aproximadament a partir de les 8, al mateix port de Sitges, tastet de fideuà marinera i vi jove amb el baser de Sitges, amb el Blanc Subur, l'actuació, a més, del grup de rumba catalana Alma de Boquerón, amb cremat de Ron Pujol. Tot plegat, demà, com dèiem, a partir de les 8 del vespre, al port de Sitges. De cara a divendres, el Sitges Estiu d'aquest 2026 els proposa un passeig sensorial al Museu de Maricel i al Cau Ferrat a partir de les 4 de la tarda. Un recorregut pels espais del Cau Ferrat i el Museu de Maricel, fins i tot amb degustació de gelat modernista. El preu d'aquesta activitat és de 15 euros. Es farà en anglès a les 4 de la tarda, en castellà a les 5 i en català a les 6. Passeig sensorial, la proposta d'aquest divendres del Sitges Estiu a partir de les 4 de la tarda, tant al Museu Maricel com al Cau Ferrat.

També amb aquest divendres una xerrada que creiem que pot ser prou interessant, la que oferirà Raül Romeva. A partir de 6:45 de la tarda, aquest divendres al Palau del Rei Moro, una xerrada que porta per títol Esport i castells, dos vectors, un mateix propòsit, aprendre a aprendre. La oferirà, com els dèiem, Raül Romeva, professor, escriptor i divulgador sobre lideratge i valors. Organitzen aquesta xerrada conjuntament la Colla Jove de Castellers de Sitges i la Càtedra de Salut i Castells de la Universitat de Barcelona. Serà, com dèiem, aquest divendres al Palau del Rei Moro a partir de 6:45 de la tarda. I ja que parlem de castells, recordar-los que aquest dissabte tenim castells al cap de la vila. Una nova edició, la número 6 del Memorial Pepe Rodríguez i la Jove de Sitges, que té el repte de seguir amb aquesta bona dinàmica que va encetar la temporada passada. Castells de 8 amb el 4 de 8, el 3 de 7 aixecat per sota, en fi, reptes que té per endavant la Colla Jove dels Castellers de Sitges, que estarà acompanyada en aquesta ocasió dissabte pels castellers de Vilafranca, com els dèiem, al cap de la vila, dissabte a partir de les 7 de la tarda. Dissabte, que també és dia del 3x3 de bàsquet, que organitza un any més el Bàsquet Sitges en la seva 34a edició. Al matí, en les categories preminis, minis, infantils i cadets, i a la tarda, els júniors i els sèniors. Recordem, per aquells equips que estiguin interessats en participar en aquesta nova edició del 3x3, les inscripcions finalitzen demà, dia 16, i les poden fer a través del web del Bàsquet Sitges, que és clubbasquetsitges.com.

A punt musical també per la nit de divendres, perquè a l'ermita de Sant Sebastià arriba el concert que oferirà el trio Lorca en el marc del cicle de concerts de Mediterrània de guitarra. Javier Moreno a la guitarra, José Rieder també a la guitarra i Núria Martín al violí. Ells tres són el trio Lorca i oferiran aquest concert, com dèiem, a partir de les 9 de la nit a l'ermita de Sant Sebastià aquest proper divendres. També aquest divendres, a partir de les 10 de la nit, a la plaça del Baluar, una nova audició ballada de sardanes en el marc del cicle Ballades a la Fresca, que organitza un estiu més. Els amics de la Sardana de Sitges, en aquesta ocasió, amenitzat per la Cobla Marinada.

Cinema avui al Prado a partir de les 5 de la tarda, projecció Cinefòrum en el marc de la festa Societat Inclusiva amb la projecció de Incontrolable. En castellà, a partir de les 5 de la tarda, aquesta projecció al Cinema Prado. Avui que també es projecta la pel·lícula Nueve Lunas en català a partir de 8:45. La farmàcia de guàrdia per avui serà la farmàcia de guàrdia La Bòbila, carretera de Sant Pere de Ribes 42.

rectifico, disculpin. Els he dit el cinema i la farmàcia de guàrdia de demà, no pas d'avui dimecres. Avui dimecres, cinema al Prado. Vinga, va, Pitu, centra't. A les 5 de la tarda, Minions and Monsters. També es projecta a partir de les 7 de la tarda la pel·lícula 9 lunes i també a un quart de 10 la pel·lícula Viatge al País dels Blancs. La farmàcia de guàrdia per avui dimecres. Ara sí, serà la farmàcia Torrents, a l'Avinguda Sofia, número 14. I què tenim per avui? Després del repàs habitual dels diaris amb la Carola Fernández i en Joan Tutusaus, escoltarem, com dèiem, el que ahir en roda de premsa va apuntar Manu Rodríguez, el cap de llista del PSC, a les properes municipals, arran de la situació de l'equip de govern després de la marxa dels comuns. Després trucarem a Josep Maria Tubau, de Guanyem Sitges, Ignasi Rubí, de Fets per Sitges, José Antonio Gilabert, de Vox, i Eva García, del Partit Popular. Farem un primer pack. Estem a l'espera, també els comentem, hores d'ara, del comunicat del Margalló. El Margalló que ja ens ha dit que no faran declaracions més enllà, com dèiem, d'aquest comunicat. Avui també una estona per compartir amb els joves una nova tertúlia, una nova T jove, en companyia de Núria Sales, de Martí Monasterio, de Bruna Camps i també de Paula Navarrete. I acabarem amb una conversa molt maca, la que fa unes setmanes se mantenia la Carola Fernández amb l'Eloi Almirall Vivó. Coneixerem de nou aquesta història d'aquest jove ballarí sitgetà que té molt clar que el seu futur ha de passar sí o sí per marxar fora de Catalunya i Espanya per seguir amb els seus estudis. I el destí, finalment, que ha triat, sembla que ha estat Milà, a Itàlia.

0: Un quart i dos minuts de 10 del matí. Agafo una mica d'aire. Carola, bon dia.
1: Bon dia, Pitu.
0: Què tal? Què ens portes avui?
1: Mira, tres notetes. Tens calor avui?
0: Uf, si tinc calor.
1: Aquí no, aquí no és impossible bueno, que tinguis calor.
0: Sí, perquè... doncs la tinc.
1: Estem, senyors i senyores oients, a què, a 20 graus aquí dins?
0: Aquí no, què, a 20 graus? No, home, no, aquí no, aquí...
1: Jo tinc sensació de 20.
0: No, ja et dic jo que és més de 20.
1: Bé, en qualsevol cas, és cert, fa molta calor fora d'aquí.
0: Molta humitat avui, eh? Sí. Notaran, òbviament, que és més acusada aquesta sensació de xafogó, perquè és que passem del 80% d'humitat i, per tant, ja ho deien les previsions.
1: Vinga, que això va bé pels incendis, també ho dic. Paciència. Que hi hagi humitat ens ajuda. Però, relacionat amb la calor, l'Ajuntament, a més, nota de premsa explicant que ha reforçat les mesures per protegir els treballadors municipals davant aquestes onades de calor que ara estem vivint. Es tracta, òbviament, de protegir la salut d'aquests treballadors municipals. Una de les principals mesures és l'adaptació dels horaris laborals, en aquest cas de les brigades municipals, que comencen la seva jornada, estan començant més aviat al matí, per tal d'aprofitar les temperatures més suaus i reduir el temps d'exposició al sol durant les hores centrals del dia. Mm. I l'altra novetat són unes polseres intel·ligents que ha adquirit l'Ajuntament que ajuden a prevenir els cops de calor, que es distribuiran, explica la nota, entre les brigades municipals, el personal de servei de platges i la policia local. De fet, la policia ja les ha estrenades, han estat els primers en estrenar aquestes polseres, ho van fer coincidint amb el pas del Tour de França pel municipi. Es tracta d'uns dispositius que monitoritzen la temperatura corporal i emeten alertes sonores, visuals i per vibració, quan detecten doncs, que està augmentant la temperatura corporal massa i que pot representar un risc per la salut, i d'aquesta manera doncs, t'avisen que estàs massa calent, refresca't, beu aigua, posa't a l'ombra, no? és una manera d'avís com per dir no et relaxis encara que et trobis bé, estàs amb una temperatura corporal poc saludable, doncs és el moment igual de fer una aturada, de fer un glob d'aigua, de ventar-se, mullar-se la cara, el que sigui. A banda d'això, tornem a recordar, principals recomanacions davant de sobretot per evitar cops de calor, mantenir hidratació constant, beure aigua, sobretot molta aigua, hidratació és aigua, ni sucs, també hidraten, però principalment aigua, fer pauses en espais d'ombra, quan sortim al carrer i de sobte sentim molta calor i igual ens agafa una mica allò de marets, doncs buscar, entrem a qualsevol botiga, a qualsevol cosa,
0: sí, que puguin refrescar-nos una miqueta.
1: I fresquet sempre que sigui possible, intentar que els menjars aquests dies siguin lleugers, que no siguin menjars pesats, que després les digestions ens facin, doncs d'alguna manera perdre, com, que tota l'energia vagi, diguem, com a l'aparell digestiu, evitar l'alcohol i sobretot tot això, actuar amb rapidesa davant de qualsevol primer símptoma de calor.
0: Vaja, res que no sapiguem, però vaja,
1: sí.
0: Sempre està...
1: Està bé recordar-ho, no?
0: Recordar-ho.
1: I també, d'alguna manera, lligat amb la calor, l'Ajuntament va presentar ahir la transformació, diuen ells, del Parc de Can Robert en un parc climàtic. Segur que han estat veient aquests darrers dies com el Parc de Can Robert han estat fent actuacions, obres, tot plegat, sobretot els darrers mesos. L'objectiu era transformar aquest espai en un parc climàtic. És un projecte que s'emmarca en el Pla Clima 2050 i que bàsicament incorporava mesures per millorar el confort climàtic, reforçar el verd urbà i adaptar espais als episodis de calor i de sequera. Aquest projecte ha combinat actuacions en verd, confort, equipament urbà, s'han aplicat, explica la nota, criteris comuns, una mirada d'equitat i seguretat, i té la voluntat d'estendre aquests criteris a altres espais, aquí diu fins a 19 espais, no sé ben bé aquests 19 espais quins seran, perquè no els detalla, però en qualsevol cas han començat per Can Robert. Aleshores, què s'ha fet? Doncs s'ha incorporat nova vegetació, tant de l'alta com de la baixa, del caràcter més d'arbust. S'han plantat fins a 65 arbres nous a diferents zones de Can Robert, des de l'entrada fins a la zona dels jocs infantils, fins al costat de la rampa. S'han també instal·lat noves zones de prat florit. S'ha també modificat el tema de la gestió de l'aigua i del manteniment, és a dir, s'ha adequat i renovat les xarxes de rec i s'han instal·lat tres nous punts d'aigua potable, tant a l'entrada del Passeig Vilafranca com al final de la rampa del carrer Balaguer i a la zona del teatre. També s'han connectat els desaigües al col·lector corresponent i també s'ha instal·lat paviments adequats i equipaments doncs, per mirar d'incentivar l'activitat física. Aquests equipaments diguem que els hi diuen els gimnasos dels avis, els hi diuen, que són sí. aquests equipaments que permeten doncs, fer activitat, doncs, també s'han instal·lat. A banda de 51 bancs nous que s'han distribuït al llarg, sobretot, de l'accés principal i de la rampa, 20 punts de llum nous, del mateix estil dels que ja hi havia, què més? Lluminària LED, vaja, en fi, tot de modificacions per convertir part de Can Robert en un parc climàtic, bàsicament per dotar-lo d'ombra, de més verd, un verd urbà, i que sobretot, i entenc que s'ha treballat en que el manteniment d'aquest verd urbà, que saben que a més és un verd mediterrani, és a dir, no esperin gespa, eh? No anem per aquí.
0: No anem
1: I
0: per
1: està
0: aquí,
1: bé
0: sí,
1: que no anem per aquí, eh? Això sempre ens ho explica l'Edu Arnal. Eh? Tot plegat, el pressupost de l'actuació ha estat de 385.875 euros, dels quals 56.000, gairebé 57.000, provenen d'una subvenció de la Diputació. I de tot plegat, ens explicaven, ens feien un petit resum ahir l'alcaldessa Aurora Carbonell i la nova regidora ara d'Acció Climàtica, Cristina Gui.
2: Trobem aquí al Parc de Can Robert, on s'ha fet una transformació important, una transformació en un autèntic parc climàtic, un parc climàtic que va molt més enllà de plantar arbres, que n'hem plantat 65, hem posat fons, però sobretot va més enllà en el sentit que és una adaptació, com dius, al canvi climàtic, és una adaptació a les altes temperatures que ens venen, per tant, són solucions que posem locals en problemes globals i que sobretot és un entorn per la gent, per les persones, perquè les persones puguin venir aquí a passar el dia i et trobis en un entorn saludable. S'ha fet una actuació important, no només amb la plantació d'arbres, sinó també amb col·locació de bancs, amb fons, amb un tractament de l'aigua sostenible i, per tant, una important transformació d'aquest parc, que per nosaltres és un parc emblemàtic aquí a Sitges. Hem de tenir present que un espai saludable és aquest, és un espai que hi ha verd, que hi ha ombra, que pots estar-hi assegut una estona, no? I aquest és un exemple. Fa anys es feien places dures i es treien arbres, i ara és absolutament el contrari, no? Hem de respirar natura, hem de veure arbres al nostre voltant, i això no és només pels veïns d'aquí al costat de Sitges, que tenen un espai verd al costat de casa, sinó que, a més, per tota la ciutadania de Sitges, que té un espai aquí saludable, segur, amb una bona ambientació climàtica que els hi permet estar, passar el dia aquí. És molt necessari per Sitges tenir espais verds, no? Per tant, nosaltres seguim amb la política de plantar arbres, de fer espais climàtics, espais amb ombres i espais realment saludables, no? Realment un parc climàtic saludable és això, és un parc a l'aire lliure, no? Més que espais tancats amb aire condicionat, que també, perquè també són parcs climàtics, però els autèntics parcs climàtics són això, són a l'aire lliure on puguis estar aquí compartint amb la fauna i amb la flora autòctona també del nostre municipi.
3: Pensem que a Sitges tenim molts espais verds i aquesta zona, doncs, a més, com ha traslladat abans l'alcaldessa, és una part molt important i és un pulmó també dintre de la vila i, evidentment, doncs, també té un servei especial com a tal.
0: Bé, doncs això és el que comentaven ahir l'alcaldessa Aurora Carbonell i la regidora Guiu.
1: Per la banda, molts espais verds de parcs climàtics a Sitges, diu la nota de premsa, n'hi ha tres. Can Robert, que acaben ara d'adaptar, Jardins de Terramar, i els Jardins de Can Ferratges. Que els Jardins de Can Ferratges, no sé si hi va gaire gent, els Jardins de Can Ferratges.
0: No ho sé.
1: No m'ho semblen. És a dir, alguna vegada s'hi ha fet algun acte, alguna qüestió...
0: Sí, recordo fa uns anys haver-se fet alguna coseta allà.
1: Sí, jo diria que la policia, oi que són els Can Ferratges, són aquells que estan al costat del carrer... Com? Sí, lo de la policia, oi? Sí, són aquells que estan al costat de l'edifici Clarimar, perquè ens entenguem tots.
0: Sí.
1: Al carrer Bassarrodona,
0: eh? Al carrer de la Bassarrodona, sí, correcte.
1: Que és veritat que hi ha un espai allà, un petit espai verd, però diguem que prou desconegut i una entrada com que no tens molt clar si entres a propietat privada...
0: Sí, això és el que enganya una miqueta, no? Sí. Que no queda clar, sí. Però sí que hi són i existeixen.
1: El que no apareix aquí és Hort de Can Fals. Aquest sí que diguem que seria prou cèntric, eh? A veure si aquest projecte de l'Hort de Can Fals, aquest que va impulsar els alumnes de l'Utrillo, a veure si tira endavant i podem incloure aquest espai verd. Va, canviem d'assumpte i acabo, ara ja sí, tenim acords de la Junta de Govern local que arriben sempre...
0: Que arriben enmig d'aquesta sacsejada que Déu-n'hi-do.
1: Sí, però encara es van aprovant coses. La Junta de Govern local, que se celebra els dilluns, ja ho saben, encara va aprovant qüestions i ens agrada doncs, destacar aquelles que tenen un cert interès. I aquesta setmana s'ha aprovat adjudicar el contracte per la redacció del projecte i direcció d'obra d'ampliació del menjador de l'escola Agnès de Sitges, per un import total de 14.000 euros. Per tant, doncs aquest espai exterior existent al costat de la sala del menjador, d'aproximadament 40 metres quadrats, el que farà serà ampliar-se i, d'alguna manera, augmentar aquest espai de sala interior de menjador, doncs s'ampliarà amb aquest espai que té exterior ara de 40 metres quadrats. També ha aprovat la Junta una subvenció de 410.000 euros pel Festival de Cinema Fantàstic de Catalunya, que, com saben, celebra la 59a edició aquest any, entre el 8 i el 18 d'octubre. És una subvenció esperada que cada any...
0: Roda de premsa, crec, dimarts de la setmana que ve.
1: El dimarts dia 20, efectivament, a les 11 del matí.
0: A l'antiga fàbrica, sí. Moritz.
1: No hi podrem anar aquesta vegada perquè estem tu i jo sols, Pitu, i
0: sí,
1: no ens podem duplicar.
0: Déu nostre senyor, encara no ens ha donat el do de la ubiquitat.
1: No, aquest no el tenim.
0: Sí, sí, i
1: per però tant... però tenim ja...
0: pactada,
1: està, sí. Sí, pactada, i de fet queda acabada de tancar bàsicament l'horari la setmana del 27, per tant, la setmana següent vindran un dia aquí, com sempre fan el juliol, perquè mai falten a la cita, l'Àngel Sala i la Mònica García, a parlar amb pausa i amb calma d'aquesta nova edició del festival. I darrera subvenció aprovada en aquesta Junta de Govern local, en aquest cas una de 5.000 euros per l'Associació de Veïns Platja Casetes i Garraf, per fer front a les despeses de manteniment i conservació d'aquest conjunt històric que, com saben, es va declarar bé cultural d'interès nacional.
0: Doncs amb aquests apunts de la Junta de Govern local, posem el punt i final. Carola, fins aquí una estona.

Gairebé 9:15 del matí. Seguim amb aquest repàs de les cançons que, diguem-ho així, obertament, ens van alegrar els nostres estius. Diuen que la música et porta a moments i a situacions molt concretes de la vida de cadascú, i de ben segur que el que els proposem avui els aportarà molts records. Estiu de 1987, una cantant francesa que es diu Desireles, i un tema que va triomfar fins i tot en països en els que, en certa manera, diguem-ho així també, estaven tancats a la música francesa. Desireles i el seu Voyage, Voyage.

el Voyage Voyage de Desirel és una dada curiosa. Aquesta cançó no va arribar mai a ser número 1 a França. Anys més tard se n'han fet algunes versions. Concretament, l'any 2007, la cantant belga Kate Ryan en va fer una versió.

En aquest dimecres 15 de juliol, avui que s'escau, Sant Bonaventura, també Sant Andreu, Sant Basili, Sant Siríac i Sant David de Suècia. Avui que fan anys l'actriu Patricia Montero, fa 38 anys, també és l'aniversari de l'actor Forrest Whitaker, fa 65 anys, i també és l'aniversari de l'actriu alemanya Diane Kruger, fa 50 anys. A Sitges, tal dia com avui de l'any 1979, moria l'escriptor, crític d'art i mecenes cultural Josep Carbonell i Jané. Nascut a la vila el 1897, fundador de la mítica revista L'Amic de les Arts, des de la qual va impulsar el surrealisme i l'avantguarda a Catalunya, donant veu a gent com Salvador Dalí, Joan Miró i molts altres artistes del moment en la seva primera etapa. Fill predilecte de Sitges i una de les figures més influents de la cultura catalana del segle XX, va morir a la vila que l'havia vist néixer. Arreu del món, tal dia com avui de l'any 2006, és a dir, fa tot just 20 anys, Jack Dorsey publicava el primer missatge de la història a la plataforma Twitter, aleshores anomenada Twitter. Ho feia amb el text següent, "Just sitting up my Twitter". Aquell primer tuit, enviat exactament com dèiem ara fa 20 anys, va ser el punt de partida d'una xarxa social que canviaria per complet la comunicació global, la difusió de les notícies i també fins i tot la política mundial. Avui Twitter, més conegut o renomenat com a X per Elon Musk el 2023, compta amb més de 600 milions d'usuaris actius a tot el planeta. Vinga, i tornem a fer una petita aturada musical per recordar avui a una de les grans cantants nord-americanes, avui que justament fa anys, tants com 79. Un 15 de juliol de fa 79 anys naixia Linda Ronstadt, coneguda per cantar una àmplia varietat de gèneres, incloent-hi rock, country, òpera lleugera i música llatina. Al llarg de la seva carrera ha guanyat infinitat de premis, 10 premis Grammy, 3 American Music Awards, 2 premis Academy of Country Music, en fi, un grapat de premis. I d'entre la seva extensíssima discografia hem triat un dels més exitosos, aquest Blue Bayou.

aquest Blue Bayou, que està fet una cançó que va escriure Roy Orbison i Joey Melson, un tema que va tenir un èxit internacional l'any 1963. Més tard es va convertir en la cançó emblemàtica, com els dèiem, de Linda Ronstadt, amb la versió que va fer el 1977.

0: La veu de Linda Ronstadt, aquest Blue Bayou. Amb ella posem ja el punt final a les efemèrides d'avui. Vaja, que els hem de dir, per endavant un dimecres de molta calor. De fet, les previsions ja deien, ja anunciaven, amenaçaven directament que avui seria el pitjor dia. De fet, venim ja d'una mala nit, en aquest sentit, allò de les anomenades nits de mal dormir. El pic de les temperatures que tenim avui a causa del vent rescalfat ens deixarà valors de fins a 40 graus, no pas aquí, sinó en zones com el prelitoral de Barcelona, l'interior, el nord-est i també la Catalunya central. A partir de demà baixen una miqueta els termòmetres, no es pensin, continuarà fent molta calor i xafogor amb nits càlides a moltes comarques. El descens tèrmic continuarà baixant divendres i al cap de setmana, però sempre amb valors per sobre de la mitjana. No sabem fins quan durarà aquesta enèsima onada de calor, però en qualsevol cas ja és significatiu que entre demà i demà passat els termòmetres s'afluixin una miqueta en aquest sentit. La previsió de cara a les properes hores, com sempre, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Avui sí, avui s'espera que la temperatura toqui sostre pel que fa a la setmana, i és que serà el dia més càlid d'aquesta setmana, amb valors que podran arribar fins als 40 graus o bé fins i tot superar-los a diversos municipis de l'interior del territori. De fet, ja partim de valors molt elevats, valors de 24, 25, 26 graus. Sí que cap a la zona del Pirineu la temperatura és una miqueta més agradable, però en general l'ambient és càlid. Pel que fa a l'estat del cel, s'espera que vagin arribant força núvols als mitjans i fins i tot podran deixar alguna gotellada cap a la zona del litoral, prelitoral, de cara a la tarda, sobretot cap a, de cara al final del dia, i alguna d'aquesta gotellada podran anar acompanyat de tempesta. De cara a demà s'espera que faci calor, però la temperatura serà més alta que la d'avui. Això és tot de moment.
2: A Ràdio Maricel, a cel obert.

0: Tonight.
1: Són els pèl de gall, aquest tema que es diu In Menorca Tonight. Titulars del tipus grandioso, que grandes, un baño histórico, en fi, ja s'ho poden vostès imaginar. Tots són elogis al partit que va fer ahir la selecció espanyola de futbol, que s'ha classificat per segon cop a la seva història per a una final del Mundial. És cert que, futbolísticament parlant, ahir la selecció espanyola va ser molt millor que no pas la selecció de França. Veurem què passa avui a l'altra semifinal, la que afrontarà a partir de les 9 Argentina i Anglaterra.

0: Avui, que més enllà d'aquest triomf de la selecció espanyola, és notícia també aquesta inhabilitació del germà de Pedro Sánchez per prevaricació, tal com apunta, per exemple, en titular, en primera pàgina, La Vanguardia, els Premis Princesa de Girona, que també són protagonistes ahir a Barcelona. En fi, la crònica d'aquest dimecres 15 de juliol, que ve, com els dèiem, molt encapçalada pel triomf de la selecció espanyola. Sí que és cert que, pregunto, suposo que s'han venut moltes samarretes de la selecció, però a partir d'avui, quantes més se n'arribaran a vendre? Perquè és una bogeria la febre, i hem vist sobretot molta gent jove avillada, doncs, amb la samarreta de la selecció espanyola. La pregunta és: quantes més se n'arribaran a vendre a partir d'avui, ara que sabem que ja Espanya jugarà la final del Mundial? Joan, bon dia.
1: Bon dia, Pitu.
0: Carola, bon dia de nou.
2: Bon dia, Pitu. Si dissabte m'apropo al mercat de Vilanova, que hi ha una paradeta que ven samarretes...
1: No cal que ens en portis, eh?
2: No, a tu no. Però ja li faré la pregunta. De si té un càlcul de quantes ha venut.
0: I aquí posem, òbviament,
2: ja les que són
0: originals, que deuen valer un pico.
2: Aquest no ven les originals.
0: Però l'altre mercat...
2: Que és el que funciona, eh?
0: Sí.
2: Home...
0: El no original, diem-ho així, per ser suaus, doncs, funciona molt millor, perquè el material és molt més econòmic.
2: Home, evidentment. Ja li preguntaré.
0: I arriba més a la gent jove, que és, repeteixo, la que... hem vist molt aquests últims dies amb samarretes.
2: Avui, que després tenim la tertúlia jove, els hi preguntarem a veure si els nostres tertulians fan seguiment del Mundial o no, però és veritat que hi ha un sentiment, no? Ha com que renascut un sentiment que jo penso que ja es va viure una mica amb el darrer Mundial que va guanyar Espanya, no? Que ja va haver bastanta falera en aquell moment, molta gent fins i tot incrèdula que això passés. I bé, en el cas d'aquí, jo hem comentat diverses vegades, estem molt a veure que hi ha 6 jugadors del Barça, no? 6 o 7? 6?
0: Ostres, jo ara numèricament no sé.
1: Si comptes
0: el Joan
1: García, em sembla que són 7.
0: No ho sé. El nombre exacte no el sé.
1: Mira, hi ha una pilota del Barça que els surten tots d'avui mateix.
2: Sí, jo crec que són, com a mínim són 6, diria.
1: Sí.
0: Després en parlarem, perquè òbviament és un dels temes del dia, i de fet els diaris d'informació general també ho il·lustren a les seves portades. Per exemple, La Vanguardia, es veu allò en un primer pla, Pedro Porro literalment embogit després de marcar el segon gol, el gol que en definitiva donava ja la victòria, o assegurava pràcticament la victòria, al conjunt de Luis de la Fuente. De futbol en parlarem, d'esport en parlarem després, però nois, no sé per on voleu continuar i què hi podem afegir aquí en l'actualitat d'aquest dimecres.
1: Doncs el que comentaves, bàsicament la inhabilitació del germà del president del govern, de Pedro Sánchez, per prevaricació administrativa. Crida molt l'atenció perquè és un delicte que en principi només poden cometre funcionaris, i ell no ho és. Se l'ha condemnat, la sentència el que fa és un triple salt mortal per encaixar-lo en aquest tipus penal. Per què? Aquest cas és per estudiar a les facultats de dret, eh? Perquè el van denunciar per una altra cosa, com aquella cosa no era, que em sembla que era per no anar al lloc de treball, o no era delicte. Aleshores ho van reconvertir en aquesta prevaricació administrativa, i d'aquí han estirat del fil. I al final, doncs això, crida molt l'atenció que se l'hagi condemnat amb ell per un delicte que es va cometre just quan Pedro Sánchez, precisament, acaben de ser expulsat de la direcció del PSOE, i que, bé, no anava a dir... O el que va fer, o el que va indicar aquesta prevaricació, que en principi, doncs clar, com ja és una sentència, doncs aleshores ja podem dir que sí, que existeix aquesta prevaricació, però clar, va comprar bons de futur, perquè evident, qui s'havia d'imaginar que tu estaves col·locant el germà del futur president del govern sense saber que ni tan sols era candidat. Aquesta una. Segona, la sentència tampoc diu qui va apretar perquè això passés. És a dir, que ho van decidir un grup de persones a Badajoz per elles mateixes, perquè clar, tu prens una decisió injusta, però per alguna cosa. Les decisions injustes no es prenen perquè sí. Uh-huh. Aleshores, clar, la sentència no entra en el per què ho van fer. Entra en que ells consideren que això va ser així. I en el fons, clar, acaben condemnant al germà a David Sánchez per ser col·laborador necessari. És a dir, clar, jo et col·loco i tu com a col·locat has col·laborat perquè t'has deixat col·locar. Ho dic, i fins i tot ens permet fer una certa sornegueria. És a dir, hi ha molts comentaris de juristes fent-se creus per aquesta innovació que està fent la justícia per determinats casos, que no aplica a tots, és a dir, que aplica a determinats casos, que és una cosa que durant el procés es va fer també, l'únic que, diguem, que es va mirar més cap a una altra banda, i que ara afecta un determinat sector molt relacionat, evidentment, amb Pedro Sánchez. I aquí entrem al fiscal general de l'Estat, entrem al germà i després ve la dona. I totes les sentències donen aquella sensació de que s'han d'autojustificar molt. I en aquesta també, perquè és que acaba fent un circumloquis per justificar per què condemna. Cosa que, a veure, és a dir, si el delicte és clar, doncs l'expliques i ja està, però no cal que vagis enrere i tornis endavant i diguis perquè clar, perquè llavors aquell dia que ell va entrar i li va dir i ell havia de saber que, saps?
0: Juguen, sí, dones juguen, un munt de toms.
1: Juguen massa en això. La sentència és recurrible, evidentment, però... clar, més d'una ha tornat a treure la frase aquella de l'Aznar, no? Del qui em puede hacer que haga. Que és evident que alguna cosa es va saltar, però que en el millor dels casos han convertit una falta administrativa en un delicte. I les faltes administratives són faltes administratives. Probablement algun procediment es devia saltar en el... Però, anava a dir, quantes places s'han creat...
2: Ad hoc.
1: Quantes places s'han creat ad hoc que no eren destinades al germà del president del govern?
0: El senyor David Sánchez, que avui és protagonista per aquesta inhabilitació, com diem, per prevaricació.
1: Sí, bàsicament... ara aquesta l'han condemnat a 9 anys d'inhabilitació, sí. És a dir, no va a presó ni
0: no
1: res
0: d'això. No podrà exercir càrrec públic en 9 anys.
1: Però això
2: recorrerà, em sembla.
1: Sí,
2: no?
1: Sí, clar. És a dir, és que és molt recurrible aquesta sentència. Una altra cosa és que li facin cas en el recurs.
2: Sí, sí.
1: Perquè el que també algun analista ho deia, que diguem que la innovació jurídica que introdueix aquesta condemna obre el camí a l'Audiència de Madrid també en el tema de la dona del president del govern, el jutge Peinado i tots els recursos. És a dir, allò de dir... encara que obertament no ho sembli, tu pots dir-ho d'aquesta manera que llavors ho serà, saps? Si no n'è vero ben trobat. Clar, això fomenta la confiança en la justícia, home, és difícil, però de fet és una, quan es fan les anàlisis, és una de les coses que menys creu la gent és això. Per què? Doncs perquè la justícia està com està, els procediments que afecten, diguem, el comú de la ciutadania estan aturats o s'eternitzen en el temps i, en canvi, determinats processos avancen per qüestions que no se sap i que, a més, en qüestions molt, molt, molt, molt secundàries. O sigui, i tornem on estàvem. El fiscal general de l'Estat se'l va condemnar per haver fet una presumpta filtració, haver ordenat una presumpta filtració, i és l'única filtració que s'ha investigat en aquest país en els últims 10 anys. perquè és que no se n'han investigat més. Clar, i totes les portades van plenes de filtracions en tots els procediments. Aleshores arriba un moment que dius, i ara l'últim, quin va ser ara fa poc també que el jutge va ordenar prou, que també afectava, no, és el cas de la, no, no és el cas de l'Eire, bueno, va haver un cas d'aquests mediàtics d'aquestes darreres setmanes que el jutge va dir, bueno, prou, no donaré accés a totes les parts, a tota la informació, perquè la veig al diari. Clar. És on t'estic.
0: És complicat, diu aquell. És complicat. Digues, digues.
2: No, tinc un altre tema, en temes així de lleis judicials. O sigui, una novetat que l'acabo de veure ara al diari. Ara jo crec que és una cosa prou recent. Surt d'ahir del Consell de Ministres que acaba d'aprovar un avantprojecte de llei clau pel que fa a temes de violència de gènere.

0: veiem constantment els diaris, de mares que denuncien que, i fills que denuncien que no volen acudir en aquest règim de visites, d'un pare que està en ple procés judicial per violència de gènere contra la mare, però que jutges obliguen a que els fills visitin i compleixin aquest règim de visites. Doncs això també se suspendrà, i en el moment en què l'home estigui en un ple procés de violència vicària o violència de gènere, se suspenen els règims de visites i, per tant, no serà obligatori mantenir-los. Recordem tots el cas de la Juana Rivas i tot plegat. Tot això són casos de Rivas. Per tant, és una, diguem, novetat important, i d'alguna manera el que fa és col·locar la violència vicària no només com un nou delicte que va aparèixer i que tots coneixem ja, que ja sabem que la violència vicària és quan d'alguna manera fas mal a la dona a través dels fills. És a dir, el que fas és a partir dels fills, i que la màxima expressió és quan maten les criatures, no? Però en aquest cas la violència vicària, més enllà d'un delicte nou, per dir-ho d'alguna manera, passa a ser un agreujant, també. I aquesta és la novetat que em sembla destacada, que es va aprovar ahir, com dèiem, al Consell de Ministres. I
1: és un avantprojecte, eh?
0: Sí, és un avantprojecte, efectivament.
1: És a dir, que ha de fer encara la tramitació parlamentària, però és important. Com s'apunta aquí, hi ha, per exemple, hi ha un tema de règim econòmic, un tema de canvis de cognoms
0: també,
1: per facilitar-ho.
0: Les dones podran, en casos de pares condemnats, les mares podran també decidir retirar el nom del pare. Sí, hi ha moltes més mesures d'alguna manera relacionades amb aquest tema, però que vaja, que són destacades.
1: Ahir es va aprovar el Consell de Ministres.
2: Els meus influencers no són famosos, són intel·ligents naturals. Qui va dir això? Ho va dir la princesa Leonor ahir en el marc dels Premis Princesa de Girona, al Teatre del Liceu. En fi, la fundació que va distingir 6 joves amb projectes que busquen transformar la societat, i bé, criden o no aquestes, no diré declaracions, per aquest discurs que va fer ahir la princesa Leonor, no?, sobre els influencers, ara que estan tan en boca de tothom i tan de moda, diguem-ho així, doncs això, els meus influencers no són famosos, són intel·ligents naturals.
0: És a dir, no necessàriament, no tots aquests que surten a les xarxes van en productes, no?
2: Exacte.
0: De fet, d'aquests Premis Princesa d'Astúries, recomano escoltar algun dels discursos de les premiades o dels premiats més enllà del de la princesa.
2: Estic buscant ara si ho trobes, la lletra tan petita.
0: La llista de premiats?
2: Sí.
0: Jo no t'ho sé dir, perquè hi havia, per exemple, és que no t'ho sé dir perquè no són, vaja, no són, diguem, molt mediàtics, en aquest cas jo no els coneixia, però entre d'altres hi ha una noia que l'han premiat per un tema d'una empresa tecnològica, per innovació tecnològica, i és una noia que explica, és una noia que immigrant d'alguna manera, i explica el seu periple per arribar fins aquí, i va fer un discurs molt, molt, molt interessant. Molt interessant. Després de la Família Reial, quan arribi a Espanya, ja faré també un comentari. Ja faré un comentari d'un vídeo que han penjat, la Família Reial.
2: Veient
0: amb un sofà de que no hi cabien, els quatre, que vaig dir, mare meva, quin teatrillo. Després ho
1: dic. Sí, amb la samarreta, la blanca portaven ahir.
0: Sí.
1: Per cert, que ahir, tractat històric, s'ha parlat poc, però tractat històric entre Espanya i Gran Bretanya, amb la col·laboració amb la Unió Europea, per tirar la verja,
2: sí.
1: La famosa...
2: Ha caigut el reixat que separava Gibraltar del territori espanyol.
1: D'Espanya, efectivament, i per tant és la, diguem, cau la primera de les barreres del Brexit que s'havia recuperat ahir en un tractat de 15.000 pàgines, una borrada, no, 15.000? Són 336 articles.
2: 15.000
1: no, 15... pàgines? No.
2: Això és
1: M'he passat. No, és que
0: igual
1: ho he
0: són 1.500.
1: Deuen ser 1.500.
0: I també em semblen moltes,
1: eh? Ho he llegit al matí, m'ha semblat... Vols dir-te? Sí, però era, no, unes 15.000 són les persones que travessen el reixat cada dia.
2: Molt bé.
1: Però sí, es veu que és un totxo. De fet es veu la foto dels ministres amb el ministre Álvarez allò aguantant el totxo que acabaven de signar, perquè es veu que té molt, això, 336 articles, 1.000 pàgines. 1.000
2: pàgines. Déu-n'hi-do. En són unes quantes.
1: Doncs és important perquè representa l'obertura fora del cas d'Irlanda del Nord, que hi

0: ja havia algun serrell per allà, doncs és la segona obertura, diguem, de lliure trànsit entre Gran Bretanya i la Unió Europea. Per què? Doncs perquè ara a través de Gibraltar podràs entrar a Gran Bretanya sense haver d'ensenyar res. Un cop estàs a Gibraltar pots anar a Londres sense problema des d'allà. Aleshores, és important, tot i que el tractat deixa molt clara la sobirania britànica sobre el penyal. No es qüestiona en cap moment aquesta sobirania.
1: Abans dels esports, alguna cosa més, Carola?
2: Aquesta commoció a Manlleu avui per aquests dos nanos d'11 anys, sí, bessons, que estaven desapareguts, havien anat a jugar a futbol, els pares van denunciar que no havien tornat i els han trobat els dos cossos, els van trobar al riu Ter. Tot sembla que ha estat un tema accidental, però clar, és una d'aquestes notícies que toquen,
1: que
2: sacsegen. I després, breument, dues coses que m'han cridat atenció. Una és que aquests casos que us porto, que es queda de bo, a mils diaris em donen la vida aquestes notícies. Ahir us explicava el dels ratpenats.
1: Sí.
2: Doncs avui, atenció al titular,
1: Històries de la vida.
2: Desnonament del seu pis a New York per acumular 10.000 llibres. 10.000 llibres. És a dir, es tracta d'un senyor, d'un home, que viu en un pis a New York de 56 metres quadrats, no viu pas en una mansió, i estan a punt de desnonar-lo, perquè en aquest pis, en el contracte, es veu que hi ha una clàusula que diu que no es pot mantenir el pis amb cert desordre, etcètera, etcètera, etcètera. I aquest home, no sé si hi ha desordre fora dels llibres, però acumula 10.000 llibres, és a dir, el pis són tot llibres, té un matalàs entre piles de llibres, perquè l'home és un lector
1: amb majúscules, sí, no el següent.
2: Sí, sí. Ell és traductor d'hebreu, és a dir, entenc que treballa a casa, que s'ho pot permetre, no sé què, i que li agrada molt llegir. I, clar, estem parlant de 10.000 llibres, són entre 3 i 10 tonelades, sí, de pes que acumula, sí, aquest edifici.
0: L'han desallotjat pel pes.
2: Sí. Pel pes i perquè es veu que hi ha aquesta clàusula, no?, que diu de que mantindràs el pis amb cert estat amb un estat correcte, que entenc que el propietari considera que tenir 10.000 llibres, i a més l'home explica que no se'n pot desfer de cap, perquè no pot. Ara, és a dir, té un síndrome de Diògenes absolut amb els llibres.
1: És allò fàcil, vostè neteja, no.
0: No pot ser al·lèrgic als àcars, eh?
2: No, 10.000 llibres.
1: No, ja dic que no.
2: 10.000 llibres, és que és viure, o sigui, literal...
1: Però clar, no
2: viure...
1: sé, en una biblioteca com la Santiago Rossinyol, quants llibres hi poden haver?
2: No sé.
0: Li preguntarem a la Marta.
2: Li preguntarem, exacte, el proper dia li preguntem. I a més, m'agrada molt com ha començat l'article, perquè diu, tot això de que el saber no ocupa espai, no ocupa lugar, diu, es cuento chino, suena pamplona, o a cuento chino. La cultura sí ocupa espai.
1: Sí, sí.
2: I és evident que
1: l'ocupa. I en aquest cas és ben cert.
2: És evident que l'ocupa. En fi, aquestes històries que semblen del Mundo Today, però són veritat. I després, avui han presentat un nou videopodcast a La Vanguardia que es diu Longevity. Inauguren aquest videopodcast, i també apareix un article a La Vanguardia amb la protagonista d'aquest videopodcast, que han de ser converses amb gent ja gran, amb una dona que es diu Pepita Bernat, de Barcelona, que avui celebra 107 anys.
1: 107.
2: I aquesta dona continua anant cada setmana a la Paloma a ballar. 107 anys. És a dir, bravo, felicitats, Pepita. La Pepita no ens escoltarà, però des d'aquí, felicitats, perquè, a part, el videopodcast és... O sigui, com parla ella és meravellosa, com parla aquesta dona. I atenció, a mi també m'ha cridat molt l'atenció, Ella diu que el que més feliç li ha fet a la vida ha estat ballar i treballar. Com dèiem, ha tingut negocis de tot tipus, sempre ha estat ella com a emprenedora, però diu que ella sempre ha estat la primera, no? Allò, la típica cap, però que era tenia una perruqueria, però era la primera en obrir i la darrera en marxar, no? Aquestes qüestions. Diu, canviaries alguna cosa? Li pregunten al videopodcast. Canviaries alguna cosa a la teva vida? Diu, només una.
1: Ai.
2: Endevineu quina?
0: El marit.
2: Efectivament. El matrimoni. Aquesta dona es va casar amb un home de l'època dominant que la volia, i ella ja tenia el seu caràcter ja aleshores, i diu que no li va donar bona vida, no entra en gaire detall, però podem deduir-ho. I a més explica l'anècdota molt bona de que quan es casa, el mateix dia que es casen, agafen un tren, suposo que per anar a la casa on anaven a viure, sí. I ella diu, jo portava la meva bosseta amb les meves pintures, el meu pintaungles, i es comença a pintar les ungles. I el marit li diu, què fas? I diu, pintar-me les ungles. I diu, deixa't això, una dona casada no es pinta les ungles. I aleshores mare ella Déu. Li diu, ah, no sabia, diu, una dona casada ni es pinta les ungles, ni es maquilla, ni va amb talons, li diu. I ell diu, ah, vale, no ho sabia, no ho sabia. L'endemà, estan a la casa, l'home se'n va a treballar i ella es queda a casa. I quan arriba l'home a treballar, es troba a una Pepita Bernat maquillada,
1: de dalt a baix.
2: I com no m'havia maquillat en la vida,
1: que bo.
2: Amb talons.
1: Que bo.
2: Estem parlant, no sé quin any hauria de ser això, però fa molts, sí, molts anys, eh?
1: Sí,
2: aquesta dona ja va posar el primer dia del seu matrimoni,
1: sí,
2: ja va deixar clar que,
1: molt ben fet, Pepita.
2: Que ella, exacte, no anava a passar perquè se'ls hagués, tot i que després probablement entenc que fins que no... Va haver un dia que va marxar, eh? Va decidir un dia agafar les coses i marxar, i de fet explica que ja va trobar l'amor ara fa uns anys. De fet, va ser la Paloma, va conèixer un home més jove, una mica més jove que ella, i és el Carlos, que diu que és el seu gran amor i que té un amor, que ha estat un amor meravellós. Vull dir que és una història maquíssima i que recomano profundament. La poden llegir a La Vanguardia si no escolta aquest videopodcast que avui estrena justament a La Vanguardia amb la Pepita Bernat.
1: Una història bonica que ens dona peu a una altra història que també, vaja, té el seu què, que és la classificació de la selecció espanyola per la final del Mundial. 2-0 va guanyar Espanya, que es va imposar a una França, diríem que irreconeixible. Jo vaig veure una França poruca. Ni amb això no estic traient mèrit a la selecció espanyola, que va jugar un molt bon partit, va fer un autèntic partidàs, i m'atreveixo a dir que Espanya és la selecció que millor futbol està fent.
0: L'altra cosa és guanyar-lo, però
1: sí.
0: De fet ara només els hi queda un partit. Val a dir que des del primer minut Espanya es va fer amb la pilota,
1: sí, sí.
0: Deschamps va pensar que aguantant i amb els estilets que tinc
1: ja
0: m'arriba, i no va arribar, perquè evidentment la defensa espanyola també va estar molt bé. Em quedo, mira, sempre vaig a l'esportiu, avui no aniré a l'esportiu, aniré a l'Equip, que és el diari
2: francès.
0: Esportiu francès de capçalera. Una fotografia de Kylian Mbappé mirant el cel, i el titular és Étoile filante, estrella fugaç.
1: És molt bo.
0: És molt,
1: és bo. Molt bo.
0: Un aplaudiment per els,
1: sí, sí, per
0: companys
1: la persona
0: de l'Equip.
1: Que ha trobat aquest bon
0: estrella
1: titular.
0: Estrella fugaç.
1: Molt bé, Kylian Mbappé, que no diré que va passar desapercebut, però en fi, que no va tenir el seu millor dia, com tampoc el van tenir jugadors com Ousmane Dembélé, com Doué, com Barcola, com aquests grans jugadors que té França, òbviament.
0: I Deschamps, que va començar a fer una miqueta el ploramiques al final per l'àrbitre, dient que no tenia nivell. I anava a dir, li van perdonar l'expulsió
1: al Rabiot. Sí, sí.
2: El Rabiot que enrabiava una mica, eh? Mm-hmm.
1: El Rabiot que va ser substituït.
2: Quina defensa que té Espanya, que per allà no passa res, i quin mig camp que té, eh?
1: Sí, normalment els partits es guanyen a través del mig del camp. Això, vaja, i Espanya, òbviament, té un mig del camp, sí, sí. Potser algú li pot criticar a De La Fuente que Pedri no sigui titular a dia d'avui.
2: Bé, ho va ser al principi i ho va deixar,
1: sí, sí,
2: de ser.
1: Ho va deixar
2: perquè,
1: de ser perquè
2: i,
1: va...
2: I ell mateix ho va admetre, que no estava en el seu millor moment, que
1: sí,
2: no estava fent el millor joc. I ha estat Fabián, no?
1: Fabián, sí, sí, el seu substitut, que va ser, de fet, l'autor del primer gol contra Bèlgica. Però en qualsevol cas, bé, l'aposta a Luis de la Fuente li està sortint bé, i com diu la Carola, aquesta defensa, aquest eix central, la porta Cubarsí, que, escolta'm...
0: Ni 6 ni 7.
2: 8!
0: Lamin, Cubarsí, Olmo, Pedri, Ferran, Eric, Gavi i Joan García.
2: Sí, què vols? És que clar, què
1: inèdits,
2: vols?
1: Inèdits encara Joan García i Eric García...
0: Eric diria que
1: han
0: jugat
1: són inèdits.
2: I Gavi
1: va jugar el primer partit i ha desaparegut,
0: sí,
1: ja.
0: També.
2: Gavi, que quan els hi fan encastetes a tots amb qui no t'aniries a viure, tots diuen que amb Gavi.
1: Sí, sí.
2: Que amb Gavi no s'hi anirien a viure, no,
1: sí,
2: sé.
1: Diuen d'ell que és un tio que sí, t'aniries a qualsevol lloc, però a viure...
2: deu ser un desordre,
1: que
2: Max.
1: Que és un pesat de mil dimonis. Però en qualsevol cas, excel·lent partit d'Espanya, que es va imposar, com dèiem, a França per aquest marcador de 0-2, gràcies als gols d'Oyarzábal, que va executar molt bé el penal, el va tirar molt bé.
0: Ben tirat.
1: Molt ben tirat, sí. Molt ben tirat.
0: Ahir a Dazón deien que, clar, que el penal bo és el que tires al palo de detrás.
1: Sí, sí, el palo de hierro, que diuen. Sí. Doncs
0: és el que va fer.
1: El va tirar molt bé Mikel Oyarzabal, que és el màxim golejador de la selecció, i també el segon, un molt bon gol de Pedro Porro, gran mundial també de Pedro Porro. Hem parlat de l'eix central, però tant Cucurella com Pedro Porro també als costats estan fent un molt bon mundial.
0: Sí, no, tot i les combinacions, és a dir, França buscava fantasmes.
1: Avui les cròniques parlen molt bé i deixen en molt bon lloc Dani Olmo també.
2: Sí, és que Dani Olmo està jugant amb el Mundial com jo no el vaig jugar amb el Barça.
0: I Laport, que va fer un partidarro, Cubarsí, que a més el van intentar flotar i llavors es va acabar ràpid, això no, també.
1: Juga amb una tranquil·litat absoluta. Sí.
2: 19 anys, eh?
1: Estranyament, sí. Vaja, aplicable a un jove de 19 anys,
2: sí,
1: no?
2: Sí.
1: Clar, i està rebent elogis d'exjugadors que també han estat defenses centrals, el cas de Paolo Maldini i altres, no?
2: Per ser d'ahir, allò que enfoquen els VIPs que estan mirant el partit, més enllà del Bardem, que estan allà,
1: que ja
2: perquè la Penélope està gravant, està rodant a Los Angeles, Penélope Cruz, i aleshores estan allà, aleshores el Bardem està allà, que va a tots els partits a Espanya. A més,
1: no s'ha perd ni un.
2: No s'ha perd ni un. Però hi havia també, suposo que us vau fixar, hi havia en Sergio Ramos, Iker Casillas,
1: Carles Puyol
2: i Xavi. I la cara del Xavi, o sigui, no va riure... Ni de les vegades que el van enfocar estava amb una cara de pomes. Ara es dic, què li passa amb aquest noi?
1: Sí,
2: per què no està content? No, igual li feia mal la panxa.
0: Gent-la.
2: No ho sé, però... I escolta'm una cosa, ara que acabem amb Espanya, que us anireu a parlar altres coses d'esports. El vídeo aquest que ha penjat, Casa Reial, amb els reis d'Espanya i la princesa i la infanta veient el partit, amb un sofà on prou feines els hi cap al cul, saltant el gol, que només es creu algú que qui es posa content és ell, el rei, i la princesa Sofia, a la Leonor i la Letícia ja se'ls nota una mica que no va...
1: Una mica postís, no?
2: No, aquell vídeo, jo estic esperant a la Patricia Centeno que faci el seu anàlisi, tots vestits amb la samarreta amb el nom d'ells, no de cap jugador, cadascú portava la samarreta allò tunejada amb el seu nom, però a mi aquell sofà de debò, un sofà incòmode d'aquests que dius és impossible que hagis vist un partit de futbol sencer amb aquest sofà plantat davant d'aquesta pantalla, impossible. O sigui,
0: que agafin una cadira del saló de
2: plens. No s'ho creu ningú. Sí, un...
0: per mirar el futbol.
2: Suposo que aniran a veure la final, no? O no?
0: Sí, aniran, perquè, no? És a dir, no van poder anar a veure el partit de quarts...
2: Perquè estava la princesa d'Astúries.
0: Perquè tenien... El de quarts era perquè tenien los despachos de l'Ejército de l'Aire.
2: Ah, i ahir tenia la princesa d'Astúries, aniran a la final.
1: Bé, la final que és diumenge, veurem quin és l'altre finalista. Per cert, una altra de les imatges, de fet, continua sent el germà de la Minya Mal, Keine, que ahir, en un moment, quan el van enfocar, plorava. No sabem ben bé per què plorava.
2: I ploraven molts nens
1: francesos
2: petits. Sí. I a mi aquesta, no m'agrada que enfoquin aquesta imatge. Em sembla, com es diu això, exhibicionisme innecessari.
1: Ja.
2: Perquè aquests nens estan patint de debò.
1: Sí.
2: Ah, perquè entenc que en molts casos seran fills de jugadors. Jo deduïa.
1: No té per què.
2: I jo pensava, aquests nens estan patint de debò, perquè ells encara no entenen que això és un joc, no sé què. I dic, aquest exhibicionisme emocional de punxar els nens... una altra cosa és que els punxis quan estan contents, però punxar-los quan estan plorant així, a mi em sembla bastant desagradable. Mm. Bastant desagradable, perquè no ens n'alegrarem mai de veure un nen patir, encara que sigui perquè ha perdut l'equip rival, el teu equip rival. No et pots alegrar d'això. Aquesta imatge no l'entenc. I ahir van abusar molt d'això,
1: sí,
2: van
1: haver,
2: van abusar molt.
1: Sí, dos o tres que els van poder veure.
0: Per cert, he dit el titular de l'equip, però no he dit el de l'Esportiu, que també hi ha avui sí que titulant amb Espanya.
1: Sí, l'he vist.
0: Una fotografia de Cubarsí abraçant-se amb un company i el titular és S'ho guanyen.
1: S'ho guanyen, sí. Certament, Espanya s'ha guanyat el dret a jugar aquesta final. El rival sortirà avui del vencedor de partit entre Argentina i Anglaterra.
0: Clar, l'Esportiu destaca... Clar, nosaltres hem dit 8 del Barça, 9 catalans.
1: Sí.
0: Hi ha en aquesta selecció.
2: Ah,
1: bé, doncs veurem quin rival tindrà Espanya, però vaja, sigui quin sigui, serà final inèdita.
0: Sí. Bueno, clar, perquè Espanya només ha jugat una final contra Holanda, que no hi és, oi?
1: La que va jugar el 2010, va ser, 2010, 2010 no? La final a Sud-àfrica.
2: Que de fet, amb la Shakira, també.
1: Ahir el Waka Waka, no?
0: Algun mitjà deia que era la segona semifinal d'Espanya en un Mundial, i això és cert i no ho és, perquè l'any 50, porter Zamora, oi? L'any 50... No, Zamora era el porter? No, Ramallets,
1: recordo, no
0: Ramallets, Ramallets. O Belo Goleiro li deien, perquè era el Mundial de Brasil,
1: sí.
0: I el Ramallets, que era guapo, oi? Li deien O Belo Goleiro, el porter guapo. Doncs això, doncs l'any 50 van fer una mena de classificatòries, una primera ronda, i les quatre millors seleccions van fer una segona ronda per decidir qui guanyava el Mundial. Entre les quatre. Uh-huh. I Espanya, de les quatre, va quedar l'última, perquè només va empatar... No, em sembla que amb Uruguai va empatar. I després els altres partits, amb Suècia i amb Brasil, els va perdre. Aleshores, va quedar última, i per tant es considera que aquest, abans de guanyar el Mundial, era el millor resultat d'Espanya. Clar, no va haver semifinal, però Espanya va ser quarta en un Mundial. Clar, clar, per ser quart has de passar per una semifinal, uh-huh. Si no, no ets quart. Per tant, diguem que no era la segona semifinal, però a la pràctica és la tercera vegada que arribes tan lluny, i ara has arribat ja més lluny per això. Per cert, que aquella és el famós Maracanazo, l'any 50,
1: sí.
0: En què Uruguai es va imposar a Brasil en l'últim partit, que no era la final, però realment era qui guanyava dels dos s'emportava el Mundial. Uh-huh.
1: Diria que, no el de demà, però el partit per al tercer quart lloc podria... Crec que serà el darrer ja de Didier Deschamps com a seleccionador, perquè crec, recordo, ara parlo una mica de la memòria, que Zinedine Zidane serà el seu substitut,
0: sí?
1: a la banqueta de la selecció. Diria.
0: Pues... Bé, bueno, no, a mi mai m'ha acabat de fer el pes, Deschamps.
1: I ja et dic, ahir jo crec que França s'equivoca amb el plantejament. Mm-hmm. Però vaja.
0: I veus De La Fuente, que tampoc em fa el pes ahir.
1: Sí, no.
0: Però jo crec, és a dir, s'ho saben tant de memòria, és a dir, era un joc molt, molt col·lectiu, molt de
2: d'equip.
0: Sí. D'equip, de gent que es coneix, i un estil, m'has de dir molt Barça.
1: Sí. Tot s'ha de dir.
0: Tampoc que petita.
1: Vinga, posem ja la punt final amb el Tour.
0: Amb el Tour i una altra exhibició del rei Pogacar.
1: De quin?
0: Que no, és indefinible ahir a aquesta etapa, amb tot de ports, i que ell també va decidir després que va haver diversos intents de corredors que van sortir abans, però finalment va ser Pogacar, que se'n va anar sol. I això sí, quan va arribar a dir que ahir havia arribat una mica cansat. Una mica.
1: Sí. Estoy un poco cansado.
0: Sí, estoy un poco cansado. Però, bé, va ampliar l'avantatge respecte dels seus rivals. Va haver un moment que fins i tot va semblar que Ayuso es posaria tercer de la general, però Evenepoel, que havia atacat al principi l'últim port, doncs va rescatar i fins i tot va poder atacar els seus companys d'escapada i es va situar tercer. Qui va perdre ahir una miqueta és Del Toro. Però aquest Tour, doncs, gaire. Pel primer no, i diria que pel segon tampoc. La lluita és per qui acompanyarà, sí, els dos primers.
1: Pogacar ara mateix li treu 3.36 a Vingegaard i 4.06 a Evenepoel.
0: Sí.
1: Juan Ayuso és quart, està a 4.22.
0: Sí,
1: bé, té la seva opció de fer podi, no?
0: Res, fins la recta de meta era tercer.
1: Sí.
0: El que passa és que va haver aquest atac de Evenepoel, que a més es van dur els punts de les bonificacions, i per tant, doncs, Ayuso va per darrere la general.
1: Molt bé, doncs amb el Tour acabem. Joan, gràcies.
0: Gràcies.
2: Fins ara.

0: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Per tu, que per veure el futbol t'has comprat fins i tot una samarreta, i per tu, que ja no pots més amb tanta piloteta. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. La banana ara amb un 16% de descompte per 1,29€ al quilo. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
2: I agafo l'interfono, no? Em diu, som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar? La obro o no la obro? Perquè a partir d'ara tot canviarà.
3: Perquè considero que has d'estar molt pròxim a aquella persona i ajudar-la en tot moment.
2: Un simple dinar a casa, això ja no hi és.
4: L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: Les 10 i 20, és hora de la tertúlia jove. Una tertúlia que avui fem amb Bruna Camps. Què tal, Bruna? Bon dia.
1: Bon dia.
0: La Núria Sales, què tal, Núria?
2: Bon dia.
0: Bon dia. I la Paula Navarrete. Què tal, Paula?
3: Hola, molt bé.
0: I avui, clar, vista l'actualitat política local i tenint tertúlia setmanal, com sempre, amb aquestes joves, hem pensat, anem a parlar i a preguntar-los per política local, perquè, clar, hi ha hagut un daltabaix a la casa, al consistori, i d'entrada els vull preguntar si estan al cas, si s'han assabentat, si ha estat perquè jo ahir els hi vaig dir que han fet recerca, o si els és igual, que podria ser també, eh? Els és igual, passen de tot, la política no els interessa. A veure, estàveu al cas, abans que jo us digués que hi ha hagut una mica de daltabaix, una mica no, un fort daltabaix a Govern Sitgetà? Bueno, sinceritat, no passa res.
2: Jo sé que estava al cas, però no sabia ben bé el... O sigui, sí que estava al cas, perquè tinc tot com el context, però no m'havia ficat molt a mirar ben bé què és el que havia passat fins fa una estoneta que ho he buscat.
0: Molt bé. Paula.
3: Bueno, ahir dinant a casa es va comentar tot el que estava passant a l'Ajuntament a Sitges i, bueno, vam debatir una mica a casa.
0: Va ser tema de tertúlia de dinar, no?
3: Sí, sí, sí.
0: Bruna.
1: Doncs jo no tenia ni idea.
0: No tenies ni idea. Bé, bé, no passa res. És que justament ens interessa perquè de vegades jo crec que perdem una mica aquí a la casa i sobretot els periodistes locals, de vegades perdem una mica, és fàcil perdre una mica el punt de realitat. Sembla de sobte això és un daltabaix important al govern, perquè al final el que ha passat, ja ho resumim ràpid, perquè després ens tocarà fer ronda de trucades, és que uns dels socis dels governs, en aquest cas Verds en Comú Podem, han decidit marxar del govern. S'ha quedat un govern de 7 regidors, ja era en minoria, però ara ja és absoluta minoria, formant només per Esquerra Republicana i Sitges Grup Independent. I vaja, hi ha hagut, com diguem, discrepàncies aquí entre aquests socis de govern i d'alguna manera debilita més l'actual govern. Però clar, m'interessa parlar amb vosaltres de si seguiu la política local, si és un tema que sentiu que és important, que no, si us interessa, si sentiu que realment afecta, diguem, en el vostre dia a dia. Bruna, per exemple, tu que ets la més jove, estàs al cas, parleu amb quants anys tenies tu, recorda-m'ho?
1: 16?
0: 15. Sí. I les noies de 15 anys, parleu de política local?
1: No, la veritat és que no.
0: No.
1: No, perquè penso també que amb aquesta edat és com que t'estàs introduint amb aquests aspectes i en informar-te, però que encara no estàs...
0: Pues, però, per exemple, no... sabeu el partit de qui és l'alcalde o l'alcaldessa? Això sí?
1: Sí, un mínim tenim, però...
0: Això sí, no estem... Sí, no, escolta, podria ser que no, eh? Jo, és a dir, és probable que sortís i podries... I no només joves, gent gran, que és molt probable que visqui a Sitges sense saber si l'alcaldessa és d'Esquerra o si és alcaldessa o alcalde. És a dir, diguem que manteniu com un coneixement mínim, però no entreu més enllà.
1: Clar, si no, no aprofundim... Bueno, almenys... A veure, no parlo per tothom, però
0: la gran majoria... El teu entorn.
1: Sí, la gran majoria no...
0: I a casa, Bruna?
1: A casa, pues, jo la veritat és que no escolto gaire que parlin d'això.
0: No és un tema que surti el tema de la política local,
1: No, a veure, igual quan estem amb dinar familiar així, quan es reuneix tota la família i tal, pues, sí que surt més el tema, però tampoc és que estigui molt pendent. Però sí.
0: I tu tens interès d'alguna manera? És a dir, és evident que ara no és la teva prioritat i s'entén perfectament, però fins a quin punt li dones importància o creus que té interès estar al dia i conèixer d'alguna manera mínimament la realitat política d'aquest poble?
1: Sí, jo crec que sí que és important perquè igualment pues, vivim aquí, llavors ens importa pues, el que estigui passant i com s'estigui portant al poble i tot. Llavors jo penso que sí, que pues, és important saber més o menys com està la cosa i el que està passant a l'actualitat.
0: Anem al contrapunt, Núria, amb 30 anys. Amb 30 anys t'interessa la política local en general? El teu entorn, va.
2: Sí, sí, sí que ens interessa.
0: Sí? Sí, parleu sobre el tema?
2: Bastant.
0: Sí?
2: I hi ha punts de vista molt diferents
0: dintre
2: del meu grup d'amics, sobretot. I, bueno.
0: I com es porta això? Com és la convivència amb un grup en el que hi ha tanta polarització o tanta discrepància d'opinions?
2: Bueno, o sigui, hi ha moments de tot, hi ha moments que riem i fem bromes i bueno, pues, el típic que tires una pollita perquè tu penses d'una manera i l'altra pensa d'una altra, i hi ha moments pues, que t'emprenyes, no? Perquè si tu penses d'una manera tens les teves raons i si els altres pensen d'una altra pues, tenen les seves. Llavors hi havia arribat un moment que diem, bueno, pues, ja està, deixem de parlar de política fins aquí.
0: I ja és a dir, està. La solució és deixem el tema, no?
2: Sí, perquè no ens ficarem d'acord.
0: Però hi ha possibilitat de convivència.
2: Sí, sí, sí, això sempre, o sigui, vull dir, al final...
0: Bé, sempre, en el món polític no sempre passa, eh? És a dir, per això poso, de manifest.
2: Però sempre l'amistat va per davant. O sigui, al final és com, no sé, portar-te bé entre pues, colles de diables, no?, que són contràries, sí? Al final l'amistat sempre la fiques per davant, no? Llavors, amb això és el mateix.
0: Paula, t'interessa la política local?
3: Doncs sí, m'interessa, però he deixat de creure-hi des de fa bastant de temps. Trobo que des de fa molt temps...
0: En la política en general o en la local?
3: En general he deixat de confiar-hi molt, però en la local encara menys. Perquè tu llegeixes les llistes electorals i allò sembla, per dir-ho malament, la llista del paro. O sigui, hi ha moltes persones que trobo que tenen poques competències tant per governar l'Ajuntament com per portar una regidoria. Llavors, crec que poques persones estan realment capacitades per governar i poques persones tenen realment ganes de millorar Sitges i no d'estar allà per cobrar un sou públic i treballar poc. Perquè últimament en el que confio i crec que és gràcies al que el poble funciona, és a les entitats i a les comissions. O sigui, sense la gent del poble que treballa de manera altruista i les entitats, el poble perdria completament la seva essència i estaríem completament venuts. No sé què en penseu, però...
0: Esteu d'acord amb això?
2: Jo penso, sí, sí, estic bastant d'acord. El problema és que quan una persona està a una llista electoral, al final, o sigui, ho ha decidit el partit o... Bueno,
0: sí.
2: No? Però al final, si aquesta persona arriba a tenir una regidoria, és culpa nostra perquè al final les estem votant nosaltres.
3: Totalment, totalment.
2: O sigui, realment pot ser una persona que no estigui capacitada per res, o que hi hagi persones que estiguin molt més capacitades, que coneguin molt més el poble, però al final la gent que es presenta és la que arriba on arriba perquè els votem entre tots. Llavors jo crec que potser aquí hauríem de fer una mica reflexió i veure a qui estem sentant doncs, a les poltrones de l'Ajuntament.
0: Per tant, clar, Bruna, tu encara no votes.
1: Clar.
0: Però tens ganes de votar?
1: Pues sí.
0: O hi
1: sí,
0: penses?
1: No.
0: És a dir, quan arriba el dia d'eleccions penses, ah, mira, ara m'agradaria votar. O no, te'n vas a la platja, dius on te sigui i dius, mira, escolta'm.
1: Pues, jo estic més d'acord amb unes coses que amb altres, però tampoc és que quan arribi el dia jo pensi, uau, pues igual, no, la veritat.
0: Ni tens, per exemple, claríssim a qui votaries, no? Això
1: no,
0: encara no ho penses. No, eh?
1: No.
0: Vosaltres heu votat sempre?
2: Jo sí, inclús quan era menor d'edat que la meva mare sempre deia a mi m'és igual la política, jo li deia dona'm el vot, vull votar jo.
0: Sí? És a dir, tenies ganes...
2: Ah, sí? Moltíssimes.
0: Sí. Jo Paula, també? Sí,
3: jo, de fet,
0: dir...
3: influeixo bastant a la meva mare en el seu vot perquè ella com que no li interessa gaire i jo quan arriba, doncs, moment d'eleccions... M'interesso bastant, començo a llegir propostes i li dic, mama, aquí segur que no s'ha votat.
0: Molt bé, és a dir, ajudes, no? Guies una mica. Però per tant, és a dir, sí que sentiu que és important que exercim el dret de vot, eh?
3: Sí.
0: Més enllà del que voti cadascú, però exercir el dret de vot
3: sentiu
0: que és important.
3: Home, trobo que si no exercices el teu dret de vot no et pots queixar. Perquè és la teva única manera de participar i de donar doncs, la teva opinió i de fer que algú funcioni. Així que si no votes, crec que no estàs amb dret, però no pots parlar ni pots criticar el que s'està fent.
0: I quan voteu, tu ara deies, Paula, et mires els programes, intentes mirar una mica quines són les propostes, us baseu en això, us baseu també en persones que coneixeu, us baseu en ideologies, és a dir, són partits que d'entrada senten una afinitat ideològica. Què mireu en la política local? Perquè, clar, no és el mateix, no? Votar probablement unes generals, ja no parlo d'unes europees, d'unes locals, no? No sé si mireu molt la persona, en què us hi fixeu? Què és el que us fa d'alguna manera decidir el vostre vot?
2: Jo a Sitges la persona bastant,
0: la persona?
2: Influeix bastant més que el partit o la ideologia, però també bueno, al final també acabes mirant una mica pues, quines polítiques porta aquesta persona, perquè tampoc el votaràs perquè és el teu amic, sinó que t'ha d'agradar una mica també pues, el programa electoral i cap on vol portar el poble.
0: És a dir, que sigui un amic pot ajudar però no condicionada totalment el vot, eh?
2: Sí, exacte. Mm-hmm.
0: Paula?
3: Jo completament en la persona, però també si t'hi poses a pensar, per exemple, jo sóc molt afí a la Mònica Gallardo, per exemple, perquè crec que és una persona molt capacitada per governar, però clar, està dins d'un partit polític que és Junts. Llavors, aquest partit, a l'hora de fer les eleccions, no permetrà que faci aliances amb altres partits polítics amb els que jo també sóc afí amb la persona i crec que aquella persona seria molt capacitada per estar dins del govern o assumir alguna regidoria. Llavors, clar, hi ha partits que són independents a partits polítics autonòmics o
0: generalistes,
3: que doncs tenen molta més facilitat per pactar amb altres partits. Llavors això també limita, però al final jo el que més em tira és la persona i les seves capacitats.
0: Us molesta això? Que en la política local de vegades el pes dels partits té com pesa, no? És a dir, no sé fins a quin punt sentiu que això molesta, no? La política local, és a dir, que després hi ha molts que després, i ho veiem, això hi ha exemples a tot arreu, que es fan acords de govern amb partits que són gairebé diametralment oposats a nivell generalista, però en el món local doncs hi ha realitats diverses. No sé si això us molesta, no? És a dir, que de vegades el pes de la política ideològica general afecti tant després als acords i a les relacions en el món local.
2: Aviam, o sigui, sí que és així, l'únic que jo a vegades, per exemple aquí Sitges, no ficaré exemples, però la persona no la relaciono amb el partit amb el que està. Saps? O sigui, ja no és pels acords que no es puguin fer, sinó per dir, realment estàs dintre d'aquesta ideologia o realment t'has ficat aquí perquè saps, has anat pujant i has arribat on has arribat?
0: I teniu red flags?
2: És a dir,
0: partits o projectes o propostes que, diu, si porta això no votaré, sigui qui sigui.
2: Jo, la major red flag, i ara em tiro a la piscina i
0: venga,
2: ja està, per mi ha sigut la decisió de l'Aurora en vendre un any de legislatura. O sigui, a mi això em sembla una falta de respecte. Tot i que no ha acabat passant, no? Perquè realment és el que
0: no ha passat.
2: És el que no ha passat. Però jo, quan fa 3 anys, el 2023, vaig veure que l'acord era aquest, per mi és una falta de respecte cap a tots els sitgetans. Vull dir,
0: cap als que havien votat, entenc, l'Aurora.
2: No, cap a Esquerra. O sigui, realment, els sitgetans havien votat. Van haver...
3: És que els sitgetans no van votar l'Aurora. O sigui, bueno, cal recordar que no va guanyar les eleccions.
0: No,
2: la llista més votada va ser Junts.
0: Sí, però és veritat que aquest sistema parlamentari permet això, no? Que si es construeix una majoria alternativa, doncs surt, que és el que va passar.
2: Realment ell en declaracions va dir que respectaria la llista més votada. Sí. No només no ho va fer, sinó a sobre va fer un pacte on el que implicava és que un any de legislatura no el fes ella. No em sembla correcte.
0: Per tant, no et va agradar això. Per tant, sí que hi ha red flags, eh? És a dir, sentiu que hi ha red flags, eh? Paula, tu també tens red flags? És a dir, ara jo estic, perquè m'estic fent la xula una mica, com que estic entre joves, dic línies vermelles, eh? Línies vermelles. És a dir, allò, línies que no traspassaries, que dius, si hi ha aquesta proposta, no et donaré el vot.
3: Doncs no hi he pensat mai. O sigui, com sempre he tingut bastant clar les opinions que més m'agradaven, llavors no he pensat com altres alternatives, però o sigui, sí que he vist coses en aquest mandat que he dit, ostres, per exemple allò del contracte de neteja que va fer perdre molts diners a l'Ajuntament, hòstia, crec que és algú que és de les poques feines que tens que fer. Aquestes coses realment demostren lo inepte que és el govern.
0: Escolteu una cosa, i clar, ara parleu de capacitats, no? Vosaltres us agradaria entrar en política? Bruna, t'ho has plantejat mai?
1: No. No, però no crec que m'agradi.
0: No? Per què?
1: Perquè és que
0: no t'atrau.
1: Sí, tampoc et sé dir per què, però no...
0: No t'atrau, no? Això no. De liderar un projecte polític, entrar aquí, no? Discutir-te molt, no, això
1: clar,
0: no t'atrau,
1: no.
0: Vosaltres, Paula?
3: No, jo per res.
0: Heu tingut alguna oferta, Núria?
2: No he tingut mai cap oferta. Sí que quan era més jove, amb tipus 18, 20, sí? Jo hi creia molt amb la política, estava molt obsessionada, tenia molt clar tota la meva ideologia i no m'hagués importat gens. I sobretot a nivell municipal, perquè m'estimo el poble i al final veig moltes carències i veig moltes coses que em fan pena, que crec que s'haguessin pogut evitar pues, si haguessin hagut altres governs, però ara mateix no.
0: No diries que sí. I no penseu que potser també passa que... I no sé si penseu, de vegades coneixeu algú de Sitges del poble que diu aquesta persona seria una política excel·lent, o seria una alcaldessa, un alcalde excel·lent, o regidor, regidora excel·lent. I quan li plantegeu, us dona la mateixa resposta, que dieu, no ho faria. Per què creieu que passa això?
3: Jo trobo que és molt frustrant. O sigui, crec que la política funciona molt a poc i que una persona que té moltes idees, molta voluntat, moltes ganes de fer coses, al final es veu... frenat per la burocràcia i es veu frustrat. I això ho he vist, o sigui, tinc casos de persones, no a Sitges, uh-huh, sinó a altres pobles, que els hi ha passat això, han entrat a, la regi- a una regidoria i tenen ganes de fer coses, però la gent, o sigui, els funcionaris de l'Ajuntament, tots els tècnics i tot...
0: El ritme administratiu és
3: exacte,
0: lentíssim.
3: Llavors és molt frustrant i acaben o dimitint o no tornant-se a presentar.
0: O esgotats, no?
3: Sí.
0: Sí? Sentiu una mica, què és això? Per què creieu que passa? Que, doncs això, que potser gent que sentiu que estaria capacitada, no? Que la veieu des de fora i dius, oh, és un líder o una líder meravellosa, ho faria superbé, però i quan li dieu, diu, ah, no entro aquí ni de broma, no?
2: Jo crec que també, al final, és, bueno, primer que estàs en el punt de mira tota l'estona, uh-huh, a Sitges també hi ha aquesta sàtira que també es fa cap als polítics, uh-huh, com que també els ningunegem una mica, i jo crec que també és molt fàcil com criticar tot el que hi ha, però quan tu t'hi trobes en el lloc, uh-huh, suposo que la pel·lícula deu canviar completament. Llavors, no sé, jo crec que ningú s'hi vol trobar a dir, bueno, jo sé que potser ho faria millor, però no m'hi ficaré, saps? O sigui, no ho comprovarem.
0: Clar, però sentiu que els necessitem alhora? És a dir, sense política podríem viure?
2: És que no sé, jo és que últimament estic molt enfadada. És que
0: estàs molt enfadada?
2: Molt.
0: Amb la política en general?
2: Amb el, o sigui,
0: amb el món.
2: No, amb el món no. O sigui, amb el que passa a Sitges.
0: Amb el que passa a Sitges. Estàs molt enfadada?
2: Sí. Quan, bueno, jo a vegades escric a l'Eco a la secció del Campi, sí, qui pugui, i vaig fer un article farà uns mesos on deia que Sitges era PortAventura.
0: Mm-hmm, me'n recordo.
2: I és que s'està convertint en PortAventura i ningú... O sigui, jo tinc la sensació que ningú està fent res per aturar-ho. Hola, en plan, podeu ajudar-nos? O sigui, ens estem ofegant.
0: Sentiu una mica, i no sé si passa això, que les propostes, els treballs, el que es fa, no? El que s'avança poc o molt, d'alguna manera s'allunya de la realitat, ara deies, no? Està passant això i no estem fent res, no? Però et diran, estem fent moltes coses, no? I et trauran la llista de les coses que estan fent. No sé si sentiu que de vegades s'allunyen del que us preocupa, és a dir, quina és per vosaltres ara la preocupació més gran com a joves?
3: L'habitatge.
0: Sí?
3: Sí, 100%.
1: Igual.
0: Bruna, també et preocupa, sí, això? Amb 15 anys? Ja hi penses?
1: Sí, però perquè... Bueno, és que està... Bueno, més que l'habitatge també el turisme. Uh-huh. Perquè està...
3: Va lligat.
0: Digues,
2: va de la mà, va de la mà. Sí,
0: bueno, sí. Vinga, no, obrim meló.
1: Vale, no, sí, perquè... bueno, el que diuen, perquè està lligat també, perquè moltes de les residències de Sitges també són, doncs, algunes residències de turistes que venen. Uh-huh. Llavors, això el que fa és que gent del poble de tota la vida se'n tingui que anar a municipis propers, com per exemple a mi m'ha passat, sí, per això et dic que estic una mica al dia. I pues, és que vulguis o no, també s'està... És que et dones compte quan, per exemple, hi ha una festa del poble i pues, la majoria o la meitat són gent que no és d'aquí i no se la sent. Per exemple, a Corpus, aquest Corpus sí, passat, hi havia molt poca gent fent catifes, era com... Clar, i estaven per allà doncs, gent que no era del poble i com que no s'ho sentia, i després també, jo me'n recordo, que estàvem, doncs, crec que era al carrer Major, i doncs, gent que, doncs, no sé, suposo que era ser estrangers o així, trepitjant les catifes abans de que passessin els gegants, era com, però per favor, ja que estàs aquí, doncs,
0: respecte. No? Mhm, mhm. Sí, esteu d'acord, eh? Habitatge i turisme, i ho lligueu, eh? Habitatge i turisme, eh?
2: Molt, sí. Està, o sigui... Jo és la primera vegada a la vida
0: que... Us preocupa el tema de l'habitatge?
2: Molt.
0: Núria, vius sola? Vius, tens pis propis?
2: No, o sigui, vist
0: o
2: de lloguer... No, vist sola. Però, de lloguer...
0: A Sitges?
2: A Sant Pere de Ribes.
0: A Sant Pere de Ribes. Bruna, tu, vosaltres també heu marxat,
1: sí,
0: a Sant Pere de Ribes.
3: Jo visc a cases pares, però jo fa molts anys que dic que no podré viure a Sitges. O sigui, bueno, jo tinc assumit que marxaré a Ribes i... Molt contenta perquè, sobretot, o sigui, a l'estiu, no sé si ho hauràs vist, Núria, però hi ha un ambient amb els campionats de truc, hi ha un ambient de poble. És espectacular, és superxulo i és algo que hem perdut a Sitges.
2: Sí.
3: Trobo les nits d'estiu o les coses al carrer i és envejable, de veritat.
2: Sí. No, és que és així. O sigui, a mi em dol dir-ho perquè jo, o sigui, qualsevol persona...
0: Com a
2: persona...
0: sitgetana, no?
2: Clar,
0: et dol dir que arribes, ens ha passat la mà per la cara?
2: Sí. No, és que qualsevol persona que em conegui ho saben i, a més, per xinxar-me em diuen ribetana, no sé què, i jo ho passo fatal. O sigui, és una cosa. Ho passo fatal perquè jo potser baixo a Sitges 3 vegades cada dia amb la moto. O sigui, és horrible perquè és com... Però després, pues, jo què sé, baixo a Ribes a comprar el pa, el que sigui, i penso, és un poble i Sitges ja no, ens l'han robat. I a mi el que em fa més mal és que hi ha zero polítiques per evitar això, de dir, Uh-huh. És el, o sigui, no puc anar passejant pel poble sec i escoltar anglès tota l'estona, que la gent no parla català, o sigui, és horrible, estem perdent la identitat i a mi em fa una por. Aquesta festa major em fa una por.
0: Per què?
2: Perquè cada vegada s'està massificant més. I no diré la paraula perquè no la diré, perquè no la vull dir, però acabarà com el carnaval. I amb això ja m'enteneu tots i no penso dir la paraula.
0: Acabarem amb tanques per festa major.
2: No, no es pot dir aquesta paraula. Bueno,
3: ja no es va introduir l'any passat.
0: Ja l'he dit jo, ja, jo, sí, sí.
3: Que va ser bastant penós, trobo. O sigui, és que a més no eren tanques, eren reixes. Vull dir,
2: no es pot dir, no es pot dir.
3: O sigui, jo crec que va ser excessiu.
0: I com arreglem això? Com arreglem? És a dir, on, què els hem de dir? Els polítics els hem de... Jo crec que el missatge ha quedat clar aquí. Entre, són tres joves, només tres de molts que hi haurà a Sitges, però són una bona representació. Totes tres coincideixen a dir en que màxima preocupació habitatge i ho lliguen al turisme. És a dir, aquesta massificació turística ens està, d'alguna manera se'ns està menjant, no? I ens està, doncs, d'alguna manera no permetent que puguem accedir a l'habitatge, per tant no continuar vivint aquí i això té altres conseqüències. Clar, on, hem de, és a dir, on ha d'anar el primer atac? El primer atac ha d'anar a l'habitatge, a posar mesures de d'alguna manera de frenar la venda, el lloguer turístic, els apartaments, les segones residències. On faríeu vosaltres la primera mesura? On posaria la primera mesura?
2: Jo crec que pisos de protecció oficial, el primer, que sí, que se n'han fet molts, tot el que tu vulguis, però després també hi ha molta gent de Sitges que no pot accedir a aquests pisos. Per tant, pisos de protecció oficial, després jo pujaria bastant les taxes turístiques i restringiria bastant tot el tema dels apartaments turístics.
0: Però és que aquí ara et vindrà, la gent dirà, i ho poso sobre la taula, vaig a fer advocat del diable, però si Sitges viu del turisme.
2: No, és que no és veritat, no tots vivim del turisme. Jo sóc de Sitges i no visc del turisme. Que he viscut del turisme molt de temps quan treballava a xiringuitos, tal. Sí, o sigui, jo treballava al Sausalito i vivíem del turisme, però... No és, Sitges no viu del turisme. Alguna part de Sitges viu del turisme.
0: Una part important, hem de dir, perquè el producte interior brut marca d'alguna manera això i una part important. És veritat que no tothom,
2: Però també, o sigui, em sembla fatal que la massificació que estem patint, crec que acabarem morint d'èxit tots, o sigui, vull dir, entre poc i massa.
3: Sí, també trobo que, o sigui, aquesta massificació del turisme porta una roda de treball precari, perquè tots els treballs d'hostaleria i tot això, la majoria són treballs precaris que fan que les persones tinguin menys diners, o sigui, cobrin menys i puguin accedir encara menys a l'habitatge. O sigui, al final és una roda que, si seguim així, és que és això, tothom està marxant.
0: Heu treballat alguna vegada en sector turisme? Restauració, hostaleria?
2: Sí.
0: És que la Núria li hauríem de posar una càmera perquè parla amb la cara, diguem que han estat experiències
2: he treballat de tot.
0: I has treballat una mica això com a feineta d'estiu, com a feineta
2: mentre entré a la carrera també vaig estar un temps decidint que estudiar, doncs també estava treballant a l'hostaleria. Jo no tinc mal record de l'hostaleria, a mi l'hostaleria m'agrada. I si és un entorn, doncs jo que sé, doncs com el Sausalito, que és un xiringuito que ja no existeix, però que estava molt bé. Sí, jo recordo com un dels anys molt guais de la meva vida. La cosa és, jo no ho considerava precari, perquè també era doncs, època d'estudi i tal, però si tu t'has de dedicar a l'hostaleria únicament com a primera feina, sí, és precari.
0: Uh-huh. Sí, és Paula, hi has treballat mai al sector?
3: Jo no he tingut.
0: Però per aquí de fuges, perquè sabem que és una opció, no? En aquestes edats vostres en què agafeu feinetes per compaginar amb la carrera, etc. Una de les sortides habituals és l'hostaleria. La de fuges, aquesta, és a dir, és una cosa...
3: Sí, he optat més pel lleure.
0: D'acord.
2: també.
0: Bruna, i has treballat... Bueno, clar, és que la Bruna amb 15 anys, ara... és que no pot treballar, la Bruna.
1: Sí, bueno, dintre de res.
0: Dintre de res, Però sí. Tu penses, és a dir, tu planteges poder... Sí. És a dir, mires l'opció hostaleria, restauració, com una opció de laboral possible?
1: Clar, sí, jo sí. Jo, bueno, tinc pensat, almenys quan tingui ja el 16, intentar trobar alguna feina així per, ni que sigui, treure uns diners. Uh-huh. I doncs sí que ho he pensat en hostaleria.
0: Hostaleria, i ara dic hostaleria, però podríem incloure aquí botigues, no? Tot el relacionat amb el món turisme, Per tant, habitatge, turisme, aquí entenc que sentiu que les polítiques que s'estan fent a nivell local entenc que no només no són prou, sinó que no se'n fan, no? A nivell de turisme sentiu que es fa algun tipus de política que freni això?
3: És que no es veu res. O sigui, A part, tu mires l'Instagram dels polítics i és moltes queixes, moltes coses que passen a Sitges, però no trobes solucions. O sigui, no t'estan dient, sí, estem fent això, o no veus que s'estigui fent. Perquè sí, veiem unes obres de pisos de protecció oficial, però quant de temps porten allà?
2: Ja, i el descampat amb els 435 habitatges, sí, que fa 3 anys que està així. O sigui, és una pena, perquè al final el que passarà és que tot el centre del poble estarà ple d'expats, l'altra part ja seran habitatges d'ús turístic, i ara ens arribarà la festa major i el carnaval i vindrem els de Sitges, que estarem vivint a Canyelles, Olivella, Ribes, tal, a fer el show per ells, saps? Jo això m'ho he imaginat, en el meu cap, tipus, sabeu els bufones? Doncs pues sí, acabarem sent els seus bufones, perquè des dels nostres balcons estaran mirant la nostra festa mentre nosaltres ens haurem d'anar a dormir super lluny perquè no podrem viure al nostre poble.
3: És que és molt fort, per festa major veus tot de motos amb gent vestida de Valls, anant des de Ribes, Vallpineda, sí, sí, cap a Sitges. Sí, sí. O sigui, és literalment la cua dels que han hagut de marxar que tornen a casa per la seva festa major. O sigui,
0: creieu que no ho veuen, que no se n'adonen els polítics d'això? O us agradaria que us preguntessin més, els joves, perquè poguéssiu expressar aquestes opinions, com les esteu fent aquí ara. No sé si sentiu que parlen poc amb vosaltres, o que potser això, que viuen com certament desconnectats d'aquesta realitat.
2: És que no sé si els interessa molt, O sigui, vull dir, crec que es veu a leguas que estem perdent la identitat del poble, i no sé, o sigui, realment, jo no els veig molt preocupats.
0: I el que la fa subsistir són aquestes associacions, comissions, sí?
3: Que a sobre no els hi posen fàcil. O sigui, ja que t'estan traient feina, perquè les comissions de festes treuen una feina a l'Ajuntament brutal, o sigui, jo crec que és la manera de rentar-se les mans i de mantenir festes a costa de gent que treballa gratis, i tenen una d'impediments quan organitzen festes, que és una bogeria. O sigui, ja que t'estan traient feina, ajuda'ls. Igual les entitats, o sigui, tant Prado com Retiro, com la Joga Castells, com moltes altres entitats que hi ha al poble, o sigui, ajuda'ls. El Prado i el Retiro porten molts anys amb obres. Ajuda'ls a que acabin aquestes obres, que puguin créixer i que puguin mantenir la seva essència, que puguin mantenir un lloc on poder fer activitats, on poder fer coses pel poble. O sigui, és que tenen molts impediments.
0: Què estan fent bé a Ribes? Que aquí no estem sabent fer.
2: Bueno, ojo, perquè a Ribes també vas a comprar el pa i la gent parla en anglès, O sigui, estan... Estan tirant cap a la muntanya.
0: Clar, s'acaben els habitatges.
2: I a sobre els hi munten que si cafès d'especialitat que valen 4 euros i després els hi munten les guarderies Montessori allà sobre la muntanya, i on arriba un moment que dius, no anem bé. No, a veure, Ribes, jo crec que el que passa és que primer que no s'ha expandit com Sitges, sí, a construir tot el màxim possible, cases
0: parlem
2: unifamiliars...
0: Parlem de Ribes, nucli de Ribes.
3: Sí, perquè si final... construeixen és amb urbanitzacions clar, que queden a part.
0: O més roquetes, Clar, sí. Perquè al final si un pensa en Sant Pere Ribes, al municipi, sí, sí, al final la població a nivell habitacional és la mateixa, estem en la mateixa xifra, sí, però és veritat que us esteu parlant del nucli, sí, de Ribes,
2: Sí, sí. No sé, o sigui, jo crec que han mantingut una mica l'essència de poble. I està bé que sigui festa major i que els carrers siguin amples i que puguis veure la festa major tranquil·lament. Abans la gent de Sitges deia molt, no, és que a Ribes no va ningú a veure la festa major i aquí a Sitges hi ha molta gent. Pues jo l'altre dia els hi vaig tenir enveja, vaig pensar, mira que tranquils estan ballant sense que ningú els emputxi.
0: Clar, però sí, això ja no sé si és possible tornar-ho a recuperar.
2: No, això és impossible ja.
0: Ja no ho recuperarem, no? És a dir, no recuperarem una festa major. I tampoc no sé si tothom la vol recuperar. Entenc que el que no voleu i el que ningú vol, ja m'incloc aquí també, és imaginar-se una festa major amb tanques, amb limitacions de seguretat i qüestions d'aquestes, perquè ja seria...
3: Si passa això, és que no surto, apaga i va mons.
2: No, és que si passa això, jo no surto, dimiteixo. No surto.
0: Creieu que estem a petit pas d'això?
2: Sí.
3: Sí?
0: Sí?
3: Home, és que...
0: Veient-lo des de dins. Bruna, tu participes a la festa major?
1: Bueno, Santa
0: encara
1: Tecla.
0: No, que és que la Bruna tenim... La Bruna, també un dia parlarem d'això, Està en aquesta edat en què, perdó, Bruna, no ets ningú. És a dir, no ets ni canalla, ni ets adulta, gairebé no ets ni... Ja. Saps? Estàs en aquesta edat dels 15 anys, no? Que us abandonem, sí, una mica en aquesta edat, sí, sí, també, sí, no? És a dir, és una edat en què... Què feu? Perquè, clar, les coses d'infantils us semblen, òbviament...
1: Massa infantils.
0: A les adultes no hi podeu accedir, tot el que és festa major, tot això, abans dels 18, res. Què feu?
1: Pues...
0: Buscar-nos la vida.
1: Sí, ja, no hi ha molta cosa de cafè, la veritat. Però bueno, això sí... A veure, és que seria obrir ja un altre tema.
0: Bueno,
1: però...
0: obrim-lo, no passa res.
1: Pues que, és que amb la nostra edat, bueno, jo i els meus amics, el que parlem molt és que a Sitges hi ha molt poca cosa que fer. Uh-huh. A partir dels 16 fins als 18 o així, bueno, els 15 sí. també, més o menys.
0: Sí, sí.
1: Que, és que...
0: Podríem clar, fins i tot ampliar-ho, eh?
1: Sí,
0: jo començaria 13-14.
1: És a dir, sí, clar.
0: 13-14, els nens, les nenes, ja no se senten canalla. I les clar. Activitats infantils... se'ls hi fa petites i els hi semblen ridícules i escolta, és una cosa d'etapa vital, no, contra això no hi podem lluitar. Clar, hi ha tot un periple fins als 18
1: sí, sí.
0: de què fas, què feu?
1: Pues és que no sé, res. És que nosaltres, almenys el meu grup d'amics i amigues, que fem és anem al Montroig i poca cosa més, perquè no hi ha...
0: El Montroig s'ha convertit en una espècie de seu de joves que van allà i fan
1: sí,
0: un cafè... Total. Perdó, Bruna, ara no t'enfadis amb mi. Fan un cafè i s'hi passen 5 hores amb un cafè.
3: Jugant a cartes.
0: Jugant a cartes perquè l'espai els hi permet. Que, escolta'm, bravo pel Montroig que els hi permeti fer això. Clar, que estaria
1: si no,
0: més
1: no hi
0: que hi haguessin més alternatives, no?
1: Clar, sí, sí, és que aquest és el punt que vull anar. És que no hi ha... No ens donen com coses que fer a part de... Pues, és que anar a sortir al carrer i donar una volta, saps? No, hi ha molt poca cosa... Que
3: us convido a venir a assajos de castells.
1: Veus, per exemple? A mi m'agradaria...
0: Pues mira,
3: divendres mateix.
1: Sí, no sé, tampoc és que ara mateix... Clar, no, això no ho tenia preparat, no tinc pensat a veure què es podria fer i què no. Però, sí, no sé, sí, és veritat el que dius, estic una mica
0: però
1: com...
0: Però el que feu és això, quedar, anar a un lloc, no?
1: Sí,
0: i passar-se'l perquè
1: passar
0: sentiu que no teniu com opcions per
1: clar,
0: triar, no?
1: Clar, sí, sí, és això, és, sentim que no... Com que no estem, saps?
0: I, per exemple, la festa major i això... Sí, clar,
1: festa major,
0: entenc que igual has participat, no?, per Santa
1: sí,
0: Tecla,
1: sí, sí, sí.
0: No? Ara ja no hi participes en Santa Tecla,
1: sí,
0: encara
1: bueno,
0: et queda un any.
1: Any. És l'últim any.
0: Queda l'últim any. I ara faràs, també et quedarà un buit aquí, no?
1: Clar, sí, fins... Bueno, a veure, fins als 22 no era ara, els bastons
0: bueno,
1: de noies?
0: Ah, clar, és que a més,
1: o fins
0: va,
1: als 20.
0: Aquest tema l'aparcarem, perquè ja l'obrirem, ja l'obrirem al ja meló festa major, perquè tenim bastonera també, Bruna?
1: Sí, sí.
2: Bueno,
1: tenim...
2: però a la grupa pots ballar panderetes, ja, jo ho feia, o sigui, jo dels 13 fins als 18 crec que vaig ballar panderetes. Sí.
0: Aquest tema el farem més endavant, quan s'apropi la festa major. Obrirem aquest meló, em sembla interessantíssim. Tenen moltíssimes coses a dir, moltíssimes coses a dir. És veritat el que diu la Núria, que la grupa, diguem que, dona alternatives, però també hem d'entendre no, que si vols ballar bastons, perquè dimonis ets a ballar panderetes si vull ballar bastons. Això és com...
3: Les bastoneres ho solem tenir molt clar.
0: Clar, clar, és a dir, és com si jo vull córrer per la muntanya perquè el metge m'envia a nedar. És a dir, és que jo no vull nedar, jo vull córrer per la muntanya, no? Ja, potser és molt saludable nedar, però jo vull córrer per la muntanya, hi ha un tema també de tria personal, però aquest tema el deixarem per més endavant per festa major perquè segur que ens donarà sí. per un debat llarg. Acabo, Mundial de Futbol, l'heu seguit? L'esteu seguint?
1: Sí, bastant.
0: Sí?
1: Sí, sí,
0: sí.
1: Sí?
0: Amb Espanya?
1: Sí, sí, clar.
0: Sí?
3: Jo Pau, amb Espanya, però no he vist cap partit. No has... Veuré la final i prou.
0: I ja està, sí, la Paula s'hi suma a la final, no vas veure'l ni ahir?
3: No, ahir teníem assaig de castells i ens vam veure molt, molt perjudicats per les semifinals.
0: Clar, perquè va faltar molta gent,
3: molta
0: no?
3: Molta gent.
2: Bueno, és que...
3: Així que...
0: Núria, estàs seguint el Mundial?
2: Sí.
0: Sí? Amb Espanya?
2: No.
0: No. No. No passa res. És a dir, tu ets el clan, no vaig amb Espanya.
2: No, o sigui, és difícil, eh? Perquè, clar, veus els nens del Barça jugar clar. I a mi...
0: Compte!
2: Mentre...
0: 8 del Barça.
2: Ja, clar. Bueno,
3: i la majoria són catalans.
0: I 9 catalans a l'equip.
2: Clar,
0: sí,
2: clar,
0: sí.
2: I a mi em costa. Veig a Pau Cubarsí i penso, és que jo ets anar amb aquest equip, però no...
0: Però no et surt, la samarreta no et crida.
2: No,
0: ja la samarreta no et crida.
2: Em sap molt de greu, perquè t'ho juro que tinc FOMO de la gent. Perquè els veig amb la samarreta, tothom allà a Espanya, Espanya, i jo, és que no puc.
3: És que ahir es va muntar una festa espectacular, eh?
0: Per tant, la samarreta d'Espanya no te la posaràs, Núria, no. Vosaltres la teniu?
1: Jo la tinc.
0: La tens? Sí. La blanca o la vermella?
1: La vermella.
0: La vermella. Paula?
3: Jo també tinc la de l'Eurocopa.
0: És que avui ho comentàvem amb els diaris, es veuen moltes samarretes, més de les que probablement molts imaginàvem que mai hi hauria en un mundial, tenint en compte que és Espanya, no? I que, però probablement aquesta tirada de jugadors culers, no? De jugadors del Barça fa que molta gent, sobretot molt joves, perquè veiem és molta falera futbolera

0: 15, si us plau, no?
1: Clar, clar. No, si no, quedarem a casa d'algú a veure ballar amb els
0: però amics. Però amb amics, eh?
1: Clar, sí, sí.
0: Esteu veient-lo així, eh? El sí. Mundial? Quedant amb... És una excusa, també. Bueno, la Paula sí. No, que no l'està veient. Sí,
2: no, no, però ja he quedat amb els amics. Ja. Aprofitarem que dissabte tenim dia d'aquí Sitges i hem fet diumenge macarronada de ressaca a casa meva.
0: Molt bé.
2: Piscina i Mundial, I així que sí que la veurem. Sí.
0: Per tant, sí que us afegireu, eh? Molt bé, doncs seguiment també del Mundial i avui debat entorn a la política local amb reflexions prou interessants que ens han deixat avui la Núria, la Bruna i la Paula. Noies, gràcies, ens veiem la setmana vinent.

0: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat i si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 CatSalut Respon.
1: A la platja, risc zero. A la piscina, risc zero. Al llac, risc zero. A les roques, risc zero. Al riu, risc zero. Aquest estiu, banya't en espais vigilats. No entris a l'aigua si no et trobes bé. Vigila sempre els infants. Sempre que puguis, banya't acompanyat. Aquest estiu et banyaràs segur. A l'aigua, risc zero. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.

0: Parlem ara de tertúlia política jove, de la situació política actual. Com saben, Verds en Comú Podem de Sitges va anunciar dilluns la seva retirada del govern municipal, deixant el govern en 7 regidors, pertanyents a Esquerra Republicana de Catalunya i a Sitges Grup Independents, que també van fer roda de premsa posterior per explicar el nou cartipàs. Aquesta situació sorpresiva, d'entrada per molts, potser per altres no tant, doncs ha tingut doncs també d'alguna manera respostes, no? o comentaris d'altres partits polítics, i avui justament és el que volem fer, parlar una mica amb la resta de partits polítics, de moment amb alguns de la resta de partits polítics, per veure com veu una mica aquest escenari que se'ns planteja ara a poc menys d'un any per les properes eleccions municipals, que com saben seran el maig, el juny del 27,
1: el maig,
0: Joan?
1: El maig. El 26 o 27 de maig?
0: El 26 no, que és el meu aniversari, home. El 26
1: és el diumenge que toqui.
0: Ja em va passar, sí. Bé, mira, vaig néixer de municipal. Doncs això, menys d'un any hi haurà eleccions municipals el 2027 i per tant diguem que ja s'estan fent moviments. No necessàriament aquest moviment ha de respondre això, tot i que hi ha gent que ho veu.
1: No sé si el 23 o el 30.
0: D'acord,
1: bé. Que són els diumenges que toquen.
0: El 26 no, perfecte, me'n lliuro. Joan, bon dia, de nou. Digues.
1: No, això, exacte, bàsicament la situació és la que planteges. Per una banda, hi ha hagut aquest trencament del govern municipal, el govern que queda conformat ara mateix per 7 regidors, per tant, doncs, passar de 9 a 7, això doncs trastoca en certa mesura perquè per aconseguir els vots positius o per tenir la majoria absoluta en l'aprovació de punts necessites 11. Clar, si en tens 9 necessites només 2 més, si en tens 7 necessites més. Però sí que és cert que quan ja estàs per sota del llindar de la majoria absoluta necessites sempre pactar. Aquesta és la situació. De fet, ahir Manu Rodríguez va dir que no ens havíem trobat mai. Jo recordo la segona legislatura de Pere Junyent, que encara em sembla que eren menys el govern.
0: Però Manu Rodríguez no vivia a Sitges en aquella època,
1: és
0: no
1: igual. Deu
0: recordar.
1: És a dir, que situacions hi ha, diguem que amb uns 40 i pico d'anys de...
0: N'hem viscut unes quantes, no?
1: Aquí ja en portem. Però bé, el que comentàvem, falta un any de legislatura. Aquest any es planteja o amb un govern amb més minoria de la que ja tenia o amb una alternativa que no es veu ben bé que surti per enlloc, tot i que doncs, és a la travessa, i com és a la travessa, doncs, així es planteja. D'entrada, més enllà de les valoracions, Junts farà valoració, ja anunciat...
0: Sí. Farà compareixença, encara no sabem exactament dia i hora, però sabem que si no és avui serà demà, hi haurà
1: els propers
0: compareixença.
1: Dies,
0: sí.
1: Per tant, doncs, Junts esperarem que faci la compareixença per saber doncs, quina és la valoració que en fan. Al Margalló hem demanat la valoració.
0: De fet, va ser els primers que vam demanar perquè, òbviament, Esquerra Republicana i Junts Grup Independents atribueix la marxa i la sortida de Verds en Comú Podem a la negativa del Margalló al suport a aquest relleu.
1: Correcte. I el que ens ha cridat l'atenció és que Elena Alonso ha declinat fer cap tipus de declaració i ens remet a un comunicat que ens arribarà.
0: Però que no ha arribat.
1: Però que no ha arribat. Bé...
0: On està pensant què dir.
1: Sí, clar, evidentment, tothom és lliure, però a la pràctica és interessant també doncs, saber la...
0: Sobretot poder... quan atribueixen al teu partit, d'alguna manera, un moviment com aquest, que és la marxa d'un dels socis del govern.
1: I entenem que l'important en aquest món no és només fer comunicats, sinó poder fer preguntes. I com a emissora, nosaltres entenem que hem de poder fer preguntes. Podem rebre comunicats i els llegirem, però és bo poder preguntar els dubtes que quedin darrere dels comunicats i a la pràctica doncs, diré que amb totes les formacions finalment podrem fer preguntes, cosa que agraïm a la resta de portaveus. Doncs bé, més enllà d'aquests dos casos, que no sortiran avui pel que hem explicat, doncs tenim la resta. La resta, el PSC ahir convocava una roda de premsa, va ser una breu roda de premsa que no va ser de cap dels regidors del grup municipal actual, sinó del futurible, és a dir, del que serà el cap de llista de la formació a les properes eleccions municipals. Manu Rodríguez, diguem, vell com un negut de la política sitgetana, perquè va estar en dues legislatures com a regidor de Ciutadans, doncs serà el cap de llista del PSC, ja el vam saludar en el seu dia, i ahir doncs, ens convocava als mitjans a la tarda davant de l'Ajuntament per fer també la valoració de la formació, una valoració que bàsicament era la certificació del que entenen que el govern doncs, ja ha acabat el seu recorregut i que doncs, cal esperar el canvi a partir de l'any que ve, quan hi hagi eleccions. Li vam preguntar, òbviament, si hi ha hagut algun moviment o hi ha alguna previsió de fer moviments per la cerca d'un govern alternatiu, i Manu Rodríguez va dir que en aquest moment no, i que de moment, doncs, bàsicament, era simplement certificar aquesta situació. Escoltem Manu Rodríguez.
2: Bona tarda. Bàsicament és per fer una valoració sobre la situació política davant la crisi institucional creada per el trencament del govern de Sitges. El govern de Sitges s'ha trencat, els comuns han abandonat el govern i han deixat concretament Esquerra i Sitges i el govern amb només 7 regidors i amb 14 regidors a l'oposició. Davant d'això ens trobem en una situació realment que no s'havia vist mai. Ens trobem davant un govern en minoria que necessitarà de molts pactes i de molts acords per poder tirar endavant qualsevol cosa en el ple de l'Ajuntament. Davant aquesta situació, nosaltres el que creiem és que el recorregut de l'actual govern de Sitges ja s'ha acabat, o sigui, no hi ha més recorregut. Encara queden 10 mesos per poder acabar el mandat, la legislatura, i entenem que la situació no dona per més. No? En tot cas, nosaltres ja ho vam avisar en el seu moment, ja dèiem que la situació no arribaria a bon port, que el mandat encara hi havia, vèiem un govern molt dividit, en una situació molt inestable, i davant d'això, amb només 7 regidors, entenem que no dona per més. No? En tot cas, també volem dir que la situació també jo crec que els comuns no poden mirar a un altre lloc, o sigui, han d' assumir responsabilitats perquè han estat durant aquests 3 anys al govern, també han sigut part d'aquest govern, i ara fer com si no res, com si no fossin part del govern, doncs evidentment queda una responsabilitat aquí per part també dels comuns. I fem també una crida també a tots els sitgetans, en el sentit de dir que queden 10 mesos per a aquestes eleccions. Nosaltres fem també aquesta crida especialment per les persones decebudes amb aquest govern i especialment aquelles persones socialdemòcrates, progressistes, també de centre, però a totes les sensibilitats, especialment aquelles persones decebudes, per tal de construir un projecte en els propers mesos que sigui un projecte fort, que pugui unir forces i sobretot treballi pels interessos de tots els sitgetans. No? Principalment la idea és disposar aquesta força per poder engegar els projectes que necessita Sitges i especialment per poder obrir una etapa nova de diàleg i amb un futur clar de projectes per Sitges.
1: Farà alguna passa al PSC per durant els propers 10 mesos per aquesta governabilitat compromesa per només un govern de 7 regidors?
2: Nosaltres estem compromesos amb els sitgetans, és a dir, nosaltres allò que sigui bo pels sitgetans treballarem per donar suport. En tot cas, si la pregunta és una altra, jo entenc que nosaltres, primer, que no és el moment per valorar aquesta situació. Nosaltres no entenem que el recorregut de l'actual govern s'ha acabat, ja és definitiu, i estem en una etapa on a 10 mesos de final de mandat no hi ha més recorregut.
1: Ja, però clar, la pregunta una miqueta anava una miqueta més enllà. L'alternativa al govern actual seria bàsicament una moció de censura. El PSC s'hi posaria bé per això?
2: No estem en aquest moment nosaltres. Nosaltres el que valorem actualment és, o sigui, l'actualitat política del moment, de fa uns dies, i el que podem deixar palès és la situació actual del govern, de total desgovern, de no poder aprovar ja no només acords o projectes, sinó també qualsevol proposta que vingui del govern, és que no podrà ser aprovada si no és amb un ampli consens i amb 7 regidors. La veritat és que no dona per més.
1: Des del PSC s'ha parlat amb partits del govern, amb altres grups de l'oposició, amb els comuns, s'ha parlat amb algú?
2: De moment no. Nosaltres en aquests moments estem valorant la situació política actual i això, ja la situació que vinguin més endavant, les pantalles que vinguin més endavant ja les parlarem. En tot cas, creiem que el govern actual ha acabat aquest recorregut.
0: doncs, govern acabat pel Partit Socialista, que de
1: correcte.
0: Moment, diguem, no es planteja mesures alternatives.
1: De moment, no. Bàsicament, el que cal aclarir és que el govern, tal i com està, doncs pot arribar perfectament al final de legislatura, fins i tot, si no aprovés un nou pressupost, doncs es prorrogaria de nou el que ja portem prorrogat a aquesta legislatura. Per plantejar un canvi, ho hem vingut repetint en més d'una ocasió, cal que es plantegi, si no hi ha dimissió de l'actual alcaldessa, cal que es plantegi un vot de censura. Però aquest vot de censura, per tirar endavant, necessita una majoria absoluta de vots afirmatius dels regidors que el plantegin. Per tant, doncs, l'opció alternativa necessitaria 11 vots a favor. És, diguem, aritmèticament difícil pensar que en la situació actual cap candidat pugui assolir aquest grau de consens. Però la qüestió està a sobre la taula, i a sobre la taula li han plantejat també a Eva García. Eva García, que no podia atendre'ns a aquesta hora perquè està al Parlament en comissions, però que ens ha atès a primera hora la regidora del Partit Popular, lamentant el que ha definit com a espectacle doncs per part del govern municipal. Ha demanat la dimissió, perdó, dels 7 regidors que conformen l'actual equip de govern, i ha doncs obert la porta a que en un exercici de responsabilitat l'oposició s'uneixi per buscar una via alternativa de cara a arribar a les properes eleccions. Escoltem les consideracions d'Eva García. Doncs a l'altre costat del fil telefònic també tenim a la portaveu del Partit Popular, del grup municipal del Partit Popular a Sitges, Eva García. Eva García, bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
1: Quina valoració feu d'aquest canvi en l'equip del govern, d'aquesta marxa dels Comuns Verds del govern municipal?
3: Bé, la veritat és que és lamentable la imatge que s'està donant des de la institució, i malauradament doncs un govern que està deteriorant la institució, i estem donant una imatge absolutament lamentable, no? Jo sento vergonya, personalment, sento vergonya del que estic veient en aquest ajuntament. El que demano, el que exigeixo com a regidora del Partit Popular, és la dimissió de tots 7 regidors que queden en aquests moments en aquest govern en superminoria absoluta, per incompetents i per inútils. Vull dir que s'ha demostrat que no són capaços d'acordar, de negociar, d'arribar a cap consens ni amb els seus propis socis de govern, no? Per tant, què poden demanar a l'oposició? Doncs està clar que no poden demanar res, i aquests mesos que manquen fins a les eleccions és evident doncs que no seran capaços de negociar res, d'aprovar res, i per tant aquesta legislatura doncs ja està absolutament acabada. Però, repeteixo, doncs crec que el que haurien de fer és plegar tots 100 regidors per la seva incompetència i per ser absolutament inútils.
1: Enteneu que hi ha alguna alternativa a això, a que els 7 regidors que queden, hi hauria la possibilitat de bastir un govern alternatiu?
3: És el que seria el més assenyat. És evident doncs que l'oposició som molts partits i molt diferents entre nosaltres, no? Però el que hauria de ser el raonable és que siguéssim capaços d'arribar a un acord, i per tant doncs a presentar una candidatura alternativa en el que en aquests moments tenim, malauradament, doncs estem patint tots els sitxatans, no? Però repeteixo, és molt complicat, tot i que no és impossible.
1: Anava a dir, hi ha hagut converses en aquest sentit, o hi ha la previsió de que es puguin obrir converses sobre això?
3: Des de fa ja bastant de temps, bastants mesos, des de que el govern municipal no és capaç d'aprovar un pressupost ni unes ordenances, ni tenim contracte de neteges, i la situació és absolutament lamentable, doncs des de fa molts mesos ja sí que és veritat doncs, que mantenim certes converses entre alguns grups municipals, tot i que és evident doncs que a partir d'aquesta setmana això s'hauria d'enfortir una mica, no? Perquè la situació a la que s'ha arribat és lamentable, és esperpèntica, i repeteixo, jo només demano que marxin d'una vegada per totes i treballem per unes Sitges doncs com es mereix, i no el que està passant en aquests moments.
1: Aquesta situació, quedi com quedi, si queda exactament com està ara, o si hi hagués algun canvi, coincidirà també amb l'any electoral, amb l'any que ens ha de portar a les eleccions del maig de l'any que ve. Tenint en compte la situació en què s'ha viscut ja aquesta legislatura, ens espera un any calent, un any difícil de pair?
3: És que malauradament hem tingut una legislatura calenta, vull dir que els 3 anys que portem ja van començar els 4 dies de legislatura, doncs ja va començar amb la detenció de l'alcaldessa doncs per un presumpte cas de prevaricació i de malversació, no? Per tant, ja va començar doncs d'una manera molt complicada aquesta legislatura. No hi ha hagut un sol moment d'estabilitat, sinó que, com sabeu, doncs al cap de 4 dies també va marxar un grup del govern, ja va marxar també a l'oposició, després va marxar un altre, vull dir que no hi ha hagut una estabilitat en cap moment. Hem tingut 3 anys convulsos, 3 anys de desentesa entre els propis socis de govern, doncs hi ha acabat d'aquesta manera, no? Per tant, el que queda de legislatura no veurem res de nou. Seguiran, doncs, bueno, sense acordar res, sense governar, sense portar cap projecte nou, cap ni ordenances, ni pressupostos, ni projectes, ni iniciatives importants que és el que hauria de ser per una ciutat com a Sitges, no? Per tant, l'any que falta, doncs, no, malauradament no serà diferent als 3 anys maleïts que portem amb aquest govern municipal d'Esquerra Republicana i de Sitges G, doncs, que, ja, repeteixo, si no marxen del govern és perquè no tenen on anar.
1: Doncs em reiteraré una miqueta, quin és el paper que li toca fer a l'oposició en aquest període final de legislatura?
3: Doncs potser ser capaços de trobar aquesta alternativa. Jo crec que és molt complicat, com deia, no? Perquè som partits de maneres de pensar molt diferents, però hem de ser capaços de construir una alternativa atractiva i sobretot que ens tregui de sobre aquest govern d'esquerres, d'extremes esquerres que hem tingut a Sitges i que no ens mereixem els sitgetans i que no mereix la vila de Sitges.
1: Doncs Eva García, portaveu del Partit Popular a Sitges, gràcies per aquesta valoració d'urgència d'aquest canvi de govern.
3: Moltes gràcies a vosaltres, molt bon dia.
0: Doncs el Partit Popular, a través d'Eva García, que apostaria per buscar aquesta alternativa per part de l'oposició al govern de qui demana la dimissió. Anem a parlar amb el portaveu de Guanyem Sitges, Josep Maria Tubau. Què tal? Bon dia.
4: Hola, bon dia, Carola.
0: Quina reflexió inicial li genera a Guanyem Sitges aquesta situació, aquest escenari actual en el que ens trobem? I no sé si l'esperava, tenint en compte que Guanyem Sitges va fer aquell comunicat el 2 d'abril doncs anunciant que no donaria suport al canvi d'alcaldia, al relleu d'alcaldia.
4: Bé, primer de tot, deixar clar que el pacte signat al govern el 2023...
0: Sí.
4: A nosaltres ja ens semblava estrany. És un pacte que es va fer a correcuita i que deixava doncs, a Comuns Verds o a l'últim any d'alcaldia, cosa insòlita al ser un dels partits minoritaris d'aquell govern. Per altra banda, no ens estranya que Comuns Verds deixi el govern municipal, a l'igual que ha fet Junts a Girona, ja que formen part d'estratègies electoralistes. Tot i això, aquí Sitges ja l'agraujant doncs que Comuns Verds o es mantenia el govern a través de l'alcaldia o anava a l'oposició, cosa que deixa entreveure que per ells era més important el càrrec que no pas el projecte polític que conformava amb l'actual govern. Per altra banda, tampoc ens estranya que hagin deixat el govern perquè els incompliments d'aquest govern en Guanyem han estat constants i, per tant, no ens estranya també que hi hagi hagut incompliments entre els mateixos socis de govern. De totes maneres, també volem recordar que aquest govern es va formar perquè el Partit Socialista va dinamitar un pacte de govern fet amb Junts, amb Comuns Verds i fets per Sitges, batant aquests últims precisament a pocs dies de la investidura.
0: D'acord. Per tant, entenc que Guanyem Sitges hi veu clau electoral en aquesta decisió de Bernat Comú Podem.
4: Totalment, Carola.
0: Però, d'altra banda, també entenc que entenc que, no s'han, que de la mateixa manera que, que Guanyem ha manifestat que no, en el seu moment, no, amb aquest comunicat del 2 d'abril va manifestar que no s'estaven complint molts dels, de les propostes acordades amb aquest pacte del 2023, entendria també que els comuns poguessin trobar-se en una situació similar de no compliment de certs acords o de certs programes.
4: Sí, sí, ho hem anat manifestant al llarg de la legislatura, no? Que acords que arribaven nosaltres, ja sigui per les ordenances o ja sigui per la investidura, ja sigui per pressupostos, doncs majoritàriament no s'han anat complint i, per tant, no m'estranyaria que entre ells tampoc es complissin certs pactes ja fets. És el que hem dit sempre. Per nosaltres aquest govern funciona com una mala gestoria i per res hi ha un projecte polític al darrere.
0: Davant d'aquesta opció, aquest escenari actual, d'una minoria tan minoria, perquè són 7 regidors i, per tant, per aprovar res necessiten sempre el suport de 4 vots més, no?, per assolir aquesta majoria. I davant, doncs, ara, finestres que obria, per exemple, la portaveu del Partit Popular. Des de Guanyem, es planteja alguna alternativa des de l'oposició? És a dir, bàsicament, una moció de censura es veu com una alternativa?
4: Nosaltres ara per ara no ho veiem perquè queden 9 mesos de mandat. Creiem que si hi hagués algun pacte que s'ha d'arribar a 11 regidors, doncs en cap cas seria un projecte polític, sinó seria el mateix funcionar com una gestoria aquests 9 mesos i, per tant, tampoc veiem que l'opció de fer una alternativa en aquests moments sigui viable.
0: A la roda de premsa de Verge en Comú Podem, la regidora Gasulla va fer justament al·lusió a aquest comunicat que va publicar Guanyem el 2 d'abril i va fer com referència algun tipus de converses entre Guanyem i Esquerra Republicana, principalment, o entre Guanyem i els altres socis de govern. Han existit aquestes converses?
4: Des de Guanyem, Sitges CUP, hem tingut converses tant en Comuns Verds com amb Esquerra Republicana. Vull dir, el diàleg amb aquestes dues forces ha estat fluid, també en Sitges Grup Independent, al igual que la resta de l'oposició. Vull dir, nosaltres hem estat parlant i bé, per tant, no ens sorprenen una mica les declaracions de l'altre dia. Vull dir, nosaltres sempre vam deixar clar d'un bon començament que aquest canvi d'alcaldia no el veiem per enlloc. Crèiem que l'últim any de legislatura doncs, no tocava aquest canvi i menys amb una força doncs, minoritària o la més petita de l'actual govern. I, per tant, vull dir, nosaltres sempre ens vam mantenir en aquesta línia.
0: Seran 9 mesos els que queden ara complicats, entenc.
4: Sí, Carola, perquè bueno, nosaltres, de fet, també ho hem anat dient sempre. Per nosaltres aquesta ha estat la legislatura perduda. Vull dir, una legislatura que molta gent o els càrrecs electes ens n'hauríem d'avergonyir, perquè realment ha estat la legislatura del res o del molt poca cosa.
0: Per acabar, que ara m'apunten amb raó, si des del principi, com deia ara el regidor Tubau, Guanyem Sitges no acaba de veure clar aquest relleu a l'alcaldia en el darrer any, tenint en compte que el Verge en Comú Podem és una força minoritària, el motiu de la signatura, d'aquesta aprovació de signar aquest pacte del 2023, què els va fer signar?
4: Nosaltres, el que volíem era una continuïtat doncs, de les polítiques que es van fer a l'anterior legislatura, que quan, de fet, estar amb nosaltres al govern, estava Xavi Salmerón, estava la Júlia de Vigo, i creiem que el projecte polític era un projecte polític interessant. De totes maneres, els resultats electorals ens van fer passar de 2 regidores a una i creiem que no era, o sigui, que les urnes ens havien dit que el nostre lloc, el nostre espai polític en aquests moments havia d'estar a l'oposició. De totes maneres, nosaltres vam confiar amb l'alcaldessa i amb els partits que conformaven aleshores el nou govern, doncs perquè tiressin endavant unes polítiques transformadores clares, cosa que al final no s'ha produït.
0: Per tant, entenc que des de Guanyem Sitges se sobten de que se sorprengui, si més no, vers en Comú Podem, d'aquest posicionament de Guanyem, no? Entenem que sempre l'han manifestat.
4: Sí, jo crec que, i a part, amb la Carme ho hem anat parlant, vull dir, inclús moltes vegades hem estat d'acord en converses. Vull dir, el que està clar és que en aquest govern ha faltat projecte polític, han faltat projectes transformadors que seguissin amb la dinàmica de l'anterior legislatura.
0: Josep Maria Tubau, moltes gràcies per atendre'ns avui per fer valoració d'aquest escenari polític actual. Un plaer.
4: Merci, Carola.
0: Gràcies.

0: aquí també es va mencionar en les dues rodes de premsa, tant en la de Verds en Comú Podem com en la d'Esquerra Republicana i Sitges Grup Independent, és el partit de Fets per Sitges. Verds en Comú Podem va agrair la disponibilitat i la disposició de Fets per Sitges per mirar de configurar aquesta majoria que permetés el relleu a l'alcaldia a Carme Gasulla i d'altra banda van ratificar que en aquestes negociacions hi havia participat Fets per Sitges, ho va ratificar Esquerra Republicana i Sitges Grup Independent. Parlem avui amb el portaveu també de Fets per Sitges, Ignasi Rubí, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, Carola. Què tal?
0: Fets per Sitges estava disposat a donar el sí a votar a favor d'aquest relleu a l'alcaldia cap a Carme Gasulla?
1: Nosaltres som lleials als pactes i als acords, i sempre vam dir que en el seu moment nosaltres faríem fer valer el pacte de 2023, on hi havia 3 anys d'alcaldia de la il·lustríssima Carbonell, i el darrer any seria a favor de la Carmen Gasulla. Nosaltres, siguent lleials amb els nostres compromisos i la nostra paraula donada, vam mantenir les negociacions i l'acord fins al final, que no ha arribat a bon port, aquest pacte.
0: I va posar condicions Fet per Sitges o va posar algun apunt per poder donar
1: no,
0: que sí?
1: Nosaltres, tot el contrari, nosaltres, i ho puc dir-ho perquè és públic, nosaltres les nostres demandes del pacte es poden ratificar amb el segon acord quan hi ha hagut aquests moviments, i nosaltres les nostres demandes sempre s'han basat amb amb el qual ens vam presentar les eleccions municipals, amb uns compromisos molt en concrets, amb una feina que portàvem nosaltres darrerament realitzada fins que l'alcaldessa Carbonell em va fer fora del govern, i nosaltres no hem demanat allò que qui ens segueix en política sap que és la nostra tarannà, no? Que és aquelles petites coses per les quals ens vam presentar i ens van donar suport la gent, no? Aleshores, aquestes mateixes demandes que nosaltres li vam traslladar al grup de Comú en Verds són les mateixes demandes que qualsevol altre grup polític que vulgui conformar el govern amb nosaltres o altres alternatives les tenim a sobre de la taula. És a dir, no hem mogut cap peça d'allò que no teníem que demanar ni hem demanat allò que no teníem que demanar, simplement amb la nostra línia que hem intentat això, fer valdre les nostres propostes electorals i ja està.
0: I en aquestes negociacions, és a dir, com van anar les negociacions? Verds en Comú Podem va acceptar aquestes demandes, va entendre que eren raonables, i d'altra banda, els altres socis de govern també les van entendre, les van acceptar?
1: Home, són raonables en el bon sentit de la paraula, perquè no deixen de ser del pacte inicial del 2023. Aleshores, nosaltres no hem sigut ni els detonants. És més, nosaltres va haver-hi durant un temps de les negociacions on vam focalitzar a la persona o al partit a veure si nosaltres ens podíem tensionar lo màxim perquè rebentéssim aquest acord, i nosaltres, com t'he dit, vam confiar des de l'inici en la figura de la Carmen Gasulla i del seu equip i del seu grup, i nosaltres ens hem mantingut lleials fins al darrer moment. Fins a l'últim moment.
0: Per tant, entenent que aquestes demandes ja formaven part d'aquest pacte, entenc que tant Esquerra Republicana com Sitges Grup Independent també d'entrada manifestava que acceptava aquestes demandes vostres, aquestes, no sé dir, condicions o propostes, i que per tant, diguem, estava tot ben perfilat. Aleshores, davant de l'escenari actual, li ha sorprès a Ignasi Rubí el que ha passat?
1: A mi no m'ha sorprès, perquè jo, com vaig dir en un ple, la paraula de la senyora Carbonell i la seva signatura per mi no tenen cap validesa. Quan ens remuntem, que vam estar formant nosaltres part del govern, i va buscar l'excusa necessària per signar un acord d'allò sortida de la primera part de la legislatura, i després em va trair destituint-me i amb hem dit amb les formes, que això diu molt d'una persona que, sota el meu parer, és una psicòpata narcisista i controladora. I com a nosaltres aquesta senyora no ens ha pogut mai ni controlar ni dir el que teníem que dir, la que va poder ens va enganyar. I a mi no m'ha sorprès aquesta actitud d'aquesta senyora, que ha manipulat també el Sitges Grup Independent, ha manipulat, com altres persones també de l'entorn de Sitges, que des de la seva talaia al poble sec es pensen que poden trucar, decidir i manipular. I això és la política que jo he conegut, que vaig patir i que ara, malauradament, la senyora Gazulla, malauradament, ha patit. I ha sigut molt injust el que li han fet amb aquesta dona,
0: però,
1: perdó, de no arribar a un pacte.
0: I, senyor Rubí, de quina manipulació estem parlant? Perquè, diguem, el que ha passat és que Verds en Comú Podem, és a dir, l'escenari ves des de fora, és que Verds en Comú Podem anuncia que marxa del govern...
1: Marxa per unes conseqüències, perquè ha fet el que és correcte en política, el que és institucional en política i és el que és decent en política. I se li poden retreure o no moltes coses a Comuns als Verds, però tant la Carme com el Xavi, no ens deixem el Xavi, ha fet el que és en política dignitat, que és vostè va signar un acord el 2023, jo li mantindré amb els tiros i aflojes que hi ha a la vida política local 3 anys a l'alcaldia, però vostè, quan en quedi un any, vostè ha de fer valdre aquell pacte, vale, perquè la Carmen Gasulla sigui alcaldessa. I això s'han dit per activa i per passiva, i ho han dinamitat, i ara busquen, com sempre, aquests narcisistes, egocentristes, necessiten buscar excuses a altres persones, perquè, de fet, ara farà un mes, el diari, el setmanari de l'Eco de Sitges, que això ho tindrien que explicar perquè donen mitja pàgina al president d'un partit polític, afirma, del Sitges Grup Independent, que aquest pacte ja està, que no reconeixen el pacte, que els hi van regalar mitja pàgina, perquè després diguin que el Sitges Grup Independent, per exemple, ha estat lleial fins al final. I tot això és una mentida que s'anirà desmuntant per capítols, mica en mica, i hem de seure perquè tindrem una bona sèrie a partir d'ara de totes les negociacions que s'aniran desgranant mica en mica.
0: Però a veure si podem
1: final,
0: fer...
1: les mentides aniran sortint.
0: Però a veure si podem fer una mica de tràiler d'aquesta sèrie, perquè per una mica posar en context també a qui ens escolta. Perquè insisteixo, el que ha passat és que Verds en Comú Podem ha decidit marxar de govern i pel que explica la pròpia alcaldessa i en aquest cas també exercint d'alguna manera com a portaveu d'Esquerra Republicana i també el portaveu de Sitges Grup Independent manifesten públicament que tots dos haguessin aprovat el relleu a l'alcaldia i el que expliquen és que és un tercer i en aquest cas posen el nom de Elena Alonso, de la portaveu del Margalló, qui no dona suport a la majoria. Per tant, què més ha passat aquí?
1: Enteneu-me que jo no puc parlar en nom de l'Elena Alonso, i és més, i sobretot el meu respecte a un partit com ha sigut el Margalló de Sitges, que al final ha buscat, intentat, al final no ha arribat a bon port, però jo penso que són ells els que han de parlar, s'han d'explicar, perquè al final el dato mata el relato. Vol dir que al final, els papers, al final, tot anirà sortint mica en mica. I això és un relat que és a veure qui guanya, no? És com una esbaralla de veïns. Uns et diuen blanc, els altres les negres, però al final, els datos mataran el relato.
0: D'acord, doncs haurem d'esperar el comunicat del Margalló, perquè l'atenció de moment l'han declinada. És a dir, de moment no podrem, sembla ser que no podrem fer
1: preguntes. Jo no puc parlar per ell.
0: Preguntes.
1: El que jo sí que puc traslladar és que han vulnerat la seva paraula, el seu pacte, la seva signatura, i que realment la figura de la Carmen Gasulla, des del nostre punt de vista, el que li han fet ha sigut una marranada, però una marranada, fruit d'aquesta alcaldessa que ho vol controlar tot, torno a repetir políticament, psicòpata narcisista, i ho podeu posar en lletrero, ben gran, perquè és així aquesta dona. I, en resum, queda la foto de premsa, no? Que és una premsa del govern a les escales de l'Església, a les escales de l'Ajuntament, on queden tots retratats. Per cert, ja cal que es posin molt les piles amb els càrrecs de confiança que tenen i continuen treballant, que han de saber que tota aquesta informació, que és el que l'únic el futur que li espera amb aquest govern, és anar fent vídeos assessorats per càrrecs de confiança que paga el poble de Sitges, que ens costen un congo, només perquè aquesta senyora alcaldessa, com ahir, amb la senyora Guiu, que és vergonyós, se'n vagin a fer publicitat d'una obra que va fer la senyora Carmen Gasulla al parc del Robert, de Can Robert. I això és el que ens espera a partir d'ara. Vull dir que nosaltres no legitimem ni aquest govern ni aquesta acció de govern, i per nosaltres el nostre posicionament penso que queda clar, no, claríssim.
0: Senyor Rubí, per acabar, hagués entrat, o no sé si estava en aquestes condicions perquè et vot favorable al relleu de l'alcaldia, hagués entrat el senyor Rubí de nou a consistori com a regidor?
1: A nosaltres, regidor
0: de govern, regidor de govern, perdó.
1: Nosaltres ho som. Nosaltres ens van dinamitar totes les possibilitats que hi havia per deixar-nos de banda. Però nosaltres, deia, amb el compromís, assumíem totes aquelles corresponsabilitats per tal de fer arribar al final el pacte i que la senyora Carmen Gasó ja fos alcaldessa. I han dinamitat per activa i per passiva qualsevol tipus de negociació. De fet, nosaltres, quan Comú ens ve, ens dona les gràcies, és diu molt. I quan a la roda de premsa aquesta alcaldessa manipuladora parla, no tenia arguments per dir que ha fet passilles, ha fet allò que el com per no voler fer valdre el pacte.
0: És a dir, fets per Sitges hagués votat que sí al relleu alcaldia, tot i no entrar a govern?
1: Nosaltres no entràvem al govern.
0: D'acord.
1: I és així. Imagini's fins on arriba la paraula donada per la gent de fets per Sitges i de la meva executiva.
0: Es planteja fets per Sitges un escenari de futur?
1: El futur més immediat serà los queda bien, los salvapàtries i los salva també los que... Bueno, veurem el proper ple a veure qui blanqueja aquest govern, qui dona suport amb aquests 7 regidors i qui amb el logo de Salvem i todo por Sitges i tot això, a veure qui blanquejarà aquest govern que és, per mi, està deslegitimat i que no té cap credibilitat política. A partir d'aquí, nosaltres, com sempre, hem parlat amb formacions que han volgut parlar amb nosaltres i el nostre posicionament sempre ha estat clar. Aquesta gent no es mereix portar el timó de Sitges. Aquesta gent ha demostrat que no té ni paraula, aquesta gent no té legitimitat per continuar governant i aquesta gent no te'n pots enfiar ni de la seva paraula ni de la seva signatura. I aquesta gent institucionalment no pot estar ni un minut més aguantant les cadires, perquè aquesta gent sí que ha demostrat aguantant les cadires, perquè els altres dos companys, també regidors, han fet lo digne, que és agafar i marxar a casa. I anar a buscar-se la feina, com vam fer altres regidors quan ens va tocar la nostra corresponsabilitat. I aleshores ells sí que tindran que explicar molt al poble de Sitges per què es mantenen i com es mantenen. I després l'altres forces polítiques, la corresponsabilitat que tindran a veure qui dona suport amb aquest govern.
0: Però...
1: deslegitimat.
0: Fets per Sitges apostaria, dialogaria, parlaria ara per treballar per una moció de censura?
1: Nosaltres hem treballat quan ha tingut, hem proposat, hem parlat, i nosaltres parlem amb totes les formacions polítiques que vulguin parlar. El que passa que els narcisismes també i els egocentrismes que tenim per part de l'oposició, i en part de l'oposició, fan que sigui molt complicat. Però, bueno, escoltant a la regidora, la Eva García, jo penso que aquí als 14, dic 13, perquè aquí la CUP està molt clar el seu paper, tindrien que fer un pensament de fer un govern de concentració, un govern de concentració, per aquests 10-11 mesos que queden, com a mínim, que aquesta gent no tingui la dignitat d'anar-se passejant pel poble i fent vídeos, que és l'únic que saben fer, i que s'estiguin una mica més pel poble, que és el que cal. I la gent vol veure que penquin, perquè aquesta gent no sap el que és pencar.
0: Ha tingut Ignasi Rubí ja alguna conversa amb algun partit al respecte d'aquesta situació?
1: Sempre hem tingut converses nosaltres, sempre. Nosaltres estem oberts, sempre. Nosaltres diàleg el que vulguis, Carola, sempre, amb propostes. I, evidentment, sota el paraigües de les nostres demandes, diguéssim, de que ens vam presentar a les eleccions, evidentment.
0: Que passen per, les podem resumir breument?
1: Hòstia, doncs mira, no. Continuar el projecte. No, bueno, clar, és que què vols, que tornem a parlar dels contenidors?
0: No cal.
1: De la neteja, és que clar, és que qui vosaltres que seguiu una miqueta ja sabeu qui són les demandes, vull dir, el Nacho no us demanarà un pavelló, no us demanarà una cursal, no us demanarà allò que no pugui realitzar-se, sinó coses que toquen de peus a terra. I aquesta gent no pot seguir un minut més al govern, no estan legitimats, i ja veurem a partir d'ara, ja es veurà el proper ple, a veure si realment qui blanquejarà aquest govern.
0: No para el senyor Rubí d'anunciar-nos el que veurem, com si fos això un anunci de la futura sèrie de Netflix.
1: Correcte.
0: Perdonin pel comentari, però clar, el que passa que ens quedem tots aquí. Entenc, al final, en resum de tota la conversa, més enllà del posicionament que ha deixat de Fets per Sitges, que és, crec que és clar, que entenc que el desllorigador de tot plegat el té el Margalló. És a dir, qui ens ha d'explicar una mica què és
1: clar,
0: el que va passar, ha de ser el Margalló?
1: Evidentment, sí, però el cap pensant, qui ha manipulat el Sitges Grup Independent, qui és el cap pensant, que és aquesta alcaldessa, que ha manipulat, ha induït i ha portat, per molt que digui que ha dit s'ha cansat de dir nosaltres farem fer el pacte, quan les coses vagin sortint mica en mica, perquè hi ha una data i una cosa molt, molt clara que diu excusatio non petita, acusació manifesta. De fet, fixeu-vos quina errada aquests càrrecs de confiança que paguem al poble de Sitges que els aconsella amb aquest govern, quan Comuns fa el divendres el comunicat que simplement dona les gràcies als Fets per Sitges i al Margalló i diu que farà una roda de premsa, quan tu no et demana ningú cap excusa, és una acusació manifesta indirectament, que és el que va fer aquest govern del Sitges Grup Independent i de l'alcaldessa Aurora Carbonell. Quan ningú et demana cap excusa i tu ho fas, és que t'estàs acusant. I, de fet, van caure de quatre potes i tothom, al final les coses s'aniran sortint mica en mica, Carola. I jo puc arribar fins on puc arribar i cadascú, jo penso que ja anirà explicant la seva part.
0: Cadascú que digui el que consideri. Clar, la nostra feina és preguntar, i jo ara el que lamento,
1: sí,
0: torno
1: home, sí,
0: a dir, és que qui en principi ha d'explicar-nos, ens podria explicar una mica què és el que ha passat aquí, perquè tenint en compte que tenim dues versions que són diametralment oposades, resulta
1: correcte,
0: que és qui no vol parlar. Resulta
1: bueno,
0: que és
1: jo,
0: qui no vol
1: jo,
0: parlar.
1: Jo,
0: i
1: no,
0: que,
1: no és que no vulgui parlar ells, jo penso que s'han remitit que faran un comunicat,
0: sí?
1: No? Jo entenc això, vull dir,
0: sí,
1: això
0: sí.
1: No es vulgui parlar,
0: però
1: potser.
0: Fer un comunicat no és parlar, és fer un comunicat.
1: Bueno, a partir d'aquí jo penso
0: ja veurem
1: que
0: si després
1: no passa res,
0: jo no els estic jutjant pas, estic dient
1: el que
0: ens ha arribat, que hem d'esperar un comunicat que encara no ha arribat, que entenc que s'està realitzant i que arribarà un comunicat i que de moment, en sentit de moment, no parlaran. Hi ha la possibilitat i esperem que així sigui, que en el moment que arribi el comunicat puguem
1: sí,
0: parlar amb la...
1: Sí, perquè es van fer acusacions molt greus per part de la... Ja, de la narcisista egocentrista aquesta senyora Carbonell, que de veritat ho vol tenir tot controlat. Hi ha hagut algunes manifestacions que, per mi, molt desagradables, amb la seva roda de premsa, i ha posat el dit on no el tenia que posar, o penso que no ha explicat tota la veritat, i penso que el Margalló té el seu dret a explicar-se, com bueno, imagino la Carmen Gasulla també en el seu moment també tindrà oportunitat de poder-se explicar sobre aquest tema.
0: I el micròfon obert el tindran sempre aquí. Senyor Rubí, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres per donar-nos veu i deixar-nos parlar i dir el que pensem.
0: Així
1: que jo
0: és...
1: saps que jo sóc un polític sense filtres.
0: Gràcies.
1: Vale? Vinga, una abraçada i gràcies per tot.

0: I seguim aquesta ronda de trucades. Recordem que amb qui no podrem parlar encara és... Amb qui no parlarem, no és que no puguem parlar. Amb qui no parlarem avui encara és amb Junts per Sitges, perquè estem pendents d'una compareixença que sabem que es produirà. Ha de ser, si no és avui, és demà o demà passat. Per tant, el dia que facin la compareixença hi anirem i, òbviament, després quedarà penjada al web i l'emetrem i en parlarem. I, d'altra banda, que estem a l'espera d'aquest comunicat del Margalló i veurem si també ens podran atendre després en obert. Qui és a l'altra banda del fil telefònic és el portaveu de Vox Sitges, José Antonio Gilabert. Què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia, Carola.
0: Primera reflexió davant d'aquest escenari polític.
1: Sí, això és un capítol més del sainet i de la sèrie, com tu has dit un parell de vegades abans, perquè això sembla una sèrie de televisió, una comèdia, una tragicomèdia, desgraciadament, però que no ve d'ara, ja des de l'inici de la legislatura, amb els pactes i possibles pactes que van fer PSC i Junts, primer amb Fets, però a Fets li van fer fora, després PSC i Junts van comunicar un acord amb prioritat als comuns, després va haver un acord al PSC i Junts i als comuns, després van fer un pacte de govern alternatiu al JCRC Comuns Fets amb el recolzament de Guanyem, després el govern treu fora el Nacho Rubí de Fet, després Guanyem diu que deixa de recolzar el govern, queden després el JCRC i els comuns, i al final els comuns han abandonat el govern per una raó molt senzilla, perquè no s'han complit els pactes. Però és que això sembla una sèrie en què tots es traicionen i tots s'enganyen. I per això Vox sempre diu que està molt content de no estar amb ells. El primer pacte que van fer va ser, que això ho van fer tots, va ser un pacte anti-Vox, i Vox el que diu és el que jo sempre he dit. Nosaltres estem d'acord, que ells no volen estar amb Vox, però nosaltres que no volem estar amb ells.
0: Per tant, Gilabert s'esperava d'alguna manera el que ha passat?
1: Home, jo m'esperava que aquí hauria un capítol més del sainet, com he dit, per una raó molt senzilla, perquè jo dubtava molt de que es complís el pacte, per una raó molt senzilla, perquè mai han complert cap pacte. Mai. I durant tota la legislatura el que ha sigut un munt de traïcions, de deixar de recolzar, i que això, per exemple, com tu has dit, i ho reitero, sembla una sèrie. A mi em recorda la sèrie Enredo. No sé si te'n recordaràs, va ser una sèrie molt mítica en la qual tots es traicionaven i tots els enganyaven.
0: Uh-huh. És curiós que estàvem tots pendents d'aquest relleu a l'alcaldia, que és el que es comentava, s'havia signat en aquest pacte del 2023, i és curiós com ara la majoria manifesteu que no confiàveu que s'hagués anat a produir.
1: No, clar, perquè quan neix un pacte antinatura, que és un pacte que es fa per aconseguir el govern, sense atendre un projecte clar i sense atendre ni tan si sol un PAM, un pla d'actuació municipal, com vols que es complin els pactes? Jo crec que ara, per donar solucions...
0: Sí, anem a això, anem ara...
1: ...hauria de sotmetre a una moció de confiança. No es pot governar quan tu tens 7 regidors i l'oposició té 14. O sigui, l'oposició té, a data d'avui, el doble de regidors que el govern. Això es té de solucionar, com es fa a la democràcia, que l'alcaldessa es someti a una moció de confiança. I si no es somet a una moció de confiança, els partits majoritaris de l'oposició, i ho tenen de dir, i ho tenen d'anunciar, que ho faran tot el possible per intentar una moció de censura. El que no es pot fer és el que fa el PSC. El PSC va convocar ahir una roda de premsa per dir que no farà res. Per dir que no farà res, que està en valorat, però si la valoració és molt fàcil. I el que demana és el vot per les pròximes eleccions. Però, per data d'avui, quina és la seva tasca, quin és el seu projecte? Cap ni un. Cap ni un. Demanar el vot als progressistes i als centristes. Això és el que es va dir ahir des del PSC.
0: Per tant, entenc que aquesta alternativa de moció de censura en cas de que l'alcaldessa no plantegi moció de confiança, perquè saben que la qüestió de confiança l'ha de plantejar la pròpia alcaldia, eh? L'ha de plantejar l'alcaldessa, si no és l'oposició que pot plantejar una moció de censura. Però tenint en compte això, que ja hi ha partits que d'alguna manera no sembla que tinguin en ment o en escenari futur plantejar aquesta moció de censura, fins a quin punt Vox la veu viable o la veu possible?
1: No, depèn de la voluntat política del qui correspon plantejar i prendre la iniciativa i el lideratge d'aquesta moció de censura.
0: I qui l'ha de tenir, aquest lideratge?
1: En principi Junts, en principi la senyora Mònica Gallardo, que va ser en realitat la que va guanyar les eleccions.
0: Per tant, ens quedarà saber...
1: I té de proposar al resta de partits els punts en els quals vol arribar a un acord per lo que queda de la legislatura. Això és el que hauria de fer. Uh-huh. Primer, l'alcaldessa, que sometés, si ella vol, però jo crec que és el més adient quan es troba en una situació que els regidors de l'oposició són el doble que els regidors del govern, i si no es somet a una moció de confiança, que l'oposició, sobretot el que té més vots i més regidors, doncs intenti una moció de censura.
0: Entenc que converses, diàleg amb grups de l'oposició per treballar una possible moció de censura, encara no s'ha produït això, eh?
1: No s'ha produït i jo no he tingut cap. Jo converso amb regidors de l'oposició, però formalment, i de fet jo dubto molt que a mi m'ho plantegin, és un error que fan, entenc jo, i que entén la majoria del poble que no vulguin pactar amb Vox.
0: Ho veu com un error que no vulguin pactar amb Vox, diu?
1: Bueno, no ho dic jo, si jo li dic la veritat, i el que li he dit al principi, vist lo vist de com ha anat aquest sainer, nosaltres és que no volem arribar a cap pacte amb partits que no són lleials, que traicionaran, que un dia diuen una cosa i l'altre dia diuen una altra cosa, no volem arribar a pactes perquè ja sabem on arribarem.
0: Clar,
1: però en realitat el que es té de fer, si vostè em pregunta com es dona sortida amb aquesta situació, no n'hi ha cap qüestionament. O l'alcaldessa somet o una moció de confiança o l'oposició, i sobretot el que té més regidors i més vots, intenta liderar una moció de censura.
0: De censura, que saben que la moció de censura només tira endavant amb majoria absoluta, és a dir, requerirà...
1: Sí, necessita 11 regidors.
0: Uh-huh, clar, i aquí ve la dificultat. Entenc. Clar,
1: però el que no es pot fer és queixar-se a parlar malament d'aquest govern, que és veritat que és un govern desastrós, però després no donar cap solució ni cap alternativa.
0: D'acord. Per tant, entenc que, en el fons, molts partits que discrepen altres qüestions estan d'acord en que, diguem, aquest govern no funciona, però amb la solució a l'alternativa, aleshores aquí hi ha les discrepàncies.
1: Sí, sí. Com tenen discrepàncies en gairebé tot, perquè aquí ningú es pot fiar de ningú, perquè ja li he dit al principi, aquí s'han traït tots. Tots. També entre els grups de l'oposició,
0: Regidor, altra opció és que no hi hagi alternativa, és a dir, que es mantingui...

0: és una situació de mantindre fins a les eleccions aquesta situació d'un govern amb 7 regidors.
1: Ens queda un únic ple abans de l'aturada estival, ja es preveu que serà un ple calentet.
0: Sí, sí, serà un ple calentet, però no el ple de juliol, sinó gairebé seran calentets tots els plens que queden fins que acabi la legislatura.
1: Doncs,
0: ja li avanço.
1: No, no, avui ens estan avançant moltes coses que passaran, és a dir, que concreció poca, però avançar-nos, tothom ens fa com avançaments, el que deia, tothom ens fa tràilers avui.
0: No li avanço perquè sigui una novetat, perquè vostè també ja sospita que això passarà. O no sospita que tots els plens, amb un govern de 7 regidors i una oposició de 14 regidors, els plens no seran calentets?
1: Senyor Gilabert, jo no sospito res, jo pregunto. Moltes gràcies per atendre'ns.
0: De res, Carola.
1: Adéu, gràcies. Doncs aquest és l'escenari, aquestes són les reflexions de bona part de l'oposició. Ens quedarà per saber doncs què diu Junts per Sitges i què diu el Margalló, que els oferirem tan bon punt en tinguem coneixement. Per tant, nosaltres de moment aparcarem aquest tema. Al final avui ens hem allargat i no hem pogut recuperar la conversa amb l'Eloi Almirall, però com que la tenim guardadeta segur que tindrem oportunitat altre dia, perquè va ser una conversa estupenda amb aquest jove ballarí que molt probablement continuarà la seva carrera en el món de la dansa a Milà. Posem el punt final al programa d'avui, dimecres, i tornem demà, com sempre, a les 9. Que acabin de passar bon dia i compta amb la calor, si us plau. Prenguin mesures, ombreta, aigüeta, refresquin, parcs climàtics, refugis climàtics, el que sigui, però compta. Que acabin de passar bon dimecres. Adéu-siau.

Una fuita de gas a Arenys de Mar al Maresme ha obligat a confinar un càmping i una desena d'habitatges. L'incident a tocar de les vies del tren també afecta el trànsit ferroviari. Treballen efectius dels equips d'emergència i de la companyia subministradora. A partir del 27 de juliol ja es podrà demanar cita per vacunar-se de la grip i de la Covid a la tardor als centres d'atenció primària. La campanya començarà el 5 d'octubre per als col·lectius més vulnerables o més exposats i es farà especial incidència en mestres i professors. Els britànics menors de 17 anys tindran activat per defecte un toc de queda nocturn per a xarxes com TikTok, Instagram o YouTube, una limitació horària que impulsa el govern del Regne Unit i que s'afegirà a la prohibició d'accés per als menors de 16 anys. Més d'un centenar de municipis del país estan en risc extrem d'incendi forestal, coincidint avui amb el dia en què s'arribarà al pic de la tercera onada de calor. Una vintena d'efectius dels bombers continuen treballant el foc de Rubió a l'Anoia amb la previsió de donar-lo per controlat aquesta tarda. Commoció a Manlleu per la mort tot a punt accidental de dos germans bessons d'11 anys ofegats al riu Ter. El municipi d'Osona viu avui el primer dia de dol oficial i al vespre s'ha convocat un minut de silenci. La inflació puja una dècima al juny a Catalunya, igual al 3,2% la mitjana espanyola. Del cistell de la compra entre els productes que més s'encareixen hi ha els ous, la carn de boví i el peix. I els Estats Units han reactivat el bloqueig naval dels ports iranians, tot i que Donald Trump ha fet marxa enrere la imposició d'una taxa del 20% als vaixells comercials que naveguen per l'estret d'Hormuz. El president nord-americà

0: que amenaça l'Iran de destruir les seves centrals elèctriques i els seus ponts si no torna a la taula de negociació. Drons ucraïnesos han atacat 20 vaixells russos al Mar Negre com a part d'una estratègia que ha afectat més d'un centenar d'embarcacions de Moscou relacionades amb el transport de petroli els últims 10 dies. Rússia ha fet 6 morts a Odessa i al nord d'Ucraïna, von der Leyen és avui a Kiev per accelerar la producció coordinada d'armament. I un nou fàrmac activat per la llum ha aconseguit recuperar part de la visió en ratolins cecs. És el resultat d'una investigació liderada des de l'Institut de Biotecnologia de Catalunya que podria obrir una nova via per tractar malalties degeneratives de la retina.
1: Esports.
2: L'Argentina i Anglaterra busquen avui ser a la final del Mundial de Futbol, on ja hi ha la selecció espanyola després d'eliminar França ahir per 2-0. Van marcar Oyarzabal de penal forçat per Lamine Yamal i Pedro Porro. Al Barça avui li faran noves proves a Frenkie de Jong, que va tornar del Mundial amb una greu lesió al genoll i podria estar mitja temporada de baixa. Marc Casado deixa oberta la porta a marxar del Barça si s'escau, en declaracions al Toc Costa de Catalunya Ràdio. I avui onzena etapa del Tour de 161 quilòmetres pràcticament plans. Tadej Pogačar surt refermat en el lideratge amb 3 minuts i mig sobre Vingegaard.
0: I el temps, les temperatures avui tocaran sostre, valors de fins a 40 graus en diversos indrets de l'interior del país, fins i tot valors superiors al Pla de Lleida. Calor intensa amb domini del sol i ambient enterbolit, i a partir del migdia aniran arribant núvols prims pel sud del país i la façana litoral, amb l'enfortiment del vent de Garbí. 3CAT Info.

0: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Per tu, que per veure el futbol t'has comprat fins i tot una samarreta, i per tu, que ja no pots més amb tanta piloteta. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. La banana ara amb un 16% de descompte per 1,29 € al quilo. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
2: Yo, hey, check this out.
3: Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps
4: i Pipi que em fas largues pujant el cavall pequeño tío, aquest és el teu lloc.
3: Hit Parade.
4: Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa't les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.
3: Accelera amb la Vespino fins a l'infinit.
4: I deixa que els bicis et facin ballar sota les boles de miralls. Que la dona et cridi al Walkman. I que Michael Jackson et robi el cor en cada beat.
5: Hi, this is Michael Jackson.
4: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir.
3: Hit, hit, hit.
4: Presentat per Jordi Casas.
3: L'enciclopèdia musical que mai es jubila.
6: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

9 de cada 10 graduats els últims 3 anys troben feina i tenen uns índexs d'atur per sota del conjunt de la població. Són les dades de l'enquesta sobre inserció laboral que fa l'Agència de Qualitat Universitària, que també destaca que la majoria tornarien a fer els mateixos estudis. Els britànics menors de 17 anys tindran activat per defecte un toc de queda nocturn per les xarxes socials com TikTok, Instagram o YouTube. Una limitació horària que impulsa el govern del Regne Unit i que s'afegirà a la prohibició d'accés per als menors de 16 anys. El PSOE amplia distàncies amb el PP en estimació de vot segons l'últim baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS, fet després de la condemna a l'exministre Ábalos. Els socialistes guanyarien les eleccions si es fessin ara amb el 33% del suport, a 8 punts dels populars. Esquerra Republicana puja gairebé un punt i Junts baixa unes dècimes. La inflació puja una dècima al juny a Catalunya, igual al 3,2% la mitjana espanyola. Del cistell de la compra, entre els productes que més s'encareixen, hi ha els ous, la carn de boví i el peix. Més d'un centenar de municipis del país estan en risc extrem d'incendi forestal, coincidint avui amb el dia en què s'arribarà al pic de la tercera onada de calor. Una vintena d'efectius dels bombers continuen treballant el foc de Rubió a l'Anoia, amb la previsió de donar-lo per controlat aquesta tarda. A partir del 27 de juliol ja es podrà demanar cita per vacunar-se de la grip i la Covid a la tardor als centres d'atenció primària. La campanya començarà el 5 d'octubre per als col·lectius més vulnerables o més exposats i es farà especial incidència en mestres i professors. Els Mossos han desarticulat a Barcelona una banda especialitzada en estafes financeres, un frau a partir de 1.600 DNIs, passaports i permisos de conduir robats. Hi ha 5 detinguts. I el Palau de la Música acull aquest vespre un concert d'Albert Guinovart en què repassarà al piano la seva carrera. A banda d'interpretar fragments de clàssics com Maricel o els

0: 24 Preludis estrenarà un nocturn dedicat a la pianista Rosa Sabater.
1: Esports. Avui quedarà definida la final del Mundial de Futbol, que jugarà diumenge a Nova York. L'Argentina i Anglaterra busquen el segon lloc d'aquesta final, on ja hi ha la selecció espanyola després d'eliminar França ahir per 2-0. En bàsquet, el Barça acaba d'anunciar el fitxatge del pivot nord-americà Josh Nebo, provinent de l'Olimpia de Milà. Nascut fa 28 anys a Texas, Nebo té passaport eslové i firma per 3 temporades. I avui, onzena etapa del Tour, 161 quilòmetres pràcticament plans. Tadej Pogacar surt reformat en el lideratge amb 3 minuts i mig sobre Vingegaard.
0: I com us dèiem, avui arribarem a les temperatures més altes d'aquesta calorada, un pic de calor que farà que una desena de capitals de comarca toquin o superin els 40 graus, des d'Olot fins a Tortosa, passant per Terrassa i Igualada. L'ambient serà assolellat, però amb pols en suspensió.
2: 3CAT Info.
0: Bon dia, ara passant 4 minuts a la 1. Us acompanya des d'ara i fins al punt de les 2, Estel Batet Carles.
2: 3CAT Info.
0: Els graduats en Medicina i Odontologia cobren pràcticament el doble que els graduats en Història. Així ho recull l'enquesta sobre inserció laboral dels titulars recents en grau, màster i doctorat que realitza l'ACU, que és l'Agència de Qualitat Universitària. Els resultats també mostren que 9 de cada 10 graduats tenen feina i indiquen uns índexs d'atur més baixos que el conjunt de la població. Ho ampliem des de Barcelona amb la Sara Canyete.
3: 3 de cada 4 graduats diuen que han trobat feina els 3 primers mesos després de finalitzar els seus estudis. Per branques, salut i enginyeries són les que presenten millors resultats. Pràcticament tothom diu que treballa, que ho fa en feines relacionades amb els seus estudis i amb millors sous i contracte, mentre que Humanitats se situa a l'altra banda, amb uns índexs d'ocupació més baixos, sous també més baixos i més persones que treballen en feines que no estan relacionades amb els seus estudis. Anna Prades és l'autora de l'informe.
4: Aquelles persones que es graduen amb títols relacionats amb les enginyeries i, en el cas dels graus en Medicina i Odontologia, doncs tenen millor inserció laboral que les persones que fan títols d'Humanitats, en aquest cas aquí Sociologia o Geografia.
3: L'enquesta també mostra que hi ha poca mobilitat internacional i que la majoria els estudiants es queden aquí. De fet, el percentatge més alt es registra en els llicenciats de la branca de ciències. Aquí sí que un de cada 10 graduats ha marxat fora a treballar. Per primera vegada, els contactes personals i familiars deixen de ser la principal via d'accés en aquesta primera feina. Ara ho són la iniciativa pròpia, les pràctiques o els portals web. 7 de cada 10 graduats diuen que repetirien estudis i milloren en general la valoració de la formació rebuda.
0: Moltes gràcies, Sara Canyete. I els britànics menors de 17 anys tindran activat per defecte un toc de queda nocturn per TikTok, Instagram o YouTube, entre altres xarxes socials, segons els plans del govern del Regne Unit. La mesura complementarà la prohibició de les xarxes socials per als menors de 16 anys que ja es va anunciar el mes passat. Des de Londres, Quim Olivares.
5: El govern britànic proposa un toc de queda nocturn entre la mitjanit i les 6 del matí a les xarxes socials per menors de 16 i 17 anys, així com exigir a les empreses tecnològiques que inhabilitin per defecte funcions addictives com fer scroll per menors de 16 a 18 anys. Els usuaris, però, podran desactivar aquestes configuracions. Ellen Rome, que va perdre el seu fill de 14 anys en un joc online, ha dit a la BBC que la mesura no va prou lluny. Sentim-la.
6: Crec que és bona qualsevol cosa que millori la seguretat dels nens online, però no va prou lluny. Els adolescents que estan acostumats a les xarxes socials simplement desactivaran aquesta funció i continuaran fent scrolling, així que no és prou bo. Crec que la responsabilitat ha de recaure en les empreses tecnològiques.
5: També es preveuen controls sobre l'ús de chatbots d'intel·ligència artificial que obligaran els menors de 18 anys a fer pauses regulars quan els facin servir. El mes passat, el Regne Unit va anunciar la prohibició de les xarxes socials, com ara Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram i Facebook, per menors de 16 anys. La mesura entrarà en vigor a principis de l'any que ve. Ara l'executiu creu que els joves a partir dels 16 anys han de ser protegits de les funcions en línia més addictives, que poden tenir un impacte perjudicial en el seu benestar.
2: 3CAT Info.
0: 3CAT Info. Mig quart de dues, el PSOE amplia la distància amb el PP en estimació de vots, segons el baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques el 6 del mes de juliol. Els socialistes guanyarien les eleccions si es fessin ara amb el 33% dels suports. Són gairebé 2 punts més que en l'enquesta feta al juny i el Partit Popular, per la seva banda, quedaria segon amb el 25% dels vots i baixa en aquest cas 2 punts. La diferència entre tots dos, que fa un mes era de 4 punts, ara és de 8. L'enquesta es va fer entre els dies 1 i 6 d'aquest mes, després de la sentència del cas Mascaretes, que condemna a 24 anys de presó l'exministre José Luis Ábalos i coincidint també amb la imputació de la directora de la Guàrdia Civil en el cas Leire. Vox es manté com a tercera força, segons el baròmetre, i baixa mig punt en estimació de vot. Esquerra Republicana puja gairebé 1 punt, mentre que Junts recula unes dècimes, que és a la mateixa proporció que ho fa Sumar. La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, acaba de declarar com a testimoni davant del jutge del cas Leire, que ara comentàvem. Santiago Pedraz l'ha interrogat per saber quina implicació tenia en relació amb les maniobres de les clavegueres del PSOE. Narbona deia això.
7: Ya había habido un contacto entre ellos y de ese contacto lo que el secretario de organización me había dicho es que Leire no había traído nada de interés. Ustedes saben en qué circunstancias se producen ese tipo de mensajes, ¿no? Pero lo que Leire quisiera decir o lo que Leire hizo después, yo lo desconozco por completo.
0: Això pel que fa al cas Leire, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, d'altra banda, ha acusat Pedro Sánchez de ser un president autoritari. Això l'endemà que la Moncloa hagi qüestionat la condemna al germà de Pedro Sánchez per un delicte de prevaricació. El govern espanyol manté la confiança que podrà demostrar la seva innocència. Des de Madrid, Dani Sainz de Aja.
8: Davant de la plana major del PP europeu reunida avui a Madrid, Núñez Feijóo ha afirmat que Espanya patix l'amenaça d'una democràcia debilitada i, sense citar-lo, inclou Sánchez en el grup de líders autoritaris.
9: Para reconocer a un autoritario no hace falta preguntarle qué piensa. Si recela de los jueces, si desprecia las mayorías parlamentarias cuando no le favorecen y si teme a las urnas si no le aseguran el poder, no busquen más. Eso es un presidente autoritario.
8: Pel PP, les crítiques als jutges situen el PSOE i el govern espanyol en una deriva perillosa. Avui, ministres de Sumar, com Pablo Bustinduy o Mónica García, han tornat a carregar contra la sentència al germà de Pedro Sánchez.
10: Me parece bastante insólito. Bastante insólito. Y yo deseo que se recurra esta sentencia y que se haga justicia.
11: Creo que nos debería preocupar todos como ciudadanos que se esté imputando en este país a gente sin pruebas. Y por eso a mí me parece una auténtica aberración.
8: Per la seva banda, el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha deixat clar el seu respecte a la decisió dels jutges, però confia que el germà del president demostrarà la seva innocència en instàncies superiors.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: La inflació puja una dècima al juny a Catalunya i se situa en el 3,2%. El creixement interanual dels preus va registrar la mateixa xifra que la mitjana de l'Estat, que es va mantenir al 3,2% per tercer mes consecutiu, segons l'Institut Espanyol d'Estadística. També apunta l'INE que els preus de l'electricitat i, en menor mesura, del gas van afegir pressió a l'alça, coincidint amb el fet que l'IVA va passar del 10 al 21%. Però la baixada del preu dels combustibles va compensar aquest increment. Per productes respecte dels preus del juny passat, els encariments els continuen encapçalant els ous, que són un 10% més cars, la carn de boví i el peix. En canvi, baixen lleugerament la fruita, el cafè, el cacau, les infusions i la carn de porc. Per demarcacions, els preus van repuntar a Barcelona i Tarragona i, en canvi, es van moderar a Lleida i Girona. Els sindicats reclamen mesures públiques per reduir la inflació. Sentim primer Òscar Riu, de la UGT, que demana que s'apugin els sous.
12: L'augment amb el transport, l'augment amb l'energia és un augment, l'augment amb l'habitatge és un augment que la nostra ciutadania no pot assumir més a més sense l'augment dels salaris. És per això que fem una crida a contenir aquest augment dels IPCs i, sobretot, augmentar els salaris.
0: I Comissions Obreres demana que es creï un observatori de marges empresarials en l'àmbit català i que s'analitzi l'impacte en la pèrdua de capacitat exportadora pel diferencial entre la inflació a Catalunya i els països de l'entorn. Primer dia de dol oficial a Manlleu, a Osona, per la mort de 2 germans bessons d'11 anys després que s'ofeguessin al riu Ter. Tot i que hi ha una investigació en marxa, la principal hipòtesi és que va ser un accident. Aquest vespre, a les 8, es farà un minut de silenci davant de l'Ajuntament. Des de Manlleu, Unitat Mòbil, amb Josep Forns i Miquel Jarque.
13: L'autòpsia dels dos germans, que s'està fent avui a l'Institut de Medicina Legal a la Ciutat de la Justícia de Barcelona, serà determinant per confirmar que va ser un accident i també per confirmar oficialment la identitat dels germans. Els cossos dels dos nens els van trobar ahir al riu Ter i estaven desapareguts des de dilluns, que va ser quan els pares van denunciar que no havien tornat a casa. La zona de la desaparició, de l'ofegament, és una zona coneguda com les Roques Negres, una zona, segons els veïns ens expliquen, de difícil accés i també molt traïdora pel que fa a les corrents d'aigua que es generen.
14: Perquè és un lloc que fa sempre un remull i allà hi ha un de sota de fang. I, clar, i encara que sàpigues nedar, el xucador xucla.
13: Avui a les 8 del vespre es farà un minut de silenci en memòria dels dos germans i en suport a la família.
0: I una vintena d'efectius dels bombers continuen treballant en l'incendi de Rubió a l'Anoia amb la previsió de poder-lo donar per controlat aquesta tarda. L'evolució durant la nit ha estat molt favorable, amb gairebé una cinquantena de dotacions sobre el terreny que han aconseguit donar-lo per estabilitzat a primera hora del matí. El foc ha cremat prop de 47 hectàrees i ha afectat una massa boscosa amb masies aïllades dels termes municipals de Castellfollit, del Boix i Rubió. Paral·lelament, una desena de dotacions també treballen en el foc forestal que es va declarar ahir a Cunit, al Baix Penedès, i que a hores d'ara ja està controlat. Un cop es va estabilitzar, cap a les 9 del vespre, es va aixecar el confinament a 3 urbanitzacions de Cunit i de Castellet i la Gornal. Des de Protecció Civil demanen no abaixar la guàrdia perquè el risc d'incendi és extrem a bona part de Catalunya. S'ha activat el Pla Alfa a 118 municipis d'una vintena de comarques i es manté la prohibició d'accés a 8 espais naturals. A més, també s'alerta de les afectacions que té això sobre la salut, perquè han pujat un 40% les visites als CAPs, perquè hi ha problemes relacionats amb les altes temperatures, com els cops de calor, les deshidratacions o els síncopes. Segons Salut, també hi ha hagut 40 ingressos als hospitals per aquest motiu, gairebé tots de gent gran. A punt d'arribar a 1:15 del migdia. Actualitzem dades pel que fa a l'estat del trànsit a aquesta hora, també al transport públic. Connexió amb l'equip viari. Clàudia Serra, bon dia.
15: Bon dia. A aquesta hora segueix la circulació complicada a la P7 de Santa Perpètua a Parets del Vallès en sentit nord. Hi ha cua per un camió avariat que talla dos carrils. També retencions a l'Ametlla de Mar en sentit nord per un camió avariat que talla un carril. I a aquesta hora molta densitat a la B20 a Santa Coloma, sentit Trinitat, C58 i C33 a Montcada cap al Nus de la Trinitat i també a la Ronda Litoral de Sant Adrià a Santa Coloma, sentit Trinitat. Precaució per una possible incidència en aquest punt. Hem de parlar de transport públic perquè està sent un matí molt complicat. A Rodalies, a aquesta hora, hi ha una nova incidència que afecta la circulació a la R2 Nord i a la R11. De fet, la circulació està interrompuda entre Mollet i Montcada per una incidència a un tren de mercaderies. En paral·lel, recordem-ho, s'arrosseguen demores a l'R1 i l'R4 per incidències ja resoltes i retards d'uns 30 minuts des de primera hora del matí a les línies R13, R14 i RT1 per una incidència a la plana Picamoixons. Tot això avui, que hi ha vaga convocada per un sindicat minoritari. A aquesta hora, recordem, els serveis mínims són del 33%. Això serà fins a les 5 de la tarda, quan pujaran al 66%.
2: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
16: Avui és el dia de pic de calor, d'aquesta tongada calorosa que ens ha d'acompanyar tota la setmana, i amb unes temperatures que ja cap als vols del migdia rondaven la xifra dels 38 graus a punts del Priorat, i s'espera que bona part del país arribin fins i tot als 40 graus. De fet, una desena de comarques, de capitals de comarca, poden arribar o fins i tot superar la xifra dels 40 graus. Les més altes, cap a ponent, valors de 40, 41 o fins i tot 42 graus. Tot això amb un ambient assolellat, amb alguns núvols cap al sud del país que deixen algunes virgues, és a dir, una mica d'aigua, però que no arriba a terra, s'evapora fruit de la presència d'aquesta calor. I destaquem també que a partir ja de demà sí que ja començarà a canviar una miqueta més el temps, sobretot pel que fa a l'estat del cel. A partir de demà, sobretot durant la tarda, ja tindrem ruixats i tempestes que escombraran al nord del país.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Seguim passant pràcticament 3 minuts d'un quart de dues. Els Mossos d'Esquadra desarticulen a Barcelona una banda especialitzada en estafes financeres amb 1.600 DNIs, passaports i permisos de conduir robats. Els agents han detingut 5 persones d'entre 22 i 54 anys que presumptament utilitzaven aquests documents per contractar targetes de crèdit i productes de finançament amb els quals adquirien telèfons mòbils d'alta gamma i altres productes de fàcil revenda. La investigació va començar per diverses denúncies de suplantació d'identitat. Les detencions s'han fet a Cerdanyola i Mollet del Vallès, Ripollet i Montcada i Reixac. Als detinguts se'ls atribueixen els delictes d'estafa, usurpació de l'estat civil, falsificació de document públic i pertinença a grup criminal. L'Església indemnitzarà les quatre dones violades pel capellà de Màlaga, condemnat a 52 anys de presó per 4 delictes d'abusos sexuals. Ho ha anunciat el bisbe de Màlaga, José Antonio Satué, que ha demanat perdó per la gravetat dels fets i ha dit que, tot i que la sentència encara no és ferma, assumiran la reparació del dany. Ara, però, estudien recórrer el fet que la diòcesi sigui considerada responsable civil subsidiària. En la sentència es considera provat que el religiós va sedar, violar i gravar 4 dones i se l'obliga a indemnitzar-les amb més de 400.000 euros. A partir del 27 de juliol ja es podrà demanar cita per vacunar-se de la grip i la Covid a la tardor als centres d'atenció primària. Aquest any la campanya de vacunació començarà el 5 d'octubre per als col·lectius més vulnerables i es farà especial incidència en la immunització de mestres i professors. Des del Departament de Salut ens n'informa la Mònica Mas.
17: Aquest any la campanya de vacunació contra la Covid i la grip comença més tard perquè l'OMS ha recomanat modificar alguna soca de la vacuna de la grip per adaptar-la als virus que estan circulant ja a l'hemisferi sud i això ha provocat retards en la producció. Per això, fins al 5 de setembre no es vacunarà les persones en residències, després també les persones més grans de 80 anys, nens i embarassades. A finals d'octubre s'obre la població de més de 60 anys i aquest any, com a novetat, el Departament de Salut vol ampliar la immunització del personal docent. Esteve Fernández, secretari de Salut Pública, explica per què.
18: Mestres i professorat de secundària que pateixen l'impacte de la infecció perquè, com justament veieu abans, els nens són els que més s'infecten i són els que transmeten. No? Estem en converses amb el Departament d'Educació per poder veure com promocionar també la campanya entre els docents.
17: L'any passat la campanya de vacunació va aconseguir immunitzar de grip 112.000 persones més que l'any anterior. En canvi, de la vacuna de la Covid se'n van posar 117.000 menys.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I sentiu ara el que passava aquest matí a Sant Martí d'Empúries, a l'Alt Empordà.
19: Fora els Borbons! Fora els Borbons! Fora els Borbons!
0: Són els crits d'una cinquantena de persones que s'han mobilitzat aquí, a Sant Martí d'Empúries, contra la presència de la família reial espanyola en el marc dels actes de la celebració dels Premis Princesa de Girona. Des de Sant Martí d'Empúries, Fèlix Martín.
20: L'accés al recinte arqueològic d'Empúries està blindat pels Mossos d'Esquadra, que han impedit el pas dels manifestants convocats per la Coordinadora Antimonàrquica de Girona i l'Assemblea Nacional Catalana. Els manifestants s'han posat amb una pancarta davant del cordó policial que els impedeix el pas. Tot això, a primera hora del matí, un petit grup de la coordinadora ha aconseguit entrar amb una furgoneta i s'hi han estat una estona fins que els han desallotjat, ha explicat el seu portaveu Quintell.
21: Hem tallat amb un camió el pas, l'accés, ha vingut Mossos, evidentment, bastant ràpid, i hem aguantat 2 hores sota pressió policial, llavors han vingut més reforços i ens han acabat fent fora.
20: Des de l'Assemblea Nacional, el seu president Josep Vila també insisteix en la idea que el rei Felip VI i la seva família no són benvinguts.
22: A través de les visites volen normalitzar una monarquia que és la imatge més nítida de l'espoli, del menyspreu, de la colonització que pateix aquest país. I, per tant, a cada visita del rei sortirem a dir que ni el reconeixem, Catalunya no té rei i Catalunya vol viure amb llibertat.
20: Entre la cinquantena de manifestants, també el diputat de Junts, Salvador Vergés. Aquest matí, la princesa d'Astúries i de Girona i la infanta Sofia visiten el recinte arqueològic d'Empúries amb alguns dels joves premiats per la Fundació. Després, amb els Reis, es farà una reunió del Consell Assessor de la Fundació. La visita ha provocat també el rebuig dels grups municipals a l'oposició a l'Ajuntament de l'Escala, Junts i Esquerra, on governa el Partit dels Socialistes.
0: Gràcies, Fèlix. I Albert Guinovar repassarà la seva carrera amb un concert de piano al Palau de la Música Catalana aquest vespre i interpretarà fragments de Maricel o els 24 preludis i estrenarà un nocturn dedicat a la pianista Rosa Sabater. Marc Ruiz.
1: La llarga carrera musical d'Albert Guinovart inclou teatre musical, òpera, ballet i música orquestral de cambra i de piano. Avui oferirà una panoràmica centrada en les seves peces més íntimes i les més exitoses. Pel que fa a l'intimisme, interpretarà, entre d'altres, els 24 preludis, que tocarà per primer cop de forma íntegra al Palau. Són peces compostes durant la pandèmia que han tingut un gran èxit a les plataformes. Però l'obra de Guinovart és prou àmplia per oferir un concert complex, com ha explicat a Catalunya Ràdio.
3: A mi el meu tarannà personal em fa que sempre m'estigui més còmode en les parts intimistes i líriques, no? Però bé, com a pianista de repertori sé que has de buscar, diguem-ne, doncs també una mica l'espectacularitat del virtuosisme per portar-te, diguem-ne, al públic a la butxaca, no? Llavors, tant en els preludis com les altres peces, doncs combino lirisme amb una cosa una mica més virtuosística o més èpica.
1: El programa també inclou peces amb que homenatge a Debussy i Alice de la Rocha i l'estrena del Nocturn Rosa, dedicat a la pianista i pedagoga Rosa Sabater.
3: Sempre l'he admirat i, a més, tota la gent que l'ha coneguda i que jo he pogut conèixer sempre em parlaven meravelles d'ella, no? És una cosa de justícia, doncs, reivindicar les figures que han estat importants i que el pas del temps no ens faci oblidar, no?
1: El recital també inclourà les seves peces més populars adaptades per a piano sol, els musicals Gaudí i Maricel. Bona part del secret de la seva popularitat el deu a la seva sinceritat a l'hora de compondre.
3: Un ha de ser... No ha de buscar l'originalitat, sinó que ha de buscar l'autenticitat, perquè tots som diferents. No cal autoimposar-se a fer una cosa diferent perquè que no hagi fet mai ningú. Jo crec que un ha de ser sincer amb si mateix, tenir ganes d'explicar coses, això està clar que és el motiu, motor, no, de qualsevol artista, tenir coses a dir i dir-les des del teu propi jo, amb la teva sinceritat.
0: Doncs amb el Maricel d'Albert Guinovart hem arribat a 5 minuts per 2:15.
2: Esports.
0: Amb la Montse Raya. Montse, bon dia.
4: Hola, bon dia. Queda només un partit per a la final del Mundial de Futbol. Avui quedarà definida aquesta final, que jugarà el diumenge a Nova York. L'Argentina i Anglaterra juguen aquest últim partit, on busquen el segon lloc de la final, on ja hi ha la selecció espanyola després d'eliminar França ahir per 2-0. Mikel Oyarzabal va fer el primer gol de penal al minut 22 gràcies a una jugada forçada per Lamine Yamal en una acció de Murri amb Lucas Digne. Pedro Porro va fer el segon al minut 58. L'equip espanyol va saber neutralitzar el potencial en atac francès, tot i que algunes veus abans del partit en dubtaven. El central del Barça, Pau Cubarsí, es mostrava satisfet de la feina feta.
23: Doncs, si dic la veritat, ara mateix estic molt content de les semifinals que ha fet tot l'equip, de totes les coses que han sortit molt bé. Sí que algunes coses també hem de millorar com sempre, però ara aquests dies a descansar, a mirar la final del món amb moltes ganes de que arribi ja i a veure si tenim sort, perquè la lluitarem al màxim per emportar-nos la casa.
4: Tres catalans més eren ahir també amb l'equip espanyol, Olmo i Lamine Yamal del Barça i Cucurella del Madrid. Pedri va ser suplent i va jugar l'últim quart d'hora de partit, i també el blaugrana Ferran Torres. Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, també es mostrava satisfet.
24: Nuestro mensaje era que hoy nos enfrentábamos quizás a una de las mejores selecciones del mundo, pero se encontraban enfrente con el mejor equipo del mundo. Esa es la mejor manera de desactivar cualquier propuesta futbolística, en este caso hablamos de fútbol, del rival.
4: Hi ha hagut 160 detinguts a París i Lió arran dels incidents després de l'eliminació de França d'aquest Mundial. I aquest vespre a les 9, Atlanta, Argentina, Anglaterra, semifinal del RIS per la rivalitat històrica entre les dues seleccions. 1.600 agents de seguretat vigilaran dins i fora del camp. S'han prohibit banderes que facin al·lusió a les Malvines. Lionel Scaloni, el seleccionador argentí, no descarta fer canvis a l'equip.
25: ¿Por qué no podrían entrar o salir? Ya lo hicimos el anterior mundial. Nunca, en ninguna decisión, el entrenador piensa en lo que nos han dado, lo que fueron, sino en lo que son, en lo que nos dan, en el presente. Esa es lo que siempre hicimos y vamos a hacer.
4: L'estrella argentina Leo Messi opta a la bota d'or del Mundial. De moment, Kylian Mbappé encara ocupa el primer lloc amb 8 gols i 3 assistències, els mateixos gols que té Messi, segon, amb 2 assistències. Eliminat ahir a francès i sense Haaland, tercer classificat amb 7 gols, Messi ho té força bé per guanyar el premi. Al Barça avui li faran noves proves mèdiques a Frenkie de Jong, que té una greu lesió al genoll dret que es va fer durant el Mundial. El neerlandès va jugar infiltrat els dos últims partits amb els Països Baixos i podria estar de baixa entre 4 i 6 mesos. Mentrestant, Marc Casado deixa una porta oberta a marxar del Barça si s'escau. En declaracions al Toc Costa de Catalunya Ràdio, el migcampista de Sant Antoni de Vilamajor diu que té una conversa pendent amb el tècnic Hansi Flick.
5: L'únic que jo vull és quedar-me aquí, però està clar que si algú em diu que no, doncs s'haurà de buscar solucions i buscar la millor situació per tots. Encara hi ha coses a parlar, crec que es parlaran doncs, durant aquestes pròximes setmanes i a partir d'aquí doncs, decidirem quin és el millor camí.
4: A la Lliga F, Txell Font reforça la porteria del Badalona Women. La portera de 21 anys arriba procedent del Barça B, on ha jugat l'última temporada a la Primera Federació. L'Espanyol marxa aquesta tarda cap a Navata, l'Alt Empordà, on farà un estatge durant 8 dies fins al 22. En aquests dies jugarà dos amistosos, aquest dissabte amb l'Olot i el dimarts dia 21 amb el Pau de la segona divisió francesa. I el Sabadell de segona ha incorporat el defensa José Luis Català de 21 anys, que arriba procedent de l'Espanyol B.
2: 3CAT Info.
4: En bàsquet, a Barça ha anunciat el fitxatge del pivot nord-americà Josh Nebo, provinent de l'Olimpia de Milà. Nascut fa 28 anys a Texas, Nebo té passaport eslové i firma per 3 temporades. Ve de guanyar la Lliga Italiana, un Barça que estarà dirigit des de la banqueta per l'eslové Aleksandar Sekulić, que ja ha arribat a un acord amb el club blaugrana per ser el nou entrenador. Sekulić deixa el Dubai per anar al Barça i el Dubai fitxa el fins ara tècnic blaugrana Xavi Pasqual. I el Tour de França, avui 11a etapa, pràcticament plana, 161 quilòmetres entre Vichy i Nevers, propícia per als velocistes. Tadej Pogacar s'ha reforçat el lideratge després de guanyar i en solitari. L'eslové de l'Emirates té 3 minuts i mig sobre Vingegaard a la general. Y el barceloní Juan Ayuso del equipo Lidl Square a 4 minutos 22.
6: Vamos en una buena posición, creo que estoy en un buen momento de forma y pero bueno, no me quiero dejar llevar, no quiero empezar a pensar en lo que pasará de aquí dos semanas y creo que hay que ir día a día. Mañana es un día de intentar recuperar lo máximo posible. Y...

0: Són 2:15 del migdia. Fem un repàs a les notícies que us estem destacant a aquesta hora. Hem parlat d'universitaris. 9 de cada 10 graduats els últims 3 anys troben feina i tenen uns índexs d'atur per sota del conjunt de la població. Són les dades de l'enquesta sobre inserció laboral que fa l'Agència de Qualitat Universitària i que també destaca que la majoria tornarien a fer els mateixos estudis que van triar. Els britànics menors de 17 anys tindran activat per defecte un toc de queda nocturn per xarxes com TikTok, Instagram o YouTube. És una limitació horària que impulsa el govern del Regne Unit i que s'afegirà a la prohibició d'accés que ja tenen els menors de 16 anys. Us hem donat també els resultats del CIS. El PSOE amplia distàncies amb el PP en estimació de vots, segons l'últim baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques fet després de la condemna a l'exministre Ábalos. Els socialistes guanyarien les eleccions si es fessin ara amb el 33% del suport. Són 8 punts per sobre dels populars. Esquerra puja gairebé un punt i Junts baixa unes dècimes. Més coses a partir d'ara, com ara que la calor fa caure en picat la humitat de la vegetació a les zones forestals i la situa a nivells perillosos pel que fa a la supervivència i el risc d'incendis. Això és el que diu el nou mapa que ha creat el CREAF. A Catalunya les zones més seques són el Vallès Oriental i l'Occidental, el Maresme i la zona interior de les comarques de Girona. I a l'Espai Insostenibles, la Montse Poblet ens parlarà de com el canvi climàtic i la contaminació afecten la salut dels més petits. I en esports, quins són els principals titulars, Montse?
1: Doncs que avui quedarà definida la final del Mundial de Futbol amb el partit Argentina-Anglaterra a les 9 del vespre. Qui guanyi jugarà la final contra la selecció espanyola, que hi va eliminar França 2-0. I en bàsquet, el Barça fitxa el pivot nord-americà Josh Nebo, provinent de l'Olimpia de Milà, per 3 temporades.
0: I avui que toquem sostre pel que fa a temperatures, un pic de calor que farà que una desena de capitals de comarca toqui no superin els 40 graus des d'Olot fins a Tortosa, passant per Terrassa i Igualada. L'ambient serà assolellat amb pols en suspensió. Tres minuts justos passen de 2:15 del migdia. 9 de cada 10 titulats universitaris que s'han graduat en els últims 3 anys tenen feina i registren una taxa d'atur inferior a la del conjunt de la població. Així ho recull l'enquesta sobre inserció laboral dels titulars recents en grau, màster i doctorat que fa l'Agència de Qualitat Universitària. Per àmbits d'estudi, els graduats en Medicina i Odontologia cobren pràcticament el doble que els graduats en Història. Més detalls des de Barcelona. Sara Canyete.
2: 3 de cada 4 graduats diuen que han trobat feina els 3 primers mesos després de finalitzar els seus estudis. Per branques, salut i enginyeries són les que presenten millors resultats. Pràcticament tothom diu que treballa, que ho fa en feines relacionades amb els seus estudis i amb millors sous i contracte, mentre que Humanitats se situa a l'altra banda, amb uns índexs d'ocupació més baixos, sous també més baixos i més persones que treballen en feines que no estan relacionades amb els seus estudis. Anna Prades és l'autora de l'informe.
3: Aquelles persones que es graduen amb títols relacionats amb les enginyeries i, en el cas dels graus en Medicina i Odontologia, doncs tenen millor inserció laboral que les persones que fan títols d'Humanitats, en aquest cas aquí Sociologia o Geografia.
2: L'enquesta també mostra que hi ha poca mobilitat internacional i que la majoria dels estudiants es queden aquí. De fet, el percentatge més alt es registra en els llicenciats de la branca de Ciències. Aquí sí que 1 de cada 10 graduats ha marxat fora a treballar. Per primera vegada, els contactes personals i familiars deixen de ser la principal via d'accés en aquesta primera feina. Ara ho són la iniciativa pròpia, les pràctiques o els portals web. 7 de cada 10 graduats diuen que repetirien estudis i milloren en general la valoració de la formació rebuda.
0: I els britànics menors de 17 anys tindran activat per defecte un toc de queda nocturn per TikTok, Instagram o YouTube, entre altres xarxes socials. Això és el que prepara el govern del Regne Unit i és una mesura que complementaria la prohibició de les xarxes socials que ja van anunciar el mes passat que s'aplicaria per als menors de 16 anys. Londres, Quim Olivares.
4: El govern britànic proposa un toc de queda nocturn entre la mitjanit i les 6 del matí a les xarxes socials per menors de 16 i 17 anys, així com exigir a les empreses tecnològiques que inhabilitin per defecte funcions addictives com fer scroll per menors de 16 a 18 anys. Els usuaris, però, podran desactivar aquestes configuracions. Ellen Rome, que va perdre el seu fill de 14 anys en un joc online, ha dit a la BBC que la mesura no va prou lluny. Sentim-la.
5: Crec que és bona qualsevol cosa que millori la seguretat dels nens online, però no va prou lluny. Els adolescents que estan acostumats a les xarxes socials simplement desactivaran aquesta funció i continuaran fent scrolling, així que no és prou bo. Crec que la responsabilitat ha de recaure en les empreses tecnològiques.
4: També es preveuen controls sobre l'ús de chatbots d'intel·ligència artificial que obligaran els menors de 18 anys a fer pauses regulars quan els facin servir. El mes passat, el Regne Unit va anunciar la prohibició de les xarxes socials, com ara Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram i Facebook, per menors de 16 anys. La mesura entrarà en vigor a principis de l'any que ve. Ara l'executiu creu que els joves a partir dels 16 anys han de ser protegits de les funcions en línia més addictives, que poden tenir un impacte perjudicial en el seu benestar.
0: I també és notícia destacada d'aquest matí de dimecres 15 de juliol que el PSOE amplia la distància amb el PP en estimació de vots, segons l'últim baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques del mes de juliol. Els socialistes guanyarien les eleccions si es fessin ara amb el 33% dels suports, que són gairebé 2 punts més que en l'enquesta feta al juny, i el PP quedaria segon amb el 25% i baixa 2 punts. La diferència entre tots dos, que fa un mes enrere era de 4 punts, ara és de 8. L'enquesta del CIS es va fer entre els dies 1 i 6 d'aquest mes, del juliol, després de la sentència del cas Mascaretes, que condemna 24 anys de presó l'exministre José Luis Ábalos i coincidint també amb la imputació de la directora de la Guàrdia Civil en el cas Leire. Vox es manté com a tercera força, segons aquest baròmetre, i baixa mig punt en estimació de vot. Esquerra Republicana puja gairebé 1 punt i Junts recula 1 dècima, igual que Sumar.
6: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: 2:15, 20 d'efectius dels bombers continuen treballant en l'incendi de Rubió a l'Anoia amb la previsió de donar-lo per controlat aquesta tarda. L'evolució durant la nit ha estat molt favorable amb gairebé 50 de dotacions sobre el terreny que han aconseguit donar-lo per estabilitzat a primera hora del matí. El foc ha cremat prop de 47 hectàrees i ha afectat una massa boscosa amb masies aïllades dels termes municipals de Castellfollit del Boix i Rubió. Paral·lelament, 10 de dotacions també treballen en el foc forestal que es va declarar ahir a Cunit, al Baix Penedès, i que a hores d'ara ja està controlat. Un cop es va estabilitzar, cap a les 9 del vespre, es va aixecar el confinament a 3 urbanitzacions de Cunit i de Castellet i la Gornal. Una nova eina del CREAF, que és un centre públic de recerca fet a partir de la presència d'administracions i d'altres instituts i universitats, permet conèixer gairebé en temps real la humitat de la vegetació i millorar la prevenció dels incendis forestals. La plataforma es diu ForestDroc i actualitza cada dia un mapa de la península Ibèrica i les Illes Balears amb el contingut d'aigua del sòl i la humitat de la vegetació. Els investigadors expliquen que l'eina permet anticipar amb més fiabilitat quan i on aquesta vegetació viva es troba en una situació crítica. La principal novetat és que la nova eina incorpora la humitat de la vegetació viva. És un indicador que no se sol incloure en els models de predicció d'incendis perquè és difícil de fer-ho amb precisió. Combinat amb dades com la temperatura o les precipitacions, aquest indicador permet elaborar mapes de risc d'incendi més precisos. Rodrigo Balader és un dels investigadors que ha creat el mapa.
7: La humitat de la vegetació és un factor molt important de cara a determinar el perill d'incendi, és a dir, com de disponible està la vegetació para arder. No es lo mismo que haya una zona muy pequeña de bosque, muy seca, que pueda arder, pero bueno, se queda ahí el incendio, a que haya una gran extensión conectada de vegetación seca que puede llegar a dar un incendio forestal que crea una gran superficie.
0: Segons aquest mapa, a Catalunya les zones més seques es concentren al Vallès, al Maresme i la zona interior de les comarques de Girona. La meitat de les petites i mitjanes empreses de Catalunya frena el seu creixement per problemes d'habitatge i mobilitat dels treballadors. Un estudi de la patronal Pimec indica que el 67% de les empreses s'ha trobat amb candidats que s'han fet enrere per qüestions relacionades amb l'habitatge després de rebre una oferta laboral. Oriol Amat és el president de l'Observatori de la Pimec a Catalunya.
8: El primer problema, habitatge car o escàs, comporta augment del cost de desplaçament. Això fa que hi hagi en les empreses doncs menys gent disponible i el mercat laboral real es fa petit i la conseqüència és que això afecta a la capacitat de generar riquesa de les empreses.
0: L'estudi indica que gairebé un 30% de les empreses ha renunciat a ampliar plantilla perquè no ha pogut cobrir els llocs de treball o el cost de fer-ho feia impossible la contractació. Nova jornada de vaga a la factoria d'Alstom a Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Occidental, on es fan els nous trens de Rodalies. Ho fan per reivindicar millores al conveni col·lectiu. Els treballadors han fet aquest matí una manifestació des de la planta fins a l'Ajuntament de Mollet del Vallès. El secretari general de Comissions Obreres a Alstom, Mario Pariente, ha explicat a 3CAT Info que es mobilitzen perquè consideren que la direcció ofereix el mínim, tot i el bon ritme de fabricació que hi ha.
9: És insuficient el que proposa sobre la taula, 3% per 3 anys, sense clàusula de revisió, no hi ha reducció de jornada que teníem abans, amb la qual és insuficient totalment. No retallen, però en una negociació de conveni donar el mínim.
0: Hi ha 5 dies més d'aturades convocades pel que queda de mes de juliol. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat l'equiparació salarial del tercer sector a les entitats que no només donen servei al Departament de Drets Socials, sinó també a d'altres departaments com el d'Igualtat i Feminismes, Justícia o Salut. Ho ha anunciat a la cimera del Pla de Suport del Tercer Sector, on Salvador Illa ha fet una crida a enfortir l'estat del benestar i les polítiques socials.
10: Tenim sistema educatiu, tenim sistema de salut i volem tenir un sistema social. Un sistema prou sòlid per arribar a tothom, també a unes classes mitjanes i treballadores que avui pateixen noves tensions. Això implica un canvi de mentalitat. Hem de fer que el sistema social arribi a les persones, no pas que les persones acudeixin al sistema.
0: El Consell Econòmic i Social de Catalunya reclama un nou sistema de finançament per Catalunya. Aquest òrgan consultiu i assessor de la Generalitat considera que tenir un finançament adequat és una qüestió estratègica per al futur del país. A més, exigeix també al govern espanyol que executi totes les inversions anunciades. Ciriaco Hidalgo és el president del Consell Econòmic i Social de Catalunya.
11: El grau d'execució de les inversions pressupostades per a l'Estat a Catalunya se situa en el 48,8%. Aquesta dada posa de manifest una qüestió molt essencial. De res ens serveix que n'hi hagi anuncis. De res ens serveix que es pressuposti si no n'hi ha capacitat d'execució.
0: En la seva memòria anual, aquest organisme alerta que la productivitat a Catalunya només ha augmentat un 0,2% l'últim any. A més, indica que per comprar un habitatge nou cal destinar-hi el 19,5 anys de la renda familiar. L'informe també destaca que una de cada quatre persones està en risc de pobresa o exclusió social i la pobresa infantil arriba al 36,5%. És la xifra més alta de l'última dècada.
6: 3CAT Info.
0: Ha quedat en llibertat el periodista marroquí Ali Enrabet, segons ha explicat la família a Catalunya Ràdio. Va ser detingut diumenge en arribar a Tànger, al Marroc, procedent de Barcelona. Se'l va traslladar a Casablanca per interrogar-lo. Les autoritats encara no han explicat res del cas, però, segons Reporters Sense Fronteres, se l'acusa de difondre informació falsa que perjudica les institucions. Encara no hi ha detalls sobre l'estat en què es troba ni si podrà tornar a Catalunya, perquè la Fiscalia marroquina manté la investigació oberta. El Enrabet és una de les veus més crítiques contra el règim a la Guita. Condemnat el 2003 i indultat arran d'una vaga de fam i la pressió internacional, es va establir a Catalunya el 2005, tot i que viatja sovint al Marroc per veure la família. L'exconseller a l'exili i eurodiputat electe de Junts, Toni Comín, està convençut que la sentència que emetrà demà el Tribunal Europeu de Justícia sobre la llei d'amnistia serà favorable per als interessos dels líders del procés. Ho ha dit en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
12: Quan totes les parts estan d'acord, quan l'advocat general ho explica d'una manera tan clara, tot ens fa pensar que la sentència de demà ha d'anar bé.
0: Comín creu que la sentència deixarà clar que els interessos financers de la Unió Europea no van quedar afectats pel procés, però ell creu que no aclarirà si hi va haver enriquiment personal dels líders de l'1 d'octubre. Això és el que sosté el Tribunal Suprem per no amnistiar-los.
12: Li trauran en el senyor Llarena, per entendre'ns, una de les excuses. L'altra excusa li ha de treure el Tribunal Constitucional. Per això el nostre recurs contra el senyor Llarena és un recurs davant del Tribunal Constitucional.
0: En punt 3:15. Sapiguem com està el trànsit a aquesta hora amb una nova connexió amb l'equip viari. Clàudia Serra, bon dia.
13: Bon dia. Circulació complicada a aquesta hora a la C58 de sortida de Barcelona cap a Sabadell per un vehicle avariat de retruc i a cua a la B20 a Santa Coloma i a la ronda litoral de Sant Adrià a Santa Coloma, tot en sentit Trinitat. També hi ha molta densitat a la mateixa C58 i a la C33 a Montcada, però d'entrada cap a Barcelona, direcció cap al Nus de la Trinitat, derivat d'un accident. A la 2 a Castellbisbal i a cua a sentit Lleida per un vehicle avariat i encara retencions a l'AP7 de Santa Perpètua a Parets del Vallès, sentit nord, per un camió avariat, i a l'Ametlla de Mar, sentit nord, per també un camió avariat que talla un carril des de primera hora del matí. Complicat també al matí a Rodalies. Recordem que la circulació a la R2 Nord i la R11 està interrompuda entre Mollet i Montcada per una fuita que s'ha detectat en un contenidor d'un tren de mercaderies a l'estació de la Llagosta. Hi ha servei alternatiu per carretera. En paral·lel s'arrosseguen de mores a l'R1 i la R4 per incidències ja resoltes i retards d'uns 30 minuts a les línies R13, R14 i RT1 per una incidència a la plana Picamoixons. Tot això avui, que recordem-ho, hi ha vaga convocada per un sindicat minoritari. A aquesta hora els serveis mínims són del 33%.
6: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
14: El temps de cara a les pròximes hores venen encapçalades per aquesta calor intensa. Avui, dia de pic de calor, amb una desena de capitals de comarca que poden tocar o superar la xifra dels 40 graus, des d'Olot fins a pràcticament Gandesa, passant també per zones del prelitoral, com podria ser Terrassa o Igualada. Una situació meteorològica de calor intensa, acompanyada avui d'aquest cel tèrbol amb pols en suspensió i d'algunes nuvolades que es presenten cap al sud del país. De fet, s'espera que aquest vespre nit arribi a caure alguna goteta cap a la Costa Daurada i, si en cau, serà en forma també acompanyada de fang. Molt poca cosa, però serà pluja bruta. El canvi de temps arriba demà. Per un costat baixaran les temperatures. De calor en continuarà fent-hi molta, però els 40 graus pràcticament quedaran extingits. Potser cap a ponent encara trobarem algun racó en 40, la resta del país per sota, però sí que les màximes encara seran molt altes, al voltant dels 37, 38 o 39 graus. Demà el canvi de temps el notarem a l'estat del cel, amb l'arribada de ruixats i tempestes durant la tarda, sobretot a les comarques de Lleida, però que també afectaran qualsevol punt del Pirineu. Les temperatures continuaran davallant a partir de divendres.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Insostenibles. La crisi climàtica a 3CAT Info. Amb Montse Poblet.
15: En aquest Insostenibles parlarem de com el canvi climàtic i la contaminació afecten la salut dels més petits i entrarem a una de les unitats pediàtriques de salut ambiental que hi ha a Catalunya. Passarem visita amb el doctor Ferran Campillo López i la infermera Anna Gelis de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, el primer que va incorporar en els seus serveis una unitat d'aquest tipus.
16: L'UNICEF calcula que pràcticament tots els nens del món estan exposats a riscos climàtics i ambientals com les sequeres, les inundacions, la contaminació o les temperatures extremes. Però un de cada tres infants, uns 850 milions, viuen en àrees on estan sotmesos a almenys quatre d'aquests impactes.
17: Expliquem una miqueta el motiu de venir avui amb nosaltres.
18: Ens van derivar d'aquí per una microcefàlia...
17: D'acord.
18: I per algunes coses que potser t'explicarem, que el que veiem, no? Tremolor de la boca... Mm-hmm.
15: Avui el doctor Campillo López fa la primera visita a una nena de 10 dies.
17: A l'hora de succionar, us heu fixat si té dificultats?
18: No,
17: o...
18: no al contrari, és una gran menjadora.
17: De seguida, amb avidesa, no? O sigui,
18: sí, sí.
15: Els nens són especialment vulnerables a molts factors. El canvi climàtic i la contaminació no en són una excepció.
17: Està preciosa aquesta criatura, eh?
15: Per començar, els seus cossos són més petits i, per tant, qualsevol càrrega impacta sobre una superfície menor que la d'un cos adult. Però, a més, els infants tenen menys capacitat per eliminar qualsevol càrrega o per decidir canvis que els ajudin a reduir-ne l'impacte.
17: Segons dades de l'Organització Mundial de la Salut, tot i que els menors de 5 anys són 8-9% de la població mundial, sobre ells recau i recaurà el 88% de la càrrega de malalties i de mortalitat relacionada amb el canvi climàtic. Per tant, hi ha una desigualtat, una asimetria totalment, que situa la infància en un focus de màxima vulnerabilitat.
15: De fet, un estudi liderat per Campillo amb una vintena d'hospitals de tot l'Estat ja ha constatat que en només 10 anys les consultes a urgències per problemes derivats de les temperatures extremes han augmentat un 121%.
17: O sigui, el que hem vist en els últims anys és que les consultes a urgències de pediatria, perquè aquell infant s'ha marejat, perquè aquell infant té mal de cap, té febre, relacionat amb la calor, han augmentat de manera molt significativa en l'última dècada. I això ho estem veient ja. La contaminació de l'aire, pràcticament la meitat dels nous casos d'asma infantil en països com la Unió Europea, tenen a veure amb una mala qualitat de l'aire. Això es deu, sobretot, al trànsit motoritzat, a les àrees urbanes, però també per les indústries, per algunes pràctiques agrícoles, com pot ser les cremes de rostolls, les cremes de restes vegetals, o incendis, també, i després també per la gestió d'alguns residus.
15: Segur que tots ens venen al cap exemples dels efectes de la contaminació en nens que viuen en grans ciutats, però pel que dius, en podem trobar arreu, no?
17: Ara, no fa gaire, vam fer un estudi amb els companys de l'Hospital de Vic. Doncs què vam veure amb aquests companys de Vic? Que el dia que hi havia un pic de contaminació per partícules, però molt especialment l'endemà, hi havia una pujada molt significativa dels infants, no només que consultaven, sinó que ingressaven a l'hospital per patologia respiratòria. Bronquiolitis, bronquitis, grip, pneumònies...
15: El que passa a la infància pot tenir efectes immediats, però també a llarg termini. Algunes malalties cardiovasculars o neurodegeneratives tenen l'origen en les exposicions a contaminants, drogues, tòxics o altres factors ambientals en els primers anys de vida. Les unitats de salut ambiental com aquesta busquen identificar-los el més aviat possible.
19: Quan una dona està embarassada, la llevadora, a part de donar-li els controls habituals, que són la primera analítica de l'embaràs, la primera visita amb l'obstetra, amb l'ecografia i això, doncs aquí a la Garrotxa també els hi donen hora per pediatria ambiental, per passar el full verd de l'embaràs.
15: Ha anat Ferrer a obrir-ne un per veure què és exactament?
19: N'obrim un.
15: El full verd que ens ensenya l'Anna és un qüestionari que en aquest hospital ja passen a les dones embarassades i a tots els nens que es visiten a pediatria. Pregunta pel trànsit que hi ha a prop de casa, on el trajecte a l'escola, pel consum de tabac o de drogues a casa, pels productes de neteja i de cosmètica que hi ha al domicili, per possibles contactes amb químics a la feina dels pares o per la proximitat a indústries. Atenen cada any un miler de criatures.
19: És un nen que l'ha derivat la seva pediatra, és asmàtic i al·lèrgic als àcars, al gat i a l'olivera. Llavors, quan venen aquí, anirem a veure doncs, si hi ha alguna cosa més ambiental a casa. Per exemple, aquí no ens parla de les humitats, si estan això molt exposats al trànsit, al fum... Bueno, valorarem altres coses que potser des de la primària doncs, no han valorat.
15: Aquest any el Departament de Salut ha començat a incorporar el full verd pediàtric a totes les consultes. Recomanen passar-lo 7 cops al llarg de la infància, el primer quan el nen té un mes de vida i l'últim als 14 anys, just abans que deixi pediatria.
6: Insostenibles. Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CatInfo.
0: Nou Barris es torna a convertir en l'epicentre del flamenc a Barcelona amb el Festival d'Esvarío dins la programació del Grec. Fins dissabte hi actuaran noms destacats com Israel Galván, Leonor Leal, David Lagos o Jesús Méndez. Ens ho explica la Clàudia Roses.
20: La proposta arrenca amb un pròleg al Museu de la Música dedicat al paper de Barcelona en la consolidació de la guitarra flamenca a principis del segle XX. A partir de demà, el pati de la Seu del Districte acull els concerts principals en formats íntims. Pedro Barragán és el director del festival.
1: El flamenco se expresa muy bien en el cara a cara, por así decirlo. Nosotros en El Dorado, que es el espacio que tenemos, vamos siempre al formato mínimo, al pequeño, ¿no? Una especie muy representativa del arte mínimo. Sí, el menos es más, que decía Van der Rohe, ¿no?
20: El festival organitzat per El Dorado, Societat Flamenca Barcelonina, reivindica el flamenc com una cultura viva i en constant transformació. Dissabte serà una de les nits fortes amb el projecte de la soprano Mariby Blasco i a la matinada la presència d'Israel Galván, distingit pel Ministeri de Cultura amb el Premi Nacional de Dansa, que està content de tornar a Barcelona i així ho ha explicat a Catalunya Ràdio.
21: Siempre, en general, trabajar en Barcelona me parece muy especial, que he pasado por muchos sitios muy diferentes y Barcelona siempre me abre puertas nuevas y creo que en este caso, con la edad de oro que voy, así me hace conectarme con el bailaor que llevo, ¿no?
20: En aquesta sisena edició, Desvarío vol explicar el flamenc contemporani des de Catalunya.
6: Esports.
0: Fins a les dues, Montse Raya, bon dia.
22: Hola, bon dia. Doncs avui quedarà definida la final del Mundial de Futbol que jugarà el diumenge a Nova York. L'Argentina i Anglaterra busquen el segon lloc d'aquesta final, on ja hi ha la selecció espanyola després d'eliminar i França per 2-0. Mikel Oyarzabal va fer el primer gol de penal al minut 22 gràcies a una jugada forçada per Lamine Yamal en una acció de Murri amb Lucas Digne. Pedro Porro va fer el segon al minut 58. El central del Barça, Pau Cubarsí, es mostrava satisfet de la feina feta.
23: Doncs, si dic la veritat, ara mateix estic molt content de les semifinals que ha fet tot l'equip, de totes les coses que han sortit molt bé. Sí que algunes coses també han de millorar com sempre, però ara aquests dies a descansar, a mirar la final del món amb moltes ganes que arribi ja i a veure si tenim sort, perquè la lluitarem al màxim per emportar-nos la casa.
22: Tres catalans més eren ahir, també amb l'equip espanyol, Dani Olmo, Lamine Yamal del Barça i Marco Corella del Madrid. Pedri va ser suplent i va jugar l'últim quart d'hora de partit i també el blaugrana Ferran Torres. Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, té clar qui prefereix a la final.
24: Obviamente no es lo mismo el fútbol de Argentina que el fútbol de Inglaterra. No es lo mismo el fútbol europeo que el fútbol sudamericano. Yo tengo mucha ilusión por enfrentarnos a Argentina por la amistad que tengo con Lionel Scaloni, pero respeto muchísimo el potencial futbolístico que tiene Inglaterra.
22: Hi ha hagut 160 detinguts a París i Lió arran dels incidents després de l'eliminació de França del Mundial. Aquest vespre a les 9, Atlanta, Argentina, Anglaterra, semifinal d'alt risc per la rivalitat històrica entre les dues seleccions. 1.600 agents de seguretat vigilaran dins i fora del camp i s'han prohibit banderes que facin al·lusió a les Malvines. Thomas Tuchel, el seleccionador anglès, té clar que serà complicat aturar l'estrella argentina Leo Messi.
25: Well, it's just incredible his campaign, his tournament, how he carries the team.
26: És increïble el seu torneig, com sosté l'equip. És absolutament increïble. No hi ha paraules i, per descomptat, no de mi. Qui sóc jo per parlar-ne? Simplement no queden paraules per definir aquest nivell, la responsabilitat, la qualitat que demostra, també en aquest Mundial. És el líder, el jugador clau en qualsevol equip en el que jugui i també, és clar, per a l'argentí.
25: And for sure in this Argentinian side.
22: Messi opta a la bota d'or del Mundial. De moment, Kylian Mbappé encara ocupa el primer lloc amb 8 gols i 3 assistències, els mateixos gols que té Messi, segon, amb 2 assistències. Eliminat ahir el francès i sense Haaland, tercer classificat amb 7 gols, Messi podria avui superar Mbappé en aquesta classificació del màxim golejador del Mundial.

0: Que el club segueixi creixent i l'equip segueixi vibrant comporta que jo hagi de marxar, perquè així m'ho diuen, doncs així serà.
1: A la Lliga F, Txell Font reforça la porteria del Badalona Women. La portera de 21 anys arriba procedent del Barça B, on ha jugat l'última temporada a la Primera Federació.
2: És un projecte que des del principi ha confiat en mi. Crec que estem creixentment igual que jo i estem en el mateix punt i crec que ens pot aportar coses positives als dos. Sobretot vinc amb moltes ganes de tenir molts minuts i de poder aportar el meu granet de sorra a l'equip.
1: Germana de la també portera del Barça, Gemma Font, la catalana afrontarà la primera experiència en la màxima categoria del futbol espanyol. L'Espanyol masculí marxa aquesta tarda cap a Navata, a l'Alt Empordà, on farà un estatge durant 8 dies. Dissabte jugaran un amistós contra l'Olot i el dimarts 21 amb el Pau de la segona divisió francesa. En bàsquet, el Barça ha anunciat el fitxatge al pivot nord-americà Josh Nebo, que ve de l'Olimpia de Milà, amb qui ha guanyat la Lliga Italiana. Té 28 anys, nascut a Texas, però amb passaport eslové i firma per 3 temporades.
3: Les meves sensacions en aquest moment són que estic força emocionat de començar a conèixer la ciutat. El primer que em ve al cap és guanyar. En aquest club hi ha cultura de victòria. Cada any, els play-offs, competir per les finals a 4, i això és el primer que em ve a la meva ment.
4: Risc extrem d'incendis en més d'un centenar de municipis de 20 comarques avui que arribem al pic de la tercera onada de calor. Bon dia, són les dues.
5: Catalunya migdia. En Joan Bota.
4: Situació crítica pel risc d'incendi extrem ara mateix a 118 municipis, sobretot de la Catalunya central i ponent, però també a part del Prepirineu, del Vallès, del nord de les Terres de l'Ebre i de l'interior del Camp de Tarragona i el Penedès. Natàlia Ramon.
6: Hi ha 8 espais naturals tancats. L'últim en surt, de moment, és l'incendi de Rubió, a l'Anoia, que ha quedat estabilitzat aquest matí i que els bombers creuen que controlaran de cara a la tarda. La cap de gestió d'emergències de Protecció Civil, Montse Font, reconeix que els preocupen sobretot les urbanitzacions.
7: En el cas de que detectem algun focus d'ignició, trucar immediatament al 112 i, en un principi, la mesura més apropiada és el confinament.
4: N'estarem pendents en un Catalunya migdia en què ens fixarem en una eina que permet seguir gairebé en temps real la humitat dels boscos, que és un factor clau a l'hora de determinar aquest risc d'incendi.
6: Ara mateix les zones més seques del país es concentren al Vallès, al Maresme i l'interior de les comarques gironines.
4: Mentrestant, a Manlleu, a Osona, primer dia de dol oficial per la mort de 2 bessons d'11 anys al riu Ter. Anem cap allà, Miquel Jarque.
8: Els Mossos d'Esquadra estan a l'espera de l'autòpsia per confirmar la hipòtesi principal, que és que va ser un accident, una possibilitat que tot el municipi dona per certa. La consternació és total aquí a Manlleu, en especial a la comunitat de Ghana, la més nombrosa entre els veïns d'origen africà. La família estava arrelada des de feia anys al municipi.
4: La inflació puja una dècima al juny a Catalunya i se situa al 3,2% en la línia dels mesos anteriors i vinculada encara als efectes de la guerra a l'Orient Mitjà.
6: El president nord-americà Donald Trump ha recuperat les últimes hores la seva amenaça de bombardejar centrals elèctriques i ponts a l'Iran.
4: I atenció a això, nova iniciativa per regular l'ús de les xarxes socials en menors d'edat ara al Regne Unit, on el govern impulsa una mena de toc de queda. Més detalls, corresponsal Quim Olivares.
9: Els adolescents britànics de 16 i 17 anys hauran de canviar la configuració de les aplicacions de xarxes socials per poder fer-la servir de les 12 de la nit a les 6 del matí. L'executiu britànic té previst que això i la prohibició generalitzada de les xarxes socials per a joves de menys de 16 anys entri en vigor la primavera del 2027.
4: I quan faltin 20 minuts per les 3 arribaran els esports. Laia Tudel amb Espanya, que jugarà la final del Mundial aquest diumenge a Nova York.
10: La selecció espanyola torna a disputar una final del Mundial 16 anys després, quan van ser campions. Ahir Espanya va eliminar França i ara espera rival que sortirà de l'Anglaterra-Argentina, que juga a partir de les 9. El Barça, lesió greu de Frenkie de Jong, el tindrà de baixa uns quants mesos. El bàsquet fitxen el pivot John Nebo i el Tour, 11a etapa amb un Pogacar encara més líder.
4: Sapiguem ara com tenim la mobilitat, Clàudia Serra.
11: Doncs a l'àrea de Barcelona, retencions d'entrada i sortida pel nus de la Trinitat i en trams intermitents a les dues rondes en tots dos sentits. Atenció a Rodalies, matí molt complicat a aquesta hora. La R2 Nord i R11 no circulen entre Mollet i Montcada. L'R1 i l'R4 acumulen retards per incidències ja resoltes i l'R13, R14 i RT1 circulen amb retards d'uns 30 minuts per una incidència. Tot això avui, que hi ha vaga convocada,

0: Doncs Renfe amb un seguiment a Catalunya de menys del 4%. Fins a les 5 de la tarda hi ha serveis mínims del 33%. Aleshores, pujaran al 66%.
1: I ara temps pel temps.
2: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: Néstor Gómez, el pic de la tercera onada és ara mateix, no?
3: Doncs sí, és ara mateix i durant les immediates hores, perquè ja les temperatures s'estan tocant la xifra dels 42 graus a Sant Salvador de Guardiola, Vallirana a 40 graus, el Mar Roig, el Priorat, 41 graus, i Olot ha sigut la primera població a arribar als 40 abans de la una del migdia. Però tenim nombroses poblacions, Cardona, Anglès, Hostalets de Pierola, Caldes de Boí, Granollers, fregant la xifra dels 40 graus. Avui, doncs, 40 graus a més d'una dotzena de capitals del país, més concentrada sobretot cap a Punt i a l'interior de les Terres de l'Ebre, amb aquest ambient carregat, xafogós, i amb aquesta pols en suspensió que fa que l'ambient sigui, doncs, això que dèiem, ben carregat, que es fa pesat, fins i tot, sobretot a l'àrea del litoral, on la xafogó és més intensa. De cara a les properes hores continuarem amb aquesta situació, si bé de cara al vespre podria caure alguna goteta, fruit de la mateixa color, fins i tot cap a la Costa Daurada. Han caigut durant aquestes hores cap a les Terres de l'Ebre, però pràcticament no han tocat terra, fa tanta calor que cau del núvol i s'evapora, és el que anomenem com a virgues, i sí que de cara a aquest vespre nit podria caure alguna goteta cap a la Costa Daurada. Totes les gotes que caiguin aniran acompanyades de fang. La bona notícia, demà baixen les temperatures, o diríem que perden algun grau, perquè abandonarem la cota dels 40, però rondarem els 38-39 graus, i sobretot el canvi de temps a la tarda, amb l'arribada de ruixats i algunes tempestes al nord del país.
2: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Ara passen 5 minuts de les dues, és l'hora H del dia D, és el moment més crític, com ens explicava en Néstor, d'aquesta tercera onada de calor de l'estiu. I aquest és l'ingredient principal que porta més d'un centenar de municipis del país a estar en risc extrem d'incendi. Des de Protecció Civil demanen extremar precaucions, sobretot a les urbanitzacions i també en aquelles cases que es troben en entorns boscosos. Mentrestant, els bombers continuen treballant en dos focus, a l'Anoia i al Baix Penedès, per tal d'evitar revifalles. Tots dos incendis evolucionen, però favorablement. Cristian Roldán.
4: A Rubió, a l'Anoia, hi ha una trentena de dotacions treballant amb l'objectiu de donar l'incendi per controlat aquesta mateixa tarda. Des de primera hora del matí, les flames estan estabilitzades després d'haver cremat 47 hectàrees i les previsions a hores d'ara són favorables. Paral·lelament, una desena de dotacions també treballen en el foc forestal que es va declarar ahir entre Cubelles i Cunit, al límit entre el Garraf i el Baix Penedès, i que a hores d'ara ja estaria controlat. La inspectora de bombers, Anna Martín, destaca la importància de les pròximes hores davant la incertesa que provoca l'entrada del vent d'oest i les altes temperatures.
5: Si avui, que és el pic, com dèiem, de màxima temperatura amb aquesta situació de ponent, podem controlar doncs, aquest tipus de, aquests perímetres i no tenim fumaroles que ens puguin perjudicar en aquest sentit, doncs serà un pas important en la resolució d'aquests serveis. I a partir d'aquí, doncs, estar una miqueta atents a totes les altres situacions que puguin esdevenir al llarg de la tarda.
4: El cos de bombers també manté els reforços extraordinaris de personal de cara a aquesta tarda. De fet, des de Protecció Civil demanen no baixar la guàrdia perquè el risc d'incendi és extrem a bona part de Catalunya. S'ha activat el Pla Alfa a 118 municipis d'una vintena de comarques i es manté la prohibició d'accés a 8 espais naturals. La cap de Servei de Gestió d'Emergències de Protecció Civil, Montse Font, reconeix que els preocupen especialment les urbanitzacions i les cases situades a zones boscoses i demana respectar els confinaments.
6: Tenen molta intensitat i molta velocitat. En el cas de que detectem algun focus d'ignició, trucar immediatament al 112 i, en un principi, la mesura més apropiada és el confinament. En el cas de que s'hagi d'evacuar, ja es procedirà a indicar-ho.
4: Les zones amb més risc d'incendi es troben a la Catalunya Central, la Plana de Lleida, les Terres de l'Ebre i diversos punts de les demarcacions de Girona i Tarragona.
1: Precisament el president Salvador Illa i la consellera d'Interior, Núria Parlon, s'han reunit amb els alcaldes dels municipis afectats per l'incendi d'Aiguamúrcia. A l'Alt Camp és notícia de mateix. Hi ha una petita revifada en aquest incendi. Els representants municipals han demanat que la Generalitat destini més recursos per a l'extinció d'incendis i la gestió forestal. Busquem les novetats des d'Aiguamúrcia, Manel Sastre.
7: La trobada ha servit per conèixer de primer primera mà les preocupacions d'uns alcaldes que fa una setmana que viuen amb l'ai al cor per la presència d'aquest piròman que hauria provocat els últims 3 incendis. Però també ha servit per demanar menys burocràcia i més ajudes en la gestió forestal i també per les ADF, segons explicava l'alcalde d'Aiguamúrcia, Òscar Cendra.
8: Necessitem més pressupostos per les gestions forestals, poder fer més camins, poder fer les caixes, que baixi una mica la burocràcia, que un ajuntament pugui actuar i fer aquestes caixes i no necessitar tant esforços. A vegades estàs 7 i 8 mesos per aconseguir tots els permisos, no? També les dotacions de les ADFs, que tinguin més pressupostos, perquè també a l'hivern estan fent moltes feines amb tema basses i tema també les mobilitats dels camins, que se n'en cuiden molt.
7: Illa i Parlon han conversat amb els alcaldes durant 3/4 d'hora al Pla de Manlleu, molt a prop d'on hi va haver l'últim incendi. Sobre les investigacions per localitzar aquest piròman, el president de la Generalitat s'ha compromès que treballaran el que calgui per detenir-lo.
1: Doncs bé, una nova eina del CREAF permet saber gairebé en temps real quin és l'estat de la humitat de la vegetació i ajudar a prevenir els incendis forestals. Aquesta plataforma, que es diu ForestDrought, actualitza cada dia un mapa de la península Ibèrica i les Illes Balears amb el contingut d'aigua del sòl i la humitat de la vegetació. Segons els investigadors, aquesta informació permet anticipar amb més fiabilitat quan i on la vegetació viva es troba en una situació crítica, Toni Fortesa.
9: La principal novetat és que l'eina calcula la humitat dels arbres i els arbustos vius. Fins ara, els models de predicció d'incendis es basaven, sobretot, en la humitat de la vegetació morta, com la fullaraca o les branques. Els investigadors expliquen que afegir aquesta informació a dades com la temperatura o les precipitacions permet elaborar mapes de risc d'incendi més precisos. Rodrigo Balaguer és un dels investigadors que ha desenvolupat l'eina.
10: La humitat de la vegetació és un factor molt important de cara a determinar el peligro de incendio, es decir, cómo de disponible está la vegetación para arder. No es lo mismo que haya una zona muy pequeña de bosque, muy seca, que pueda arder, pero bueno, se queda ahí el incendio, a que haya una gran extensión conectada de vegetación seca que puede llegar a dar un incendio forestal que crea una gran superficie.
9: Les simulacions del CREAF mostren que les onades de calor de les últimes setmanes han fet augmentar la sequedat de la vegetació. Els investigadors expliquen que una humitat inferior el 100% indica estrès per sequera. Si baixa del 80%, cal estar alerta perquè la vegetació està molt seca i es pot encendre amb facilitat. A Catalunya, les zones més seques es concentren al Vallès, al Maresme i a la zona interior de les comarques de Girona.
1: Doncs així tenim el país aquest 15 de juliol, un dia d'absoluta consternació a Manlleu. Això per la mort de dos germans bessons d'11 anys després que dilluns s'ofeguessin al riu Ter. Avui és el primer dia de dol oficial i l'Ajuntament ha convocat per aquest vespre un minut de silenci. La investigació dels Mossos apunta que va ser un accident. Anem cap a Manlleu. Josep Forns, Miquel Jarque.
11: Hola, bon dia. L'autòpsia dels dos germans que s'està fent a l'Institut de Medicina Legal a la Ciutat de la Justícia de Barcelona serà determinant per confirmar que va ser un accident i també per confirmar oficialment la identitat dels germans. Els cossos dels dos nens els van trobar ahir al riu Ter. Estaven desapareguts des de dilluns, que va ser quan els pares van denunciar que no havien tornat a casa. Waku Adu Tutu, portaveu de la comunitat ghanesa, lamenta el que dona per fet va ser un accident.
12: No tiene culpa de madre o padre o los niños. Está normal. La vida así. A veces sale así, pero está muy triste.
11: El lloc de l'ofegament dels germans es coneix com les Roques Negres, una zona del riu Ter que els veïns de més edat de Manlleu coneixen.
13: Jo fa molts anys que no hi vaig i no sé com està. El que passa que, és clar, abans l'aigua era molt més transparent, tot era molt més net, no hi havia tanta brossa.
14: Perquè és un puesto que fa sempre un remull i allà hi ha un de sota de fang. I, clar, i encara que sàpigues nedar, el xucador xucla.
11: Avui a les 8 del vespre el consistori ha convocat un minut de silenci en memòria dels dos germans i en suport a la família.
1: I a Madrid? La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, es desvincula de les maniobres de l'Eire Díez i de les clavegueres del PSOE. Davant del jutge del cas, que l'ha citat com a testimoni, ha dit que no sabia a què es dedicava l'exmilitant, però ha reconegut que, després de llegir els informes de l'UCO, ha vist que hi ha indicis preocupants. Madrid, doncs, Tania Tàpia, bon dia.
15: Bon dia. Sí, una declaració de pocs minuts a la qual Narbona s'ha presentat sola, sense advocat. A la sortida ha reconegut que coneix l'Eire Díez des del 2017, però que no té res a veure, diu, amb les seves maniobres.
16: Pero que lo que yo no conocía en absoluto era que l'Eire pudiera presuntamente estar organizando una trama dentro del partido.
15: El jutge l'ha citat per uns missatges interceptats per Luco, on Díez, en ple procés de reflexió de Pedro Sánchez, li va oferir ajuda qualificada, deia, per girar com un mitjó les causes que afectaven el PSOE i l'entorn del president espanyol. I que Narbona va respondre dient-li que això ja ho havia parlat amb Santos Cerdán, llavors número 3 del partit. Diu Narbona que ho deriva tot a Cerdán i després ja no parla més amb Leire.
16: Porque ella previamente me había dicho que conocía hechos que podían ser importantes. Por hechos, yo entendí hechos. Desde luego, nada que ver con lo que se está investigando. Yo le había derivado a Santos Cerdán. Y Santos Cerdán, preguntado por mí unos días después, me había dicho que no había traído nada de interés.
15: Fons presents a la declaració expliquen que Narbona ha reconegut que posteriorment, un cop llegits els informes de Luco, sí que veu indicis preocupants contra Leire Díaz. Abans d'ella han declarat dos fiscals de pes, es van reunir dues vegades amb un dels advocats de Cerdán, també amb Leire Díaz. A ell han dit no la coneixien, els van oferir informació sobre la trama d'hidrocarburs, informació marciana, segons fons presents en la declaració, que els fiscals no van fer servir. A posteriori han reconegut, li van explicar les reunions al seu cap, l'exfiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz.
1: Doncs ens quedem a Madrid, on el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat Pedro Sánchez de ser un president autoritari l'endemà que la Moncloa qüestionés la condemna del seu germà per prevaricació. El govern espanyol manté la confiança que Sánchez, el germà de Pedro Sánchez, podrà demostrar la seva innocència. Dani Sanbeaja.
17: Bon dia. Davant de la plana major del PP europeu, reunida avui a Madrid, Núñez Feijóo ha afirmat que Espanya pateix l'amenaça d'una democràcia debilitada i, sense citar-lo, inclou Sánchez en el grup de líders autoritaris.
18: Si recela de los jueces, si desprecia las mayorías parlamentarias cuando no le favorecen y si teme a las urnas si no le aseguran el poder, no busquen más. Eso es un presidente autoritario.
17: Pel PP, les crítiques als jutges situen el PSOE i el govern espanyol en una deriva perillosa. Ministres com el socialista Arcadi Espanya o Pablo Bustinduy de Sumar han tornat a qüestionar la sentència al germà de Pedro Sánchez i denuncien una campanya contra la seva família.
19: Desde luego, respetamos y acatamos la decisión del tribunal y no la compartimos en términos democráticos, ¿no? Yo quiero recordar que se trata de una instrucción y una sentencia cuyo origen es una organización ultraderechista.
20: Cualquiera que tenga ojos en la cara ve qué objetivo busca, si es que salió Aznar a decir lo que, ¿no?, a dar la instrucción.
17: Confíen que el germà del president espanyol podrà demostrar la seva innocència en instàncies judicials superiors.
1: Doncs amb tot aquest context, el PSOE amplia la distància amb el PP en estimació de vot, malgrat aquests casos judicials, segons el baròmetre del 6 del mes de juliol. Els socialistes guanyarien les eleccions generals si es fessin ara amb el 33% dels suports, gairebé 2 punts més que l'enquesta del juny, Pilar García.
21: Sí, el PP quedaria segon amb el 25%, baixa 2 punts. La diferència entre tots dos, que fa un mes era de 4 punts, ara és de 8. L'enquesta es va fer els dies 1 i 6 d'aquest mes, després de la sentència del cas Mascaretes, que condemna 24 anys de presó l'exministre José Luis Ábalos i coincidint també amb la imputació de la directora de la Guàrdia Civil en el cas Leire. Vox es manté com a tercera força, baixa mig punt en estimació de vot. Esquerra puja gairebé un punt, mentre que Junts recula unes dècimes, igual que Sumar. I com a principal preocupació dels ciutadans es manté l'habitatge, mentre que la immigració escala a segon lloc, seguida dels problemes polítics, la corrupció i el frau i l'economia.
1: I de tornada a Catalunya, avui també és notícia que Esquerra Republicana es queda al govern de Girona. I s'hi queda en espera del repartiment de carteres que els proposi l'alcalde Lluc Salellas després de la sortida de Junts. El PSC, el partit que va guanyar els últims comicis, diu que es demostra que el pacte tripartit ha estat un fracàs i allarga la mà per aprovar els propers pressupostos. Anem a Girona, Núria Pereira.
22: Hola, bon dia. En un comunicat, Esquerra diu que la sortida de Junts del govern obre una situació d'incertesa institucional. Considera que s'han d'aplicar mesures de millora en el govern per ser més eficient i destaca que valoraran la proposta que els faci arribar l'alcalde properament. El regidor del PSC, Maxi Fuentes, ha qualificat el pacte de govern de Guanyem Junts i Esquerra de fracàs i creu que evidencia que es va fer només per impedir que governessin els socialistes. Afegeix que per evitar la paràlisi del govern s'ofereixen per negociar i aprovar els pròxims pressupostos.
23: Col·laboració total per aturar aquesta paràlisi. Això què vol dir? Vol dir diàleg, vol dir mà estesa, vol dir oberts a la col·laboració, vol dir des de la setmana vinent o des de quan l'alcalde vulgui, a disposició absoluta a debatre, a arribar a acords per exemple, als propers pressupostos.
22: Al matí de Catalunya Ràdio, l'alcalde Lluc Salellas ja s'obria a negociar amb la resta de partits durant els 10 mesos que queden abans de les eleccions municipals de l'any que ve.
0: Comptem que temes transcendentals els podrem negociar directament també amb ells per poder ser aprovats a nivell de ple, i si no, doncs també existeix la possibilitat de que algun tema en què ens puguem posar d'acord doncs puguem acordar-lo amb el Partit dels Socialistes de Catalunya i a partir d'aquí doncs tirar endavant.
22: Després d'anunciar la sortida de Junts del govern municipal, la fins ara vicealcaldessa Gemma Geis s'ha compromès a donar suport a allò que sigui bo per la ciutat.
1: I parlem ara d'economia. Perquè la inflació puja una dècima al juny i se situa al 3,2%, impulsada pel final de la rebaixa de l'IVA de la llum i el gas, Mireia Sala.
2: El juny es va suprimir la rebaixa d'impostos a l'electricitat i el gas que s'aplicaven des de finals de març, i això ha fet que a Catalunya les despeses relacionades amb l'habitatge hagin pujat un 4%. Aquest encariment ha coincidit, a més, amb l'alça de preus habitual en l'inici de la temporada turística. Els restaurants gairebé no han incrementat preus, però els paquets turístics s'han encarit prop d'un 8%, mentre que els hotels i altres allotjaments han pujat gairebé un 5%. Del cistell de la compra, entre els productes que més s'encareixen hi ha els ous, la carn de boví i el peix. Els sindicats reclamen mesures públiques per reduir la inflació. Òscar Riu, de la UGT, demana que s'apugin els sous.
3: L'augment amb el transport, l'augment amb l'energia és un augment, l'augment amb l'habitatge és un augment que la nostra ciutadania no pot assumir més a més sense l'augment dels salaris. És per això que fem una crida a contenir aquest augment dels IPCs i, sobretot, augmentar els salaris.
2: Per demarcacions, els preus van repuntar a Barcelona i Tarragona i, en canvi, es van moderar a Lleida i Girona.
1: Aquesta notícia va molt vinculada al context internacional, on tenim nou intercanvi d'hostilitats i d'amenaces entre els Estats Units i l'Iran, que provoquen l'enèsim bloqueig de l'estret d'Hormuz. Almenys 7 militars iranians han mort aquesta matinada pels atacs a objectius militars per part dels Estats Units, segons l'exèrcit. S'afegeixen els més de 30 civils morts els últims dies. Per contra, Teheran ha llançat projectils contra Jordània, Kuwait i Bahrain. Donald Trump diu que la setmana que ve bombardejaran infraestructures mentre el règim dels ayatolàs es proposa impedir el trànsit en altres corredors marítims. Washington, Oriol Serra.
5: Bon dia. El president dels Estats Units està convençut que l'Iran vol un acord perquè els seus dirigents no volen morir i perquè saben que corren el risc que no els quedi res. En una entrevista a la cadena Fox News, Trump ha assegurat que els bombardejos, que ja fa 4 dies que s'han intensificat, es mantindran mentre ell ho consideri oportú, i ha advertit que la setmana que ve serà el torn d'infraestructures civils com plantes elèctriques i ponts.
24: Els colpejarem molt fort aquesta nit, demà a la nit i també la nit següent. I la setmana que ve serà molt dolenta per a ells, perquè els tocarà a les centrals elèctriques i als ponts. Enderrocarem totes les seves centrals elèctriques i tots els seus ponts, a menys que tornin a la taula de negociacions.
5: Unes hores abans, en una compareixença des de la Casa Blanca, acompanyat del primer ministre iraquià, Trump ha anunciat que la major part dels països productors de petroli del Golf Pèrsic s'han compromès a fer grans inversions als Estats Units a canvi de la vigilància militar nord-americana de l'estret d'Hormuz. D'aquesta manera s'estalviaran la taxa del 20% que havia anunciat 24 hores abans.
24: Em van trucar reis i emirs de diversos països que són aliats molt potents i em van dir: ens agradaria fer-ho diferent, voldríem invertir milers de milions de dòlars als Estats Units en comptes del cobrament d'una taxa.
5: Des d'ahir a la nit, els Estats Units han reactivat el bloqueig dels ports iranians. També s'ha intensificat la presència d'embarcacions militars nord-americanes cada cop més a prop de la costa iraniana.
1: I encara parlant de guerres, Ucraïna ha bombardejat amb drons 20 vaixells russos. I això és part d'una nova estratègia amb la qual ha atacat més de 120 embarcacions els últims 10 dies al mar d'Azov. Rússia, el principal exportador de cereals del món, admet que busca rutes alternatives de transport. Jordi Baró.
25: Després de mesos d'atacs a refineries i altres infraestructures energètiques, Ucraïna concentra ara els seus esforços al mar d'Azov, un punt estratègic connectat amb el Mar Negre. Kiev ha disparat els últims dies drons contra un centenar llarg d'embarcacions de càrrega i petroliers en unes accions que volen tallar el subministrament i aïllar més la península pròxima de Crimea, anexionada per Rússia. El Kremlin acusa Ucraïna de terrorisme per atacar vaixells comercials i admet que es prepara per desviar les rutes d'exportació. En paral·lel, Ucraïna ha firmat avui amb la Unió Europea un acord per augmentar conjuntament la producció de drons. L'anunci l'ha fet la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, avui a Kiev.
2: Aquest acord unirà l'enginy ucraïnès i la capacitat industrial d'Europa. I amb aquest acord el nostre missatge és clar. Ara és el moment d'invertir a Ucraïna, perquè això significa invertir a Europa i invertir en la nostra seguretat comuna.
25: Rússia ha fet en les últimes hores almenys 6 morts al nord d'Ucraïna i al sud, a Odessa, on ha malmès infraestructures portuàries.
1: Un quart i mig de 3, els menors de 17 anys al Regne Unit tindran activat per defecte el toc de queda nocturn per TikTok, Instagram o YouTube, entre altres, segons els plans del govern britànic. L'executiu té previst que això, la prohibició generalitzada de les xarxes socials per joves de menys de 16 anys, entri en vigor la primavera de l'any que ve. Anem cap a Londres, Quim Olivares.
4: Hola, bon dia. El govern britànic proposa un toc de queda nocturn entre la mitjanit i les 6 del matí a les xarxes socials per joves de 16 i 17 anys, així com exigir a les empreses tecnològiques que els inhabilitin per defecte funcions addictives, com ara fer scrolling, és a dir, anar mirant vídeos i altres continguts de manera infinita. Els usuaris, però, podran desactivar aquesta configuració. Helen Room, que va perdre el seu fill de 14 anys en un repte viral online, ha dit a l'emissora BBC4 que la mesura no és prou ambiciosa.
6: Crec que és bona qualsevol cosa que millori la seguretat dels nens online, però no va prou lluny. Els adolescents que estan acostumats a les xarxes socials simplement desactivaran aquesta funció i continuaran fent scrolling, així que no és prou bo. Crec que la responsabilitat ha de recaure en les empreses tecnològiques.
4: El mes passat, el Regne Unit va anunciar la prohibició de TikTok, YouTube, Instagram o Facebook, entre d'altres, per als joves de menys de 16 anys. Ara l'executiu creu que, com facin els 16, també se'ls ha de protegir de les funcions en línia més addictives. Això, combinat amb el toc de queda, millorarà la capacitat de concentració, la qualitat del son i la vida familiar dels adolescents.
1: I encara pendents de coses que passen en territoris britànics, la tanca de Gibraltar ja és història. I avui s'ha fet l'acte simbòlic de retirada del que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha qualificat com l'últim mur de l'Europa continental, Xavier Vilà.
7: Sí, la tanca desapareix en virtut de l'acord signat ahir a Brussel·les entre la Unió Europea i el Regne Unit i que permet eliminar els controls policials a la frontera entre el territori britànic i l'estat espanyol. Sánchez qualificava les fronteres com a cicatrius de la història i assegurava que ara s'obre un nou temps d'oportunitats.
8: Porque hoy cae el último muro de Europa continental. Abrimos una nueva era para el campo de Gibraltar, de prosperidad compartida. El acuerdo entre la Comisión Europea y el Reino Unido, y que hoy entra en vigor, es un acuerdo justo que protege nuestros intereses y cumple además con creces los objetivos que nos habíamos marcado en la negociación.
7: La desaparició de la tanca permetrà eliminar els controls duaners que afectaven milers de treballadors que es desplacen cada dia al Penyal des de la línia de la Concepción.
1: El 15 de juliol que passarà la història de Gibraltar i que ho va fer fa 10 anys també en el cas de Turquia, que commemora avui els 10 anys del fracàs del cop d'estat contra el president Erdogan. Les autoritats han organitzat actes multitudinaris per celebrar la resistència ciutadana a l'intent de fer caure el líder del país. Una dècada després, encara es fan detencions massives contra els suposats organitzadors, Jordi.
25: Les autoritats turques han arrestat aquesta setmana un miler de persones acusades de vincles amb l'intent de cop d'estat, avui fa 10 anys protagonitzat per una facció de l'exèrcit, i van morir 251 persones i Erdogan el va reprimir fent una crida als ciutadans a sortir al carrer. El govern va imposar l'estat d'emergència i va haver més de 330.000 detinguts i 130.000 funcionaris acomiadats. Les ONG denuncien 10 anys de degradació de l'estat de dret i de concentració de poder en mans d'Erdogan. L'activista turca Milena Buyum forma part de l'oficina de Londres d'Amnistia Internacional.
9: Sigui quin sigui l'aspecte de la vida cívica i social que miris, veurà restriccions, especialment per aquells que es consideren crítics amb el govern. I per descomptat, hi ha la gran repressió contra el principal partit de l'oposició, amb l'alcalde d'Istanbul empresonat i afrontant milers d'anys de presó.
25: Davant la repressió, el principal partit de l'oposició a Turquia ha anunciat avui que es prepara per esquivar les traves establint una nova formació política.
1: I encara de notícies del món, en llibertat el periodista Ali Enrabet, detingut diumenge en arribar al Marroc, segons ha explicat la família a Catalunya Ràdio.
24: Es desconeix l'estat en què es troba ni si podrà tornar a Catalunya, on viu, perquè la fiscalia marroquina manté oberta la investigació. El van arrestar a l'aeroport de Tànger, just en aterrar d'un vol procedent de Barcelona, i el van traslladar a Casablanca. No se sap res del cas, però segons reporters Sense Fronteres, se l'acusa de difondre informació falsa que perjudica les institucions. L'Enrabet, establert a Catalunya des del 2005, és una de les veus més crítiques contra el règim alauita.
1: 2:02. Amb les temperatures d'aquests dies costa fer-s'hi a la idea, però ja s'està preparant la campanya de vacunació contra la grip i la Covid. I atenció, perquè aquest any, per primer cop, s'avança el 27 de juliol la possibilitat de demanar cita prèvia per vacunar-se. Això serà a partir de la tarda als centres d'atenció primària. La campanya de vacunació començarà el 5 d'octubre pels col·lectius més vulnerables i es farà especial incidència a les immunitzacions de mestres i professors. Mònica Mas.
10: Sí, aquest any es comença una mica més tard que l'anterior perquè l'OMS ha recomanat modificar la vacuna de la grip per adequar-la al virus que ja està circulant a l'hemisferi sud i això ha retardat la producció d'aquestes vacunes. Per tant, el 5 d'octubre es començarà a vacunar de la Covid i de la grip a les persones que estan en residències primer, també els més grans de 80 anys, nens i embarassades. A finals del mateix mes ja s'obrirà la població de més de 60 anys i a partir del novembre es podrà vacunar qui vulgui sense cita o amb cita prèvia. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, creu que avançar aquest any la cita prèvia per vacunar-se a finals de juliol, com deies, permetrà als centres d'atenció primària i als mateixos ciutadans organitzar-se millor i remarcar que un dels objectius aquest any és que els mestres i professors es vacunin més.
11: Mestres i professorat de secundària que pateixen l'impacte de la infecció perquè, com justament veieu abans, els nens són els que més s'infecten i són els que transmeten, no? Estem en converses amb el Departament d'Educació per poder veure com promocionar també la campanya entre els docents.
10: L'objectiu és que el 18 de desembre s'hagi completat el gruix d'aquesta campanya de vacunació 2026-2027.
1: Més qüestions. 9 de cada 10 titulats universitaris que s'han graduat els últims 3 anys tenen feina i registren una taxa d'atur inferior a la del conjunt de la població. Així ho recull l'enquesta sobre inserció laboral dels titulars recents en graus, màsters i doctorats que realitza l'ACU, l'Agència de Qualitat Universitària per Estudis d'Àmbit. Els graduats en Medicina i Odontologia cobren pràcticament el doble que els graduats en Història. Sara Canyete.
12: Sí, segons l'enquesta, 3 de cada 4 graduats troben feina els primers 3 mesos després de llicenciar-se per branques. Salut i Enginyeria són les que presenten més bons resultats. Aquests graduats tenen feines relacionades amb els estudis, majoritàriament, i també tenen millors sous i contractes, mentre que a l'altra banda se situen els graduats en Humanitats. Mercè Gisbert, directora de l'ACU, ho atribueix en part al fet que les Humanitats són carreres més flexibles i creu que es podria fer una millor orientació laboral per part de les universitats.
13: Hi ha carreres que la seva estructura és molt professionalitzadora i és el cas de totes les carreres de l'àmbit científico-tècnic i ciències de la salut, i les carreres d'Humanitats i Ciències Socials sempre han sigut carreres molt més àmplies, molt menys orientades només a un tipus de titulació.
12: Els resultats també mostren que hi ha poca mobilitat internacional. La majoria dels estudiants que s'acaben de graduar es queden aquí i només entre els titulats de la branca de ciències sí que veiem que un de cada 10 marxa a treballar fora. Per primera vegada, els contactes personals i familiars deixen de ser la via d'accés principal a una primera feina. Ara ho són la iniciativa pròpia, les pràctiques a l'empresa o els portals web. 7 de cada 10 graduats diuen que estan satisfets i que repetirien estudis.
1: I els Mossos d'Esquadra han desarticulat a Barcelona un grup especialitzat en estafes financeres mitjançant la usurpació d'identitat. A l'operació han detingut 5 persones i han intervengut 1.600 DNIs, passaports i permisos de conduir robats. Com actuava aquest grup, Toni?
14: La banda aprofitava aquests documents robats per suplantar les víctimes i contractar crèdits i altres productes financers. El seu nom, el sergent Joan Pere García, cap de la unitat d'investigació d'Horta-Guinardó, explica el modus operandi.
16: Amb la documentació sostreta i utilitzant persones amb semblança física de la víctima, suplantaven la seva identitat i aconseguien les dades bancàries, amb les quals es dedicaven a contractar, doncs, per exemple, targetes de crèdit, es desplaçaven a establiments de joc d'apostes on feien reintegraments en metàl·lic fins a escoltar pràcticament el límit de les targetes fraudulentes.
14: La investigació va arrencar després de diverses denúncies per suplantació d'identitat i va acabar destapant un grup que, segons els Mossos, va arribar a obtenir més de 130.000 euros en només 12 dies. La investigació continua oberta perquè encara s'ha d'analitzar bona part de la documentació intervinguda i els Mossos no descarten identificar noves víctimes.
1: Ara passen 2 minuts de 2 quarts. Fem una pausa per la publicitat. Serà també de 2 minuts i a la tornada a la cultura.
26: Catalunya migdia.
27: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a ca la meva mare, Olot. Mm-hmm. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
28: Molt bé.
27: Arribarem a tot?
28: Del cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
29: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
30: Hi ha gent que s'estima més els gats.
31: Els gats realment et donen molt d'amor.
0: Hi ha gent que s'estima més els gossos?
3: El que farem és aprendre com hem de tocar un gosset.
0: Però nosaltres els estimem a tots dos igual.
15: Ai, guapa.
17: Està saludant.
0: Cita bestial amb Candela Figueres. A TV3 i a la plataforma 3Cat aquesta nit.
18: L'estiu és temps de somiar. Somiar amb la platja, amb la muntanya o amb tornar al poble. Somiar aquests moments que penses. Sóc on vull i, sobretot, amb qui vull.
19: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
20: Aquest estiu us convidem a fer un tast doble. Dissabtes i diumenges a la mitjanit, Tast Vertical amb Empar Moliner.
21: El Tast Vertical és el programa de vi de Catalunya Ràdio. O sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura.
20: Dissabtes i diumenges a la mitjanit, Tast Vertical a Catalunya Ràdio.
21: La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi. Salut.
22: Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.
23: Catalunya migdia.
1: El director musical del Gran Teatre del Liceu, Josep Pons, s'acomiadarà després de 14 anys al càrrec dirigint Univers Mahler, l'Everest del món simfònic, segons el mateix Pons. Serà el 24 de juliol i assegura que viu un moment molt emotiu i que marxa havent aconseguit tot el que s'ha proposat. Barcelona, Valeria Obereda.
30: Josep Pons assegura que es va proposar que tot el que passava al fossat, invisible per l'espectador, tingués repercussió. L'orquestra estava concebuda només per acompanyar les grans veus, però ell li ha donat entitat pròpia, i aquest és el resultat.
31: Crec que el més important és que hem aconseguit atraure el millor talent de les noves generacions. O sigui, jo puc afirmar, sense cap mena de rubor, que ara entre els músics el Liceu és una orquestra que està de moda.
30: Pons ha dirigit 84 títols diferents, 360 funcions, de les que no vol triar un títol, però potser sí un autor, Mozart, i se sent plenament afortunat de la seva feina.
31: La possibilitat de tenir unes obres meravelloses, de reflexionar-hi, d'experimentar-hi, i dir-li per què, i per què aquest fa això, i per què ens diu això. Fer troballes, dir, hòstia, però això que està dient el text, mira, mira, mira, aquí hi ha un instrument que també ho subratlla, o sigui, anar descobrint... Això per mi ha estat el més meravellós.
30: Josep Pons, que passa a dirigir la Deutsche Radio Philharmony a Alemanya, continuarà lligat al Liceu com a director musical honorari.
1: I del Liceu al Palau de la Música. Perquè Albert Guinovart repassarà la seva carrera amb un concert de piano al Palau de la Música aquest vespre i interpretarà fragments de Maricel o els 24 preludis i estrenarà un nocturn dedicat a la pianista Rosa Sabater, Montse Camps.
32: Sí, Guinovart oferirà una panoràmica que anirà de les seves peces més íntimes a les més exitoses. Pel que fa a l'intimisme, interpretarà, entre d'altres, els 24 preludis que deies, peces compostes durant la pandèmia que han tingut un gran èxit a les plataformes. Però l'obra de Guinovart és prou àmplia per oferir un concert complex, com ha explicat a Catalunya Ràdio.
33: A mi el meu tarannà personal em fa que sempre m'estigui més còmode és en les parts intimistes i líriques, no? Però bé, com a pianista de repertori sé que has de buscar, diguem-ne, doncs també una mica l'espectacularitat del virtuosisme per portar-te, diguem-ne, al públic a la butxaca, no? Llavors, tant en els preludis com les altres peces, doncs combino lirisme amb una cosa una mica més virtuosística o més èpica.
32: El recital també inclourà les seves peces més populars adaptades per a piano sol, els musicals Gaudí i Maricel.
1: I el Sant Jordi Club de Barcelona, que es transformarà en la primera gran sala de l'Estat pensada per la música en viu de mitjà format. La reforma, adjudicada a una Unió d'Estudis d'Arquitectura de Barcelona i París, permetrà duplicar l'aforament i millorarà l'acústica amb tecnologia puntera. Montse Mas.
34: Amb la reforma, el Sant Jordi Club passarà dels 4.500 espectadors actuals a un màxim de 9.000. L'arquitecte del projecte, Jorge Vidal, ha explicat a Catalunya Ràdio que el recinte guanyarà volum i que s'insonoritzarà amb un sistema de caixa dins de la caixa. Això permetrà fer concerts de manera simultània al Palau Sant Jordi sense cap interferència.
35: Doblem el volum de l'actual Club Sant Jordi. És la primera sala de l'Estat concebuda per música en viu, amplificada i amb unes condicions acústiques excel·lents. La caixa acústica, clar, és on es llancen els espectacles, i la caixa perimetral és un espai vidriat que conté la relació cap a l'exterior. I es podrien donar la compatibilitat entre els dos edificis.
34: A més, es millorarà l'accessibilitat al recinte i s'aplicaran mesures sostenibles com l'ús d'energia d'energies renovables i la recuperació d'aigua de pluja. El nou equipament de l'Anella Olímpica preveu obrir una part el 2029, coincidint amb el centenari de l'Exposició Universal. Costarà 70 milions d'euros i les obres començaran l'any que ve.
1: I Nou Barris es torna a convertir en l'epicentre del flamenc a Barcelona amb el festival Desvarío dins la programació del Grec. Fins dissabte hi actuaran noms destacats com Israel Galván, Leonor Leal o David Lagos. Ens ho explica la Clàudia Roses.
2: El festival arrenca amb un pròleg al Museu de la Música dedicat al paper de Barcelona en la consolidació de la guitarra flamenca a principis del segle XX. A partir de demà, el pati de l'Esteu del Districte acull els concerts principals en formats íntims. Pedro Barragán és el director del festival.
4: El flamenco se expresa muy bien en el cara a cara. Nosotros en el Dorado, el espacio que tenemos, vamos siempre al formato mínimo, al pequeño, ¿no? Una especie muy representativa del arte mínimo. Sí, el menos es más, que decía Van der Rohe, ¿no?
2: El festival organitzat per El Dorado reivindica el flamenc com a cultura en transformació. Dissabte serà una de les nits fortes. A la matinada actuarà Israel Galván, Premi Nacional de Dansa, que està content de tornar a Barcelona, ho ha explicat a Catalunya Ràdio.
5: Trabajar en Barcelona me parece muy especial y Barcelona siempre me abre puertas nuevas y creo que en este caso, con la edad de oro que voy, así me hace conectarme con el bailador que llevo. ¿No?
2: En aquesta sisena edició, Desvarío vol explicar el flamenc contemporani des de Catalunya.
1: I tret de sortida de l'Esvaiòlat, demà a Esterri d'Àneu, amb una trentena de propostes d'arts escèniques. Entre els plats forts destaca Fantasmes de Guerra. És un espectacle familiar de la Baldufa inspirat en la novel·la Eren Feres, escrita justament per l'historiador i bibliotecari del municipi, Oriol Riart. En cap a Esterri, Pau Rovira.
6: L'Esvaiola torna a convertir els carrers, places i racons del poble en escenaris a l'aire lliure. Un dels espectacles més esperats serà Fantasmes de Guerra, que se'n representarà diumenge i neix del llibre Eren Feres, publicat per Oriol Riart, després d'anys d'investigació sobre la guerra civil al front del Segre, que ara la companyia La Baldufa ha adaptat al teatre familiar.
7: Com era viscuda la guerra sense cap mena de glorificació ni de cap mena d'èpica, no? Com era viscuda, sobretot, per part dels particulars, del sense nom, i poder-lo fer-ne una obra per a tots els públics.
6: Fins diumenge, el festival reunirà més de 80 activitats entre teatre, circ, música, dansa i tallers participatius.
23: Catalunya migdia.
1: 20 minuts i seran les 3, temps pels esports. Laia Tudel, aquesta nit quedarà definida la final del Mundial de Futbol.
8: I tens dues opcions, Espanya-Anglaterra o Espanya-Argentina.

0: Mundial de Futbol s'està acabant i avui ja sabrem qui jugarà la final de diumenge a Nova York. De moment, Espanya ja hi és i ara espera arribar. L'equip espanyol va oferir ahir la seva millor versió d'aquest Mundial, el dia més important fins ara, contra la rival més exuberant i a priori la que era la gran favorita, França. França 0, Espanya 2 i l'equip de Lamine, Cubarsí, Olmo, Cucurella i companyia seran diumenge a la final. I a Dallas hi tenim el Roger Arbusà i Roger, vas poder veure la final i veure també l'alegria espanyola.
1: Sí, va ser una exhibició de futbol de la selecció espanyola que va ser molt superior a França, des del domini, el control i també la possessió. Espanya molt còmoda en tot moment, va neutralitzar aquesta França d'Mbappé, Dembélé, Olise i companyia i fa un cop de puny sobre la taula per convertir-se, ara sí, en la gran favorita per guanyar aquest Mundial. Bon partit de Lamine Yamal, que no va fer cap gol ni cap assistència, però va provocar el penal del 0-1, anant a buscar aquella pilota i la falta dins l'àrea de Lucas Digne. Va ser intel·ligent i va tenir determinació el jugador del Barça. El penal el va convertir Mikel Oyarzabal i el 0-2 el va fer a la segona part Pedro Porro, l'ex del Girona, MVP del partit ahir, que va fer una gran jugada col·lectiva a la selecció espanyola i va rematar ell després d'una gran deixada de Dani Olmo, que va ser un dels millors jugadors del partit. Molt bon partit del jugador de Terrassa i també molt bo el de Pau Cubarsí, que està signant un gran Mundial i que forma part d'aquesta defensa que només ha encaixat un gol en 7 partits. El jugador del Barça creu que han tapat boques.
2: Sí que a lo mejor había un poco de rum-rum que la defensa y la portería no estábamos bien, pero yo creo que hemos callado muchas bocas, llevamos un gol recibido y estamos en una final. Yo creo que estamos haciendo un trabajo impresionante y este trabajo es de todo, tanto los que juegan como los que también están en el banquillo, porque al final en el entreno con el nivel que tienen pues te ayudan a ser mejor futbolista.
1: En canvi, va tornar a ser suplent i va jugar als últims minuts Pedri, que veu com el seu lloc l'ha guanyat, ara sí, Fabián. Aquest és el seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, orgullós del que va fer ahir el seu equip.
3: Nuestro mensaje era que hoy nos enfrentábamos quizás a una de las mejores selecciones del mundo, pero se encontraban enfrente con el mejor equipo del mundo. Esa es la mejor manera de desactivar cualquier propuesta futbolística, en este caso hablamos de fútbol, del rival.
1: Espanya, que ara espera arribar a la final d'aquest diumenge, sortirà de la segona semifinal d'avui, com deies, entre Anglaterra i l'Argentina, i mentrestant a De La Fuente li agradaria que fos la selecció argentina. El seleccionador espanyol coneix bé Scaloni perquè va ser professor seu en el curs d'entrenador que el seleccionador argentí va fer a la Federació Espanyola.
3: Obviamente no es lo mismo el fútbol de Argentina que el fútbol de Inglaterra. No es lo mismo el fútbol europeo que el fútbol sudamericano. Yo tengo mucha ilusión por enfrentarnos a Argentina por la amistad que tengo con Lionel Scaloni, pero respeto muchísimo el potencial futbolístico que tiene Inglaterra.
1: Y un detall d'ahir, que és que Lamine Yamal va acabar el partit amb unes lleugeres molèsties a la zona del turmell, que no són importants. El jugador caminava una mica coix després d'aquest França-Espanya, però podrà jugar diumenge sense problema aquesta final a Nova Jersey, on la selecció espanyola hi arribarà avui. I també, per cert, el president del Barça, Joan Laporta, que ahir va viure en directe a la semifinal i que també viurà en directe a la final.
0: Doncs Lamine i Espanya que jugaran aquesta final, i l'altre lloc finalista se'l juguen avui Anglaterra i Argentina. La segona semifinal del Mundial es juga avui a les 9 i arriba molt marcada per l'enorme rivalitat que hi ha entre les dues seleccions, Anglaterra i Argentina, una rivalitat que ha estat present en les prèvies i en les rodes de premsa dels dos equips. Atlanta, Sonia Gelmà.
4: Una rivalitat que té 5 capítols mundialistes fins ara, que serà el 6è Anglaterra-Argentina. El més recordat és, sens dubte, el del 86, perquè s'hi va afegir una connotació política. La revenja de les Malvines, un component que encara és present 40 anys després. De fet, avui no es permetrà l'entrada al camp de cap símbol o bandera que faci referència al conflicte. El partit s'ha declarat del risc, s'ha reforçat la seguretat amb 1.600 agents que vigilaran l'entorn de l'estadi i l'interior on s'hi barreja en aficions, i en la prèvia del partit Scaloni ha tornat a recordar que només és un partit de futbol.
5: Fue una época nuestra, de nuestra historia muy triste y que nosotros no podemos hacer mucho. Esa es la realidad. Y es un partido de fútbol, no hay otra. Entonces, mezclarnos sería una locura en esta época en la que vivimos, en la que la gente bueno, están pasando cosas en otro lado del mundo y criticamos que haya guerra. Y yo me voy a poner a decir que más que un partido de fútbol me parece una locura.
4: Deia Arbusà que Luis de la Fuente vol l'Argentina a la final. Scaloni també va felicitar-lo per ser-hi, diu que s'ho mereix i que el trucarà si perden, per ajudar-lo en el que pugui. Si guanyen, no. Si guanyen, ja es veuran a la final, diu que no parlaran. Scaloni, que fa dies que medita introduir algun canvi a l'11, tant en defensa com al mig del camp, també està pendent de l'11 Thomas Tuchel. El seleccionador anglès ha recuperat Declan Rice, que arrossegava problemes estomacals, però finalment podrà jugar d'inici i compta amb dues armes ofensives com Kane o Bellingham. El seu mal de cap, però, juga el rival. Tuchel ha admès que, tot i que no sap si ho farà, se li ha passat pel cap fer un marcatge a l'home sobre Messi, un jugador que, com a tots, el té impressionat.
6: Well, it's just incredible his campaign, his tournament, how he carries the team.
7: És increïble el seu torneig, com sosté l'equip. És absolutament increïble. No hi ha paraules i, per descomptat, no de mi. Qui sóc jo per parlar-ne? Simplement no queden paraules per definir aquest nivell, la responsabilitat, la qualitat que demostra, també en aquest Mundial. És el líder, el jugador clau en qualsevol equip en el que jugui i també, esclar, per a l'Argentina.
4: Per cert que, sorprenentment, cap periodista anglès ha preguntat a la roda de premsa prèvia de Tuchel pel desafiament públic de Bellingham després de l'últim partit discrepant del seu entrenador. Tot l'interès s'ha centrat en aquesta semifinal a partir de les 9.
0: Doncs a Sònia, des d'Atlanta, no marxis, que encara parlarem d'una altra qüestió del Mundial amb tu, però abans analitzem aquesta semifinal. Perquè ja amb el Ricard Torquemada vam analitzar el França-Espanya i avui toca fer el mateix amb l'Anglaterra-Argentina. Ricard, bona tarda.
8: Bona tarda, Laia.
0: A veure, qui ho té millor per ser a la final? Anglaterra o Argentina?
8: Molt igualada, la semifinal. No m'atreveixo a dir que hi ha un clar candidat, així com l'altre, el favorit era qui va perdre. Aquí, difícil trobar el favorit. Tot i això, la sensació és que té més recursos a Anglaterra, que té més grup, per tant, més profunditat de banqueta. Scaloni ha reduït una mica el grup, els joves no han aparegut, ni Nico Paz, ni Giuliano. No han tingut gaire minuts els futbolistes que han de ser els importants els pròxims anys. I això ha fet el grup una miqueta més petit. Més fiable, més fidel, més consistent, amb més experiència, però més petit. Anglaterra té més recursos, però a Tuchel li toca encertar més que a l'Argentina. A pes, jo crec que una miqueta més a Anglaterra.
0: Perquè ara deia la Sònia que Scaloni s'estava plantejant introduir algun canvi en l'11. Mm. T'esperes que pugui introduir per on pot anar aquest canvi?
8: Crec que és necessari que Scaloni revisi el pla i intenti injectar benzina al dipòsit, perquè els dos últims partits de l'Argentina l'equip ha anat perdent la consistència que havia tingut i l'alegria que havia tingut a la primera part del Mundial, una alegria que resumia en el somriure de Messi. A mesura que ha anat avançant, s'ha anat castigant també físicament, Scaloni ho ha compensat equilibrant més d'equip defensivament, però restant-li profunditat, sobretot a la banda esquerra, i restant-li alegria, i per tant amb un Messi més forçat en atac. No hem d'oblidar que l'Argentina en atac és l'equip que més gols ha fet del Mundial, però compte, que ataca amb Messi, però defensa amb Messi, que això vol dir defensar amb un home menys, i quan l'exigència és alta, algú ha de fer el doble d'esforç. L'equip s'ha d'equilibrar i per això fa aquest pas endavant. Aviam què fa Scaloni avui, si introdueix un defensa més, si es tira la banda esquerra, però crec que una revisió del pla és necessari, que Scaloni ha tingut un bon recurs sempre a punt per ajudar la selecció.
0: Doncs això, ho veurem a partir de les 9, què passa en aquest Anglaterra-Argentina, i amb tu, Ricard, tornem a parlar aquí al Catalunya Migdia, ja amb la final del Mundial definida. I tornem a parlar amb la Sònia, perquè el preu de les entrades és un dels grans temes d'aquest Mundial. Vam parlar molt abans que comencés el Mundial, perquè eren caríssimes les entrades, però és que ara encara les quantitats s'enfilen més en aquest tram final i en aquests partits de semifinals del Mundial, Sònia.
4: Si parlem, per exemple, d'aquest Anglaterra-Argentina, un partit de futbol, deia Scaloni, però un partit a preu d'or. Els preus oficials de la FIFA han estat dinàmics, van començar ja molt alts, fa mesos, sense saber qui jugaria aquesta semifinal, ja podien costar, aquest partit podia costar ja uns 800 dòlars, i ara ja són altíssims. Superen els 2.000 dòlars si algú en troba d'entrada. Tot i així, són molts els aficionats que aspiren a fer-se amb un tiquet avui mateix i disposats a pagar milers de dòlars per aquest. Aquí en podeu sentir una mostra.
9: Hay gente que ha vendido su auto, ha dejado vacaciones de lado para estar acá y es una sola vez en la vida y bueno, hay que aprovecharlo.
10: Nosotros la semifinal la sacamos antes. Ahora no sé cómo, cuándo saldrá la final, pero yo calculo que debe estar 4.000 dólares, 5.000 dólares. Menos de eso no lo va a conseguir nadie.
11: Sí, está bastante cara. Bueno, yo pagué 5.000 cada entrada, pero porque vamos a ir a un hospitality.
12: Estamos esperando el bajen de 2.000 dólares. Todavía las más baratas están en 2.500, 2.600. Las hemos visto por 2.300, pero hasta que cuando bajen de 2.000, ahí compraremos.
13: Nosotros vivimos acá y venimos de Carolina del Norte solo al FanFest. Como enfermos, locos, alentar nada más, a comer choripán.
4: Doncs animar probablement sigui el més barat, animar des de fora. Molts dels que avui seran a l'estadi de l'Anta repetiran operació diumenge, ja siguin argentins o anglesos. Aquells que passin se n'aniran cap a Nova York, una final que encara tindrà preus més alts. Avui mateix a la web de la FIFA es podien trobar entrades a partir de 6.000 euros i ja si mirem la revenda legal als Estats Units, te'n pots trobar des de 7.300 euros, la més barata, fins a 88.000 euros per ser diumenge a Nova York, a la gran final on de moment ja hi és la selecció espanyola.
0: Doncs una bogeria de preus el que ens està dient la Sònia Gelmà. Deixem el Mundial aquí al Catalunya Migdia, el Tot Costa a les 7 més Mundial amb la prèvia d'aquesta semifinal, amb el postpartit també ahir d'Espanya. I a les 11 de la nit, com cada nit, el club de la mitjanit, després de saber doncs, si serà Anglaterra o serà l'Argentina de Leo Messi, qui serà la final de diumenge. I el Barça, pendents i molt de Frenkie de Jong. El migcampista va tornar lesionat del Mundial i estarà uns quants mesos de baixa. Ramon Salmurri.
14: I avui mateix el Barça li farà proves per acabar de determinar l'abast exacte de la lesió. Ja ho explicaves ahir al Tot Costa del Futbol Club Barcelona. Són plenament conscients que la lesió de Frenkie de Jong va per llarg, que les primeres exploracions apunten a una lesió d'entre 4 i 6 mesos de baixa, i Frenkie de Jong és un futbolista capdalt per Hansi Flick, però el Barça vol assegurar-se de saber l'abast exacte de la lesió i a partir d'aquí, a partir dels resultats de les proves que li facin avui, en tindrem l'aigua clara.
0: I alguns altres temes pendents per resoldre, l'arribada de Dejemi i la sortida de Ter Stegen.
14: Mira, l'arribada de Dejemi està prevista per avui mateix, aquesta mateixa tarda. Dejemi serà a Barcelona, demà al matí revisió mèdica, podries tenir demà mateix l'oficialitat de la contractació del futbolista i divendres al matí, si tot va bé i es compleixen aquests terminis, ja estaria sota les ordres de Hansi Flick.
0: Espera, que ens quedava encara un altre tema pendent, Salmurri, Ter Stegen.
14: El de Marc-André Ter Stegen. L'acord entre Barça i Ajax és total. El que falta és polir alguns petits serrells per acabar de desencallar aquesta operació. Són una qüestió, sobretot, que afecta a la fiscalitat del futbolista, canviant la seva residència, i això és el que ha d'acabar de desencallar. L'operació no corre perill i, amb tota probabilitat, Ter Stegen serà futbolista de l'Ajax aquesta propera temporada.
0: Molt bé, doncs això al Barça, i mentrestant l'Espanyol, que comença aquesta tarda un estatge a Navata, a l'Alt Empordà, on jugarà també els dos primers amistosos de la pretemporada, Udal Serra.
15: Els blanquiblaus tornen a les instal·lacions de Torremirona per tercer any consecutiu, on continuaran fent el treball de pretemporada durant els pròxims 8 dies. Durant aquesta setmana disputaran també els dos primers amistosos que tenen programats per aquesta temporada. Dissabte que ve al camp de l'Olot i el dimarts, dia 21, a Peralada, davant el Pau de la segona divisió francesa. D'altra banda, a segona divisió, el Sabadell va anunciar ahir a la tarda el sisè reforç de cara a la temporada que ve. El defensa mallorquí de 21 anys, José Luis Català, que arriba procedent de l'Espanyol B, equip del qual ha estat el capità aquesta última temporada. Els vallesans també marxen demà cap a Salou, on faran un estatge els pròxims 10 dies. El primer amistós dels arlequinats serà amb el Castelló dissabte que ve. Mentrestant, el Girona continua treballant aquests dies a les instal·lacions que té a Vilablareix, i dilluns se n'anirà cap a la Garrotxa, a la Vall d'en Bas, on hi farà també un estatge durant 5 dies. El primer amistós programat pels gironins és el dia 22, amb l'Olot.
0: Menys de 5 minuts i seran les 3 de la tarda. Farem una pausa i seguim.
16: Catalunya migdia. Aquest agost gaudeix dels millors concerts a la costa de Barcelona amb el Festival Mar d'Estiu i El Periódico. Joan Dausà, Sergio Dalma, Rosario, Niña Pastori, Zucchero, Loquillo i molts més. Mar d'Estiu a Santa Susana. Concerts, jardins, gastronomia, moda i diversió. Del 31 de juliol al 17 d'agost. Entrades a mardestiu.cat.
17: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços.
18: Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
19: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
20: Les campiones van començar al pati i ara em toca a mi. Compra Bacus i em porta't la primera pilota oficial del Barça femení. Només a Bacus.
21: Quan entres a l'eclipsi, hi ha moments en què no calen paraules.
22: Quica Nazaret.
23: Quan no estàs bé fora del camp, doncs dins del camp no estaràs bé segur. I això em va passar.
24: L'eclipsi amb Roger Escapa. Dijous a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
25: Vols liderar l'enginyeria biomèdica que definirà la medicina del futur? Amb el grau en Enginyeria de la Salut a la Salle Universitat Ramon Llull, et formaràs com a enginyer altament qualificat. Amb una base sòlida en ciències de la salut, estudia amb una metodologia pràctica i innovadora, viu una experiència internacional i participa en projectes reals amb empreses i de recerca. La Salle, Universitat Ramon Llull.
16: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
26: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: 3 minuts i les 3 de la tarda. Avui al Tour, una etapa per a velocistes i en Pogacar encara més líder.
27: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visindavarra.es i guarda'ns el secret.
28: Energia per recórrer carreteres infinites. Per seguir...
0: En marxa l'onzena etapa. Com va la cursa, Isaac Vilalta?
29: Ara mateix més de 100 quilòmetres encara per al final. Una fuga de 4 homes, Lever, Oliveira, Charnik i Alaphilippe, amb un minut llarg respecte del gran grup. Però vaja, segurament avui s'acabarà resolent a l'esprint.
0: I avui tenim una nova entrega de Ràdio Volta, amb protagonista destacada d'aquelles que potser no són tan mediàtiques, però que en canvi són persones importantíssimes.
29: Sí, en efecte, Ràdio Volta, com és habitual, amb l'anàlisi del que ha passat fins ara al Tour i del que pot passar aquests propers dies amb el Joan Antoni Fletxa, però també amb una entrevista llarga a Laia Montoliu, directora de l'Agència Andorrana Antidopatge. Andorra és el país amb la concentració més alta de ciclistes professionals residint-hi, amb un 160, i això genera tensió en algunes qüestions. Amb ella descobrim com funciona l'agència i abordem mites recurrents. És més flexible la lluita contra el dopatge a Andorra? Es poden encobrir casos positius? Hi ha carta blanca a les farmàcies?
30: Va haver-hi un moment que hi havia tot el què, de que a les farmàcies d'aquí a Andorra es podia adquirir EPO amb una facilitat. Això és un mite encara més gran. És a dir, si ja ha estat, estaria en el seu moment, però penseu que la EPO és una substància que únicament es pot adquirir a les farmàcies de l'hospital perquè la fan servir per malalties com diàlisis i coses així.
29: Ràdio Volta ja disponible a la plataforma 3CAT i a l'app de Catalunya Ràdio.
31: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre...

0: S'ha tancat l'alepivot búlgar Jordan Minchev, que ve de la Bundesliga, i també s'ha publicat el calendari de la Lliga Femenina amb l'Uni Girona i el Cadí la Seu. Les catalanes començaran com a visitants, el Cadí a la pista de l'Avenida i l'Espar Girona a la de l'Estudiantes.
1: Doncs amb això tanquem la informació esportiva del dia, el repàs de la informació esportiva del dia, a les 7 al Tot Costa, més esports, a les 11, com cada nit, el Club de la Mitjanit Especial Mundial amb el post de l'Anglaterra-Argentina. I ara seguim al Catalunya Migdia amb el Joan Bota.
2: Són les 3.
3: Catalunya Migdia.
2: I fins ara, al Catalunya Migdia us hem explicat que 118 municipis de 20 comarques estan en risc extrem d'incendi ara mateix, just quan arribem al pic de la tercera onada de calor. Una situació crítica que afecta sobretot la Catalunya central, Ponent i el Prepirineu occidental i que esquitxa molts altres punts del país. També hem connectat amb Manlleu, a Osona, en el primer dia de dol al municipi per la mort de dos bessons d'11 anys al riu Ter, i ens hem fixat a la nova iniciativa per regular l'ús de les xarxes socials en menors d'edat ara al Regne Unit, on el govern impulsa una mena de toc de queda perquè els menors d'edat no puguin veure continguts de 12 de la nit a 6 del matí. Aquesta hora, que més destaquem, Natàlia Ramon?
4: Doncs que un foc crema a Querol, a l'Alt Camp, en una zona propera on hi va haver incendis, a Aiguamúrcia. Els bombers hi treballen amb una vintena de dotacions. Tarragona, Jordi Barranca.
5: Sí, els bombers han rebut l'avís quan faltaven pocs minuts per les dues. L'estratègia és atacar-lo immediatament i amb contundència perquè els diversos focus que hi ha no es propaguin. Ara per ara hi ha una vintena de dotacions treballant i 5 de les quals són aèries. L'incendi s'està produint en una zona boscosa sense habitatges a prop i a tocar mateix d'on s'han produït els focs d'Aiguamúrcia durant l'última setmana. De fet, el terme municipal de Querol, a la comarca de l'Alt Camp, és on més ha cremat l'últim incendi de la zona.
4: I l'històric dirigent d'ETA, Josu Ternera, ha recorregut al Tribunal Suprem de França la seva absolució en un intent d'evitar que l'extradeixin cap a Espanya. La justícia espanyola el reclama per l'atemptat contra la caserna de la Guàrdia Civil de Saragossa, amb 11 morts, el 1987, i pel finançament d'organització terrorista a través de les Errico Tavernes. A principis de mes, el Tribunal d'Apel·lació de París el va absoldre en considerar que no quedava provat que a principis del 2000, Ternera formés part de la banda terrorista. Terraciola així l'últim procés obert contra ell a França i també obria la porta a activar dues euroordres dictades, en aquest cas, per Espanya. I l'aeroport de Barcelona creix aquest estiu en oferta de seients als diferents vols programats, tot i que es descarta la caiguda de reserves cap als països de l'Orient Mitjà, això és per la guerra. L'increment de places supera el 5,5% més comparat amb els mesos de juliol, agost i setembre de l'any passat. Per destins, els països de l'Àsia i el Pacífic lideren el creixement. En canvi, les destinacions cap a l'Orient Mitjà i el Golf Pèrsic registren la caiguda més forta, un 50%. A més, el Prat ha incorporat 11 destinacions, són 4 intercontinentals. Es tracta de vols directes a Lima i Sant Salvador, que reforcen la connectivitat amb Centroamèrica. També a Seattle, als Estats Units, i a Agadir, al nord d'Àfrica. Ho recull la Cambra de Comerç, que constata que Barcelona és el segon aeroport europeu de passatgers en origen destinació, és a dir, que no fan cap escala, només els superen els aeroports de Heathrow a Londres.
2: Ara passen 3 minuts de les 3.
6: Catalunya Migdia, amb Joan Bota.
2: I avui també, si és dimecres, amb l'Oriol Marc, subdirector de Nació Digital, l'Alícia Puig, experta en polítiques urbanes, i en Joan López Alegre, professor de comunicació de la Universitat Abat Oliba Seu. Bona tarda.
7: Què tal? Hola, bona tarda.
2: Veig que en Joan ja s'escura la gola, eh?
8: Penso en ell, i si ets tu i a l'Oriol, vamos, tarda complerta, no?
2: Amb ell, per al·lusions, és Santi Villas.
8: Gràcies.
2: que...
7: No, s'ha de demanar perdó, eh?
2: Santi, bona tarda.
7: S'ha de demanar, bona tarda.
2: Has, has causat furor amb un cistell blau que portes?
9: Sí, sí, tremendo cistell.
7: Buscar, eh? Me l'acabo d'anar a buscar, que és una monada.
10: Però això és per anar a comprar real, eh?
7: Això és per anar a comprar real.
10: Ah, bueno.
7: S'ha de tornar a lo real.
2: Què vol dir anar a comprar real?
7: Ja ho saps, comida real.
10: O sigui, que no sabia si era una performance com de tal, però ja veig que no, que és una cosa que ara es considera moderna.
7: Ara això, perquè vosaltres sou el programa líder de Catalunya

0: Catalunya i totes aquestes coses que sou vosaltres, però això, ara mateix això, bueno, el que sigui, a la solució o així, foten una foto i ho pengen a xarxes, eh?
1: Es porta...
0: Amb el bolso, tal, sí. Vull dir, fan aquesta cosa que vosaltres no feu tant del 360, saps?
1: Però això està...
0: Per què? Perquè no us cal.
1: però és que tinc molts dubtes. O sigui, en Santi ha aparegut amb un cistell...
0: Bueno, a veure, és que tot s'ha d'explicar.
1: Endavant.
0: Després m'oblidaré de lo de què he de dir.
1: No pateixis.
2: Això és igual.
3: La càmera mangada aquí davant.
0: Que tinc moltes coses. No, això vaig veure una botiga. I vaig preguntar, aquesta cistella, a veure, no em diguis a mi per què. Jo sempre vull dir, jo sóc una persona que si m'agrada alguna cosa però no ho necessito per res o per mi no té cap interès, el meu cap busca per què, que, o sigui, com buscar un motiu per jo poder-m'ho comprar.
1: Molt bé.
0: Vull dir, per exemple, em vaig comprar una nevera per anar a la platja, que jo a la nevera a la platja no aniré mai a la vida.
2: No t'imagino ni a la platja.
0: Bueno, també. Però,
1: ni
0: vull dir,
1: portant una nevareta.
0: Però, clar, sí, una nevera que la vaig trobar a Londres, tan bonica a Itàlia, vaig pensar que maca, que tal, que qual. No, la vaig... La venien a una botiga de Londres.
2: Vale.
0: Que, bueno, pues escolta, la gent no, ja també va amb la...
1: Estem perdent el que no era el tema, que era el cistell.
0: Sí, bueno, però això... Llavors, pues, aquestes coses jo les faig. Jo l'altre dia vaig veure a una botiga, això, li vaig dir que, escolta, això ho veneu? Diu, no, és d'exposició. Ah, dic, pues vaya.
1: Però això d'exposició o és per comprar dintre una botiga?
0: No, estava una botiga de roba, allà. Hi ha una nevera, hi ha una... Pues aquestes botigues que ara són...
2: Que
0: hi ha de tot. Hi ha una cistella, hi ha un raspall de dents, hi ha una camisa...
3: Però ja està, Santi, li fas una foto, ho penges al chat GPT i li dius on te puc comprar això. I et
0: no, jo
3: el chat
0: GPT no l'empleo, no m'interessa.
3: Ah, no?
0: No l'utilitzo mai. Jo mai.
3: Però millores
0: molt. Jo el màxim que faig amb l'intel·ligència artificial és dir, Siri, posa una alarma a les 7 de la mañana. I ja està. La Siri me la posa i ja està. Bueno, a lo que vaig. I aleshores li vaig dir, que això no ho veneu? No. Ai, diu, i per què ho tens aquí, tal? Dic, pregunta si m'ho venen. I aleshores la noia li vaig deixar el telèfon, la noia em va enviar un missatge, em va dir, sí, t'ho venen. I avui he anat a recollir, però és una persona...
3: I què t'han cobrat per això?
0: Que, tu creus, escolta, és que de veritat, sempre parlen de diners. Aquestos de les batulibaseu, o com es digui...
1: Potser és perquè en vol un.
0: No, ja
1: és un... A veure, pels oients, no fa pinta.
0: Tu el veus en ell anant a comprar? Amb un cistell?
1: Li aniria de conjunt amb el polo.
0: Ja, segur.
3: Em aniria de conjunt amb el polo.
0: Bueno, ja està, ja la tinc. Ara, per què servirà? No ho sé. No tinc ni idea.
4: Per anar a comprar?
0: Jo crec que per anar a comprar.
1: Clar. Veus, i ara et lliga amb el teu tema, perquè avui vols parlar, entre altres coses, de Mercadona.
0: Bueno, jo avui volia demanar disculpes... Bueno, volia demanar disculpes a Catalunya, perquè tu no ho saps, Oriol, però la setmana passada vaig fer una secció que era una merda.
2: No, sí, us vaig sentir.
0: Et vam cosificar...
2: Sí, a mi això tampoc és que em faci res. Bueno.
1: Es frega les mans, mentre el dius que el vas crucificar.
0: Sí, davant dels teus dos caps, ara, perquè em faltava la Melero, sinó dels teus jefes davant d'ells.
2: Molt bé.
0: Vull dir, l'expert en urbanisme va sortir amb la teva defensa.
1: Va ser
4: amb la
1: teva
4: defensa.
0: Va bé, una mica amb la teva i amb la meva.
3: Com es diu l'expert en urbanisme?
0: Alícia. És experta en urbanisme, a Parla,
3: sí.
0: Que anava
3: a passejar per Parla.
0: Perdona, quan acabi allò que està fent a Parla, és hora de convidar a l'inauguració, perquè vindrà hasta una orquestra, ja veuràs.
1: Anava a dir-li a l'Oriol que... va ser cosificat i va ser acusat de que t'agradés que et cosifiquessin.
2: Les dues coses
0: no, acusat tampoc, però vull dir, ja es veu que tampoc, diguéssim... No.
4: Jo ho aturaria.
0: Sí, no?
2: A
0: sí.
2: mi no m'ofèn.
0: També dic una cosa, que quan això es fa, depèn de quin context...
4: Sí.
0: Clar, al ser els líders de Catalunya, vosaltres podem fer el que es doni la gana.
4: Això també tens.
3: L'Alícia i jo, Oriol.
0: Mira, això saps qui ho feia? L'Anna Rosa, que fumava al despatx, i li deien, te van a echar, i deia, no se puede fumar en el despacho, a Telecinco, i feia ella, que me echen.
3: A veure, Santi, tu recordes que l'Alícia i jo vàrem concluir que si els mateixos comentaris de l'Oriol els féssim sobre una noia, acabaríem tots al CAC.
0: No, bueno, això també, estudieu-tos una mica...
4: Però que això també és la cosa concreta en el qual hi ha més marge a fer-ho els homes perquè no hi ha una càrrega històrica.
0: Llegiu-tos algun llibre...
4: Però podríem anar acabant.
0: Però tu has d'entendre...
2: Deixem-ho aquí, si voleu.
1: Imagineu-vos que ho acabeu i llavors en Santi hagués de fer el seu tema.
0: És que, clar, jo això...
2: Ho fa per no treballar.
0: Ja m'he foto 5 minuts amb això.
1: Per no treballar, no, perquè és pitjor. Ell treballa, a priori, avui ens ha demanat talls i tot.
0: Bueno, és que vull dir això.
4: Vinga, va, Santi.
0: Jo venia... a dir, que pensava que estava el director general d'aquest programa, l'Òscar Fernández.
1: El president d'informatius.
0: Mira, ara sense cartell, el president dels informatius.
3: Deu estar reunit amb en John.
0: Jo venia a dir que la setmana passada... Ah, sí? Bueno.
4: Hem d'avançar.
0: No, jo venia a dir que la setmana... Jo crec que el de la setmana passada no l'hauria de cobrar.
1: No,
0: perquè va ser una merda.
2: Ja passarem la factura
0: saps
2: inversa.
0: Saps què vull dir? O sigui, crec que no l'hauria de facturar. Jo quan, me'n vaig anar a casa...
3: Pots repartir-ho a terços entre nosaltres tres.
4: Exacte.
1: No, sí, que l'Oriol no hi era.
2: Jo no hi...
4: La setmana
2: bueno,
4: que ves l'últim dia, manera, eh? Podries portar-nos alguna cosa que valgui el que et va costar...
0: És que jo crec que he de parlar sí. a l'administració. Sí. També és veritat que aquí a administració t'envien la factura que has tardat 6 mesos. Vull dir, perquè me la tregui.
1: Vam quedar l'últim dia que hi havia dades incorrectes en les dades que tu havies passat.
0: Això va dir John Kennedy. És que, ojo, bueno, la cosa és això. Aleshores, jo crec que no m'he de cobrar. Per això avui he portat 2 temes.
1: Molt bé.
0: Perquè així em diuen, no, home, no, cobra-li i tal. Però llavors he portat 2 temes.
1: Molt bé.
0: Però també és veritat que jo, amb tot el que faig al principi, vaig guanyant temps, perquè també són temes molt prims. Vull dir, tampoc és allò que la gent porta aquí, que, no sé, parlen, tenen 4 folios escrits. Jo, com comprovaràs, vinc amb un cistell de plàstic, o sigui...
1: Buits.
0: Vull dir, sí, vaig venir pel carrer pensant, he de dir això, després m'oblido. Vull dir, és que jo ja estic amb una edat, que no et pensis, eh? I llegir tampoc t'ho faria. Bueno, aleshores, perquè tu m'entenguis, avui m'ho havia preparat, en plan, que com a paraigua general, la paraula seria la dignitat.
2: Correcte.
0: Entre la paraigua general.
2: Quin filòsof.
0: Una dèria sobre la dignitat.
4: Molt bé.
0: I aleshores, la primera part de la dignitat, que seria el que cobraria per la secció d'avui, seria el vídeo dels Reis d'ahir, de la...
2: Molt bé, molt bé.
0: De la victòria d'Espanya i aquell vídeo amb un hotel...
2: Sí.
0: Va, amb un hotel.
4: Amb una habitació una cosa estranya.
0: Amb una habitació estranya, amb una tele... quasi més gran que la que hi ha aquí fora la capsa, que he vist una capsa de Philips aquí.
3: A mi em va sorprendre el petit que és el sofà.
0: Les reunions que fa el president de Catalunya dels informatius amb John li van bé. Vull dir, aquí té una tele aquí, que aquí es pot veure.
1: Això és el lideratge.
0: Exacte. I aleshores, allò...
3: A mi el sofà... Jo he vist el vídeo.
0: El sofà primer que era de 3.
3: Jo he vist
0: de 3 places i entre 4.
4: No
1: voldria ser jo qui digui qui, diguéssim, és el més prescindible d'aquella imatge, però dels 4, doncs n'hi ha 2 que ja manen i n'hi ha un que manarà, una, i l'altra, doncs, si
0: ja,
1: són
0: bueno,
1: 3 places... Però,
3: no,
0: jo, sí, tota aquella família, també. Un sofà de 4, que semblava allò Friends.
2: Sí. Sí.
0: Vull dir, apretats.
3: És que era
0: que
3: molt petit, el sofà.
0: Que s'havien d'ajuntar els pobres... Perquè no hi cabia.
1: Sí, sí, sí. Escolta, Santi, hem tret l'àudio...
0: No, home, no. Era paneque?
1: No, hem de... Hem tret l'àudio d'aquest vídeo perquè potser hi ha gent que no n'està pendent.
0: Ah, doncs fixa't tu que
1: jo... Hi ha part de la nostra audiència que no està pendent ni del partit d'Espanya d'ahir ni de les seves...
0: Jo tampoc el vaig veure. Vaig estar veient la bola negra, tu.
4: I què tal?
0: Ja en parlarem, eh?
4: Quines ganes.
0: Això és un altre tema, eh? No, és que, claro, ara me fotré aquí 3 i en cobraré 1.
3: Però a veure, però penses criticar el rei?
1: Escolta'm,
3: ni se t'ocorreixi, eh?
1: No, anem a fer-ho canònic.
0: És que diuen, fixa't tu que
1: dic...
0: No, perdona, saps que vinc preparat, que no sabia ni que tenia àudio.
1: Però si els has demanat tu.
0: Però jo ho he sentit sense
1: àudio.
0: Vinga, va,
1: això és el vídeo.
0: Ah, tenia veu i tot.
1: Això és el rei, la reina, la princesa i la infanta mirant el partit. I
0: però tota gestos... aquesta gent ara a aquella habitació.
1: Això són els comentaris. Això és la reconstrucció de futbol.
0: Sí. A la tele.
1: Sí.
0: Ah. Pues no havia sentit això.
1: Ells es van fent com copets.
0: Sí, i abraçades.
1: Gestos absolutament espontanis.
0: Gestos que fan com, vinga, ara gravamos. Saps què vull dir? Vinga, mira la tarda.
1: Em recordo un vídeo també de la Casa Reial d'un primer dia d'escola.
0: Sí.
1: Que també...
0: El tema de les xarxes socials d'aquesta gent no pot ser.
4: S'hauria de canviar. S'ha de canviar.
3: Però jo vull la samarreta del rei. Em va molar molt.
4: Per què?
3: El de tenir una samarreta que darrere digui Felip VI... Mira, em va flipar.
1: Clar, però, jo... Diguéssim, la teva diria Joan López Alegre.
4: Exactament.
3: No, però jo no, la de Felip VI ja la portaria.
0: Tu vols la de Felip VI.
3: Jo la de Felip VI ja la portaria. A mi aquest tio em sembla sensacional.
0: No, jo no dic que no. Jo l'únic que trobo és que tot això s'ha de fer una mica... O sigui, vull dir que aquesta cosa de que la família real sigui tan humana, jo trobo que això és absurd. La reina d'Anglaterra, quan ha estat humana? Que ara ha fotut... Mai. Tu has de vendre vellut. Vull dir, allò no tenia ni cap ni peus. Aquella tauleta que hi havia davant de la tele, a on vas amb allò? Vull dir, aquella
3: finestra més em va cridar l'atenció. Saps el que més em va cridar l'atenció a mi del vídeo? que no hi havia ni uns panxitos, això, ni unes patates, no hi havia res per picar.
1: Ganchitos, ganchitos.
0: Mesquetos, o algo.
1: Si t'estaves referint a uns snacks, volies dir, efectivament,
3: ganchitos.
1: Snacks i no persones, t'estava referint.
0: Sí. Bueno, jo ho vaig trobar tot com desangelat.
1: La dosi, diguéssim, aquesta dosi ja la va gastar Mariano Rajoy. Sí.
0: Ja, llavors jo trobo que això ells ho han d'estudiar. O sigui, han de fer una reflexió...
3: Vos foteu amb Rajoy, que escriveu el meu diari. O sigui.
0: Sí, bueno, un altre també. Ho han d'estudiar. O sigui, jo crec que això, fill meu, no sé.
1: Això no t'ha agradat.
0: Bueno, és que ho he trobat massa... massa proper. Massa.
1: Fa pinta de, ei, anem a molar una mica.
4: Clar.
1: Vinga,
4: però a ell no agrada més la monarquia, el rotllo Ascot, no? Ascot,
0: home, home, per favor, és que... A veure, on vas? Vull dir,
2: és veritat.
0: Home, vull dir...
4: Tu els vols veure allà amb sombreros de copa, bevent uns gintònics... No, gintònics no. Què deu veure aquesta gent?
0: Bueno, és igual, coses... kombucha. M'és igual, sí, kombucha.
2: No, Bart portava texans i uns mocassins d'aquests amb sivella sense mitjons, que
0: clar,
2: això
0: clar.
2: És un crim.
0: Jo crec que això no es pot posar, diguéssim, a que ho vegi la gent. Perquè no el sofà aquell, vull dir, no hi havia què passa, bueno, ni capitonet, total, bueno, pues un tema tampoc, ja està.
4: I ara el segon tema.
0: Podeu dir alguna cosa?
4: No, que és que a mi el que faci la Casa
3: que
4: Real m'importa poc.
3: Estic molt a favor de que la família Real veiés el partit.
0: No, això a mi em sembla bé.
3: Anaven amb aquesta samarreta blanca, que ho ha patat, anaven guapíssims. Sí, i
1: la
3: trobos...
1: samarreta blanca tira, eh?
0: I ara, per exemple, sí. Ja
3: no entendre, un moment. L'únic que no vaig entendre és per què no tenien ganchitos i per què el sofà era tan petit.
0: I escolta'm una cosa, per introduir un tema nou, diguéssim, de l'afició cap a la selecció espanyola i aquesta efervescència, tu quina preferiries, la del Reis o la de Javier Bardem i Penélope Cruz?
3: Jo...
4: Quina pregunta.
0: Posa-li música, per favor.
3: L'única cosa que jo puc tenir en aquesta vida...
0: Posa-li rever.
3: L'única cosa que jo puc tenir en aquesta vida en comú amb Javier Bardem és que, per lo vist, ell vol que guanyi Espanya i jo també. I l'única cosa que puc tenir en comú amb la seva senyora és que ella va sortir a Pirates del Caribe i a mi són unes pel·lícules que m'agraden molt.
0: Pirates del Caribe, de aquest acabarà com
3: si... Tot el demés és una parella...
0: Què et sembla aquí? Que, vull dir,
3: tot
0: el demés
3: és una parella absolutament detestable.
1: Aquesta, veus, aquí tornem a enllaçar amb l'article de Rajoy i aquella part de que el Roig només havia portat una cosa bona,
0: vale,
1: a Espanya.
0: Ara el Roig aquest. Bueno, després he vist un vídeo, que aquest tinc talls, no?
1: Sí,
0: avui,
1: ara entrem al que seria la segona secció del
0: avui
1: dia.
0: Avui he treballat com a mai.
1: Bueno, a veure, aquest...
0: I no està el president dels informatius.
1: Aquests talls te'ls he tret jo, eh?
0: A tu.
4: Ah, no has fet tu els talls?
2: Oh, ell deu enviar, dir, traieu-me això.
3: Sí. Mira, ja sé que envia un àudio.
0: És que diu escric, envia un àudio.
3: És el que també surt l'Anna Patricia?
1: Escolta'm.
3: Sí. Oh, és sí. Molt bo.
0: Aquest m'ha agradat molt perquè...
1: Sí, calleu un moment.
0: Ja està tot jo escrivint?
1: No, podreu sentir la metasecció, que és...
0: Què és, el meu vídeo? El meu atall? No em posis, no, per favor.
1: No, no vols?
0: Que se'm notarà molt el canvi de veu de la ràdio al mòbil.
5: Mientras Simón Casimir y en tres la primera serie cuando diuen que al Mercadona es el Walmart de América...
0: Pero llavors estàs fent spoiler!
1: La primera és... El Mercadona és el Walmart d'Amèrica.
0: La història és, després d'aquest vídeo que vaig veure...
1: S'ha comprovat que et sentim en doble reproducció.
4: Sí, rapidíssim.
0: Ah, sí?
2: Sí.
1: Semblaves un pitufo.
0: Tampoc us els envio tan llarg. Bueno, la cosa és, hi ha un vídeo que ha sortit d'un palco d'aquest d'això del Mundial aquest, on estan a Patricia Botín, Joan Roig, que ja estan al palco amb influencers, vull dir-te que això va de capa caiguda... I estan parlant amb un influencer.
1: Sí.
0: Un influencer que jo no sé qui és, que
1: jo
0: és
1: tampoc.
0: Un influencer americà, m'imagino.
3: És un influencer poc influencer.
0: I aleshores estan allà al palco, és molt famós, molt influencer...
1: Però influeix poc aquí.
0: I no es coneix, no es coneix. I aleshores ells, a través d'una amiga, que sempre hi ha una que fa com una mica d'això, d'introducció, es presenten i es defineixen davant de l'influencer que no sap qui són. Tira.
6: Oh, really? Yeah. Yes. Nice to meet you.
7: Wait, Walmart. She's like the Walmart of Spain.
6: Walmart of Spain?
1: Hi ha moltes coses a comentar, sí. començant perquè algú li dius són d'Espanya i algú fa la cotació a Europa.
0: Exacte, sí, són d'Espanya a Europa, són molt famosos en Europa i en Espanya també.
1: El president de Mercadona.
0: I aleshores diu, és el president de Mercadona. Clar, aquest pobre home, aquest pobre nen, no sap què és Mercadona.
1: No.
0: I tampoc li han portat una truiteta o unes guiozas. Vull dir,
1: no.
0: O sigui, ells van a pèl. Sí, tampoc. I aleshores li diuen, perquè ell ho entengui, li diu, és com el Walmart, que no.
2: No ben fet.
3: No és veritat.
0: Vull dir, si tu has anat
3: Mercadona
0: a Walmart,
3: és
0: no.
3: infinitament més glamurós que el Walmart.
0: Què?
4: Què és el Walmart?
1: És un supermercat d'Estats Units, no?
2: Sí, és un supermercat.
3: Els més bàsics i més cutres.
4: Però Mercadona també és el més bàsic i el més cutre, no?
2: No, però allà pots comprar roba, crec, si no recordo malament.
0: I armes.
2: I pots comprar una pistola.
0: Clar,
2: i
0: pots comprar
3: això. I una caixa amb 500 bales.
0: Igual tot arribarà, però vull dir-te de moment.
2: De moment encara no.
3: Tu aquesta tarda vols comprar un Z May 500 bales, te'n vas a un Walmart a Milwaukee i surts tot a posar.
0: O sigui, que de moment com el Mercadona no. Llavors diu que és com el Walmart d'Europa, que aquest noi diu guau, pues bueno. Després arriba l'altra.
1: L'altra és Anna Botín.
0: Anna Patricia Botín. Anna Patricia Botín també la presenten així.
8: I'm the JP Morgan of Europe. Santander Bank. Two most important people in Europe.
9: Wow.
8: There you go.
10: But you have more followers.
0: És una gente molt important en Europa.
1: A mi m'agrada molt l'acotació final de l'amiga que abans li ha dit Espanya està a Europa i ara li diu però tu tens més followers.
0: Sí, ara diu, tu tens més followers.
1: Que Botín i Roig.
4: En sèrio?
0: És la més important d'un banc.
4: Però qui és aquest?
0: Santander Bank. És, perdona, que també fa una comparativa.
4: Te'l vaig a buscar.
0: És, oi, qui sona? Ai,
1: és el teu telèfon, Santi.
3: Jo aquest estiu trobaré a faltar aquesta estona de cada setmana.
0: Anem a incloure aquesta secció. Mira, mon pare.
3: Pues no puc. Posa la parentena.
1: Que s'hi posi, home, que s'hi posi.
2: No el porta, el mòbil no el portes al cistell nou, eh?
0: No, no el porto perquè ara el porto aquí.
2: Fixa't que anava... El portes agafat, molt bé.
0: El porto agafat perquè... Bueno, només no feu sortir el camí. On estava? Bueno, li diu això i ell diu... I ella diu... És com el JP Morgan de Europa, també. Bueno, escolta, és que també els pares, que pesat són ara, ma mare. Bueno, prou. Bueno, és que
2: no sigui
3: recreu.
0: A veure, en un moment, estic a la ràdio. Me podeu deixar un moment en pau? Adiós.
3: Ja. Ai, pobrets. No està bé,
4: això. Imagina't que ha passat alguna cosa greu. Una cosa, he trobat aquest noi...
1: Àudio per la posteritat.
4: Àudio per la posteritat.
2: Això
4: una cosa, he trobat aquest influencer a Instagram i realment té 52 milions de seguidors.
0: Sí. Ostres,
2: mare de Déu.
3: Però no us esteu quedant amb el més important de tot això que està explicant el Santi.
0: Què?
3: Que és quan la senyora Anna Patricia...
1: Un moment, ara vindrà, ara vindrà.
3: Segueix. Que és que és la clau. És el més brutal de tot.
0: Ell vol agafar la ona.
3: No. Segueix.
0: Total. Aquests senyors coneixen l'influencer, l'altre pues ja sap que és el Walmart de tal, i aleshores Anna Patricia Botín... Anna Patricia Botín... Anna Patricia Botín...
1: Sí, endavant.
0: Li fa això a l'influencer de 50 milions de seguidors.
11: Hey, I have to open an account in Open Bank. My bank here is called Open Bank.
9: Open Bank?
11: And it pays you great rates. I'm as good as JP Morgan.
9: Okay, as long as I get a good credit score. I need to get a good credit score.
11: You don't need anything. We pay you 4% for your savings.
9: Oh, really?
11: Online.
9: Oh.
0: Liven...
1: No? És que això podria ser excepcional.
0: Un compte de Open Bank a l'influencer porta a porta. Després tu me diràs si no té tot el dret de ser la millor empresària, perquè ella va i allà te fot una cuenta. No, saps com allò quan t'havies de fer una cuenta en Super 3?
2: Brutal. Sí.
0: Pues igual.
2: Jo la tenia.
3: O sigui, aquesta tia a mi m'ha demostrat en aquest vídeo,
0: sí,
3: perquè és una de les dones més riques d'Espanya.
0: Sí.
1: Algú li ha dit, aquest tio té calés i diu, jo tinc un compte al 4%, que això t'interessa.
0: Que això tens tot el tal, que tot o no tal. Bueno, però allà,
3: Però es pot obrir una compte al banc d'aquesta dona perquè vol dir que et cuidarà com a client. És una passada.
0: Sí, ja ho ha dit, que vull dir, ella té allà l'Open Bank, que és totalment online, perquè ella veu que és influencer i pensa que de l'oficina no pensa anar.
2: No anirà, ni boig.
1: Saps? Ni jo tampoc.
0: Com és influencer. Oh. I aleshores ella li diu, te obre un cop, que bueno, tots els estalvis que tinguis, tindràs una cosa, una meravella, i deixa't estar. Jo, d'ella fa, jo aquí sóc la JP Morgan. Però tu obre't el compte a l'Open Bank.
2: Sí, sí, vine cap aquí. Porta'm la panoja.
0: Bueno, pues escolta, avui envia-li el podcast d'aquest... Bueno, això, com es diu? L'streaming?
1: Bueno, això és la teva secció.
0: Sí, pues envia-li la meva secció al...
1: A l'Òscar?
0: A l'Òscar.
1: Molt bé. Vols que traiem el moment de la trucada del teu pare? I el de la teva mare?
0: No, és que ara s'haurà de trucar, pobres, perquè ara ha quedat com un fill violent, però és que clar... Ja saps que quan te truquen... Ells no pensen que tu fas coses. Vull dir, per exemple, els meus pares no pensen que jo treballo.
2: Vale. I què pensen?
0: Pues que estic a la ràdio, en aire condicionat, que no fa calor... Saps què vull dir? O sigui, clar, com que ell és del camp i està de sol a sol, doncs pues clar, ell troba que jo treballo. Amb aigua fresca, saps què vull dir? Aleshores, clar, llavors ells et truquen...
1: O sigui, que els teus pares consideren que estàs massa a l'ombra a la teva jornada.
0: No, es troba que jo, bueno, pues que jo faig una feina que ojalà, te volví aquí, parlo un rato...
4: Clar,
2: que no.
4: Home, a comparació, si pagès té raó.
3: És que tu tens un moreno de platja de Sant Simó,
0: sí, bueno,
3: de Mataró,
0: jo,
3: i ell està blanc de mala manera.
0: Jo ja tinc quasi 50 anys, ho has sempre pogut deixar enrere, no?, aquest concepte
4: sí,
0: laboral, no trobes? Però bueno, ja ho has vist. Vull dir,
1: sí, sí, clarament.
0: Ells te truquen quan tu estàs treballant, jo... i si no truca un, te truca l'altre, i hasta que no contestis malament, no paren.
1: Jo t'he de dir que sóc una persona que la vida bàsicament pateix, i el fet de que t'hagin trucat consecutivament...
2: Sí, jo no estic tranquil. Sí. Sí.
4: Jo ara sortiria i els trucaria ràpid.
0: No, perquè jo sé que em truca mon pare, si no li contesto, em truca ma mare.
2: Vale, o sigui, és un concepte automàtic.
0: I aleshores ma mare diu, ton pare diu... Saps?
1: Vale. Vull dir, sí, però vull dir que tu li has penjat el telèfon al teu pare i llavors t'ha trucat la teva mare.
0: Sí, però això sempre és així. Perquè sí. Ells no pensen que quan tu no contestes, a l'altre sí que li contestaràs. Vull dir, és que els raonaments són raros. I com a la meva cistella. O sigui, si ara anirem a publicitat, perquè això ja s'ha de començar a pagar. Però aquí,
1: home, tu diràs, si s'han de pagar dues
0: aquí
1: seccions avui...
0: Aquí portem 25 minuts a la sopa boba...
3: A més, quan et truca el teu pare, només et diu, nen, et passo a la teva mare.
0: No, en el meu cas
3: anava així.
0: Ma mare és pitjor, perquè ma mare pregunta on estàs, fa calor, d'on vens, a on vas, què has fet, com va el programa, què t'han dit... T'has fet los anys.
3: I no et truca i et diu, tibis per la tele, ves al barber?
0: Això sempre.
3: Ja està. Doncs, que... La teva mare és una meravella.
0: És que l'altre dia li vaig dir... Va
3: la teva mare
0: la
3: és una meravella de senyora.
0: Li vaig dir, em vaig treure la barba i semblava la meva àvia. O sigui, la seva mare.
4: Li vas dir, mama, posa la tele que hi haurà sustos.
0: No. És que em vaig veure...
1: Va ser ell el que va
0: trucar. Una cara, o sigui, entre les ulleres... Bueno, la cara de la meva àvia, morta, per cert...
1: Però és la cara de la teva àvia quan era viva, espero.
0: I vaig trucar ràpidament... Sí, quan era viva. Sí. Quan era viva. I vaig trucar directament a la Tecnon. Ha aparegut per un lifting.
1: I et van dir, escolta, deixa't barba.
0: Ja tinc el pressupost.
3: Però aquest estiu podem fer alguna espècie de cameo especial algun dia? Jo ho trobaré a faltar, això.
0: Jo no. Microlifting em faré.
2: Pensava que no et faries aquell que vas explicar al Brad Pitt que li recol·locaven els músculs.
0: Sí, però aquest es veu que ja és més... Ja és una cosa com ja has d'estar molt malament.
2: No, tu...
0: Llavors, microlifting encara és poc. Vale. I amb aquest aguantes hasta que et mors.
2: Sí, quan ens tornem a veure... Si és que ens tornem a veure la temporada vinent...
0: Bueno, és que no sé si ho faré. Ara ho faré una mica més per Nadal, saps què vull dir?
2: Ah, vale.
0: Perquè a Nadal te fots un sombrero, te fiques una mica una bufanda i ja no es veu res.
2: Ara, aquí semblis la Cristina Tàrrega.
1: Ja tinc ganes de veure't amb barret i bufanda.
0: No, un microlifting no. O sigui, jo no m'injecto res, jo el trec.
2: Vale. És que a mi això em fa patir, Santi.
0: Sí, per què?
2: No, perquè...
0: Aquí, quan tu t'has d'operar, has de treure. Tu no has de posar, tu només treure.
2: Vale.
0: Treure pell, treure greix, treure tot, saps? Posar no, perquè posar t'unfles, llavors és venir flapi.
2: Sí.
0: No, això no.
1: Sí. Santi, dues seccions i unes quantes digressions i un parell de trucades i un repte. Bé, falten 3 minuts per arribar a 2:15, eh?
0: Vols que ho fem hasta i mitja? Vols que parlem hasta i mitja i fem patir els de comercial?
1: Mira, saps què podem fer? Podem parlar, però mentre van sonar els anuncis. Exacte. I així avancem.
0: Que n'hi ha molts? Quants n'hi ha?
1: Mira, tenim un parell de minutets, per tant, si anem
0: no
1: ara...
0: No és molt. Per ser programa líder, què està passant?
3: Santi, ja després ve la paneque.
0: Doncs vinga.
1: Santi Villas, gràcies, bona tarda.
0: Adéu.
1: Publicitat i ara tornem.
12: Catalunya migdia.
13: Parlem de 205 cavalls de potència, eh? 4,3 litres de consum al 100.
14: Sona Qashqai e-Power.
13: I el 0% TAE.
14: Que estrena un Nissan.
13: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
15: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
13: A les vostres cuines no hi poden faltar. Els dos ganivets d'alta qualitat per tallar bé. La taula de fusta massissa per fer-ho amb seguretat. I els draps per tenir les mans ben netes. Aconsegueix els productes de cuines a la venda a les botigues especialitzades.
16: Vine al Gravité Urban Esports Festival del 17 al 19 de juliol al Circuit de Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana, amb l'experiència Cupra en exclusiva. Condueix un Cupra, sent l'adrenalina als seus simuladors i gaudeix de música en directe. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com. Organitzen Esport i El Periòdico amb el patrocini de Cupra.
12: Catalunya migdia.
17: Qui diu que a l'estiu no passa res?
18: Un Mundial de futbol amb 104 partits.
17: El mercat del Barça de Flick.
18: La sortida del Tour des de Barcelona.
17: Els reforços del nou Barça sense Alexia.
18: El nou projecte de Monchi a l'Espanyol.
17: La recomposició del Girona segona.
18: Ja sigui a la platja, ja sigui a la muntanya.
17: Ja sigui al cotxe o a l'oficina.
18: El sol o a l'ombra.
17: Escolta el Tot Costa.
19: Cada tarda, a partir de les 7, el Tot Costa més esportiu.
20: L'estiu és tu.
19: Catalunya Ràdio.
20: La llum és dels meus ulls.
12: Som...
20: L'estiu ets tu.
19: L'estiu ets tu.
20: Quan em mires i somrius.
19: i Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: -50 segons i seran 2 quarts. Això vol dir que encara hem aconseguit, malgrat en Santi Villas, encabir la publicitat on tocava. I aquesta hora el que fem és una substitució, ja que aquests dies estem tan pendents del Mundial. A la cadira de Santi Villas hi apareix ara en Raül Flores, amb un perfil lleugerament diferent.
17: Bona tarda, si anava a dir, perquè si esperes que parli del Mundial serà un analista pèssim.
1: Cap de política de Catalunya Ràdio, un perfil potser un pèl més contingut que el d'en Santi.
17: Sí, però... m'ho poses fàcil, també t'ho diré.
1: I l'hem convidat avui perquè demà és un dia clau.
17: Sí.
1: Ens hem acostumat molt a abusar d'aquesta expressió, però demà realment ho és. En aquest cas, per l'amnistia, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea sentenciarà si l'oblit judicial es pot aplicar als delictes de malversació i terrorisme, i això afectarà, òbviament, la futura aplicació de l'amnistia tant a l'expresident Carles Puigdemont com a l'expresident Oriol Junqueras, als exconsellers d'aquell govern i també a la dotzena de CDRs acusats de terrorisme. Per tant, bàsicament, Raül, demà hi ha 2 carpetes sobre la taula que, a més, es resoldran de manera independent.
17: Exacte. Demà a les 10 del matí escoltarem primer la resolució, el resum, la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre 2 carpetes que té obertes de l'amnistia. Són els dubtes que d'un costat li planteja el Tribunal de Comptes sobre delictes de malversació a l'expresident Carles Puigdemont, a l'exvicepresident Oriol Junqueras, a 35 exalts càrrecs de la Generalitat l'any 2017. I de l'altra tindrem els dubtes que també li ha plantejat la justícia espanyola sobre els delictes de terrorisme que tenen 12 persones que van participar en els CDRs en aquell moment. Per tant, sentirem un posicionament ja ferm de la justícia europea sobre l'amnistia, sobretot amb 2 aspectes molt concrets. En si la malversació va arribar a afectar els interessos econòmics de la Unió Europea, això d'un costat, i de l'altre, de si hi ha realment un delicte de terrorisme que és amnistiable a ulls de la justícia europea.
1: Per tant, quan tinguem aquest doble pronunciament a partir de les 10 del matí, hi pot haver algú que, en funció del que digui el TJUE, ja directament estigui amnistiat, o la cosa anirà per més llarg?
17: Directament no, perquè al final qui ha d'aplicar l'amnistia és el tribunal on hi ha cadascuna d'aquestes causes, però sí que en alguns punts això pot ser una decisió força ràpida. Per exemple, en terrorisme, si demà hi ha un posicionament molt clar del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, podem veure com relativament ràpid, no m'atreveixo a fixar un termini més amb els mesos en què estem, se'ls pot aplicar l'amnistia en aquestes 12 persones. També hi ha altres casos d'on penja malversació, per exemple, els dels exalts càrrecs d'economia l'any 2017, Jové i Salvador, Josep Maria Jové, Lluís Salvador, que també tenen, entre d'altres, un delicte de malversació, que també hi ha una qüestió prejudicial, dubtes exposats del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a la Unió Europea, i que en aquests casos se'ls hi pot aplicar relativament ràpid l'amnistia, entre d'altres. On la cosa serà molt més lenta és en els casos de Puigdemont i de Junqueras, on aquí hi ha tot un reguitzell de recursos encallats de fa mesos al Tribunal Constitucional, que espera resoldre, no de manera immediata, sinó tornant de l'estiu, setembre-octubre, i que aquí no s'acaba la història, perquè aleshores la pilota passarà al Tribunal Suprem, us sonaran els noms, Llarena Marchena, que són els que finalment han de decidir l'aplicació d'aquesta amnistia. Per tant, hi ha una part que el procés és molt lent encara.
1: Això és el que passarà a partir de demà. La legislatura va començar amb la llei d'amnistia i acabarà morint també amb la llei d'amnistia encara pendent de resoldre.
2: Sí, sí, bé, l'amnistia diria que es va aprovar l'1 de juny del 2024. Recordem que hi va haver un primer esborrany de la llei, bueno, esborrany no, un projecte de llei d'amnistia, que Junts el va tombar perquè considerava que no era ni prou efectiva, ni era prou ràpida, ni era immediata, ni afectava tothom a qui, en teoria, havia participat en els fets del procés. I acabarem, com dius tu, Joan, que al final estrany serà que Pedro Sánchez acabi la tardor sense haver convocat eleccions, ja sigui per principis d'any, ja sigui per després de les municipals, això ja ho veurem. I és interessant el que dius tu, Raül, sobretot pels casos de Puigdemont i Junqueras, perquè aquí, entre que el posicionament del TJUE no serà, potser no és del tot clar, pot delimitar el terreny de joc pel que fa a la malversació, després està subjecte a interpretació del que digui el Tribunal Constitucional, i sobretot pot servir perquè la fotocopiadora de Llarena i de Marchena s'hi comunin papers perquè es puguin fumar un puro del tamany de la Torre Eiffel amb la sentència que pugui emetre el TJUE, perquè al final el Suprem ha intentat trobar tots i cadascun dels arguments necessaris per no amnistiar els líders del procés. Sabem que el cos polític de l'amnistia, segurament Pedro Sánchez ja l'ha pagat, però hi ha una part del poder judicial que no vol perdonar a Carles Puigdemont el que va passar el 2017, i que això passa per no perdonar una tornada amb honors a Espanya. A mi em costa de veure tant el jutge Llarena com el jutge Marchena havent portat el conflicte fins on l'han portat, de legitimitats també amb el TC, que això crec que també veurem un xoc, gran de legitimitats i de legalitats entre el Constitucional i el Suprem. A mi em costa molt de veure que Carles Puigdemont, encara que tingui l'aval complet de Luxemburg, pugui venir aquí i no passi unes horetes en un calabós. A mi això em costa molt de veure. Altra cosa és que el Suprem estigui en rebel·lia respecte al que va aprovar el legislador, en aquest cas el Congrés dels Diputats. Però crec que el camí és llarg, i sí que és veritat que hi ha casos que en teoria hauria de ser més ràpid que els CDRs o gent que està encausada al TCJC doncs pugui beneficiar-se d'una llei que no sé jo quines lleis s'han aprovat al Congrés que han trigat 2 anys en ser efectives per casos tan i tan concrets com els que descriu la norma en aquest cas.
4: No, jo crec que l'Oriol ho ha explicat perfecte, la veritat. És veritat que l'amnistia ha marcat aquest mandat i també és molt probable, bueno, veure què passarà amb el Suprem, no? I ara que dèieu com aquest inici, aquest final de mandat marcat per l'amnistia, crec que també entra en joc, no?, com aquest... les declaracions que va fer fa 2 dies Marchena, dient que estava molt preocupat per el poc crèdit que tenia la justícia espanyola davant dels ciutadans, no? Després d'aquestes dades de 40 dB, de que el 65% de ciutadans espanyols diuen que creuen que existeix quelcom anomenat Lofer i que, per tant, és algú superdescriptiu d'aquesta legislatura. L'amnistia, a la rebel·lia dels jutges, a Lofer contra el govern de Sánchez i, per tant, bueno, veurem com queda els propers mesos.
3: Jo crec que, efectivament, estic d'acord amb 40 dB i crec que ahir també ho deia Jessop en el periòdico. I tant que hi ha l'Ofer quan la Fiscalia, que de qui en depèn de la Fiscalia, Pedro Sánchez Dixit...
1: Dixit en un context precisament de Puigdemont,
3: no,
1: per cert.
3: No demana que es tornin els diners que ha cobrat de forma il·legítima el germà del president del govern a la Diputació de Badajoz. Això és una forma de l'Ofer exercida per al govern espanyol perquè hi ha un fiscal que rep instruccions per no reclamar el retorn dels diners a pesar d'aquesta sentència. Però dit això...
5: Algú dirà que amb el Dama passava el mateix, també.
3: Però és diferent, perquè en el cas del Dama hi ha hagut l'aplicació d'un adminorament d'una pena a canvi d'una col·laboració per poder jutjar un cas.
5: Sí, sí,
3: no,
5: sí.
3: No és el mateix cas. Jo, tu deies, casos en els que es tardi 2 anys en aplicar una llei, la llei de l'ELA, per ficar un exemple. Vale? O sigui, aquest país té un sistema...
1: El que passa és que la llei de l'ELA, el que li faltava era la dotació pressupostària.
4: Exacte, és
1: que
4: és molt diferent.
3: Aplicació de lleis. Doncs, lleis que en aquest país... aquest és un país que cada any publica 1 milió de pàgines amb normativa. I diré, afortunadament, sort que no s'apliquen totes, però aquest seria un altre debat. Jo només diré dues coses. Una, tot aquest debat no el tindríem si Puigdemont no hagués fugit de la justícia. Que és una obvietat, us podeu posar com vulgueu.
2: No, la querella, això, crec que la querella arriba 3 dies més tard que Carles Puigdemont, és a dir, unes hores més tard, perdó, Carles Puigdemont marxa, si no recordo malament, 27, la declaració d'independència fallida, 28 dissabte, el 29 marxa des de casa seva a Girona fins a Bèlgica, i en aquell moment el fiscal general de l'Estat, que era aquell senyor que es va morir, el Maza, no havia presentat una querella per rebel·lió.
3: La situació de Puigdemont és, sobretot, responsabilitat personal de Puigdemont. Però jo vull anar a l'important que és. Jo crec que demà, el que dirà el TJUET, com succeeix en el 80% de casos, el mateix que ja va dir en l'informe previ al mes de novembre, per tant...
2: L'advocat general normalment segueix el subsidiari.
3: Alleugirà la situació de Puigdemont i de Junqueras, i tinc la sensació de que, no sé si les eleccions seran a la tardor, l'any que ve, jo tendeixo més a pensar que seran el darrer dia que pugui Sánchez, però jo crec que a tothom ja li va bé que tot aquest episodi s'acabi. Li va bé als jutges, li va bé al PSOE, li va bé al PP, que està a les portes de guanyar les eleccions... i que, per tant, que demà surti el TJUE i digui, escolti, les finances malversades no tenen que veure amb legislació europea, per tant, es pot aplicar l'amnistia. Que després Conde Pompido, per tant, pugui fer una resolució del TC, a la que es pugui agafar a continuació del TC al Suprem, per dir, escolti, vostè torni com l'Almendro per Nadal i estigui aquí a casa, més tenint en compte que si jo em cregués Tezanos, que no me'l crec, Junts traurà 2 diputats al Congrés i, per tant, ell ja és políticament irrellevant per seguir tot el fil de les coses. Jo crec que a tothom li va molt bé que demà el TJUE no ens doni a tots una sorpresa i un susto i que tot tingui el fil que té que tenir i que aquest home torni a casa quan abans, tranquil, sense passar per cap
1: cas. Ara en Joan Raül fixa una mica el que ha de passar si passa el més previsible. Aquí tots estem donant per fet que demà Luxemburg seguirà aquest dictamen del fiscal general i que, per tant, avalarà l'aplicació de la llei d'amnistia tant als líders del procés com als CDRs. En el cas dels líders del procés, i molt singularment de Carles Puigdemont, qui farà el següent moviment, previsiblement, i ho deies abans, de cara a la tardor, segurament, ha de ser el Tribunal Constitucional. Per què?
17: Perquè té acumulats uns recursos i ell s'ha autoimposat, que això és important, un termini, que és jo no els penso resoldre fins que no tingui una sentència ferma de la justícia europea que m'interpreti la malversació. I aquesta malversació agreujada, que és el punt que ara mateix s'aferra al Tribunal Suprem per no aplicar-los amnistia. Per tant, demà hem d'estar pendents també d'un factor clau, que és la claretat i la contundència amb què s'expressi aquesta sentència. I si recull només que això va afectar o no les finances de la Unió Europea, els interessos econòmics de la Unió Europea, o si va una mica més enllà. I fins a quin punt també la sentència de demà és prou clara i contundent com per tancar la porta a possibles futures dilacions per part del Suprem. Dilacions en el sentit de presentar altre cop aquests dubtes davant de la justícia europea, el que tornaria a demorar altre cop l'aplicació d'aquesta amnistia. Per tant, més enllà del que digui, els límits fins on vulgui arribar aquesta sentència seran molt determinants per saber quin pes poden tenir les properes fitxes que s'han d'anar movent en aquesta partida. Que són, recordem, tardor Tribunal Constitucional, i veurem també amb quina força vol actuar el Tribunal Constitucional, si vol arribar a demanar-li directament al Suprem que ha d'aplicar aquella amnistia. I aquí podem veure, és una de les opcions, el que apuntava l'Oriol, que és aquesta situació inaudita, que seria aquest xoc de legitimitats entre el Suprem i el Constitucional. Veurem si això arriba tal, o si també es creuen pel mig el que ara també apuntàvem, no? Que són aquests interessos que comencen a ser compartits en molts sectors de la política espanyola perquè aquesta carpeta es tanqui. Estem en un moment en què totes les enquestes, tret de la del 6 d'avui, apunta que aquí pot haver-hi un canvi de govern a l'estat espanyol i, per tant, és de fàcil deducció que el PP també és una carpeta que no vol acabar gestionant ell. I sobretot quan ha mostrat, anava a dir oposició, segurament la paraula correcta és hostilitat en molts d'aquests casos d'aplicació i de la pròpia existència de la llei d'amnistia. Veurem si això es materialitza o no d'alguna manera, però segurament aquest és un factor nou que fa uns mesos no passava.
3: El PP de Feijó, la imatge de viure només aliat amb Vox no li serà còmoda, i en canvi la imatge d'ahir del sostre de despesa del pressupost, i que jo crec que amb tota seguretat tornem a veure el dia 23, a no ser que algú tingui alguna informació diferent, ja li està bé, i la capacitat de dir, escolta, jo governaré, però un dia parlo amb un i l'altre dia parlo amb l'altre, i per tant que li resolguin el problema de Puigdemont, quan a dintre del propi PP hi ha hagut debat sobre quina mena de relació es té que tenir junts, escolta'm.
17: Però segurament no hi ha diàleg possible sense un retorn amb garanties de Puigdemont. Per tant, aquest és un factor clau que també pot acabar apuntalant o marcant les futures relacions polítiques en la línia que vagin, però entre Junts i també el PP.
2: Sí, només es pot girar full si Carles Puigdemont normalitza la seva situació i si Oriol Junqueras pot ser candidat a la presidència de la Generalitat i que li decaigui la inhabilitació, com sembla que se li acaba el juliol de l'any 2031.
17: 31.
2: Clar, això... sincerament, a Feijó estic molt d'acord amb tu, Joan, que ja li va bé que algú li solucioni el problema. Ens podríem arribar a preguntar si amb el PP el govern aquesta amnistia ja s'hauria aplicat perquè hauria fet servir algun tipus d'interlocució amb la justícia perquè aquesta llei fos més ràpida, fos més efectiva. Però, en tot cas, crec que a nivell polític Sánchez això ho té més que amortitzat. Els casos de corrupció que han proliferat al voltant del PP, del PSOE, perdó, han acabat convertint l'amnistia en una cosa que sembla del Pleistocè, perquè al final sí que hi va haver molt merder al carrer en el seu dia motivat pel PP, però ara ja no se'n parla tant, ni molt menys, i ja veurem què passa. Per mi és prou clar que si el veredicte de la justícia europea ve a donar la raó a qui va aprovar la llei d'amnistia, és també garantia que el Tribunal Constitucional acabarà per avalar del tot el que deia la llei d'amnistia per un argument molt senzill, que és que la llei d'amnistia es va fer en dues taules de negociació, una de política i una de jurídica / judicial. tot el que s'estava redactant entre Carles Puigdemont, Gonzalo Boy, Andreu Benedeneinde, Oriol Junqueras i companyia, en aquell moment també Pere Aragonès hi va estar implicat, es van consultar jutges i també es va consultar Cándido Conde Pompidó, president del Tribunal Constitucional. Per tant, a Pedro Sánchez mai s'hagués arriscat a aprovar una llei al Congrés tan delicada com aquesta sense tenir l'aval del president del Tribunal Constitucional. Per tant, el Constitucional es pot donar per fet que avalarà el que digui la justícia europea, sigui el que sigui, i a partir d'aquí ja veurem què passa amb el Suprem, perquè fins ara la veritat és que tant Llarena com Marchena, malgrat que no se n'han sortit amb les extradicions, que això també és important, vull dir, aquí també jo entenc el que diu el Joan dels costos personals potser autobuscats de Carles Puigdemont quan, en lloc d'implementar la declaració d'independència, decideix marxar. Això és un debat que fa 9 anys que dura i no el resoldrem ara, ni molt menys avui al migdia. Però hi ha una qüestió que també crec que en aquests 9 anys s'ha constatat, que és el fracàs de la justícia espanyola a l'hora d'intentar detenir i portar detingut a Espanya un presumpte pròfug de la justícia espanyola. Vull dir, no se n'han sortit del tot.
1: El desenllaç serà demà a partir de les 10, en programació especial a Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell al capdavant, a partir de les 10, que és l'hora en què hem de tenir aquest dictamen, que en quina forma arribarà? Com ho podrem seguir,
7: doncs,
1: això, Raül?
7: Escoltarem una lectura resumida, això, el dictamen, el titular, diguem-ne, de les sentències. Al cap de poca estona rebrem algun tipus també de declaració per part del Tribunal de Justícia de la Unió Europea i gairebé en paral·lel rebrem allò que és més substancial, que és el text escrit de la sentència, que aquí és on podrem veure l'envergadura de la història. I fins a quin punt això pot tenir unes derivades o unes altres. Tot això a partir de les 10 en un matí que tindrem intens.
1: Doncs serà una nova sacsejada en una setmana que ja n'ha tingut una, com a mínim, que és aquesta sentència per prevaricació contra el germà de Pedro Sánchez. D'ahir el van condemnar a 9 anys d'inhabilitació per aquesta plaça a mida, segons l'Audiència de Badajoz, i que avui ha tingut una reacció del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que després de que ahir el govern espanyol digués amb total claredat que hi veien intencionalitat política i que encara confiaven en la innocència de David Sánchez i que aconseguís demostrar això, que aquesta innocència, avui Feijóo ha dit això.
21: Para reconocer a un autoritario no hace falta preguntarle qué piensa. Si recela de los jueces, si desprecia las mayorías parlamentarias cuando no le favorecen, y si teme a las urnas si no le aseguran el poder, no busquen más. Eso es un presidente autoritario.
1: L'autoritari, segons Feijóo, és Pedro Sánchez, i això ho ha dit davant la plana major del PP europeu.
4: Ah. No, a veure, jo crec que aquesta... És que, bueno, és curioses les declaracions de Feijóo. A veure, aquesta sentència, han sortit diversos advocats comentant-ho, jurídicament és fluixa. És difícil de sustentar que hi ha hagut un tràfic d'influències quan no aconsegueixes demostrar qui i què, en quin moment es produeix aquest tràfic d'influències. Per tant, jo honestament crec que s'està expandint la sensació de que hi ha quelcom... Tu deies una definició de l'Ofer, que, bueno, deies que era una altra cosa l'Ofer, però no és gratuït que realment surtin dades de que hi hagi un 65% d'espanyols que diguin que aquí hi ha l'Ofer i avui l'enquesta del CIS plantegi una situació un pèl millor pel PSOE? No és una situació molt victoriosa, eh? Però sí que és difícil justificar aquests 9 anys d'inhabilitació, que es creï la plaça d'Oc sense demostrar qui ho fa, com ho fa, per part d'un líder socialista que a més donava suport a Susana Díaz. Bueno, jo estic bastant sorpresa de que haguessin pogut fer una sentència així amb les proves que tenen.
3: Mira, anem a repassar molt ràpidament, eh? El cas de David Sánchez és un cas que denuncia i destapa Podemos.
4: Totalment,
3: element,
4: sí.
3: Element número 1. Podemos ahir surt i diu que aquest és un cas de lawfare. O sigui, Podemos anuncia que ells es dediquen al lawfare. Primer element. Segon element. Aquest és un cas que ha sigut dictaminat per 4 jutges per unanimitat amb una sentència on la part probatòria i la part de resolució té 378 planes. A partir d'aquí, a més, sabem que el cas Cloacas o el cas Leire, una de les parts que s'està investigant en el cas Leire és el cas en el qual, presumptament, el PSOE ha fet coses com que Leire i tot l'entorn aquest de clavegueres que ella va muntar anés inclús a l'escola dels fills de la jutgessa per intentar veure com es podia extorsionar i influir sobre la jutgessa perquè ho decaigués el cas de David Sánchez o la sentència fos en un altre sentit. I un senyor que és germà del president del govern, que per cert ha viscut a Moncloa, que ha estat fugint des d'un punt de vista fiscal...
4: Però que quan es queda a la plaça no era president.
3: ...a Portugal, i que és incapaç de dir on està el seu lloc de treball, té un lloc com a director d'uns conservatoris d'una província a la que no coneix, a la que no viu, i una feina a la que no sap ni siquiera l'adreça ni com es diu ningú,
4: Joan,
3: que sigui company seu de feina.
4: Però és que si tens raó en el que dius, si però on està el tràfic d'influències?
3: O ens escolta, que no sigui germà del president del govern o de la Generalitat o d'Ana Patricia Botín, li ha passat una cosa com aquesta a la seva vida, i no és un enxufe, que vingui i que ens ho expliqui. I la diferència és molt senzilla. Quan amb una persona com nosaltres ens truca un amic i diu, escolta'm, tinc una feina per tu, això és absolutament legal, perquè es diuen relacions i amistat. Quan això ho fan aprofitant una situació de poder, és un delicte.
4: Però que en aquell moment no era el secretari general, Pedro Sánchez, del PSOE, i no era el president. O sigui, jo el que plantejo és, primer de tot, el germà Pedro Sánchez venia a ser el director artístic d'un teatre important de Rússia, per tant, no era algú, no era més un rotllo coldo en el sentit de que era un porter de discoteca, ¿vale? I l'altre és que és en un moment en què Pedro Sánchez no és el secretari general dels socialistes, que encara falten 7 mesos per les primàries contra Susana Díaz, i que el líder dels extremenys... Un segon. I que el líder dels extremenys en aquell moment dona suport a Susana Díaz.
3: Però tant, Podemos s'ho ha inventat, la jutja és una fatxa, els altres tres jutges són fatxes, tot és una inventada.
4: Joan, jo puc plantejar que em sembla arriscat que tu facis una sentència dient que hi ha hagut tràfic d'influències i no aconsegueixis dir qui ha parlat amb qui i a on s'ha donat el tràfic d'influències.
3: Se l'ha condenat per prevaricació, no per tràfic d'influències, per prevaricació.
4: O sigui, justificant que hi ha hagut un tràfic d'influències en el qual hi ha hagut un...
1: La sentència parla de prevaricació, no de tràfic d'influències.
3: Sí, de prevaricació.
4: D'acord, doncs una prevaricació que passava per enxufar algú sense els motius que justificaven per estar en aquell lloc de treball. Jo el que plantejo és que jo no sé quines proves hi ha com per dir és 100% així. I jo l'únic que plantejo, Joan, és que això ho puc venir jo a dir aquí una mica així, però que tinguem dades, que la paraula lofer, que fa 10 anys ningú sabia el que volia dir, ara hi hagi no només els catalans i els bascos, un 65% dels espanyols que pensi que existeix el lofer a Espanya, bueno, ja algú ens ha de fer pensar.
3: Ja t'he dit que jo crec que hi ha lofer i t'acabo de posar l'exemple.
4: No, però lofer per definició... No,
3: la fiscalia, no. A mi no. Si em pregunten a Espanya lofer, et diré sí, a Espanya hi ha lofer. Evident. Sí. O sigui, quan...
1: Això no deixa d'estar marcant un altre problema, que és que
3: quan l'exfiscal
1: cada
3: general
1: sector de
3: la
1: societat veu que la justícia és de l'altra part.
3: Quan l'exfiscal general de l'Estat, que és un delinqüent, és una persona que utilitza el seu càrrec per utilitzar-lo políticament, per perjudicar la parella d'un adversari, això és una sentència judicial del Suprem. A Espanya hi ha lawfare. Quan la Fiscalia no reclama que David Sánchez torni els diners que ha rebut del sou, que són de tots els espanyols, i que se li va donar una feina, demostrar també per una sentència...
4: Jo sé que tu ara vols ressignificar el concepte lawfare. Jo sé que vols ressignificar el concepte lawfare. Però el concepte lawfare s'ha utilitzat històricament a Amèrica Llatina i ara exportat aquí en un intent per part de la dreta de desacreditar a través de lo judicial a governs progressistes. No, aquesta és la definició històrica. Tu ara vols dir que la corrupció vol dir la pròpia corrupció interna del govern utilitzant elements del govern per dur a terme corrupció? Sí. O sigui, el que feia Rodrigo Rato, llavors també era l'Ofer, perquè denunciava...
3: Quan li treu la pena a Chávez i a Griñán, encara que el Constitucional no sigui part del poder judicial, que són els corruptes més importants dineràriament parlant de la història d'Espanya des d'un punt de vista judicial, dades del Consell General del Poder Judicial, fan l'Ofer. És una forma de l'Ofer.
1: Tindrem ocasió de seguir-ne parlant perquè, òbviament, tot això anirà passant les pròximes setmanes. Tindrem nous episodis. Estem esperant també tot el cas Begoña Gómez, que, per cert, acaba de demostrar que, efectivament, com es podia veure en tot de vídeos, sí que ha anat de viatge a Londres, tot i que no li hagin segellat el passaport perquè ja no es fa. A partir de demà, a les 10, al pròxim capítol, en Raül Flores el seguirem amb en Ricard Ostrell i amb tu també a l'antena per poder interpretar tot el que passa. Ara acabarem amb un tema una mica diferent, però que ja veureu que també té molt de suc. Perquè avui ens hem llevat amb una operació dels Mossos d'Esquadra que han desarticulat una banda especialitzada en estafes financeres amb 1.600 DNIs, passaports i permisos de conduir robats. S'han detingut 5 persones d'entre 22 i 54 anys que presumptament utilitzaven aquests documents per contractar targetes de crèdit i productes de finançament amb els quals compraven telèfons mòbils d'alta gamma i altres productes que després podien revendre fàcilment. Aquesta investigació va començar per denúncies de persones a qui els havien suplantat la identitat amb aquesta documentació robada. A vegades no cal ni que et robin el carnet d'identitat o el passaport, el dones per fer qualsevol tipus de gestió o l'envies per correu electrònic sense més prevencions. A aquesta hora saludem en Bruno Pérez Juncà, que és informàtic forense. Bruno, bona tarda.
6: Molt bona tarda.
1: I això que diem, no cal ni tan sols que et robin el DNI perquè et puguin acabar suplantant la identitat amb una estructura com aquesta que és notícia avui.
6: Bueno, robar, sí que te'l roben una mica, el que passa que te'l roben del teu telèfon, o te'l roben d'algun WhatsApp d'aquests que tu has enviat, o te'l roben amb algun hotel que tu vas confiar i els hi vas deixar que te l'escanegessin. D'aconseguir-ho, ho aconsegueixen. Justament és això, hi ha aquest mercat negre d'aquesta compra-venta de documents. Per això un dels primers ciberconsells que sempre us donem és no podeu portar la fotografia del DNI en el telèfon i menys enviar-la i donar-la lliurement. Per què? Perquè pues, aquesta gent se n'aprofiten, l'agafen, et fan una suplantació d'identitat i et foten en un merder financer ben gros.
1: Ara mateix a la taula de l'estudi 5 som 4. Quants de vosaltres teniu una fotografia del vostre DNI o de familiars amb el mòbil?
2: Tinc.
1: Jo també en tinc.
4: Sí. Jo el mòbil no, però sí, l'ordinador sí.
2: També,
1: sí.
2: També.
1: Si a tres d'aquests desprovinguts que som a taula, amb Bruno, amb algú ens entra al telèfon sense que ni ens n'adonem i ens troba aquesta fotografia del DNI o ens el roben pel carrer, què poden fer?
6: Mira, el primer que faran és... faran jocs online, sí? O sigui, fan apostes online en les quals, doncs, teòricament, tu ets la persona que tens els beneficis, sí? Perquè per registrar-te necessites un DNI, doncs simplement enviaran el teu DNI, començaran a fer aquest joc online, i vull dir, com els hi vagi bé, me n'alegro per ells, però tu, quan facis la declaració de la renta, aquest any, no sé si han sigut 48.000 persones, han rebut una carta que li deien els seus beneficis del joc online, i aquestes persones han dit que no han jugat en sa vida, saps? Ara, de moment t'ho paga, però llavors ja ho demostraràs que no ha sigut, ja hi ha un protocol per poder fer-ho, no? Doncs el primer problema és aquest. El segon que et poden fer, doncs mira, llogar un vehicle, per exemple. Poden llogar un vehicle i com s'estavelli i no passi alguna cosa, ja t'han fotut el merder. La més important de totes, que justament per això és la notícia, doncs es poden contractar serveis financers. Es poden donar d'alta comptes bancaris, sí, a bancs no cal que siguin d'aquí del país, poden ser d'altres països, i llavors a partir d'aquí comencen a fer una sèrie de moviments que no són gaire lícits, i quan les unitats d'investigació fan la traçabilitat, no de la part informàtica, sinó de la part econòmica, la traçabilitat d'aquests comptes, d'on t'ha anat el diner, doncs resulta que el propietari ets tu, i llavors et vindran a demanar què has fet amb aquests diners, quan tu no sabies ni que existia aquest compte, i els mals de caps. I són moltes famílies d'aquí de Catalunya estan patint aquests mals de caps que els estan dient que pertanyen a banda organitzada quan bonament ells no han fet res, i gent gran, no?, que dius, home, ja veus que aquesta senyora de 80 i pico anys poca té una compte granada i no ha fet tots aquests moviments de diners, no? Però de moment el merder ja te l'han fotut, que per això és molt important que siguem una mica curosos amb aquesta informació, perquè és informació d'alt valor.
1: Què vol dir ser curosos? Què podem fer per evitar que ens passi això, tant si ens aprenen el DNI com si, per exemple, algú que té un problema amb una assegurança i de cop li diuen envia'm el teu DNI per comprovar que ets tu, o algú que vagi a un hotel aquest estiu i li demanin fer una fotocòpia del seu
6: no,
1: carnet.
6: No,
1: contínuament
6: no, no,
1: estem...
6: No, no, no. Que no. Aviam, no es dona, és que no se li dona a ningú. Aviam, que això és que l'Oficina de Protecció de Dades t'està dient que no cal, que no s'ha de donar aquest DNI.
1: Però es demana.
6: Aquesta... No, a mi em sembla molt bé que te'l demanin. A mi també me'l demanen i jo sempre m'he negat a entregar-lo. Jo no l'entrego, jo m'identifico. Després, que tu vols una còpia... Guaita, cap problema, jo te la enviaré, sí? Ja hi ha unes pàgines web molt concretes que te permeten, o tu mateix pots fer-hi una marca d'aigua. Sí? Què és una marca d'aigua? Doncs, guaita, agafes el teu DNI, el passes en blanc i negre i li poses unes lletres que vagin de dalt a baix que diguin habitació en hotel. Sí? Prou. I guaita, tu, nen, ja tens el meu document i només serveix per habitació en hotel. M'entens? Però ja no me servirà perquè m'agafin productes financers, perquè me facin, com es diu ara, puguin jugar online, etcètera, etcètera. Ja et dic, ja hi ha pàgines, jo en el meu Insta ja tinc com fer-ho, ja vaig explicar-ho fa molt i molt, molt de temps, perquè realment és de les coses més perilloses, portar el passaport o portar el DNI dels...
1: Sembla que hem perdut el contacte amb en Bruno Pérez Junca, amb aquest informàtic forense. En tot cas, el consell ha quedat claríssim. No doneu el vostre DNI i, si ho heu de fer, fer-li una marca d'aigua i que digui exactament amb quin és el propòsit amb el que l'envieu en algun cas concret. Això avui ha estat del tot pertinent, que hem sabut que els Mossos d'Esquadra han desarticulat aquesta banda amb 1.600 DNIs, passaports i permisos de conduir robats. Això, amb altres dades, com les que ens deia en Bruno, aquests 48.000 contribuents, cada cop algú els diu: vostè està fent una aposta online i no n'està fent, doncs demostra que no és un tema anecdòtic ni menor. Per tant, molt de compte amb aquests, Denis. Ho haurem deixar aquí. No sé si és d'aquelles notícies que us deixa freds.
4: Home, després... és que jo dono el DNI a tothom, em dono el DNI, no sé.
1: Aquí hi ha dues vies. Una és de dir, ostres, és gravíssim, i intentar-te'n oblidar i continuar fent com sempre, o agafar aquella consciència de cop de dir, jo a partir d'ara...
2: De patir.
4: Un altre patir. Motiu pel patiment.
1: La tercera via és el patiment. Ho deixarem aquí. Oriol Marc, Alicia Puig i Joan López Alegre, gràcies per haver-nos acompanyat aquesta tarda de dimecres, amb aquesta doble secció que hem fet avui també amb en Santi Villas. Ens veiem la setmana que ve per acabar de tancar la temporada.
4: Bona tarda.
1: A partir de les 4, els blocs informatius de 3Cat Info i també la tarda de Catalunya Ràdio. Òbviament, nosaltres hi tornarem demà a partir de les 2, ja amb

Good night. Good night.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Per tu que dius és groga i per tu que crides àrbitre l'hora, gaudeix a Caprabo d'aquesta ofertassa. La tonyina del nord en oli d'oliva Eroski, flascó de 400 grams, la segona unitat amb un 50% per 4 euros amb 5 cèntims. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: 16% de descompte per 1,29€ al quilo. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Que bravo!
1: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
3: Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Gràcies per estar novament en connexió. Gràcies per tornar a la ràdio a iniciar un nou viatge per la màquina del temps d'aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa en l'octubre de 1993. Algú va dir, bé, va ser concretament Albert Camí, no ser estimat és una simple desventura. La verdadera desgràcia és no saber estimar. Aquí estimem la comunicació, la música, i ho fem junts.
2: A veure si me podes posar Serrat, El cant de la civada.
1: Ostres, això sí que feia molts anys que no escoltàvem. No era el cant exactament, era El ball de la civada. La cançó prové del folclor rural català i servia tant com cançó de treball com cançó de ball, però antigament només la podien ballar els homes, representant les fases del cultiu del cereal. Serrat la va adaptar al seu repertori tradicional el 1968.

0: França, el Comte Arnau, la cançó del lladre, el rossinyol o la presó de Lleida.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears per la FM, algunes d'elles també en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. Però si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Allò que la vida no acostuma a passar. Pots recuperar els últims programes emesos a les plataformes iVoox.com, YouTube, iTunes, Apple, Amazon Music, entre d'altres. Ara anem a jugar una mica amb les versions.
1: Recordes Cocodril?

El Ball de la Civada, Joan Manuel Serrat. Quan el 1968 va publicar un àlbum anomenat Cançons Tradicionals, que també portava el testament d'Amèlia, la presó del rei de França,

Aquesta també ara feia molt de temps que no l'escoltàvem, però en el seu moment va ser un dels molts èxits dels Beatles des del seu àlbum Rubber Soul, publicat el 1965. Run for your life, corre per la teva vida. Ah, però la filla de Frank i Sinatra la va voler fer. I la va fer molt bé.

0: little boy.
1: Nancy Sinatra. Run for your life. Corre per la teva vida. Original dels Beatles, de 1965, però jo crec que la cançó es va gravar en la mateixa sessió de gravació del seu gran èxit, These Boots Are Made for Walking, perquè és que sona molt semblant, oi? És d'escolta.

Nancy Sinatra, la filla de Frankie, va triomfar amb aquestes botes que són per caminar el 1965. Start walking. Nancy va néixer a Nova Jersey, als Estats Units, el 1940.

0: amb l'Albert Malla.
1: I amb totes les vostres propostes que podeu enviar-me aquí a Cocodril Club, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. El mail és, en aquest cas ara, d'Adrià Monteoliva, des de Girona, i ens diu: hola Albert, fa poc que escolto el programa, me'l va recomanar la meva amiga Montse i m'agrada molt. Ara aprofitaré per escoltar en diferit a iVox.com els programes anteriors que m'he perdut. La meva cançó del record és Tin Man, del grup Amèrica. Salut. Doncs molta salut per tots. Tin Man, home de llauna. És una cançó maca, com diverses que va fer aquest grup anglès i nord-americà. Amèrica. ...1974... i amb la producció de luxe del gran George Martin, el mateix dels Beatles.

veus ben combinades. Música agradable. El grup Amèrica, que molts vam descobrir amb aquella cançó Un caballo sin nombre a principis dels anys 70, però que tenia cosetes, altres cosetes també maques, i no tan conegudes com aquesta que està entrant ara, Lonely People. Una cançó dedicada a la gent solitària.

0: T'acompanya l'Albert Malla.
1: Ah, tant de bo que encara que sigui només durant una estoneta, aquest programa i la seva música t'ajudi, per exemple, a oblidar totes les preocupacions. Aquí ja saps que sempre et recomanem que no et preocupis i que et dediquis a ser feliç. I hi ha cançons que ajuden a aconseguir-ho, aquelles que donen bon relló. Don't worry, be happy.
2: Be happy.
1: Cançons que hauries de tenir a la teva farmaciola d'emergències musicals. Per si un dia et sents molt feliç.
2: When you worry, you
1: o tot el contrari.
2: Don't worry.
1: Don't worry. I...
2: be happy.
1: Sigues feliç.
2: Don't worry, be happy now.
1: Avui he recordat una cançó que en el seu moment va ser èxit, entre d'altres coses, perquè es va utilitzar en una campanya de publicitat per televisió. Una cançó que originalment es deia Three Little Birds, és a dir, tres ocellets, però que en aquest país es va anomenar No importa què m'has de. Era una cançó que Bob Marley va escriure després de fixar-se en els ocellets que volaven a prop de la seva finestra, no? A Bob li va semblar un regal de la natura. És una cançó senzilla i alegre, una cançó optimista que assegura que cada petita cosa sortirà bé. Bueno, ja sabeu que Bob Marley va morir molt jove, només tenia 36 anys, el 1981. I les seves últimes paraules abans de morir, el seu fill Ziggy Marley, van ser: els diners no poden comprar la vida.

Sí, Bob Marley assegurava que cada petita cosa sortirà bé. I n'estem convençuts que les petites o senzilles cançons poden ajudar-nos fins i tot a arreglar un dia d'aquells que ha començat espatllat. Ah, per cert, t'imagines o coneixes una cançó relacionada amb el món del motor? Sí, amb cotxes, motos, autobusos, autocars, trens, vaixells, autopistes, carreteres, avions, taxis, metros, aeroports, tramvies... N'hem compartit moltes. Amb aquesta sintonia original, bueno, amb aquesta cançó que utilitzem de sintonia de Roy Orbison, I Drove All Night. Conduiré tota la nit. Com t'agrada més conduir de nit, de dia, per autopista, per carreteres secundàries? Explica'm coses. L'amic Ramon Diet de Vilanova i la Geltrú proposa que en lloc de l'espai del motor li diguem espai de mobilitat, perquè proposa que entrin les bicicletes. Em sona... Això d'espai de mobilitat podria ser el títol d'una campanya oficial de l'Ajuntament. A més, algunes bicicletes també porten motor, oi? Dels patinets elèctrics no conec cap cançó. I de bicis, bueno, ja fa algun temps vam escoltar una de molt clàssica, les bicicletes de Versailles d'Engelbert Humperdinck. Però avui he recordat Àlex Marco. Ah, algú se'n recorda d'Àlex Marco? Era locutor, també, i era cantant, i és català. Bueno, va tenir una breu carrera, sobretot a França, no? Ell treballava a Ràdio França com a locutor, havia nascut a Barcelona el 1938, als 20 anys se'n va anar a França, on va treballar descarregant sacs a l'estació de tren de Lyon, va fer de conserge en hotels de París, va ser ajudant de cambrer, però als 28 anys ja era cap del servei de varietats de la televisió francesa i també corresponsal de Ràdio Nacional d'Espanya a París. Tot un personatge que va fer aquella cançó Bicycle, que més que ball era una gimnàstia, no? Potser es va avançar a l'aeròbic 10 anys amb moviments esportius energètics inspirats en el ciclisme. Bueno, era un ball esgotador, però clar, és que estaven de moda les cançons que portaven coreografia després del gran esclat del twist. El món musical estava plegat de cançons amb coreografies per ballar. Recordareu el Madison, la Yenka, el surf, la pulga, el ladrillo, el sirtaki, etc.

Bueno, m'imagino que com tantes d'altres cançons que ara només sonen aquí al Coco, aquesta feia molt que no la senties, però va ser un èxit important cap al 1965, que jugant amb les versions, el mateix Àlex Marco també va publicar en castellà.

0: Àlex Marco, 1965. Per l'espai del motor o de la mobilitat. Algú va dir, aprèn a apreciar la vida i a no lamentar-te d'allò que has perdut.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Ja formes part del grup de Facebook dels seguidors, dels oients d'aquest programa? Doncs agrega-t'hi, perquè està molt distret, les 24 hores del dia o de la nit. Sempre tindràs companyia i records musicals i de tota mena al grup de Facebook Cocodril Club. Som milers qui col·laborem. Però faltes tu. I aquí a Cocodril Club, tot junt, cocodrilclub@gmail.com, rebem el correu d'en Josep Maria des d'Igualada, que ens diu: Hola Albert, jo també tinc a George Harrison com el meu Beatle preferit. Doncs hi ha molta gent que el té com el preferit, amb tot el respecte als altres companys, esclar. Diu, et demano All Those Years Ago, que em sembla molt maca per la música i per el seu missatge. Doncs sí, i no és de les més famoses d'ell, la va fer el 1981 com homenatge a John Lennon poc després del seu absurd assassinat, i George Harrison va comptar amb la col·laboració dels altres dos Beatles supervivents, de Paul i Ringo, per aquesta cançó que ve a dir tots aquests anys. George Harrison ens deixava amb només 58 anys el novembre de 2001. Recordem que de jove fumava de 3 a 4 paquets de tabac diaris. El 1998 li van diagnosticar un càncer oral que es va expandir als seus pulmons i cervell. Llàstima.

all those years ago. Tots aquells anys. 1981. Poc després de l'assassinat de John Lennon, George Harrison va fer aquesta cançó com un homenatge i un record als quatre Beatles i va comptar amb els dos supervivents, col·laborant amb la gravació, Ringo i Paul. Has tingut una bona idea de recuperar-la, amic Josep Maria d'Igualada.

Sí, Sílvia, ja sé que tu me l'has demanat en castellà, però hem volgut escoltar una miqueta de la versió original anglesa Long Live Love de Sandy Shaw.

Bueno, Santi Xau va guanyar el Festival d'Eurovisió amb aquella cançó que en castellà es deia Marionetes en la cuerda, però anteriorment ja havia fet cançons maques com aquesta, que és de 1965, i és la que ens demana la Sílvia de Sitges, perquè diu: vull compartir la cançó Viva el amor, perquè novament em sento enamorada i crec que em corresponen. Ostres, Sílvia, doncs quan això es produeix, és fantàstic. No m'estranya que vulguis dir ben fort Viva el amor!

0: amor.
1: Viva el amor, Sandy Shaw, 2 anys abans de guanyar el Festival d'Eurovisió el 1967. Viva el amor. Amb aquelles marionetes en la cuerda, però curiosament ha passat a la història per haver actuat descalça. Això és una imatge que va quedar gravada a la ment de molts cocos que en aquells temps, quan es feia el Festival d'Eurovisió per televisió, si recordeu, a banda de que només teníem un canal, les ciutats quedaven paralitzades i gairebé tothom ho veia. Però és que, a més, cada país enviava el millor de cada casa. Sílvia, estem tan contents que et sentis enamorada, que diguis viva i l'amor, que també et volem dedicar una cançó que es diu Igual. Ja saps que ens agrada jugar amb les versions. No és una versió, però és el mateix títol, i en aquest cas en català, i per Joan Manuel Serrat. Visca l'amor! Visca l'amor!

Que maca, que brillant. Visca l'amor va ser un dels temes amb textos de Joan Salvat Papasseit que Joan Manuel Serrat va musicar el 1977 amb aquell àlbum que es va dir Res no és mesquí. I ara, unes gotetes de Sidex.

És que l'amic Lluís Mateu, des de Barcelona, ens diu en el seu correu, rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com: Hola Albert, sóc fan dels Sírex de tota la vida. Agraeixo que els posis de tant en tant per la ràdio, perquè ets l'únic que ho fa. Però avui he recordat dues cançons dels anys 80, quan van tornar, que van ser poc conegudes, i que ells mateixos em sembla que no han fet mai més en directe als seus concerts. Són Me tendrás que olvidar i Si te vas. Només tu, Albert, les pots tornar a les ones. Gràcies. Doncs aquesta, Me tendrás que olvidar, formava part d'un àlbum anomenat A tu aire, que van publicar el 1982.

Amic Lluís, m'has fet recordar un programa especial que vam dedicar ja fa algun temps, bueno, fa molt de temps de quasi tot, al desamor, perquè ens has demanat dues de desamor dels Sídex. Aquesta és anterior, dos anys abans, del 80, després de Me tendrás que olvidar, si te

0: Xerox. ...1980. Va arribar un moment, als principis dels 70, que es van posar de moda els vocalistes, els cantants solistes i molts conjunts, com els Xerox, es van haver de dedicar a altres feines perquè no es podien guanyar la vida amb la música. Però es va fer el festival Hasta Luego, Cocodrilo, el 1978, per només una nit o dues, i va ser tal l'èxit que alguns van decidir tornar, entre d'altres, per sort, els Xerox. Gràcies per recordar aquestes dues cançons bastant oblidades, fins i tot per ells mateixos, Lluís Mateu, de Barcelona.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Recuperant il·lusions, compartint emocions, amb moltes cançons que encara diuen cosetes al cor i a la memòria. Des de Terrassa ens escriu aquí a cocodrilclub@gmail.com la Carme Ferrer, que ens diu: hola Albert, t'escolto des que vas començar molt jovenet a Ràdio Terrassa. T'havia vingut a veure els estudis del carrer Sant Pere. Bueno, allà ho vaig aprendre quasi tot i, a més, va ser tan divertit, tan apassionat per mi, que no ho he oblidat mai. I sovint, quan passo davant d'on estaven els estudis, que evidentment ja no estan, ni no està ni l'edifici, doncs sempre se m'escapa alguna llagrimeta. Bé, Carme, gràcies per la memòria i per la fidelitat de tants anys. Diu: et proposo una poc coneguda de l'Anna Belén que es diu Como una novia. Una abraçada molt forta i segueix així, sisplau. Doncs ho farem sempre, com diu aquell, que el cuerpo aguante. I recordem que Anna Belén va ser tan amable de voler ser la madrina d'aquest programa que escoltes, del Cocodril Club, just quan vam complir 30 anys en antena.

0: Como una novia era la cançó que donava títol genèric a l'àlbum que Ana Belén va publicar el 1991, ens sembla una bona cançó, amb molta força, però que va passar quasi desapercebuda. Sort que comptem amb la col·laboració de milers d'ajudants aquí al programa. S'han recordat d'ella la Carme Ferrer des de Terrassa. I de moment ho deixem amb la proposta que ens ha arribat aquí a cocodrilclub@gmail.com des d'Osona, de la Rosa Recio, que diu: Hola Albert, escolto el teu programa els dissabtes al matí quan baixo al mercat de Vic i m'agrada molt, potser perquè sóc gran i conec moltes de les melodies que ens proposes. Et volia demanar la cançó Cosmic Girl de Jamiroquai, banda formada a Londres. I amb la teva proposta marxem a 1997 i no perdis la sintonia, Cocodril.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock. Passa, passa. Ja estàs viatjant per aquesta fantàstica màquina del temps del Coco.

0: de la història del programa. Hem sortit a vegades en horaris marginals, teòricament de poca audiència, però ens han seguit per tot arreu i per diferents punts. I aquí estem, amb els habituals, des dels inicis, i tots els que us aneu incorporant cada setmana, a cada cançó, a cada bon record. Moltíssimes gràcies a tots, i recordeu que, com tots els estius, no parem! No parem per vacances, no, no. Vagis on vagis, i amb qui vagis, siguis on siguis, arreu de Catalunya, Andorra i les Balears, a través de 125 emissores per la FM, algunes d'elles també per la TDT, en diferents dies i horaris, i sempre, a qualsevol raconet del món, pots escoltar-nos quan et vingui de gust, quan puguis, en diferit, íntegrament o per fragments, o descarregant el programa i portar-lo amb tu allà on vagis, a les plataformes iVox.com. També estem a Spotify, al YouTube, a Amazon Music, Apple, iTunes... Bueno, que no perdis la sintonia. I si podem, ens veiem en un dels bolos d'estiu d'aquest programa, per exemple, el més multitudinari cada any. Ja sabeu que ha estat el de la Garriga. Enguany serà en divendres per primera vegada, perquè sempre havia sigut en dissabte. El pròxim divendres 31 de juliol, Festa Cocodril a la Garriga, i a la Catedral de Barcelona, un any més, a la plaça nova de la Catedral. Enguany el dissabte 15 d'agost. Ah, i tots els diumenges tarda, a la discoteca Barrocos de Barcelona, carrer Aribau 242, també ens trobem els cocos més bailongos. Quina és la teva?
1: Hola, Albert, què tal? Soc l'Eugènia. Com anem? Mira, en aquesta ocasió et truco per demanar-te una cançó, que a veure si saps tu quina és. És del Supertram, i se senten unes campanades al fons i unes veus que es van afegint en els sons dels instruments.
0: El repte ha sigut molt fàcil, Eugènia. És l'immensa Fool's Overture, l'obertura de Bojos. No l'escoltem sencera perquè és bastant llarga, però és un autèntic regal poder compartir-lo encara avui dia.

Potser estaràs pensant com jo que ja no es fan cançons així, oi? La Fool's Overture, li tinc un carinyo especial perquè a més va ser un dels primers discos que vaig presentar en directe per la ràdio. Corria 1977 i estàvem a la mítica Ràdio Club 25, on en aquell temps ens permetíem el luxe a vegades de posar tota una cara sencera d'un long play d'un llarga durada a 33 revolucions per minut, sense dir res, sense publicitat. En fi, una disfrutada. Fool's Overture. Oh, quins bons records.

Sí, perquè aquest és un programa revival i ara posarem una novetat discogràfica. La que està sonant és de 1989 i serveix per situar-te en Carly. Carly Simon. Va ser un dels seus èxits fets per una banda sonora. Let the river run. Deixa que corri el riu. Per una pel·li que aquí es va dir Armes de Mujer, protagonitzada per Melanie Griffith i Sigourney Weaver. Bueno, molts de vosaltres ja sabeu que tinc una debilitat especial per Carly i estic molt content perquè ara, als seus 82 anys, està a punt de publicar un nou disc amb 12 cançons inèdites després de 18 anys sense publicar res. L'àlbum sortirà el 14 d'agost, però ja hem aconseguit la cançó principal de l'àlbum. Es diu Howl, Udolar. L'àlbum es dirà Come in Waves. El single és un himne folk pop en el que la veu travessa una muntanya russa d'emocions i diu, per exemple, està entre la traïció i el perdó. Es tracta d'alliberar la frustració perquè no s'acumuli. Parla de qualsevol situació en la que s'hagi trencat la confiança i diu, aulla com el vent, rugeix com el riu, gemega com la pluja, xiula com el foc, plora, crida i tremola i aranya la lluna.

Doncs em sembla, maca, clar que jo amb Carly no puc ser gaire neutral. Des que un llunyà 1973 me la va presentar amb Joan Sauvain, el mestre Rafael Túria per la ràdio, que els dos vam quedar ben encisats per ella. Content de que ara, amb 82 anys, publiqui un nou disc amb 12 cançons inèdites el pròxim 14 d'agost.

0: Recordes Cocodril?
1: Doncs jo m'imagino que sí, que molts se'n recorden d'aquest Get Ready que durava més d'un quart d'hora tota la cara d'un long play. En aquelles festes particulars, també anomenades boteques, anava de conya quan ningú volia posar discos perquè estava

L'hem posat com introducció perquè l'amic Manel des de Barcelona ens diu en el seu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com: Hola Albert, hi ha una cançó dels americans Ray Earth que es titula Dreamer i que no és de les més conegudes, i per això m'agradaria compartir-la amb els Cocos. La podries posar al programa? Moltes gràcies. Doncs mira, ja està sonant. I a més per primera vegada. És de 1968 i ells, els Ray Earth, eren americans, sí. De Detroit, concretament.

0: rosas rojas.
1: Rosas rojas a ti. Te he comprado esta noche.
0: Una cançó recurrent en la història d'aquest programa.
1: Sabes muy bien.
0: Se'n recorda d'ella molta gent.
1: Lo que quiero de ti.
0: El cantant i actor Massimo Ranieri, nascut a Santa Lucia, Nàpols, ara té 75 anys. Massimo Ranieri. Bueno, la cançó és del 1970.
2: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Però m'heu portat el piano avui? On és? On és el piano, que no el sento? A veure... Ah, sí, aquí està, aquí està. A través de 125 emissores que emeten aquest programa en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Per la FM, però algunes d'elles també per la tele en simultani, per al canal de ràdio de la TDT. No perdis la sintonia. No, tampoc a l'estiu. Estarem amb tu, com sempre hem fet històricament. Perquè, a més, a l'estiu ens descobreixen sempre molts oients que la resta de l'any, per diversos motius, no tenen tant de temps per escoltar la ràdio. La teva vella amiga de sempre. Per cert, que fa un moment escoltàvem a Carly Simon i avui, com a meva especial, voldria posar-vos una del que va ser parella, sobretot sentimental, però també en alguna ocasió artística, de Carly. Un dels cantautors que m'ha agradat sempre més, James Taylor, amb una cançó que aquí no va sonar gaire, però jo em sembla que us agradarà, que es diu How Sweet It Is To Be Loved By You. És a dir, que dolç és ser estimat per tu. James Taylor la va publicar el 1975, però era original de Marvin Gaye, de principis dels anys 60. I va comptar, perquè llavors era encara matrimoni, amb la col·laboració de la seva dona, Carly Simon, que li va fer les veus.

0: Thank you, baby.
1: How sweet it is to be loved by you.
2: How sweet it is to be loved by you.
1: K2 ese estimat per tu.
0: Oh, now,
2: how sweet it is.
1: James Taylor versionant una cançó original de Marvin Gaye de principis dels 60 al 1975.
2: How sweet it is to be loved by you.
1: Amb la col·laboració de la seva dona aleshores, Carly Simon, fent-li veus. Que dolç és ser estimat per tu. En realitat, el que volem tots és això. Que ens estimin, oi que sí? També els que fem ràdio. Però també volem moltes més coses. Almenys ho intentem. Que aquí t'hi trobis a gust. Que recomanis el programa als teus amics, coneguts i familiars. No ens podem queixar gens. Això porta en antena moltíssims més anys dels que ens vam imaginar quan vam començar el llunyà octubre del 93. I cada vegada en som més i rebem més correus aquí a cocodrilclub@gmail.com. Des de Barcelona m'escriu la Lídia Molina, que em diu: Albert, ja tinc les entrades per anar al Liceu a veure el concert del Consorcio. M'agraden des que eren mocedades, per això et demano adiós, amor, que fa molts anys que no escolto. Petons. Sí, el concert es diu De Mocedades al Consorcio el 17 de juliol, divendres, a 8:45 del vespre, al Liceu de Barcelona. La cançó que ens demanes és de 1973.

0: No és de les més famoses, però la Lídia s'han recordat d'ella. Adiós, amor. La Lídia Molina de Barcelona, que ja té les seves entrades per al concert de Mocedades, bueno, de Mocedades al Consorci, es diu, per el pròxim 17 de juliol a les 20:30 al Liceu de Barcelona. I ara, una raresa d'aquelles que ens agraden i que ens fa arribar en Carlos Muñoz Muriedas. Gràcies, Carlos, perquè no teníem ni idea de que el gran actor espanyol José Luis López Vázquez cantés. I ho va fer a la banda sonora d'una pel·lícula de 1971 anomenada Black Story, dirigida per Pedro Lazaga. Era una comèdia negra, una autèntica raresa insòlita del cinema espanyol. Canta José Luis López Vázquez.
1: Un hombre soy y de gran valor en el

0: diversión.
1: Doncs no ho va fer gens malament, José Luis López Vázquez. Gràcies per aquesta anècdota. Amic Carlos Muñoz Muriedas. Algú va dir, tots els finals també són inicis, només que en aquell moment no ho sabem.
2: Gràcies per ser ràdio.
3: Cocodril Club.
4: Oh, la ràdio.
3: Cocodril Club, amb Albert Malla.

0: rock and roll.
1: Oh, quina gràcia. Quants anys feia que no sentíem aquest Más Sexy. Ha estat gràcies a l'amic Josep Lluís, que ens escolta i escriu des de Sabadell. Què passa?

Curiós, no? Sexy en l'autonomia, sexy en l'estatut. És que era 1980, temps de transició. Ens diu en Josep Lluís: hola Albert, te'n recordes del grup COF? Mira, ja estan sonant. Fa molts anys que t'escolto, però no he sentit mai les seves cançons al Coco. Doncs tens raó. Diu: el Mas Sexy i Les Xiques Són Guerreres m'encantaven. Diu en Josep Lluís: quan van sortir flipava amb aquestes cançons. Clar, que era molt jove. Gràcies, Josep Lluís. Doncs sí, COF van ser pioners del rock espanyol dur i des de Madrid, que són on es van formar, i per cert, segueixen actius.

0: Van ser els pioners en fer rock espanyol a principis dels anys 80 des de Madrid. Es diuen Cof. Les xiques són guerreres i abans Más Sexy, les seves cançons més famoses, que ens ha demanat l'amic Josep Lluís des de Sabadell.
1: T'acompanya Albert Malla.
0: I ho penso fer tot l'estiu. No tanquem per vacances. Vagis on vagis i amb qui vagis. Siguis on siguis, quan et vingui de gust, quan et vagi bé, pots escoltar-nos en diferit a qualsevol lloc del món. Íntegrament o per fragments, o descarregar els arxius i portar-los amb tu quan vagis en avió, quan condueixes, quan passeges, al mar o a la muntanya. El Coco t'acompanya. Trobaràs els últims programes emesos a la plataforma iVox.com, entre d'altres llocs. Ara, des de Lleida, la Gemma Castillo ens diu: hola Albert, no va ser gaire coneguda, però tinc un bon record d'una cançó anomenada Servicio Especial. No recordo quin grup la cantava, però estic segura, per diversos motius, que va sortir el 1984. Espero que la localitzis i moltes gràcies. Doncs sí, perquè en el seu moment va sonar bastant, tot i que després ja no us heu recordat mai més d'ella. Per si t'interessa, el grup era Platino. Un grup de València. I sí, Gemma, el disc va sortir el 1984.

Servicio especial. Un servicio especial. Bueno, el protagonista de la cançó no ens diu si finalment aconsegueix aquest servei tan especial. Des de València, el grup Platino. Necesito esta noche. Servicio especial. Un servicio especial. La cançó de la Gemma Castillo, de Lleida, on cada vegada tenim més amics. Algo nada vulgar. Sí, del 1984. Necesito esta noche. Però amb aquella immediatesa que només dona la ràdio, anem al 1972, perquè així ens ho demana des de Tarragona en Carles Miranda. Bueno, ja saps que per posar-te en contacte amb el programa pots fer-ho per correu electrònic. Envia'm un e-mail a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. En Carles Miranda de Tarragona diu: molt bé, Albert, fas l'únic programa on podem recordar peces molt bones d'abans. Per exemple, la que jo et demano, All the Way from to Memphis, o dels Mott the Hopple. Què et sembla? Em sembla que tens molt bona memòria i molt bon gust. Això és una, per mi, almenys, és una disfrutada. Però no sóc l'únic, eh? Per exemple, el gran David Bowie adorava aquesta banda Mott the Hopple, que són britànics, i fins i tot Bowie els hi va escriure alguna cançó. Aquesta que tu dius, All the Way from to Memphis, és a dir, des de Memphis, va sortir el 1972.

0: Aquesta era la música de la banda Mott the Hoople. El seu èxit més important, tot i que aquí no va sonar gaire, All the Way from to Memphis, des de Memphis i des del 1972. Britànics. Els ha recordat l'amic Carles Miranda, des de Tarragona. Què tal, Tarragona? I els habituals ja sabeu que ens agrada marxar ballant.
1: Hey, Mr. DJ, where are you?
0: Els més ballats de la història. Digue'm una cançó que t'hagi fet ballar. Una, sí, de qualsevol dècada, dels anys 60, 70, 80, 90, 2000. I aprofita per dir-me quina era la teva discoteca preferida, que segurament ja no existeix, però molts altres oients la recordaran. I digue-m'ho aquí a cocodrilclub@gmail.com com ha fet la Vicky Leiva des de Barcelona, que ens diu F.R. David va triomfar en Wars. Sí, certament. Una cançó que per molts cocos és més que una bona cançó, és tot un himne, perquè van començar a estimar la música quan ella va sortir el 1983.

Tambors, paraules, és un himne atemporal que va aconseguir capturar la frustració i vulnerabilitat que sentim a l'intentar expressar amor. Ai, a vegades les coses són tan complicades. El seu intèrpret F.R. David, com ens diu la Vicky, va tenir altres èxits però menors, com un que es deia igual que el de John Miles, però que no té res a veure, senzillament Music.

0: Però tot això ve perquè la Vicky vol reivindicar Sahara Night de 1986, aquesta nit sahariana. Ara F.R. David té 79 anys. Sí, és francès, però d'origen tunisià. Va nascut a Tunísia. La music dels Cocos, com sempre, al teu costat. Gràcies per el teu correu, Vicky, que per cert ens diu que la seva discoteca preferida era Camelot, al costat de la plaça Urquinaona de Barcelona. Doncs tens raó, no va ser tan famosa com Gors, però Sahara Night també era molt agradable. Un últim favor, per al mateix preu. Si no et sap greu, procura ser feliç, Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa Revival.

0: 3CAT Info.
1: Són les 9. Bona nit.

0: Ha estabilitzat l'incendi que s'ha declarat aquest migdia a Sant Quirze Safaja, al Moianès, i que ha calcinat un centenar d'hectàrees. Les flames han obligat a desallotjar de manera preventiva un càmping, una casa de colònies i un centre de menors. El foc ha començat prop d'una zona que ja va calcinar-se el dia de Sant Joan. També s'ha estabilitzat l'incendi a la zona de Querol, a l'Alcamp. Són dos focus de l'incendi que es van declarar diumenge a Aigua Múrcia, a l'Alcamp. Mig miler de persones han assistit al minut de silenci de Manlleu, a Osona, per recordar els dos germans d'11 anys que dilluns es van ofegar al riu Ter. Les dues criatures no sabien nedar i, de fet, la principal hipòtesi dels Mossos és que es tracta de dues morts accidentals. 13 persones ferides per la caiguda d'un arbre a sobre d'un porxo d'una masia a Batet de la Serra, a Olot, a la Garrotxa. Allà hi estaven dinant un grup d'una vintena de menors i monitors que feien una excursió. La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, veu indicis preocupants en els informes de la Guàrdia Civil contra Leire Díez. Davant del jutge ha afirmat que no sabia res de les maniobres de l'exmilitant del PSOE per desactivar investigacions judicials a l'entorn dels socialistes. Narbona s'ha desvinculat de les clavegueres del partit. Continuen les hostilitats a l'Orient Mitjà una setmana després que Donald Trump donés per trencada la treva amb l'Iran. Almenys 7 militars iranians han mort aquesta matinada passada pels atacs nord-americans contra la República Islàmica. Trump amenaça de bombardejar infraestructures energètiques si Teheran no torna a les negociacions. Al final de la rebaixa de l'IVA de la llum i el gas fa que la inflació pugi una dècima a Catalunya al juny, i això ha fet encarir les despeses relacionades amb l'habitatge en un 4%. Els sindicats demanen que s'apugin els sous per contenir l'augment del cost de la vida. El director musical del Liceu, Josep Pons, s'acomiadarà del Coliseu de la Rambla el 24 de juliol amb la 8a Sinfonia de Mahler. Deixarà la direcció de l'orquestra del Gran Teatre després de 14 anys.
1: Esports.
2: Aquesta nit quedarà definida la final del Mundial de Futbol. Ja s'enfronten Anglaterra i Argentina en una segona semifinal que ha arrencat ara a les 9 Atlanta, de moment amb empat a 0. Gordon amb els anglesos i Messi i Julián Álvarez són titulars. El davanter alemany Karim Adeyemi ha arribat a Barcelona per passar demà la revisió mèdica amb el Barça. Adeyemi signarà per 5 temporades amb el club blaugrana. I Nicola Provitola torna al Joventut de Badalona per les 3 pròximes temporades. Serà la segona etapa del base argentí a la penya.
0: La nit i matinada tornaran a ser molt càlides, tòrrides a la costa i tropicals a l'interior. Dijous augmentarà la inestabilitat i afluixarà una mica la calor. Al matí estarà força ennuvolat, amb pols sahariana i algun primer ruixat a l'Alt Pirineu, i a la tarda cauran més ruixats i tempestes al Pirineu i al Prepirineu. La calor serà intensa, però no extrema.
1: 3CAT Info.
0: Ara són les 9 i 3 minuts. Soc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 9.
1: 3CAT Info.
0: De les 10. Els bombers han estabilitzat l'incendi que s'ha declarat aquest migdia a Sant Quirze Safaja, al Moianès.

0: que ja ha estat desallotjat. Fins ara no hi ha hagut ni danys materials ni estructurals i les flames han calcinat 97 hectàrees. Les properes hores els cossos d'emergència continuaran remullant la zona per evitar revifalles, com ha explicat Joan Reyes, sotsinspector dels bombers i cap de planificació de l'incendi.
1: Vespre a la nit doncs, ens dona oportunitat, baixa la calor, pugen les humitats, aprofitarem molt bé aquestes hores de treball en què les condicions meteorològiques són favorables i demà veurem, no?, el pic del migdia, novament uns dies amb onades de calor, amb temperatures molt altes i allà aquí passarà doncs, la prova del cotó, no?, si el perímetre que treballarem bé aquesta nit, doncs demà passa la prova de foc, no tenim represes.
0: Com a mesura preventiva s'ha evacuat la casa de colònies Can Micaló, aquest mateix càmping i un centre d'acollida també de menors. Les persones evacuades han estat reallotjades als pavellons de Sant Quirze Safaja, Centelles i també Aigua Freda i s'ha ordenat el confinament del nucli de les cases del Pla de la Casa Nova i de l'hostal rural Mas Blanc, també un centre d'acollida d'animals que queda dins d'aquest perímetre, una ordre que a hores d'ara encara no s'ha aixecat. L'alcalde del municipi veí, Sant Feliu de Codines, Pol Cabotí, ha explicat a 3CatInfo fa una estona que posen a disposició instal·lacions per totes aquestes persones desallotjades.
2: Donar aquest suport també logístic, policial, també de protecció civil, ADFs, doncs al municipi de Sant Quirze Safaja, municipis veïns i que d'alguna forma en aquestes situacions és importantíssim que fem aquesta pinya perquè avui és aquí i demà podem patir-lo en un altre municipi.
0: I l'alcalde de Bigues i Riells, el municipi que comparteix l'espai natural de Sant Miquel del Fai, que s'ha restringit, també s'ha restringit aquest accés a l'espai natural, demana als veïns que segueixin les recomanacions dels cossos d'emergència.
3: Seguir les instruccions i, el que és més important, intentar mantenir-se el més segur possible. En aquest cas, penso que el dispositiu ha funcionat força bé, s'ha actuat de forma molt ràpida i, al final, pues, estem parlant d'intentar extingir un foc i no de pèrdues de vides humanes.
0: El que sentia més l'alcalde de Bigues i Riells, Joan Galiano. D'uns veïns parla, alguns veïns, els de Sant Quirze Safaja, que ja han patit durant tota la tarda la proximitat d'aquestes flames i els micròfons de 3CatInfo lamentaven que no hagin rebut una alerta és alert, com si van rebre, per exemple, fa un mes, el 24 de juny, quan es va declarar un altre incendi en aquesta mateixa zona.
4: És l'última hora que ens arriba des de Sant Quirze Safaja amb la Cèlia Forment i el suport tècnic de la Matilde Seoane. Gràcies a les dues. Bona nit.
0: Bona nit.
4: I en paral·lel, els bombers també han estabilitzat els dos nous focus que s'han originat aquest migdia a la zona de Querol, a l'Alt Camp. Són dos focus de l'incendi que es va declarar diumenge a Aiguamúrcia a l'Alt Camp. Ara el que fem, però, és que, malgrat que Catalunya avui ha passat el pic de l'onada de calor i demà els termòmetres començaran a donar una treva, el risc d'incendi no es redueix. Els agents rurals mantindran el nivell màxim d'alerta per risc d'incendi en 107 municipis de 17 comarques per demà i es mantindran tancats els accessos a 6 espais naturals. Per valorar aquesta situació, saludem ara Sergio Delgado, subdirector de Protecció Civil. Senyor Delgado, bona nit.
5: Hola, bona nit.
4: Avui s'ha viscut, en primer lloc, donar-li les gràcies per atendre la trucada de 3CatInfo. Deia que avui s'ha viscut la jornada més calorosa de la tercera onada de calor. Quin ha estat el balanç? Perquè a banda dels dos incendis que hem estat explicant i que ara dèiem, quines incidències més destacades hi ha hagut?
5: Bé, doncs, efectivament, avui ha estat el pic d'aquesta onada de calor que va començar fa uns dies. Ens queda encara la nit d'avui pel que fa a aquesta situació de calor i a partir de demà, doncs, el Servei Meteorològic de Catalunya ja ens anuncia aquesta, diguem, de rebaixa de les temperatures, que encara que estiguin per sobre de la mitjana, doncs, ja no serien tan excepcionals. En general, les afectacions doncs, estan relacionades amb aquest risc d'incendi, com bé expliqueu, doncs, que encara es manté elevat i es mantindrà elevat els propers dies en el conjunt de Catalunya i en alguns punts especialment, cap a Ponent, cap a la part central, i també, evidentment, doncs, tots els efectes sobre la salut de les persones, que en aquest cas és el Departament de Salut, es va monitoritzant. Per tant, de cara a la població, un missatge molt clar de que encara hem de mantenir doncs, aquesta prudència, aquesta autoprotecció en dos àmbits essencials. Primer, en tot el que és l'activitat al medi natural per evitar doncs, activitats que puguin generar un incendi, però també doncs, per evitar quedar afectats per un incendi que es pugui produir. Per això hem de recordar que hi ha una sèrie d'espais de massissos que està restringit als accessos, que hi ha una sèrie de mesures prohibides de desenvolupar en el medi natural i que tothom, abans de fer una activitat en el medi natural, consulti aquestes mesures, s'asseguri de que pot realitzar aquesta activitat en el medi natural i, en general, mantingui aquesta prevenció. Pel que fa a les condicions de salut, doncs, evitar, com ja sabem, doncs, activitat física en les zones

0: centres del dia, a fer esforços i estar una mica al cas de les persones més vulnerables, com ara la gent gran.
1: Senyor Delgado, ara apuntava vostè, no? Sobretot consultar quines activitats es poden fer i quines no. Ara parlàvem d'aquest centenar, 107 concretament, municipis de 17 comarques diferents que mantenen el pla de el nivell 4 del pla Alfa, però entenc que aquest seria el màxim de restriccions, però que la resta també en tenen, no?
0: Sí, correcte. Hi ha diversos graus de restriccions. Aquest és el cas, doncs, de majors restriccions perquè hi ha un major risc. Aquest nivell de pla alfa nivell 4 correspon als àmbits on hi ha més risc i on es fan, en alguns casos, tancament de l'accés a massissos, però en aquells massissos que no estiguin tancats també és important saber que hi ha prohibicions de fer qualsevol activitat que estigui relacionada amb elements de foc que puguin produir un incendi en aquest entorn natural. I, fins i tot, amb altres municipis que hi hagi menys rics, determinades activitats necessiten el seu permís i és estiu, encara que el risc disminueixi, hem de mantenir aquesta màxima precaució en tota l'activitat que fem en l'entorn natural.
1: La màxima precaució, sobretot, de cara al foc, perquè, en aquest cas, els incendis la darrera setmana, també aquesta, no estan donant treva. Avui n'hem tingut dos de simultanis una vegada més. Ara ho sentíem, aquest de Sant Quirze Safaja, que ha obligat a desallotjar diferents veïns. Quina assistència heu hagut de donar des de Protecció Civil per a aquestes persones?
0: Bé, s'ha estat fent seguiment de les persones que han estat afectades per les mesures doncs, que s'han anat determinant en funció de la situació de risc i en aquest cas doncs, d'acord a l'operativa que comandava que comanda bombers ordinàriament sobre el terreny. S'ha comprovat doncs, l'estat d'aquestes afectacions d'aquestes persones i s'ha estat també fent en coordinació en tot moment amb els alcaldes i alcaldesses de la zona per veure com quines activitats hi havia en aquest entorn i com es contactava i es feia aquest seguiment. Important, doncs, destacar que no es registren afectacions a nivell personal i aquí també permetem que faci una crida a un missatge que anem repetint des del conjunt del sistema d'emergència i protecció civil amb doncs d'acord també a el que sempre indica Bombers de la Generalitat, que és la mesura d'autoprotecció en cas d'incendi, és el confinament. Més enllà de que hi hagi unes ordres concretes de confinament en el moment d'un incendi concret, una persona davant del dubte de com actuar, doncs com sempre diem, el confinament, quedar-se dins de l'habitatge, quedar-se a dins d'una estructura, evidentment, que estigui preparada, i això és important, doncs és la manera més segura i no fer una autoevacuació. Tenim, encara estem a l'estiu, però tenim l'oportunitat doncs, sempre de mantenir el nostre entorn del nostre domicili, del nostre espai de treball, doncs a l'exterior net, evitant que hi hagi vegetació, elements inflamables, doncs per, efectivament, que si hem de fer un confinament, aquest sigui efectiu i estem segurs.
1: El confinament per davant de l'autoevacuació, evidentment. Una darrera pregunta, senyor Delgado, perquè hem sentit alguns testimonis d'alguns veïns que lamentaven que, a diferència del que es va fer el dia de Sant Joan, quan va cremar en aquesta mateixa zona de Sant Quirze Safaja, avui no s'ha enviat cap missatge d'alerta. Per què?
0: Doncs aquí és un moment encara prematur per comentar aquesta qüestió. El que sí que podem traslladar és que l'ESALER, l'enviament d'alertes als telèfons mòbils, és una eina per transmetre les instruccions que es van determinant en cada moment. Aquestes instruccions es determinen en base doncs, a el que sobre el terreny els equips d'intervenció amb aquest comandament de bombers van determinant i en alguns casos aquesta instrucció es pot facilitar amb un contacte directe, que és el cas d'avui, que s'ha estat parlant amb les activitats que estaven dins de la zona afectada. En altres casos es fa amb un enviament d'un missatge a ESALER, que recordem, el missatge ESALER està vinculat no a l'enviament directe als telèfons mòbils de la ciutadania, sinó a unes antenes de telefonia, doncs que no sempre tenim l'oportunitat de tenir una estratègia que ens permeti aquest enviament selectiu. I, per tant, doncs això també, en cada situació i en cada moment, s'ha de valorar quin és el millor mitjà doncs, per arribar a aquestes persones potencialment afectades per les mesures que es determinin. No sempre és directe i no sempre es pot limitar a un espai determinat.
1: Queda clar, és Sergio Delgado, subdirector de Protecció Civil. Gràcies una vegada més per haver-nos atès a 3CAT Info. Bona nit.
0: Moltes gràcies, bona nit.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: D'aquí a un minut arribarem a un quart de deu del matí. Mig miler de persones han assistit al minut de silenci a Manlleu, a Osona, per recordar els dos germans d'11 anys que dilluns es van ofegar al riu Ter, a la zona de la Devesa. Les dues criatures no sabien nedar i, de fet, la principal hipòtesi dels Mossos és que es tracta de dues morts accidentals. La tragèdia ha deixat els veïns del poble consternats. Manlleu, Unitat Mòbil, Xavier Cussó i Nàtia Dell.
3: Aplaudiments finals per culminar un minut de silenci colpidor i dolorós amb la família de les víctimes, el conseller de Justícia, molts alcaldes de la comarca i molta presència de la comunitat ganesa i també de la comunitat educativa on estudiaven els menors. I veïns també de Manlleu afectats per la tragèdia que viuen així.
4: Molt malament, perquè uns nens tan, tan macos i jovenets i bessons i que passés una cosa d'aquestes és inesperada i no t'ho esperes.
5: Cada vegada hi ha més canalleta, les piscines no són suficients, agafen calor i tenen el riu a mà. I no són conscients del perill que és el riu.
3: Plors i tristesa per dir adéu als menors del barri de l'Erm que es van acostar al riu per refrescar-se abans d'anar a casa i no en van sortir amb vida. Els infants no sabien nedar i la família no sabia que estaven al riu. Ens ha avançat aquesta emissora un familiar, en Berlús.
6: Els nens no sabien nedar i estan jugant i va passar això i ja està. No sabien nedar els nens. Es pensaven que els havien sequestrat o alguna cosa. Els pares no sabien que estan al riu, perquè els nens sempre juguen aquí a prop. A vegades aquí a l'escola Puigdegut fa com portes obertes i pots anar a jugar quan vulguis. I no sé com han arribat allà al riu i no sabien res.
3: Un minut de silenci dur que recorda molt el que vam viure amb la mort de 5 adolescents en un incendi d'un traster aquí a Manlleu. Aquest dijous farà just 5 mesos. El municipi encara no s'ha recuperat d'aquella tragèdia quan ha arribat aquesta altra, l'ofegament doble de dos germans bessons. Tot fa pensar que va ser un accident.
2: El temps.
1: Un minut per sobre d'un quart de deu. Gemma Puig.
7: Avui hem tingut aquest pic de calor amb temperatures disparades, calor extrema, valors que han arribat als 40 graus o per sobre i de forma força extensa. Comarques del prelitoral, Catalunya central, Prepirineu fins i tot, 42 de màxima a Sant Salvador de Guardiola, Vinebre, Anglès, 41 a Olot, Fornells de la Selva, Aigua Freda, Llimiana, temperatures disparades, xafogó marcada a la façana litoral i força núvols i fins i tot alguna gota acompanyada de fang que s'ha deixat escapar durant la tarda. Aquesta propera nit i matinada costarà de dormir. Repetirem aquesta calor amb mínimes tropicals cap a comarques interiors. Només no hi ha avisos de calor nocturna al Pirineu estrictament i nit tòrrida a tota la façana litoral. Mantindrem encara la pols sahariana, el cel terrós, però sí que tindrem una mica més d'inestabilitat. Cap al Pirineu ja mig matí, migdia, algun primer ruixat cap a aquest sector de l'Alt Pirineu i després, a la tarda, els ruixats podran afectar més comarques. Pirineu, Prepirineu, localment alguna tronada, alguna tempesta, i les temperatures començarien a desinflar-se una mica. Farà calor, però ja no tan extrema. Els valors més alts, cap a Ponent, 38-39 graus. I també es notarà aquest descens de la temperatura cap a comarques interiors.
2: 3CAT Info.
1: Més qüestions, 13 ferits traslladats a l'hospital per la caiguda d'un arbre sobre el porxo d'una masia mentre un grup de nens i monitors que feien una excursió i estaven dinant. Ha passat a Batet de la Serra, Olot, a la Garrotxa. Una de les monitores ha resultat ferida greu i l'han traslladat a l'Hospital Josep Toreta de Girona amb una fractura i un traumatisme. Girona, Laia Claret.
8: Eren 22 persones, de les quals 16 eren menors d'edat i tenien entre 9 i 11 anys, i els altres 6 eren adults. En un primer moment s'ha parlat d'un accident en una casa de colònies, però no és així. Eren un grup que estava dinant sota el porxo d'una masia per protegir-se del sol, i un arbre molt gros ha caigut sobre el porxo, que era de bigues de fusta i teules. El SEM ha atès 22 persones, totes, però 13 les han traslladat a l'hospital. Hi ha una monitora ferida greu amb una fractura i un traumatisme i l'han traslladat al Trueta. Un menor ferit menys greu amb una fractura i l'han portat a l'Hospital d'Olot. I 11 ferits lleus, 8 adults i 3 menors, els quals també els han portat a l'Hospital d'Olot. Els menors que no han hagut d'anar a l'hospital els han traslladat al Centre Cívic Cal Fuster d'Olot perquè les famílies els anessin a buscar. Els cossos d'emergència han rebut l'avís cap a les 3 de la tarda de dimecres. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat els Mossos, els bombers, 5 ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques, un helicòpter medicalitzat i un equip de psicòlegs.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: En clau política, la presidenta del PSOE veu indicis preocupants contra Leire Díez en els informes de la Guàrdia Civil, segons fonts presents a la declaració de Cristina Narbona a l'Audiència Nacional. Davant del jutge, Narbona ha assegurat que no sabia res de les maniobres de l'exmilitant socialista, a qui coneix des del 2017, ni les clavegueres del partit, ha dit. Són declaracions a la sortida dels jutjats.
9: Però que lo que yo no conocía en absoluto era que Leire pudiera presuntamente estar organizando una trama dentro del partido.
1: El jutge ha citat a la presidenta del PSOE en qualitat de testimoni per uns missatges en què l'exmilitant socialista li oferia ajuda per capgirar les investigacions a l'entorn del partit i de Pedro Sánchez. Cristina Narbona ha explicat que li va comentar a Díez que ho derivava tot a Santos Cerdán, el número 3 del PSOE, i que després ja no en van parlar més.
9: Jo li havia derivat a Santos Cerdán. I Santos Cerdán, preguntado por mí unos días después, me había dicho que no había traído nada de interés.
1: Abans de Cristina Narbona, dos fiscals han reconegut que es van reunir dos cops amb Leire Díez, a qui asseguren que no coneixien, i amb un dels advocats de Santos Cerdán. Ho han dit que els van oferir informació sobre la trama d'hidrocarburs, però que no la van fer servir, i que després van explicar les reunions a l'exfiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz. Begoña Gómez, d'altra banda, la parella de Pedro Sánchez ja ha entregat als jutges els bitllets d'avió amb què va volar a Londres per a la graduació de la seva filla. Li dona els bitllets, però recorre la petició que l'obliga a acreditar que va fer servir el passaport només per entrar al Regne Unit. En el seu escrit, la defensa de Gómez adverteix que les autoritats britàniques no estan pensant segells físics als passaports. L'advocat acusa el jutge Juan Carlos Peinado de reclamar una prova diabòlica i l'insta a dirigir-se al Regne Unit per certificar ell mateix els registres d'entrada i sortida de la dona del president espanyol. Tot això mentre coeix a la condemna el germà del president espanyol inhabilitat per prevaricació. Alberto Núñez Feijóo ha assegurat davant la plana major del PP europeu reunida a Madrid que Espanya pateix l'amenaça d'una democràcia debilitada i ha inclòs Sánchez en el grup dels líders autoritaris.
10: Si recela de los jueces, si desprecia las mayorías parlamentarias cuando no le favorecen y si teme a las urnas si no le aseguran el poder, no busquen más. Eso es un presidente autoritario.
1: Des de la Moncloa, ministres com Arcadi Espanya i Pablo Bustindú hi qüestionen la sentència de David Sánchez i insisteixen en la seva innocència.
2: 3Cat Info.
1: Les hostilitats continuen a l'Iran des de fa una setmana, quan el president dels Estats Units, Donald Trump, va donar per trencada la treva amb la República Islàmica. L'exèrcit nord-americà ha tornat a atacar avui els sistemes de defensa antiaèria iranians i les plataformes de llançament de míssils a la costa del país persa, mentre que Teheran amenaça de bloquejar altres vies regionals de transport marítim, a més de l'estret d'Hormuz. Almenys 7 militars iranians han mort aquesta matinada pels atacs nord-americans, han reconegut a les autoritats de Teheran i s'afegeixen els més de 30 civils morts als últims dies. Per contra, les forces armades iranianes han llançat projectils contra Jordània, Kuwait i Bahrein. Donald Trump ha amenaçat de bombardejar infraestructures energètiques i ponts a partir de la setmana que ve si el règim dels ayatolàs no s'avé a un acord per posar fi a la guerra. El president iranià Masoud Pezeshkian contraposa la fermesa del seu país a les paraules buides, diu, de Washington.
11: La fos
12: Els Estats Units continuen amb la seva retòrica buida i persisteixen en les seves accions. Però la pregunta és, han aconseguit els objectius sobre el terreny? Què han aconseguit aquells que pretenien destruir Iran? Nosaltres defensarem cada pam del nostre territori. I les declaracions irrespectuoses són pròpies d'ells, no de nosaltres.
1: Les iniciatives diplomàtiques estan congelades mentre duren les hostilitats, però avui el ministre exteriors iranià ha viatjat a Qatar, un dels països mediadors del conflicte, per assistir al funeral del pare de l'actual emir, mort diumenge. Ucraïna, d'altra banda, intensifica l'ofensiva contra Rússia després de mesos de bombardejos a refineries i altres infraestructures energètiques. L'exèrcit ucraïnès ha atacat una central elèctrica a Sevastopol, a la regió de Crimea, que produeix gairebé el 50% de la generació d'electricitat a la península. És un atac que se suma als que Kiev ha disparat els últims dies amb drons contra un centenar llarg d'embarcacions al mar d'Azov, 20 només aquesta matinada passada. Els objectius són majoritàriament petroliers i mercants amb cereals i les accions busquen aïllar més la península de Crimea. En paral·lel, Ucraïna ha firmat avui amb la Unió Europea un acord per augmentar conjuntament la producció de drons. L'anunci l'ha fet la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen.
13: Aquest acord unirà l'enginy ucraïnès i la capacitat industrial d'Europa. I amb aquest acord el nostre missatge és clar. Ara és el moment d'invertir a Ucraïna, perquè això significa invertir a Europa i invertir en la nostra seguretat comuna.
1: I el president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha assegurat que abans d'acabar el 2026, Ucraïna produirà míssils Patriot. Avui el titular d'Economia del govern espanyol, Carlos Cuerpo, ha viatjat també fins aquí, acompanyat de diverses empreses espanyoles per impulsar la reconstrucció d'Ucraïna. Espanya hi destinarà 570 milions d'euros. i la inflació puja una dècima al juny a Catalunya pel final de la rebaixa de l'IVA de la llum i el gas i se situa en el 3,2%. Això ha fet que les despeses relacionades amb l'habitatge s'hagin enfilat un 4% a Catalunya. Aquest encariment ha coincidit, a més, amb l'alça de preus habitual en l'inici de temporada turística, on els paquets de viatges han pujat gairebé 8 punts. Del cistell de la compra s'han encarit sobretot els ous, la carn de boví i el peix. Els sindicats reclamen mesures públiques per reduir la inflació. Òscar Riu és membre de la UGT.
11: La nostra ciutadania no pot assumir sense l'augment dels salaris. És per això que fem una crida a contenir aquest augment dels IPCs i, sobretot, augmentar els salaris.
1: Per demarcacions, els preus van repuntar a Barcelona i Tarragona i, en canvi, es van moderar a Lleida i Girona. I ara un apunt cultural. Josep Pons s'acomiadarà del Liceu amb la 8a Simfonia de Mahler. El director musical del Gran Teatre tanca així una etapa de 14 anys en el càrrec. El mestre Pons ha fet balanç d'aquests 14 anys al capdavant de l'orquestra del Liceu i assegura que ha aconseguit que sigui una formació de primer nivell i atractiva.
14: Crec que el més important és que hem aconseguit atraure el millor talent de les noves generacions, que desitgessin venir a l'orquestra del Liceu. O sigui, jo puc afirmar, sense cap mena de rubor, que ara entre els músics el Liceu és una orquestra que està de moda. Volen venir.
1: Josep Pons ha dirigit al Liceu 84 títols diferents en 360 funcions i assegura que marxa ben aconseguit tot el que s'ha proposat. La darrera peça que dirigirà com a titular serà la 8a Simfonia de Mahler el 24 de juliol, una peça que ell considera que és l'Everest del món simfònic. El director britànic Jonathan Nott substituirà Pons a la direcció musical del Liceu a partir de la temporada vinent. I del Liceu, als esports.
2: Esports.
1: Fins a 2:15, David Ubach, bona nit.
15: Bona nit. Esports que arrenquem ben pendents de la segona semifinal del Mundial de Futbol amb dansa ara mateix a la pausa d'hidratació de la primera meitat i amb empat a 0 entre Anglaterra i l'Argentina en un partit que de moment està sent força brusc per part de tots els equips, amb molta intensitat i diverses interrupcions i algunes picabaralles sense gols. Això sí, en un duel en què amb els anglesos el nou fitxatge del Barça, Anthony Gordon, és titular, ha tingut alguna bona aproximació Gordon a l'àrea rival, mentre que l'equip argentí jugant d'inici Leo Messi i també el davanter desitjat pel Barça, Julián Álvarez. En canvi, Lautaro Martínez ha començat d'inici assegut a la banqueta de l'equip de Lionel Scaloni. Així doncs, a la coda de la primera meitat, minut 25 de joc, Anglaterra 0, Argentina 0 en aquesta segona semifinal del Mundial de Futbol que es disputa a Atlanta. Qui l'acabi superant ja sap que jugarà diumenge a la final contra la selecció espanyola. Serà a Nova Jersey.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
15: Més enllà del Mundial, parlem del Barça, perquè l'extrem alemany Karim Adeyemi ja ha arribat a Barcelona per passar demà la revisió mèdica amb el club blaugrana. Si la supera, firmaria amb el Barça per les 5 properes temporades, doncs procedent del Borussia Dortmund, el seu club d'origen. I a la Barça, d'altra banda, avui han fet més proves mèdiques complementàries a Frenkie de Jong, que té una lesió al genoll dret sense especificar. Ara, jugador i club han d'acabar de decidir si el neerlandès segueix un tractament conservador o bé si passa pel quiròfan. I en funció d'això, el temps de recuperació serà més llarg o bé més curt. Però en qualsevol cas no seran 6 mesos de baixa perquè no té afectació als lligaments encreuats del seu genoll dret, on hi té la lesió. Del Barça a l'Espanyol, perquè el masculí blanc i blau ha marxat avui cap a Navata, a l'Alt Empordà, on ha arrencat una estada de pretemporada que s'allargarà fins al 22 de juliol i que inclou dos partits amistosos, aquest proper dissabte amb l'Olot i dimarts vinent contra el Pau de la segona divisió francesa. Pel que fa a la Lliga Femenina de Futbol, Caroline Graham ha renovat amb el Barça 2 anys més, fins al 2028. La davantera noruega, de 31 anys, va arribar al 2019 al club blaugrana. Al seu torn, la portera Txell Font fitxa pel Badalona, procedent del Barça. Bé, parlem ara en clau poliesportiva.
2: 3CAT Info.
15: Amb diverses informacions, per exemple, relatives al bàsquet, perquè Nicola Provitola torna al Joventut, on jugarà les tres properes temporades fins al 2029. Serà la segona etapa del Barça argentí a la Penya, on hi va arribar a principis del 2018 i en va marxar el juny del 2019 per fitxar pel Madrid. Després de dues temporades de blanc, va firmar pel Barça, on ha jugat les 5 últimes temporades. Un Barça que, per la seva banda, ha anunciat la incorporació del pivot nord-americà Josh Nebo, provinent del Milà, el campió de la Lliga italiana. Tercer reforç del Barça de cara a la nova temporada. Sentim Nebo.
16: Les meves sensacions en aquest moment són que estic força emocionat de començar a conèixer la ciutat. El primer que em ve al cap és guanyar. En aquest club hi ha cultura de victòria. Cada any, els play-offs, competir per les finals a 4, i això és el primer que em ve a la meva ment.
15: Nascut fa 28 anys a Texas, Nebo té passaport eslovè i firma per 3 temporades. També en bàsquet, el Manresa ha anunciat l'arribada de l'alepivot búlgar Jordan Minchev, que fins ara ha jugat al Chemnitz de la Lliga Alemanya. Minchev firma per 2 temporades amb el Manresa. I la Puel de Jerusalem ha oficialitzat el fitxatge de l'ex-Barça Thomas Satoranski, fins ara a l'equip blaugrana, i que firma amb els israelians fins al 2028. D'altra banda, en bàsquet també s'han fet públiques ja les dades de les competicions, les dates de les competicions ACB. La Supercopa juga el tercer cap de setmana de setembre, el 19 i 20, amb la participació del Joventut i del Barça. La Lliga ACB començarà una setmana més tard, entre el 26 i el 27 de setembre, mentre que la Copa jugarà del 18 al 21 de febrer a València. També s'ha publicat el calendari de la Lliga Femenina de Bàsquet, que disputaran l'Uni Girona i el Cadí la Seu com a representants catalans. Començarà el primer cap de setmana d'octubre amb el Cadí, que visitarà el Perfumeries Avenida de Salamanca, i l'Uni Girona, que també jugarà a domicili, en el cas de les gironines, a la pista de l'Estudiantes.
2: 3CAT Info.
15: I al Tour de França hi ha hagut triomf a l'esprint per al noruec Soren Wierenskiol, de l'equip 1X, a l'onzena etapa de 161 quilòmetres plans, principalment entre Vichy i Nevers. A la general, cap canvi, on continuem anant amb autoritat Tadej Pogacar amb 3 minuts i mig sobre Jonas Vingegaard del conjunt Visma. Ha estat l'etapa més ràpida de la història del Tour.
1: Són 2:15 de la nit.
2: 3CAT Info.
1: Fem un cop d'ull als principals temes més destacats a aquesta hora. Estabilitzat l'incendi que s'ha declarat aquest migdia a Sant Quirze Safaja, al Moianès, i que ha calcinat un centenar d'hectàrees. Les flames han obligat a desallotjar de manera preventiva un càmping, una casa de colònies i un centre de menors. El foc ha començat prop d'una zona que ja es va calcinar el dia de Sant Joan. I els bombers també han estabilitzat els 2 nous focus que s'han originat aquest migdia a la zona de Carol, a l'Alcamp. Són 2 focus de l'incendi que es va declarar diumenge a Aiguamúrcia, a l'Alcamp. De seguida en tindrem l'última hora connectant amb tots 2 llocs. Però fins a les 10 de la nit tindrem temps de parlar d'altres qüestions, per exemple, de Gibraltar, perquè la seva tanca ja és història. Avui s'ha fet l'acte simbòlic de retirada que el president del govern espanyol ha qualificat com l'últim mur de l'Europa continental. Passarem per Londres. El Regne Unit vol limitar l'accés dels adolescents a les xarxes socials amb un toc de queda a les nits per als joves d'entre 16 i 17 anys. I un ramader d'Isil, al municipi d'Alt Àneu, denuncia que un os li ha matat 3 ovelles en una finca situada a menys de 500 metres del poble.
2: Esports.
1: D'aquí a poc més de 25 minuts, David, arribaran els esports amb quins temes?
15: Amb la segona semifinal del Mundial de Futbol en dansa entre Anglaterra i Argentina, ja tot just arribats a la mitja hora de partit, es manté l'empat a 0 inicial en el marcador, amb els anglesos titularitat del nou fitxatge del Barça, Anthony Gordon. Amb l'Argentina han jugat d'inici també Leo Messi i el pretès pel Barça, Julián Álvarez.
1: Tot això ens ho amplia el David d'aquí a poca estona. I el temps, la nit i la matinada tornaran a ser molt càlides, tòrrides a la costa i tropicals a l'interior. Dijous augmentarà la inestabilitat i afluixarà una mica la calor. Al matí estarà força ennuvolat, amb pols sahariana i algun primer ruixat a l'Alt Pirineu, i a la tarda cauran ruixats i tempestes al Pirineu i al Prepirineu. La calor serà intensa, però no extrema. Ara passant 2:45 de la nit, els bombers han estabilitzat l'incendi que s'ha declarat aquest migdia a Sant Quirze Safaja, Moianès. Les flames han calcinat 97 hectàrees en una zona que ja es va veure afectada per un altre incendi del dia de Sant Joan. Els bombers mantenen el confinament en algunes masies i durant la tarda s'ha desallotjat de manera preventiva un càmping, una casa de colònies i un centre de menors. Unitat mòbil a Sant Quirze Safaja, Matilde Seuana i Cèlia Forment.
17: El foc s'ha declarat a la zona de Puig d'Olena, just per sobre del càmping L'Illa, i segons els bombers no hi ha hagut ni danys materials ni estructurals, tot i que les flames han calcinat 97 hectàrees. Les properes hores els cossos d'emergència continuaran remullant la zona per evitar revifalles, com ha explicat Joan Reyes, sotsinspector dels bombers i cap de planificació de l'incendi.
18: Baixa la calor, pugen les humitats, aprofitarem molt bé aquestes hores de treball en què les condicions meteorològiques són favorables, i demà veurem, no?, el pic del migdia, novament uns dies amb onades de calor, amb temperatures molt altes, i allà aquí passarà, doncs, la prova del cotó, no? Si el perímetre que treballarem bé aquesta nit, doncs demà passa la prova de foc, no tenim represes.
17: Alguns dels veïns de Sant Quirze Safaja que han patit per la proximitat de les flames lamenten que no hagin rebut una alerta, és alerta als mòbils.
19: M'he espantat molt perquè he vist el fum realment a prop. Es veia molt fum, es veia com molt extès i com que cremava molt, amb molta força, i ha sigut una mica... que a mi m'ha espantat bastant. Ens ha estranyat molt els veïns, que l'altre dia, igual que ens van arribar una alerta de que ens confinéssim, avui no ens ha arribat cap alerta.
17: Com a mesura preventiva, s'ha evacuat la casa de colònies Camp Micaló, el càmping i un centre d'acollida de menors. Les persones evacuades han estat reallotjades als pavellons de Sant Quirze, Safaja, Centelles i també Aiguafreda. També s'ha ordenat el confinament del nucli de les cases del Pla de la Casanova i de l'hostal rural Mas Blanc i un centre d'acollida d'animals que queda dins d'aquest perímetre. L'alcalde del municipi veí, Sant Feliu de Codines, Pol Cabotí, ha explicat a 3CAT Info que posen a disposició instal·lacions per totes aquestes persones desallotjades.
20: Donar aquest suport també logístic, policial, també de protecció civil, ADFs, doncs al municipi de Sant Quirze Safaja, municipis veïns, i que d'alguna forma en aquestes situacions és importantíssim que fem aquesta pinya, perquè avui és aquí i demà podem patir-lo en un altre municipi.
17: Els municipis de Sant Feliu de Codines i Bigues i Riells, que també ha posat a disposició tots els ADFs per frenar l'incendi, comparteixen l'espai natural de Sant Miquel del Fai, que tenia ja tots els accessos tancats per les altes temperatures i on les flames no han acabat accedint.
1: En paral·lel, els bombers també han estabilitzat els dos nous focus que s'han originat aquest migdia a la zona de Querol, a l'Alt Camp. Són dos focus de l'incendi que es va declarar diumenge a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. Tarragona, Jordi Barranca.
21: Afecten els termes municipals de Querol, a l'Alt Camp i de Pontons, a la comarca veïna de l'Alt Penedès. Un cop l'han donat per estabilitzat, els bombers mantenen dotacions terrestres treballant-hi després que els mitjans aeris s'hagin retirat al vespre. Les represes han cremat 14 hectàrees, la qual cosa fa pujar a 162 les hectàrees cremades pel foc originat diumenge a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, segons les dades dels agents rurals. Aquest dimecres també els alcaldes de la zona s'han reunit amb el president de la Generalitat i la consellera d'Interior. Els han reclamat més recursos per l'extinció d'incendis i també per la gestió forestal. Mentrestant, es continua buscant la persona que hauria provocat els focs declarats en aquesta zona l'última setmana.
1: I aquest vespre els bombers també han donat per controlar l'incendi que es va declarar ahir a Rubió, a l'Anoia, i que va calcinar unes 47 hectàrees. Tot i que Catalunya ha superat el pic de la tercera onada de calor, el risc d'incendi es manté en nivell màxim en 107 municipis per aquest dijous. Segons l'última actualització del Pla Alfa, els agents rurals mantenen el risc alt a les comarques de Ponent i de la Catalunya Central. També es manté prohibit l'accés a 6 espais naturals, mentre que es reobren els de Montserrat i el de Sant Llorenç del Munt. Sergio Delgado és sotsdirector de Protecció Civil en declaracions a 3CAT Info.
0: Hem de recordar que hi ha una sèrie d'espais de massissos que està restringit als accessos, que hi ha una sèrie de mesures prohibides de desenvolupar en el medi natural i que tothom, abans de fer una activitat en el medi natural, consulti aquestes mesures, s'asseguri que pot realitzar aquesta activitat en el medi natural i, en general, mantingui aquesta prevenció.
1: 220 municipis de 25 comarques estaran en el nivell 3 del Pla Alfa, que preveu un risc alt d'incendi.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
1: Més qüestions quan són les 9 i 36 minuts en clau política. Malgrat els casos que esquitxen a l'entorn de Pedro Sánchez i la condemna a l'exministre Ábalos pel cas Mascaretes, el PSOE amplia la distància respecte al Partit Popular. Segons l'últim baròmetre del CIS, si ara es fessin eleccions al Congrés dels Diputats, el Partit Socialista guanyaria els comicis amb el 33% dels suports, 8 punts més que el Partit Popular. Vox es mantindria com a tercera força i baixaria mig punt. Esquerra en pujaria gairebé un, mentre que Junts recularia unes dècimes, el mateix que li passaria a Sumar. Pel que fa a les preocupacions, segons el CIS, el que més amoïna els ciutadans és l'habitatge. La immigració, però, es cola en la segona posició per sobre dels problemes polítics, la corrupció i el frau i l'economia. En clau política local, en aquest cas, Esquerra es queda al govern de Girona en espera del repartiment de carteres que els proposi l'alcalde Lluc Salelles després de la sortida de Junts. El PSC, el partit que va guanyar les eleccions, diu que es demostra que el pacte del tripartit ha estat un fracàs i allarga la mà per aprovar els propers pressupostos. Girona, Núria Peraire.
22: En un comunicat, Esquerra diu que la sortida de Junts del govern obre una situació d'incertesa institucional i destaca que valoraran la proposta que els faci arribar l'alcalde properament. El regidor del PSC, Maxi Fuentes, ha qualificat el pacte de govern de Guanyem Junts i Esquerra de fracàs i diu que s'ofereixen per negociar i aprovar els pròxims pressupostos.
23: Col·laboració total per aturar aquesta paràlisi. Això què vol dir? Vol dir diàleg, vol dir mà estesa, vol dir oberts a la col·laboració, vol dir des de la setmana vinent o des de quan l'alcalde vulgui, disposició absoluta a debatre, arribar a acords per exemple, als propers pressupostos.
22: Al matí de Catalunya Ràdio, l'alcalde Lluc Salellas ja s'obria a negociar amb la resta de partits durant els 10 mesos que queden abans de les eleccions municipals de l'any que ve.
3: Comptem que temes transcendentals els podrem negociar directament també amb ells per poder ser aprovats a nivell de ple, i si no, doncs també existeix doncs, la possibilitat de que algun tema en què ens puguem posar d'acord doncs, puguem acordar-lo amb el Partit dels Socialistes de Catalunya i a partir d'aquí doncs, tirar endavant.
22: La portaveu de Junts, Gemma Geis, s'ha compromès a donar suport a allò que sigui bo per la ciutat.
1: Més qüestions.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: França ha aprovat definitivament la llei que regula l'ajuda a morir, l'eutanàsia. El text ha tirat endavant a l'Assemblea Nacional després d'un periple parlamentari marcat pels desacords amb el Senat, de majoria conservadora, que des del 2025 havia tombat la llei fins a dues vegades. En aquesta ocasió, al ser la tercera vegada que l'Assemblea aprova el text, la Cambra Baixa Francesa té la potestat d'aprovar-la definitivament. La nova normativa permet l'eutanàsia i el suïcidi assistit a persones majors d'edat que pateixin una malaltia greu i incurable en fase avançada o terminal i amb un patiment que considerin insuportable. El president haurà de presentar una sol·licitud per escrit que serà avaluada per un equip mèdic i si rep el vistiplau la decisió haurà de ser ratificada després d'un període de reflexió de dos dies. Des de l'associació Pel Dret a Morir Dignament celebren que el text hagi tirat endavant.
4: Avui és un dia històric perquè per primera vegada a França tindrem una legalització de la mort assistida basada tant en el suïcidi assistit en què la persona ingereix la substància per si mateixa com en l'eutanàsia per als casos en què la persona no pot fer aquest acte pel seu compte.
1: Tot i quedar aprovada abans que la llei pugui entrar en vigor, serà examinada pel Consell Constitucional a petició del primer ministre Sébastien Lecornu, que en revisarà alguns punts, entre els quals el termini de reflexió. I la tanca de Gibraltar ja és història. Avui s'ha fet l'acte simbòlic de retirada del que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha qualificat com l'últim mur de l'Europa continental. La tanca desapareix en virtut de l'acord signat ahir a Brussel·les entre la Unió Europea i el Regne Unit i que permet eliminar els controls policials a la frontera entre el territori britànic i l'estat espanyol. Sánchez qualificava les fronteres com a cicatrius de la història i assegurava que ara s'obre un temps de noves oportunitats.
5: Porque hoy cae el último muro de Europa continental. Abrimos una nueva era para el campo de Gibraltar, de prosperidad compartida. El acuerdo entre la Comisión Europea y el Reino Unido, y que hoy entra en vigor, es un acuerdo justo que protege nuestros intereses y cumple además con creces los objetivos que nos habíamos marcado en la negociación.
1: Els controls duaners que es feien a la tanca ara desapareguda afectaven milers de treballadors que es desplacen cada dia al Penyal des de la línia de la Concepción. I el Regne Unit vol limitar l'accés dels adolescents a les xarxes socials amb un toc de queda a les nits per als joves de 16 i 17 anys. També se'ls limitaran les funcions més addictives, com la reproducció automàtica de vídeos. La mesura complementarà la prohibició de les xarxes socials per als menors de 16 anys anunciada el mes passat. Londres, Quim Olivares.
6: Els britànics de 16 i 17 anys tindran activat per defecte un toc de queda a les xarxes socials entre la mitjanit i les 6 del matí. Se'ls inhabilitaran funcions addictives com mirar vídeos online que s'activen automàticament un darrere l'altre, o se'ls reforçarà també la protecció davant la intel·ligència artificial que dona consells no verificats sobre salut mental. Això i la prohibició total de les xarxes socials per a menors de 16 anys anunciada el mes passat els millorarà la capacitat de concentració, la qualitat del son i la vida familiar, segons l'executiu. Els activistes valoren la mesura, però la troben poc ambiciosa. Sentim Ellen Rum, que va perdre el seu fill de 14 anys en un repte viral online en declaracions a l'emissora BBC 4.
24: Crec que és bona qualsevol cosa que millori la seguretat dels nens online, però no va prou lluny. Els adolescents que estan acostumats a les xarxes socials simplement desactivaran aquesta funció i continuaran fent scrolling, així que no és prou bo. Crec que la responsabilitat ha de recaure en les empreses tecnològiques.
6: El govern britànic espera començar a tramitar la llei al Parlament a finals d'any per tenir-la enllestida la primavera del 2027.
2: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3CAT Info.
1: 6 de cada 10 empreses han vist com a l'hora de contractar hi ha hagut candidats que es feien enrere per la dificultat de trobar habitatges a preu assequible. Ho diu un informe de la patronal Pimec. Segons l'estudi, les empreses veuen frenat el seu creixement, ja que hi ha projectes que no es poden tirar endavant per la impossibilitat d'ampliar la plantilla. Pel president de Pimec, Antoni Cañete, aquesta situació afecta la competitivitat.
25: Que no es puguin cobrir llocs perquè no n'hi ha habitatge o perquè l'habitatge que n'hi ha té uns costos que fa impossible que n'hi hagi o es pugui produir la contractació, el problema va més enllà de l'àmbit social.
1: El president de l'Observatori de la Pime de Catalunya, Oriol Amat, ha explicat al Catalunya Vespre que això provoca una pressió sobre els sous.
7: Hi ha també una part important de persones que renuncien inclús quan ja tenen l'oferta i, per tant, les empreses troben que han d'incrementar els preus, diguem-ne, la retribució que tenien prevista per aquell lloc de treball.
1: Segons l'enquesta, la situació és especialment complicada a l'hora de cobrir vacants de tècnics qualificats amb sous inferiors a 35.000 euros. A més, s'hi afegeix el problema de la mobilitat. La poca oferta d'habitatge fa que augmentin els desplaçaments en unes vies que sovint ja estan saturades o tenen un transport públic deficient. Doncs bé, 9 de cada 10 titulats universitaris que s'han graduat en els últims 3 anys tenen feina i registren una taxa d'atur inferior a la del conjunt de la població. Així ho recull l'enquesta sobre inserció laboral dels titulats recents en graus, màsters i doctorats que realitza l'ACU, l'Agència de Qualitat Universitària. Per àmbits d'estudi, els graduats de Medicina i Odontologia cobren pràcticament el doble que els graduats en Història. Segons l'enquesta, 3 de cada 4 graduats troben feina els primers 3 mesos després de llicenciar-se. Per branques, Salut i Enginyeria són les que presenten més bons resultats. Els graduats tenen feines relacionades amb els estudis i millors sous i contractes, mentre que a l'altra banda se situen les Humanitats. Mercè Gisbert, directora de l'ACU, atribueix el fet que les Humanitats són carreres més flexibles i creu que es podria fer una millor orientació laboral per part de les universitats.
8: Hi ha carreres que la seva estructura és molt professionalitzadora i és el cas de totes les carreres de l'àmbit científico-tècnic i ciències de la salut, i les carreres d'Humanitats i Ciències Socials sempre han sigut carreres molt més àmplies, molt menys orientades només a un tipus de titulació.
1: Els resultats també mostren que hi ha poca mobilitat internacional. La majoria dels estudiants es queden aquí, només entre els titulats de la branca de ciències. Sí que veiem que un de cada 10 marxa a treballar fora. Per primera vegada, el contacte personal i familiar deixa de ser la via principal d'accés a aquesta primera feina. Ara ho són la iniciativa pròpia, les pràctiques o els portals web. 7 de cada 10 graduats diuen que repetirien els estudis. Hem arribat així a 3:15 de la nit. Previsió meteorològica.
2: El temps.
1: Amb la Gemma Puig.
9: Avui hem tingut un dia de calor extrema, amb temperatures que han arribat a moltes comarques als 40 graus o fins i tot per sobre. Molts punts del prelitoral, Catalunya central, comarques interiors de Girona, també cap al Prepirineu, 42 de màxim anglès, Sant Salvador de Guardiola, Vinebre, 41 a Llimiana, a Olot, a Fornells de la Selva, temperatura disparada, xafogó molt marcada a la façana litoral i un cel força ennuvolat, encalitjat per aquesta pols sahariana. Alguna gota que s'ha deixat escapar, molt poqueta cosa, i aquesta propera nit i matinada costarà de dormir altre cop. Nit tòrrida a la façana litoral, nit tropical cap a comarques interiors, i demà tindrem una miqueta més de núvols, sobretot al matí, un cel més ennuvolat i una mica més d'inestabilitat. Algun primer ruixat a mig matí i migdia cap a l'Alt Pirineu, després a la tarda algun ruixat, alguna tempesta que no descartem pugui ser localment més intensa, acompanyada de fang cap al Pirineu, Prepirineu, comarques del nord-est, i les temperatures amb tendència a fluixar una mica. Farà calor, però no tan extrema. Els valors més alts, cap a ponent, entre els 38 i els 39 graus. I de cara a divendres i al cap de setmana, continuaríem amb aquesta mateixa tendència de temps, d'unes temperatures altes per l'època, però no en aquests valors tan disparats.
2: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
1: Més qüestions. D'aquí a 14 minuts arribarem a les 10 de la nit. Catalunya acumula gairebé el 40% dels robatoris de coure que Adif denuncia que ha tingut a la seva xarxa estatal de tren durant el primer semestre d'aquest any. La gestora assegura que la xifra de denúncies gairebé supera totes les que va presentar el 2025. Davant d'aquest augment, Adif assegura que està reforçant la vigilància de les instal·lacions. Des del 2018, Catalunya presenta una de cada quatre de les denúncies que es registren a tot Espanya per robatori de cable de coure, una incidència que provoca retards i interrupcions en el servei ferroviari. I els Mossos d'Esquadra han desarticulat a Barcelona un grup especialitzat en estafes financeres que actuava mitjançant l'usurpació d'identitat. En l'operació han detingut 5 persones i han intervingut 1.600 DNIs, passaports i permisos de conduir robats. El grup aprofitava aquests documents robats per suplantar les víctimes i contractar crèdits i altres productes financers al seu nom. El sergent Joan Pere García, cap de la Unitat d'Investigació d'Horta-Guinardó, explica el modus operandi.
10: amb la documentació sostreta i utilitzant persones amb semblança física de la víctima, suplantaven la seva identitat i aconseguien les dades bancàries, amb les quals es dedicaven a contractar, doncs, per exemple, targetes de crèdit, es desplaçaven a establiments de joc d'apostes on feien reintegraments en metàl·lic fins a esgotar pràcticament el límit de les targetes fraudulentes.
1: La investigació va arrencar després de diverses denúncies per suplantació d'identitat i va acabar destapant un grup que, segons els Mossos, va arribar a obtenir més de 131.000 euros en només 12 dies. La investigació continua oberta perquè encara s'ha d'analitzar bona part de la documentació intervinguda i els Mossos no descarten identificar noves víctimes.
2: Trescat Info.
1: Andorra rebaixa durant tot l'estiu el preu dels combustibles. Costarà entre 10 i 15 cèntims menys. L'objectiu és que els preus de les benzines tornin a ser més baixos que a Catalunya per frenar la caiguda de vendes. Corresponsal a Andorra, Joaquim Albalate.
11: La rebaixa serà de 15 cèntims per litre de gasolina i de 10 cèntims en el cas del gasoil i s'allargarà fins al 30 de setembre. La mesura, segons el govern, vol alleujar la pujada de preus als ciutadans i les empreses, però també es busca que les benzineres andorranes, tradicionalment més barates que a Catalunya, tornin a ser competitives i atractives per als visitants, coincidint amb la temporada alta turística. De fet, els últims mesos, les rebaixes aplicades pel govern espanyol han fet que la gasolina arribés a costar 20 cèntims més per litre a Andorra que en una benzinera de baix cost de la Seu d'Urgell. I això ha suposat unes pèrdues milionàries al Principat, segons les empreses importadores. Ara la diferència era més petita i amb aquesta mesura es calcula que cada litre de combustible serà uns 10 cèntims més barat a les benzineres andorranes que a l'Alt Urgell.
1: El sindicat Unió de Pagesos alerta que aquesta campanya perilla la rendibilitat d'algunes finques fruiteres perquè no podran arribar a cobrir els costos de producció. La calor ha fet caure el nombre de quilos perquè la fruita està deshidratada, els preus es mantenen a la baixa i les despeses han pujat. Lleida, Julià Albacar.
12: Les altes temperatures han provocat que la fruita no hagi crescut tant per la deshidratació i que els calibres s'hagin quedat petits. Això ha afectat especialment les pereres, però també la fruita de pinyol, com els préssecs o les nectarines. Tot i que els quilos van a la baixa, Narcís Poc, responsable nacional del sector de la fruita dolça d'Unió de Pagesos, explica que el problema està al mercat perquè les distribuïdores continuen pressionant el preu a la baixa.
13: Un any que semblava que podia anar molt bé, que el mercat doncs, havia de funcionar, doncs bueno, la calor. I tenim unes pujades de costos de producció bastant importants. I bueno, i ara la sensació que hi ha, doncs, o que més que una sensació, és una realitat, és que la gran distribució a nivell europeu doncs, no vol pagar el preu que correspondria per assumir tots aquests costos de producció. Al final, doncs, tothom cobra el que li toca cobrar, menys el pagès.
12: El sindicat xifra l'augment de costos entre uns 8 i 10 cèntims al quilo, un 20% aproximadament tenint en compte que ha pujat el preu de l'energia, els embalatges, el combustible i la mà d'obra. El preu de venda actual de les fruites, però, no permet en molts casos assumir aquest augment i això posa en risc la viabilitat d'algunes plantacions.
1: Un ramader d'Isil, al municipi d'Alt Àneu, denuncia que l'os, un os, de fet, li ha matat 3 ovelles en una finca situada a menys de 500 metres del poble. Els animals estaven en un tancat exterior de malla i paret de pedra on els havia traslladat per protegir-los de la calor. Els agents rurals s'han desplaçat fins al lloc dels fets i han constatat la mort dels 3 caps de bestiar. Ara n'investiguen el responsable, corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
14: El propietari de la granja, Joan de Pericle, explica que aquest dimecres al matí s'ha trobat l'atac quan ha anat a donar menjar als animals. Dels 4 exemplars que tenia, 2 han mort i un tercer s'ha hagut de sacrificar a causa de les ferides. Una de les ovelles mortes havia estat arrossegada uns 200 metres muntanya amunt, un fet que apunta a un possible atac d'os i que ara s'investiga dins el protocol habitual de verificació dels agents rurals. El ramader afectat té clar, però, per la gravetat de les ferides, que ha estat un os el responsable de l'atac a 3 de les 4 ovelles.
16: Com que teníem allí a la granja, a tocar la granja, hi ha un prat que està ballat amb mallasso i paret. Estava ben allí i s'hi ha ficat abans i n'ha matat 3. N'hi havia 4 i n'ha matat 3.
14: Els ramaders de la zona asseguren que són conscients que els ossos cada vegada s'acosten més als pobles, però reclamen que quan els equips de seguiment detectin la presència d'algun exemplar prop de granges o ramats, se'ls informi perquè puguin reforçar la vigilància i aplicar mesures de prevenció per evitar nous atacs.
15: 3CAT Info.
1: Els últims treballs al jaciment de Tivenys, al Baix Ebre, han descobert nous estrats d'època ibèrica. Les troballes han permès avançar en l'origen d'un assentament que va tenir una ocupació continuada durant més de 600 anys. Tarragona, Jordi Barranca.
17: Els historiadors han descobert evidències que un cop abandonat el poblat ibèric cap al 130 abans de Crist, l'espai va ser utilitzat durant les guerres sartorianes, que van ser la continuació de la Guerra Civil Romana a la península. Jordi Viloli, professor del Departament d'Història i Història de l'Art de la URB.
18: Això és sartorià, totalment. Les troballes ja ens ho indiquen. La part esta d'aquí dalt, que estan els cabanells, tenim els nivells sartorians i per sota hi ha nivells ibèrics. És el que ens desquadra una miqueta, perquè dius, si tenen una muralla, què fan construint algo fora? Però la cronologia és molt clara. I dalt és on estem debatint encara, perquè ens han sortit elements més antics del que pensàvem.
17: També han trobat mostres d'una ocupació anterior al segle III abans de Crist, i Ivan Cots, professor del mateix departament.
19: Tenim tota una sèrie d'indicis que ens semblen indicar que fins i tot podem tenir algun tipus o alguna fase anterior que ens faci canviar, modificar o intentar buscar noves interpretacions en el que seria tot aquest desenvolupament urbanístic d'un assentament que, com ho podeu veure, té unes dimensions cada vegada més considerables i que té una cronologia que abasta més de 600 anys del que seria la protohistòria a tot aquest territori del curs inferior de l'Ebre.
17: Entre les troballes hi ha un segell, monedes o una fíbula romana.
1: Nou Barris es torna a convertir en l'epicentre del flamenc a Barcelona, amb el festival Desvarío, dins la programació del Grec. Fins dissabte hi actuaran noms destacats com Israel Galván, Leonor Leal, David Lagos o Jesús Méndez. El festival arrenca amb un pròleg al Museu de la Música dedicat al paper de Barcelona en la consolidació de la guitarra flamenca a principis del segle XX. A partir de demà, al pati de la seu del districte acull els concerts principals en formats íntims. Pedro Barragán és el director del festival.
20: El flamenco se expresa muy bien en el cara a cara, por así decirlo. Nosotros en el Dorado, que es el espacio que tenemos, vamos siempre al formato mínimo, al pequeño, ¿no? Una especie muy representativa del arte mínimo. Sí, el menos es más, que decía Van der Rohe, ¿no?
1: El Desvarío, organitzat per la Societat Flamenca Barcelonina El Dorado, reivindica el flamenc com a cultura en transformació. Dissabte serà una de les nits fortes. A la matinada actuarà Israel Galván, Premi Nacional de Dansa, que està content de tornar a Barcelona. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio.
21: Trabajar en Barcelona me parece muy especial y Barcelona siempre me abre puertas nuevas y creo que en este caso con la edad de oro que voy así me hace conectarme con el bailaor que llevo, ¿no?
1: En aquesta sisena edició, Desvarío vol explicar el flamenc contemporani des de Catalunya. Poc més de 5 minuts i arribarem a les 10.
15: Esports.
1: David Ubach, bona nit.
26: Bona nit. Informació esportiva, 5 minuts per repassar-la aquí a la sintonia de 3CAT Info, en què d'entrada actualitzem el marcador de la segona semifinal del Mundial de Futbol. 0-0 entre Anglaterra i Argentina al descans d'aquest enfrontament que es disputa Atlanta, qui acabi guanyant, jugarà diumenge a la final d'aquest Mundial contra la selecció espanyola a Nova Jersey. Després d'una primera meitat d'un partit força atrevat, amb molta intensitat, això sí, per part dels dos conjunts, però en poques ocasions de gol, doncs anglesos i argentins salden el marcador tal com havia començat, amb empat a 0, com dèiem, en un partit en què hi ha hagut nombroses picabaralles i interrupcions, també amb un joc força físic, tal com d'altra banda es preveia. El partit, els anglesos han sortit d'inici amb el nou fitxatge del Barça, Anthony Gordon, com a titular. Ha tingut alguna bona aproximació a l'àrea rival Gordon, mentre que els argentins juga d'inici Leo Messi, el capità argentí, i també el futbolista desitjat pel Barça, Julián Álvarez. Ara mateix, al final del primer temps, com dèiem, sense gols, tots els equips d'Anglaterra i Argentina empaten a 0.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
26: Més enllà del Mundial, hem de destacar que en clau Barça, l'alemany Karim Adeyemi ja ha arribat a Barcelona per passar demà mateix la revisió mèdica amb el club blaugrana. Si la supera, firmarà pel Barça per les properes 5 temporades, és a dir, fins al 2031. Un Barça que avui mateix ha fet passar proves mèdiques complementàries a Frenkie de Jong i té una lesió, recordem-ho, al genoll dret, però sense especificar encara. Ara, el següent pas és que el jugador i el club blaugrana decideixin si el neerlandès segueix un tractament conservador o bé si finalment acaba passant pel quiròfan. I en funció d'això, el seu temps de recuperació serà més llarg o bé més curt. En qualsevol cas, no arribarà als 6 mesos amb els quals s'havia especulat, perquè no són els lligaments creuats els que estan afectats. Del Barça a l'Espanyol, perquè el masculí blanquiblau ha marxat avui a Navata, a l'Alt Empordà, per iniciar-hi una estada de pretemporada que s'allargarà fins al 22 de juliol. L'Espanyol hi jugarà dos amistosos, aquest proper dissabte amb l'Olot i dimarts vinent contra el Pau de la segona divisió francesa.
15: 3CAT Info.
26: També en futbol destaquem que la Lliga Femenina Caroline Graham ha renovat amb el Barça fins al 2028. L'extrem noruega de 31 anys va arribar al club blaugrana el 2019. Un Barça que veu com Txell Font, la portera del filial, marxa per fitxar pel Badalona Women. Txell Font, doncs, de 21 anys, firma amb el Badalona, procedent del Barça B.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
26: Encetem bloc poliesportiu per andar a bàsquet. Nicola Provitola torna al Joventut de Badalona 7 anys després. Firma amb l'equip verdinegre per les 3 properes temporades fins al 2029, després d'haver jugat els 5 últims anys a les files del Barça. La Provitola ja va jugar a la penya des de principis del 2018 fins al final de la temporada 2018-2019. Aleshores va fitxar pel Madrid, on hi va jugar 2 anys abans de firmar pel Barça. Un Barça que al seu torn ha anunciat el seu tercer fitxatge de cara al nou curs, és el pivot nord-americà Josh Nebo, procedent del Milà.
0: Les meves sensacions en aquest moment són que estic força emocionat de començar a conèixer la ciutat. El primer que em ve al cap és guanyar. En aquest club hi ha cultura de victòria. Cada any, els play-off, competir per les finals a 4, i això és el primer que em ve a la meva ment.
26: També indirectament relacionat amb el Barça de bàsquet, hem de fer-nos ressò que l'exbase blaugrana Tomas Satoranski, un cop desvinculat del club blaugrana, ja té nou equip. És la Puel de Jerusalem, i amb el combinat israelià jugarà Satoranski les dues properes temporades. També en bàsquet a l'ACB, reforç per al Manresa, que incorpora l'aler pivot búlgar Jordan Minchev, que fins ara ha jugat al Chemnitz de la Lliga Alemanya i que firma amb els vegencs per les dues properes temporades. I del bàsquet passem al ciclisme, perquè al Tour de França hi ha hagut triomf a l'esprint per al noruec Soren Warenskiold, de l'equip 1X, a l'onzena etapa, de 161 quilòmetres principalment plans, entre Vichy i Nevers. A la general, cap canvi, on continua manant amb autoritat Tadej Pogacar, l'eslové de l'Emirates, amb 3 minuts i 36 segons de marge sobre el danès del Visma Jonas Vingegaard. Això sí, Pogacar ha patit un ensurt durant l'etapa d'avui mateix. Ell mateix el relata.
3: Today was all about staying safe.
4: Avui tot ha estat sobreviure. He tocat un bidó amb la roda i gairebé caic. M'he cagat a sobre, m'he vist a terra. Afortunadament he pogut continuar endavant.
3: To keep the handlebars upright and yeah, all good in the end.
15: 3CAT Info.

0: Són les 10 en punt. Ha estabilitzat l'incendi que s'ha declarat aquest migdia a Sant Quirze Safaja, al Moianès, i que ha calcinat un centenar d'hectàrees. Les flames han obligat a desallotjar de manera preventiva un càmping, una casa de colònies i un centre de menors. El foc ha començat prop d'una zona que ja es va calcinar el dia de Sant Joan. I també s'ha estabilitzat l'incendi a la zona de Querol, a l'Alt Camp. Són dos focus de l'incendi que es van declarar diumenge a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. Més de mig miler de persones s'han concentrat a Manlleu, Osona, per recordar els dos germans d'11 anys que dilluns van morir ofegats al riu Ter. Ha estat un minut de silenci sentit en què han participat familiars, companys de classe i mestres, a banda també de veïns del poble. Segons els familiars, les dues criatures no sabien nedar i, de fet, les dues morts s'investiguen com un fet accidental. 13 persones ferides per la caiguda d'un arbre a sobre del porxo d'una masia de Batet de la Serra, a Olot, a la Garrotxa. Allà hi estaven dinant un grup d'una vintena de menors i monitors que feien una excursió. França ha aprovat la llei que regula l'ajuda a morir, l'eutanàsia. El text que ha aprovat l'Assemblea Nacional i que ara haurà d'examinar també el Consell Constitucional permetrà l'eutanàsia i el suïcidi assistit a persones majors d'edat que pateixin una malaltia greu i incurable en fase avançada o bé terminal i amb un patiment que considerin insuportable. Ucraïna ha atacat la principal central elèctrica de la regió de Crimea i més d'una vintena de vaixells russos amb drons al mar d'Azov, que se sumen, doncs, al centenar d'un centenar que l'exèrcit ucraïnès ha bombardejat amb drons els últims dies. La Unió Europea i Ucraïna han segellat a Kiev un acord per augmentar conjuntament la producció de drons. La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, veu indicis preocupants en els informes de la Guàrdia Civil contra l'Eire Díez. Davant del jutge ha afirmat que no sabia res de les maniobres de l'exmilitant del PSOE per desactivar investigacions judicials a l'entorn del PSOE. Narbona s'ha desvinculat de les clavegueres del partit. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea dirà aquest dijous si la llei d'amnistia és aplicable a Puigdemont, Junqueras i altres líders del procés a les causes vinculades a la malversació. I també si és aplicable als CDRs encausats per terrorisme. La sentència europea podria aplanar el retorn en un futur de l'expresident Puigdemont i la resta d'exiliats. El director musical del Liceu, Josep Pons, s'acomiadarà del Coliseu de la Rambla el 24 de juliol amb la 8a Sinfonia de Mahler. Deixarà la direcció de l'orquestra del Gran Teatre després de 14 anys.
1: Esports. En joc, la segona semifinal del Mundial de Futbol, a punt de començar la segona meitat, Anglaterra i Argentina empaten a 0 després d'una primera meitat molt aspre, amb picabaralles i molt contacte físic sense grans ocasions. El nou fitxatge de Barça, Anthony Gordon, ha estat titular amb els anglesos. Messi i Julián Álvarez han començat també d'inici amb els argentins. Qui guanya jugarà diumenge a la final contra la selecció espanyola. El Barça, el davanter alemany Karim Adeyemi, ha arribat ja a Barcelona per passar demà la revisió mèdica amb el club blaugrana. Firmarà contracte si la supera per les 5 properes temporades. I en bàsquet, Nicola Provitola torna al Joventut fins al 2029. Serà la segona etapa del Barça argentí a la penya, un cop desvinculat del Barça. Un Barça que al seu torn ha oficialitzat el fitxatge del pivot Josh Nebo fins al 2029.
0: I ens falta el temps. La nit i matinada tornaran a ser molt càlides, tòrrides a la costa i tropicals a l'interior. Dijous augmentarà la inestabilitat i afluixarà una mica la calor. Al matí estarà força ennuvolat, amb pols sahariana i algun ruixat a l'Alt Pirineu. També a la tarda cauran més ruixats i tempestes

0: 97 hectàrees en una zona que ja es va veure afectada per un incendi el dia de Sant Joan. Els bombers mantenen el confinament en algunes masies i durant la tarda s'ha desallotjat de manera preventiva un càmping, una casa de colònies i també un centre de menors. Unitat mòbil a Sant Quirze Safaja, Matilde Seoane i Cèlia Forment.
1: El foc s'ha declarat a la zona de Puig d'Olena, just per sobre del càmping L'Illa, i segons els bombers no hi ha hagut ni danys materials ni estructurals, tot i que les flames han calcinat 97 hectàrees. Les properes hores, els cossos d'emergència continuaran remullant la zona per evitar revifalles, com ha explicat Joan Reyes, sotsinspector dels bombers i cap de planificació de l'incendi.
2: Baixa la calor, pugen les humitats, aprofitarem molt bé aquestes hores de treball en què les condicions meteorològiques són favorables, i demà veurem, no?, el pic del migdia, novament uns dies amb onades de calor, amb temperatures molt altes, i allà aquí serà, doncs, la prova del cotó, no? Si el perímetre que treballarem bé aquesta nit, doncs demà passa la prova de foc, no tenim represes.
1: Alguns dels veïns de Sant Quirze Safaja que han patit per la proximitat de les flames lamenten que no hagin rebut una alerta és alerta als mòbils.
3: M'he espantat molt perquè he vist el fum realment a prop. Es veia molt fum, es veia com molt extès i com que cremava molt, amb molta força, i ha sigut una mica... que a mi m'ha espantat bastant. Ens ha estranyat molt els veïns, que l'altre dia, igual que ens van arribar una alerta de que ens confinéssim, avui no ens ha arribat cap alerta.
1: Com a mesura preventiva, s'ha evacuat la casa de colònies Can Micaló, el càmping i un centre d'acollida de menors. Les persones evacuades han estat reallotjades als pavellons de Sant Quirze, Safaja, Centelles i també Aiguafreda. També s'ha ordenat el confinament del nucli de les cases del Pla de la Casanova i de l'hostal rural Mas Blanc i un centre d'acollida d'animals que queda dins d'aquest perímetre. L'alcalde del municipi veí, Sant Feliu de Codines, Pol Cabotí, ha explicat a 3Cat Info que posen a disposició instal·lacions per totes aquestes persones desallotjades.
4: Donar aquest suport també logístic, policial, també de protecció civil, ADFs, doncs al municipi de Sant Quirze Safaja, municipis veïns, i que d'alguna forma en aquestes situacions és importantíssim que fem aquesta pinya, perquè avui és aquí i demà podem patir-lo en un altre municipi.
1: Els municipis de Sant Feliu de Codines i Bigues i Riells, que també ha posat a disposició tots els ADFs per frenar l'incendi, comparteixen l'espai natural de Sant Miquel del Fai, que tenia ja tots els accessos tancats per les altes temperatures i on les flames no han acabat accedint.
0: I en paral·lel, els bombers també han estabilitzat els dos nous focus que s'han originat aquest migdia a la zona de Querol, a l'Alt Camp. Són dos focus de l'incendi que es va declarar diumenge a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. Tarragona, Jordi Barranca.
5: Afecten els termes municipals de Querol, a l'Alt Camp i de Pontons, a la comarca veïna de l'Alt Penedès. Un cop l'han donat per estabilitzat, els bombers mantenen dotacions terrestres treballant-hi després que els mitjans aeris s'hagin retirat al vespre. Les represes han cremat 14 hectàrees, la qual cosa fa pujar a 162 les hectàrees cremades pel foc originat diumenge a Aiguamúrcia, al Camp, segons les dades dels agents rurals. Aquest dimecres també els alcaldes de la zona s'han reunit amb el president de la Generalitat i la consellera d'Interior. Els han reclamat més recursos per l'extinció d'incendis i també per la gestió forestal. Mentrestant, es continua buscant la persona que hauria provocat els focs declarats en aquesta zona l'última setmana.
0: I aquest vespre els bombers també han donat per controlat l'incendi que es va declarar ahir a Rubió, a l'Anoia, i que va calcinar unes 47 hectàrees. Doncs bé, tot i que Catalunya ha superat ja el pic de la tercera onada de calor, el risc d'incendi es manté a nivell màxim en 107 municipis per aquest dijous. Segons l'última actualització del Pla Alfa, els agents rurals mantenen el risc més alt a les comarques de Ponent i també a la Catalunya central. També, però, es manté prohibit l'accés a 6 espais naturals, mentre que reobren el de Montserrat i el de Sant Llorenç de al món. Sergio Delgado és subdirector de Protecció Civil en declaracions a aquesta emissora.
6: Hem de recordar que hi ha una sèrie d'espais de massissos que està restringit als accessos, que hi ha una sèrie de mesures prohibides de desenvolupar en el medi natural i que tothom, abans de fer una activitat en el medi natural, consulti aquestes mesures, s'asseguri que pot realitzar aquesta activitat en el medi natural i, en general, mantingui aquesta prevenció.
0: 220 municipis de 25 comarques estaran al nivell 3 del Pla Alfa, que preveu un risc alt d'incendi.
7: 3Cat Info.
0: Més de mig miler de persones han fet sentir el seu condol als familiars dels dos germans d'11 anys que dilluns es van ofegar al riu Ter, a Manlleu, a Osona. Ho han fet en un minut de silenci colpidor, en què han participat amics i mestres dels dos menors i també veïns del municipi. Segons els familiars, les dues criatures no sabien nedar i, de fet, la principal hipòtesi dels Mossos és que es tracta de dues morts accidentals. Manlleu, Unitat Mòbil, amb Xavier Cusó i Nàtia Dell.
8: Aplaudiments finals per culminar un minut de silenci colpidor i dolorós amb la família de les víctimes, el conseller de Justícia, molts alcaldes de la comarca i molta presència de la comunitat ghanesa i també de la comunitat educativa on estudiaven els menors i veïns.

0: també de Manlleu afectats per la tragèdia que ho viuen així.
1: Molt malament, perquè uns nens tan, tan macos i jovenets i bessons i que passés una cosa d'aquestes és inesperada i no t'ho esperes.
2: Cada vegada hi ha més canalleta, les piscines no són suficients, agafen calor i tenen el riu a mà. I no són conscients del perill que és el riu.
0: Plors i tristesa per dir adéu als menors del barri de l'Erm que es van acostar al riu per refrescar-se abans d'anar a casa i no en van sortir amb vida. Els infants no sabien nedar i la família no sabia que estaven al riu. Ens ha avançat aquesta emissora un familiar amb Berlús.
3: Els nens no sabien nedar i estan jugant i va passar això i ja està. No sabien nedar els nens. Es pensaven que els havien sequestrat o alguna cosa. Els pares no sabien que estan al riu, perquè els nens sempre juguen aquí a prop. A vegades aquí a l'escola Puigdegut fa com portes obertes i pots anar a jugar quan vulguis. I no sé com han arribat allà al riu i no sabien res.
0: Un minut de silenci dur que recorda molt el que vam viure amb la mort de 5 adolescents en un incendi d'un traster aquí a Manlleu. Aquest dijous farà just 5 mesos. El municipi encara no s'ha recuperat d'aquella tragèdia quan ha arribat aquesta altra, l'ofegament doble de dos germans bessons. Tot fa pensar que va ser un accident.
4: I 13 ferits traslladats a l'hospital perquè un arbre ha caigut sobre el porxo d'una masia mentre un grup de nens i monitors hi estaven dinant en una excursió. Ha passat aquest dimecres a Batet de la Serra, a Olot, a la Garrotxa. Una de les monitores ha resultat ferida greu i l'ha traslladat a l'Hospital Josep Trueta de Girona amb una fractura i un traumatisme. Anem, doncs, cap a Girona. Laia Claret.
5: Eren 22 persones, de les quals 16 eren menors d'edat i tenien entre 9 i 11 anys, i els altres 6 eren adults. En un primer moment s'ha parlat d'un accident en una casa de colònies, però no és així. Eren un grup que estava dinant sota el porxo d'una masia per protegir-se del sol, i un arbre molt gros ha caigut sobre el porxo, que era de bigues de fusta i teules. El SEM ha atès 22 persones, totes, però 13 les han traslladat a l'hospital. Hi ha una monitora ferida greu amb una fractura i un traumatisme i l'han traslladat al Trueta. Un menor ferit menys greu amb una fractura i l'han portat a l'Hospital d'Olot. I 11 ferits lleus, 8 adults i 3 menors, els quals també els han portat a l'Hospital d'Olot. Els menors que no han hagut d'anar a l'hospital els han traslladat al Centre Cívic Cal Fuster d'Olot perquè les famílies els anessin a buscar. Els cossos d'emergència han rebut l'avís cap a les 3 de la tarda de dimecres. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat els Mossos, els bombers, 5 ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques, un helicòpter medicalitzat i un equip de psicòlegs.
6: 3CAT Info.
4: 10 i 12 minuts, obrim plana internacional. França ha aprovat definitivament la llei que regula l'ajuda a morir i l'eutanàsia. El text ha tirat endavant a l'Assemblea Nacional després d'un periple parlamentari marcat pels desacords amb el Senat de majoria conservadora que des del 2025 havia tombat la llei fins a 2 vegades. En aquesta ocasió, al ser la tercera vegada que l'Assemblea aprova aquest text, la Cambra Baixa Francesa té doncs la potestat d'aprovar-la definitivament. La nova normativa permet l'eutanàsia i el suïcidi assistit a persones majors d'edat que pateixen una malaltia greu i incurable, en fase avançada o terminal, i amb un patiment que considerin insuportable. El pacient haurà, doncs, de presentar una sol·licitud per escrit, que serà avaluada per un equip mèdic, i si rep el vistiplau, la decisió haurà de ser ratificada després d'un període de reflexió de 2 dies. Des de l'Associació pel Dret a Morir Dignament, celebren que el text hagi tirat endavant.
7: Avui és un dia històric perquè per primera vegada a França tindrem una legalització de la mort assistida, basada tant en el suïcidi assistit, en què la persona ingereix la substància per si mateixa, com en l'eutanàsia, per als casos en què la persona no pot fer aquest acte pel seu compte.
4: Tot i quedar aprovada abans que la llei pugui entrar en vigor, serà examinada pel Consell Constitucional a petició del primer ministre Sebastián Lecornu, que en revisarà alguns punts, per exemple, entre els quals el termini aquest de reflexió. I Ucraïna intensifica l'ofensiva contra Rússia. Després de mesos de bombardejos a refineries i altres infraestructures energètiques, l'exèrcit ucraïnès ha atacat una central elèctrica a Sevastopol, a la regió de Crimea, que produeix gairebé el 50% de la generació d'electricitat a la península. És un atac que se suma als que Kiev ha disparat els últims dies amb drons contra un centenar llarg d'embarcacions al mar d'Azov, 20 només aquesta passada matinada. Els objectius són majoritàriament petroliers i mercats amb cereals i les accions doncs busquen aïllar més encara la península de Crimea. I en paral·lel, Ucraïna ha firmat avui amb la Unió Europea un acord per augmentar conjuntament la producció de drons. L'anunci l'ha fet la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen.
8: Aquest acord unirà l'enginy ucraïnès i la capacitat industrial d'Europa. I amb aquest acord el nostre missatge és clar. ara és el moment d'invertir a Ucraïna, perquè això significa invertir a Europa i invertir en la nostra seguretat comuna.
4: El president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha assegurat que abans d'acabar el 2026, Ucraïna produirà també míssils Patriot.
6: Esperem que abans d'acabar el 2026 tinguem la capacitat tècnica de produir míssils Patriot, fets per l'equip ucraïnès, míssils americans produïts per les nostres pròpies forces.
4: Avui el titular d'Economia del govern espanyol, Carlos Cuerpo, ha viatjat fins a Kiev, acompanyat de diverses empreses espanyoles per impulsar la reconstrucció d'Ucraïna. Espanya hi destinarà 570 milions d'euros. Ara és un quart d'onze, ens aturem, fem un cop d'ull a la previsió meteorològica.
9: El temps.
4: Amb la Gemma Puig.
10: Avui hem tingut aquest pic de calor amb temperatures disparades, calor extrema, valors que han arribat als 40 graus o per sobre i de forma força extensa. Comarques del prelitoral, Catalunya central, Prepirineu fins i tot, 42 de màxima a Sant Salvador de Guardiola, Vinebre, Anglès, 41 a Olot, Fornells de la Selva, Aigua Freda, Llimiana, temperatures disparades, xafogó marcada a la façana litoral i força núvols i fins i tot alguna gota acompanyada de fang que s'ha deixat escapar durant la tarda. Aquesta propera nit i matinada costarà de dormir. Repetirem aquesta calor amb mínimes tropicals cap a comarques interiors. Només no hi ha avisos de calor nocturn al Pirineu estrictament i nit tòrrida a tota la façana litoral. Mantindrem encara la pols sahariana, el cel terrós, però sí que tindrem una mica més d'inestabilitat. Cap al Pirineu ja mig matí i migdia, algun primer ruixat cap a aquest sector de l'Alt Pirineu i després, a la tarda, els ruixats podran afectar més comarques. Pirineu, Prepirineu, localment alguna tronada, alguna tempesta i les temperatures començarien a desinflar-se una mica. Farà calor, però ja no tan extrema. Els valors més alts, cap a Ponent, 38-39 graus. I també es notarà aquest descens de la temperatura cap a comarques interiors.
9: 3CAT Info. 3CAT Info.
4: Més qüestions. Declaració destacada a l'Audiència Nacional pel cas Leire. La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, veu indicis preocupants contra l'exmilitant socialista en els informes de la Guàrdia Civil, però assegura que no sabia res de les maniobres de Leire Díez, a qui coneix des del 2017, ni tampoc de les clavegueres del partit. Són declaracions a la sortida dels jutjats.
11: Pero que lo que yo no conocía en absoluto era que Leire pudiera presuntamente estar organizando una trama dentro del partido.
4: El jutge ha citat la presidenta del PSOE en qualitat de testimoni per uns missatges en què l'exmilitant socialista li oferia ajuda per capgirar les investigacions a l'entorn del partit de Pedro Sánchez. Cristina Narbona ha explicat que li va comentar a Díez que ho derivava tot a Santos Cerdán, el número 3 del PSOE, i que després ja no en van parlar més.
11: Jo li havia derivat a Santos Cerdán. I Santos Cerdán, preguntado por mí unos días después, me había dicho que no había traído nada de interés.
4: Abans de Cristina Narbona, dos fiscals han reconegut que es van reunir dos cops amb Leire Díez, a qui asseguren que no coneixien, i amb un dels advocats de Santos Cerdán. Han dit que els van oferir informació sobre la trama d'hidrocarburs, però que no la van fer servir, i que després van explicar les reunions a l'exfiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz. I Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, ja ha entregat al jutge els bitllets d'avió amb què va volar a Londres per la graduació de la seva filla. Li dona els bitllets, però recorre la petició que l'obliga a acreditar que va fer servir el passaport només per entrar al Regne Unit. En el seu escrit, la defensa de Gómez adverteix que les autoritats britàniques no estampen segells físics als passaports. L'advocat acusa el jutge, Juan Carlos Peinado, de reclamar una prova diabòlica i l'insta a dirigir-se al Regne Unit per certificar ell mateix els registres d'entrada i sortida de la dona del president espanyol. Tot això mentre coeja la condemna al germà del president espanyol, inhabilitat per prevaricació. Alberto Núñez Feijó ha assegurat davant la plana major del PP europeu, reunida avui a Madrid, que Espanya pateix l'amenaça d'una democràcia debilitada i ha inclòs Sánchez en el grup dels líders autoritaris.
12: Si recela de los jueces, si desprecia las mayorías parlamentarias cuando no le favorecen y si teme a las urnas si no le aseguran el poder, no busquen más. Eso es un presidente autoritario.
4: Des de la Moncloa, ministres com Arcadi Espanya i Pablo Bustunduí qüestionen la sentència de David Sánchez i insisteixen en la seva innocència. Doncs bé, aquest dijous serà un dia clau per l'amnistia. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea dirà si aquesta llei és aplicable a Puigdemont, Junqueras i altres líders del procés amb les causes vinculades a la malversació. I també si és aplicable als CDRs encausats per terrorisme. La sentència pot aplanar el camí per al retorn en un futur de l'expresident Puigdemont i també la resta d'exiliats. Luxemburg, Bruno Forte Amires.
13: A diferència dels líders, aquesta sentència sí que pot tenir efectes directes per als 12 activistes del CDR acusats de terrorisme. Si el Tribunal de Luxemburg avala l'amnistia pel que fa al terrorisme, aquests membres dels comitès de defensa de la República quedarien a un pas de ser amnistiats. En canvi, és més complexa la situació de Puigdemont, Junqueras i la resta de polítics afectats per la malversació i que estan o bé inhabilitats o bé a l'exili. Els jutges europeus decidiran si són amnistiables les despeses del procés i del referèndum de l'1 d'octubre. I el Tribunal Constitucional espanyol espera aquesta sentència per decidir si demana al Suprem que amnistiï Puigdemont i que aixequi l'ordre de detenció que pesa sobre ell. Com més clara sigui la sentència europea d'aquest dijous, menys marge tindrà el Suprem espanyol per portar el cas de nou a la justícia europea i dilatar així el retorn de Puigdemont i dels exconsellers Comín i Puig, també a l'exili. De moment, l'única opinió que ha sortit de la justícia europea és la de l'advocat general, una figura que en la gran majoria dels casos orienta la decisió final dels jutges. I en aquest cas, l'advocat general va avalar la llei d'amnistia, tant pel que fa al terrorisme com pel que fa a les despeses del procés.
4: La inflació puja una dècima al juny a Catalunya pel final de la rebaixa de l'IVA, de la llum i el gas, i se situa en el 3,2%. Això ha fet que les despeses relacionades amb l'habitatge s'hagin enfilat un 4% a Catalunya. Aquest encariment ha coincidit, a més, amb l'alça de preus habitual en l'inici de la temporada turística, on els paquets de viatges han pujat gairebé 8 punts. Del cistell de la compra s'han encarit sobretot els ous, la carn de boví i el peix. Els sindicats reclamen mesures públiques per reduir la inflació. Òscar Riu és membre de la UGT.
14: La nostra ciutadania no pot assumir sense l'augment dels salaris. És per això que fem una crida a contenir aquest augment dels IPCs i, sobretot, augmentar els salaris.
4: Per demarcacions, els preus van repuntar a Barcelona i Tarragona i, en canvi, es van moderar a Lleida i també a Girona. Josep Pons s'acomiadarà del Liceu amb una vuitena sinfonia de Mahler. El director musical del Gran Teatre tanca així una etapa de 14 anys en el càrrec. El mestre Pons ha fet balanç d'aquests 14 anys al capdavant de l'orquestra del Liceu i assegura que ha aconseguit que sigui una formació de primer nivell i atractiva.
15: Crec que el més important és que hem aconseguit atraure el millor talent de les noves generacions, que desitgessin venir a l'orquestra del Liceu. O sigui, jo puc afirmar, sense cap mena de rubor, que ara entre els músics el Liceu és una orquestra que està de moda. Volen venir.
4: Josep Pons ha dirigit al Liceu 84 títols diferents en 360 funcions i assegura que marxa havent aconseguit tot el que s'ha proposat. La darrera peça que dirigirà com a titular serà la vuitena sinfonia de Mahler, el 24 de juliol. Una peça que ell considera que és l'Everest del món simfònic. El director britànic Jonathan Nott substituirà Pons a la direcció musical del Liceu a partir de la temporada vinent. I Nou Barris es torna a convertir en l'epicentre del flamenc a Barcelona amb el festival Desvarío, dins la programació del Grec. Fins dissabte hi actuaran noms destacats com d'Israel Galván, Leonor Leal, David Lagos o Jesús Méndez. El festival arrenca amb un pròleg al Museu de la Música dedicat al paper de Barcelona en la consolidació de la guitarra flamenca a principis del segle XX. A partir de demà, el pati de la seu del districte acull els concerts principals en formats íntims. Pedro Barragán és el director del festival.
16: El flamenco se expresa muy bien en el cara a cara, por así decirlo. Nosotros en el Dorado, que es el espacio que tenemos, vamos siempre al formato mínimo, al pequeño, ¿no? Una especie muy representativa del arte mínimo. Sí, el menos es más, que decía Van der Rohe, ¿no?
4: El Desvarío, organitzat per la Societat Flamenca Barcelonina, El Dorado, reivindica el flamenc com a cultura de transformació. Dissabte serà una de les nits fortes. A la matinada actuarà Israel Galván, Premi Nacional de Dansa, que està content de tornar a Barcelona. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio.
17: Trabajar en Barcelona me parece muy especial y Barcelona siempre me abre puertas nuevas y creo que en este caso, con la edad de oro que voy, así me hace conectarme con el bailador que llevo, ¿no?
4: En aquesta sisena edició, Desvarió vol explicar el flamenc contemporani des de Catalunya. Falten pràcticament 5 minuts per 11:15, moment per tota l'actualitat esportiva. Esports. David Ubach, bona nit.
18: Bona nit, l'encapçalem ben pendents de la segona semifinal del Mundial de Futbol que enfronta Atlanta, Anglaterra i l'Argentina. Ja ben entrada la segona meitat, minut 63, gairebé 64 de joc, i s'ha avançat el combinat anglès amb un gol del nou fitxatge del Barça, Anthony Gordon, que ha estat titular en aquest enfrontament. El gol ha arribat a la represa del partit ja en el tram inicial, quan Gordon, en els 10 minuts de la segona, els 55 de partit, ha aprofitat una molt bona centrada al segon pal des de la banda dreta de l'atac dels anglesos per rematar i guanyar-li l'esquena al seu defensor, Nahuel Molina, per batre amb la cama esquerra la base del pal dret de la porteria defensada pel Dibu Martínez i fer l'1-0, que ara mateix situaria Anglaterra a la final de diumenge contra la selecció espanyola al minut 64 amb 15 segons d'aquesta segona semifinal del Mundial de Futbol. A l'Argentina ara ha fet una passa endavant buscant posicions més ofensives per mirar de trobar el gol de l'empat, amb Anglaterra una mica més tancada mirant de sortir al contracop, després de, sobretot, una primera meitat de futbol molt aspre, molt contacte físic, diverses interrupcions i picabaralles, on fins i tot en els primers 30 minuts de partit ni tan sols s'ha xutat no només entre els tres pals, sinó amb intenció de gol. Ara mateix, doncs, al minut 65 gairebé de joc, Atlanta, Anglaterra 1, Argentina 0, a la segona semifinal del Mundial de Futbol.
19: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
18: Seguim parlant, però, de futbol. Això sí, Mundial a banda. El Barça. Avui hem sabut que Karim Adeyemi ha aterrat ja a Barcelona per passar demà la revisió mèdica amb el club blaugrana. Si la supera, l'extrem alemany firmarà pel club blaugrana per les properes 5 temporades fins al 2031. Un Barça que, d'altra banda, avui ha fet sotmetre a proves mèdiques complementàries Frenkie de Jong arran de la lesió que té el genoll dret, una lesió encara sense especificar, si bé sabem que no el mantindrà 6 mesos de baixa, tal com s'havia especulat, perquè no té afectació als lligaments encreuats del seu genoll dret. Ara, club i jugador han d'acabar de decidir si el neerlandès continua un tractament conservador o bé si passa pel quiròfan. I en funció d'això, el seu temps de recuperació serà més llarg o bé més curt. Recordem que De Jong va jugar infiltrat als últims partits del Mundial amb la seva selecció als Països Baixos.
19: 3CAT Info.
18: Més futbol per parlar de l'Espanyol, que pel que fa al seu primer equip masculí ja és a Nevat, a l'Alt Empordà, per iniciar-hi l'estada de pretemporada que s'allargarà fins al 22 de juliol. A la Lliga Femenina, el Barça ha anunciat la renovació de Caroline Graham fins al 2028. La davantera noruega de 31 anys va arribar el 2019 al club blaugrana. I també, relacionat amb el Barça, hem sabut que la portera Txell Font, del filial blaugrana, ha fitxat pel Badalona Women als seus 21 anys. Parlem ara en clau poliesportiva.
19: 3CAT Info.
18: I ho fem de bàsquet amb diverses informacions a destacar. Per començar, el fitxatge de l'ex del Barça, Nicola Provítola, pel Joventut. Per tant, el base argentí de 36 anys viurà la seva segona etapa a Badalona després de la que va viure entre el 2018 i el 2019 abans de fitxar pel Madrid. El Barça s'hi ha estat les darreres 5 temporades. Un Barça que, d'altra banda, ha anunciat el seu tercer fitxatge de cara al nou curs, el del pivot nord-americà Josh Nebo, de 28 anys, provinent del Milà.
20: Les meves sensacions en aquest moment són que estic força emocionat de començar a conèixer la ciutat. El primer que em ve al cap és guanyar. En aquest club hi ha cultura de victòria. Cada any, els play-off, competir per les finals a 4, i això és el primer que em ve a la meva ment.
18: Nebo té passaport eslové i ha firmat fins al 2029. Hem d'afegir també en bàsquet a l'ACB que el Manresa ha anunciat l'arribada de l'epivot búlgar Jordan Minchev, procedent del Chemnitz de la Lliga Alemanya. Minchev firma per 2 temporades. I un ex-Barça, Tomas Satoranski, també desvinculat del Barça com la Provítola, igualment ha trobat nou equip. En el cas del txec és l'Apoel de Jerusalem, on hi jugarà les dues properes temporades.
1: L'actualitat esportiva a fons.
18: Temps encara per parlar de ciclisme, sense novetats, fent un parèntesi. El Mundial de Futbol, en què Anglaterra continua dominant 1-0 l'Argentina en la segona semifinal, minut ja 68. Ara, gran ocasió per empatar de l'Argentina i aturada de Pickford, el porter anglès, en una rematada a boca de canó, gran estirada baix de Pickford per desviar la rematada arran d'una pilota penjada. Per tant, el porter anglès que evita l'empat de l'Argentina amb un cop de cap ja a la frontal de l'àrea petita. Pickford, amb la mà avall, ha tret la pilota. El Tour, ara ho dèiem, hi ha un triomf a l'esprint per al noruec Sørens Werenskiold a l'onzena etapa, la més ràpida de la història del Tour, amb 51 km per hora de velocitat mitjana. Pogacar segueix líder.
4: Són 2:15, principals titulars d'aquesta hora. Estabilitzat l'incendi que s'ha declarat aquest migdia a Sant Quirze Safaja, al Moianès, i que ha calcinat un centenar d'hectàrees. Les flames han obligat a desallotjar de manera preventiva un càmping, una casa de colònies i un centre de menors. El foc ha començat prop d'una zona que ja es va calcinar el dia de Sant Joan. I també s'ha estabilitzat l'incendi a la zona de Querol, a l'Alt Camp. Són dos focus de l'incendi que es va declarar diumenge a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. I fins les 11 en punt, més notícies. També us explicarem que continuen les hostilitats a l'Orient Mitjà, una setmana després que Donald Trump donés per trencada la treva amb l'Iran. Almenys 7 militars iranians han mort aquesta matinada passada pels atacs nord-americans contra la República Islàmica. Trump amenaça de bombardejar infraestructures energètiques si Teheran no torna a les negociacions. O que els Mossos d'Esquadra han desarticulat a Barcelona un grup especialitzat en estafes financeres que actuava mitjançant la usurpació d'identitat. En l'operació han detingut 5 persones i han intervingut 1.600 DNIs, passaports i permisos de conduir robats. També que un ramader d'Isil al municipi d'Alt Àneu denuncia que un os li ha matat 3 ovelles en una finca situada a menys de 500 metres del poble. O que el nou Sant Jordi Club doblarà l'aforament fins a les 9.000 persones i millorarà l'acústica amb tecnologia puntera. L'equipament es convertirà en la primera gran sala de l'estat pensada exclusivament per la música en viu de mitjà format. I en esports, David Ubach, què hi afegirem?
18: Doncs la segona semifinal del Mundial de Futbol en joc. Ara pausa d'hidratació de la segona meitat amb avantatge per Anglaterra, que domina 1-0. L'Argentina, minut 70, gairebé 71 de joc. El gol l'ha marcat el nou fitxatge del Barça, Anthony Gordon, al minut 55, 10 de la segona, en rematar al segon pal una centrada des de la banda dreta. Ara mateix el porter anglès Jordan Pickford ha salvat l'empat dels argentins, que guanya i jugarà la final de diumenge contra la selecció espanyola.
4: I el temps, la nit i matinada tornaran a ser molt càlides, tòrrides a la costa i tropicals a l'interior. Dijous augmentarà la inestabilitat i afluixarà una mica la calor. Al matí s'esperarà núvols amb pols sahariana i algun primer ruixat a l'Alt Pirineu, i a la tarda cauran més ruixats i tempestes al Pirineu i al Prepirineu. La calor serà intensa, però no extrema. Dos quarts i dos minuts, doncs els bombers han estabilitzat l'incendi que s'ha declarat aquest migdia a Sant Quirze Safaja, al Moianès. Les flames han calcinat 97 hectàrees en una zona que ja es va veure afectada per un incendi el dia de Sant Joan. Els bombers mantenen el confinament en algunes masies i durant la tarda s'ha desallotjat de manera preventiva un càmping, també una casa de colònies i un centre de menors. Unitat mòbil a Sant Quirze Safaja, Matilde Seuane i Cèlia Forment.
21: El foc s'ha declarat a la zona de Puig d'Olena, just per sobre del càmping L'Illa, i segons els bombers no hi ha hagut ni danys materials ni estructurals, tot i que les flames han calcinat 97 hectàrees. Les properes hores, els cossos d'emergència continuaran remullant la zona per evitar revifalles, com ha explicat Joan Reyes, sotsinspector dels bombers i cap de planificació de l'incendi.
22: Baixa la calor, pugen les humitats, aprofitarem molt bé aquestes hores de treball en què les condicions meteorològiques són favorables, i demà veurem, no?, el pic del migdia, o novament uns dies amb onades de calor, amb temperatures molt altes, i allà aquí serà, doncs, la prova del cotó, no? Si el perímetre que treballarem bé aquesta nit, doncs demà passa la prova de foc, no tenim represes.
21: Alguns dels veïns de Sant Quirze Safaja que han patit per la proximitat de les flames lamenten que no hagin rebut una alerta SOS als mòbils.
0: M'he espantat molt perquè he vist el fum realment a prop. Es veia molt fum, es veia com molt extès i com que cremava molt, amb molta força, i ha sigut una mica... que a mi m'ha espantat bastant. Ens ha estranyat molt els veïns, que l'altre dia, igual que ens van arribar una alerta de que ens confinéssim, avui no ens ha arribat cap alerta.
21: Com a mesura preventiva s'ha evacuat la casa de colònies Can Micaló, el càmping i un centre d'acollida de menors. Les persones evacuades han estat reallotjades als pavellons de Sant Quirze, Safaja, Centelles i també Aiguafreda. També s'ha ordenat el confinament del nucli de les cases del Pla de la Casanova i de l'hostal rural Mas Blanc i un centre d'acollida d'animals que queda dins d'aquest perímetre. L'alcalde del municipi veí, Sant Feliu de Codines, Pol Cabotí, ha explicat a 3CAT Info que posen a disposició instal·lacions per totes aquestes persones desallotjades.
2: Donar aquest suport també logístic, policial, també de protecció civil, ADFs, doncs al municipi de Sant Quirze Safaja, municipis veïns, i que d'alguna forma en aquestes situacions és importantíssim que fem aquesta pinya, perquè avui és aquí i demà podem patir-lo en un altre municipi.
21: Els municipis de Sant Feliu de Codines i Bigues i Riells, que també ha posat a disposició tots els ADFs per frenar l'incendi, comparteixen l'espai natural de Sant Miquel del Fai, que tenia ja tots els accessos tancats per les altes temperatures i on les flames no han acabat accedint.
4: I en paral·lel, els bombers també han estabilitzat els dos nous focus que s'han originat aquest migdia a la zona de Querol, a l'Alt Camp. Són dos focus de l'incendi que es va declarar diumenge a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. Tarragona, Jordi Barranca.
3: Afecten els termes municipals de Querol, a l'Alt Camp i de Pontons, a la comarca veïna de l'Alt Penedès. Un cop l'han donat per estabilitzat, els bombers mantenen dotacions terrestres treballant-hi després que els mitjans aeris s'hagin retirat al vespre. Les represes han cremat 14 hectàrees, la qual cosa fa pujar a 162 les hectàrees cremades pel foc originat diumenge a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, segons les dades dels agents rurals. Aquest dimecres també els alcaldes de la zona s'han reunit amb el president de la Generalitat i la consellera d'Interior. Els han reclamat més recursos per l'extinció d'incendis i també per la gestió forestal. Mentrestant, es continua buscant la persona que hauria provocat els focs declarats en aquesta zona l'última setmana.
4: I aquest vespre, els bombers també han donat per controlat l'incendi que es va declarar ahir a Rubió, a l'Anoia, i va calcinar unes 47 hectàrees.
19: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Les hostilitats continuen a l'Iran des de fa una setmana que el president dels Estats Units, Donald Trump, va donar per trencada la treva amb la República Islàmica. L'exèrcit nord-americà ha tornat a atacar avui els sistemes de defensa antiaèria iranians i les plataformes de llançament de míssils a la costa del país persa, mentre que Teheran amenaça de bloquejar altres vies regionals de transport marítim, a més de l'estret d'Hormuz. Almenys 7 militars iranians han mort aquesta matinada pels atacs nord-americans, han reconegut, segons les autoritats de Teheran. S'afegeixen els més de 30 civils morts en els últims dies. I, per contra, les forces armades iranianes han llançat projectils contra Jordània, Kuwait i Bahrain. Donald Trump ha amenaçat de bombardejar infraestructures energètiques i ponts a partir de la setmana que ve si el règim dels ayatolàs no s'avé a un acord per posar fi a la guerra. El president iranià, Pezeshkian, contraposa la fermesa del seu país a les paraules buides, diu, de Washington.
23: Els Estats Units continuen amb la seva retòrica buida i persisteixen en les seves accions. Però la pregunta és, han aconseguit els objectius sobre el terreny? Què han aconseguit aquells que pretenien destruir Iran? Nosaltres defensarem cada pam del nostre territori. I les declaracions irrespectuoses són pròpies d'ells, no de nosaltres.
4: Les iniciatives diplomàtiques estan congelades mentre duren les hostilitats, però avui el ministre d'Exteriors iranià ha viatjat a Qatar, un dels països mediadors del conflicte, per assistir al funeral del pare de l'actual emir, mort diumenge. I el Marroc ha alliberat avui el periodista Ali Lamrabet, detingut diumenge a Tànger, procedent de Barcelona, sota l'acusació de difondre informacions falses que perjudiquen les institucions del país. El van traslladar a Casa Blanca per interrogar-lo i l'han detingut 3 dies incomunicat i sense accés a un advocat. La companya de Lamrabet, Laura Feliu, ha explicat a Catalunya Ràdio que la justícia marroquina no ha aclarit els motius exactes de la seva detenció i que el periodista creu que l'han arrestat per motius polítics.
24: El que considera que ha estat un segrest, no? Un segrest no justificat, que això que li ha posat en una situació tan delicada durant aquests 3 dies.
4: En Rebet, establert a Catalunya des del 2005, és una de les veus més crítiques contra el règim a la UITA.
19: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: L'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal reclama a les administracions públiques un ajust de 10.000 milions d'euros per complir amb les regles fiscals acordades amb Brussel·les. La presidenta de l'AIREF, Inés Olondriz, ha advertit que Espanya ha de prendre mesures abans no expiri el 2028 el límit per equilibrar els comptes.
5: Sería necesario que la Administración Central, más las comunidades autónomas, pero sobre todo la Administración Central, adoptasen medidas por el importe equivalente a 6 dècimes de PIB.
4: En el seu informe sobre l'execució pressupostària, l'Autoritat de Responsabilitat Fiscal recull que la despesa computable a l'administració de l'Estat ha crescut el doble que la de les comunitats. L'AIREF veu risc d'incompliment en els límits de despesa de la Generalitat i entre els ajuntaments que assenyala hi ha, per exemple, el de Barcelona. En conjunt, l'informe destaca que els ingressos estan creixent gràcies a l'augment de la recaptació pel bon comportament de l'economia, però alerta que les despeses han augmentat per sobre del previst i per això calcula que el dèficit públic espanyol creixerà aquest any fins al 2,6% del PIB. Més qüestions. 9 de cada 10 universitaris troben feina 3 anys després d'haver-se graduat. És una de les conclusions principals de l'enquesta sobre inserció laboral dels titulats en graus, màsters i doctorats que ha fet l'ACU, l'Agència de Qualitat Universitària. Els graduats de Salut i Enginyeria són els que tenen més feines relacionades amb els estudis i millors sous i contractes, mentre que, a l'altra banda, se situen els d'Humanitats. De fet, els de Medicina i Odontologia cobren pràcticament el doble que els graduats en Història. La directora de l'OCU, Mercè Gisbert, considera que les universitats podrien fer una millor orientació laboral.
6: Hi ha carreres que la seva estructura és molt professionalitzadora i és el cas de totes les carreres de l'àmbit científico-tècnic i ciències de la salut, i les carreres d'Humanitats i Ciències Socials sempre han sigut carreres molt més àmplies, molt menys orientades només a un tipus de titulació.
4: Doncs bé, per primera vegada els contractes personals i familiars deixen de ser la via d'accés principal a una primera feina. Ara ho són la iniciativa pròpia, les pràctiques, o bé els portals web. A més, 7 de cada 10 graduats diuen que repetirien els estudis. I els Mossos d'Esquadra han desarticulat a Barcelona un grup especialitzat en estafes financeres que actuava mitjançant la usurpació d'identitat. En l'operació han detingut 5 persones i han intervingut 1.600 DNIs, passaports i també permisos de conduir robats. El grup aprofitava aquests documents robats per suplantar les víctimes i contractar crèdits i altres productes financers al seu nom. El sergent Joan Pere García, cap de la unitat d'investigació d'Horta Guinardó, explica el seu modus operandi.
7: Amb la documentació sostreta i utilitzant persones amb semblança física de la víctima, suplantaven la seva identitat i aconseguien les dades bancàries, amb les quals es dedicaven a contractar, doncs, per exemple, targetes de crèdit, es desplaçaven a establiments de joc d'apostes on feien reintegraments en metàl·lic fins a esgotar pràcticament el límit de les targetes fraudulentes.
4: La investigació va arrencar després de diverses denúncies per suplantació d'identitat i va acabar destapant un grup que, segons els Mossos, va arribar a obtenir més de 131.000 euros en només 12 dies. La investigació continua oberta perquè encara s'ha d'analitzar bona part de la documentació intervinguda i els Mossos no descarten identificar noves víctimes. Més qüestions. La campanya de vacunació de la grip i la Covid començarà el 5 d'octubre, una mica més tard que la campanya de l'any passat, tot plegat pel retard de producció de les vacunes després que l'OMS hagi recomanat actualitzar-les del virus que ja circulen. La campanya començarà per als col·lectius més vulnerables, les persones que estan en residències i també els més grans de 80 anys, nens i embarassades. A finals d'octubre ja s'obrirà la població de més de 60 anys. Aquest any, però, es podrà demanar cita prèvia ja a partir del 27 de juliol. Segons el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, l'avançament permetrà als centres d'atenció primària i també als mateixos ciutadans organitzar-se millor. Fernández afegeix que, a més, s'incidirà especialment en la vacunació de mestres i professors.
8: Mestres i professorat de secundària que pateixen l'impacte de la infecció perquè, com justament veieu abans, els nens són els que més s'infecten i són els que transmeten, no? Estem en converses amb el Departament d'Educació per poder veure com promocionar també la campanya entre els docents.
4: A partir del novembre es podrà vacunar qui vulgui sense cita o amb cita prèvia. L'objectiu és que el 18 de desembre ja s'hagi vacunat el gran gruix d'aquesta població.
19: 3CAT Info.
4: Catalunya acumula gairebé el 40% dels robatoris de coure que Adif denuncia que ha tingut la seva xarxa estatal de tren durant el primer semestre d'aquest any. La gestora assegura que la xifra de denúncies gairebé supera totes les que es van presentar durant el 2025. Davant d'aquest augment, Adif assegura que està reforçant la vigilància de les instal·lacions. Des del 2018, Catalunya presenta una de cada quatre de les denúncies que registren a tot l'estat espanyol per robatori de cable de coure, una incidència que provoca retards i interrupcions en el servei ferroviari. De seguida, la previsió meteorològica, abans però una darrera qüestió. Andorra rebaixa durant tot l'estiu el preu de combustibles, que costaran entre 10 i 15 cèntims menys. L'objectiu és que els preus de les benzines tornin a ser més baixos que a Catalunya per frenar la caiguda de vendes. Corresponsal a Andorra, Joaquim Albalate.
9: La rebaixa serà de 15 cèntims per litre de gasolina i de 10 cèntims en el cas del gasoil i s'allargarà fins al 30 de setembre. La mesura, segons el govern, vol alleujar la pujada de preus als ciutadans i les empreses, però també es busca que les benzineres andorranes, tradicionalment més barates que a Catalunya, tornin a ser competitives i atractives per als visitants, coincidint amb la temporada alta turística. De fet, els últims mesos, les rebaixes aplicades pel govern espanyol han fet que la gasolina arribés a costar 20 cèntims més per litre a Andorra que en una benzinera de baix cost de la Seu d'Urgell. I això ha suposat unes pèrdues milionàries al Principat, segons les empreses importadores. Ara la diferència era més petita i amb aquesta mesura es calcula que cada litre de combustible serà uns 10 cèntims més barat a les benzineres andorranes que a l'Alt Urgell.
4: 3:15 tocats, moment per actualitzar la previsió meteorològica.
19: El temps.
4: Amb la Gemma Puig.
10: Avui hem tingut un dia de calor extrema, amb temperatures que han arribat a moltes comarques als 40 graus o fins i tot per sobre. Molts punts del prelitoral, Catalunya central, comarques interiors de Girona, també cap al Prepirineu, 42 de màxim Anglès, Sant Salvador de Guardiola, Vinebre, 41 a Llimiana, a Olot, a Fornells de la Selva, temperatura disparada, xafogó molt marcada a la façana litoral i un cel força ennuvolat, encalitjat per aquesta pols sahariana, alguna gota que s'ha deixat escapar, molt poqueta cosa, i aquesta propera nit i matinada costarà de dormir altre cop. Nit tòrrida a la façana litoral, nit tropical cap a comarques interiors i demà tindrem una miqueta més de núvols, sobretot al matí, un cel més ennuvolat i una mica més d'inestabilitat. Algun primer ruixat a mig matí i migdia cap a l'Alt Pirineu, després a la tarda algun ruixat, alguna tempesta que no descartem pugui ser localment més intensa acompanyada de fang cap al Pirineu, Prepirineu, comarques del nord-est i les temperatures amb tendència a fluixar una mica. Farà calor, però no tan extrema. Els valors més alts, cap a ponent, entre els 38 i els 39 graus. I de cara a divendres i al cap de setmana, continuaríem amb aquesta mateixa tendència de temps, d'unes temperatures altes per l'època, però no en aquests valors tan disparats.
19: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
4: 6 de cada 10 empreses han vist com a l'hora de contractar hi ha hagut candidats que es feien enrere per la dificultat de trobar habitatge a preu assequible. Ho diu un informe de la patronal Pimec. Segons l'estudi, les empreses veuen frenat el seu creixement, ja que hi ha projectes que no es poden tirar endavant per la impossibilitat d'ampliar la plantilla. Els empresaris expliquen que, en comparació amb fa uns anys, ara cobrir una vacant és més difícil i es triga més temps. Antoni Canyete és el president de Pimec.
11: Que no pugui treballar les persones i que no es puguin cobrir llocs perquè no n'hi ha habitatge o perquè l'habitatge que n'hi ha té uns costos que fa impossible que n'hi hagi o es pugui produir la contractació, el problema va més enllà de l'àmbit social, que ho té i és transcendent, però també en l'àmbit econòmic.
4: Doncs bé, la situació fa que les empreses acabin tenint sobrecostos, ja que hi ha una clara pressió sobre els sous. Segons l'enquesta, la situació és especialment complicada a l'hora de cobrir vacants de tècnics qualificats amb sous inferiors als 35.000 euros. A més, s'hi afegeix el problema de la mobilitat. La poca oferta d'habitatge fa que augmentin els desplaçaments en unes vies que sovint ja estan saturades, o bé un transport públic amb problemes freqüents. Més qüestions. Unió de Pagesos alerta que la calor i els preus baixos d'aquesta campanya faran perillar la rendibilitat d'algunes finques de fruita perquè no es podran cobrir els costos de producció. També remarquen que el canvi climàtic convertirà en insostenibles alguns conreus, com per exemple la pera. Anem cap a Lleida. Júlia Albacar.
12: Els calibres de la fruita han quedat curts perquè amb la calor els arbres s'han deshidratat i el fruit no s'ha acabat desenvolupant tant. I tot i que els quilos aniran a la baixa, el preu de venda continua sent baix per la pressió de les grans empreses. Ho explica Narcís Poc, responsable nacional del sector de la fruita d'Unió de Pagesos.
13: I, bueno, i ara la sensació que hi ha, doncs, o que més que una sensació és una realitat, és que la gran distribució a nivell europeu, doncs, no vol pagar el preu que correspondria per assumir tots aquests costos de producció.
12: Costos de producció, segons el sindicat, que han pujat un 20% entre gasolina, energia, embalatges i mà d'obra, i amb el preu de venda actual no es pot assumir en molts casos aquest augment. A més, la pujada de les temperatures derivada del canvi climàtic ha fet que alguns sectors, com el de la pera, hagin encadenat campanyes nefastes.
13: El canvi climàtic, doncs, ens empenyi a canviar els cultius, a buscar varietats que siguin més tolerants a aquests estressos de calor que estem patint últimament, o canviar els cultius directament i buscar d'altre tipus de fruites que es puguin conrear amb temperatures més elevades.
12: Aquest any la calor també ha afectat conreus com la Massana, en què la fruita ha quedat tacada pel sol.
4: I una notícia que us destacava amb el sumari. Un ramader d'Isil, al municipi d'Alt Àneu, denuncia que un os li ha matat tres ovelles en una finca situada a menys de 500 metres del poble. Els animals estaven en un tancat exterior de malla i de paret de pedra, on els havia traslladat per protegir-los de la calor. Els agents rurals s'han desplaçat fins al lloc dels fets i han constatat la mort de tres caps de bestiar. Ara n'investiguen el responsable. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
14: El propietari de la granja, Joan de Pericle, explica que aquest dimecres al matí s'ha trobat l'atac quan ha anat a donar menjar als animals. Dels quatre exemplars que tenia, dos han mort i un tercer s'ha hagut de sacrificar a causa de les ferides. Una de les ovelles mortes havia estat arrossegada uns 200 metres muntanya amunt, un fet que apunta a un possible atac d'os i que ara s'investiga dins el protocol habitual de verificació dels agents rurals. El ramader afectat té clar, però, per la gravetat de les ferides, que ha estat un os el responsable de l'atac a tres de les quatre ovelles.
15: Com que teníem allí a la granja, a tocar la granja, hi ha un prat que estava allà amb mallasso i paret. I estava ben allí i s'hi ha ficat abans i n'ha matat tres. N'hi havia quatre i n'ha matat tres.
14: Els ramaders de la zona asseguren que són conscients que els ossos cada vegada s'acosten més als pobles, però reclamen que quan els equips de seguiment detectin la presència d'algun exemplar prop de granges o ramats, se'ls informi perquè puguin reforçar la vigilància i aplicar mesures de prevenció per evitar nous atacs.
4: I l'aeroport de Lleida-Alguaire tindrà el segon hang d'avions més gran de Catalunya. És una iniciativa privada que permetrà fer el manteniment d'una cinquantena d'aeronaus cada any. Lleida, també, Júlia Albacar.
12: El nou hangar tindrà 6.000 metres quadrats i donarà feina a unes 150 persones. I faran manteniment de Boeing 737 Family i Airbus A320, dels més comuns en l'aviació comercial. El projecte sorgeix d'una iniciativa privada i Michael Bobrovskin és el responsable.
16: Volem començar a treballar al novembre amb 5 línies de producció. Això vol dir tenir 5 avions un al costat de l'altre. Però veiem que vinguin de companyies europees i també espanyoles.
12: S'ha escollit Alguaire pel clima, el preu i la ubicació. A més d'estangar, el govern vol construir un segon més petit i amb això s'esgotarà el sòl industrial de l'aeroport. Per això la previsió serà poder-lo ampliar en un futur. El projecte costarà 10 milions d'euros.
19: 3CAT Info. 3CAT Info.
4: El Sant Jordi Club de Barcelona es transformarà en la primera gran sala de l'estat espanyol pensada exclusivament per la música en viu de mitjà format. El projecte, adjudicat a la Unió d'Estudis d'Arquitectura Barceloní i Parisenc, duplicarà l'aforament actual fins als 9.000 espectadors i millorarà l'acústica del recinte amb tecnologia puntera. L'arquitecte Jorge Vidal ha explicat a Catalunya Ràdio que l'edifici guanyarà volum i que s'insonoritzarà amb un sistema de caixa dins de la caixa per poder fer concerts simultàniament al Palau Sant Jordi sense cap interferència.
17: Doblem el volum de l'actual Club Sant Jordi. És la primera sala de l'estat concebuda per música en viu, amplificada i amb unes condicions acústiques excel·lents. La caixa acústica és on es realitzen els espectacles i la caixa perimetral és un espai vidriat que conté la relació cap a l'exterior. I es podrien donar la compatibilitat entre els dos edificis.
4: I a més es millorarà l'accessibilitat al recinte i s'aplicaran mesures sostenibles com l'ús d'energies renovables o la recuperació d'aigua de pluja. El nou equipament de l'anella olímpica preveu obrir una part del 2029, coincidint amb el centenari de l'exposició universal. Costarà 70 milions d'euros i les obres començaran l'any que ve. Judit Colell dirigeix la pel·lícula Mestres, un homenatge a les dones que van mantenir l'herència de l'escola republicana durant el franquisme. Aquesta producció s'està rodant en localitzacions de Cardedeu, Mataró i també de Barcelona. Mestres parla de les professores que l'any 1941 van crear les escoles lliures per fer front al franquisme. De portes en fora, eren institucions que complien amb les exigències de la dictadura, però de portes endins feien un ensenyament semblant al de les escoles de la República i que pretenia formar el pensament crític. La directora Judit Colell creu que és molt rellevant reivindicar aquest esforç, però també homenatjar els educadors d'avui.
0: És importantíssim donar veu de nou, fer un homenatge a aquestes dones valentes, a aquestes mestres, i a la vegada també reivindicar la importància de l'educació, de retre homenatge als mestres d'avui en dia i també reivindicar la importància que té l'educació dels nostres infants per crear aquests ciutadans que no es creguin les mentides, aquests ciutadans que tinguin capacitat de pensar, de reflexionar.
4: La pel·lícula està inspirada en la pedagoga Carme Serrallonga, fundadora de l'escola Isabel de Villena, on va estudiar Colell. I abans dels esports, una darrera qüestió. Els últims treballs del jaciment de Tivenys, al Baix Ebre, han descobert nous estrats d'època ibèrica. Les troballes han permès avançar en l'origen d'un assentament que va tenir una ocupació continuada durant més de 600 anys. Tarragona, Jordi Barranca.
3: Els historiadors han descobert evidències que un cop abandonat el poblat ibèric cap al 130 abans de Crist, l'espai va ser utilitzat durant les guerres sartorianes, que van ser la continuació de la Guerra Civil Romana a la península. Jordi Viloli, professor del Departament d'Història i Història de l'Art de la URB.
1: Això és sartorià, totalment, les troballes ja ens ho indiquen. La part esta d'aquí dalt, que estan els cabanells, tenim els nivells sartorians i per sota hi ha nivells ibèrics, és el que ens desquadra una miqueta, perquè dius, si tenen una muralla, què fan construint algo fora? Però la cronologia és molt clara, i dalt és on estem debatint encara, perquè ens han sortit elements més antics del que pensàvem.
3: També han trobat mostres d'una ocupació anterior al segle III abans de Crist, i Ivan Cots, professor del mateix departament.
18: Tenim tota una sèrie d'indicis que ens semblen indicar que fins i tot podem tenir algun tipus o alguna fase anterior que ens faci canviar, modificar o intentar buscar noves interpretacions en el que seria tot aquest desenvolupament urbanístic d'un assentament que, com ho podeu veure, té unes dimensions cada vegada més considerables i que té una cronologia que abasta més de 600 anys del que seria la protogènia història a tot aquest territori del curs inferior de l'Ebre.
3: Entre les troballes hi ha un segell, monedes o una fíbula romana.
4: 5 minuts per les 11.
19: Esports.
4: David Ubach, bona nit.
20: Bona nit. Esports que arrenquem amb els instants finals de la segona semifinal del Mundial de Futbol, que ha viscut tot un canvi d'escenari, perquè ara guanya l'Argentina per 1-2 contra Anglaterra, ja al temps afegit, 4 minuts i mig de l'afegit dels 9 que s'han programat, per tant s'ha consumit ja la meitat del temps extra programat en aquest partit, que es tanca amb remuntada de l'Argentina. I és que Anglaterra, després d'una primera meitat molt aspra, amb un futbol molt intens i amb moltes interrupcions i picabaralles, doncs s'ha aconseguit avançar el marcador al minut 10 de la represa, el 55 de joc, amb un gol del nou fitxatge del Barça, Anthony Gordon, titular avui. Però l'Argentina, a partir d'aquí, s'ha abocat a l'atac, ha tingut diverses ocasions de gol. Una rematada de cap molt clara que Pickford ha desviat, ha evitat l'empat argentí, però al 85, Enzo Fernández, d'un xut llunyà des de fora de l'àrea, ha establert l'empat a un i ha afegit la bogeria amb un gol de Lautaro Martínez, que ha rematat una centrada de Leo Messi per fer l'1-2 que ara mateix hi ha al marcador. Per tant, els anglesos, que veuen com els argentins, en qüestió de 7 minuts, perquè el segon gol argentí ha arribat al 2 de l'afegit, veuen com el marcador se'ls capgira en contra quan ara entra l'ex-Barça Rashford per mirar d'aconseguir un empat. Si més no, centrada a l'àrea del conjunt anglès que refusa la defensa argentina, gairebé 6 dels 9 d'afegit complerts, amb l'Argentina que guanya 1-2 en aquesta segona semifinal del Mundial que s'està disputant a Atlanta. Recordem que qui guanyi serà el rival de la selecció espanyola a la final de diumenge a Nova Jersey. Anirem actualitzant el marcador d'aquest partit en els 3 minuts que li queden. Abans, però, avancem amb altres informacions esportives del dia.
19: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
20: Fora del Mundial, el Barça, l'alemany Karim Adeyemi, ja ha arribat a Barcelona per passar demà la revisió mèdica amb el club blaugrana. Si la supera, firmarà pel Barça fins al 2031, per tant, per les 5 properes temporades. Un Barça que avui ha fet passar més proves mèdiques complementàries a Frenkie de Jong arran de la lesió que té el genoll dret, encara això sí, sense especificar. Ara de Jong i Barça han d'acabar de decidir si el neerlandès continua fent tractament conservador o bé si passa pel quiròfan. En funció d'això, el seu temps de recuperació serà més llarg o bé més curt, però en qualsevol cas no seran 6 mesos, perquè no són els lligaments creuats els que estan afectats. Mentrestant, l'espanyol masculí marxa cap a Navata, a l'Alt Empordà, on farà una estada de pretemporada fins al 22 de juliol. Avui ha arribat l'equip de Manuel González ja a Navata, i on hi jugarà dos amistosos, dissabte amb l'Olot i dimarts vinent contra el Pau de la segona divisió francesa. A la Lliga Femenina, Caroline Graham ha renovat amb el Barça fins al 2028. La davantera noruega de 31 anys va arribar el 2019 al Club Blaugrana. Mentrestant, Txell Font, la portera de 21 anys, fitxa pel Badalona Women procedent del Barça B. I abans d'aparcar el futbol i centrar-nos en l'actualitat poliesportiva, continua guanyant l'Argentina 1-2 contra Anglaterra. Ja a mig minut només pendent de l'afegit d'aquesta segona semifinal de futbol, Atlanta ara passada en llarg de Pickford, el porter anglès més enllà del mig del camp, per mirar d'aconseguir una última oportunitat atacant per reforçar els penals. Anglaterra, però, recupera en camp propi. Últims 20 segons de joc en què Anglaterra mira de fer una aproximació ràpida. La pilota se'n va fora de banda, favorable a l'Argentina, que recupera doncs la pilota, guanya temps al conjunt de Leo Messi. 1-2 guanya l'Argentina en aquesta segona semifinal del Mundial. Quan li queda un minut de temps afegit, encara pendent, servirà en llarg la selecció argentina. Mentrestant, afegim que en bàsquet el Joventut ha anunciat el fitxatge de l'ex-Barça Nicola Provítola fins al 2029, segona etapa del bas argentí al club verd i negre, i el Barça ha comunicat la incorporació del pivot nord-americà Josh Nebo fins al 2029. Pel que fa al Tour de França, triomf per al noruec Soren Wierenxol a l'onzena etapa, en el final de l'esprint, en l'etapa més ràpida de la història del Tour de França, que ha fregat els 51 km per hora de velocitat mitjana. A la general, Tadej Pogačar continua com a líder sense canvis. I a la segona semifinal del futbol, joc aturat, últims 20 segons de l'afegit, Argentina guanya 1-2 a Anglaterra.

0: Terrassa. 9 del matí, molt bon dia a tothom. Què tal? Com estan? És dimecres, és 15 de juliol de 2026 i arrenquem aquí aquesta nova edició de La Cel Obert. 27,8 graus de temperatura, per tant, fregant ja amb els 28. Avui que entrem ja de ple en el temps canicular, aquest que va del 15 de juliol al 15 d'agost, tot i que la canícula ja fa dies que la tenim. I per endavant, ja els diem, un dimecres en el que patirem molta, molta calor. D'aquí just un mes, 15 d'agost, si estarem ja, com aquell qui diu, a les portes de celebrar la Festa Major. Una Festa Major que, recordem, es presentarà d'aquí 15 dies, el proper dia 30 de juliol, a la Torreta. De moment, tenim cartell i faltarà saber qui pregonarà la festa el dia 19 d'agost, quins seran els pandonistes, tant de Sant Bartomeu com de Santa Tecla, i una altra de les incògnites que també quedaran resoltes. Quin serà el recorregut de la Cívica del 23 d'agost? Tot això, com dèiem, d'aquí 15 dies. Mentrestant, l'actualitat gira un dia més a l'entorn de la situació que viu la política local arran de la marxa dels comuns de l'equip de govern. Ahir el PSC va fer una roda de premsa i el que serà amb el seu cap de llista a les properes municipals, Manu Rodríguez, va ser clar en la seva valoració. El govern de Sitges ha acabat ja el seu recorregut. Escoltaran a la segona hora de programa el que va dir ahir en aquesta roda de premsa Manu Rodríguez. Ja els avancem, però ja els diem que va ser una intervenció curteta, que gairebé no va arribar ni als 5 minuts.
1: A Ràdio Maricel, a cel obert,

Com els dèiem, l'actualitat política de nou protagonista en aquest dimecres 15 de juliol. Però va, fem un petit parèntesi, si ens ho permeten. Què els sembla una cirereta per començar? Com aquell que diu, treta del forn, eh? Aquesta versió de la cirereta que ens ofereix la gent de guitarrejant la festa. És a dir, en Manel Sabater, l'Àlex Paco, en Cisco Vidal i en Tomàs Pedregosa.

barrejant la festa que, a poc a poc, va ampliant el seu repertori de clàssics festa majorencs i que enguany ens arriba, com poden escoltar, amb aquesta cirereta.

Sensacional, aquesta versió de la cirereta de la gent del Guitarrejant la Festa la podran trobar a través de la plataforma Spotify i crec, sense por equivocar-me, que també a través de YouTube. Guitarrejant la Festa i aquesta cirereta i aquest repertori festa majorenc que cada cop, cada any que passa, es va fer una miqueta més gran. I posem, com cada dia, unes notes d'agenda. Encara queden places, però sàpiguen que tenen aquestes dues franges d'horaris per donar sang avui dimecres al pàrquing de Can Robert, on trobaran la unitat mòbil del Banc de Sang i Teixits. Els horaris, recordem, són de 10 a 2 i de 5 a 9. I musicalment parlant, la proposta per avui arriba de la mà del quintet de vent Ethos Ensemble.

Aquesta formació que fou guardonada amb el segon premi de música de cambra del 29è concurs Mirabent i Magrans i que seran avui els protagonistes del concert de clàssica que tindrà lloc al racó de la Calma a partir de les 8 del vespre. Amb aquest quintet de vent el formen Ariadna Cornador a la flauta, Carmen García de l'oboè, Damien Müller a la trompa, Laura Gómez al fagot i Rafael Esparrell al clarinet. Recordem que el preu de l'entrada és de 15 euros.

Clàssica amb avui el racó de la calma, com els dèiem, amb la formació amb aquest quintet de vent Ethos Ensemble a partir de les 8 del vespre. I més enllà del concert d'aquest vespre al racó de la calma, altres propostes per avui, cinematogràfiques, perquè avui arriba la projecció a la platja de la Fragata de La Llum de l'Aixa. En el marc del cicle Cinema Lliure amb la platja, aquesta nit a la platja de la Fragata a partir de 9:15. Prèviament es projectaran dos curts, un que es diu Eureka i l'altre Arrange Room. Es projecta avui, com dèiem, La Llum de l'Aixa, el cinema a la platja, aquesta nit a partir de 9:15 a la platja de la Fragata amb entrada lliure. Demà, dia 16 de juliol, s'escau la Mare de Déu del Carme. Recordin que des del port de Sitges, Aigua Dols, sortirà la tradicional processó marinera. Un any més, aquesta processó de les barques es farà també la tradicional ofrena floral a la Verge del Carme. Sortirà la processó, com els dèiem, demà a partir de les 7 de la tarda des del port de Sitges. I un cop finalitzi la processó, una horeta més tard, aproximadament a partir de les 8, al mateix port de Sitges, tastet de fideuà marinera i vi jove malvasia de Sitges amb el Blanc Subur, l'actuació, a més, del grup de rumba catalana Alma de Boquerón, amb cremat de Ron Pujol. Tot plegat, demà, com dèiem, a partir de les 8 del vespre, al port de Sitges. De cara a divendres, el Sitges Estiu d'aquest 2026 els proposa un passeig sensorial.

El Museu de Maricel i el Cau Ferrat, a partir de les 4 de la tarda. Un recorregut pels espais del Cau Ferrat i el Museu de Maricel, fins i tot amb degustació de gelat modernista. El preu d'aquesta activitat és de 15 euros. Es farà en anglès a les 4 de la tarda, en castellà a les 5 i en català a les 6. Passeig sensorial, la proposta d'aquest divendres del Sitges Estiu, a partir de les 4 de la tarda, tant al Museu Maricel com al Cau Ferrat.

També amb aquest divendres una xerrada que creiem que pot ser prou interessant, la que oferirà Raül Romeva. A partir de 2:15 de la tarda, aquest divendres al Palau del Rei Moro, una xerrada que porta per títol Esport i castells, dos vectors, un mateix propòsit, aprendre a aprendre. La oferirà, com els dèiem, Raül Romeva, professor, escriptor i divulgador sobre lideratge i valors. Organitzen aquesta xerrada conjuntament la Colla Jove de Castellers de Sitges i la Càtedra de Salut i Castells de la Universitat de Barcelona. Serà, com dèiem, aquest divendres al Palau del Rei Moro a partir de 6:45 de la tarda. I ja que parlem de castells, recordar-los que aquest dissabte tenim castells al cap de la vila. Una nova edició, la número 6 del Memorial Pepe Rodríguez i la Jove de Sitges, que té el repte de seguir amb aquesta bona dinàmica que va encetar la temporada passada. Castells de 8 amb el 4 de 8, el 3 de 7 aixecat per sota. En fi, reptes que té per endavant la Colla Jove dels Castellers de Sitges, que estarà acompanyada en aquesta ocasió dissabte pels castellers de Vilafranca. Com els dèiem, al cap de la vila dissabte a partir de les 7 de la tarda. Dissabte, que també és dia del 3x3 de bàsquet, que organitza un any més el Bàsquet Sitges en la seva 34a edició. Al matí, en les categories preminis, minis, infantils i cadets, i a la tarda, els júniors i els sèniors. Recordem, per aquells equips que estiguin interessats en participar en aquesta nova edició del 3x3, les inscripcions finalitzen demà, dia 16, i les poden fer a través del web del Bàsquet Sitges, que és clubbasquetsitges.com.

A punt musical també per la nit de divendres, perquè a l'ermita de Sant Sebastià arriba el concert que oferirà el trio Lorca en el marc del cicle de concerts de Mediterrània de guitarra. Javier Moreno a la guitarra, José Rieder també a la guitarra i Núria Martín al violí. Ells tres són el trio Lorca i oferiran aquest concert, com dèiem, a partir de les 9 de la nit a l'ermita de Sant Sebastià aquest proper divendres. També aquest divendres, a partir de les 10 de la nit, a la plaça del Baluar, una nova audició ballada de sardanes en el marc del cicle Ballades a la Fresca, que organitza un estiu més. Els amics de la Sardana de Sitges, en aquesta ocasió, amenitzat per la Copla Marinada.

Cinema avui al Prado a partir de les 5 de la tarda, projecció Cinefòrum en el marc de la festa Societat Inclusiva amb la projecció de Incontrolable. En castellà, a partir de les 5 de la tarda, aquesta projecció al Cinema Prado. Avui que també es projecta la pel·lícula Nueve Lunas en català a partir de 8:45. La farmàcia de guàrdia per avui serà la farmàcia de guàrdia La Bòbila, carretera de Sant Pere de Ribes 42.

rectifico, disculpin. Els he dit el cinema i la farmàcia de guàrdia de demà, no pas d'avui dimecres. Avui dimecres, cinema al Prado. Vinga, va, Pitu, centra't. A les 5 de la tarda, Minions and Monsters. També es projecta a partir de les 7 de la tarda la pel·lícula 9 lunes i també a un quart de 10 la pel·lícula Viatge al País dels Blancs. La farmàcia de guàrdia per avui dimecres. Ara sí, serà la farmàcia Torrents, a l'Avinguda Sofia, número 14. I què tenim per avui? Després del repàs habitual dels diaris amb la Carola Fernández i en Joan Tutusau, escoltarem, com dèiem, el que ahir en roda de premsa va apuntar Manu Rodríguez, al cap de llista del PSC, a les properes municipals, arran de la situació de l'equip de govern després de la marxa dels comuns. Després trucarem a Josep Maria Tubau, de Guanyem Sitges, Ignasi Rubí, de Fets per Sitges, José Antonio Gilabert, de Vox, i Eva García, del Partit Popular. Farem un primer pack. Estem a l'espera, també els comentem, hores d'ara, del comunicat del Margalló. El Margalló que ja ens ha dit que no faran declaracions més enllà, com dèiem, d'aquest comunicat. Avui també una estona per compartir amb els joves una nova tertúlia, una nova T jove, en companyia de Núria Sales, de Martí Monasterio, de Bruna Camps i també de Paula Navarrete. I acabarem amb una conversa molt maca, la que fa unes setmanes mantenia la Carola Fernández amb l'Eloi Almirall Vivó. Coneixerem de nou aquesta història d'aquest jove ballarí sitgetà que té molt clar que el seu futur ha de passar sí o sí per marxar fora de Catalunya i Espanya per seguir amb els seus estudis. I el destí, finalment, que ha triat, sembla que ha estat Milà, a Itàlia.

0: Un quart i dos minuts de 10 del matí. Agafo una mica d'aire. Carola, bon dia.
1: Bon dia, Pitu.
0: Què tal? Què ens portes avui?
1: Mira, tres notetes. Tens calor avui?
0: Uf, si tinc calor.
1: Aquí no, aquí és impossible
0: bueno,
1: que tinguis calor.
0: Sí, doncs la tinc.
1: Estem, senyors i senyores oients, a què? 20 graus aquí dins?
0: Aquí no, què? A 20 graus? No, home, no. Aquí no, aquí...
1: Jo tinc sensació de 20.
0: No, ja et dic jo que és més de 20.
1: Bé, en qualsevol cas, és cert, fa molta calor fora d'aquí.
0: Molta humitat avui, eh? Sí. Notaran, òbviament, que és més acusada aquesta sensació de xafogó, perquè és que passem del 80% d'humitat i, per tant, ja ho deien les previsions.
1: Vinga, que va. Això va bé pels incendis, també ho dic. Paciència. Que hi hagi humitat ens ajuda. Però, relacionat amb la calor, l'Ajuntament ha més nota de premsa explicant que ha reforçat les mesures per protegir els treballadors municipals davant aquestes onades de calor que ara estem vivint. Es tracta, òbviament, de protegir la salut d'aquests treballadors municipals. Una de les principals mesures és l'adaptació dels horaris laborals, en aquest cas de les brigades municipals, que comencen la seva jornada, estan començant més aviat al matí, per tal d'aprofitar les temperatures més suaus i reduir el temps d'exposició al sol durant les hores centrals del dia. I l'altra novetat són unes polseres intel·ligents que ha adquirit l'Ajuntament, que ajuden a prevenir els cops de calor, que es distribuiran, explica la nota, entre les brigades municipals, el personal de servei de platges i la policia local. De fet, la policia ja les ha estrenades, han estat els primers en estrenar aquestes polseres, ho van fer coincidint amb el pas del Tour de França pel municipi. Es tracta d'uns dispositius que monitoritzen la temperatura corporal i emeten alertes sonores, visuals i per vibració, quan detecten doncs, que està augmentant la temperatura corporal massa i que pot representar un risc per la salut, i d'aquesta manera doncs, t'avisen que estàs massa calent, refresca't, beu aigua, posa't a l'ombra, no? és una manera d'avís com per dir no et relaxis encara que et trobis bé, estàs amb una temperatura corporal poc saludable, doncs és el moment igual de fer una aturada, de fer un glob d'aigua, de ventar-se, mullar-se la cara, el que sigui. A banda d'això, tornem a recordar, principals recomanacions davant de... sobretot per evitar cops de calor, mantenir hidratació constant, beure aigua, sobretot molta aigua, hidratació és aigua, ni sucs, ni vaja, també hidraten, però principalment aigua. Fer pauses en espais d'ombra, quan sortim al carrer i de sobte sentim molta calor i igual ens agafa una mica allò de marets, doncs buscar, entrem a qualsevol botiga, a qualsevol cosa,
0: sí, que puguin un espai d'ombreta
1: i fresquet, sempre que sigui possible, intentar que els menjars aquests dies siguin lleugers, que no siguin menjars pesats, que després les digestions ens facin, doncs, d'alguna manera perdre com, que tota l'energia vagi, diguem, com a l'aparell digestiu, evitar l'alcohol i, sobretot això, actuar amb rapidesa davant de qualsevol primer símptoma de calor.
0: Vaja, res que no sapiguem, però vaja,
1: sí.
0: Sempre està...
1: està bé recordar-ho, no?
0: Recordar-ho.
1: I també, d'alguna manera, lligat amb la calor, l'Ajuntament va presentar ahir la transformació, diuen ells, del parc de Can Robert en un parc climàtic. Segur que han estat veient aquests darrers dies com el parc de Can Robert han estat fent actuacions, obres, tot plegat, sobretot els darrers mesos. L'objectiu era transformar aquest espai en un parc climàtic. És un projecte que s'emmarca en el Pla Clima 2050 i que, bàsicament, incorporava mesures per millorar el confort climàtic, reforçar el verd urbà i adaptar espais als episodis de calor i de sequera. Aquest projecte ha combinat actuacions en verd, confort, equipament urbà, s'han aplicat, explica la nota, criteris comuns, una mirada d'equitat i seguretat, i té la voluntat d'estendre aquests criteris a altres espais. Aquí diu fins a 19 espais, no sé ben bé aquests 19 espais quins seran, perquè no els detalla, però en qualsevol cas han començat per Can Robert. Aleshores, què s'ha fet? Doncs s'ha incorporat nova vegetació, tant de l'alta com de la baixa, del caràcter més d'arbust. S'han plantat fins a 65 arbres nous a diferents zones de Can Robert, des de l'entrada fins a la zona dels jocs infantils, fins al costat de la rampa. S'han també instal·lat noves zones de prat florit. S'ha també modificat el tema de la gestió de l'aigua i del manteniment, és a dir, s'ha adequat i renovat les xarxes de rec i s'han instal·lat tres nous punts d'aigua potable, tant a l'entrada del Passeig Vilafranca com al final de la rampa del carrer Balaguer i a la zona del teatre. També s'han connectat els desaigües al col·lector corresponent i també s'ha instal·lat paviments adequats i equipaments doncs, per mirar d'incentivar l'activitat física. Aquests equipaments, diguem, que els hi diuen els gimnasos dels avis, els hi diuen, que són aquests equipaments que permeten doncs, fer activitat, doncs també s'han instal·lat. A banda de 51 bancs nous que s'han distribuït al llarg, sobretot, de l'accés principal i de la rampa, 20 punts de llum nous, del mateix estil dels que ja hi havia, què més? Lluminària LED, vaja, en fi, tot de modificacions per convertir Parc de Can Robert en un parc climàtic, bàsicament per dotar-lo d'ombra, de més verd, d'un verd urbà, i que, sobretot, i entenc que s'ha treballat en que el manteniment d'aquest verd urbà, que saben que a més és un verd mediterrani, és a dir, no és per ingespa, eh? No anem per aquí.
0: No anem
1: I
0: per
1: està
0: aquí,
1: bé
0: sí,
1: que
0: sí.
1: No anem per aquí, eh? Això sempre ens ho explica l'Edu Arnal. Eh? Tot plegat, el pressupost de l'actuació ha estat de 385.875 euros, dels quals 56.000, gairebé 57.000, provenen d'una subvenció de la Diputació. I de tot plegat, ens explicaven, ens feien un petit resum ahir, l'alcaldessa Aurora Carbonell i la nova regidora ara d'Acció Climàtica, Cristina Gui.
2: Ens trobem aquí al Parc de Can Robert, on s'ha fet una transformació important, una transformació en un autèntic parc climàtic, un parc climàtic que va molt més enllà de plantar arbres, que n'hem plantat 65, hem posat fons, però sobretot va més enllà en el sentit que és una adaptació, com dius, al canvi climàtic, és una adaptació a les altes temperatures que ens venen, per tant, són solucions que posem locals en problemes globals i que sobretot és un entorn per la gent, per les persones, perquè les persones puguin venir aquí a passar el dia i et trobis en un entorn saludable. S'ha fet una actuació important, no només amb la plantació d'arbres, sinó també amb col·locació de bancs, amb fons, amb un tractament de l'aigua sostenible i, per tant, una important transformació d'aquest parc, que per nosaltres és un parc emblemàtic aquí a Sitges. Hem de tenir present que un espai saludable és aquest, és un espai que hi ha verd, que hi ha ombra, que pots estar-hi assegut una estona, no? I aquest és un exemple. Fa anys es feien places dures i es treien arbres, i ara és absolutament el contrari, no? Hem de respirar natura, hem de veure arbres al nostre voltant, i això no és només pels veïns d'aquí al costat de Sitges, que tenen un espai verd al costat de casa, sinó que, a més, per tota la ciutadania de Sitges, que té un espai aquí saludable, segur, amb una bona ambientació climàtica que els permet estar passar el dia aquí. És molt necessari per Sitges tenir espais verds, no? Per tant, nosaltres seguim amb la política de plantar arbres, de fer espais climàtics, espais amb ombres i espais realment saludables, no? Realment un parc climàtic saludable és això, és un parc a l'aire lliure, no? Més que espais tancats amb aire condicionat, que també, perquè també són parcs climàtics, però els autèntics parcs climàtics són això, són a l'aire lliure on puguis estar aquí compartint amb la fauna i amb la flora autòctona també del nostre municipi.
3: Pensem que a Sitges tenim molts espais verds i aquesta zona, doncs, a més, com ha traslladat abans l'alcaldessa, és una part molt important i és un pulmó també dintre de la vila i, evidentment, doncs, també té un servei especial com a tal.
0: Bé, doncs això és el que comentaven ahir l'alcaldessa Aurora Carbonell i la regidora Guiu.
1: Per la banda, molts espais verds de parcs climàtics a Sitges, diu la nota de premsa, n'hi ha tres. Can Robert, que acaben ara d'adaptar, Jardins de Terramar, i els Jardins de Can Ferratges. Que els Jardins de Can Ferratges, no sé si hi va gaire gent, els Jardins de Can Ferratges.
0: Molt accessibles,
1: no m'ho semblen. És a dir, alguna vegada s'hi ha fet algun acte, alguna qüestió...
0: Sí, recordo fa uns anys haver-se fet alguna coseta allà.
1: Sí, jo diria que la policia... Oi que són els Can Ferratges, són aquells que estan al costat del carrer... Com? Sí, el de la policia, oi? Sí, són aquells que estan al costat de l'edifici Clarimar, perquè ens entenguem tots.
0: Sí.
1: Al carrer Bassarrodona,
0: eh? Al carrer de la Bassarrodona, sí, correcte.
1: Que és veritat que hi ha un espai allà, un petit espai verd, però diguem que prou desconegut i una entrada com que no tens molt clar si entres a propietat privada...
0: Sí, això és el que enganya una miqueta, no? Vull dir que no queda clar, però sí que hi són i existeixen, eh?
1: El que no apareix aquí és Hort de Can Fals. Aquest sí que diguem que seria prou cèntric, eh? A veure si aquest projecte de l'Hort de Can Fals, aquest que va impulsar els alumnes a l'Utrillo, a veure si tira endavant i podem incloure aquest espai verd. Va, canviem d'assumpte i acabo. Ara ja sí, tenim acords de la Junta de Govern local, que arriben sempre...
0: Que arriben enmig d'aquesta sacsejada, que déu-n'hi-do.
1: Sí, però encara es van aprovant coses. La Junta de Govern local, que se celebra els dilluns, ja ho saben, encara va aprovant qüestions i ens agrada doncs, destacar aquelles que tenen un cert interès. I aquesta setmana s'ha aprovat adjudicar el contracte per la redacció del projecte i direcció d'obra d'ampliació del menjador de l'escola Agnès de Sitges, per un import total de 14.000 euros. Per tant, doncs aquest espai exterior existent al costat de la sala del menjador, d'aproximadament 40 metres quadrats, el que farà serà ampliar-se i, d'alguna manera, augmentar aquest espai de sala interior de menjador, doncs s'ampliarà amb aquest espai que té exterior ara de 40 metres quadrats. També ha aprovat la Junta una subvenció de 410.000 euros pel Festival de Cinema Fantàstic de Catalunya, que, com saben, celebra la 59a edició aquest any, entre el 8 i el 18 d'octubre. És una subvenció esperada que cada any
0: l'esperem. Roda de premsa, crec, dimarts de la setmana que ve.
1: El dimarts dia 20, efectivament, a les 11 del matí.
0: A l'antiga fàbrica
1: sí.
0: Moritz.
1: No hi podrem anar aquesta vegada perquè estem tu i jo sols, Pitu, i sí, no ens podem duplicar.
0: Déu nostre senyor, encara no ens ha donat el do de la ubiquitat.
1: No, aquest no el tenim.
0: Sí,
1: però tenim ja...
0: pactada, sí.
1: Sí, pactada, i de fet queda acabada de tancar bàsicament l'horari la setmana del 27, per tant la setmana següent vindran un dia aquí, com sempre fan el juliol, perquè mai falten a la cita, l'Àngel Sala i la Mònica García a parlar amb pausa i amb calma d'aquesta nova edició del festival. I darrera subvenció aprovada en aquesta Junta de Govern local, en aquest cas una de 5.000 euros per l'Associació de Veïns Platja Casetes i Garraf per fer front a les despeses de manteniment i conservació d'aquest conjunt històric que, com saben, es va declarar bé cultural d'interès nacional.
0: Doncs amb aquests apunts de la Junta de Govern local posem el punt i final. Carola, fins aquí una estona.
1: Fins ara.

Gairebé 2:15 del matí. Seguim amb aquest repàs de les cançons que, diguem-ho així, obertament, ens van alegrar els nostres estius. Diuen que la música et porta a moments i a situacions molt concretes de la vida de cadascú, i de ben segur que el que els proposem avui els aportarà molts records. Estiu de 1987, una cantant francesa que es diu Desireles, i un tema que va triomfar fins i tot en països en els que, en certa manera, diguem-ho així també, estaven tancats a la música francesa. Desireles i el seu Voyage, Voyage.

Voyage, Voyage, de Desirel, és una dada curiosa. Aquesta cançó no va arribar mai a ser número 1 a França. Anys més tard se n'han fet algunes versions. Concretament, l'any 2007, la cantant belga Kate Ryan en va fer una versió.

aquest dimecres 15 de juliol, avui que s'escau Sant Bonaventura, també Sant Andreu, Sant Basili, Sant Siríac i Sant David de Suècia. Avui que fan anys l'actriu Patricia Montero, fa 38 anys, també és l'aniversari de l'actor Forrest Whitaker, fa 65 anys, i també és l'aniversari de l'actriu alemanya Diane Kruger, fa 50 anys. A Sitges, tal dia com avui de l'any 1979, moria l'escriptor, crític d'art i mecenes cultural Josep Carbonell i Jané. Nascut a la vila el 1897, fundador de la mítica revista L'Amic de les Arts, des de la qual va impulsar el surrealisme i l'avantguarda a Catalunya, donant veu a gent com Salvador Dalí, Joan Miró i molts altres artistes del moment en la seva primera etapa. Fill predilecte de Sitges i una de les figures més influents de la cultura catalana del segle XX, va morir a la vila que l'havia vist néixer. Arreu del món, tal dia com avui de l'any 2006, és a dir, fa tot just 20 anys, Jack Dorsey publicava el primer missatge de la història a la plataforma Twitter, aleshores anomenada Twitter. Ho feia amb el text següent, "Just sitting up my Twitter". Aquell primer tuit, enviat exactament com dèiem ara fa 20 anys, va ser el punt de partida d'una xarxa social que canviaria per complet la comunicació global, la difusió de les notícies i també, fins i tot, la política mundial. Avui Twitter, més conegut o renomenat com a X per Elon Musk el 2023, compta amb més de 600 milions d'usuaris actius a tot el planeta. Vinga, i tornem a fer una petita aturada musical per recordar avui a una de les grans cantants nord-americanes, avui que justament fa anys, tants com 79. Un 15 de juliol de fa 79 anys naixia Linda Ronstadt, coneguda per cantar una àmplia varietat de gèneres, incloent-hi rock, country, òpera lleugera i música llatina. Al llarg de la seva carrera ha guanyat infinitat de premis, 10 premis Grammy, 3 American Music Awards, 2 premis Academy of Country Music, en fi, un grapat de premis. I d'entre la seva extensíssima discografia hem triat un dels més exitosos, aquest Blue Bayou.

aquest Blue Bayou, que està fet una cançó que va escriure Roy Orbison i Joey Melson, un tema que va tenir un èxit internacional l'any 1963. Més tard es va convertir en la cançó emblemàtica, com els dèiem, de Linda Ronstadt, amb la versió que va fer el 1977.

0: La veu de Linda Ronstadt, aquest de Blue Bayou. Amb ella posem ja el punt final a les efemèrides d'avui. Ja que els hem de dir, per endavant, un dimecres de molta calor. De fet, les previsions ja deien, ja anunciaven, amenaçaven directament que avui seria el pitjor dia. De fet, venim ja d'una mala nit, en aquest sentit, allò de les anomenades nits de mal dormir. El pic de les temperatures que tenim avui a causa del vent rescalfat ens deixarà valors de fins a 40 graus, no pas aquí, sinó en zones com el prelitoral de Barcelona, l'interior, el nord-est i també la Catalunya central. A partir de demà baixen una miqueta els termòmetres, no es pensin, eh? Continuarà fent molta calor i xafogor amb nits càlides a moltes comarques. El descens tèrmic continuarà baixant divendres i al cap de setmana, però sempre amb valors per sobre de la mitjana. No sabem fins quan durarà aquesta enèsima onada de calor, però en qualsevol cas ja és significatiu que entre demà i demà passat els termòmetres s'afluixin una miqueta en aquest sentit. La previsió de cara a les properes hores, com sempre, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Avui sí, avui s'espera que la temperatura toqui sostre pel que fa a la setmana, i és que serà el dia més càlid d'aquesta setmana, amb valors que podran arribar fins als 40 graus o bé fins i tot superar-los a diversos municipis de l'interior del territori. De fet, ja partim de valors molt elevats, valors de 24, 25, 26 graus. Sí que cap a la zona del Pirineu la temperatura és una miqueta més agradable, però en general l'ambient és càlid. Pel que fa a l'estat del cel, s'espera que vagin arribant força núvols als mitjans i fins i tot podran deixar alguna gotellada cap a la zona del litoral, prelitoral, de cara a la tarda, sobretot cap al, de cara al final del dia, i alguna d'aquesta gotellada podrà anar acompanyat de tempesta. De cara a demà s'espera que faci calor, però la temperatura serà més alta que la d'avui. Això és tot de moment.
2: A Ràdio Maricel, a cel obert.

0: Tonight.
1: Són els Pèl de Gall, aquest tema que es diu In Menorca Tonight. Titulars del tipus grandioso, qué grandes, un baño histórico, en fi, ja s'ho poden vostès imaginar. Tots són elogis al partit que va fer ahir la selecció espanyola de futbol, que s'ha classificat per segon cop a la seva història per a una final del Mundial. És cert que, futbolísticament parlant, ahir la selecció espanyola va ser molt millor que no pas la selecció de França. Veurem què passa avui a l'altra semifinal, la que enfrontarà a partir de les 9 Argentina i Anglaterra.

0: Avui, que més enllà d'aquest triomf de la selecció espanyola, és notícia també aquesta inhabilitació del germà de Pedro Sánchez per prevaricació, tal com apunta, per exemple, en titular, en primera pàgina, La Vanguardia, els Premis Princesa de Girona, que també són protagonistes ahir a Barcelona. En fi, la crònica d'aquest dimecres 15 de juliol, que ve, com els dèiem, molt encapçalada pel triomf de la selecció espanyola. Sí que és cert que, pregunto, suposo que s'han venut moltes samarretes de la selecció, però a partir d'avui, quantes més se n'arribaran a vendre? Perquè és una bogeria la febre, i hem vist sobretot molta gent jove avillada, doncs, amb la samarreta de la selecció espanyola. La pregunta és: quantes més se n'arribaran a vendre a partir d'avui, ara que sabem que ja Espanya jugarà la final del Mundial? Joan, bon dia.
1: Bon dia, Pitu.
0: Carola, bon dia de nou.
2: Bon dia, Pitu. Si dissabte m'apropo al mercat de Vilanova, que hi ha una paradeta que ven samarretes...
1: No cal que ens en portis, eh?
2: No, a tu no. Però ja li faré la pregunta. De si té un càlcul de quantes ha venut.
0: I aquí posem, òbviament,
2: ja
0: les que són originals, que deuen valer un pico.
2: Aquest no ven les originals.
0: Però l'altre mercat...
2: Que és el que funciona, eh?
0: Sí.
2: Home...
0: El nou original, diem-ho així, per ser suaus, doncs, funciona molt millor, perquè el material és molt més econòmic.
2: Home, evidentment. Ja li preguntaré.
0: I arriba més a la gent jove, que és, repeteixo, la que... hem vist molt aquests últims dies amb samarretes.
2: Avui, que després tenim la tertúlia jove, els hi preguntarem a veure si els nostres tertulians fan seguiment del Mundial o no, però és veritat que hi ha un sentiment, no? Ha com que renascut un sentiment que jo penso que ja es va viure una mica amb el darrer Mundial que va guanyar Espanya, no? Que ja va haver bastanta falera en aquell moment, molta gent fins i tot incrèdula que això passés. I bé, en el cas d'aquí, jo hem comentat diverses vegades, té molt a veure en que hi ha 6 jugadors del Barça, no? 6? 7? 6?
0: Ostres, jo ara numèricament...
1: Clar, si comptes el nou García, em sembla que són 7.
0: No ho sé. El nombre exacte no el sé.
1: Mira, hi ha una pilota del Barça que els surten tots d'avui mateix.
2: Sí, jo crec que són... com a mínim són 6, diria.
1: Sí.
0: Després en parlarem, perquè òbviament és un dels temes del dia, i de fet els diaris d'informació general també ho il·lustren a les seves portades. Per exemple, La Vanguardia es veu allò en un primer pla, Pedro Porro literalment embogit després de marcar el segon gol, el gol que en definitiva donava ja la victòria, o assegurava pràcticament la victòria, al conjunt de Luis de la Fuente. De futbol en parlarem, d'esport en parlarem després, però nois, no sé per on voleu continuar i què hi podem afegir aquí en l'actualitat d'aquest dimecres.
1: Doncs el que comentaves, bàsicament la inhabilitació del germà del president del govern, de Pedro Sánchez, per prevaricació administrativa. Crida molt l'atenció perquè és un delicte que en principi només poden cometre funcionaris, i ell no ho és. Se l'ha condemnat, la sentència el que fa és un triple salt mortal per encaixar-lo en aquesta en aquest tipus penal. Per què? I aquest cas és per estudiar a les facultats de dret, eh? Perquè el van denunciar per una altra cosa, com aquella cosa no era, que em sembla que era per no anar al lloc de treball, o no era delicte. Aleshores, ho van reconvertir en aquesta prevaricació administrativa. I d'aquí han estirat del fil. I al final, doncs això, crida molt l'atenció que se l'hagi condemnat amb ell per un delicte que es va cometre just quan Pedro Sánchez, precisament, acaben de ser expulsat de la direcció del PSOE. I que, bé, no anava a dir... O el que va fer, o el que va indicar aquesta prevaricació, que en principi, doncs clar, com ja és una sentència, doncs aleshores ja podem dir que sí, que existeix aquesta prevaricació, però clar, va comprar bons a futur, perquè evident, qui s'havia d'imaginar que tu estaves col·locant el germà del futur president del govern sense saber que ni tan sols era candidat. Aquesta una. Segona, la sentència tampoc diu qui va apretar perquè això passés. És a dir, que ho van decidir un grup de persones a Badajoz per elles mateixes. Perquè, clar, clar, tu prens una decisió injusta, però per alguna cosa. Les decisions injustes no es prenen perquè sí. Mm-hmm. Aleshores, clar, la sentència no entra en el per què ho van fer. Entra en què ells consideren que això va ser així. I en el fons, clar, acaben condemnant el germà de David Sánchez per ser, és a dir, per ser col·laborador necessari. És a dir, clar, jo et col·loco i tu com a col·locat has col·laborat perquè t'has deixat col·locar. Ho dic, i fins i tot ens permet fer una certa sornegueria. És a dir, hi ha molts comentaris de juristes fent-se creus per aquesta innovació que està fent la justícia per determinats casos, que no aplica a tots, és a dir, que aplica a determinats casos, que és una cosa que durant el procés es va fer també, l'únic que, diguem, que es va mirar més cap a una altra banda, i que ara afecta un determinat sector molt relacionat, evidentment, amb Pedro Sánchez. I aquí entrem al fiscal general de l'Estat, entrem al germà, i després ve la dona.
2: Gómez.
1: I totes les sentències donen aquella sensació de que s'han d'autojustificar molt. I aquesta també, perquè és que acaba fent un circumloquis per justificar per què condemna. Cosa que, a veure, és a dir, si el delicte és clar, doncs l'expliques i ja està, però no cal que vagis enrere i tornis endavant i diguis perquè, clar, perquè llavors aquell dia que ell va entrar i li va dir i ell havia de saber que... Saps?
0: Juguen, sí, dones juguen, un munt de toms.
1: Juguen massa en això. La sentència és recurrible, evidentment, però... clar, més d'una ha tornat a treure la frase aquella de l'Aznar, no? Del qui em puede hacer que haga. Que és evident que alguna cosa es va saltar, però que en el millor dels casos han convertit una falta administrativa en un delicte. I les faltes administratives són faltes administratives. Probablement algun procediment es devia saltar en el... Però, anava a dir, quantes places s'han creat...
2: Ad hoc.
1: Quantes places s'han creat ad hoc que no eren destinades al germà del president del govern?
0: El senyor David Sánchez, que avui és protagonista per aquesta inhabilitació, com diem, per prevaricació.
1: Sí, bàsicament... ara aquesta l'han condemnat a 9 anys d'inhabilitació, és a dir, no va a presó ni
0: no
1: res
0: podrà d'això. Exercir càrrec públic en 9 anys.
1: Però això
2: recorrerà, em sembla,
1: sí,
2: no?
1: Sí, clar, és a dir, és que és molt recurrible aquesta sentència. Una altra cosa és que li facin cas en el recurs.
2: Sí, sí.
1: Perquè el que també algun analista ho deia, que diguem que la innovació jurídica que introdueix aquesta condemna obre el camí a l'Audiència de Madrid també en el tema de la dona del president del govern, el jutge Peinado i tots els recursos. És a dir, allò de dir... encara que obertament no ho sembli, tu pots dir-ho d'aquesta manera que llavors ho serà, saps? Si no n'è vero ben trovato. I van... clar... Això fomenta la confiança en la justícia, home, és difícil, però de fet és una, quan es fan les anàlisis, una de les coses que menys creu la gent és això. Per què? Doncs perquè la justícia està com està, els procediments que afecten, diguem, el comú de la ciutadania estan aturats o s'eternitzen en el temps, i en canvi determinats processos avancen per qüestions que no se sap, i que a més en qüestions molt molt molt molt secundàries. O sigui, i tornem on estàvem. El fiscal general de l'Estat se'l va condemnar per haver fet una presumpta filtració, haver ordenat una presumpta filtració, i és l'única filtració que s'ha investigat en aquest país en els últims 10 anys. perquè és que no se n'han investigat més. Clar, i totes les portades van plenes de filtracions en tots els procediments. Aleshores, arriba un moment que dius... I ara l'últim, quin va ser ara fa poc, també que el jutge va ordenar prou, que també afectava, no és el cas no és el cas de l'Eire. Bueno, va haver un cas d'aquests mediàtics d'aquestes darreres setmanes que el jutge va dir, bueno, prou, no donaré accés a totes les parts, a tota la informació, perquè la veig al diari. Clar. És on t'estem.
0: És complicat, diu aquell. És complicat. Digues.
2: No, tinc un altre tema, en temes així de lleis judicials. O sigui, una novetat que l'acabo de veure ara al diari. Ara jo crec que és una cosa prou recent. Surt d'ahir del Consell de Ministres que acaba d'aprovar un avantprojecte de llei clau pel que fa a temes de violència de gènere, perquè el que ha aprovat aquest avantprojecte de llei és que els condemnats per violència masclista perdin la pàtria potestat de manera automàtica dels seus fills. De manera automàtica. És a dir, en el moment en què reps una condemna per violència masclista, en aquell moment perds la pàtria potestat davant dels fills. I no només això, sinó aquelles persones, principalment homes, que estan en judici per violència de gènere o violència vicària, també se'ls suspenen el règim de visites. És a dir, aquells casos que en veiem constantment als diaris, de mares que denuncien que, i fills que denuncien que no volen acudir en aquest règim de visites, d'un pare que està en ple procés judicial per violència de gènere contra la mare, però que jutges obliguen a que els fills visitin i compleixin aquest règim de visites, doncs això també se suspendrà, i en el moment en què l'home estigui en un ple procés de violència vicària o violència de gènere, se suspenen els règims de visites i, per tant, no serà obligatori mantenir-los. Recordem tots el cas de la Juana Rivas i tot plegat. Tot això són coses d'arribes. Per tant, és una, diguem, novetat important, i d'alguna manera el que fa és col·locar la violència vicària no només com un nou delicte que va aparèixer, que tots coneixem ja, que ja sabem que la violència vicària és quan d'alguna manera fas mal a la dona a través dels fills. És a dir, el que fas és a partir dels fills, i que la màxima expressió és quan maten les criatures, no? Però en aquest cas la violència vicària, més enllà d'un delicte nou, per dir-ho d'alguna manera, passa a ser un agreujant, també. I aquesta és la novetat que em sembla destacada, que es va aprovar ahir, com dèiem, al Consell de Ministres.
1: I és un avantprojecte,
2: Sí, és un avantprojecte, efectivament.
1: És a dir, que ha de fer encara la tramitació parlamentària, però és important. Com s'apunta aquí, hi ha, per exemple, hi ha un tema de règim econòmic, un tema de canvis de cognoms
2: també,
1: per facilitar-ho.
2: Les dones podran, en casos de pares condemnats, les mares podran també decidir retirar el nom del pare. Sí, hi ha moltes més mesures d'alguna manera relacionades amb aquest tema, però que vaja, que són destacades.
1: Ahir es va aprovar el Consell de Ministres.
0: Els meus influencers no són famosos, són intel·ligents naturals. Qui va dir això? Ho va dir la princesa Leonor ahir en el marc dels Premis Princesa de Girona, al Teatre del Liceu. En fi, la fundació que va distingir 6 joves en projectes que busquen transformar la societat, i bé, criden o no aquestes... no diré declaracions, però aquest discurs que va fer ahir la princesa Leonor, no?, sobre els influencers, ara que estan tan en boca de tothom i tan de moda, diguem-ho així, doncs això, els meus influencers no són famosos, són intel·ligents naturals.
2: És a dir, no necessàriament, no tots aquests que surten a les xarxes van en productes, no?
0: Exacte.
2: De fet, d'aquests Premis Princesa d'Astúries, recomano escoltar algun dels discursos de les premiades o dels premiats, més enllà del de la princesa.
0: Estic buscant ara si ho trobes, petita.
2: La llista de premiats?
0: Sí.
2: Jo no t'ho sé dir, perquè hi havia, per exemple, és que ara no t'ho sé dir perquè no són, diguem, molt mediàtics, en aquest cas jo no els coneixia, però entre d'altres hi ha una noia que l'han premiat per un tema d'una empresa tecnològica, per innovació tecnològica, i és una noia que explica, és una noia que immigrant d'alguna manera, i explica el seu periple per arribar fins aquí, i va fer un discurs molt, molt, molt interessant. Molt interessant. Després de la família reial, quan arribi a Espanya, ja faré també un comentari. que faré un comentari d'un vídeo que han penjat la família reial.
0: Veient
2: amb un sofà de que no hi cabien els quatre, que vaig dir, mare meva, quin teatrillo. Després
1: ho dic. Sí, amb la samarreta, la blanca portaven ahir.
2: Sí.
1: Per cert, que ahir tractat històric, s'ha parlat poc, però tractat històric entre Espanya i Gran Bretanya, amb la col·laboració amb la Unió Europea, per tirar la verja,
0: sí.
1: La famosa...
0: Ha caigut el reixat que separava Gibraltar del territori espanyol.
1: D'Espanya, efectivament, i per tant és la, diguem, cau la primera de les barreres del Brexit que s'havia recuperat ahir en un tractat de 15.000 pàgines, una borrada, no, 15.000? Són 336 articles.
0: 15.000
1: pàgines? No. M'he passat. M'he passat. No, és que...
2: Igual són 1.500.
1: Deuen ser 1.500.
2: Que també em semblen moltes,
1: eh? Ho he llegit al matí, m'ha semblat... Vols dir? Sí, però... No, unes 15.000 són les persones que travessen el reixat cada dia.
0: Molt bé.
1: Però sí, es veu que és un totxo. De fet, es veu la foto dels ministres amb el ministre Álvarez allò aguantant el totxo que acabaven de signar, perquè es veu que té això, 336 articles, 1.000 pàgines. 1.000 pàgines.
0: Pàgines.
2: Déu-n'hi-do.
0: Bueno, Déu-n'hi-do, en seran unes quantes.
1: Doncs és important perquè representa l'obertura fora del cas d'Irlanda del Nord, que ja havia algun serrell per allà, doncs és la segona obertura, diguem, de lliure trànsit entre Gran Bretanya i la Unió Europea. Per què? Doncs perquè ara a través de Gibraltar podràs entrar a Gran Bretanya sense haver d'ensenyar res. Un cop estàs a Gibraltar pots anar a Londres sense problema des d'allà. Aleshores, és important... tot i que el tractat deixa molt clara la sobirania britànica sobre el penyal. No es qüestiona en cap moment aquesta sobirania.
0: Abans dels esports, alguna cosa més, Carola?
2: Aquesta commoció a Manlleu avui per aquests dos nanos d'11 anys, bessons, que estaven desapareguts, havien anat a jugar a futbol, els pares van denunciar que no havien tornat i els han trobat els dos cossos, els van trobar al riu Ter. Tot sembla que ha estat un tema accidental, però, clar, és aquestes notícies que toquen,
0: que sacsegen.
2: Que sacsegen. I després... Breument, dues coses que m'han cridat atenció. Una és que aquests casos que us porto, que es queda de bo, a mi els diaris em donen la vida aquestes notícies. L'altre, ahir us explicava el dels ratpenats.
0: Sí.
2: Doncs avui, atenció al titular, eh?
0: Històries de la vida.
2: Desnonament del seu pis a New York per acumular 10.000 llibres. 10.000 llibres. És a dir, es tracta d'un senyor... d'un home que viu en un pis de New York de 56 metres quadrats, no viu pas en una mansió, i estan a punt de desnonar-lo, perquè en aquest pis, en el contracte, es veu que hi ha una clàusula que diu que no es pot mantenir el pis amb cert desordre, etc, etc, etc. I aquest home, no sé si hi ha desordre fora dels llibres, però acumula 10.000 llibres, és a dir, el pis són tot llibres, té un matalàs entre piles de llibres... perquè l'home és un lector...
0: No? Però un lector amb majúscules, no el següent.
2: Sí. Ell és traductor d'hebreu, és a dir, entenc que treballa a casa, que s'ho pot permetre, no sé què, i que li agrada molt llegir. I, clar, estem parlant de 10.000 llibres, són entre 3 i 10 tonelades de pes que acumula aquest edifici.
1: L'han desallotjat pel pes.
2: Sí. Pel pes i perquè es veu que hi ha aquesta clàusula, no?, que diu de que mantindràs el pis amb un estat correcte, que entenc que el propietari considera que tenir 10.000 llibres, i a més l'home explica que no se'n pot desfer de cap. Perquè no pot. Ara, és a dir, té un síndrome de Diògenes absolut.
0: És allò, fa, si vostè neteja, no.
1: No pot ser al·lèrgic als àcars, eh?
2: No. 10.000 llibres...
0: No, ja dic que no.
2: 10.000 llibres, és que és viure, literal...
0: Però clar, no sé, en una biblioteca com la Santiago Rossinyol, quants llibres hi poden haver?
2: No sé.
1: Li preguntarem a la Marta.
2: Exacte, proper dia li preguntem. I a més, m'agrada molt com ha començat l'article, perquè diu, tot això de que el saber no ocupa espacio, no ocupa lugar, diu, es cuento chino, suena pamplona, disciplina o a cuenta chino, o a cuenta chino. La cultura sí ocupa espacio.
0: Sí, sí.
2: I és evident, que l'ocupa.
0: I en aquest cas és ben cert.
2: És evident que l'ocupa. En fi, aquestes històries que semblen del Mundo Today, però són veritat. I després, avui han presentat un nou videopodcast a La Vanguardia que es diu Longevity. Inauguren aquest videopodcast i també apareix un article a La Vanguardia amb la protagonista d'aquest videopodcast, que ha de ser, han de ser converses amb gent ja gran, amb una dona que es diu Pepita Bernat, de Barcelona, que avui celebra 107 anys.
0: 107.
2: I aquesta dona continua anant cada setmana a la Paloma a ballar. 107 anys. És a dir, bravo, felicitats, Pepita. La Pepita no ens escoltarà, però des d'aquí felicitats, perquè a part el videopodcast és, o sigui, com parla ella és meravellosa, com parla aquesta dona, i atenció, a mi també m'ha cridat molt l'atenció, eh? Ella diu que el que més feliç li ha fet a la vida ha estat ballar i treballar. Com dèiem, ha tingut negocis de tot tipus, sempre ha estat ella com a emprenedora, però diu que ella sempre ha estat la primera, no? Allò, la típica cap, però que era tenia una perruqueria, però era la primera en obrir i la darrera en marxar, no? Aquestes qüestions. Diu, canviaries alguna cosa? Li pregunten al videopodcast. Canviaries alguna cosa a la teva vida? Diu, només una.
0: Ai.
2: Endevineu quina?
1: El marit.
2: Efectivament. El matrimoni. Aquesta dona es va casar amb un home, doncs, de l'època dominant, que la volia, i ella, doncs, ja tenia el seu caràcter ja aleshores, i diu que no li va donar bona vida, no entra en gaire detall, però podem deduir-ho. I a més explica l'anècdota molt bona de que quan es casa, el mateix dia que es casen, agafen un tren, suposo que per anar a la casa on anaven a viure, sí. I ella diu, jo portava la meva bosseta amb les meves pintures, el meu pintaungles, i es comença a pintar les ungles. I el marit li diu, què fas? I diu, pintar-me les ungles. I diu, deixa't això. Una dona casada no,

0: matrimoni, sí, ja va deixar clar que,
1: molt ben fet,
0: que ella, exacte, no anava a passar perquè això, o sigui, tot i que després probablement entenc que fins que no va haver un dia que va marxar, va decidir un dia agafar les coses i marxar, i de fet explica que ja va trobar l'amor ara fa uns anys. De fet va ser la Paloma, va conèixer un home més jove, una mica més jove que ella, i és el Carlos, que diu que és el seu gran amor i que té un amor, que ha estat un amor meravellós. Vull dir que és una història maquíssima i que recomano profundament. La poden llegir a La Vanguardia si no escolta aquest vídeo podcast que avui estrena justament a La Vanguardia amb la Pepita Bernat.
1: Una història bonica que ens dona peu a una altra història que també, vaja, té el seu què, que és la classificació de la selecció espanyola per la final del Mundial. 2-0 va guanyar Espanya, que es va imposar a una França, diríem que irreconeixible. Jo vaig veure una França poruca. I amb això no estic traient mèrit a la selecció espanyola, que va jugar un molt bon partit, va fer un autèntic partidàs, i m'atreveixo a dir que Espanya és la selecció que millor futbol està fent.
2: D'altra cosa és guanyar-lo, però
1: sí.
2: De fet, ara només els hi queda un partit. Val a dir que des del primer minut Espanya es va fer amb la pilota.
1: Sí.
2: Deschamps va pensar que aguantant i amb els estilets que tinc ja m'arriba, i no va arribar, perquè evidentment la defensa espanyola també va estar molt bé. Em quedo, mira, sempre vaig a l'esportiu, avui no aniré a l'esportiu, aniré a l'Equip, que és el diari francès. Esportiu francès de capçalera. Una fotografia de Kylian Mbappé mirant el cel, i el titular és Étoile filante, estrella fugaz.
1: És molt bo.
2: Un aplaudiment bo. Per els
1: sí,
2: per companys de l'Equip.
1: Que ha trobat aquest bon
2: estrella
1: titular.
2: Estrella fugaz.
1: Molt bé, Kylian Mbappé, que no diré que va passar desapercebut, però en fi, que no va tenir el seu millor dia, com tampoc el van tenir jugadors com Ousmane Dembélé, com Doué, com Barcola, com aquests grans jugadors que té França, òbviament.
2: I Deschamps, que va començar a fer una miqueta el ploramiques al final per l'àrbitre, dient que no tenia nivell. I anava a dir, li van perdonar l'expulsió al Rabiot.
1: Sí.
0: El Rabiot, que enrabiava una mica, eh? Mm-hmm.
1: Rabiot, que va ser substituït.
0: Quina defensa que té Espanya, que per allà no passa, i quin mig camp que té,
1: Sí. Normalment els partits es guanyen a través del mig del camp. Això, vaja. I Espanya, òbviament, té un mig del camp... Sí. Potser algú li pot criticar a De La Fuente que Pedri no sigui titular a dia d'avui.
0: Bé, va ser al principi i ho va deixar
1: de ser perquè...
0: I ell mateix ho va admetre, que no estava en el seu millor moment, que no estava fent el millor joc. I ha estat Fabián, no?
1: Fabián, el seu substitut, que va ser, de fet, l'autor del primer gol contra Bèlgica. Però, en qualsevol cas, bé, l'aposta a Luis de la Fuente li està sortint bé, i, com diu la Carola, aquesta defensa, aquest eix central, la porta Cubarsí, que, escolta'm...
2: Ni 6 ni 7.
0: 8.
2: Lamine, Cubarsí, Olmo, Pedri, Ferran, Eric, Gavi i Joan García.
0: Sí, què vols? És que, clar, què
1: inèdits,
0: vols?
1: Inèdits encara Joan García i Eric García...
2: Eric, diria que no ha jugat.
1: Són inèdits.
0: I Gavi
1: va jugar el primer partit i ha desaparegut ja.
2: També.
0: Gavi, que quan els hi fan encastetes a tots amb qui no t'aniries a viure, tots diuen que amb Gavi.
1: Sí.
0: Que amb Gavi no s'hi anirien a viure, no sé.
1: Diuen d'ell que és un tio que sí, t'aniries a qualsevol lloc, però a viure...
0: Deu ser un desordre,
1: que diu que és un pesat de mil dimonis. Però en qualsevol cas, excel·lent partit d'Espanya, que es va imposar, com dèiem, a França per aquest marcador de 0-2, gràcies als gols d'Oyarzábal, que va executar molt bé el penal, va tirar molt ben tirat.
2: Ahir a Dazón deien que, clar, que el penal bo és el que tires al palo de detrás.
1: Sí, el palo de hierro, que diuen. Sí.
2: És el que va fer.
1: El va tirar molt bé Mikel Oyarzábal, que és el màxim golejador de la selecció, i també el segon, un molt bon gol de Pedro Porro, gran mundial també de Pedro Porro. Hem parlat de l'eix central, però tant Cucurella com Pedro Porro també als costats estan fent un molt bon mundial.
2: Tot i les combinacions, és a dir, França buscava fantasmes.
1: Avui les cròniques parlen molt bé i deixen en molt bon lloc Dani Olmo també.
0: Sí, és que Dani Olmo està jugant amb el Mundial com jo no el veig jugar amb el Barça.
2: I Laporte, que va fer un partidarro, Cubarsí, que a més el van intentar

0: intentar flotar i llavors es va acabar ràpid, això no, també.
1: Juga amb una tranquil·litat absoluta. Sí.
2: 19 anys, eh?
1: Estranyament, sí, sí. Vaja, aplicable a un jove de 19 anys,
2: sí,
1: no?
2: Sí, sí, sí.
1: Clar, és, i està rebent elogis d'exjugadors que també han estat defenses centrals, el cas de Paolo Maldini i altres, no?
2: Per cert, ahir, allò que enfoquen els VIPs que estan mirant el partit, més enllà del Bardem, que estan
1: sí,
2: allà,
1: sí, que ja
2: perquè
1: és...
2: la Penélope està gravant, està rodant a Los Angeles, Penélope sí. Cruz, i aleshores estan allà, aleshores el Bardem està allà, que va a tots els partits d'Espanya.
1: No s'ha perd ni un.
2: No
1: s'ha sí,
2: perd
1: sí.
2: ni un. Però hi havia també, suposo que us vau fixar, hi havia en Sergio Ramos, Iker Casillas,
1: sí, sí.
2: Pujol i Xavi. I la cara del Xavi, o sigui, no va riure... Ni de les vegades que el van enfocar estava amb una cara de pomes, ara es dic, què li passa amb aquest noi?
1: Sí,
2: per què no està content?
1: Bé.
2: Igual li feia mal la panxa,
0: sí, sí,
2: alguna
0: sí.
2: cosa.
0: Gent-la.
2: No ho sé, però... I escolta'm una cosa, ara que acabem amb Espanya, que us anireu a parlar altres coses d'esports. El vídeo aquest que ha penjat, Casa Reial, amb els reis d'Espanya i la princesa i la infanta veient el partit, amb un sofà amb prou feines els hi cap al cul, saltant el gol que només es creu algú que qui es posa content és ell, el rei, i la princesa Sofia, la Leonor i la Letícia, ja se'ls nota una mica que no va...
1: Una mica postís, no? Tot plegat.
2: No, aquell vídeo, jo estic esperant a la Patricia Centeno que faci el seu anàlisi, tots vestits amb la samarreta amb el nom d'ells, no de cap jugador, cadascú portava la samarreta allò tunejada amb el seu nom, però a mi aquell sofà, de debò, un sofà incòmode d'aquests que dius és impossible que hagis vist un partit de futbol sencer amb aquest sofà plantat davant d'aquesta pantalla, i impossible. O sigui,
0: agafin una cadira del saló de plens.
2: No s'ho creu ningú. Sí, sí.
0: Per mirar el futbol.
2: Suposo que aniran a veure la final, no? O no?
0: Sí, perquè és a dir, no van poder anar a veure el partit de quarts perquè
2: estava la princesa d'Astúries.
0: Perquè tenien... El de quarts era perquè tenien los despachos de l'Ejército de l'Aire.
2: Ah, i ahir tenia la princesa d'Astúries, aniran a la final. Aniran a la final.
1: Bé, la final que és diumenge, veurem quin és l'altre finalista. Per cert, una altra de les imatges, de fet, continua sent el germà de la Minya Mal, Keine, que ahir, en un moment, quan el van enfocar, plorava. No sabem ben bé per què plorava.
2: I ploraven molts nens
1: francesos
2: petits. Sí, sí. I a mi aquesta, no m'agrada que enfoquin aquesta imatge. Em sembla, com es diu això, exhibicionisme innecessari.
1: Ja.
2: Perquè aquests nens estan patint de debò.
1: Sí.
2: Ah, perquè entenc que en molts casos seran fills de jugadors. Jo deduïa.
1: No té per què.
2: I jo pensava, aquests nens estan patint de debò, perquè ells encara no entenen que això és un joc no sé què. I dic, aquest exhibicionisme emocional de punxar els nens... Altra cosa és que els punxis quan estan contents, però punxar-los quan estan plorant així, a mi em sembla bastant desagradable. Mm-hmm. Bastant desagradable, perquè no ens n'alegrarem mai de veure un nen patir, encara que sigui perquè ha perdut l'equip rival, el teu equip rival. No et pots alegrar d'això. Aquesta imatge no l'entenc. I ahir van abusar molt d'això,
1: sí, sí,
2: eh?
1: Van abusar molt. Dos o tres que els van poder veure.
0: Per cert, he dit el titular de l'equip, però no he dit el de l'esportiu, que també hi ha avui sí que titulen amb Espanya,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, l'he vist.
0: Una fotografia de Cubarsí abraçant-se amb un company i el titular és S'ho guanyen.
1: S'ho guanyen, sí. Certament, Espanya s'ha guanyat el dret a jugar aquesta final. El rival sortirà avui del vencedor del partit entre Argentina i Anglaterra.
0: Clar, l'esportiu destaca... Clar, nosaltres hem dit 8 del Barça, 9 catalans.
1: Sí.
0: Hi ha en aquesta selecció.
1: Bé, doncs veurem quin rival tindrà Espanya, però vaja, sigui quin sigui, serà final inèdita.
0: Sí. Bueno, clar, perquè Espanya només ha jugat una final contra Holanda, que no hi és, oi?
1: La que va jugar el 2010, va ser 2010,
0: 2010
1: no? La final a Sud-àfrica.
0: Que de fet,
2: amb la Shakira, també.
1: Sí, ahir el Waka Waka, no?
0: Algun mitjà deia que era la segona semifinal d'Espanya en un Mundial, i això és cert i no ho és, perquè l'any 50, porter Zamora, oi? L'any 50... No, Zamora era el porter? No, Ramallets. O Belo Goleiro li deien, perquè era el Mundial de Brasil,
1: sí.
0: I el Ramallets, que era guapo, oi? Li deien O Belo Goleiro, el porter guapo. Doncs això, doncs l'any 50 van fer una mena de classificatòries, una primera ronda, i les quatre millors seleccions van fer una segona ronda per decidir qui guanyava el Mundial entre les quatre. Uh-huh. I Espanya, de les quatre, va quedar l'última, perquè només va empatar... No, em sembla que amb Uruguai va empatar. I després els altres partits, amb Suècia i amb Brasil, els va perdre. Aleshores, va quedar última, i per tant es considera que aquest, abans de guanyar el Mundial, era el millor resultat d'Espanya. Clar, no va haver semifinal, però Espanya va ser quarta en un Mundial. Clar, clar, per ser quart has de passar per una semifinal, si no, no ets quart. Per tant, diguem que no era la segona semifinal, però a la pràctica és la tercera vegada que arribes tan lluny, i ara has arribat ja més lluny per això. Per cert, que aquella és el famós Maracanazo, l'any 50,
1: sí,
0: en què Uruguai es va imposar a Brasil en l'últim partit, que no era la final, però realment era qui guanyava dels dos s'emportava el Mundial. Uh-huh.
1: Diria que no el de demà, però el partit per al tercer quart lloc podria... Crec que serà el darrer ja de Didier Deschamps com a seleccionador, perquè crec, recordo, ara parlo una mica de la memòria, que Zinedine Zidane serà el seu substitut,
0: sí?
1: a la banqueta de la selecció. Diria.
0: Pues... Bé. Bueno, no, a mi mai m'ha acabat de fer el pes, deixa'm.
1: I ja et dic, ahir jo crec que França s'equivoca amb el plantejament, mm-hmm, però vaja.
0: I veus De La Fuente, que tampoc em fa el pes ahir.
1: Sí, sí, no.
0: Però jo crec, és a dir, s'ho saben tant de memòria, és a dir, era un joc molt, molt col·lectiu, molt de
2: d'equip.
0: Sí. D'equip, de gent que es coneix, i un estil, m'està dit molt Barça.
1: Sí. Tot s'ha de dir. Vinga, posem ja el punt final amb el Tour.
0: Amb el Tour i una altra exhibició del rei Pogacar.
1: The King.
0: Que no, és indefinible ahir a aquesta etapa, amb tot de ports, i que ell també va decidir després que va haver diversos intents de corredors que van sortir abans, però finalment va ser Pogacar, que se'n va anar sol. I això sí, quan va arribar, va dir que ahir havia arribat una mica cansat. Una mica.
1: Sí, sí. Però, estoy un poco cansado.
0: Sí, estoy un poco cansado. Però, bé, va ampliar l'avantatge respecte dels seus rivals. Va haver un moment que fins i tot va semblar que Ayuso es posaria tercer de la general, però Evenepoel, que havia atacat al principi l'últim port, doncs va rescatar i fins i tot va poder atacar els seus companys d'escapada i es va situar tercer. Qui va perdre ahir una miqueta és Del Toro. Però aquest Tour, doncs, gaire. Pel primer no, i diria que pel segon tampoc. La lluita és per qui acompanyarà, sí, els dos primers.
1: Pogacar ara mateix li treu 3.36 a Vingegaard i 4.06 a Evenepoel.
0: Sí.
1: Juan Ayuso és quart, està a 4.22.
0: Sí,
1: bé, té les seves opcions de fer podi, no?
0: Res, fins la recta de meta era tercer.
1: Sí, sí.
0: El que passa és que va haver aquest atac d'Evenepoel, que a més es van dur els punts de les bonificacions, i per tant, doncs, Ayuso va per darrere la general.
1: Molt bé, doncs amb el Tour acabem. Joan, gràcies.
0: Gràcies.
2: Fins ara.

0: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Per tu, que per veure el futbol t'has comprat fins i tot una samarreta, i per tu, que ja no pots més amb tanta piloteta. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. La banana ara amb un 16% de descompte per 1,29 € al quilo. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
2: I agafo l'interfono, no? Em diu, som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar? La obro o no la obro? Perquè a partir d'ara tot canviarà.
3: Perquè considero que has d'estar molt pròxim a aquella persona i ajudar-la en tot moment.
2: Un simple dinar a casa, això ja no hi és.
4: L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: Les 10 i 20, és hora de la tertúlia jove. Una tertúlia que avui fem amb Bruna Camps. Què tal, Bruna? Bon dia.
1: Bon dia.
0: La Núria Sales, què tal, Núria?
2: Bon dia.
0: Bon dia. I la Paula Navarrete. Què tal, Paula?
3: Hola, molt bé.
0: I avui, clar, vista l'actualitat política local i tenint tertúlia setmanal, com sempre, amb aquestes joves, hem pensat, anem a parlar i a preguntar-los per política local, perquè, clar, hi ha hagut un daltabaix a la casa, al consistori, i d'entrada els vull preguntar si estan al cas, si s'han assabentat, si ha estat perquè jo ahir els hi vaig dir que han fet recerca, o si els és igual, que podria ser també, eh? Els és igual, passen de tot, la política no els interessa. A veure, estàveu al cas, abans que jo us digués que hi ha hagut una mica de daltabaix, una mica no, un fort daltabaix a Govern Sitgetà? Bueno, sinceritat, no passa res.
2: Jo sé que estava al cas, però no sabia ben bé el... O sigui, sí que estava al cas, perquè tinc tot com el context, però no m'havia ficat molt a mirar ben bé què és el que havia passat fins fa una estoneta que ho he buscat.
0: Molt bé. Paula.
3: Bueno, ahir dinant a casa es va comentar tot el que estava passant a l'Ajuntament a Sitges i, bueno, vam debatir una mica a casa.
0: Va ser tema tertúlia de dinar, no?
3: Sí, sí, sí.
0: Bruna.
1: Doncs jo no tenia ni idea.
0: No tenies ni idea. Bé, bé, no passa res. És que justament ens interessa, perquè de vegades jo crec que perdem una mica aquí a la casa, i sobretot els periodistes locals, de vegades perdem una mica, és fàcil perdre una mica el punt de realitat. Sembla de sobte això és un daltabaix important al govern, perquè al final el que ha passat, ja ho resumim ràpid, perquè després ens tocarà fer ronda de trucades, és que uns dels socis dels governs, en aquest cas Verds en Comú Podem, han decidit marxar del govern. S'ha quedat un govern de 7 regidors, ja era en minoria, però ara ja és absoluta minoria, formant només per Esquerra Republicana i Sitges Grup Independent. I vaja, hi ha hagut, com diguem, discrepàncies aquí entre aquests socis de govern i d'alguna manera debilita més l'actual govern. Però clar, m'interessa parlar amb vosaltres de si seguiu la política local, si és un tema que sentiu que és important, que no, si us interessa, si sentiu que realment afecta, diguem, en el vostre dia a dia. Bruna, per exemple, tu que ets la més jove, estàs al cas? Parleu? Amb quants anys tenies tu, recorda-m'ho?
1: 16?
0: 15.
1: Sí.
0: I les noies de 15 anys, parleu de política local?
1: No, la veritat és que no.
0: No,
1: no, perquè penso també que amb aquesta edat és com que t'estàs introduint amb aquests aspectes i en informar-te, però que encara no estàs...
0: Pues, però, per exemple, sabeu el partit de qui és l'alcalde o l'alcaldessa? Això sí?
1: Sí, un mínim tenim, però...
0: Això sí, no estem... No, no, escolta, podria ser que no, eh? Jo, és a dir, és probable que sortís i podries... I no només joves, eh?
1: Clar,
0: gent gran, eh? Que és molt probable que visqui a Sitges sense saber si l'alcaldessa és d'Esquerra o si és alcaldessa o alcalde. És a dir, diguem que manteniu com un coneixement mínim, però...
1: Sí.
0: No entreu més enllà.
1: Clar, si no aprofundim... Bueno, almenys... A veure, no parlo per tothom, però...
0: Sí, no.
1: La gran majoria,
0: el teu entorn.
1: Sí, la gran majoria no.
0: I a casa, Bruna?
1: A casa, pues, jo la veritat és que no escolto gaire que parlin d'això.
0: No és un tema que surti el tema, el tema de la política local, eh?
1: No, a veure, igual quan estem amb dinar familiar així,
0: sí?
1: Quan es reuneix tota la família i tal, pues, sí que surt més el tema, però tampoc és que estigui molt pendent. Però sí.
0: I tu tens interès d'alguna manera? És a dir, és evident que ara no és la teva prioritat i s'entén perfectament, eh? Però fins a quin punt li dones importància? O creus que té interès estar al dia i conèixer d'alguna manera mínimament la realitat política d'aquest poble?
1: Sí, jo crec que sí que és important, perquè igualment pues, vivim aquí. Llavors ens importa pues, el que estigui passant i com s'estigui portant al poble i tot. Llavors jo penso que sí, que pues, és important saber més o menys com està la cosa i el que està passant a l'actualitat.
0: Anem al contrapunt. Núria, amb 30 anys. Amb 30 anys t'interessa la política local en general? El teu entorn, va.
2: Sí, sí, sí que ens interessa.
0: Sí? Sí, parleu sobre el tema?
2: Bastant.
0: Sí?
2: I hi ha punts de vista molt diferents.
0: Sí?
2: Dintre del meu grup d'amics, sobretot. I, bueno...
0: I com es porta això? Com és la convivència amb un grup en el que hi ha tanta polarització o tanta discrepància d'opinions?
2: Bueno, o sigui, hi ha moments de tot, hi ha moments que riem i fem bromes i, bueno, pues, el típic que tires una pollita perquè tu penses d'una manera i l'altra pensa d'una altra, i hi ha moments pues, que t'emprenyes, no?, perquè si tu penses d'una manera tens les teves raons i si els altres pensen d'una altra pues, tenen les seves. Llavors hi havia arribat un moment que diem, bueno, pues, ja està, deixem de parlar de política fins aquí.
0: És a dir, la solució és deixem el tema, no?
2: Sí, perquè no ens ficarem d'acord.
0: Però hi ha possibilitat de convivència.
2: Sí, sí, sí, això sempre. O sigui, vull dir, al final...
0: Bé, sempre, en el món polític no sempre passa, eh? És a dir, per això poso, eh? Manifest.
2: Però sempre l'amistat va per davant. O sigui, al final és com, no sé, portar-te bé entre pues, colles de diables, no?, que són contràries. Sí? Al final l'amistat sempre la fiques per davant, no? Llavors, amb això és el mateix.
0: Paula, t'interessa la política local?
3: Doncs sí, m'interessa, però he deixat de creure-hi des de fa bastant de temps. Trobo que des de fa molt temps...
0: En la política llistes... en general o en la local?
3: En general he deixat de confiar-hi molt, però en la local encara menys. Perquè tu llegeixes les llistes electorals i allò sembla, per dir-ho malament, la llista del Perú. O sigui, hi ha moltes persones que trobo que tenen poques competències tant per governar l'Ajuntament com per portar una regidoria. Llavors, crec que poques persones estan realment capacitades per governar i poques persones tenen realment ganes de millorar Sitges i no d'estar allà per cobrar un sou públic i treballar poc. Perquè últimament en el que confio i crec que és gràcies al que el poble funciona és a les entitats i a les comissions. O sigui, sense la gent del poble que treballa de manera altruista i les entitats, el poble perdria completament la seva essència i estaríem completament venuts. No sé què en penseu, però...
0: Esteu d'acord amb això?
2: Jo penso, sí, sí, estic bastant d'acord. El problema és que quan una persona està a una llista electoral, al final, o sigui, ho ha decidit el partit o... Bueno,
0: sí.
2: No? Però al final, si aquesta persona arriba a tenir una regidoria, és culpa nostra perquè al final les estem votant nosaltres.
3: Totalment, totalment.
2: O sigui, realment pot ser una persona que no estigui capacitada per res o que hi hagi persones que estiguin molt més capacitades, que coneguin molt més el poble, però al final la gent que es presenta és la que arriba on arriba perquè els votem entre tots. Llavors jo crec que potser aquí hauríem de fer una mica reflexió i veure a qui estem sentant a les poltrones de l'Ajuntament.
0: Per tant, clar, Bruna, tu encara no votes.
1: Clar.
0: Però tens ganes de votar?
1: Pues sí,
0: o hi penses? No. És a dir, quan arriba el dia d'eleccions, penses, ah, mira, ara m'agradaria votar, o no, te'n vas a la platja, dius, on te sigui, i dius, mira, escolta'm.
1: Pues, jo estic més d'acord amb unes coses que amb altres, però tampoc és que quan arribi el dia jo pensi, uau, pues igual, no, la veritat.
0: Ni tens, per exemple, claríssim a qui votaries, no? Això
1: no,
0: encara
1: no
0: ho penso.
1: No.
0: Vosaltres heu votat sempre?
2: Jo sí, inclús quan era menor d'edat, que la meva mare sempre deia, a mi m'és igual la política, jo li deia, dona'm el vot, vull votar jo.
0: Sí? És a dir, tenies ganes...
2: Votar.
0: Ah, sí?
2: Moltíssimes.
0: Sí. Jo Paula, també? Sí,
3: jo, de fet,
0: dir...
3: influeixo bastant a la meva mare en el seu vot, perquè ella com que no li interessa gaire i jo quan arriba, doncs, moment d'eleccions... M'interesso bastant, començo a llegir propostes i li dic, mama, aquí segur que no s'ha votat.
0: Molt bé, és a dir, ajudes, no? Guies una mica. Però, per tant, és a dir, sí que sentiu que és important que exercim el dret de vot, eh?
3: Sí.
0: Més enllà del que voti cadascú, però exercir el dret de vot
3: Home,
0: sentiu que és important.
3: Home, trobo que si no exerceixes el teu dret de vot, no et pots queixar. Perquè és la teva única manera de participar i de donar doncs, la teva opinió i de fer que algú funcioni. Així que si no votes, crec que no estàs amb... No amb dret, però no pots parlar ni pots criticar el que s'està fent.
0: I quan voteu, tu ara deies, Paula, et mires els programes, intentes mirar una mica quines són les propostes, us baseu en això, us baseu també en persones que coneixeu, us baseu en ideologies, és a dir, són partits que d'entrada sento una afinitat ideològica. Què mireu en la política local? Perquè, clar, no és el mateix, no? Votar probablement unes generals, ja no parlo d'unes europees, d'unes locals, no? No sé si mireu molt la persona, en què us hi fixeu? Què és el que us fa d'alguna manera decidir el vostre vot?
2: Jo, a Sitges, la persona bastant,
0: la persona?
2: Influeix bastant, més que el partit o la ideologia, però també, bueno, al final també acabes mirant una mica pues, quines polítiques porta aquesta persona, perquè tampoc el votaràs perquè és el teu amic, sinó que t'ha d'agradar una mica també pues, el programa electoral i cap on vol portar el poble.
0: És a dir, que sigui un amic pot ajudar... Però no condicionada totalment al vot, eh?
2: Sí, exacte. Mm-hmm.
0: Paula?
3: Jo completament en la persona. Però també, si t'hi poses a pensar, per exemple, jo sóc molt afí a la Mònica Gallardo, per exemple, perquè crec que és una persona molt capacitada per governar, però clar, està dins d'un partit polític que és Junts. Llavors, aquest partit a l'hora de fer les eleccions no permetrà que faci aliances amb altres partits polítics amb els que jo també estic, soc afí amb la persona i crec que aquella persona seria molt capacitada per estar dins del govern o assumir alguna regidoria. Llavors, clar, hi ha partits que són independents a partits polítics autonòmics o
0: generalistes
3: que, doncs, tenen molta més facilitat per pactar amb altres partits. Llavors això també limita, però al final jo el que més em tira és la persona i les seves capacitats.
0: Us molesta això, que en la política local de vegades el pes dels partits té com pesa, no? És a dir, no sé fins a quin punt sentiu que això molesta, no?, la política local, és a dir, que després hi ha molts que després hi ho veiem, això hi ha exemples a tot arreu, que es fan acords de govern amb partits que són gairebé diametralment oposats a nivell generalista, però en el món local doncs hi ha realitats diverses. No sé si això us molesta, no?, és a dir, que de vegades el pes de la política ideològica general afecti tant després als acords i a les relacions en el món local.
2: Aviam, o sigui, sí que és així, l'únic que jo a vegades, per exemple, aquí Sitges, no ficaré exemples, però la persona no la relaciono amb el partit amb el que
0: d'acord.
2: Està. Saps? O sigui, ja no és pels acords que no es puguin fer, sinó per dir, realment estàs dintre d'aquesta ideologia o realment t'has ficat aquí perquè saps, has anat pujant i has arribat on has arribat?
0: I teniu red flags?
2: És a dir,
0: partits o projectes o propostes que diu, si porta això no votaré, sigui qui sigui.
2: Jo, la major red flag, i ara em tiro a la piscina i
0: venga.
2: Ja està. Per mi ha sigut la decisió de l'Aurora en vendre un any de legislatura. O sigui, a mi això em sembla una falta de respecte. Tot i que no ha acabat passant, no? Perquè realment és el que...
0: No ha passat?
2: És el que no ha passat. Però jo, quan fa 3 anys, el 2023, vaig veure que l'acord era aquest, per mi és una falta de respecte cap a tots els sitgetans. Vull dir...
0: Cap als que havien votat, entenc, l'Aurora.
2: No, cap a...
0: Esquerra.
2: O sigui, realment, els sitgetans havien votat. Mm-hmm. Van haver...
3: Però és que els sitgetans no van votar l'Aurora. O sigui, bueno, cal recordar que no va guanyar les eleccions.
0: No,
2: la llista més votada va ser Junts.
0: Sí, però és veritat que aquest sistema parlamentari permet això, no? Que si es construeix una majoria alternativa,
2: o sigui,
0: doncs surt, que és el que va passar.
2: Realment ell en declaracions va dir que respectaria la llista més votada.
0: Sí.
2: No només no ho va fer,
0: sí,
2: que sinó a sobre va fer un pacte on el que implicava és que un any de legislatura no el fes ella. No em sembla correcte.
0: Per tant, no et va agradar això. Per tant, sí que hi ha red flags.
2: Moltes.
0: És a dir, sentiu que hi ha red flags, Paula, sí, tu també tens red flags? És a dir, ara jo estic, perquè m'estic fent la xula una mica, com que estic entre joves, dic línies vermelles, Línies vermelles, és a dir, allò, línies que no traspassaries, que dius, si hi ha aquesta proposta, no et donaré el vot.
3: Doncs no hi he pensat mai, o sigui, com sempre he tingut bastant clar les opinions que més m'agradaven, llavors no he pensat com altres alternatives. Però, o sigui, sí que he vist coses en aquest mandat que he dit, ostres, per exemple, allò del contracte de neteja, que va fer perdre molts diners a l'Ajuntament, hòstia, crec que és algo que és de les poques feines que tens que fer, aquestes coses realment demostren lo inepte que és el govern.
0: Escolteu una cosa, i clar, ara parleu de capacitats, no? Vosaltres us agradaria entrar en política? Bruna, t'ho has plantejat mai?
1: No, però no crec que m'agradi.
0: No? Per què?
1: Perquè és que no...
0: No t'atrau.
1: Sí, tampoc et sé dir per què, però no...
0: No t'atrau, no? Això de liderar un projecte polític, entrar aquí, no? Discutir-te molt, no, això no t'atrau, Vosaltres, Paula?
3: No, jo per res.
0: Heu tingut alguna oferta, Núria?
2: No he tingut mai cap oferta. Sí que quan era més jove... amb tipus 18, 20...
0: Sí?
2: Jo hi creia molt amb la política, estava molt obsessionada, tenia molt clar tota la meva ideologia i no m'hagués importat gens. I sobretot a nivell municipal, perquè m'estimo el poble i al final veig moltes carències i veig moltes coses que em fan pena, que crec que s'haguessin pogut evitar doncs, si haguessin hagut altres governs, però ara mateix no.
0: No diries que sí. I no penseu que potser també passa que... I no sé si penseu de vegades coneixeu algú de Sitges del poble que diu aquesta persona seria una política excel·lent o seria una alcaldessa, un alcalde excel·lent o regidor, regidora excel·lent. I quan li plantegeu us dona la mateixa resposta, que dieu no ho faria. Per què creieu que passa això?
3: Jo trobo que és molt frustrant. O sigui, crec que la política funciona molt a poc i que una persona que té moltes idees, molta voluntat, moltes ganes de fer coses, al final es veu frenat per la burocràcia i es veu frustrat. I això ho he vist, o sigui, tinc casos de persones, no a Sitges, sinó a altres pobles, que els hi ha passat això, han entrat a una regidoria i tenen ganes de fer coses, però la gent, o sigui, els funcionaris de l'Ajuntament, tots els tècnics
0: i tot... El ritme administratiu és lentíssim.
3: Llavors és molt frustrant i acaben o dimitint o no tornant-se a presentar.
0: O esgotats, no?
3: Sí.
0: Sí? Sentiu una mica, què és això? Per què creieu que passa? Que, doncs això, que potser gent que sentiu que estaria capacitada, no? Que la veieu des de fora i dius, o sigui, és un líder o una líder meravellosa, ho faria superbé, però i quan li dieu, diu, ah, no entro aquí ni de broma, no?
2: Jo crec que també, al final, és, bueno, primer que estàs en el punt de mira tota l'estona, a Sitges també hi ha aquesta sàtira que també es fa cap als polítics, com que també els ningunegem una mica, i jo crec que també és molt fàcil com criticar tot el que hi ha, però quan tu t'hi trobes en el lloc, suposo que la pel·lícula deu canviar completament. Llavors, no sé, jo crec que ningú s'hi vol trobar a dir, bueno, jo sé que potser ho faria millor, però no m'hi ficaré, saps? O sigui, no ho comprovarem.
0: Clar, però sentiu que els necessitem alhora? És a dir, sense política podríem viure?
2: És que no sé, jo és que últimament estic molt enfadada. És que
0: estàs molt enfadada?
2: Molt.
0: Amb la política en general?
2: Amb el, o sigui,
0: amb el món.
2: No, amb el, no, amb el món no, o sigui, amb el que passa a Sitges.
0: Amb el que passa a Sitges, estàs molt enfadada?
2: Sí. Quan, bueno, jo a vegades escric a l'Eco a la secció del Campi qui pugui i vaig fer un article farà uns mesos on deia que Sitges era PortAventura.
0: Me'n recordo.
2: I és que s'està convertint en PortAventura i ningú, o sigui, jo tinc la sensació que ningú està fent res per aturar-ho. Hola, en plan, podeu ajudar-nos, o sigui, ens estem ofegant.
0: Sentiu una mica, i no sé si passa això, que les propostes, els treballs, el que es fa, no? El que s'avança poc o molt, d'alguna manera s'allunya de la realitat, ara deies, no? Està passant això i no estan fent res, no? Però et diran, estem fent moltes coses, no? I et treuran la llista de les coses que estan fent. No sé si sentiu que de vegades s'allunyen del que us preocupa, és a dir, quin és per vosaltres ara la preocupació més gran com a joves?
3: L'habitatge.
0: Sí?
3: Sí, 100%.
4: Igual.
0: Bruna, també et preocupa això? Amb 15 anys ja hi penses?
1: Sí, però perquè... Bueno, és que està... Bueno, més que l'habitatge també el turisme. Perquè està...
3: Va lligat.
2: Digues,
0: va
2: de la mà, va de la mà.
0: Sí, bueno, vinga, no, obrim meló.
1: Vale, no, sí, perquè... bueno, el que diuen, perquè està lligat també, perquè moltes de les residències de Sitges també són pues, algunes residències de turistes que venen. Llavors, això el que fa és que gent del poble de tota la vida se'n tingui que anar a municipis propers, com per exemple, a mi m'ha passat, per això et dic que estic una mica al dia. I, pues, és que vulguis o no, també s'està... És que et dones compte quan, per exemple, hi ha una festa del poble i, pues, la majoria o la meitat són gent que no és d'aquí i no se la sent. Per exemple, a Corpus, d'aquest Corpus passat, hi havia molt poca gent fent catifes, era com, clar, i estaven per allà doncs, gent que no era del poble i com que no s'ho sentia, i després també, jo me'n recordo, que estàvem, doncs, crec que era al carrer Major, i doncs, gent que, doncs, no sé, suposo que era ser estrangers o així, trepitjant les catifes abans que passessin els gegants, era com, però per favor, ja que estàs aquí, doncs,
0: respecte,
1: respecte,
0: no?
1: Respecte.
0: Sí, esteu d'acord, eh? Habitatge i turisme, i ho lligueu, eh? Habitatge i turisme, eh?
2: Molt, sí. Està, o sigui... Jo és la primera vegada a la vida
0: us
2: que...
0: Us preocupa el tema de l'habitatge?
2: Molt.
0: Núria, vius sola? Vius, tens pis propi?
2: No, o sigui, vist de lloguer... No, vist sola però de lloguer...
0: A Sitges?
2: A Sant Pere de Ribes.
0: A Sant Pere de Ribes. Bruna, tu, vosaltres també heu marxat
1: sí,
0: a Sant Pere de Ribes.
3: Jo visc a cases pares, però jo fa molts anys que dic que no podré viure a Sitges. O sigui, bueno, jo que, tinc sí, assumit sí, que marxaré a Ribes i... Molt contenta perquè, sobretot, o sigui, a l'estiu, no sé si ho hauràs vist, Núria, però hi ha un ambient amb els campionats de truc, hi ha un ambient de poble que és espectacular, és superxulo i és algo que hem perdut a Sitges.
2: Sí.
3: Trobo les nits d'estiu o les coses al carrer i és envejable, de veritat.
2: Sí. No, és que és així. O sigui, a mi em dol dir-ho perquè jo, o sigui, qualsevol
0: persona... Com a sitgetana, no? Et dol dir que arribes, ens ha passat la mà per la cara?
2: Sí. No, és que qualsevol persona que em conegui ho saben i, a més, per xinxar-me em diuen ribetana, no sé què, i jo ho passo fatal. O sigui, és una cosa... Ho passo fatal perquè jo potser baixo a Sitges 3 vegades cada dia amb la moto. O sigui, és horrible perquè és com... Però després... pues, jo què sé, baixo a Ribes a comprar el pa, el que sigui, i penso, és un poble i Sitges ja no, ens l'han robat. I a mi el que em fa més mal és que hi ha zero polítiques per evitar això, de dir... És el, o sigui, no puc anar passejant pel poble sec i escoltar anglès tota l'estona, que la gent no parla català, o sigui, és horrible, estem perdent la identitat, i a mi em fa una por, aquesta festa major em fa una por.
0: Per què?
2: Perquè cada vegada s'està massificant més. I no diré la paraula perquè no la diré, perquè no la vull dir, però acabarà com el carnaval. I amb això ja m'enteneu tots i no penso dir la paraula.
0: Acabarem amb tanques per festa
2: no,
0: major.
2: No es pot dir aquesta paraula.
3: Ja es va introduir l'any passat.
0: Ja l'he dit jo, sí.
3: Que va ser bastant penós, trobo. O sigui, és que a més no eren tanques, eren reixes. Vull dir,
2: no es pot dir, alçada. No es pot.
3: O sigui, jo crec que va ser excessiu.
0: I com arreglem això? Com arreglem? És a dir, on, què els hem de dir? Els polítics els hem de... Jo crec que el missatge ha quedat clar aquí. Entre, són tres joves, només tres de molts que hi haurà a Sitges, però són una bona representació. Totes tres coincideixen a dir en que màxima preocupació habitatge i ho lliguen al turisme. És a dir, aquesta massificació turística ens està, d'alguna manera se'ns està menjant, no? I ens està, doncs, d'alguna manera no permetent que puguem accedir a l'habitatge, per tant no continuar vivint aquí, i això té altres conseqüències. Clar, on ha d'anar el primer atac? El primer atac ha d'anar a l'habitatge, a posar mesures de frenar la venda, el lloguer turístic, els apartaments, les segones residències. On faríeu vosaltres la primera mesura? On posaria la primera mesura?
2: Jo crec que pisos de protecció oficial, el primer, que sí, que se n'han fet molts, tot el que tu vulguis, però després també hi ha molta gent de Sitges que no pot accedir a aquests pisos. Per tant, pisos de protecció oficial, després jo pujaria bastant les taxes turístiques i restringiria bastant tot el tema dels apartaments turístics.
0: Però és que aquí ara et vindrà, la gent dirà, i ho poso sobre la taula, vaig a fer advocat del diable, però si Sitges viu del turisme.
2: No, és que no és veritat, no tots vivim del turisme. Jo sóc de Sitges i no visc del turisme. Que he viscut del turisme molt de temps quan treballava a xiringuitos, tal. Sí, o sigui, jo treballava al Sausalito i vivíem del turisme, però... No és, Sitges no viu del turisme. Alguna part de Sitges viu del turisme.
0: Una part molt... important, hem de dir, perquè el
2: no
0: producte
2: tothom.
0: Interior brut marca d'alguna manera això, i una part important, és veritat que no tothom.
2: Sí,
0: no tothom.
2: Però també, o sigui, em sembla fatal que la massificació que estem patint, crec que acabarem morint d'èxit tots, o sigui, vull dir, entre poc i massa.
3: Sí, també trobo que, o sigui, aquesta massificació del turisme porta una roda de treball precari, perquè tots els treballs d'hostaleria i tot això, la majoria són treballs precaris que fan que les persones tinguin menys diners, o sigui, cobrin menys i puguin accedir encara menys a l'habitatge. O sigui, al final és una roda que, si seguim així, és que és això, tothom està marxant.
0: Heu treballat alguna vegada en sector turisme? Restauració, hostaleria?
2: Sí.
0: És que a la Núria li hauríem de posar una càmera perquè
3: parla amb la cara.
0: Exacte, sí. parla amb la cara. Diguem que han estat experiències
2: he treballat
0: de tot. I has treballat una mica això com a feineta d'estiu?
2: Sí, mentre entré a la carrera també vaig estar un temps així que estudiar, doncs també estava treballant a l'hostaleria.
4: Jo no tinc mal record de l'hostaleria. A mi l'hostaleria m'agrada. I si és un entorn, pues jo que sé, pues com el Sausalito, que és un xiringuito que ja no existeix, però que estava molt bé. Sí, jo recordo com un dels anys molt guais de la meva vida. La cosa és, jo no considerava precari, perquè també era pues, època d'estudi i tal, però si tu t'has de dedicar a l'hostaleria únicament com a primera feina, sí, és precari. Sí, és així.
0: Paula, hi has treballat mai al sector?
3: Jo no he tingut la sort.
0: Però per qui defuges, perquè sabem que és una opció, no? En aquestes edats vostres en què agafeu feinetes per compaginar amb la carrera, etcètera, etcètera, una de les sortides habituals és l'hostaleria. La defuges, aquesta? És a dir, és una cosa...
3: Sí, he optat més pel lleure.
0: D'acord.
2: també.
0: Bruna! I has treballat... Bueno, clar, és que la Bruna amb 15 anys... Ara... És que no pot treballar, la Bruna.
1: Sí, bueno, dintre de res.
0: Dintre de res, eh? Però sí, tu penses, és a dir, tu planteges poder... Sí. És a dir, mires l'opció hostaleria, restauració com una opció laboral possible?
1: Clar, sí, jo sí. Jo, bueno, tinc pensat, almenys quan quan tingui ja el 16, intentar trobar alguna feina així per, ni que sigui, treure uns diners. I pues, sí que ho he pensat en hostaleria.
0: Hostaleria, i ara dic hostaleria, però podríem incloure aquí botigues, sí. No? Tot el relacionat amb el món turisme. Per tant, habitatge, turisme, aquí entenc que sentiu que les polítiques que s'estan fent a nivell local entenc que no només no són prou, sinó que no se'n fa. No? A nivell de turisme sentiu que es fa algun tipus de política que freni això?
3: És que no es veu res. O sigui, a part, tu mires l'Instagram dels polítics i és moltes queixes, moltes coses que passen a Sitges, però no trobes solucions. O sigui, no t'estan dient, sí, estem fent això, o no veus que s'estigui fent. Perquè sí, veiem unes obres de pisos de protecció oficial, però quant de temps porten allà?
2: Yeah, i el descampat amb els 435 habitatges... Sí. Que fa 3 anys que està així. O sigui, és una pena, perquè al final el que passarà és que tot el centre del poble estarà ple d'expats, l'altra part ja seran habitatges d'ús turístic, i llavors ens arribarà la Festa Major i el Carnaval i vindrem els de Sitges que estarem vivint a Canyelles, Olivella, Ribes, tal, a fer el show per ells, saps? Llavors, jo això m'ho he imaginat, en el meu cap, tipus, sabeu els bufones, doncs sí, acabarem sent els seus bufones, perquè des dels nostres balcons estaran mirant la nostra festa mentre nosaltres ens haurem d'anar a dormir superlluny perquè no podrem viure al nostre poble.
3: És que és molt fort, per Festa Major veus tot de motos amb gent vestida de Valls, anant des de Ribes, Vallpineda, cap a Sitges. Sí. O sigui, és literalment la cua dels que han hagut de marxar que tornen a casa per la seva Festa Major. O sigui,
0: creieu que no ho veuen, que no se n'adonen els polítics d'això? Potser us agradaria que us preguntessin més als joves, perquè poguéssiu expressar aquestes opinions, com les esteu fent aquí ara. No sé si sentiu que parlen poc amb vosaltres, o que potser això, que viuen com certament desconnectats d'aquesta realitat.
2: És que no sé si els interessa molt, O sigui, vull dir, crec que es veu a l'egües que estem perdent la identitat del poble, i no sé, o sigui, realment... Jo no els veig molt preocupats.
0: I el que la fa subsistir són aquestes associacions, comissions, sí?
3: Que a sobre no els hi posen fàcil. O sigui, ja que t'estan traient feina, perquè les comissions de festes treuen una feina a l'Ajuntament brutal, o sigui, jo crec que és la manera de rentar-se les mans i de mantenir festes a costa de gent que treballa gratis. I tenen una d'impediments quan organitzen festes, que és una bogeria. O sigui, ja que t'estan traient feina, ajuda'ls. Igual les entitats, o sigui... Tant Prado com Retiro, com la Joga Castells, com moltes altres entitats que hi ha al poble, o sigui, ajuda'ls. El Prado i el Retiro porten molts anys amb obres. Ajuda'ls a que acabin aquestes obres, que puguin créixer i que puguin mantenir la seva essència, que puguin mantenir un lloc on poder fer activitats, on poder fer coses pel poble. O sigui, és que tenen molts impediments.
0: Què estan fent bé a Ribes? Que aquí no estem sabent fer.
2: Bueno, ojo, perquè arribes també vas a comprar el pa i la gent parla en anglès, O sigui, estan... No, estan tirant cap a la muntanya.
0: No, és que, clar, és que s'acaben els habitatges.
2: I a sobre els hi munten que si cafès d'especialitat que valen 4 euros i després els hi munten les guarderies Montessori allà sobre la muntanya, i on arriba un moment que dius... No anem bé. No, a veure, Ribes, jo crec que el que passa és que, primer, que no s'ha expandit com Sitges, a construir tot el màxim possible, cases
0: unifamiliars... Parlem de Ribes, nucli de Ribes.
3: Sí,
0: clar,
3: perquè si
0: final...
3: construeixen és amb urbanitzacions clar, que queden a part.
0: O més roquetes, clar, sí. Perquè al final, si un pensa en Sant Pere Ribes, al municipi, al final la població a nivell habitacional és la mateixa, estem en la mateixa xifra, però és veritat que esteu parlant del nucli de Ribes,
2: No sé, o sigui, jo crec que han mantingut una mica l'essència de poble. I està bé que sigui Festa Major i que els carrers siguin amples i que puguis veure la Festa Major tranquil·lament. Abans la gent de Sitges deia molt, no, és que a Ribes no va ningú a veure la Festa Major i aquí a Sitges hi ha molta gent. Pues jo l'altre dia els hi vaig tenir amb ells, ja vaig pensar, mira que tranquils estan ballant sense que ningú els emputxi.
0: Clar, però això ja no sé si és possible tornar-ho a recuperar.
2: No, això és impossible ja.
0: Ja no recuperarem, no? És a dir, no recuperarem una Festa Major. I tampoc no sé si tothom la vol recuperar. Entenc que el que no voleu i el que ningú vol, ja m'incloc aquí també, és imaginar-se una Festa Major amb tanques, amb limitacions de seguretat i qüestions d'aquestes, perquè ja
3: si
0: seria...
3: Passa això,
2: és que no
3: apaga,
2: surto,
3: vamonos.
2: No, és que si passa això, jo no surto, dimiteixo. No surto.
0: Creieu que estem a petit pas d'això?
2: Sí.
3: Sí?
0: Sí?
3: Home, és que...
0: Veient-lo des de dins. Bruna, tu participes a la festa major?
1: Bueno,
0: encara no, que és que la Bruna tenim... La Bruna, també un dia parlarem d'això, eh? Està en aquesta edat en què, perdó, Bruna, no ets ningú. És a dir, no ets ni canalla, ni ets adulta, gairebé no ets ni... Yeah. Saps? Estàs en aquesta edat dels 15 anys, no? Que us abandonem una mica en aquesta edat també, no? És a dir, és una edat en què... Què feu? Perquè, clar, les coses d'infantils us semblen, òbviament...
1: Massa infantils.
0: A les adultes no hi podeu accedir, tot el que és festa major, tot això, abans dels 18, res. Què feu?
1: Pues...
0: Buscar-nos la vida.
1: Sí, ja... No hi ha molta cosa la que fer, la veritat. Però, bueno, això sí... A veure, és que seria obrir ja un altre tema.
0: Bueno, però... obrim-lo, no passa res.
1: Pues que... És que amb la nostra edat, bueno, jo i els meus amics, el que parlem molt és que a Sitges hi ha molt poca cosa que fer. A partir dels 16 fins als 18 o així, bueno, els 15 també, més o menys.
0: Sí, sí.
1: Que... És que...
0: Podríem fins i tot ampliar-ho, eh?
1: Sí,
0: jo començaria 13-14. És a dir,
1: sí,
0: 13-14, els nens, les nenes, ja no se senten canalla. I les activitats infantils se'ls hi fa petites, i ja els hi semblen ridícules. I, escolta, és una cosa d'etapa vital. No, contra això no hi podem lluitar. Clar, hi ha tot un periple fins als 18 de què fas, què feu.
1: Pues és que no sé, res. És que nosaltres, almenys el meu grup d'amics i amigues, que fem és anem al Montroig i poca cosa més. Perquè no hi ha...
0: El Montroig s'ha convertit en una espècie de seu de joves que van allà i fan un cafè...
1: Total.
0: Perdó, Bruna, ara no t'enfadis amb mi. Fan un cafè i s'hi passen 5 hores amb un cafè.
3: Jugant a cartes
0: perquè l'espai els hi permet. Que, escolta'm, bravo pel Montroig que els hi permeti fer això. Clar,
1: és que
0: estaria
1: si no,
0: més
1: no
0: que hi haguessin més alternatives, no?
1: Clar, sí, és que aquest és el punt que vull anar. És que no hi ha... No ens donen com coses que fer a part de... Pues, és que anar a sortir al carrer i donar una volta, saps? No, hi ha molt poca cosa... Que
3: us convido a venir a Assajos de Castells.
1: Veus, per exemple? A mi m'agradaria.
0: Pues mira,
1: sí, no sé, tampoc és que ara mateix, clar, no, això no ho tenia preparat, no tinc pensat a veure què es podria fer i què no. Però, si no sé, si és veritat el que dius, estic una mica...
0: Però
1: com...
0: el que feu és això, quedar, anar a un lloc, no?
1: Sí,
0: i passar-se perquè
1: passar
0: sentiu que no teniu com opcions per
1: clar,
0: triar, no?
1: Sí, és això, sentim que no... Com que no estem, saps?
0: I, per exemple, la festa major i això... Sí, clar,
1: festa major,
0: entenc que igual has participat, no?, per Santa Tecla,
1: sí,
0: no? Ara ja no hi participes en Santa Tecla,
1: sí,
0: encara
1: bueno,
0: et queda un any.
1: Any. És l'últim any.
0: I ara faràs també, et quedarà un buit aquí, no?
1: Clar, sí, fins... Bueno, a veure, fins als 22 no era ara, els bastons
0: bueno,
1: de noies?
0: Clar, és que a més,
1: o fins als 20.
0: Aquest tema l'aparcarem, perquè ja l'obrirem, ja l'obrirem al meló festa major, perquè tenim bastonera també, Bruna.
1: Sí, sí.
2: Bueno, tenim... però a la grupa pots ballar panderetes, ja. jo ho feia, o sigui, jo dels 13 fins als 18 crec que vaig ballar panderetes. Sí.
0: Aquest tema el farem més endavant, quan s'apropi la festa major. Obrirem aquest meló, em sembla interessantíssim. Tenen moltíssimes coses a dir, moltíssimes coses a dir. És veritat el que diu la Núria, que la grupa, diguem que, dona alternatives, però també hem d'entendre, no?, que si vols ballar bastons, perquè dimonis ets a ballar panderetes si vull ballar bastons. Això és com...
3: Les bastoneres ho solem tenir molt clar.
0: Clar, és a dir, és com si jo vull córrer per la muntanya perquè el metge m'envia a nedar. És a dir, és que jo no vull nedar, jo vull córrer per la muntanya, no? Ja, potser és molt saludable nedar, però jo vull córrer per la muntanya. Hi ha un tema també de tria personal. Però aquest tema el deixarem per més endavant per festa major, perquè segur que ens donarà per un debat llarg. Acabo. Mundial de futbol, l'heu seguit? L'esteu seguint?
1: Sí, bastant.
0: Sí?
1: Sí.
0: Amb Espanya?
1: Sí, sí, clar.
0: Sí?
3: Jo Paula. Amb Espanya, però no he vist cap partit.
0: No has...
3: Veuré la final i prou.
0: I ja està. És a dir, la Paula s'hi suma a la final. No vas veure'l ni ahir?
3: No, ahir tenia massatge de Castells i ens vam veure molt, molt perjudicats per les semifinals.
0: Clar, perquè va faltar molta gent,
3: molta
0: no?
3: Molta gent.
2: Bueno, és que...
3: Així que...
0: Núria, estàs seguint el Mundial?
2: Sí.
0: Sí? Amb Espanya?
2: No.
0: No. No passa res. És a dir, tu ets el clan, no vaig amb Espanya.
2: No, o sigui, és difícil, Perquè, clar, veus els nens del Barça jugar
0: clar.
2: I a mi...
0: Compte!
2: Mentre...
0: 8 del Barça.
2: Ja, clar.
3: Bueno,
2: i veig
3: la majoria
2: Covarsí,
3: són catalans.
0: I 9 catalans a l'equip.
2: Clar,
0: sí,
2: clar,
0: sí.
2: I a mi em costa. Veig a Pau Covarsí i penso, és que jo ets anar amb aquest equip, però no...
0: Però no et surt. La samarreta no et crida.
2: No,
0: ja la samarreta no et crida.
2: Em sap molt de greu, perquè t'ho juro que tinc FOMO de la gent. Perquè els veig amb la samarreta, tothom allà a Espanya, i jo, és que no puc.
3: És que ahir es va muntar una festa espectacular,
0: Per tant, la samarreta d'Espanya no te la posaràs, Núria, vosaltres la teniu?
1: Jo la tinc.
0: La tens? La blanca o la vermella?
1: La vermella.
0: La vermella. Paula?
3: Jo també tinc la de la Eurocopa.
0: És que avui ho comentàvem als diaris, es veuen moltes samarretes, més de les que probablement molts imaginaven que mai hi hauria en un mundial, tenint en compte que és Espanya, no? I que, però probablement aquesta tirada de jugadors culers, no? De jugadors del Barça fa que molta gent, sobretot molts joves, perquè que veiem és molta falera futbolera entre els joves amb Espanya, i no volia deixar-vos-ho de preguntar, ahir saben que Espanya va passar a la final, veureu la final?
2: Clar. Sí. Home, i Messi arriba a Argentina, buah, Messi va per davant de tot, per mi, hombre...
0: Tant. Per tant, tindrem una Núria que anirà amb Messi amb Argentina, si és que arriba, perquè primer ha de guanyar a Anglaterra avui. Vosaltres anireu amb Espanya. Anireu a veure'l a algun lloc, en rotllo, en pantalla, mix o plegat,
1: sí,
0: o com?
1: Sí, hi ha algun... Bueno, és que jo ara no sé ningú
0: si
1: lloc
0: que ho faci. Si hi ha alguna opció que accepti els 15, si us plau, no?
1: clar. No, si no, quedarem a casa d'algú a veure ballar amb els
0: però amics. Però amb amics, eh?
1: Clar, sí.
0: Esteu veient-lo així, el Mundial? Quedant amb... És una excusa, també. Bueno, la Paula no, que no l'està veient.
3: Sí, no, però ja he quedat amb els amics. Aprofitarem que dissabte tenim dia d'aquí Sitges i hem fet diumenge macarronada de ressaca a casa meva,
0: molt bé.
3: Piscina i Mundial,
0: I
3: així que sí que la veurem. Sí.
0: Per tant, sí que us afegireu, eh? Molt bé, doncs seguiment també del Mundial i avui debat entorn a la política local amb reflexions prou interessants que ens han deixat avui la Núria, la Bruna i la Paula. Noies, gràcies, ens veiem la setmana vinent.

0: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura, ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat i si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 CatSalut Respon.
1: A la platja, risc zero. A la piscina, risc zero. Al llac, risc zero. A les roques, risc zero. Al riu, risc zero. Aquest estiu, banya't en espais vigilats. No entris a l'aigua si no et trobes bé. Vigila sempre els infants. Sempre que puguis, banya't acompanyat. Aquest estiu et banyaràs segur. A l'aigua, risc zero. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.

0: Parlem ara de tertúlia política jove, de la situació política actual. Com saben, Verds en Comú Podem, de Sitges, va anunciar dilluns la seva retirada del govern municipal, deixant el govern en 7 regidors, pertanyents a Esquerra Republicana de Catalunya i a Sitges Grup Independents, que també van fer roda de premsa posterior per explicar el nou cartipàs. Aquesta situació sorpresiva, d'entrada per molts, potser per altres no tant, doncs, ha tingut doncs, també d'alguna manera respostes, no? o comentaris d'altres partits polítics, i avui justament és el que volem fer, parlar una mica amb la resta de partits polítics, de moment amb alguns de la resta de partits polítics, per veure com veuen una mica aquest escenari que se'ns planteja ara a poc menys d'un any per les properes eleccions municipals, que com saben seran el maig, el juny del 27,
1: el
0: Joan?
1: El maig. El 26 o 27 de maig?
0: El 26 no, que és el meu aniversari, home. El 26
1: no. És el diumenge que toqui.
0: Ja em va passar, sí. Bé, mira, vaig néixer de municipal. Doncs això, menys d'un any hi haurà eleccions municipals el 2027 i per tant diguem que ja s'estan fent moviments. No necessàriament aquest moviment ha de respondre això,
1: no
0: tot
1: sé,
0: i que hi ha gent que no ho veu.
1: No sé si el 23 o el 30.
0: D'acord.
1: Ja són els diumenges que toquen.
0: El 26 no, perfecte, no. Me'n lliuro. Joan, bon dia,
1: bon
0: de nou.
1: Dia, de nou.
0: Digues.
1: No, això, exacte, bàsicament la situació és la que planteges. Per una banda, hi ha hagut aquest trencament del govern municipal, el govern que queda conformat ara mateix per 7 regidors, per tant, doncs, passar de 9 a 7, això doncs, trastoca en certa mesura perquè per aconseguir els vots positius o per tenir la majoria absoluta en l'aprovació de punts necessites 11. Clar, si en tens 9, necessites només 2 més. Si en tens 7, necessites més. Però sí que és cert que quan ja estàs per sota del llindar de la majoria absoluta, necessites sempre pactar. Aquesta és la situació. De fet, ahir Manu Rodríguez va dir que no ens havíem trobat mai. Jo recordo la segona legislatura de Pere Junyent, que encara em sembla que eren menys el govern.
0: Però Manu Rodríguez no vivia a Sitges en aquella època,
1: és igual.
0: No deu recordar.
1: És a dir, que situacions hi ha, diguem que amb uns 40 i pico d'anys de...
0: N'hem viscut unes quantes, no?
1: Aquí ja en portem. Però bé, el que comentàvem, falta un any de legislatura. Aquest any es planteja o amb un govern amb més minoria de la que ja tenia o amb

0: compareixença per saber doncs, quina és la valoració que en fan. Al Margalló hem demanat la valoració.
1: De fet, va ser els primers que vam demanar perquè, òbviament, Esquerra Republicana i Junts per Catalunya Independents atribueix la marxa i la sortida de Verds en Comú Podem a la negativa del Margalló al suport a aquest relleu.
0: Correcte. I el que ens ha cridat l'atenció és que Elena Alonso ha declinat fer cap tipus de declaració i ens remet a un comunicat que ens arribarà.
1: Però que no ha arribat.
0: Però que no ha arribat. Bé.
1: On està pensant què dir.
0: Sí, clar, evidentment, tothom és lliure, però a la pràctica és interessant també doncs, saber la...
1: Sobretot poder... quan atribueixen al teu partit, d'alguna manera, un moviment com aquest, que és la marxa d'un dels socis del govern.
0: I entenem que l'important en aquest món no és només fer comunicats, sinó poder fer preguntes. I com a emissora, nosaltres entenem que hem de poder fer preguntes. Podem rebre comunicats i els llegirem, però és bo poder preguntar els dubtes que quedin darrere dels comunicats. I a la pràctica, doncs, diria que amb totes les formacions, finalment, podrem fer preguntes, sí. cosa que agraïm a la resta de portaveus. Doncs bé, més enllà d'aquests dos casos, que no sortiran avui pel que hem explicat, doncs tenim la resta. La resta, el PSC ahir convocava una roda de premsa, va ser una breu roda de premsa que no va ser de cap dels regidors del grup municipal actual, sinó del futurible, és a dir, del que serà el cap de llista de la formació a les properes eleccions municipals. Manu Rodríguez, diguem, vell conegut de la política sitgetana, perquè va estar en dues legislatures com a regidor de Ciutadans, doncs serà el cap de llista del PSC, ja el vam saludar en el seu dia, i ahir doncs, ens convocava als mitjans a la tarda davant de l'Ajuntament per fer també la valoració de la formació, una valoració que bàsicament era la certificació del que entenen que el govern doncs, ja ha acabat el seu recorregut i que doncs, cal esperar el canvi a partir de l'any que ve quan hi hagi eleccions. Li vam preguntar òbviament si hi ha hagut algun moviment o hi ha alguna previsió de fer moviments per la cerca d'un govern alternatiu, i Manu Rodríguez va dir que en aquest moment no, i que de moment doncs bàsicament era simplement certificar aquesta situació. Escoltem Manu Rodríguez.
2: Bona tarda. Bàsicament és per fer una valoració sobre la situació política davant la crisi institucional creada per davant el trencament del govern de Sitges. El govern de Sitges s'ha trencat, els comuns han abandonat el govern i han deixat concretament Esquerra i Sitges i el govern amb només 7 regidors i amb 14 regidors a l'oposició. Davant d'això ens trobem en una situació realment que no s'havia vist mai. Ens trobem davant un govern en minoria que necessitarà de molts pactes i de molts acords per poder tirar endavant qualsevol cosa en el ple de l'Ajuntament. Davant aquesta situació, nosaltres el que creiem és que el recorregut de l'actual govern de Sitges ja s'ha acabat, o sigui, no hi ha més recorregut. Encara queden 10 mesos per poder acabar el mandat, la legislatura, i entenem que la situació no dona per més. No? En tot cas, nosaltres ja ho vam avisar en el seu moment, ja dèiem que la situació no arribaria a bon port, que el mandat encara hi havia, vèiem un govern molt dividit, en una situació molt inestable, i davant d'això, amb només 7 regidors, entenem que no dona per més. No? En tot cas, també volem dir que la situació també jo crec que els comuns no poden mirar a un altre lloc, o sigui, han d'assumir responsabilitats perquè han estat durant aquests 3 anys al govern, també han sigut part d'aquest govern, i ara fer com si no res, com si no fossin part del govern, doncs evidentment queda una responsabilitat aquí per part també dels comuns. I fem també una crida també a tots els sitgetans, en el sentit de dir que queden 10 mesos per a aquestes eleccions. Nosaltres fem també aquesta crida especialment per les persones decebudes amb aquest govern i especialment aquelles persones socialdemòcrates, progressistes, també de centre, però a totes les sensibilitats, especialment aquelles persones decebudes, per tal de construir un projecte en els propers mesos que sigui un projecte fort, que pugui unir forces i sobretot treballi pels interessos de tots els sitgetans. No? Principalment la idea és disposar aquesta força per poder engegar els projectes que necessita Sitges i especialment per poder obrir una etapa nova de diàleg i amb un futur clar de projectes per Sitges.

0: farà alguna passa al PSC per, durant els propers 10 mesos per aquesta governabilitat compromesa per només un govern de 7 regidors?
1: Nosaltres estem compromesos amb els sitgetans. És a dir, nosaltres allò que sigui pels sitgetans treballarem per donar suport. En tot cas, si la pregunta és una altra, jo entenc que nosaltres, primer, que no és el moment per valorar aquesta situació. Nosaltres no entenem que el recorregut de l'actual govern s'ha acabat, ja és definitiu, i estem en una etapa on a 10 mesos de final de mandat no hi ha més recorregut.
0: Ja, però clar, la pregunta una miqueta anava una miqueta més enllà. L'alternativa al govern actual seria bàsicament una moció de censura. El PSC s'hi posaria bé per això?
1: No estem en aquest moment nosaltres. Nosaltres el que valorem actualment és, o sigui, l'actualitat política del moment, de fa uns dies, i el que podem deixar palès és la situació actual del govern, de total desgovern, de no poder aprovar ja no només acords o projectes, sinó també qualsevol proposta que vingui del govern, és que no podrà ser aprovada si no és amb un ampli consens i amb 7 regidors. La veritat és que no dona per més.
0: Des del PSC s'ha parlat amb partits del govern, amb altres grups de l'oposició, amb els comuns, s'ha parlat amb algú?
1: De moment no. Nosaltres en aquests moments estem valorant la situació política actual i això ja la situació que vinguin més endavant, les pantalles que vinguin més endavant ja les parlarem. En tot cas, creiem que el govern actual ha acabat aquest recorregut.
2: Doncs govern acabat pel Partit Socialista, que de moment, diguem, no es planteja mesures alternatives.
0: Eh? De moment no. Bàsicament el que cal aclarir és que el govern tal i com està doncs pot arribar perfectament al final de legislatura, fins i tot si no aprovés un nou pressupost doncs es prorrogaria de nou el que ja portem prorrogat a aquesta legislatura. Per plantejar un canvi, ho hem vingut repetint en més d'una ocasió, cal que es plantegi, si no hi ha dimissió de l'actual alcaldessa, cal que es plantegi un vot de censura. Però aquest vot de censura, per tirar endavant, necessita una majoria absoluta de vots afirmatius dels regidors que el plantegin. Per tant, doncs, l'opció alternativa necessitaria 11 vots a favor. És, diguem, aritmèticament difícil pensar que en la situació actual cap candidat pugui assolir aquest grau de consens. Però la qüestió està a sobre la taula, i a sobre la taula li hem plantejat també a Eva García. Eva García, que no podia atendre'ns a aquesta hora perquè està al Parlament en comissions, però que ens ha atès a primera hora la regidora del Partit Popular, lamentant el que ha definit com a espectacle doncs per part del govern municipal. Ha demanat la dimissió dels 7 regidors que conformen l'actual equip de govern, i ha doncs obert la porta a que en un exercici de responsabilitat l'oposició s'uneixi per buscar una via alternativa de cara a arribar a les properes eleccions. Escoltem les consideracions d'Eva García. Doncs a l'altre costat del fil telefònic també tenim a la portaveu del Partit Popular, del grup municipal del Partit Popular a Sitges, Eva García. Eva García, bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
0: Quina valoració feu d'aquest canvi en l'equip del govern, d'aquesta marxa dels comuns verds del govern municipal?
3: Bé, la veritat és que és lamentable la imatge que s'està donant des de la institució, i malauradament doncs un govern que està deteriorant la institució, i estem donant una imatge absolutament lamentable, no? Jo sento vergonya, personalment sento vergonya del que estic veient en aquest ajuntament. El que demano, el que exigeixo com a regidora del Partit Popular és la dimissió de tots 7 regidors que queden en aquests moments en aquest govern en superminoria absoluta, per incompetents i per inútils. Vull dir que s'ha demostrat que no són capaços d'acordar, de negociar, d'arribar a cap consens ni amb els seus propis socis de govern, no? Per tant, què poden demanar a l'oposició? Doncs està clar que no poden demanar res. Aquests mesos que manquen fins a les eleccions, és evident doncs que no seran capaços de negociar res, d'aprovar res, i per tant aquesta legislatura doncs ja està absolutament acabada. Però, repeteixo, doncs crec que el que haurien de fer és plegar tots 7 regidors per la seva incompetència i per ser absolutament inútils.
0: Enteneu que hi hauria que hi ha alguna alternativa a això, a que els 7 regidors que queden, hi hauria la possibilitat de bastir un govern alternatiu?
3: És el que seria el més assenyat. És evident, doncs, que a l'oposició som molts partits i molt diferents entre nosaltres, no? Però el que hauria de ser el raonable és que siguéssim capaços d'arribar a un acord i, per tant, doncs, a presentar una candidatura alternativa en el que en aquests moments tenim. Malauradament, doncs, estem patint tots els sitxatans, no? Però repeteixo, és molt complicat, tot i que no és impossible.
0: Anava a dir, hi ha hagut converses en aquest sentit o hi ha la previsió de que es puguin obrir converses sobre això?
3: Des de fa ja bastant de temps, bastants mesos, des de que el govern municipal no és capaç d'aprovar un pressupost ni unes ordenances, ni tenim contracte de neteja, i la situació és absolutament lamentable, doncs des de fa molts mesos ja sí que és veritat, doncs, que mantenim certes converses entre alguns grups municipals, tot i que és evident, doncs, que a partir d'aquesta setmana això s'hauria d'enfortir una mica, no? Perquè la situació a la que s'ha arribat és lamentable, és esperpèntica, i repeteixo, jo només demano que marxin d'una vegada per totes i treballem per unes Sitges, doncs, com es mereix, i no el que està passant en aquests moments.
0: Aquesta situació, quedi com quedi, si queda exactament com està ara o si hi hagués algun canvi, coincidirà també amb l'any electoral, amb l'any que ens ha de portar les eleccions del maig de l'any que ve. Tenint en compte la situació en què s'ha viscut ja aquesta legislatura, ens espera un any calent, un any difícil de pair?
3: És que malauradament hem tingut una legislatura calenta, vull dir que els 3 anys que portem ja van començar els 4 dies de legislatura, doncs ja va començar amb la detenció de l'alcaldessa, doncs, per un presumpte cas de prevaricació i de malversació, no? Per tant, ja va començar d'una manera molt complicada aquesta legislatura. No hi ha hagut un sol moment d'estabilitat, sinó que, com sabeu, doncs, al cap de 4 dies també va marxar un grup del govern, ja va marxar també a l'oposició, després va marxar un altre, vull dir que no hi ha hagut una estabilitat en cap moment. Hem tingut 3 anys convulsos, 3 anys de desentesa entre els propis socis de govern, doncs, i ha acabat d'aquesta manera, no? Per tant, el que queda de legislatura no veurem res de nou. Seguiran, doncs, bueno, sense acordar res, sense governar, sense portar cap projecte nou, cap ni ordenances, ni pressupostos, ni projectes, ni iniciatives importants que és el que hauria de ser per una ciutat com a Sitges, no? Per tant, l'any que falta, doncs, no, malauradament no serà diferent als 3 anys maleïts que portem amb aquest govern municipal d'Esquerra Republicana i de Sitges i, doncs, que, ja, repeteixo, si no marxen del govern és perquè no tenen on anar.
0: Doncs em reiteraré una miqueta, quin és el paper que li toca fer a l'oposició en aquest període final de legislatura?
3: Doncs potser ser capaços de trobar aquesta alternativa. Jo crec que és molt complicat, com deia, no? Perquè som partits de maneres de pensar molt diferents, però hem de ser capaços de construir una alternativa atractiva i sobretot que ens tregui de sobre aquest govern d'esquerres, d'extremes esquerres que hem tingut a Sitges i que no ens mereixem els sitxatans i que no mereix la vila de Sitges.
0: Doncs Eva García, portaveu del Partit Popular a Sitges, gràcies per aquesta valoració d'urgència d'aquest canvi de govern.
3: Moltes gràcies a vosaltres, molt bon dia.
2: Doncs el Partit Popular, a través d'Eva García, que apostaria per buscar aquesta alternativa per part de l'oposició al govern, de qui demana la dimissió. Anem a parlar amb el portaveu de Guanyem Sitges, Josep Maria Tubau. Què tal? Bon dia.
4: Hola, bon dia, Carola.
2: Quina reflexió inicial li genera a Guanyem Sitges aquesta situació, aquest escenari actual en el que ens trobem? I no sé si l'esperava, tenint en compte que Guanyem Sitges va fer aquell comunicat el 2 d'abril, doncs, anunciant que no donaria suport al canvi d'alcaldia, al relleu d'alcaldia.
4: Bé, primer de tot, deixar clar que el pacte signat al govern el 2023...
2: Sí.
4: A nosaltres ja ens semblava estrany. És un pacte que es va fer a correcuita i que deixava, doncs, a Comuns Verds o a l'últim any d'alcaldia, cosa insòlita al ser un partit, un dels partits minoritaris d'aquell govern. Per altra banda, no ens estranya que Comuns Verds deixi el govern municipal, al igual que ha fet Junts a Girona, ja que formen part d'estratègies electoralistes. Tot i això, aquí Sitges ja l'agreujant, doncs que Comuns Verds o es mantenia el govern a través de l'alcaldia o anava a l'oposició, cosa que deixa entreveure que per ells era més important el càrrec que no pas el projecte polític que conformava amb l'actual govern. Per altra banda, tampoc ens estranya que hagin deixat el govern, perquè els incompliments d'aquest govern en Guanyem han estat constants i, per tant, no ens estranya també que hi hagi hagut incompliments entre els mateixos socis de govern. De totes maneres, també volem recordar que aquest govern es va formar perquè el Partit Socialista va dinamitar un pacte de govern fet amb Junts, amb Comuns Verds i fets per Sitges, vetant aquests últims precisament a pocs dies de la investidura.
2: D'acord. Per tant, entenc que Guanyem Sitges hi veu clau electoral en aquesta decisió de veure com ho podem.
4: Totalment, Carola.
2: Però, d'altra banda, també entenc que entenc que de la mateixa manera que Guanyem ha manifestat que no, en el seu moment, no, amb aquest comunicat del 2 d'abril va manifestar que no s'estaven complint molts de les propostes acordades amb aquest pacte del 2023, entendria també que els comuns poguessin trobar-se en una situació similar de no compliment de certs acords o de certs programes.
4: Sí, sí, ho hem anat manifestant al llarg de la legislatura, no? Que acords que arribaven nosaltres, ja sigui per les ordenances o ja sigui per la investidura, ja sigui per pressupostos, doncs majoritàriament no s'han anat complint i, per tant, no m'estranyaria que entre ells tampoc es complissin certs pactes ja fets. És el que hem dit sempre. Per nosaltres aquest govern funciona com una mala gestoria i per res hi ha un projecte polític al darrere.
2: Davant d'aquesta opció, aquest escenari actual, d'una minoria tan minoria, perquè són 7 regidors i, per tant, per aprovar res necessiten sempre el suport de 4 vots més, no?, per assolir aquesta majoria. I davant, doncs, ara, finestres que obria, per exemple, la portaveu del Partit Popular. Des de Guanyem, es planteja alguna alternativa des de l'oposició? És a dir, bàsicament, una moció de censura es veu com una alternativa?
4: Nosaltres, ara per ara, no ho veiem perquè queden 9 mesos de mandat. Creiem que si hi hagués algun pacte que s'ha d'arribar a 11 regidors, doncs en cap cas seria un projecte polític, sinó seria el mateix funcionar com una gestoria aquests 9 mesos i, per tant, tampoc veiem que l'opció de fer una alternativa en aquests moments sigui viable.
2: A la roda de premsa de Vers en Comú Podem, la regidora Gasulla va fer justament al·lusió a aquest comunicat que va publicar Guanyem el 2 d'abril i va fer com referència algun tipus de converses entre Guanyem i Esquerra Republicana, principalment, o entre Guanyem i els altres socis de govern. Han existit aquestes converses?
4: Des de Guanyem Sitges CUP hem tingut converses tant en Comuns Verds com amb Esquerra Republicana. Vull dir, el diàleg amb aquestes dues forces ha estat fluid, també en Sitges Grup Independent, al igual que la resta de l'oposició. Vull dir, nosaltres hem estat parlant i bé, per tant, no ens sorprenen una mica les declaracions de l'altre dia. Vull dir, nosaltres sempre vam deixar clar d'un bon començament que aquest canvi d'alcaldia no el veiem per enlloc. Crèiem que l'últim any de legislatura doncs, no tocava aquest canvi i menys amb una força doncs, minoritària o la més petita de l'actual govern. I, per tant, vull dir, nosaltres sempre ens vam mantenir en aquesta línia.
2: Seran 9 mesos els que queden ara complicats, entenc.
4: Sí, Carola, perquè bueno, nosaltres, de fet, també ho hem anat dient sempre. Per nosaltres aquesta ha estat la legislatura perduda. Vull dir, una legislatura que molta gent o els càrrecs electes ens n'hauríem d'avergonyir, perquè realment ha estat la legislatura del res o del molt poca cosa.
2: Per acabar, que ara m'apunten... Amb raó. Si des del principi, com deia ara el regidor Tubau, guanyem Sitges, no acaba de veure clar aquest relleu a l'alcaldia en el darrer any, tenint en compte que el Verds en Comú Podem és una força minoritària, el motiu de la signatura d'aquesta aprovació de signar aquest pacte del 2023, què els va fer signar?
4: Nosaltres, aviam, el que volíem era una continuïtat doncs, de les polítiques que es van fer a l'anterior legislatura, que de fet estar amb nosaltres al govern, estava Xavi Salmerón, estava la Júlia de Vigo, i creiem que el projecte polític era un projecte polític interessant. De totes maneres, els resultats electorals ens van fer passar de dues regidores a una i creiem que no era, o sigui, que les urnes ens havien dit que el nostre lloc, el nostre espai polític en aquests moments havia d'estar a l'oposició. De totes maneres, nosaltres vam confiar amb l'alcaldessa i amb els partits que conformaven aleshores doncs el nou govern doncs perquè tiressin endavant unes polítiques transformadores clares, cosa que al final no s'ha produït.
2: Per tant, entenc que des de Guanyem Sitges se sobten de que se sorprengui, si més no, Verds en Comú Podem, d'aquest posicionament de Guanyem, no? Entenem que sempre l'han manifestat.
4: Sí, jo crec que, i a part, amb la Carme ho hem anat parlant, vull dir, inclús moltes vegades hem estat d'acord en converses. Vull dir, el que està clar és que amb aquest govern ha faltat projecte polític, han faltat projectes transformadors que seguissin amb la dinàmica de l'anterior legislatura.
2: Josep Maria Tubau, moltes gràcies per atendre'ns avui per fer valoració d'aquest escenari polític actual. Un plaer.
4: Merci, Carola.
2: Gràcies.

0: a qui també es va mencionar en les dues rodes de premsa, tant en la de Verds en Comú Podem com en la d'Esquerra Republicana i Sitges Grup Independent, és el partit de Fets per Sitges. Verds en Comú Podem va agrair la disponibilitat i la disposició de Fets per Sitges per mirar de configurar aquesta majoria que permetés el relleu a l'alcaldia a Carme Gasulla i d'altra banda, van ratificar que en aquestes negociacions hi havia participat Fets per Sitges, ho va ratificar Esquerra Republicana i Sitges Grup Independent. Parlem avui amb el portaveu també de Fets per Sitges, Ignasi Rubí, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, Carola.
0: Fets per Sitges estava disposat a donar el sí a votar a favor d'aquest relleu a l'alcaldia cap a Carme Gasulla?
1: Nosaltres som lleials als pactes i als acords, i sempre vam dir que en el seu moment nosaltres faríem fer valer el pacte de 2023, on hi havia 3 anys d'alcaldia de la il·lustríssima Carbonell, i el darrer any seria a favor de la Carmen Gasulla. Nosaltres, siguent lleials amb els nostres compromisos i la nostra paraula donada, vam mantenir les negociacions i l'acord fins a final, que no ha arribat a bon port, aquest pacte.
0: I va posar condicions Fets per Sitges o va posar algun apunt per poder donar
1: no,
0: que sí?
1: Nosaltres, tot el contrari. Nosaltres, i ho puc dir-ho perquè és públic, nosaltres les nostres demandes del pacte es poden ratificar amb el segon acord quan hi ha hagut aquests moviments, i nosaltres les nostres demandes sempre s'han basat amb aquella amb el qual ens vam presentar les eleccions municipals, amb uns compromisos molt en concrets, amb una feina que portàvem nosaltres darrerament realitzada fins que l'alcaldessa Carbonell em va fer fora del govern. Uh-huh. I nosaltres no hem demanat allò que, si qui ens segueix en política, sap que és la nostra tarannà, no? Que és aquelles petites coses per al qual ens vam presentar i ens van donar suport la gent, no? Aleshores, aquestes mateixes demandes que nosaltres li vam traslladar al grup de Comú en Verds són les mateixes demandes que qualsevol altre grup polític que vulgui conformar govern amb nosaltres o altres alternatives les tenim a sobre de la taula. És a dir, no hem mogut cap peça d'allò que no teníem que demanar, ni hem demanat allò que no teníem que demanar, simplement amb la nostra línia que hem intentat això, fer valdre les nostres propostes electorals i ja està.
0: I en aquestes negociacions, és a dir, com van anar les negociacions? Verds en Comú Podem va acceptar aquestes demandes, va entendre que eren raonables, i d'altra banda, els altres socis de govern també les van entendre, les van acceptar?
1: Home, són raonables en el bon sentit de la paraula, perquè no deixen de ser del pacte inicial del 2023. Aleshores, nosaltres no hem sigut ni els detonants. És més, nosaltres va haver-hi durant un temps de les negociacions on vam focalitzar a la persona o al partit a veure si nosaltres ens podíem tensionar lo màxim perquè rebentéssim aquest acord, i nosaltres, com t'he dit, vam confiar des de l'inici en la figura de la Carmen Gasulla i del seu equip i del seu grup, i nosaltres ens hem mantingut lleials fins a darrer moment. Fins a l'últim moment.
0: Uh-huh. Per tant, entenent que aquestes demandes ja formaven part d'aquest pacte, entenc que tant Esquerra Republicana com Sitges Grup Independent també d'entrada manifestava que acceptava aquestes demandes vostres, aquestes condicions o propostes, i que per tant, diguem, estava tot ben perfilat. Aleshores, davant de l'escenari actual, li ha sorprès a Ignasi Rubí el que ha passat?
1: A mi no m'ha sorprès, perquè jo, com vaig dir en un ple, la paraula de la senyora Carbonell i la seva signatura per mi no tenen cap validesa. Quan ens remuntem, que vam estar formant nosaltres part del govern, i va buscar l'excusa necessària per signar un acord d'allò sortida de la primera part de la legislatura, i després em va trair destituint-me i amb temps i amb les formes, que això diu molt d'una persona que, sota el meu parer, és una psicòpata narcisista i controladora. I com a nosaltres aquesta senyora no ens ha pogut mai ni controlar ni dir el que teníem que dir, a la que va poder ens va enganyar. I a mi no m'ha sorprès aquesta actitud d'aquesta senyora, que ha manipulat també el Sitges Grup Independent, ha manipulat, com altres persones també de l'entorn de Sitges, que des de la seva talaia al poble sec es pensen que poden trucar, decidir i manipular. I això és la política que jo he conegut, que vaig patir i que ara, malauradament, la senyora Gazulla, malauradament, ha patit. I ha sigut molt injust el que li han fet amb aquesta dona,
0: però, perdó,
1: de no arribar a un pacte.
0: I, perdó, senyor Rubí, de quina manipulació estem parlant? Perquè, diguem, el que ha passat és que Verds en Comú Podem, és a dir, l'escenari ves des de fora, és que Verds en Comú Podem anuncia que marxa del govern...
1: Marxa per unes conseqüències, perquè ha fet el que és correcte en política, el que és institucional en política i és el que és decent en política. I se li poden retreure o no moltes coses a comuns als Verds, però tant la Carme com el Xavi, no ens deixem el Xavi, ha fet el que és en política dignitat, que és vostè va signar un acord el 2023, jo li mantindré amb els tiros i aflojes que hi ha a la vida política local 3 anys a l'alcaldia, però vostè, quan en quedi un any, vostè ha de fer valdre aquell pacte, ¿vale?, perquè la Carmen Gasulla sigui alcaldessa. I això s'han dit per activa i per passiva, i ho han dinamitat, i ara busquen, com sempre, aquests narcisistes, egocentristes, necessiten buscar excuses a altres persones, perquè, de fet, ara farà un mes, el diari, el setmanari de l'Eco de Sitges, que això ho tindrien que explicar perquè donen mitja pàgina al president d'un partit polític, afirma, del Sitges Grup Independent, que aquest pacte ja està... que no reconeixen el pacte, que els hi van regalar mitja pàgina, perquè després diguin que el Sitges Grup Independent, per exemple, ha estat lleial fins al final. I tot això és una mentida que s'anirà desmuntant per capítols, mica en mica, i hem de seure perquè tindrem una bona sèrie a partir d'ara de totes les negociacions que s'aniran desgranant mica en mica.
0: Però a veure si podem
1: final,
0: fer...
1: Les mentides aniran sortint.
0: Però a veure si podem fer una mica de tràiler d'aquesta sèrie, perquè per una mica posar en context també a qui ens escolta. Perquè, insisteixo, el que ha passat és que Verds en Comú Podem ha decidit marxar de govern. I, pel que explica la pròpia alcaldessa, i en aquest cas també exercint d'alguna manera com a portaveu d'Esquerra Republicana, i també el portaveu de Sitges Grup Independent, manifesten públicament que tots dos haguessin aprovat el relleu a l'alcaldia, i el que expliquen és que és un tercer, i en aquest cas posen el nom de Elena Alonso, de la portaveu del Margalló, qui no dona suport a la majoria. Per tant, què més ha passat aquí?
1: Enteneu-me que jo no puc parlar en nom de l'Elena Alonso.
0: D'acord.
1: I és més, i sobretot el meu respecte a un partit com ha sigut el Margalló de Sitges, que al final ha buscat, intentat, al final no ha arribat a bon port, però jo penso que són ells els que han de parlar, s'han d'explicar, perquè al final el dato mata el relato. Vol dir que al final, els papers, al final, tot anirà sortint mica en mica. I això és un relat que és a veure qui guanya, no? És com una esbaralla de veïns. Uns et diuen blanc, els altres negres, però al final, els datos mataran el relato.
0: D'acord, doncs haurem d'esperar el comunicat del Margalló, perquè l'atenció de moment l'han declinada. És a dir, de moment no podrem, sembla ser que no podrem fer...
1: Jo no puc parlar per ell.
0: Preguntes.
1: El que jo sí que puc traslladar és que han vulnerat la seva paraula, el seu pacte, la seva signatura, i que realment la figura de la Carmen Gasulla, des del nostre punt de vista, el que li han fet ha sigut una marranada, però una marranada, fruit d'aquesta alcaldessa que ho vol controlar tot, torno a repetir, políticament, psicòpata narcisista, i ho podeu posar en lletrero ben gran perquè és així aquesta dona. I, en resum, queda la foto de premsa, no?, que és una premsa del govern a les escales de l'Església, a les escales de l'Ajuntament, on queden tots retratats. Per cert, ja cal que es posin molt les piles amb els càrrecs de confiança que tenen i continuïn treballant, que han de saber que tota aquesta informació, que és el que l'únic, el futur que li espera amb aquest govern, és anar fent vídeos assessorats per càrrecs de confiança que paga el poble de Sitges, que ens costen un congo, només perquè aquesta senyora alcaldessa, com ahir, amb la senyora Guiu, que és vergonyós, se'n vagin a fer publicitat d'una obra que va fer la senyora Carmen Gasulla al parc del Robert, de Can Robert. I això és el que ens espera a partir d'ara. Vull dir que nosaltres no legitimem ni aquest govern hi ha aquesta acció de govern i per nosaltres el nostre posicionament penso que queda clar, no, claríssim.
0: Senyor Rubí, per acabar, hagués entrat, o no sé si estava en aquestes condicions perquè et vot favorable al relleu de l'alcaldia, hagués entrat el senyor Rubí de nou a consistori com a regidor?
1: A nosaltres, regidor
0: de govern. Regidor de govern, perdó.
1: Nosaltres ho som. Nosaltres ens van dinamitar totes les possibilitats que hi havia per deixar-nos de banda. Però nosaltres, dèiem amb el compromís, assumíem totes aquelles corresponsabilitats per tal de fer arribar al final el pacte i que la senyora Carmen Gasó ja fos alcaldessa. I han dinamitat per activa i per passiva qualsevol tipus de negociació. De fet, nosaltres, quan Comú ens ve, ens dona les gràcies, diu molt. I quan a la roda de premsa aquesta alcaldessa manipuladora parla, no tenia arguments per dir que fets passilles ha fet allò que el com per no voler fer valdre el pacte.
0: És a dir, fets passilles hagués votat que sí el relleu alcaldia, tot i no entrar a govern?
1: Nosaltres no entràvem al govern.
0: D'acord.
1: I és així. Imagini's fins on arriba la paraula donada per la gent de fets passilles i de la meva executiva.
0: Es planteja fets passitges un escenari de futur?
1: El futur més immediat serà los queda bien, los salvapàtries i los salva també los que... Bueno, veurem el proper ple a veure qui blanqueja aquest govern, qui dona suport amb aquests 7 regidors i qui amb el logo de Salvem i todo por Sitges i tot això, a veure qui blanquejarà aquest govern que és, per mi, està deslegitimat i que no té cap credibilitat política. A partir d'aquí, nosaltres, com sempre, hem parlat amb formacions que han volgut parlar amb nosaltres i el nostre posicionament sempre ha estat clar. Aquesta gent no es mereix portar el timó de Sitges. Aquesta gent ha demostrat que no té ni paraula, aquesta gent no té legitimitat per continuar governant i aquesta gent no te'n pots enfiar ni de la seva paraula ni de la seva signatura. I aquesta gent institucionalment no pot estar ni un minut més aguantant les cadires, perquè aquesta gent sí que ha demostrat aguantant les cadires, perquè els altres dos companys, també regidors, han fet lo digne, que és agafar i marxar a casa i anar a buscar-se la feina, com vam fer altres regidors quan ens va tocar la nostra corresponsabilitat. I aleshores ells sí que tindran que explicar molt al poble de Sitges per què es mantenen i com es mantenen. I després les altres forces polítiques, la corresponsabilitat que tindran a veure qui dona suport a aquest govern.
0: Però
1: deslegitimat.
0: Fets per Sitges apostaria, dialogaria, parlaria ara per treballar per una moció de censura?
1: Nosaltres hem treballat quan ha tingut, hem proposat, hem parlat, i nosaltres parlem amb totes les formacions polítiques que vulguin parlar. El que passa que els narcisismes també i els egocentrismes que tenim per part de l'oposició, i en part d'oposició, fan que sigui molt complicat. Però, bueno, escoltant a la regidora, la Eva García, jo penso que aquí, als 14, tinc 13, perquè aquí la CUP està molt clar el seu paper, tindríem que fer un pensament de fer un govern de concentració, un govern de concentració, per aquests 10-11 mesos que queden, com a mínim, que aquesta gent no tingui la dignitat d'anar-se passejant pel poble i fent vídeos, que és l'únic que saben fer, i que s'estiguin una mica més pel poble, que és el que cal. I la gent vol veure que penquin, perquè aquesta gent no sap el que és pencar.
0: Ha tingut Ignasi Rubí ja alguna conversa amb algun partit al respecte d'aquesta situació?
1: Sempre he tingut converses, no sempre. Sempre, sempre, sempre, sempre. Nosaltres estem oberts, sempre, sempre. Nosaltres diguem-la el que vulguis, Carola, sempre, amb propostes. I, evidentment, sota el paraigües de les nostres demandes, diguéssim, de que ens vam presentar a les eleccions, evidentment.
0: Que passen per, les podem resumir breument?
1: Hòstia, doncs mira, no. Continuar el projecte. No, bueno, clar, és que què vols, que tornem a parlar dels contenidors?
0: No cal.
1: De la neteja, és que clar, és que qui vosaltres que seguiu una miqueta ja sabeu qui són les demandes, vull dir, el Nacho no us demanarà un pavelló, no us demanarà una cursal, no us demanarà allò que no pugui realitzar-se, sinó coses que toquen de peus a terra. I aquesta gent no pot seguir un minut més al govern, no estan legitimats, i ja veurem a partir d'ara, ja es veurà el proper ple, a veure si realment qui blanquejarà aquest govern.
0: No para el senyor Rubí d'anunciar-nos el que veurem com si fos això un anunci de la futura sèrie de Netflix.
1: Correcte.
0: Perdonin pel comentari, però clar, el que passa que ens quedem tots aquí. Entenc al final, en resum de tota la conversa, més enllà del posicionament que ha deixat de Fets per Sitges, que és, crec que és clar, que entenc que el desllorigador de tot plegat el té el Margalló. És a dir, qui ens ha d'explicar una mica què és
1: clar,
0: el que va passar, ha de ser el Margalló?
1: Evidentment, sí, però el cap pensant, qui ha manipulat el Sitges Grup Independent, qui és el cap pensant que és aquesta alcaldessa que ha manipulat, ha induït i ha portat, per molt que digui que ha dit s'ha cansat de dir nosaltres farem fer el pacte, quan les coses vagin sortint mica en mica, perquè hi ha una data i una cosa molt, molt clara que diu excusiate non petita, acusació manifesta. De fet, fixeu-vos quina errada aquests càrrecs de confiança que paguem al poble de Sitges que els aconsella amb aquest govern, quan Comuns fa el divendres el comunicat que simplement dona les gràcies als Fets per Sitges i al Margalló i diu que farà una roda de premsa, quan tu no et demana ningú cap excusa, és una acusació manifesta indirectament, que és el que va fer aquest govern del Sitges Grup Independent i de l'alcaldessa Aurora Carbonell. Quan ningú et demana cap excusa i tu ho fas, és que t'estàs acusant. I, de fet, van caure de quatre potes i tothom... Al final les coses s'aniran sortint mica en mica, Carola. I jo puc arribar fins on puc arribar i cadascú, jo penso que ja anirà explicant la seva part.
0: Cadascú que digui el que consideri... clar, la nostra feina és preguntar i jo ara el que lamento,
1: torno a dir,
0: és que qui en principi ha d'explicar-nos, ens podria explicar una mica què és el que ha passat aquí, perquè tenint en compte que tenim dues versions que són diametralment oposades, resulta
1: Correcte.
0: Que és qui no vol parlar.
1: No és que no vulgui parlar. Ells, jo penso que s'han remitit que faran un comunicat,
0: sí?
1: No? Jo entenc això, vull dir,
0: no vulgui parlar,
1: però potser...
0: fer un comunicat no és parlar, és fer un comunicat.
1: Bueno, a partir d'aquí...
0: Ja veurem si després
1: accepta...
0: No passa res. Jo no els estic jutjant pas. Estic dient el que ens ha arribat, que hem d'esperar un comunicat que encara no ha arribat, que entenc que s'està realitzant, i que arribarà un comunicat i que de moment, en sentit, de moment no parlaran. Hi ha la possibilitat, i esperem que així sigui, que en el moment que arribi el comunicat puguem parlar amb la...
1: Sí, perquè es van fer acusacions molt greus per part de la... ja de la narcisista egocentrista aquesta senyora Carbonell, que de veritat ho vol tenir tot controlat. Hi ha hagut algunes manifestacions que, per mi, molt desagradables, amb la seva roda de premsa, i ha posat el dit on no el tenia que posar, o penso que no ho ha explicat tota la veritat, i penso que el Margalló té el seu dret a explicar-se, com imagino la Carmen Gasulla també en el seu moment també tindrà oportunitat de poder-se explicar sobre aquest tema.
0: I el micròfon obert el tindran sempre aquí. Senyor Rubí, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres per donar-nos veu i deixar-nos parlar i dir el que pensem.
0: Això
1: que
0: és...
1: jo saps que jo sóc un polític sense filtres.
0: Gràcies.
1: Vale? Vinga, una abraçada i gràcies per tot.

0: I seguim aquesta ronda de trucades. Recordem que amb qui no podrem parlar encara és... Amb qui no parlarem, no és que no puguem parlar. Amb qui no parlarem avui encara és amb Junts per Sitges, perquè estem pendents d'una compareixença que sabem que es produirà. Ha de ser, si no és avui, és demà o demà passat. Per tant, el dia que facin la compareixença hi anirem i, òbviament, després quedarà penjada al web i l'emetrem i en parlarem. I, d'altra banda, que estem a l'espera d'aquest comunicat del Margalló i veurem si també ens podran atendre després en obert. Qui és a l'altra banda del fil telefònic és el portaveu de Vox Sitges, José Antonio Gilabert. Què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia, Carola.
0: Primera reflexió davant d'aquest escenari polític.
1: Sí, aquest, bueno, això és un capítol més del sainet i de la sèrie, com tu has dit un parell de vegades abans, perquè això sembla això, una sèrie de televisió, una comèdia, una tragicomèdia, desgraciadament, però que no ve d'ara, eh? Ja des de l'inici de la legislatura, amb els pactes i possibles pactes que van fer PSC i Junts, primer amb Fets, però a Fets li van fer fora, després PSC i Junts van comunicar un acord amb prioritat als comuns, després va haver un acord al PSC i Junts i als comuns, després van fer un pacte de govern alternatiu al Lliç, RC, Comuns, Fets amb el recolzament de Guanyem, després el govern treu fora el Nacho Rubí de Fet, després Guanyem diu que deixa de recolzar el govern, queden després el Lliç, RC i els comuns, i al final els comuns han abandonat el govern per una raó molt senzilla, perquè no s'han complit els pactes. Però és que això sembla això una sèrie en què tots es traicionen i tots s'enganyen. I per això Vox sempre diu que està molt content de no estar amb ells. El primer pacte que van fer va ser, que això ho van fer tots, eh? Va ser un pacte anti-Vox, i Vox el que diu és el que jo sempre dic. Nosaltres estem d'acord, que ells no volen estar amb Vox, però nosaltres que no volem estar amb ells.
0: Per tant, Gilabert s'esperava d'alguna manera el que ha passat?
1: Home, jo m'esperava que aquí hauria un capítol més del sainet, com he dit, per una raó molt senzilla, perquè jo dubtava molt de que es complís el pacte, per una raó molt senzilla, perquè mai han complert cap pacte. Mai. I durant tota la legislatura, el que ha hagut ha sigut un munt de traïcions, de deixar de recolzar, i que això, per exemple, com tu has dit, i ho reitero, sembla una sèrie. A mi em recorda la sèrie Enredo. No sé si te'n recordaràs, va ser una sèrie molt mítica en la qual tots es traicionaven i tots els enganyaven.
0: Uh-huh. És curiós que estàvem tots pendents d'aquest relleu a l'alcaldia, que és el que es comentava, s'havia signat en aquest pacte del 2023, i és curiós com ara la majoria manifesteu que no confiàveu que s'hagués anat a produir.
1: No, clar, perquè quan neix un pacte antinatura, que és un pacte que es fa per aconseguir el govern sense atendre un projecte clar i sense atendre ni tan si sol un PAM, un pla d'actuació municipal, com vols que es complin els pactes? Jo crec que ara, per donar solucions...
0: Sí, anem a això, anem
1: que,
0: ara.
1: El que hauria de sotmetre a una moció de confiança. No es pot governar quan tu tens 7 regidors i l'oposició té 14. O sigui, l'oposició té, a data d'avui, el doble de regidors que el govern. Això es té de solucionar, com es fa a democràcia, que l'alcaldessa assumeti a una moció de confiança. I si no assumet a una moció de confiança, els partits majoritaris de l'oposició, i ho tenen de dir, i ho tenen de denunciar, que ho faran tot el possible per intentar una moció de censura. El que no es pot fer és el que fa el PSC. El PSC va convocar ahir una roda de premsa per dir que no farà res. Van dir que no farà res, que estan valorant, però si la valoració és molt fàcil. I el que demana és el vot per les pròximes eleccions. Però per data d'avui, quina és la seva tasca, quin és el seu projecte? Cap ni un. Cap ni un. Demanar el vot als progressistes i als centristes. Això és el que es va dir ahir des del PSC.
0: Per tant, entenc que aquesta alternativa de moció de censura, en cas de que l'alcaldessa no plantegi moció de confiança, perquè saben que la qüestió de confiança l'ha plantejat la pròpia alcaldia, eh? L'ha plantejat l'alcaldessa. Si no és l'oposició que pot plantejar una moció de censura. Però tenint en compte això, que ja hi ha partits que d'alguna manera no sembla que tinguin en ment o en l'escenari futur plantejar aquesta moció de censura, fins a quin punt Vox la veu viable o la veu possible?
1: No, depèn de la voluntat política del qui correspon plantejar i prendre la iniciativa i el lideratge d'aquesta moció de censura.
0: I qui l'ha de tenir, aquest lideratge?
1: En principi Junts, en principi la senyora Mònica Gallardo, que va ser en realitat la que va guanyar les eleccions.
0: Per tant, ens quedarà saber...
1: I té de proposar al resta de partits els punts en els quals vol arribar a un acord per el que queda de la legislatura. Això és el que hauria de fer. Mm-hmm. Primer, l'alcaldessa que sometés, si ella vol, però jo crec que és el més adient quan es troba en una situació que els regidors de l'oposició són el doble que els regidors del govern, i si no es somet a una moció de confiança, que l'oposició, sobretot el que té més vots i més regidors, doncs intenti una moció de censura.
0: Entenc que converses, diàleg amb grups de l'oposició per treballar una possible moció de censura encara no s'ha produït, això, eh?
1: No s'ha produït i jo no he tingut cap. Jo converso amb regidors de l'oposició, però formalment, i de fet jo dubto molt que a mi m'ho plantegin, és un error que fan, entenc jo, i que entén la majoria del poble que no pactin, que no vulguin pactar amb Vox.
0: Ho veu com un error que no vulguin pactar amb Vox, diu?
1: Bueno, no ho dic jo, si jo li dic la veritat, i el que li he dit al principi, vist lo vist de com ha anat aquest sainet, nosaltres és que no volem arribar a cap pacte amb partits que no són lleials, que traicionaran, que un dia diuen una cosa i l'altre dia diuen una altra cosa. No volem arribar a pactes perquè ja sabem on arribarem.
0: Clar,
1: però en realitat el que es té de fer, si vostè em pregunta com es dona sortida amb aquesta situació, no n'hi ha cap qüestionament. O l'alcaldessa somet una moció de confiança o l'oposició, i sobretot el que té més regidors i més vots, intenta liderar una moció de censura.
0: De censura, que saben que la moció de censura només tira endavant amb majoria absoluta, és a dir, requerida.
1: Sí, necessita 11 regidors.
0: Uh-huh, clar, i aquí ve la dificultat. Entenc.
1: Clar, però el que no es pot fer és queixar-se a parlar malament d'aquest govern, que és veritat que és un govern desastrós, però després no donar cap solució ni cap alternativa.
0: D'acord. Per tant, entenc que, en el fons, molts partits que discrepen altres qüestions estan d'acord en que, diguem, aquest govern no funciona, però amb la solució a l'alternativa, aleshores aquí hi ha les discrepàncies.
1: Sí, sí. Com tenen discrepàncies en gairebé tot. Perquè aquí ningú es pot fiar de ningú, perquè ja li he dit al principi, aquí s'han traït tots. Tots. També entre els grups de l'oposició.
0: Regidor, altra opció és que no hi hagi alternativa, és a dir, que es mantingui un govern en aquests 9-10 mesos que queden amb minoria de 7 regidors.
1: Exacte, però això no és... Llavors no parlaríem de res, perquè llavors això és el que n'hi ha ara. És la situació a l'estatu quo actual. Llavors els partits de l'oposició es quedarien quiets, no farien res davant la situació que ens trobem. Sí, clar. És l'altra possibilitat a la qual no és cap alternativa. És una situació de mantindre fins a les eleccions aquesta situació d'un govern amb 7 regidors.
0: Ens queda un únic ple abans de l'aturada estival. Ja es preveu que serà un ple calentet.
1: Sí, serà un ple calentet, però no el ple de juliol, sinó gairebé seran calentets tots els plens que queden fins que acabi la legislatura.
0: Doncs,
1: ja hi avanço.
0: No, avui ens estan avançant moltes coses que passaran. És a dir, que concreció poca, però avançar-nos, tothom ens fa com avançaments, el que deia, tothom ens fa tràilers avui.
1: No li avanço perquè sigui una novetat, perquè vostè també ja sospita que això passarà. o no sospita que tots els plens, amb un govern de 7 regidors i una oposició de 14 regidors, els plens no seran calentets?
0: Senyor Gilabert, jo no sospito res. Jo pregunto. Moltes gràcies per atendre'ns.
1: De res, Carla.
0: Adéu, gràcies.

Doncs aquest és l'escenari, aquestes són les reflexions de bona part de l'oposició. Ens quedarà per saber, doncs, què diu Junts per Sitges i què diu el Margalló, que els oferirem tan bon punt en tinguem coneixement. Per tant, nosaltres, de moment, aparcarem aquest tema. Al final, avui ens hem allargat i no hem pogut recuperar la conversa amb l'Eloi i el Mirall, però com que la tenim guardadeta, segur que tindrem oportunitat altre dia, perquè va ser una conversa estupenda amb aquest jove ballarí que molt probablement continuarà la seva carrera en el món de la dansa a Milà. Posem el punt i final al programa d'avui, dimecres, i tornem demà, com sempre, a les 9. Que acabin de passar bon dia i compta amb la calor, si us plau. Prenguin mesures, ombreta, aigüeta, refresquin, parcs climàtics, refugis climàtics, el que sigui, però compta. Que acabin de passar bon dimecres. Adéu-siau.

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea dirà aquest dijous si la llei d'amnistia és aplicable a Puigdemont, Junqueras i als altres líders del procés en les causes vinculades a la malversació, i també si és aplicable als CDRs encausats per terrorisme. La sentència europea podria aplanar el retorn en un futur de l'expresident Puigdemont i la resta d'exiliats. Estabilitzats els dos incendis que s'han declarat aquest dimecres a Sant Quirze Safaja, al Moianès, i a Querol, a l'Alt Camp. Els bombers aprofitaran la baixada de temperatures i l'augment de la humitat de les pròximes hores per assegurar els perímetres. En el cas de Sant Quirze Safaja, les flames han obligat a evacuar preventivament una casa de colònies, un centre de menors i un càmping. Més de mig miler de persones s'han concentrat a Manlleu, Osona, per recordar els dos germans d'11 anys que dilluns van morir ofegats al riu Ter. Ha estat un minut de silenci sentit en què han participat familiars, companys de classe i mestres, a banda de veïns del poble. Segons els familiars, les dues criatures no sabien nedar i, de fet, les dues morts s'investiguen com un fet accidental. Els Estats Units bombardegen l'Iran per cinquè dia consecutiu i amenacen d'atacar infraestructures energètiques si Teheran es nega a reprendre les negociacions. La República Islàmica respon amb atacs a països aliats de